0: Cicera. Respira, Cicera, al mat ring de Madrid, sense cap avançament.
1: Salutacions a aquesta persona que ens escolta la una altra vegada.
2: Hi ha el gos, el gos que s'ha tornat a llançar per la finestra.
3: Perdoneu.
2: És un primer, sí, si te tires tres vegades és un tercer.
3: Perdona, que estem parlant del mateix Salvador Illa que dilluns va dir que instal·larà aires condicionats a totes les escoles.
4: Sí.
3: Però primer ho han de pagar els ajuntaments.
4: Sí, sí.
3: I després la Generalitat ja ho pagarà en algun moment.
4: Ja ho trobarà això mateix.
3: Sí, pot ser que tingueu un president que promet sempre pagar coses amb calés dels altres? Ojo, eh?
4: El tema és que això, Salvador Illa condiciona l'augment de les inversions en educació a que es pugui aprovar un nou sistema de finançament votat al Congrés dels Diputats.
3: Hòstia, llavors...
5: Espanya, al final sempre hi ha Espanya.
3: Llavors tots tranquils, home. Quan s'ha d'aprovar aquest nou finançament?
4: No,
3: deu estar al caure, això.
4: No se sap, perquè de moment no hi ha majoria al Congrés com per poder-ho aprovar.
3: Doncs espereu-vos que mani Pepe i Vox.
4: Hi ha més diputats en contra que a favor, entre ells els diputats de Junts, que no veuen suficient aquest...
6: És que ho veieu? Sí, Catalunya no té un nou sistema de finançament és per culpa de Puigdemont.
4: Ara la culpa... De...
6: Sí, sort en tenint el jutge Llarena, que no amnistia el culpable de tot això.
4: Ara en parlem també d'això. De fet, avui a Nació Digital han fet el càlcul i han dit que fins i tot amb aquest nou sistema de finançament, pel qual Catalunya obtindria 4.000 milions més d'euros l'any, encara faltarien 2.000 milions d'euros per arribar a la xifra que ha promès Salvador Illa per invertir en educació.
5: No, farem una cosa. Ja. Us explicaré tot això de la inversió de manera molt fàcil.
3: Sí, perquè aquí ens perdem en tants números, eh?
5: Catalunya explicada als nens. Endavant. Hola, nens! Com esteu? Esteu bé?
7: Sí!
5: Veig que heu esmorzat força.
3: Però què estàs tractant el públic de menors d'edat? És tot gent adulta.
5: És tot gent adulta i adúltera. Tenim de tot. A veure, per què... Sabeu si ja em dic que sí, un moment, que estic recuperant. Doncs si esteu bé, això vol dir que sou espanyols, per començar. No estaríeu tan bé si el vostre país estigués ocupat.
3: Veure,
5: en tot cas, no, recuperem. Avui us explicaré com tindrem més diners per a l'educació.
3: Sí.
5: Cada any hi ha un tren molt i molt llarg, el Dòlar Express, que surt de Catalunya amb 22.000 milions d'euros, que són nostres, i se'ls endú a Madrid. És un tren màgic, un tren només amb viatge d'anada. Us imagineu el tren?
7: Sí!
5: Us imagineu el Dòlar Express?
7: Sí!
5: Puta Catalunya, és el nom entre parèntesis. Diu Dòlar Express, puta Catalunya. Doncs Madrid, la bruixa dolenta, diu que si fem bondat, si fem molta bondat i mengem tota la verdura per sopar, ens tornaran el tren? No.
3: No.
5: La bruixa ha fet un truc d'imatge i en comptes del tren ens tornen una Citroën Berlingo amb dues rodes punxades. I la deixen a Polinyà, aparcada, ja ho trobaràs. Amb el maleter ple de bitllets de 500 euros? No. Amb molles de pa. Oh, una Berlingo amb molles de pa.
3: Ja. Sí, crec que s'ha entès, però ho estàs complicant una mica.
5: Però el rei de Catalunya, el rei Salvador, ha dit, tranquils, nens, jo amb les molles de pa construiré una escola per tots els nens del país.
3: Sí?
5: Però resulta que no hi ha prou molles.
6: Te les ha menjat el Hansel i Gretel.
5: Sí. I l'escola de pa sec no tindrà ni porta, ni finestres, ni sostre. Sabeu quina és la lliçó d'aquest conte? Exacte. Comença per som i acaba per imbècils. I vet aquí un gat, i vet aquí un gos, que el pla de millora d'educació ja s'ha fos. Gràcies.
8: La pinya que t'hi fotré,
3: La pinya, sí. Va, que avui també parlarem d'això que apuntava el Cirici. El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, que ha decidit que manté les ordres de detenció per a Carles Puigdemont i els consellers a l'exili.
5: Hola, nens, com esteu? Voleu que us expliqui per què encara estem pendents de la justícia espanyola?
3: No, prou, vinga.
4: Va, ja ho explico jo així una mica ràpid.
5: Si haguéssim fet la feina el 2017 i fóssim independents i en un moment donat no haguéssim tancat per dalt el que es va obrir per sota, doncs ara tindríem una independència, una justícia pròpia dels catalans. No hauríem d'anar...
8: Vamos a Madrid, habla que no sigui caso que te peguen en cabeza.
4: És una moralina de les faules d'Isop una mica llarga.
3: Sí, no? Una mica.
5: Perquè s'entengui, perquè veig que la curta no s'acaba d'entendre.
4: Bé, el tema és que la justícia europea ha dit que endavant amb l'amnistia, però el jutge Llarena passa de tot i ha decidit que si Puigdemont posa els peus en territori espanyol doncs el detindrà.
3: Un moment.
5: Això no ho fan a Ceuta, no, els que venen de fora.
3: Un moment.
4: Què?
3: Però això ho porta el Llarena?
4: Sí.
3: O el Marchena?
4: El Llarena.
3: El Llarena?
4: Sí, el Llarena.
3: I el Marchena?
4: No, Marchena és qui va condemnar els líders del procés que van anar a judici.
3: Ah, és Llarena, no Marchena.
4: Sí,
3: I el Llarena qui va condemnar? El Rull? O el Turull?
4: No, aquest sí que va ser Marchena, no el Llarena.
3: Ah, el Marchena. I el Llarena?
4: Llarena va iniciar la causa.
3: Marchena i Llarena contra Rull i Turull?
8: No exactament. No,
3: Rull i Turull contra Marchena i Llarena?
8: No, en cap cas és això, però bueno, ja ho trobaré.
3: Però no, la pregunta és, què en pensa el govern català de la situació de Rull i Turull provocada per Marchena i Llarena? Què en diuen les conselleres Pané i Paneque?
8: No.
3: Pané i Paneque contra Marchena i Llarena per Rull i Turull?
8: No. Vol callar un moment,
3: sisplau. Algú és capaç de saber qui és qui en aquest país de Dupont i Dupont? Tots els diuen igual.
8: No, vostè que té... En fi, calli un moment.
3: Bueno, escolta, quan parlareu del tema?
8: Aviam, quan diu això, mai no sé què vol dir-ho.
3: Sí, el tema. Perquè... Allò, si jo dic el tema, nenes, ja sí, sabem no. De què estem parlant.
8: Ja no
3: home,
8: que,
3: ja no per favor.
8: Sí. Quan diu això, no sé, si hi ha novetats en el cas en dic, si la Shakira ha dit alguna cosa, si alguna amiga li ha enviat el gif d'un gat. Perquè vostè...
3: Avui no.
8: Avui
3: és un gos, és un dàlmata, que té el color, en lloc de ser de dàlmata, blanc i negre com una vaca,
8: sí.
3: Té el color de girafa, i llavors el gos té el coll estirat de girafa.
8: Com és, la IA.
3: És fixa't, sí.
8: No,
3: que això ho ha fet la Conchitín.
8: Ho ha fet ella retallant les cartolines. Bueno, en fi...
3: El tema, home, el tema.
4: Què passa amb el tema?
3: Quin és el tema és que ens morirem tots.
8: Suposo que algun dia, sí. Però...
3: Avui, no qualsevol dia. Avui, que ve un huracán.
8: No.
3: Ojo, ara quan sortiu,
8: El que ve avui és una mena d'huracà, però més petit. Es diu medicar.
3: Medicar? Però sí. Això no és el que fan els metges?
8: No, és un cicló mediterrani. Expliquem-ho tot. També es diu medicar.
3: Medicar? Però per què us inventeu coses? Això és nou, no?
8: No sé si...
3: Això és d'avui?
8: A mi, sincerament...
3: Es van inventant paraules?
8: Sí, home, clar,
3: les van colant.
8: Bueno, perquè en desapareixen... desapareixen unes paraules, en creiem d'altres. O sigui, el món és així, la vida és així. Sí, no, o sigui...
3: Per què ha desaparegut Busson?
8: No ha desaparegut en castellà.
3: I cello?
8: En castellà, no.
3: Antes anaves a comprar una carta i posaves un cello i la tiraves al bussón.
8: Sí, ja. No, bueno, però...
3: Això ha desaparegut?
8: No,
3: i el bocadillo, doncs, bueno, un altre que... Bueno.
4: Podem anar al tema del medicar, aquest que deia, perquè em sembla que hi ha una informació una mica contradictòria amb el tema.
8: Hola, Mònica, mira.
7: Hola, senyora, senyora.
3: Mònica!
4: Posem seny, això.
7: Sisplau. Sí, no s'ha format, el medicar.
4: Ah, no s'ha format.
7: Doncs
4: pues gràcies, Mònica, que vagi bé. Aquests dies s'ha estat dient que vindria aquí l'apocalipsis.
7: Sí, se n'ha parlat molt de la formació d'aquesta
3: borrasca
7: del Mediterrani.
3: Mira que em riu. Porta tot el matí, des de que ha entrat a la ràdio, amb un somriure orella a orella.
8: De medicar.
3: De dir, què passa? Què ha passat? Què ha passat? Diu, no, bueno... hi haurà un huracà.
7: No!
4: Però si el primer que ens ha dit...
3: Això són els meteoròlegs. Més... Han de dir la veritat. Estan contents quan ve un huracà.
4: La gent això no ho sap, però la Mònica seu al nostre costat, a la redacció, i quan l'hem preguntat pel medicar, ja ens ha dit... Home,
7: No. Aquests dies ha corregut, perquè sí que hi havia la possibilitat que se'n formés un, que és com una borrasca que té certes característiques semblants a un huracà.
4: A un huracà, però més petit.
7: Que es forma aquí al Mediterrani. Mediterranean Hurricane. Medicar.
4: Ho està explicant la Mònica, perquè és repeteixes a...
2: Perquè al final és una manera de... Jo també em queden les coses més quan...
3: Quan la fes una cosa, en lloc de repetir el que diu la Mònica,
2: escriu.
3: En silenci.
2: Vale.
3: Ves escrivint.
7: Vale. Doncs això, i no, al final no s'ha format, s'havia de formar entre el nord de l'Àfrica...
3: Un moment, Mònica.
7: Sí, però no.
3: Jean-Paul.
7: Res que no.
3: Jean-Paul. Quan escriu...
8: És que ho fas molt bé.
3: Quan escriguis al mòbil, pots silenciar-ho, també, al mòbil?
2: Se'm va tancar la tecla.
3: No.
2: Ho tinc en basc.
3: No, en basc. Bueno, una cosa que ho hagis posat en èuscar, però...
2: Me vaig equivocar i no sé com d'això.
3: Bueno, doncs pregunta-li a la intel·ligència artificial, fes el que vulguis.
2: És que també la tinc en basc.
3: Mira, escolta, silencia això, sisplau, perquè és que no podem estar tot el punyetero dia sentint això. Jean-Paul.
2: Vale.
3: Ja està? Molt bé. Endavant, Mònica.
7: No, però sí que arriben pluges aquesta tarda.
3: Ojo.
7: Sí, associades a un altre tipus de situació, que és un front fred, que ens arriba aire fred després de la calorada d'aquests dies, i llavors les tempestes creixen amb molta força. I aquesta tarda, doncs, sobretot a les comarques de Girona, les comarques de Barcelona, Catalunya Central, també cap al Penedès, Tarragonès, Baix Camp, i poden haver aiguats i es poden allargar fins la matinada i fins i tot deixar quantitats d'aigua molt importants. Podríem veure inundacions avui, sí, baixant força rius, rieres també. Rieres. Sí, seria sobretot durant la tarda i també de matinada.
2: Vale.
7: Sí.
2: Tothom aparca les rieres a Vilassar, vale?
3: Molt bé, sí, sí. No s'ha dit mai això, Jean-Paul.
2: No és tant la quantitat de pluja que caigui, sinó el temps en què acaba aquesta.
7: Molt bé.
2: Gràcies.
3: Molt bé. Sí.
2: Espera, perdona.
4: Però clàssic, però on 3 litres per metre quadrat durant una...
3: Jean-Paul, què estàs fent? Ara que apuntes?
2: Que m'heu dit molt bé.
3: La data, però has posat la data.
4: T'ho ha dit la Mònica, que és una de les persones més educades i amables d'aquesta ràdio.
3: Com si fos un dia històric.
2: Per en recordar-me, m'heu dit molt bé i estic posant...
3: Dimecres...
2: 15...
3: No, 16, 16. Merda. Avui som 16.
2: 15...
3: De...
2: Setembre.
3: Has posat, eh?
2: I he posat un gomet.
3: Molt bé. Vale, gomet vermell.
4: Vale, pluges.
2: Pluges.
3: Però escolteu, ningú pensa... No pensen els nens? No tancaran les escoles?
7: No.
3: Però això és els meteoròlegs hauríeu d'haver fotut pressió aquí, perquè ara els nens d'ara són com els gremlins, eh? No es poden mullar, eh? Si es mullen amb la pluja, això pot afectar el seu rendiment acadèmic.
4: Que ja és bo de per si.
3: Vagileu que el bru, el roc, el sol, la mel i el riu són al·lèrgics a la pluja. Tanqueu les escoles. Avui no hi ha hagut avisos, Mònica, avui no?
7: Sí que hi ha avisos, però no prou elevats com per prendre la decisió d'enviar una alerta als mòbils o de prendre altres mesures que en aquell cas, doncs, la setmana passada van decidir tancar escoles. En aquest cas, els avisos no són de perill de grau tan elevat, són 4 sobre 6, la setmana passada eren 5 sobre 6. Això no vol dir
2: això és,
7: que
2: perdona,
7: aquesta tarda...
2: Si fos perquè jo ho sàpiga, més gràfic, en lloc d'un número, aquí hauríeu de posar paraigües.
4: Què?
7: D'acord.
2: Quants paraigües? De 1 a 5 paraigües?
4: 4 sobre 6.
2: Un paraigua és...
4: Bueno, no cal,
2: cau el cor 4 gotes, que pràcticament no cal ni obrir-lo.
4: 4 gotes mal comptades.
2: Però sí! Ojo, eh?
4: Sí. Però el número és el mateix, sí. No? És un 1 o un 5.
2: La forma. O sigui, quants paraigües, de quants paraigües estem parlant de la intensitat de la pluja que caurà?
7: De la d'avui.
4: No ho sabem.
2: Avui... Avui què?
7: 4 avui.
2: 4 paraigües. 4 paraigües sobre 5, ojo, eh?
4: Que coincideix amb el 4
7: sobre
4: 5.
2: Vale, ara sí que ho he entès. 4 paraigües és molt.
7: Sí. Doncs sí, i això no vol dir que en algun moment, si veuen que alguna d'aquestes tempestes es queda més estancada o està provocant algun problema o així, no enviïn alguna alerta. Això sempre és d'estar obert sobre la marxa per avisar la gent.
2: Sí, sempre m'està obert sobre la marxa.
3: Estem parlant ara de la informació.
2: Jo també, tens alguna informació que jo no tingui... No.
7: Però sí que us avisem.
2: Vale.
7: Sí.
2: Si jo avui, per exemple, tingués una cita a Barcelona a l'hora de sopar, me recomanaries agafar un interior o una terrassa?
7: Interior.
2: Interior.
7: Sí.
3: Però un moment, tu tens una cita, Jean-Paul, avui?
2: Bueno, ha dit interior. T'agrada interior? Tu
3: t'estàs quedant amb la Mònica?
2: No, bueno, però no cal, per exemple, podem anar al zoo, a l'aquàrium o...
7: Estarà tancat, potser, ja.
4: Vale, però potser...
2: Posem a la trompa del mamut de la Ciutadella, que estarà obert.
3: A la trompa del mamut?
2: És que només me sé llocs on puc entrar amb el carnet de cavall fort. Aleshores...
3: Jo crec que a la Ciutadella pots entrar-hi gratuïtament, eh? No cal ensenyar el carnet.
2: Ah, aquells nois que toquen els bongos i viuen allò
3: no
2: dintre de la campanya...
3: No són els vigilants.
2: No són del tatano.
3: No són, no.
2: Vale,
3: no.
2: Pues,
3: però quina és la pregunta?
4: Jep i Fidel.
2: Bueno, plourà o no?
3: Però si tu acaba de dir que sí que ha de ploure...
2: M'he apuntat plourà perquè després tinc tantes coses al cap que plou i no ho puc relacionar.
3: Apunta, agafa paraigua.
2: Bones i bàsiques nits, Mònica.
3: Bon dia, professor, de debò.
2: Bones i bàsiques nits. Quina casualitat, eh?
3: Quina casualitat, quina?
2: Dimecres passat hi havia pluges, jugava al Barça i els trens funcionaven malament. I avui... És dimecres, hi ha pluges, juga el Barça, i els trens funcionen malament.
3: Però quina és la pregunta?
2: Pot ser que visquem en un bucle infinit, on simplement és que plou perquè és setembre. El Barça juga sempre i els trens no funcionen mai.
7: No, és una casualitat.
4: Dimecres que ve no serà així, eh?
7: No ho sabem.
4: Ah?
7: No, esperem-nos.
2: No ho sabem, és un misteri.
7: És un misteri.
3: Avui podem anar al camp o...
7: Si aneu ben equipats per la pluja, sí.
4: Però juguen al camp. Pot ser que vagis al camp i que et facin treballar, perquè estan treballant. Perquè on juga avui el Barça?
3: El
4: Barça juga al Camp Nou a quarts de 10 i...
3: Un Camp Nou que encara no hi han fotut el sostre, hòstia.
4: No, exacte.
3: A què espera?
4: A quarts de 10 les 10...
7: S'espera pluja.
4: I què, això que són 10 litres per metre quadrat?
7: Més. Tenim la comarca de Navís a aquella hora.
6: Sí, pues aviseu els jugadors perquè, escolta, sempre els agafen infraganti. Jo no he vist un partit de futbol que plogui i tots amb xubasquero. Mira, apunta, xubasquero, una altra paraula que ha desaparegut.
0: Ja no val xubasquero. Molt bé, doncs això, xubasquero pels del Barça. Moltes gràcies, Mònica, si hi hagués cap novetat.
6: Va, que avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
0: Tot seguint el repassem.
9: No cal moure's de RAC1 per escoltar La Competència.
0: Doncs això, hem de continuar parlant de trens.
6: Senyor, per fi, home.
0: Hi ha notícies relacionades amb els trens.
6: Finalment, què voleu saber? Quin model us interessa?
0: No, quin model...
6: Últimament jo m'he aficionat als trens de la sèrie 470 de la Renfe.
0: Bueno, felicitats.
6: Sabeu quina és, no? La sèrie 470 de la Renfe és un conjunt de trens de passatgers elèctrics destinats a serveis regionals i de mitjana distància, creats entre 1997 i l'any 2000, a partir de la transformació dels antics trens de la sèrie 440. Els hi van posar aire condicionat i tot, eh? Fixa't que es diuen 470. La sèrie és 470. Per què? Sí. Perquè és una evolució de la 440.
0: Bueno, si és
6: també hauria pogut ser 450, però no hauria estat tan evolucionat.
0: Bueno, però probablement sí que... Bueno, no vull parlar de models de trens, vull parlar d'una altra qüestió.
6: No, però els hi han posat aire condicionat, eh?
0: Pari el carro.
6: No és un carro, eh?
0: No, però...
6: Pari... És un tren.
0: Sí, però pari el carro...
6: No. Amb això no es fa broma, eh?
0: Aviam, si
6: però no... tornis a dir-li carro a un tren. Els trens també són persones.
0: No, els trens literalment no són persones.
6: Com que no?
0: No.
6: Com pots tenir tan poca empatia amb els trens de la sèrie 470? Va. Que la tinguessis poca amb els de la 440, que eren més pobres allò. No, però amb els de la 470... Mira-li la cara a un d'aquests trens.
0: On té la cara?
6: Mira-li els fars. Els fars de la locomotora.
0: Els fars, que has d'il·luminar.
6: Tenen una mirada tan humana. Els trens de la sèrie 470.
0: Una mirada molt humana tenen els trens. Una mirada que diu, arribo dues hores tard, així que tu també arribaràs dues hores tard a la feina. Ja em perdonaràs, perquè la culpa no és meva. Sí. La culpa és d'aquests de DIF i dels altres,
6: bé,
0: i dels polítics i dels empresaris, també. Els empresaris no diuen res, però el país cau a trossos també, perquè, bueno, ells es dediquen a dir, bueno, poseu aquí mà d'obra semiesclava i des de l'altre...
6: Avi, sisplau, hòstia, acabi una frase, no s'ha dormit.
0: Vols que l'acabi, de debò?
6: Va, expliquem-ho bé, això.
7: Sí, parlem de trens perquè Catalunya és a la cua europea en transport de mercaderies per tren.
6: Va, ara que estàvem de bon rotllet, sí, ja han hagut de donar la dada, i ara vindrà la crítica al govern del molt honorable Salvador.
0: No, necessàriament, de tota manera...
6: que tot ho fa malament.
0: Tot, no?
6: Clar.
0: L'altre dia va fer un plànol molt guai entrant allà al Museu Marítim, vull dir, això també ho fa bé. Digues, no, Elia?
7: A Catalunya només un 3% del transport de mercaderies es fa en tren.
6: Quin percentatge has dit?
7: El 3%.
6: Ahà, el 3%. Sí. Aquest és el problema.
0: Sí.
6: Quin escàndol, el 3%. Sí, ja ho denunciava el gran socialista Pasqual Maragall.
0: Sí.
6: 3%. Ni oblit ni perdó.
0: Molt bé, Noelia.
7: El cas és que en camió es mouen més de 85.000 tones de mercaderies per quilòmetre i en canvi en tren només se'n mouen 2.600.
2: I per què no parlem del per què? Que al senyor Sirici li farà molta il·lusió saber per què.
7: Sí, doncs mira, d'una banda, Mohamed, perquè a Catalunya hi ha menys cultura ferroviària que altres països europeus.
2: Exacte, sí, però per què? Insisteixo, per què hi ha menys cultura?
7: Sí, doncs,
2: que dius? Bueno, clar.
7: Sobretot perquè la infraestructura ferroviària és insuficient.
2: Ara! Les catenàries, els túnels, el cable, els talussos cauen a trossos perquè l'estructura ferroviària està infrafinançada, I el govern tolera aquest infrafinançament i ens pregunten per què la gent no deixen els cotxes i agafem els trens. Què tren? Si no està! No ha arribat, què vols que agafi? Sabeu quin és l'únic tren que funciona a l'estat espanyol?
3: El tren que cada any s'endú 20.000 milions d'euros en impostos cap a Madrid i no torna?
2: Fins i tot ell ho ha entès!
3: Home.
2: Ja coneixeu la dita, a cavall de ferro que va a Madrid no li demanes que torni a Cunit. M'entens? És això.
3: Bueno, calma't un moment, perquè farem uns anuncis i tornarem de seguida parlant amb vostè, professor de debò.
0: Ja ho sé.
3: Resolent aquest misteri dels trens, sentirem alguna trucada al telèfon dels al·ludits i potser Salvadoret de Calba Joco també ens visita, tot just després de la publicitat.

0: Em toca? Em toca?
1: Això és el número de la loteria, ara?
0: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
2: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a citroen.es.
3: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
6: Que l'any serien... 1, 2, 3...
5: Més de 2.400 euros.
6: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana el pit de pollastre filetejat a 3,65 al pack i la poma Royal Gala a 1,45 al quilo.
5: Més info a Aldi Ponés. Aldi.
6: Que poc que costa comprar bé.
7: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days. Amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a Opel.es. Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Combo amb preus irresistibles i una gran versatilitat per a la teva família. Informa't al teu concessionari Opel. Més a Opel.es.
8: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
9: Mm-hmm.
8: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
9: I des de 16.400 euros.
8: Què?
2: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
10: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitence. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
11: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar en ala delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endú-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda Ponés.
12: 80 anys de tardes de diumenge enganxats al transistor. 80 anys de gols a l'últim sospir que ho canvien tot. 80 anys de rialles, laments i, de sort, la pròxima jornada. 80 anys d'abraçades, estadis plens i bufandes al vent. 80 anys de futbol, 80 anys de la quiniela i amb la il·lusió del primer dia. Ara, en futbol femení. Aquesta jornada pot a 4 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
13: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
14: La veritat és que va sobre rodes.
13: Tan content estàs?
14: Això també.
13: Amb el nou Berlingo Van First, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
15: RAC1 aposta per la competència.
16: Si em demaneu la meva opinió...
17: No li hem de tenir por a la caca.
16: Això ho feu cada dia, no?
15: Per la ràdio i per la tele. Amb els Oscars.
18: Bé, continuem a la competència parlant del transport de mercaderies amb tren. A Catalunya, us dèiem, està molt per sota del volum de mercaderies que es transporten amb tren als països europeus i el Departament de Territori vol que això no es quedi en un 3%, un pobre 3%. Mm. Què passa, Àlex? Ah, perdoneu, que em diuen que tenim una trucada al telèfon dels al·ludits. Ah, ja és el telèfon, sí? Si no sap greu, l'atendrem.
19: Hola!
18: Hola!
19: Bon dia, com et dius i des d'on truques, sisplau?
18: No, perdoni, si acaba de trucar... Si acaba de trucar vostè.
19: Ah, exacte, l'estava posant a prova.
18: Ja. Però escolta, en qui parlo?
19: Oh, no, home, no, en qui li agradaria parlar a vostè?
18: A veure, qui és vostè?
19: Ui, qui sóc jo, qui sóc jo? És una pregunta fonamental que he intentat contestar. Descartes, Kierkegaard, Heidegger, Haaland, Morgan Freeman...
18: Tot... Morgan Freeman també, sí.
19: Solo el vol millor del pensament dels últims 3.000 anys.
18: No em digui com es diu i vagi al gra. Per què truca...
19: Bueno, he sentit que els trens de mercaderies no funcionen a Catalunya i volia dir que si algú ha de portar un paquet, jo sóc transportista i puc carregar que cargui. 9 de cada 10 dentistes em recomanen. Gràcies.
18: 9 de cada 10 dentistes?
19: Però... Sí, bueno, al DG li havia de portar una dentadura postissa per una senyora de 96 anys i com que no la trobava, li vaig donar una dentadura real que tenia el maleter. No era ben bé postissa.
18: Però com que li va una dentadura real?
19: Home, era o buscar una dentadura o buscar una senyora sencera. És de sentit comú.
18: Però vostè per què tenia una dentadura real al camió?
19: Bueno, els Mossos em van fer la mateixa pregunta. Què passa,
18: Mossos? Home, però...
19: No,
18: què estem parlant?
19: Tothom vol saber coses. Tothom vol preguntar a GPT, no sé. A més, jo no tinc un camió, jo tinc una Renault Kangoo del 1997, molt bona, passa gairebé totes les ITVs.
18: Com gairebé? Què vol dir gairebé?
19: Bueno, els últims 15 anys hem tingut res, que si el faro, que si la roda, que si el cinturó...

0: fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
1: Hi ha casos fàcils i després hi ha els que necessiten alguna cosa més.
2: A Clínica Pi Esteller fa 40 anys que resolen els que semblaven impossibles. Implantologia complexa amb tecnologia avançada, saber fer i un tracte exquisit. Perquè quan tot es complica, es nota qui en sap de veritat. Clínica Pi Esteller, experts a retornar-te el somriure. Més info a clinicapiesteller.com.
3: Que porta vostè a la furgoneta pot ser un perill per la gent que circula pel carril contigu?
4: O contigo o conmigo, ¿qué parlas, turgeonés? ¿Quién ye contigo? Mira, el del carril contigo, yo no sé, no crec que pateixin. Potser crec que pateixin una mica el del carril del costat.
3: Ja, sí, és que és això, és el carril contigo, sí. En fi, bueno, és que no ens entenem gaire. Gràcies de tota manera per trucar al telèfon de l'Udits. Vol afegir alguna cosa?
4: Si vull afegir alguna cosa a l'Udit, jo he dit el que he dit.
3: No, que si vol afegir alguna cosa al que ha dit... El telèfon de l'Udits.
4: No, a l'Udit Pit.
3: Molt bé, a l'Udit Pit. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies.
4: A tu, guapa Elisenda, molt bé. Per sí. Gràcies.
3: Bé, doncs això que diem, que el Departament de Territori vol que el transport de mercaderies amb tren no es quedin un 3%. Com hi vol posar remei, Noelia?
5: Doncs el nou pla del govern vol construir 4 terminals interiors de mercaderies a l'Empordà, el Penedès, Lleida i les Terres de l'Ebre, que se sumarien a les que ja hi ha al Vallès i als ports de Barcelona i de Tarragona.
3: Molt bé.
6: Efectivament. Això és un misteri.
3: Sí, la gent hi arriba, sentir-lo i arriure.
6: Va, perquè ja ha aparegut abans.
3: No sé si diu res de la seva, del seu prestigi,
6: Sí, efectivament, la gent amb mi s'ho passa molt bé.
3: Bones i màgiques nits,
6: Bones i màgiques nits. Moment que trobi el guió.
7: Benvinguts al tren del misteri.
6: Efectivament, moltes gràcies. Benvinguts al tren de mitjanit. Gràcies, Pep Sala. Tenim la PC saturada de camions, però en lloc de posar més trens, la solució és cobrar peatges. S'estan fent molts misteris.
3: Bueno, el govern vol construir 4 terminals més per treure camions de la carretera i portar la mercaderia en trens.
6: I de què serveix posar més terminals si els trens no funcionen bé per arribar a aquelles terminals? Això no és com esperar que el porter Joan García marqui gols? Bueno, pues no és la seva feina. L'estructura ferroviària està infrafinançada. Qui la finançarà? El finançador que la financi? Un ciutadà pringat serà.
3: Com acaba l'embarbussament?
6: Un ciutadà pringat serà. Un ciutadà pringat serà.
3: El finançador que la financi?
6: Sí, és el que he dit abans.
3: Ja.
6: Un ciutadà pringat serà.
3: Sí.
6: I ara has de dir misteri...
3: No, això ho ha de dir vostè.
6: Resol.
3: Gràcies, professor. Fem uns anuncis i tornem de seguida a la competència. Nosaltres som...

0: noches.
1: Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
0: Han de venir dos homes.
2: Un consell. Aquest dijous, divendres i dissabte, no facis plans, perquè tens una cita amb el teu futur cotxe a la gran fira d'oportunitats de Flexicar. Vine a per ell i emporta-te'l per molt menys del que t'imagines. És ara o mai. T'esperem al teu concessionari Flexicar més proper. Consulta el teu a flexicar.es.
3: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
4: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
5: Kia. Movement that inspires.
6: I allà, he reservat entrades per anar a veure juntes una exposició demà.
7: Demà? Impossible, amor. Tinc ball a primera hora, després he quedat amb el teu api per anar al nou restaurant i...
6: I allà, no dius pas podem tot?
7: Sí, que puc, sí, sí que puc.
8: La gent gran ho té tot per viure. I per celebrar-ho amb el cupó diari del Dia Internacional de la Gent Gran de l'ONCE, pots guanyar 500.000 euros. I fins a l'1 d'octubre, si entres a cuponespecial.es, aconseguir centenars de targetes regal amb moda, esport i viatges.
9: ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
11: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra

0: vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
1: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
2: Verisure.
3: Assaboreix Àsia amb Lidl. Ara diferents varietats de fideus asiàtics des de 0,59 la unitat i 400 grams de delícies de pollastre amb salsa siratxa a 3,99. Gaudeix dels autèntics sabors d'Habitàcia. Lidl, val la pena.
4: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
5: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
6: Amb creuer fantàstic de viatges al Corte Inglés, tanca els ulls a Atenes, els obres a Istanbul. I entremig, esmorzes amb el mar davant, et banyes amb el mar a sota i sopes amb el mar al costat. Avança't i estalvia fins a un 60% amb la reserva anticipada. Consulta amb les condicions de viatges al Corte Inglés. Posem rumb als teus somnis.
7: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
8: Perfecte, aquí el tens.
7: Ja?
8: Ja.
7: Sí?
8: És així?
7: De debò?
8: I tant,
7: de debò.
9: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
10: A fora els dies s'escurcen i a Montse Interiors comença la tardor al llit, el nostre refugi preferit. Fins al 12 d'octubre a Montse Interiors un 20% de descompte addicional en llençols, fundes nòrdiques, farcits i vànoves. Estrena roba de llit amb fins a un 60% d'estalvi. El teu llit ben calentó. Vine a la teva botiga Montse Interiors i visita montseinteriors.com.
11: Nosaltres som la competència.
12: És una edició molt important.

0: Petition a les nits. A RAC1.
1: Recte final, no volem deixar de parlar d'una notícia que ens ha cridat l'atenció.
2: Què ha passat?
1: També ha multat un ciutadà dels Estats Units per arribar a l'aeroport de Seattle amb embotit del Mercadona.
2: Home, i què passa?
1: Vull que... No.
2: Que ara no es pot comprar embotit al Mercadona?
1: Sí, home.
2: Però escolta, nenes, hi ha unes ofertes que...
1: No és això, Angelines. Sí, no. No hem acabat de llegir el titular. Deia que multen aquest ciutadà dels Estats Units per arribar a l'aeroport de Seattle amb embotit sense declarar. O sigui,
2: no, escolta, ara què? Quin és el problema?
1: No, el problema...
2: Que no podràs passar per la duana.
1: Sí.
2: Ni un paquet de 150 grams de mortadela envasada al buit.
1: És que no va passar...
2: Que primer els xampús, després ni l'aigua. Ni l'aigua et deixen passar.
1: Bueno, però ja...
2: I ara ni un paquet de mortadela, per la mort de Déu.
1: No ha sigut un paquet de mortadela.
2: Ah, no?
1: Al lot de productes hi havia gairebé 9 quilos d'embotit. No, això a la butxaca no ho portes.
3: Ojo, aquí la notícia es posa interessant. Mira, estava dormint tot el programa, me l'he passat dormint. Hòstia, que no parlin de l'espanyol, perquè és que no parlem, desastre, hòstia, i vam tornar a perdre.
1: La primera part vaig estar a punt de trucar a RAC1 i dir-li a l'Edu de Batlle: tens un plat a casa, si vols venir a sopar, i una
3: abraçada. Pobre Eduard de Batlle.
1: La pitjor primera part en molt de temps.
3: Però escolta, m'heu fet reviure amb aquesta notícia. 9 quilos d'embotit, hòstia, d'un paio americà. Sí. Però de què estem parlant? 9 quilos d'embotit, què hi havia al lot, diguéssim?
1: Doncs, segons...
3: Això és una cistella de Nadal, pràcticament. Havia... Hòstia, 9 quilos d'embotit. Podeu especificar? Vols fer el llistat?
1: Sí, home, i tant. Ho hauria de fer la Noelia, però la seva religió no li permet.
4: No, gràcies, no menjo res que tingui o hagi tingut un anus.
1: Però és la norma. Sí.
2: Però escolta, un bon cul menjar-te.
1: Prou. Hi havia xuris. Hi havia sobrassades.
3: Sí, passeu-ho per alt. Sobrassades.
1: Xurissos. Fuets. Llonganisses. Botifarrons. Cansalada viada. Llom.
3: Hòstia, amb l'americà.
1: Botifarres.
3: Bueno, el que jo en dic, una esmorzada de forquilla, senzillet.
1: Home, senzillet. Si fa una setmana que no menges, potser sí que és una esmorzada senzillet.
3: Però és que ara ja no es pot fer res. Això s'ha fet tota la vida. Jo tenia una neboda que vivia a Londres i li pujava fuet.
1: Molt bé, doncs felicitats.
3: I quan fèiem la matança a casa, li pujava la cara de porc per fer-li la broma.
1: Sí. Doncs no ho expliqui, perquè encara el portaran a la presó. Nosaltres hem de marxar fins aquí la competència.
2: Això, no?
1: Nosaltres tornem demà.
2: Sí, tornem demà. Feu bon dia.
5: La competència.
6: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
2: Hola, Diego.
5: Un programa basat en fets reals.
7: Mala farina.
5: Misteri resolt. Amb els Òscars RAC1.

0: Aquest divendres l'Espanyol juga a RAC1. A les 9, des de l'RCD Stadium, Espanyol-Elx. Últim partit dels blanquiblaus abans de l'aturada de la Lliga.
1: L'interior de l'àrea per la dreta. Marcos la posa, Roberto, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: I viu-lo en directe a RAC1 amb Edu de Batlle, Xavi Puig, Albert Ferran i Dani Solsona. I després tu diràs fins a la 1 amb Gerard Ballera. Aquest divendres, Espanyol-Elx a RAC1. L'Espanyol juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
2: RAC1. Tots som un milió. RAC1.
3: Presidente, le agradezco que nos haya atendido hoy aquí en el Palacio de la Moncloa.
4: Un placer y muchas gracias por el esfuerzo de venir aquí a Madrid.
3: Gracias.
5: Hola, Pep Guardiola, bon dia.
6: Bon dia. Jo no rebutjo el Barça. El Barça sempre ets on vas començar.
5: President Illa, bon dia, moltes gràcies.
7: Què tal? Molt bon dia, un plaer.
8: És l'Alba Farelo, tothom la coneix com la Batguiel.
9: Bon dia, què tal?
8: I Pedro Almodóvar, bon dia, buenos días.
10: Buenos días.
8: ¿Cómo estás?
10: Muy bien, encantado de estar aquí.
8: Laura Pausini, un plaer, novament.
11: Gràcies, Jordi, te adoro y moltes ganes de estar contigo.
8: Joan Laporta, bon dia.
12: Hola, bon dia.
8: A quina hora va arribar l'hotel?
12: Vaig arribar a les 3.
8: Leire Díez, ¿por qué hoy?
13: Pues porque pretendían callarme.
8: Iñaki Urdangarín, bon dia.
14: Bon dia.
8: Et sents més feliç ara?
14: Sí, estic molt feliç.
8: Alexia Putellas, bon dia.
15: Hola, bon dia.
8: Com estàs, Alexia? Moltes felicitats.
15: Moltes gràcies, molt bé, molt contenta.
16: William Dafoe, gràcies.
17: Thank you.
0: El món a RAC1, on passen les coses. De dilluns a divendres, de 6 del matí a 12 del migdia, amb Jordi Basté.
2: RAC1,
0: tots som un milió. Tot seguit, escoltareu la repetició del programa Vostè Primer, emès avui a la 1 del migdia.
18: A veure, per favor, que s'ha de repetir el programa i l'hem de repetir paraula per paraula.
0: Vostè Primer. A RAC1, amb Marc Giró.
18: Mira com fuig com una rata el Xavi Rocamora de l'estudi, sí, que ho ha pogut fer tot d'una tirallonga.
19: Sí.
18: Maldito! Maldito ratón!
19: Adéu.
18: Què t'anava a dir? Escolta'm, avui farem un programa que és que no us el podeu creure, no us el podeu perdre, gràcies absolutament a la col·laboració de Joel Fortuny, diguéssim. Joel, avui estàs adormit, no? Mare de Déu, senyor. Marc Espejo, que ens ha ajudat a gravar una petita cosa que tenim abans, un problema tècnic, Ernest... no ha dit Ernest Romagosa, no? Com es diu
20: aquest? Ernest Ferrer.
18: Ernest Ferrer i tu, Esther Romagosa.
20: Romagosa.
18: És que, clar, jo, com tant a vostè, és que l'aristocràcia no està com per prendre's tots, clar, els noms, diguéssim, de tots els empleats, m'entens?
20: Després de 5 anys.
18: Exacte. Després de 5 anys, mare de Déu, senyor. Bueno, és que, clar, has de comptar que després de 5 anys, entre tot el meu patrimoni neuronal, que és infecte, més 5 anys que jo em vaig fent gran,
20: clar,
18: més que vosaltres, pues, la classe obrera, pues, què vols que et digui? Pues, tampoc ha estat mai sant de la meva devoció, pues, com tu comprendràs, el que no faré...
20: Oblides els noms,
18: oblides,
20: sí,
18: els noms,
20: sí, clar,
18: una cosa i l'altra, que entre el que ja tenia i el que tenim, sí, és horrible, és horrible. Bueno, el que no ens hem oblidat és la Neus Càceres, què tal estàs?
21: Fantàstica.
18: Fantàsticament.
21: Aquí sempre estic bé.
18: Avui ens parlaràs de la revista Bollo Pop. Bollo Pop, eh?
21: Bollo Pop.
18: Que és una revista dedicada...
21: A nosaltres,
18: a les bulleres, a les lesbianes,
21: el...
18: però que és com el superpop, però
21: és
18: de bollo
21: pop. És com el superpop, però bollo,
18: sí,
21: pop.
18: Però a més a més...
21: Sàfic.
18: Però si no ets bollo, també t'interessa, perquè a mi m'ha interessat.
21: També, exacte.
18: A tu, Esther? Bueno,
20: també, tu, i tant. A més, l'estètica aquesta de la superpop em porta la meva adolescència.
18: Però tu vas trincar
20: jo
18: el
20: molts,
18: superpop?
20: Jo molts. Els pòsters.
18: Com... Sí, home,
20: sí,
18: clar.
20: Sí, sí, els tests aquells que et feien, tot.
18: Els tests aquells que els repasses ara i són flipants, eh? Jo podia fer-ho. Tenim ara Begoña Bosurzai, que és una periodista increïble, sempre hem de tenir una periodista raça, perquè nosaltres, si no, ens dones coloratura al programa i nivell.
20: Coloratura i vibrato.
18: I vibrato, sobretot. Tu eres superpopera o no?
20: No gaire, jo no la comprava. No, a veure, llegia, feia els tests, diguéssim, a l'escola, perquè sempre hi havia algú que portava,
18: sí,
20: la superpop,
18: no,
20: però jo no me la comprava.
22: Tu quin any vas néixer? Ja.
20: El 80. No, no, soc coetània, eh? Però no me la comprava.
18: No te la
20: comprava? Perquè anava de guais.
18: Ja t'entenc, anaves de guai.
20: Ja.
18: Clar, l'altre dia vas dir una cosa que la setmana passada que tu eres repipi. Tu, és que jo crec, sí, que repipi, això un dia ho has de desplegar perquè ens interessa molt.
20: Ho desplegaré.
18: El que passa és que tu deus estar per sobre la mitjana nacional, llavors no et confonguis, no és que sigui repipi, sinó que deu ser... Quan nosaltres anem, tu ja estàs tornant, perquè estàs...
20: No, però el repipisme és una...
18: Manera d'estar al món.
20: Manera d'estar al món.
18: Quina meravella. Bueno, escolta una cosa, el que no és gens repipi, t'he de dir, és el convidat que tenim ara i que jo els presento, que vostès haurien d'escoltar aquesta entrevista que farem ara, aquesta xerrada dempeus, o sigui, si estan asseguts, estar al cotxe, parin i posin-se dempeus, perquè és una de les persones, jo, és un dels meus artistes favorits, que bueno, això seria el de menys, però és un dels artistes més importants que tenim, jo diria, mundial, i està exposant a Barcelona. Filla meva, com t'ho perdis, que es demostrarà que ets una cretina total. Amb tots vostès, Francesc Torres.
23: Bravo!
18: Francesc Torres, no saps la il·lusió que ens fa que siguis aquí amb nosaltres, que hagis acceptat la nostra invitació.
9: Gràcies a vosaltres.
18: Francesc Torres, bueno, faràs una... Estàs a punt aquest dijous, és a dir, demà, no? Demà, demà s'inaugura una exposició que es dirà El futur ja no és el que era, a la galeria Cels, que és una de les nostres galeries favorites, sigui dit de passada. Des de la seva inauguració l'estem seguint molt atentament, al carrer Balmes 54, és a dir, Balmes amb Rambla Catalunya. Ai, amb Rambla Catalunya, amb Consell de Cent, perdona. El futur ja no és aquí. La primera cosa que jo vull preguntar, Francesc, és quan feia que no exposaves en una galeria comercial a Barcelona? Sent tu, havent nascut tu a Barcelona.
9: Amb una galeria convencional, diguem-ne, no? Galeria sí. normal, 35 anys.
18: Aquí a Barcelona,
9: 34,
18: eh?
9: 34, sí.
18: Sent un artista que estàs exposant tota l'estona arreu del món a tutiplén.
9: Ja, però és que sí que exposava a Barcelona, però fem museus.
18: Ja t'entenc. Però galeria no. I això per què deu ser?
9: Galeria no, pel tipus de treball que faig. Clar. Perquè, esclar, són peces grans, són instal·lacions multimèdia, sí. clar, tot això. Dintre del circuit comercial, convencional, doncs...
18: És difícil. I després tu deus haver estat... Jo em consta, m'has dit alguna ocasió, bueno, ahir m'ho has dit, que esclar, tu has marcat les condicions, és a dir, que no t'has doblegat a segons quines aspiracions del mercat de l'art, perquè potser t'han dit, però escolta, faci postaletes, o faci, saps, no sé, cosa com més objectual, que ens la puguem empaquetar i fem uns clarons. Això no has tregat.
9: No, bueno, va ser en part resultat del moment, estem parlant de principis dels 70 a Nova York, que era el moment doncs, que la ciutat estava explotant en el bon sentit de la paraula, o sigui, estava caient a trossos, no? Perquè l'economia i tot estava molt malament, però en canvi a nivell cultural era el millor moment que he conegut en aquella ciutat, i porto doncs, des del a principis dels 70 i he viscut allà des de llavors, no? Ha canviat molt, però en aquell moment hi havia molt efervescència, hi havia molta gent, perquè no era l'únic, hi havia molta gent que estava començant a explorar, gent que venia de camps, digue'ls-hi, convencionals, escultura, pintura i tal, del vídeo, en alguns casos, però que estaven buscant maneres de sortir-nos del corset de la nostra pròpia pràctica, no? I vam començar a experimentar i bueno, van sortir aquestes coses que no eren ni escultura, s'apropaven molt a les arts escèniques a vegades, tant, no? Però tampoc ho eren. O sigui, estàvem treballant en un terreny que, entre categories. En aquell moment no hi havia nom per això. Després, més endavant, ja va sortir la instal·lació multimèdia, que diu, bueno, instal·lació, vale, no, de què? D'electricitat?
18: Bueno, no et convenç molt, el nom no et convenç molt, eh? Instal·lació multimèdia no t'ha convençut mai?
9: No és que no em convencis, que és arbitrari, en certa manera, però, bueno, a partir del moment en què tothom es posa d'acord que allò que està mirant es diu així...
18: Doncs ja no hi ha res a fer, sí.
9: I bueno, mentre nosaltres estàvem fent això, estàvem passant altres coses dintre del museu, del que nosaltres no érem conscients, que jo penso que ha sigut una de les coses més importants que ha passat amb la història del museu tal com el coneixem ara, sí. No? Que és un producte del segle XVIII, i no canvia ni una gota fins fa justament 50 anys, en aquell moment, en què fa un tomb copernicà de 180 graus i es transforma en una altra cosa. Això va passar gràcies a aquestes pràctiques que estaven forçant el límit de, no, del sobre, de l'embolcall, i també, jo ho considero realment un miracle, que els propis museus, com el Whitney o el MoMA, o sigui, no eren allò coses, no, museus d'allò que diuen de campanilles, no? Van tenir la intuïció d'olorar el que venia, i és una bona lliçó per tothom que el vulgui aprendre, van dir, bueno, potser tindríem que anticipar-nos i a tenir un context per al moment en què això agafi massa crítica, ser capaços d'absorbir-ho. No? I això per què? Perquè van començar a contratar curators o comissaris que eren molt joves, i esclar, aquests també tenien uns altres interessos, no? Sí. Miraven altres coses. O sigui que entre això i nosaltres, no? Esclar, per un moment que pum, no? Ens vam trobar, no? Perquè esclar, el context era molt petit.
18: Que el museu actual, els museus actuals, Efectivament, els vau rebentar, diguéssim. Quan tu, en el moment en què les instal·lacions que estàveu fent fora del museu, el museu s'hi interessa i les aixopluga, la paret del museu esclata. Clar, això és tal qual. Una cosa, per la gent que no et conegui, és una, tu ets una bona família relativament humil, diguéssim, d'aquí de Barcelona, que de sobte, molt jove, em sembla que ets als 19 anys, et trasllades a Manhattan. M'agradaria una mica que expliquessis, perquè en l'exposició actual és de les poques vegades que nosaltres, perquè tu has fet el que jo no sé si tu t'agradarà que ho diguem així, però que efectivament sempre hi ha com consciència política, hi ha crítica social, estàs molt atent a l'actualitat, jo crec que hi ha filosofia, hi ha antropologia, és a dir, que jo crec que és una de les grans veus intel·lectuals de, és aquest, no és un artista que pinta i no sap, que llavors li preguntes el que no és aquest, que, no, que és un artista molt sensible i és molt bonic i t'impacta el que fa i no sé quantos, no ets un artista romàntic, diguéssim, és a dir, que ets un artista que a més a més ets un intel·lectual. Però en aquesta exposició hi ha una peça central amb un cotxe, ara parlarem de l'automobilística, que tu ets molt aficionat a això també, és una peça central dintre de l'exposició, repleta d'objectes familiars, les pintures del teu pare, que era un pintor...
9: De diumenge.
18: Uh-huh. Una sèrie d'objectes, unes calaveres, no sé què. Llavors, és de les poques vegades, ho comentàvem també amb la galerista, amb la Lorena Pizano, que hi ha alguna cosa d'autobiografia, que es desprèn autobiografia en una obra de Francesc Torres. Per què ara? I aquesta obra que expliqui, m'agradaria que expliquis una mica la història de la teva família. També, per exemple, hi ha fotografies a les pintures del teu pare, una fotografia de la teva mare amb un ximpancé als braços, que això m'agradaria que ho expliquessis, perquè això pot ser molt atractiu de cara a la nostra audiència que està esperant amb candeletes.
9: És veritat el que dius, que jo sempre he tirat per escollir temes històrics, ideològics, polítics, etc. Però de quan en quan, i aquesta no és la primera vegada, les dues primeres peces que vaig fer quan vaig arribar a Nova York eren de caire autobiogràfic, perquè per mi van ser com una mena de procés de trànsit, no? O sigui, deixar tot el que havia deixat al darrere, Europa, etc., i començar una altra etapa, no? I la manera d'exorcitzar tot això, doncs, era fer peces sobre el que havia sigut el caldo de cultiu en què jo havia crescut. Després van passar 40 anys més i això no ho vaig tornar a tocar. Per què ho faig ara? Doncs no sé, potser perquè m'estic fent vell, no?
18: Estàs en trànsit, clar, ja és un moment de...
9: Allò, estem empaitant els 80, ja, o sigui que... Però, de totes maneres, no és únicament una peça autobiogràfica, a pesar de que hi ha un component que està allà i és important, però n'hi ha una altre. O sigui, a mi el que m'interessava era parlar de l'art, no? Que també és un tema que no m'ha interessat massa com a contingut.
18: Curiosament, clar.
9: L'art m'interessava com a activitat, però no com a problema. Si tens un problema, doncs dedica't a una altra cosa. No és... però és que realment, quan pares i tu mires, l'art com a patró de comportament és d'una complexitat tremenda, no? I dius, bueno, per què fa 35.000 anys, 64.000, que és l'última datació que hi ha, d'algú que tingui a veure amb això que fem nosaltres, no? Durant 64.000 anys estiguem fent aquesta cosa tan rara, que va canviant, tot canvia, no? Però això d'alguna manera sempre es manté i sempre estan allà, no? Això m'interessava, no? Sense poder fer una tesi antropològica de l'art, però, bueno, una cosa important era que jo, el meu contacte amb l'art no va ser anar al Prado, ni veient a Rubens, ni al Tiziano, ni res, sinó que va ser veient les pintures de diumenge del meu pare. Pintor aficionat, amb manetes, havia volgut ser artista, venia d'una família molt pobra, no va poder, i al final va acabar sent dibuixant de publicitat quan encara no hi havia grafistes, és allò que... Dibuixant d'arts gràfiques i publicitat, aquest era el títol. I vaig aprendre l'ofici. I ell, doncs, bueno, li agradava molt això, no l'acabava d'entendre massa bé, però ho feia, no?, i tenia mans. Aquest és el meu primer contacte amb l'art. És a dir, que l'art, segons per quines coses, és igual que sigui bo. No?
18: Ja t'ho dic, està bé.
9: Lo important és que es faci, no?
18: que
9: existeixi i que algú ho vegi, i perquè sempre hi haurà un punt de confluència en el que allò pot ser important. I aquí pues estic jo per demostrar-ho, no? Si hagués pogut ser una altra cosa i al final acabat sent artista. Aquesta és una. L'altra és sobre l'art per se, com a activitat, i jo penso que més que activitat és com un patró de comportament humà. O sigui, fem art perquè és la manera que tenim d'entendre el món, no? Uh-huh. I sempre hi ha hagut aquesta mena de diatriba entre la cultura i la natura, no? La biologia i l'evolució, que quan s'acaba una cosa comença l'altra, tot plegat. Jo penso que la biologia té un pes important. Quan dius això, hi ha molts intel·lectuals del món de la cultura que s'esveren, perquè això no comporta cap determinisme, sinó simplement que és el que ha passat, no? I la manera de mostrar-ho és que si abans dels cromanyons, que som nosaltres, que som els pintors d'Altamira i tota la pesca, no hi hagués hagut els neandertals i abans l'Homo ergaster i abans la Lucy i abans el Pinacanthropus platyops, no? Que aquests, evidentment, no sabien el que era ni falta que els hi feia, però sense tota aquesta línia, no, evolutiva, que és purament biològica, o sigui, és natura pura i dura, nosaltres no estaríem aquí parlant d'art.
18: Clar. No? Tots aquests que s'han anomenat estan al maleter, sí, del teu cotxe.
9: Els cranis que hi ha en el
18: port que baixes,
9: que a més estan acabats amb pa d'or, no? Que semblen com gairebé com relíquies religioses, són cranis, són fòssils, reproduccions de qualitat museogràfica de fòssils de tota l'evolució de l'espècie homo, no?
18: Explica'm, el cotxe aquest que és una de les peces, és un cotxe que va haver d'entrar a la galeria, bé, jo he vist la imatge de com entrava el cotxe a la galeria pels pèls, diguéssim, és el teu cotxe, és a dir, que si venguessis, si venessis, si algun col·leccionista o algun museu comprés aquesta obra, que farien bé,
9: queda el cotxe.
18: Es queda el cotxe, que és el teu, per tant, tu hauràs d'anar amb metro, ja ho saps, o sigui, agafa't un taxi, o sigui, atens els taxistes perquè aquí hi ha un negoci. M'agradaria que expliquessis breument la història de la fotografia que apareix en aquest cotxe també, de la teva mare amb un ximpancé. La teva mare, per què apareix amb un ximpancé als braços?
9: La meva mare, quan tenia 22, 23 anys, va començar a treballar en una casa de gossos de raça, que es deia Instituto Canino Rex.
18: Instituto Canino
9: Rex. Estava al carrer Petritxol.
18: Sí,
9: i era on tota la burgesia de Barcelona i tota l'aristocràcia del règim,
18: sí,
9: la Bella Dorita, entre, no, i altres famosos, portaven els gossos a que els hi pentinessin i que els creuessin, no? Quan ho feien hi havia participació, perquè s'enviava la targa dient que el perrito de fulanita, no, con el perrito del no sé quantos, no? Van a tenir tal.
18: Sí, sí.
9: Era increïble, però jo, a més, la meva mare era filla de represaliat, que en aquell moment estava la Cangri, estava la model. I un dels socis d'aquest, que eren tres o quatre, un d'aquests socis era un senyor, que no vull dir de la família, perquè no, però una família molt important d'aquí a Barcelona.
18: Sí.
9: Però era un tarambana, que no hi havia per on agafar-lo, i sempre es ficava amb lius, tenia deutes de joc, i fins al final es va enredar amb una senyora casada que estava casada amb un gerifalte falangista, i clar, i aquest el falangista, que a més a més amb la pistola, doncs el anava buscant. I es va escapar, se'n va anar, va deixar Barcelona i se'n va anar a la Guinea, i en allà es va transformar en allò Cazador Blanco,
18: sí,
9: com les pel·lícules de sèrie
18: sí.
9: americanes, no?, amb el submarí, però i caçava animals. Però no els matava, caçava animals vius pels zoològics o pels circs.
18: Pels,
9: no?,
18: circs.
9: I un dia, una de les vegades que va tornar, va aparèixer amb un nadó de bonobo, de ximpancé de cara blanca, que són els més llestos, però molt, molt jovenet,
18: bebé,
9: o sigui, acabat
18: bebé,
9: de néixer.
18: Increïble, eh?
9: Pues, no sé què li van fer la mare o què va passar, però bueno, ell va venir amb el nadó aquest, i arriba a la botiga, i diu, mira tu, que tinc això, no sé què, pam, i el va deixar allà. I llavors la meva mare, durant 2 anys, el va estar criant. I un nadó de ximpancé fins als 2 anys, justament, és que és igual que una criatura humana, l'única que no pot parlar,
18: clar,
9: perquè no té una laringe que li permeti vocalitzar, però amb tot el més són iguals. I a més el portava vestit amb pantalons curts i tota la pesca, i sortien a passejar de la mà per les Rambles, i hi ha fotografies d'això, no? O sigui, a l'any 44.
18: L'any 44,
9: fixa't tu. Bueno, doncs quan, al cap d'aquests 2 anys, van vendre, es deia Tono, per cert.
18: Tono, el Tono, pobre.
9: Va deixar de menjar i es va morir.
18: És a dir, quan el van vendre
14: quan
18: i va deixar...
14: Quan el van separar de la teva mare, mare, perdona.
9: Clar. Es va morir de pena.
14: De pena, de pena de perdre el vincle.
18: És tremenda. Aquesta...
9: Llavors, aquesta foto, que és veus la meva mare molt guapa, que jo quan era petit sempre feia la broma, quan hi havia invitats a casa, els meus pares posaven fregits, que treia la foto i deia aquest sóc jo abans de fer el canvi, no? O aquest era el meu germà gran que es va morir abans de que jo naixés.
14: No? Clar, clar.
18: Tu ets fill únic, no? Això és quasi una performance, eh? O sigui, tot això... Mare Déu. Bueno, ara m'agradaria... nosaltres ara tenim una... com que hem de seguir amb el programa, jo vaig a fer una cosa que no s'havia fet mai en aquest programa, que és el següent. Seguirem amb el programa, però com que el Francesc Torres ens estem quedant curts, farem un podcast amb el Francesc Torres que nosaltres els oferirem a través del podcast de RAC1. Ens aprofitarem d'ella a tope. I a més, m'agradaria que expliquessis una sèrie d'obres que per mi són claus, bueno, tens moltes obres claus, però que en el moment actual jo crec que són fonamentals que les repassem. Però abans de tot això, senyors i senyors, amb tots vostès, l'extraordinària Begoña Gómez Urtaran.
16: Bravo!
18: Bravo.
20: Estic fascinada escoltant el Francesc, eh? Bueno, em quedaria hores.
18: Doncs mira, ja t'ho dic, és el que pensem fer perquè...
20: Escoltarem el podcast, exactament, molt bona idea.
18: Exactament. A veure, Begoña, tu avui ens vols parlar d'un llibre que es diu Carn.
20: David Salay.
18: David Salay.
20: Publica Amsterdam, amb traducció d'Esther Roig.
18: Perfecte. Per què l'has escollit?
20: Perquè doncs mira, això és una raresa, perquè de tant en tant fem una cosa rara en aquest programa i en els nostres hàbits lectors, que és llegir un home.
18: Llegir un home.
20: Blanc,
18: sí,
20: heterosexual, cisgènere.
18: Sí.
20: Què et sembla?
18: Moltíssim, em sap que no en quedava
20: d'aquests. Que fem molt poc sovint.
18: Sí, ja t'entenc.
20: I molt poc sovint parlem de llibres d'homes aquest programa. Però trobo que hem de fer aquesta excepció.
18: Molt bé.
20: Perquè m'ha agradat molt.
18: Llavors, per què aquest?
20: Carn, que és aquest escriptor hongarès...
18: Perquè, clar, menuda ets tu, perquè t'agrada un llibre, vol dir que la cosa ha d'estar...
20: Sí. M'agrada molt.
18: Molt bé.
20: I, bueno, no només a mi, perquè va guanyar el Booker l'any passat. Vull dir que, diguéssim, que no era fàcil desbrindar que seria un bon llibre.
18: Val. Bueno, no sé.
20: Bueno, sí, de vegades, aquests premis també...
18: Funcionen, eh?
20: Pots desconfiar, però sí, li van donar el Booker l'any passat.
18: Bé.
20: Aquest autor, que fins ara no hi havia cap obra seva. Tampoc té una obra molt àmplia, eh? Té uns llibres de contes, tenia una altra novel·la, però no té una obra molt àmplia. I no havia estat traduït fins ara. I ara l'han traduït, ja hem dit, al català a Amsterdam i en castellà a Feltrinelli.
18: Val.
20: Per fer Santiago. Era un autor hongarès-canadenc-britànic. Ja és com una cosa rara, eh? El castellà es diu La Carne. I en tots dos casos porta una faixa molt gran que diu això, Premi Booker, no? Val. Del 2025. Quan li van donar aquest premi, es va parlar molt de que era una mica la tornada de l'home, també, no? Ah, com perquè es va dir, en realitat només feien uns quants anys que portaven guanyant dones, però com dient, torna a guanyar un home. I a més, torna l'home com a contingut, diguéssim, no? Perquè la novel·la gira molt entorn a aquesta idea de la masculinitat. Sí. Un protagonista masculí, hi ha molts silencis masculins... A mi això em va fer com desconfiar una mica, en plan, això de què va? No, quina mandra.
18: Quina mandra, diu l'altra, sí. Per favor.
20: Clar, llavors quan em va arribar, primer el vaig tenir allà com una mica... guardadet.
14: Apartadet,
20: no? Fins que me'l vaig emportar, un viatge, i t'he de dir que em va encantar.
14: Val.
20: I que no era ben bé el que m'esperava.
18: En quin sentit?
20: Com una cosa molt diferent. Bueno, és un llibre molt ambiciós, una cosa així de canciana que t'agafa tota una vida d'un home.
18: Ah, sí?
20: Un home, sí, amb una vida llarga i amb, diguéssim, moltes vicissituds, i emigracions, també, hi ha problemes amb la llei. És un home que neix com als anys 70, diria, sí, a Hongria, o 60... Després emigra al Regne Unit, apareix el Brexit per aquí, és com una novel·la històrica, té aquesta cosa així, no?, com balzaciana.
18: Sí.
20: Li passen una sèrie de coses. També és una novel·la d'això que es diu Rags to Riches, no?, com dels draps, diguéssim, a la riquesa. O sigui, perquè hi ha uns viatges de classe social.
18: Treure els draps de la riquesa? O
20: no, treure una persona que ve dels rags, dels harapos...
18: Sí.
20: Fins a la riquesa.
18: És un piojo puesto en limpio, que diuen...
20: Sí, piojo puesto en limpio? Sí, no? Ai, no coneixia aquesta expressió.
18: En anglès com es diu?
20: Rags to riches.
18: I tu què deies, les Neus?
21: Poll revifat.
18: Un poll revifat.
14: És una persona humil, no? Una persona que ve...
20: Humil?
14: Una persona que ve d'un entorn humil i que puja, sí, ascendeix socialment...
20: Ascendeix socialment d'una manera molt bèstia. També pot ser que igual que ascendeixi, descendeixi,
18: sí,
20: eh?
18: Sí,
20: també,
18: perquè
20: és clar. Aquest home que es diu Istvan. Isvan també té una altra característica, que és que dona que veu, dona que se'l vol follar. des de la infantesa gairebé. No, no,
14: elles.
18: Elles. Això passa,
14: carai.
20: Sí, i no és que ells ho treballi molt, tampoc, eh?
18: O sigui, perquè és un llibre que té un magnetisme total.
20: Un magnetisme.
18: Ens hagués passat segur, perquè nosaltres som fluixíssimes amb això, eh?
20: És la novel·la i dius, aquest home, què té?
18: Què té?
20: Què té? Perquè, vamos, l'àvia ja et dic jo que no té. Perquè tots els diàlegs, això també crida molt l'atenció dels crítics, és d'una gran contenció narrativa, la novel·la. Tots els diàlegs són... Ok, d'acord, molt bé.
18: Ah, sí? Ell?
20: Sí, són així. O sigui, tot, o sigui,
18: quan parla ell, parla amb Úrsula.
20: No, quan parla amb tothom, sí. És com... què passa? Això és com una primera escena que viu ell, també com una mica de troballa sexual. Què ha passat? Què vols dir? Què ha passat? Res. Vol que te'n vagis? Res. Sí? Surt del pis. Molt bé, doncs ja ens veurem. Que no vens? No. Sí? Ja ens veurem. D'acord. Això, tal qual, eh? I això durant... 300 i pico pàgines. Tal qual, i llavors...
18: I t'ha agradat el llibre, dius?
20: M'ha encantat. T'ho juro, t'ho juro. Però perquè costa entrar, però llavors... O sigui, també és un gran exercici d'estil literari mantenir
18: això durant tantes...
20: I no cedir a la temptació o d'adornar les descripcions o de fer una interioritat.
14: Doncs
18: que
14: no,
18: perquè,
14: sí, trobo que està bé, no? Que no s'adorni tant les frases. Exacte,
20: la gent parla així de tu en la vida real, aquí perquè xerrem molt, però tu tens grans diàlegs.
18: Jo, per descomptat, jo soc, o sigui, bueno, jo soc barroc.
20: Jo també, però jo crec que també, tenim aquests diàlegs i no ho volem saber tant com és. No volem admetre.
18: Val. Bueno, em fixaré en els diàlegs que tinc, però jo diria...
20: Quins diàlegs que tens?
18: O sigui, barborrei, que és esgotador, okay, diguéssim.
20: I va haver un crític que va contar les vegades que apareix la paraula en anglès ok. Okay. D'acord, aquí veig que ho han traduït. No sabia si ho dic, a veure si la traducció catalana s'ha atrevit a fer un vale.
18: Ah, i
20: que ja saps que hi ha traductors així reverents que a vegades...
18: Sí, però ok també ho diuen, no? Aquí, la gent a Catalunya diem
20: sí,
18: ok.
20: No, aquí veig que han posat d'acord.
18: També està bé, està
20: molt bé. Molts d'acord. Aquest Isbal li passen moltes coses, treballa com a agent de seguretat, i et dic que d'alguna manera entra en el món dels superrics, i llavors també pots tenir com aquesta finestra al món dels superrics.
18: Això em xifla.
20: Això és xifla. Superrics internacionals, sí. Hi ha com moltes, hi ha una part llarga, diguéssim, que transcorre en un hotel suís superluxós,
18: sí.
20: No? I aquesta cosa com del no-res, no? Com el luxe buit.
18: White Lotus.
20: Sí, una mica.
18: White Luteja.
20: Però suïssa.
18: A Suïssa.
20: Més avorrit, no?
18: Ja t'entenc.
20: Hi ha com una monotonia, també. Sí. O sigui, en realitat no fa la vida dels superrics molt atractiva. Com una monotonia.
18: És que no
20: també,
18: ho és. El que passa que als rics els hi passa el mateix. L'altre dia pensava jo, saps les que parlàvem parlant amb persones migrants, d'aquestes persones, per exemple, que han hagut de sortir, doncs, jo què sé, del Marroc, i estan treballant a Espanya, i realment, a la millor, han hagut de passar pel carrer, els han desnonat, o sigui, han tingut una vida atzarosa, però quan truquen a casa seva diuen, no, mare, estic fenomenal, estic perfecte, etc.
20: Això ens ho va explicar aquí, recentment, un convidat també.
18: Doncs, que això és una manera d'enfrontar la situació.
20: Jo crec que és una cosa de l'experiència migrant molt
18: exacte,
20: típica.
18: Però als rics els passa el mateix. Perquè els rics, a nosaltres, quan aquesta gent que s'han fet molt rics o que són rics, pensa, no sé si tu estaràs d'acord amb mi, quan tu aconsegueixes la riquesa, és igual. No, o sigui, no té... És absurd, diguéssim.
20: No t'omple.
18: Ni t'omple, ni... O sigui, aquella gent estan, que faran unes coses que els veus i dius, però en sèrio, de veritat, totes aquestes guerres, tot aquest no pagar els empleats, el que tocava, tot aquest amassar riquesa per acabar, que fotent-te un gin tònic, que fotent-te una ratlla de coca, tot allò com mitja en ressaca, i aquesta merda, amb els turmells inflats, diguéssim.
20: Sí.
18: I allà matxacant a un cavall que juga a polo, el polo està suat, o sigui, tota aquesta cosa, tot això... Però clar, no t'ho diuen, no hi ha cap ric encara que hagi dit, escolti'm...
20: És molt avorrit,
18: tot aquest camí cap a la riquesa... És buit, o sigui, no cal que... També és veritat que no ens ho creuríem, si ara vingués un ric, escolti, no cal que vinguin a això, les riques no cal que s'hi posin, anem a fer-ho d'una altra manera, la gent diria, no, perquè nosaltres també som... No, nosaltres volem ser riques, tenim la il·lusió, no? Però realment és això, nosaltres, clar,
20: aquest
18: no hi ha ningú que digui...
20: Passa, això, eh?
18: Truquen i diuen, no, això, la riquesa és genial, en el fons, estic fenomenal, la riquesa, va. Sí, i a què li passa,
20: a no? A què li passa? Aquest quan arriba un moment que arriba a evitar la superriquesa, tampoc és que allò li porti una gran
18: per felicitat. Per això, de fet, els rics, que té Elon Musk i tal, que si han d'anar a Marte, que si han de no sé què... Que
20: s'avorreixen.
18: Perquè s'avorreixen, llavors han de... foten uns lios, que, saps? En lloc de tenir una vida, doncs, pues, no, no, normaleta. Pues anar al cine, fer-se l'aperitiu... però el que sàpiga fer art, pues, que és una cosa excepcional, pues, que el faci, o fins i tot bueno, pues, pots pintar de diumenge, és que no sé com dir-te, un polvo de tant en tant, jo què sé, és que no sé com dir-te. És que ni això. Per què creus que hi ha aquesta... Perquè ara jo detecto, si tu em dius que això hi ha l'home d'autors...
20: Ha tornat l'home.
18: Però ha tornat l'home perquè reflexionar sobre la masculinitat... Sí. Perquè ahir, per exemple, parlàvem amb el Pau Vinyals, que amb la Judit Colomer han fet a l'acadèmia una obra que ens va portar ahir el Miquel Missé.
14: Tendrament.
18: Tendrament, que també és una mica la reflexió de l'home heterosexual que s'expressa, doncs això, que mostra les seves ferides i reflexiona, per dir-ho cursi. L'altre dia, la pel·lícula que està El ser querido, també, el Bardem, també va d'un home...
20: Al voltant de la masculinitat.
18: La masculinitat, que a veure com s'enfona, no sé què, no sé quantos.
20: Que això fa aquell home amb tota aquella ambició, tota aquella ràbia que té dins, no?
18: Tota aquella ràbia que té dins, no sé què, no sé quantos. Que és una mica el tema sempre del director que ara en tinc el cap com un bombo.
20: Sorogoyen.
18: Del Sorogoyen, sempre parla de la metge d'aquest tal. Doncs, tal. Llavors, nosaltres hem d'estar atents realment a això? És a dir, nosaltres, després d'haver d'aguantar l'obra èpica, exacte. O sigui, després d'haver d'aguantar, nosaltres molt bé, que els homes reflexioneu sobre la seva ferida i tot això, a mi em sembla genial. Però nosaltres, les maricones, per dir-ho així, i les dones i totes les que... I de bullera, la bullera, la goixa, la bullera, totes aquestes, realment nosaltres, després d'haver d'aguantar tot el rotllo patatero de l'èpica masculina durant segles,
14: ara que estem ocupant la... una mica d'espai. De... Ara que ocupem una mica d'espai.
18: Nosaltres ara que hem hagut a tal, tota la bullera, l'altra, l'artista,
14: el, no sé
18: aquell, el pobre que se'n va i tal, perquè tu no et considerem... seràs hetero, perquè em consta que és hetero, que a més estàs casat, Francesc Torres, amb la Terri...
9: Berkovic,
18: que és un artista també, com una casa pagès, però com el ser artista... mariconeges, o sigui, ho diu tots els artistes, són tots maricats. Llavors, vull dir-te que...
20: Assimilat.
18: Estàs assimilat, no, vull dir que aquests no, amb els artistes no hi poden... Els artistes, aquests, no ens... És una altra cosa. Però dic, ara nosaltres, de sobte, hem d'estar atents a la ferida...
20: Pues et diré
18: no sé,
20: que depèn de la mirada.
18: Què vull dir-te,
20: això és com, perfectament.
18: A més, és un mercat que la novel·la, les dissidències, sí. Parlant tant, no sé quant, doncs han dit, calla, és veritat, això les ferides, les cures, el, no sé què, el trauma... Ara, ara ve el mascle, de pe de fotre's el puto
20: no, rom, no,
18: l'Odissea, ens ha d'explicar l'Odissea i ara anirem a
20: això no, però ens ho hem d'aprendre...
18: Cap a urgències i que...
20: Com els estudis sobre la blanquitud, no?, que hi ha algunes universitats americanes, d'entendre la blanquitud també com una minoria, doncs crec que hem d'aprendre's la masculinitat com una minoria.
18: Ara diu, i homes blancs que estudien a les universitats, es veu que això acabarà està sent ja una minoria als Estats Units.
20: No, no, però hi ha una manera d'estudiar també perquè...
18: Les ties, o sigui, tothom està sent més llest que els tios blancs.
20: Però això l'estudia des dels estudis de colonials també, perquè és com, per què hem de considerar que la cosa blanca és la cosa normal? Considerem-la també una anomalia, considerem-la també una raresa i estudiem-la des d'aquí. Doncs crec que amb la masculinitat podem fer una mica el mateix. Estic improvisant ara mateix.
18: No, no, però està bé, està bé. No, no, està ben portat, Està ben portat.
20: En aquest cas és interessant. Jo recomano aquest llibre, si et vols endinsar en la ment del mascle.
18: Doncs escolta una cosa.
20: Boring.
14: Aquesta és la pregunta.
18: Boring. Ja ha saltat aquí. Què t'ara va dir? De totes maneres...
17: M'aborreixo.
20: Depèn de com, depèn de com. Ja et dic que jo vaig desconfiar, com vaig sentir.
14: No, no, jo me'l llegiré, t'he de dir, me'l vull llegir.
18: Exacte, ens la llegirem i, escolta, i donarem a raó, possiblement, perquè ella sempre té raó, que és una cosa... A la Begoña Bozzai li passa el que passa al meu marit, que sempre que mantenim raó, fotre ràbia, la gent que sempre té raó. Amsterdam publica Carn, d'aquest autor que es diu...
20: Carn David
18: Salai. No us ho perdeu.
19: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, CrystalBox.
18: Doncs escolta, tornem aquí en rigorós directe al Vostè Primer, que és un programa que és increïble, increïble perquè el regeix és increïble. Seguim aquí amb Francesc Torres, que no vol marxar a l'estudi. Escolta, és que de veritat és increïble, no? A més, ara seguirem l'entrevista amb Francesc Torres a través de... no sé com es diu això, RAC1, el podcast, jo què sé.
14: El podcast.
18: És increïble, perquè per una vegada que tenim un savi doncs l'exprimirem, però de la manera més perraca. Exactament. Begoña Urruzáis ens ha parlat d'un llibre escrit per un home blanc, que ens hem sorprès molt, moltíssim, diguéssim, aquí per la salvació de l'home blanc, ja, la que ens faltava. Però, afortunadament, tenim a la nostra, a una de les nostres bolleres de capçalera. Bueno, nosaltres tenim molta bollera, aquí en aquest programa. Sí, sí. Nosaltres no sé què passa, tenim una tendència al bollo, que pa què. Doncs, escolta, el muerto al hoyo y el vivo al bollo.
22: Entonces,
23: ¿qué os cáceres? Doncs bé, em fa molta il·lusió venir-vos a presentar la revista Bollo Pop.
18: Bollo Pop.
23: Que precisament, mira, és la seva creadora, la Sheila Terron Noves, que és una il·lustradora i una dissenyadora gràfica, sí, va trobar que realment, o sigui, en els anys nosaltres, o sigui, aviam, aquesta revista està inspirada en el Superpop.
1: Home, per favor.
23: La mítica revista, que realment era una revista adolescent que, per noies com nosaltres, bueno, a mi em va pillar una mica grandeta i jo ja comprava el Solomoto, també he de dir que...
1: Va, de veritat que trobava el Solomoto, per què?
23: Jo comprava el Solomoto perquè em xiflen les motos.
1: De debò?
23: T'ho juro.
1: Mira, al Francesc Torres li encanten les motos també, i els cotxes també.
23: Jo em sabia totes les... Bueno, total, que jo el Superpop sí, que com deies tu, volava per allà, però era, és que el contingut era... infecta ja en aquell moment, i si ara ja amb els anys, doncs no vegis. Llavors la Sheila...
1: Infecta, però en quin sentit? Però ens colava perfecte.
14: A mi em colava tot, eh?
23: Clar, perquè tu ets hetero, però nosaltres...
14: Les fotos de la Superpop les duia a la carpeta.
23: Doncs la Sheila ha recuperat tot el millor d'aquesta revista donant-li un contingut safi.
1: Perdona, és que a veure un moment, anem a reivindicar la Superpop. A la Superpop et posaven unes fotografies d'artistes adolescents, Kirk Cameron,
14: Jason Donovan,
23: Kirk
14: Cameron,
1: Sensació de Vivir, però tots com humitejats, per dir-ho fi, o sigui, mugró, empalmat i humitejats, que era increïble, anàvem totes
23: amb el look dels
14: 80.
1: I te la comparava la teva mare, al Superpop, però al Superpop i estaves comparant una revista preporno, o sigui, era preporno, i m'encantava, o sigui, estava allà, o sigui, ara seria l'essa humanitat, no sé què, la defensa de la niña, de la niña.
20: I el qüestionari, que el qüestionari era més mític, el de la revista Vale, a la meva època, que era encara més guarro.
1: Una esguarrada.
20: Però la Superpop també havia qüestionari, que la gent feia preguntes que es feia sobre els seus cossos i què fem bé.
23: Com lligar amb tios, i clar, i tu com a lesbiana, doncs ja veus tu el que t'interessava.
1: Jo m'adaptaves, clar, clar.
23: Zero.
1: Però que hi havia, perdona, però com a lesbiana també hi havia unes senyoretes que posaven allà.
23: No, algun dia, si vols, en parlem de què ens es
1: podia
23: explicar a les ties, i no és el mateix que els tios.
1: Tampoc
23: ens agradin les dones.
1: Vale.
23: I partint de base de ser un parell de pits, ja no t'impressionen tant. Bueno, no ho sé.
14: Clar.
23: Ja ho desenvoluparem.
1: Com? A veure, això què és? Perdona.
14: Clar.
23: Vull dir que jo entenc que els tios, els heteros, veieu un parell de glàndules mamàries i... Jo les porto posades.
1: Per què dius això, Francesc Torres?
23: És l'únic hetero que tinc aquí.
1: Li fa, Francesc, és un parell de mama. Per favor, que és un artista internacional.
4: Ens agraden més els culs, o menys a mi.
1: A veure, clar.
14: Aquí hi ha divergències.
1: La teva teoria, perdona, acaba la teva teoria mamallamen, què és?
23: Sí. Doncs que, aviam, jo entenc que vosaltres, en el vostre imaginari sexual, les glàndules mamàries us
1: però per què et mires a mi?
20: Sí, estàs dient el Marc,
23: ara. Mira.
4: Això és molt anglosaxó.
23: Sí?
4: Els americans, els homes, sí, quan veuen un parell de tetes orientals, es tornen bo. Aquí, jo penso que a Europa, sobretot al sud d'Europa, els pits baixen una miqueta i pugen...
14: Els trasteros, eh?
1: Més de cul que...
14: Fixa't tu,
1: veus? És boníssim. Ai, és boníssim, això. Sí.
14: Podem una enquesta.
4: I les cuixes.
1: I les cuixes. És boníssim, això. És que, clar, és que al final s'ha de portar... Has de parlar amb heteros, perquè tens informe... Has d'anar a la font, sí. Bueno, llavors, tu deies...
23: Llavors, la Sheila Terron va dir...
1: La Sheila de l'Hospitalet de Llobregat, que és importantíssim dir-ho.
23: Exacte, és importantíssima, que és una il·lustradora i dissenyadora gràfica que va dir, escolta, tu, a mi m'encanta aquesta estètica, anem a donar-li un contingut que ens apel·li a nosaltres, a les ties. Llavors, ha fet... Aviam, ella ja va crear una conta d'Instagram que es deia Bollo Dramàtica. No sé si ho sabeu, les històries de lesbianes sempre han sigut un drama. Tot és terrible, tot són traumes...
1: Però això és així, segueixin així.
23: No, això és el que ens han volgut explicar de nosaltres. Nosaltres tenim allà una vida molt més interessant que els drames que
1: jo
23: tenim.
1: Jo t'entenc. Teniu alguna cosa més de drac.
23: Exacte. Ja. I llavors, ella ha fet aquesta revista, ja et dic, o sigui, ella té un compte a Instagram que es diu Bollo Dramàtiques,
1: sí,
23: que és ella va crear la història de dos personatges, de dues noies que de ficció...
14: Que tenen bollo drames,
23: no? Que tenen bollo drames, i és divertidíssim. Llavors ella va dir, ostres, anem a aprofitar aquesta estètica, perquè aquesta revista la va aconseguir a través d'una campanya d'Albert Camus.
1: Molt bé.
23: Val? I llavors... A mi em sabria molt greu que aquesta revista desapareixés, primera perquè és la iniciativa d'una dona, o sigui, no hi ha darrere cap grup empresarial ni res, és les seves pròpies ganes i amb tota aquesta comunitat de dones que la segueixen per Instagram, i va fer aquesta campanya a Verkami, va aconseguir, i ara ja porta 9 números.
1: No,
20: de micromecenatge.
23: De micromecenatge.
1: Són 4 números l'any, eh?
23: Són 4 números l'any.
20: I on es troba, a quioscos?
23: No, ella, tu pots fer-ho a una inscripció, tota la informació està a revistabollopop.com i hi ha tres modalitats de subscripció. La física, que és la que més m'agrada, que pots tocar, te l'emportes al lavabo, tens el pòster central...
20: A veure qui hi ha el pòster central.
23: Aquesta és la
20: Chapel Rowan.
23: N'hi ha una que hi té la Xina de Warrior, gran...
1: Mitaròtic
23: lèsbic.
1: Molt bé.
23: Llavors, per favor,
14: hi ha tres subscripcions.
23: El paper, la digital i després hi ha la subscripció premium, que després ja et porta més regalitos i coses i sorpreses.
1: Enganxines i sorpreses.
23: Exacte.
1: Molt bé.
23: I llavors,
1: o sigui, tot com si diguéssim els anys 80.
23: Com els anys 80. I sisplau, des d'aquí faig una crida, doneu suport a aquest tipus d'iniciatives.
1: Perquè si no ets bullera també t'interessa.
23: També. Clar. És que això és el bo.
1: Això és que, al fons, si no ets bullera, t'interessarà més, perquè és que el que interessa és el bullerisme. O sigui, és que més enllà del bullerisme, a nosaltres ens és igual.
23: I aquestes ganes, i aquest fetitxe...
1: La bisexualitat, el bullerisme, tot això ens interessa.
23: El tocar...
1: El paper és bo, perquè és de qualitat. Una cosa, i els continguts...
23: Els continguts són boníssims. Per exemple, ara fa una anàlisi, us en recordeu de la sèrie The Orange is the New Black?
14: Sí.
23: Doncs fa tot un reportatge sobre aquesta sèrie. Després et fa un test boníssim, de que si tu estiguessis a la presó, quin tipus de companya t'agradaria?
1: Llavors, a veure, i qui...
23: Quin seria tu aliada en la càrcel? Després agafa tot de preguntes, per exemple... Et costa demanar ajuda si la necessites?
14: Sí o no?
23: Val, pum, sí. Doncs ja et porta a la següent.
1: Yeah.
23: I tot acaba. Que...
1: Fes-hi l'Ester.
23: Vinga,
1: Ester.
14: A veure, va.
23: Ester,
1: va. El títol d'això és...
23: Es diu... Qui seria la teva aliada...
1: No, però fes-ho castellà, perquè si no és un rotllo. El català no és un rotllo, eh? El català és un rotllo. El català és una llengua increïble. Catalunya triomfant. Tornarà. No és un rotllo, però això està escrit a castellà i em sembla que tindrà, etcètera.
14: Bueno.
1: No, dic que si ara aquesta, que té el cap també com un bomba, posa-se traduït simultània, vull dir que...
23: Well, si can do it in English, if you want. Doncs llavors, per exemple, quin seria tu aliada en la càrcel?
1: Aquest és el test. Quin seria tu aliada en la càrcel?
23: Primera pregunta.
14: No ho havia pensat mai. Digues.
23: ¿Te meterías en problemas por defender a una amiga?
14: Sí.
23: Vale. ¿Perdones con facilidad? Perquè si em dius sí, vaig cap a un cantó, i si em dius que no, vaig cap a l'altre.
20: Que respongui
14: no,
20: la Mar.
14: No.
23: Sí. Usas el humor cuando...
1: Però era la pregunta, perdona, que ha contestat.
14: Sí, perdona, sí, perdona amb facilitat.
1: No perdones amb facilitat.
14: Amb facilitat no, acabo perdonant, va, però no de seguida.
1: No cal, perdonar. No cal perdonar.
14: No, això, el perdona, jo que acostumo a perdonar.
1: De què collons has de perdonar?
14: O sigui, no, sí.
1: Perdona, me'n vaig.
23: Perdones amb facilitat, però no, estàs a la presó,
1: Estàs a la presó,
23: Ja, que no, ja.
14: Bueno,
23: que no. ¿Usas el humor cuando una situación se pone tensa?
14: Sí.
23: ¿Guardarías un secreto aunque pudiera meterte en un lío?
14: ¿Cómo?
23: ¿Guardarías un secreto aunque pudiera meterte en un lío?
1: Qué difícil aquest test.
14: Ostras, si estic a la presó, no.
23: No.
20: O sigui, xivata.
14: Bueno, a veure,
23: què?
14: Quin surt?
1: Mare de Déu.
23: Tu imagina't lo malament que has respost, que no hi ha ni la possibilitat de dir que no.
14: Què?
23: O sigui, un fruni.
14: Perdona, o sigui, això és un test per ser socialment correcte.
23: No, estàs a la presó.
14: Per sobreviure a la presó.
23: Però com has de dir un pou de... La pregunta que
14: no, està... No, però la pregunta és, guardaries un secret si t'ha de portar problemes?
23: Perdó, és que no veig massa bé.
14: Ah, no m'has sentit
23: la pregunta.
14: Sí que
23: hi ha la possibilitat de no.
1: Vale, llavors què?
23: Diu, ¿sueles fiarte de tu primera impresión?
14: Ostres, sí, però la cago.
23: ¿Harías un trato con alguien que te cae mal si te conviene?
1: Hombre...
14: Sí, a la presó sí.
1: I a fora de la presó en fem tractes amb gent que no ens cau bé, va, jo estic tota l'estona
23: fent-te. ¿Te sientes más segura con alguien que asusta?
1: ¿Qué?
23: ¿Te sientes más segura con alguien que asusta?
14: No.
23: Vale. Molt bé, Fruni. Tu, la teva compi, és la Franqui. Franqui conoce la cárcel como si tuviera el manual de instrucciones escondido debajo del colchón. ¿Sabe quién manda? Con quién negociar y cómo conseguir casi cualquier cosa. Tenerla a tu lado puede hacerte la vida bastante más fácil.
1: ¡Molt bé! Salvau d'èxit,
14: absolut.
1: És boníssim aquest tema, la seva Bollopop. Escolta, un altre tema, recordem, la Sheila Terrón, la il·lustradora, fa...
23: la revista Bollopop.
1: I vostès es poden apuntar
23: a revistabollopop.com.
1: Molt ràpidament, Neus,
23: Digues-ho.
18: Tu, molt ràpidament, dintre les tres possibilitats, de rapidesa i de les meves també. Resulta que han descobert, això és un altre tema completament diferent, però m'agradaria que l'apuntessis, han descobert que hi ha una opció de, no sé si de caràcter personalitat, no sé com direm, entre les persones introvertides i les extrovertides hi ha un entremig que en diuen...
23: Otrovert.
18: Què? Sí.
23: Que jo vaig descobrir...
18: Perdona.
23: Perquè...
18: Que en diuen...
23: Otrovert. Sí, no t'ho perdis.
18: Otrovert.
23: Val? Això era precisament d'un psiquiatre de Nova York, el Rami Kaminski, que, o sigui, això l'any passat va començar aquest tema de dir, val, aquí se separaven, no?, la gent entre introvertit i extrovertit. Sí. I, hòstia, vaig llegir i dic, hòstia, però si jo sóc això.
20: Otrovert.
23: Otrovert.
18: Otrovert.
23: És una persona que té independència emocional del grup. O sigui, a tu t'importa un pito, el que la penya... Saps allò
14: de... La manada, la manada.
23: No. Val? Ets com l'etern foraster, tot que són molt amables i socials, però psicològicament et mantens al marge de la patuleia, diguem-ne, val? Llavors tu tens... O sigui, a tu el que t'agrada són les connexions profundes
18: ja
23: amb la gent.
18: Ja.
23: És a dir, totes aquestes converses aquí dalt, o sigui... Boring. Llavors, tu vols connexions profundes. Rebutgen el consens social, val? Per superficial. Llavors, prefereixen les relacions individuals, autèntiques, profundes.
18: Ja, llavors, això tu ets, això.
23: Jo sóc, entre altres coses. I he dit, vinga, una etiqueteta i... més.
14: Bollera.
23: Otrovert, que ve d'allò de l'espanyol, han agafat el terme anglès, però han agafat el otro, de paraula castellà, verd.
18: I ara en cales, com és?
14: Otro, i perdona...
23: Otrovert.
20: Otrovert, com introvert,
14: introvertit,
20: otrovertit.
14: Però hauria de ser otrovertit.
23: No, però ella...
18: I en català com seria?
23: Altrovert.
18: Altrovert.
23: No, no, però aquí el
18: després hi ha l'Albert, després hi ha que és l'Albert.
9: És anglès, és que ells el tenen, el context és anglès.
18: Escolta, llavors, tu, a més de tot el que ja portaves a sobre, ara també ets l'altrovert, i tot això que has dit de la superficialitat, que no, llavors la profunditat i tal. Escolta, Carol, moltíssimes gràcies, nos Cáceres, una mica de publicitat, i després, recordin, Bollo Pop a tope, l'Esther Romagosa a sobreviure a...
14: He sobreviscut a la presó, estic preparada.
18: Frank i la seva nova companya de presó, Jania.
3: Vostè primer. Amb Marc Giró. L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
6: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
3: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada Android Auto i a Apple CarPlay.
6: Tots els podcasts de RAC1.
3: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
6: Noves funcionalitats premium.
3: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
6: Fàcil, intuïtiva i renovada.
3: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
18: Bueno, el Francesc Torres i la Neus Cáceres han fet migues.
14: Total.
18: Això ja són...
23: De veritat, el sagrestaria. A ell i a ella...
18: Perquè ha vingut el Francesc Torres amb la seva dona, amb la Terri. Terri, què tal estàs? Posa't al micro, Terri, saluda'ns. La Terri Berkovich també és una artista increïble. A veure si l'exposeu. És que tenim a la galerista, també, de... Aquí, estan a l'altre totes a l'estudi.
9: Que susto, també.
18: Terri, hello, how are you?
17: I'm good. Thank you.
18: Fantàstic. Aquesta senyora ha nascut a Brooklyn. És una senyora que... Ella i Fran Lebowitz i, no sé, Woody Allen, deu ser. Són els tres que has nascut a Nova York. No hi ha ningú més que hagi nascut a Nova York. És increïble, no? Llavors, Esther...
14: Mira, sabeu aquell moment quan et lleves al matí, vas a l'armari i penses, necessito inspiració? Doncs a la Roca Village hi trobareu tot allò que us cal per assegurar un bon look cada dia amb les millors marques com Longchamp, Michael Kors, Sandro o Adidas. Descobriu totes les novetats per lluir aquesta tardor a la Roca Village.
18: La Roca Village, de veritat, insisteixo que és el lloc on jo voldria que esparcissin, com es diu en català, esparcissin, o com es digui en català, les meves cendres quan em mori, ja tinc sincer, ho he dit mil vegades, perquè jo vull estar a prop de les marques meravelles, i a més, si són a bon preu, millor encara. Escoltin, Neus Cáceres, moltíssimes gràcies per ser aquí. Francesc Torres, no te'n vagis, perquè nosaltres seguim la conversa, és una cosa que s'ha fet de la primera vegada que es fa a RAC1, que seguir una conversa, l'hem fet en directe amb el Francesc Torres, però la seguim a un podcast,
14: el podcast del Vostè Primer,
18: la conversa amb Francesc Torres, que és un dels artistes més importants del planeta Terra. Això és així, no, Francesc?
9: Estàs
18: tu davant i clar, fa una mica de puro dir-ho, però és així. Pioner en el llenguatge de les instal·lacions, o les bioinstal·lacions, de les instal·lacions, i que té ara actualment una... que s'inaugura demà una exposició obligada a visita, jo diria, si vostès no volen quedar atrapades en la més absoluta de les depressions absolutes, doncs a la galeria Cels, al carrer Balmes 54, el futur ja no és el que era. Francesc Torres és aquí a Barcelona, feia 35 anys que no es posava a una galeria comercial.
1: d'aquesta importància. Moltíssimes gràcies, demà tornem. Gràcies. Fins ara. Mira tu quina virgueria que hem de fer, que hem fet el programa exacte, la gent es pensa que està gravat i no està gravat, aquest programa l'hem fet exacte, exacte, paraula per paraula, comprens? Un altre cop. I ara a dormir. O a la discoteca.
5: Vostè primer.

0: Dalí i Boulevard Cibernètic ja ha obert les seves portes. El passeig immersiu surrealista s'ha instal·lat al cor de Barcelona amb un recorregut de 1.200 metres quadrats amb peces úniques de col·lecció, realitat virtual en format metavers, una espectacular sala immersiva i sales interactives. Dalí Boulevard Cibernètic al Passeig de Gràcia. Venda d'entrades a daliboulevard.com.
1: Aquest matalàs que s'obstina a no deixar-te dormir de dolor?
2: Ai!
1: Ni aigua.
3: Ibudol, el primer ibuprofen bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
4: N'he rebut un.
5: Què diu?
4: O sigui, és alert. Versió RAC1, torna nova temporada en Toni Clapés. Ah, per això sí que els envien, no? Per això sí, i per l'important no. Fins luego.
6: Versió RAC1, de dilluns a divendres de 3 a 8, amb Toni Clapés.
7: Però aquesta alerta no és notícia. El que s'hauria de fer és enviar una alerta quan s'acabi del tot el versió. Això sí que seria notícia.
4: Ja seria hora.
7: I bona.
4: Walkers.
6: RAC1, tots som u. Miriam Díaz, bona tarda.
8: Bona tarda.
6: A veure, ara parlarem una mica dels nostres avis, aves, els més grans de la casa, yes. I sobretot aquells que depenen d'una altra persona pel seu dia a dia, com també és el seu cas, senyor Marsolí. Mm-hmm. El Congrés té previst aprovar, no sé si d'aquí una estona, no sabem ben bé el timing,
8: sí,
6: encara.
8: Sí, en principi estava previst a 6:45, per tant, d'aquí uns minuts, si tot va...
6: Si no hi ha sorpresa d'última hora, la reforma més important fins ara de la Llei de la Dependència.
4: Ja era hora.
6: La Llei de la Dependència és una cosa que ha anat d'Herodes a Pilats durant un munt de temps i sembla que ara rebrà com a mínim un suport una mica més majoritari, una miqueta més de recursos, però no sé si encara seran suficients. Míriam.
8: Sí, una llei que, recordem, es va aprovar fa 20 anys en etapa de Zapatero i que el propi president espanyol en aquell moment la va presentar com un dels progressos socials més importants de la història de l'Estat espanyol.
9: Hoy empezamos a poner los 500. Y espero que dentro de unos años podamos sentirnos como españoles tan orgullosos del sistema de atención a la dependencia como podemos legítimamente sentirnos de nuestro sistema de seguridad social, de nuestro sistema educativo o del sistema nacional de salud.
6: Doncs no.
8: Doncs,
6: la resposta és que no.
8: La cosa és que no, una llei que recordem que primer es va prioritzar els casos més greus, no, les persones amb el grau 3, però que va ser una de les lleis que va ser víctima principal de les retallades durant el govern de Mariano Rajoy. Falta de recursos, de cuidadors, burocràcia, doncs ha fet que molts dependents hagin mort esperant la resolució del seu cas o d'una ajuda i ha provocat una fallida, un fracàs del sistema de la dependència. El govern espanyol espera que avui el Congrés tiri endavant aquesta reforma de la Llei de la Dependència, recordem, la més important d'aquests 20 anys, una reforma que suposarà una injecció de 6.200 milions d'euros per aconseguir que l'Estat financiï el 50% del cost, això era el que estava establert des de feia 20 anys i no s'ha complert mai, també universalitzar la teleassistència i fixa aquesta reforma que el temps d'espera entre que entra un cas i es resol sigui de 3 mesos i no de 6, com diu la llei ara. Les xifres reals demostren, però, que el temps d'espera per resoldre un expedient és de mitjana a Catalunya de 266 dies.
6: Una autèntica vergonya, un forat negre que tenim al nostre país relacionat amb la Llei de la Dependència. De fet, si teniu casos i ens els voleu explicar, ho podeu fer a través de la versió@recu.net, que segur que compartirem casos terribles de persones que les heu passat canutes per ajudar els vostres avis. Avui, per parlar-ne... i els vostres pares o les vostres mares. Tenim una convidada molt especial que ha fet un dels vídeos virals d'aquest estiu. A més, és un vídeo d'anúncia que feia molta falta sobre el cas de la seva mare dependent. És l'actriu Assumpta Serna. Assumpta, bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
6: Gràcies, sí, per acompanyar-nos.
10: Gràcies.
6: Mira,
10: no,
6: que...
10: la veritat...
6: Digues. No, anava a dir que a l'Assumpta m'hagués fet molta il·lusió entrevistar-te per alguna obra de teatre, per alguna pel·lícula, i avui també em fa il·lusió parlar de tu amb aquest tema, però vaja, tant de bo ens trobem en la propera, en unes altres circumstàncies, no? Perquè això voldrà dir...
10: Sí, aquesta és molt
6: resolt.
10: Personal.
6: Sí,
10: exactament. Aquesta és més personal i la veritat, doncs sí, tenim 5 milions de visualitzacions, més de 3.000 persones han escrit un formulari els seus problemes. Són testimonis que hem anat recollint.

0: a través d'aquest estiu. I bé, va ser una cosa que no me la pensava, va ser algo que no va ser planificat. Els vídeos van ser tan virals i la gent comentava els seus problemes que vaig dir, bueno, fem un formulari, aviam quines propostes hi han, que doncs, sempre escoltant a la gent se'n troben. I realment, doncs, ja el meu, diguéssim, va ser fútil amb el que hi havia al panorama. I llavors jo vaig pensar, això s'ha de registrar, i aquí doncs després els vaig preguntar les propostes, me les van dir, hi havia molta gent amb moltes propostes molt interessants, i vam dir, doncs mira, aviam, voleu ser voluntaris, i 300 persones s'han apuntat des de llavors, 300 que hem anat una miqueta escollint amb les necessitats que hem anat tenint, són gent tota, doncs, que investigadors que han investigat sobre el tema, que han sigut consultors del PSOE, que han estat amb taules rodones, són investigadors molt interessants, que ens diuen moltes dades molt interessants, i després doncs, bueno, gent de tota mena, sobretot doncs, persones que sofrim o hem sofert sí, o sí. Sofrirem la llei de la dependència.
1: Aquí també m'hi poso jo, Assumpta, perquè també he sigut, en fi, patidor de tota aquesta història. Un exemple que deus haver llegit moltes vegades, de demanar la llei de dependència per un familiar, i quan arriba aquest familiar ja no hi és. Que m'imagino que deus haver vist en moltes ocasions.
0: Sí, moltes ocasions, la gent és realment més del 78%, la gent doncs està dient això, però més del 80% la gent diu que quan ve l'ajuda és poca i després no té qualitat. Això és, diguéssim, el que a nosaltres ens fa pensar que res del que ens poden dir, 6.000 milions, per exemple, és realment poquíssim per lo que realment la societat nostra necessita. Això no ho dic jo, ho diu els països europeus, que com nosaltres doncs, estan en la mateixa situació, cada vegada la població s'envelleix més i ja, doncs, ja hi ha doncs, d'un 2% a un 4%. Nosaltres estàvem al 0,8 del producte PIB, és a dir, del pressupost que es dona a l'Estat. Llavors, esclar, estem tan baixos i a més, nosaltres tenim el que és la població més envellida d'Europa. Per tant, no serveix els parxes, no serveix la reforma. Aviam, ho agraïm. És veritat que no s'ha fet res durant 20 anys. És veritat que Zapatero va dir que era una de les coses més importants, la llei. Però ha sigut una llei efectiva, sense recursos, sense que hi ha hagut un ànim de lucre i una especulació, que la cartera bàsica de serveis no està completa i que no s'ha garantitzat per res l'accessibilitat a totes les prestacions, no?
1: Jo vull preguntar-te una qüestió, Assumpta, a veure si la saps, perquè és la mare dels ous. Ara comencem pel principi, parlarem i escoltarem el teu vídeo, però, o sigui, una cosa que és tan bàsica, una qüestió que tots veiem venir, que vivim en un país que s'està envellint, que, per tant, l'ajuda que necessitarem nosaltres quan siguem grans hi haurà de ser, que l'estem pagant també amb els nostres impostos, és a dir, una cosa que és tan evident, no és un impost que diguis, home, a veure què passa, no, és que és evident que tot això, els que ens escolten, els que us parlem ara mateix, ens farà falta. Per què no arriben aquests recursos?
0: No arriben perquè no estem posant les necessitats de les persones primer. Estem posant una gestió feixuga i absolutament inalcançable, que ja s'ha vist, no?, d'anys i anys que la gent espera coses que no arriben. I no solament que quan arriben no hi ha una qualitat en els serveis i la gent realment està confusa on anar. Tots els serveis socials a les xarxes, per exemple, que ens en fan anar perquè diguéssim, amb aquesta aplicació doncs es poden fer coses, a les xarxes doncs no hi ha una escolta, els comentaris no hi són completament no transparents, diguéssim, amb la informació, i això fa que la gent estigui perduda, frustrada i amb moltes ganes de fer alguna cosa. Llavors, per nosaltres això té que passar per un pacte d'estat.
1: A veure, abans que res, Míriam, la història comença el mes d'agost, oi?
2: Sí, el mes d'agost. L'assumpte que si algú va revisar el seu compte és una autèntica instagramer,
1: sí.
2: Perquè té uns vídeos molt ben editats, sí. Molt ben subtitulats. Doncs aquell dia l'assumpte farta, perquè és el títol que ha posat el vídeo, farta, penja aquesta videodenúncia sobre el cas de la seva mare, que viu a Barcelona i té 100 anys.
3: Això va de vida o mort per a la gent gran de Catalunya. El protocol del Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya no és ni humà ni just. Acabo de presentar una queixa formal al Consorci de Serveis Socials de Barcelona. I de què em queixo? Primer, només 64 hores al mes d'ajuda a domicili, a la resolució de juliol que ens van demanar, que nosaltres vam demanar fa més d'un any. 64 hores al mes per algú que necessita ajuda 24 hores al dia. Segon, si contractes un cuidador directament amb un contracte legal, no hi ha cap prestació. Zero. T'obliguen a contractar amb empreses recomanades per la Generalitat, que es queden comissions enormes mentre la gent està a l'última etapa de la vida, amb l'excusa d'uns serveis amb cuidadors i cuidadores que tampoc tenen la titulació requerida. Tercer, manca total de comunicació amb el departament des del 2017. Aviam, anys de retards, només per revisar un grau de dependència. Mesos i mesos, i l'insult final, a mitjans d'agost, el servei està tancat. Ni correus, ni telèfon, res. Res de res. És com si diguessin, podeu deixar de morir a l'agost? Necessitem vacances? Aviam, si us ha passat alguna cosa semblant, escriviu-me a Instagram. Vull recollir testimonis per tenir més força. Aviam, això no és un problema dels altres. Això serà el nostre problema. Avui o demà, el teu, el meu. Junts encara podem canviar com Catalunya tracta la seva gent gran.
1: A veure, Assumpta, coses realment importants. Com està la mare centenària?
0: Això és el més important.
1: Oh,
0: doncs mira, està en un procés, doncs és que, clar, saps, té 100 anys, llavors té 100 anys i dos mesos, la vam estar, diguéssim, aguantant amb aquesta il·lusió dels 100 anys, però ara ella s'ha deixat anar i efectivament tota la, diguéssim, demència vascular que va tenint, doncs fa que sigui una persona absolutament dependent. Ja no és ella, és una situació que ella no li hagués agradat arribar. Estem patint perquè doncs, no hi ha manera doncs, de fer res. Hem d'esperar que encara pateixi més perquè els del PADES vinguin. És a dir, és una situació que no hi ha hagut un acompanyament de cap manera, ni a la meva mare ni a nosaltres, i que crec que això doncs és això, injust i inhumà.
1: Després d'una llarga espera, què heu arribat a aconseguir?
0: Aviam, aquí vull distingir que la meva mare mai va voler una ajuda. Això passa quan la gent, doncs, esclar, no confia en un sistema, no confia en que, bueno, que a mi, bueno, el sistema està malament, per tant, jo, saps, la meva mare va deixar de votar als 85
1: i ja no es pot arreglar.
0: Llavors, doncs, esclar, no és una qüestió, saps, ara, és que jo penso que ara això no és una qüestió política, això d'anar a un pacte d'estat, però vaja, claríssim com tenim l'educació, com tenim la jubilació. Però sí, ma mare, preguntant per ma mare, doncs, bueno, està això, està en una situació dolenta, que això, doncs, bueno, és una bellesa que a més està, doncs, acrescentada per tots els ictus que ha anat tenint, que ella és una persona molt forta i avui m'ha felicitat el cumpleanys, veus?
1: Efectivament, que és el teu aniversari. Sí, moltes felicitats, Assumpta.
4: És el teu aniversari.
1: Que això, escolta'm, sí. Les coses s'han de celebrar, eh?
2: I tant,
1: s'han de celebrar.
2: Sempre.
1: Estaves parlant de la teva mare i jo et preguntava què us havien arribat a concedir.
0: Ah, no, la meva mare, ja et dic, va haver un moment on ella no va dir, escolta, noia, no facis res més, no vull res més, i de totes maneres ho he anat fent per darrere una mica, per veure, aviam, per ajudar-la una mica, no?, perquè, bueno, jo, el meu pare em va encarregar que jo fes la qüestió dels números i aquí estic, però no, o sigui, el màxim que li han donat ha sigut, em sembla, 146 euros, i l'última, diguéssim, del grau 2, ja et dic que ha sigut això, i quan ja jo vaig voler que sigués una persona de confiança que havíem trobat i tal, vaig trobar que aquesta ajuda era inexistent, era zero, perquè no era d'aquestes empreses que recomanava la Generalitat. I no és solament això, després em vaig enterar que això no és solament Catalunya, és que a cada comunitat estem diferent d'Espanya, País Basc està una miqueta millor, Navarra està una miqueta millor, però després ja tens Andalusia fatal, etc. Tota la gent que m'ha anat trucant amb aquests testimonis, trucant i també doncs, per Instagram i pels formularis, saps? Diu, però per què jo tinc que estar malament a Andalusia? Entens? Llavors jo m'he de canviar. I, de fet, molta gent es canvia per poder gaudir una mica, perquè diu, bueno, escolta, m'hauré d'anar-me a un altre lloc. València està fatal. És a dir, no és una qüestió solament de Catalunya i per això la solució no ha de passar per la Generalitat, que també ells han de gestionar i ells, doncs, evidentment, la política de proximitat fa molt, però això de ser, no el 50%, no, ha de ser un 100% per cobrir absolutament tot el que ens fa falta. 6.000 milions no és res, pues no sé, el 2% que és més o menys el que tenen els 35 països d'Europa que tenen més o menys de mitja, és un 2%. Això vol dir, traduït en diners, són 35 milions. No en fem res amb 6 milions, es veu clar, oi?
1: Jo ara vaig a les coses més, diguem, els titulars de tot el que està passant aquestes últimes hores, però m'agradaria continuar explicant una miqueta el teu cas, perquè crec que a partir d'un cas concret la gent s'hi pot sentir més identificat. Hi ha una cosa d'aquest vídeo que no m'agradaria deixar de passar, que és que tu parlaves de la incomunicació, perquè, o sigui, el mes d'agost et vas trobar abandonada, o sigui, aquí no hi ha ningú.
0: Sí, no hi havia ningú. I després, saps, quan nosaltres vam començar una mica a dir, bueno, pues, escolta, això són molts diners, són 4.000 i pico d'euros, saps, per poder estar amb les tres persones que la cuiden. Quan això...
1: Sí, tenim més o menys tres cuidadores, són 4.000 euros i més o menys.
0: Exactament. Exactament, sí, perquè has de pagar seguretat social. Sí. Què passa? Que hi ha molta gent que no paga seguretat social, que fa trampes, per això volen ser anònimes. Això ens obliguen a estar, saps, a fer trampes, que és un altre dels vídeos meus que hi ha que es diu, sí, que es diu estafadors, no? Realment, jo no ho he fet, però perquè, bueno, perquè, saps, perquè el meu pare va vendre la casa per poder cuidar la ma mare, però això no és el cas, saps? El cas no és que la gent, saps, es tingui que empobrir per realment, saps, poder cuidar la seva vida. Són gent que han treballat tota la vida, que són gent que han contribuït, són gent... Llavors, ens hi trobarem tots, m'entens? Sí, sí. No és una qüestió de dir, és una altra. Llavors, per això, penso que si tu vas a les residències, per exemple, no tens cap transparència, dius, bueno, doncs jo no puc, jo no puc deixar el meu treball, és que això molts dels casos ho diuen, que gent que, i a més casos que si no s'empobreixen i llavors ja no, ja els hi toca amb ells, diguéssim. Doncs hi ha hagut, si la cosa dura molt, sí, sí. Ja no és una qüestió tampoc del gent gran, és que hi han molts col·lectius, com per exemple uns col·lectius de mares, per exemple, que tenen que cuidar els seus fills dependents tota la vida, i què passa amb aquesta gent, m'entens? I què passa amb les malalties rares? I què passa? La dependència som tots discapacitats, no? Llavors, doncs, hi arriba un moment, saps, que dius, no, és que és l'única solució. I quan tu vas als polítics i els dius, ells et diuen, sí, no, si fem pressió ciutadana és el que podem fer. Dic, bueno, però què ho haig de fer jo? És a dir,
1: doncs sembla que sí, t'ha tocat a tu.
0: Aviam, sí, no soc sola, menys mal que hi ha 300 persones darrere que estan amb voluntaris i que bueno, anem canviant i anem mirant, però no es tracta d'això, de fer una pressió social. Això tindria que ser un pacte d'estat de que els polítics no s'estiguessin barallant de dir, aviam, qui és el primer i qui es posa la medalla. Ens entenem, no?
1: Sí, sí.
2: Aquests casos que deies que heu rebut gairebé 3.000...
1: Que també n'hem rebut algun nosaltres, ara el comentarem.
2: Sí, que heu rebut gairebé 3.000 casos, no, a través d'aquest formulari que vau penjar a les teves xarxes socials. Formularis que has dit bona part de
0: amb
2: gent... Sí. Anònima, no? Pel que deies de que molta gent ha de fer una pràctica,
0: sí,
2: il·legal, no? Com per exemple contractar gent no assegurada, no? Per, doncs, per poder cuidar la seva família. Què és el que més et denuncia la gent? Què és la burocràcia, l'espera de l'ajuda, la falta de professionals?
0: La qualitat dels serveis. Uh-huh. La qualitat dels serveis. La que et donguin poques hores i que et donguin pocs diners i que després quan vinguin no tinguin qualificació o estiguin mirant la tele, m'entens? Quan tu te'ls trobes que estan en allà, que vens de treballar. No, entens? Clar, jo entenc que és una cosa molt cridanera dir, és que si hi ha bueno, 16 persones que moren cada minut, diem-ho i s'ha de dir, però en realitat és la garantia de que hi haurà un servei de qualitat per sempre i estable, saps? O sigui, a Holanda tenen un 4% del pressupost total de l'Estat. Per què nosaltres tenim el 0,8? Bueno, ara tindrem l'1,2, m'entenc? Però només garantit per 2 anys, això no pot ser. Ha de ser per sempre, saps? I a mi el que jo em vaig trobar és completament sola, saps? I jo, que tinc una germana i que és metge i que escolta'm, que ho hem portat molt bé, però i la gent que no, que és una persona sola, i els nois que se li han mort els pares perquè amb accident. Què fan aquesta gent, saps? Doncs, vull dir, tenim casos i casos de que hi ha una ànima de lucre increïble a les residències. Això no pot ser, l'especulació amb els nostres grans. I, saps, i dius, bueno, hem de despertar la consciència per entendre que no és un problema que sigui ara mateix, però és que t'arribarà, saps? I sí, arriba sí. A tots.
1: A més, la gent gran s'ha convertit en un negoci. O sigui, això ho hem de començar a dir i ho hem de començar a assumir, perquè n'hi ha molta. Llavors, jo no dic que tothom faci les mateixes pràctiques, però és cert que hi ha agències que gestionen cuidadors i cuidadores que no vulguis saber...
0: Que rebaixen.
1: Com... Sí, no vulguis...
0: Rebaixen els preus.
1: Sí, sí. I no vulguis saber en quines condicions està. Cuidadors i cuidadores, a molt bona fe, que no tenen titulacions, això també passa moltes vegades. Famílies, com deia l'Assumpta, que no s'ho poden permetre, que no poden permetre un contracte amb una cuidadora, però compta amb això, perquè si una cuidadora o un cuidador està al càrrec d'una persona i es lesiona intentant aixecar o auxiliar aquella persona, llavors allà tens un greu problema.
0: I els cuidadors també necessiten ser cuidats. Clar, després totalment. Que tu has estat 5, 6 anys, 7 anys amb una persona cuidant-la, l'agenda la tens buida, m'entens? Perquè la gent no aguanta tot això. Tens, no tens contactes, estàs completament aïllat, tens un problema psicològic i a vegades també un problema físic perquè has estat acompanyant amb una persona que no s'ha mogut de la cadira, que tu no has fet exercici, que tu estàs en una situació empobrida, saps? On no hi ha, diguéssim, una elecció lliure de lo que pots fer, perquè, a més, la gent està molt, jo el que he vist, està molt perduda. Què és el que la gent més diu? És la falta de qualitat del servei. El servei. I aquí encara no he començat les residències, estem fent tots uns informes molt interessants per dir-ho. Pensa que encara no s'ha dit res sobre què ha passat amb el del Covid. Vull dir, no pot ser això. La veritat.
2: De fet, sobre les residències, un dels teus vídeos a Instagram precisament denunciaves doncs que tenim brots de sarna a residències molt sovint. Sí. Escoltem-lo.
3: Però en sèrio? La segunda red de tren de alta velocidad más extensa del planeta y sarna. En residencias de personas mayores. 2025 en Cataluña. 154 brotes, 1.229 personas afectadas. ¿Pero qué demonios estamos haciendo mal?
1: Tot el tema de les residències, dels cuidadors i alguns altres exemples que hem anat posant, si de veritat els periodistes en algun moment tenim temps per posar-hi el nas, el que s'hi amaga al darrere és absolutament escandalós. Repeteixo que no és una pràctica general. Però que quan tu et trobes com a fill, com a pare, com el que sigui, que has de cuidar una persona, com a marit, la feinada que tens i la sensació que t'estan estafant a cada pas és considerable.
0: Sí, jo no diria tampoc que no és general. Jo penso que la desinformació sobre inclús el que li passa a la persona, o sigui, els serveis sanitaris no tenen temps. Saps, no estan propers. En el moment en què tu et diuen que hi ha una malaltia irreversible, en aquell moment els drets socials que tu tens com a persona tindrien que ser exercits. És que és una inseguretat jurídica terrible. És que tu tindries que tenir, en el moment que et diuen, escolta, això és irreversible, tens, doncs bé, doncs aquí, mira, tens aquests serveis, tens aquestes ajuts, pots demanar, saps? No, tens que esperar un any així, sense saber res, sense saber el que et passarà, i després quan et passa, quan et toques de riure. Com pot ser que sigui el màxim 900 euros? Vull dir, és que llavors, on van els diners?
1: Aquesta és la pregunta. I efectivament és el que et deia abans, a una persona li fan un diagnòstic d'Alzheimer al gener, i quan rep les primeres ajudes o té una altra visita,
0: doncs,
1: ja és el desembre. I aquest Alzheimer del gener ja no té res a veure amb l'Alzheimer del desembre.
0: Exactament.
1: I les necessitats ja han canviat molt. És que
0: molt,
1: és així.
0: Clar. Sí, sí, per això, que no hi ha manera de que les famílies, a més, estiguin, puguin opinar, estiguessin dintre del procés, perquè tu vols informar, dius, escolta, però és que això cada vegada ve pitjor, això que tal, que cal. Bueno, fan una prova, un dia la persona pot estar més clara que una altra i diu, no, això, grau 2. No, saps? I tu saps perfectament què és el que passarà amb aquesta persona. Què es passa? Que estàs estalviant? Què passa? Que tens que fer a la vagini? no, saps, no. La qualitat, sobretot, dels cuidados, té que ser també amb un finançament estable. No pot ser que sigui, saps, ara ve un govern i fa això i l'altre en fa un altre. Té que ser blindat, saps, en el temps. Vull dir, clar, algú ha de saber com optimitzar els recursos d'apoyament i de cuidados, no? I s'ha de posar una... Jo crec que hem de conscienciar tant periodistes i la gent, doncs, que realment està patint, de conscienciar els altres, de dir, escolta, desperteu-vos, afirmeu per aquest pacte d'estat, feu coses perquè podeu realment posar a la persona en el centre, que és el que demanem. Que amb totes les... No sigui el negoci, que sigui realment, escolta, aquesta persona té aquestes necessitats, anem-hi, saps? Que tinguis un servei que estigui protegit i que aquests siguin recursos optimitzats per garantitzar el complement d'un dret que és que tenim tots i que posa la llei.
1: Sí, el que no pot ser és que una persona que té una xarxa molt minsa al seu voltant, que té un diagnòstic d'Alzheimer, que és una persona que ha d'estar vigilada, li vingui una persona un dia o dos dies a tallar-li les ungles. Que, bueno, algú li ha de fer, però vull dir que és el que passa, però vull dir que aquest servei de poc serveix, valgui la redundància. Anem amb una iniciativa que pot ajudar al que estem explicant, però abans, Marta, és evident que és un tema que toca a molts oients que ens escolten.
2: Mira, per exemple, ens escriu el doctor Jaume Minguella, diu, jo em trobo amb un cas similar a Assumpta Serna amb la meva mare amb 102 anys. Diu que, de fet, és coneguda de la mare de l'Assumpta. Diu, i una de les coses que penso que és denunciable...
0: Sí, Jaume Minguella, esclar que sí.
2: Diu, és que si s'agafa una persona per cuidar els avis, o bé es posen aquests avis en una residència, l'import no es pot desgravar de l'impost de la renda. D'aquesta manera, diu, la meva mare, que cobra una pensió i li surt la declaració lleugerament positiva, no podrà desgravar-se res. I a més de pagar el triple de la pensió a la residència, ha de pagar l'IRPF d'aquest ingrés, que no és real. Diu, penseu que és interessant que en parleu.
1: No,
2: per
1: tant,
2: altra banda,
1: sí. Ell
2: demana com la forma de poder-te enviar un mail que no sigui a través de xarxes socials, perquè ell diu que no té ni Instagram ni Facebook.
0: Vale, plataformadorada@gmail.com.
2: Plataforma dorada és?
0: dorada@gmail.com.
2: Perfecte.
1: Doncs la Miriam ens explicarà què és aquesta plataforma.
2: Bé, és la plataforma que ha creat l'Assumpta després de la llau de casos que ha rebut, on l'Assumpta ja ha explicat que compten amb aquests 300 voluntaris, per cert, la majoria crec que catalans, i amb aquesta petició de pacte d'estat, no?, com a mesura estrella. De fet, justament en les últimes hores, Assumpta, t'has reunit amb el ministre de Drets Socials, crec, amb en Pablo Agustín Duy, i representants d'alguns partits polítics al Congrés per buscar aquest suport a aquest pacte d'estat. No sé com han anat aquestes reunions.
0: Home, jo sempre sóc dialogant, no? Jo ara estic encesa perquè, bueno, perquè encén, no? Perquè és un... Però, clar, jo he anat allí doncs per veure una mica... Tothom vol això, saps? Els de Sumar, els del PSOE...
1: Sí, sí, clar, però si tothom ho vol, per què no passa? És que això ja portem anys així. Aquest és el problema.
0: Ah, exactament. Doncs perquè no... quan jo els hi parlo, diu, sí, fes-ho. Com fes-ho?
1: Sí, faci-ho vostè.
0: Jo ho haig de fer, clar. Fas-ho vostè. Per què? Diu, no, perquè si jo ara ho dic i ho presento com tal, els altres diran que no. O sigui, políticament van a rebentar els altres, esclar, en comptes de dir, no, hi ha una... L'única manera que hi ha és que la ciutadania digui, prou, aquí s'ha acabat, tantes persones, milions de persones volem això, i això
1: però,
0: ha de ser
1: però, aquí, però com un pacte d'estat. Però com pot haver-hi un debat polític sobre aquest tema? És que no ho entenc. O sigui, on està el debat?
0: Quin
1: és el debat sobre la llei de la dependència? Que s'ha de donar
0: si
1: i ja està.
0: Que...
1: Aquest és el debat?
0: Sí. No, clar, és que el debat no hi tindria que haver-hi, oi? Però sí, i és perquè algú ha de dir-ho, algú ha de començar, i aquest que comença, llavors els altres diuen no, ha passat a la llei, ha tingut molts problemes aquesta llei per sortir, ells m'ho han dit. Entens? I bueno, he parlat amb senadors també, i moltes vegades un grup et diu amb una junta, saps, o amb una reunió, et diu, sí, votarem això i després votarem una altra cosa. Doncs... Llavors, esclar, no hi ha cap confiança en el que l'altre pot arribar a fer, i llavors, doncs, esclar, es van punxant uns amb els altres en qualsevol tema que pugui sortir, que tots són molt importants i molt interessants, estic segur, però és que aquest és un dret que no ens el poden treure. Saps? Aquest és un dret que tenia que ser apolític, sense res de... Però Això m'ho diuen, no, no, ves, ves. I les persones, personalment, aquests que estan en aquests grups, que són els que hem entrevistat, em firmen el pacte d'estat, però no com a grup. Enteneu? Perquè, llavors, esclar, jo em vaig quedar quadre, us vaig pensar. O sigui, sí, no, sortiu a manifestacions, però és que la gent no pot sortir. La gent està precisament cuidant a la persona dependent. O sigui, saps? No és una idea política, això. No és una manifestació, no podem. Estem cuidant. Llavors, és clar, no passa per aquí. Jo, l'únic que se m'ha ocorregut és això de firmes que podeu posar, diguéssim, l'enllaç a Instagram i allí veureu doncs l'enllaç i que siguem molta gent que estiguem darrere, saps? I que, bueno, nosaltres hem demanat ara una compareixença també per explicar-ho bé, parlar, saps? I bueno, esperem doncs que això sigui, des de lluny nosaltres no pararem fins a aconseguir-ho. Això ens hem fet un pacte entre tots nosaltres perquè és una responsabilitat que si no la prens com a ciutadà veus que, bueno, que això pot a lo millor doncs tenir, almenys el que et diuen els polítics i el que nosaltres pensem doncs que hem de fer, que són mocions de l'Ajuntament.
1: Sí, sí.
0: Perquè els ajuntaments també tenen, saps, ja són els representants
1: ara,
0: del poble.
1: Em sembla increïble que quan tu plantegis et digui, bueno, algú ha de començar, perquè clar, comença-ho tu. O sigui, realment, si aquest és el nivell, estem ben arreglats.
0: No, o sigui, m'han donat les gràcies.
1: Sí, sí, no, les gràcies clar. I un copet a l'esquena te'l donaran sempre. Ara, que ja. Comença tu, eh? Parlem amb l'Assumpta. Assumpta, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
1: Bona tarda. Què ens pots explicar? Com pinta la burocràcia d'aquests casos?
4: Seré molt breu. Des de la primavera de 2024, que em vaig jubilar i vaig començar a fer tots els tràmits per el tema de la dependència, els ajuts dels meus pares, estem a la tardor del 2026, ho tinc ja tot reconegut i acceptat, però encara no hem cobrat. Val? Aleshores, només volia dir-te gràficament passar dintre la llista de les finestres a les que he hagut d'acudir físicament per tramitar aquest expedient. Mm-hmm. Començo. Carrer Bruc, Barcelona Ciutat, eh? Cap de Maragall, amb l'assistent social. Carrer Viladomat, carrer Sicília, Afers Socials. Carrer Garcilaso, Afers Socials. Avinguda Paral·lel, carrer del Foc, que és districte administratiu. Carrer Còrsega, Generalitat. Carrer Aragó, Serveis Territorials de l'Ajuntament. Ronda Litoral, carrer Tarragona, Serveis Territorials. Ins, carrer Padre Claret, que hi ha dos oficines, la gran i una petita, i ja està. A part de les reunions i de tots els tràmits que he hagut de fer online, és impossible que una persona de 70, 80, 90 anys pugui fer aquesta tramitació. Vull dir que hi ha molta gent que es queda sense l'ajut perquè és impossible que ho pugui demanar. Perquè, i això és un galimaties, vaig trucar a la síndica i llavors em van dir que ho tenien present, que ho sabien, i que això era aquest sistema, aquest procediment, és una vulneració de drets. Perquè si sí? La gent no pot accedir amb totes aquestes traves administratives, doncs és una vulneració de drets. Només
0: és
4: volia dir
0: jurídica.
4: Això per ampliar tot el que ha dit l'Assumpta Serna, i bueno, perquè la gent sigui conscient de tots els tràmits i 2 anys i pico i encara no hem cobrat.
1: I a més, Assumpta, tots aquests tràmits normalment els fa un cuidador o una cuidadora, no sé si deu ser el teu sí. cas, que evidentment tens altra sí. feina, tens la feina de cuidar i tens la feina que et fa arribar a final de mes i que és una pèrdua de temps que s'afegeix a altres pèrdues de temps que hauries de dedicar el temps aquest al teu familiar, a les cures, el que sigui, i que sí. en canvi vas d'una agència sí, a una altra, d'una finestra a una altra.
0: Sí, no, és totalment inhumà, és lo que això no és, no sí. saps, no té un altre nom, és una sí. injustícia perquè aquest sí. dret el tenim i reconegut. Llavors per què sí. no es fa? Llavors aquesta idea de que sí. a més Barcelona o Catalunya estiguem d'una manera i Andalusia sigui una altra, no sé vosaltres, però jo penso que això tampoc és de llei, saps? Mm. Perquè aviam, o sigui, nosaltres estem contents del nostre racó i l'altre, no, primer que no ho estem. Sí, sí. Però si ho estiguéssim, sí, això sí. tindria que ser una cosa sí. d'estat, del estat espanyol, que és el que té que donar els diners perquè això pugui ser possible.
1: Assumpta, moltíssimes gràcies. Digues.
4: No, només una cosa. Com que tot el tema aquest dels ajuts es gestiona a les mateixes finestres Jo crec que una de les coses per accelerar-ho seria com segregar-ho, dividir. O sigui, el que és la gent gran, o sigui, que jo estic parlant dels meus pares que tenen 90 anys, o sigui, si haig d'estar 2 anys per tramitar això, no és que no arribem a temps. Llavors, clar, que fossin també uns tràmits ràpids i amables.
0: Sí, i en el moment, és que s'ha dit... Clar, és que tindria que ser... Perdona, com et dius?
1: Assumpte.
2: Com tu.
1: Sí, sí, Assumpte. Sou dues assumptes. Sí, sí.
0: Bueno, no tindràs pas el complex avui.
4: No, no.
0: No, és que realment, això no aviam, això tindria que ser en el moment en què tu, en el metge, et diu, escolti, això ja és una cosa que, en fi, anirà degenerant. En aquest moment ja els serveis socials tindrien que estar a la teva porta.
1: Sí, senyora.
0: Saps? Mm. Això és el que tindria que ser. Llavors, aquesta coordinació sociosanitària no la pot haver-hi fins que no hi hagin diners. No és una qüestió de voluntat, és que aquests diners s'han de posar perquè les voluntats puguin estar-hi i perquè no ens trobem empreses buitre que estan a darrere que diuen, oi que mira, ara resulta que el ladrillo ja no funciona, escolta, anem cap aquí perquè potser fem diners. No, això és no.
1: Ja. Assumpta, gràcies per explicar-nos el teu cas.
0: Gràcies a vosaltres per donar veu.
1: Espera, un moment,
2: Assumpta Serra no, no pengis.
1: Assumpta Serra no pengis, l'altre Assumpta.
0: Ah, vale.
1: Gràcies, Assumpta 2. Apa, adéu, gràcies. No, totalment d'acord, i una cosa tan senzilla com que tu poguessis anar a una pàgina, que explicaré, no existeix, que poguessis anar a una pàgina web, que et digués els següents passos, amb qui has de trucar, amb qui has de parlar, o sigui, això no existeix. O sigui, davant d'un diagnòstic de dependència, t'has de buscar la vida, has d'anar preguntant, perquè no, estàs totalment perdut i no saps ni per on començar. Vull dir que, Assumpta, feina en tenim, eh?
0: Feina en tenim molta, tu i jo.
1: Sí, tu i jo, pel que deies, tota la gent que ens escolta, perquè si ha de ser iniciativa ciutadana, o sigui, si els polítics són tan inútils que ens traspassen els ciutadans a la gestió d'un tema tan
0: no
1: important...
0: Jo penso que no són tan inútils. No són tan inútils, el que passa és que el mateix... han perdut una miqueta aquesta idea de que es pot aconseguir. Diuen, uf, que complicat, ara ens hem de posar d'acord. Tens? I llavors diu, si hi ha una pressió ciutadana, jo firmo.
1: Ja, però és que és la seva feina, saps? O sigui, posar-se d'acord i negociar, o sigui, els paguem per això, bàsicament, és la seva feina. En fi, Assumpta, que la propera conversa sigui d'un altre àmbit, que puguem parlar de teatre...
0: Podem celebrar.
1: De música, de cinema, del que sigui.
2: I recordem, si et sembla, el mail per si hi ha gent que es vol posar en contacte amb l'Assumpta Serna, ja sigui per oferir-se com a voluntari o bé per intentar resoldre algun dubte o per donar-li suport, el que sigui, plataformadoradaes@gmail.com.
0: Això mateix, i també podeu trobar els enllaços per aquest, la firma, l'adhesió a la firma del Pacte d'Estat, també a Instagram, i us el direm per e-mail.
1: Assumpta, una abraçada, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres, per fer-vos el racó.
1: Fins una altra. Adéu-siau. Míriam, gràcies.
2: Fins ara.
1: Ara tornem amb el temps afegit de la versió racó.
5: RAC 1. Esther, Joel, estigueu atents, per favor, per una vegada. M'he comprat un àtic a Madrid. Hi havia una senyora que em vaig trobar que se l'estava traient de sobre a molt bon preu perquè es veu que la tia té trifulques. Dic, pues ja te lo compro jo. I he decidit que farem el programa des de Madrid. Anem fent les maletes. Vinga, vaig a comunicar-ho a la direcció.
6: Ui, no.
5: Des de Madrid, i a més a més el farem en castellà i punt.
2: Perdona?
5: S'ha acabat tot en català i tantes tonteries, ja. Usted primera, ¿cómo? En RAC 1.
7: A mi se me va a hacer muy extraño, hablar en castellano.
8: Yo hablo fatal en español.
9: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, Vostè primer, amb Marc Giró.
5: Ja ho he decidit, ho farem en castellà i xau, pescau.
9: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
10: Mira que monos. Estan a punt de fer la migdiada.
11: Home, és que clar, amb el dinar que s'han fotut. Però voleu dir que cal fer la migdiada ara, aquesta hora?
10: És que jo penso que està molt sobrevalorada.
11: Vas a parar. I a més sempre et lleves com amb una mica de mal humor, no?
10: I aquella babeta fastigosa que et cau al sofà. Que asco, tio.
11: A la nit no podreu dormir, que no tindreu son.
12: Però no creieu que és millor aprofitar aquesta hora per fer alguna cosa més de profit?
10: Va, cuca, podríeu posar la ràdio, que fan un programa que es veu que està molt bé.
11: Sí, fan uns nanos joves que són graciosíssims i molt sexis.
12: Sí, però això a la ràdio, clar, tampoc es veu.
13: Bueno, escolta, què?
10: Escolta, mos aixequem o què?
13: Va! Posa la ràdio!
10: Vinga, va, espavila!
9: De dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda, Els Taloners, amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
14: Per cert, nois, us he dit una cosa?
15: Sí, que és pare!
6: No, no, que jo també faig la migdiada a vegades, eh?
8: Però què dius? Que si és l'hora del programa, nen.
6: Sí, sí, durant el programa.
14: Així surt el programa.
8: Oh, mare que el va parir.
15: RAC 1. Tots som un milió.
1: Boníssim. Doncs anem a la selva del Rock Steinhäuser. Per on comencem?
16: Doncs mira, comencem amb el tema d'Eurovisió.
1: Sí,
16: perquè...
1: i molts nervis.
16: Sí, hi ha molts nervis. El Jordi Ramos m'ha enviat un missatge.
1: Favor,
16: escolta'm,
1: que
16: això,
1: que,
16: com ho tenim? Tenim novetats? Perquè...
1: clar, perquè l'any passat Espanya va ser molt contundent amb la nova participació. Diria que a nivell de conflicte moltes coses bueno, no han canviat.
16: Bueno, el patrocinador ja no hi és.
1: Ah, ja no hi... ah, home, això sí que... no, jo anava dient el conflicte, però això també és important.
16: Sí, perquè
1: allò era Morocco Oil,
16: i era una empresa...
1: israeliana.
16: Israeliana, efectivament. Però Israel continua participant, això sí. Han fet han variat algunes normes del festival per posar una mica contents aquells països que deien que no volien participar, entre que s'inclou Espanya. I el tema és que avui hi havia un Consell d'Administració de Ràdio Televisió Espanyola, que començava molt aviat, es tracta de molts temes, i un dels temes punts del dia era el tema d'Eurovisió. De què fer, seguir o no seguir. A veure, la informació que jo tinc és que hi havia una voluntat d'anar a Eurovisió aquest any per una sèrie de condicionants que... van veure que en aquest any, enguany, no els hi ha funcionat gaire bé. Què és lo del Benidorm Fest sense Eurovisió? No té la mateixa tirada, èxit, que altres anys.
1: Ja, però una cosa, si tu no vas a Eurovisió, no ho has de lligar a les audiències del Benidorm Fest. Si tu decideixes no anar-hi, com va ser l'any passat, és per una qüestió ètica, no?
16: Sí,
1: una reivindicació política.
16: Molt, i després, el dia
1: no
16: de
1: vegades... No pots dir ara... No, com que ens va anar malament Benidorm Fest, no, ara anirem
16: a... I, a més, a nivell publicitari, i d'esponsors, home, es perden diners. I s'han perdut diners.
2: Aleshores?
16: I el dia de... Espera't. I el dia del Festival d'Eurovisió, que la Televisió Espanyola va programar una gala presentada per Jesús Vázquez...
1: Ai, Jesús.
16: L'audiència tampoc era per tirar coets en comparació de les audiències que fa Eurovisió. És a dir, que tot era valorar exactament què fèiem, si sí o no. Però també hi ha l'aspecte polític. I és en aquest punt en la que se'm diu... hi ha una voluntat per part de gent de Televisió Espanyola de que s'hauria d'anar perquè es reuneix no totes les condicions per una part de les coses que reclamàvem. Dos, ens interessa per tot el tema aquest de Festival d'Eurovisió, Benidorm...
1: Clar, és que és evident, sobre el territori el conflicte acabat no està.
16: I que, a més, és un tema que...
1: Però encara, si no hi ha audiència a Benidorm Fest...
16: Però és un tema que vam tractar nosaltres en el seu moment, el mes de maig. Molt bé, què fem l'any vinent? No anem, tampoc? I l'altre any, tampoc? I l'any... Tampoc? Ara, deixem d'anar perquè... Però el que no farà Israel és no participar.
1: Clar, no, però...
16: Dirà, escolti, jo vull participar perquè tinc tot el dret del món a participar.
1: Que facin el que vulguin, però si tu dius mentre hi hagi un conflicte armat i tal i no estigui resolt, no sé què, no participarem, doncs em dóna la sensació que de moment el conflicte...
16: Però podem estar 20 anys, eh?
1: Ah, doncs mira, no sé. No, jo, si tu vols ser coherent, si vas malament d'audiències i has de tornar...
16: Jo tinc claríssim que si hi ha un canvi de... si hi ha eleccions i un canvi de govern, això es revertirà,
1: home, que si es revertirà
16: sí o sí.
1: Home,
16: sí,
1: clar, sí. Seran els organitzadors. Espanya serà els organitzadors si hi ha un canvi de govern.
16: Bé,
1: ara... Què opina, per exemple, una de les participants, que és Melody? Melody, bona tarda.
16: Hombre.
17: Hola, família, soy Melody.
16: Hoy Melody.
17: Y como la diva que soy,
16: sí,
17: voy a cantar en directo.
16: Muy bien.
1: Tu, evidentment, tu, a favor, no?, de tornar a Eurovisió.
17: Por supuesto que como la diva que soy me voy a volver a presentar y vamos a ganar. Ahora sí,

0: Avui no acabarem... No acabarem amb l'estudi sencer, eh? No, ja ha explotat no, abans amb el mestre Masclans no, no. I ara en Melody ha petat d'un altre altaveu.
1: Però és culpa teva, ella perdona. Diu, canto i tu li dius, sí, perquè és una, supuesto que me da de paso como la diva que soy.
0: Clar, és una testimònia, és una testimònia de primera categoria.
2: Un pet de cuixa tremenda.
3: Els de televisió espanyola van quedar mujer, de niña mujer.
0: Ah, sí, calla, calla, què dius?
4: Que van quedar fins a dalt d'ella.
0: Sí? Perquè crida massa,
1: potser. Per què? Porque con mi voz de soprano los dejo, vamos, que no se pueden ni respirar.
2: Natural.
3: Que tanca la porta que no volem saber res més.
1: Però escolta, perquè Xerra molt, no, perquè exigeix moltes coses.
3: Perquè tota la polèmica que va acabar després...
0: No calla, eh?
3: Després ell ja tenia... Melody. A més, ja, Melody, hi ha uns cartells per Barcelona que estàs en concert, no sé si al Resmatàs.
1: Por supuesto, pot ser, yo potser, como la diva que soy, la Cailà,
0: però em sembla que és molt pesada, eh, com la diva que eres.
1: No surto res. Aquí,
3: però jo he vist cartells a Barcelona.
0: Calla-te ja, com la diva
1: que eres. Yo pa mi público lo que haga falta.
3: Recordem...
2: Te llames igual que un licor de crema catalana.
0: No s'havia dit mai,
3: tampoc. Recordem la polèmica que va haver-hi, que ella tenia pactada anar amb Broncano, a l'endemà d'arribar, i
0: res.
3: Es va deixar penjats.
1: Melody actua a la sala Paral·lel 62 aquest dissabte,
0: més o menys.
1: Aquest dissabte 19 de setembre. Paral·lel 62.
3: Doncs mira, Paral·lel.
0: Escolta,
3: no arriba per la sala, no és encara...
1: Escolta, Paral·lel vi actua.
0: Gràcies, Melody, ja t'he podes dir. Paral·lel. Dic una cosa.
1: Paral·lel 2! Calla. És que con la puerta cerrada se escucha igual.
0: Sí, sí. Dic, si tu haguessis de donar un tant per cent... O sigui, tu què creus? Es torna o no es torna?
5: Vinga, Rocco.
3: Jo posaria un 55% que es torna.
5: Carai. Rocco, però esto es muy poco afinado.
0: Mulles una miqueta, eh?
3: Perquè...
0: Mulles el ditet, del peu.
3: Perquè se'm deia que aquí el govern feia molt a l'hora de decidir les coses. I... El que vam veure l'any passat va ser que... Bueno, tota la situació política que va haver l'últim festival d'Eurovisió, i allò alineat amb la idea i el discurs que tenia el govern espanyol, doncs el televisor espanyol va decidir que allò no...
0: En tot cas, ho sabrem aquesta tarda o no? Quan s'acaba la reunió o no? Quan s'acaba la reunió...
3: Jo he trucat abans d'entrar i no m'han agafat el telèfon.
0: Perquè estan reunits. Estan reunits.
3: Jo dubto molt que estiguin reunits
2: encara.
0: Però si no, el Ramos...
1: I si es truques ara?
3: No, s'ha de trucar.
0: Què dius?
1: Home,
0: el Consell de Televisió Espanyola. Però tu quins cap...
3: Home, podria trucar la
1: Dircom,
3: però no la trucaré a la Dircom, perquè la Dircom la vam trucar un dia, es va
0: enfadar. Sí, me'n recordo que jo hi era, també.
3: Tu hi eres.
0: Què passa? Que quan jo hi soc, la gent sempre s'enfada.
3: Però és agradable.
0: Sí, sé que és agradable. Ho va semblar molt agradable, aquell moment, eh?
3: El que passa que no sap que li vaig
0: fer. La Cailà, no, truquem, a veure, si estan a mitja decisió...
2: A lo loco.
3: Escolta'm, el...
0: Què?
3: Tinc més coses.
0: Sí, home, doncs això espero. Vinga, va, què més?
3: Vau veure allò de l'avi pistoler?
6: Sí.
0: No vaig veure l'avi pistoler.
6: Sí, sense ficció.
3: No. Home, la història és...
6: És una mica trista,
3: va anar molt bé d'audiència.
0: Ah, molt bé.
3: Molt bé d'audiència. Haig de dir que no m'esperava que tingués tant de ressò, però sí que és veritat que l'avi, recordem que és la història d'aquest senyor que té problemes amb l'addicció... Amb el bingo. I anava demanant diners...
6: A tots els veïns.
3: A tots els veïns de l'escala. Però, escolta'm, hi havia gent que l'havia deixat 6.000 euros. I així, com és veí i és de confiança...
0: Exacte, perquè era un conegut que demanava diners.
3: Però a mi em ve un veí i em demana diners per una cosa, i jo li dic que no.
0: Bueno, però si el coneixes de tota la vida i et diu...
3: Bueno, però 6.000 euros és molt,
0: eh? Que t'obren els diners.
6: Sí, no tothom li va demanar el mateix, que n'hi va bé que n'hi va demanar 6.000 i amb un altre 45.
3: 45.
6: Que va buidar. Una mica de diferència.
3: No, depèn de l'època que estava del tema del joc, li va demanar més.
7: Després de detindre'l... Ens vam donar compte que és que devia diners, perquè sí que m'havia demanat diners, però 150 euros o 100 euros, però clar, jo no sabia que havia demanat diners a altres puestos.
8: Aquí a la sala, 1, 2, 3, 4, 5, a 5 persones. Jo li vaig deixar els diners. Després, a la llarga, te n'enteres que ha demanat diners a tota l'escala, no quantitats com la que m'ha demanat, sinó molt més elevades.
9: A una veïna li vaig demanar 6.000 euros.
3: Del poble.
9: 6.000 i pico, quasi 8.000 euros.
7: Era la Conxita, que vivia a Tercer Segona, una bellíssima persona, amb uns altres que vivien al Sisè Segona, 1.200, amb un altre 45 euros.
9: Puto bingo... La mare que el va parir, en quin moment el vaig conèixer, jo el bingo.
0: Realment hi ha una diferència. Tenia els veïns ben allunyats.
1: Ja sabia, ja sabia.
0: El de 45 euros no li podies demanar.
10: Recordem l'Alibazán. Tu et recordes de l'Alibazán?
3: Qui?
10: De l'Alibazán, que viviu al carrer Urgell, davant del bingo que hi ha al carrer... Sí, al carrer Conde Borrell.
3: És el Villares, no?
10: No, hi ha un bingo.
2: Villares és el
10: nom. Hi ha un bingo. I l'Alibazán és la germana de la mare de Jesulín Dubrique.
0: Hosti. I se la coneix per...
10: I anava al bingo, que hi ha davant de casa seva, i es...
0: Bueno, perdoneu, jo que cada dia passo per aquí, per Travessera de Gràcia, que hi ha
2: un altre bingo.
0: Hi ha un bingo, veig una...
1: El bingo Canoe, No,
10: Urgell, que t'aparquen el cotxe i tot.
6: Sí, però el de l'avi pistoler, primer va demanar als veïns, i quan els veïns ja no li deixaven, després va ser quan va comprar-se una pistola i va anar atracant a tots els comerços del veïnari.
10: Sí, el van detenir,
0: Però que bueno, no.
6: I a la presó va coincidir amb els presos polítics.
1: Bé, ay, qué lindo, señor Marcelo.
0: No, qué lindo, no, la història no és...
1: Usted podría ser lo
10: de la gran cita,
1: al carrer Urgell i al bingo...
10: Pelayo.
1: En ratxa don Pelayo.
10: Aquest.
1: En ratxa don Pelayo.
10: El bingo Pelayo, aquí.
0: Té molt bon nom,
10: en ratxa. I ella viu just davant viu.
0: Clar que la gent s'enganxa, si amb aquest nom. I sembla que hagi d'entrar i que t'hagi de tocar i a tot.
10: Vinc davant. Deixa'm parlar de... Continuem parlant de TV3 perquè...
0: Disculpa, repeteix el nom del documental, que jo, per exemple, no vaig poder veure
6: ahir. L'avi Pistoler.
10: El podeu trobar al 3Cat a la carta.
0: Que l'avi es va fer tristament famós, efectivament, pels atracaments.
6: Sí, va atracar els comerços d'allà al Vallès.
10: I també els va buidar els estalvis als veïns.
0: Sí.
1: Que
0: també
1: Marcelo,
0: però un només 45 euros.
2: Jo no abro a nadie.
10: Vostè no dona mai.
2: No, res. Quan veig segons quins veïns, és més... Faig veure que
0: la porta.
2: Vaig baixant tanco els llums.
0: Ah, sí, quan veu veí, que s'acosta.
2: I la tele, i baixo la tele al mínim.
1: Escolti.
2: Com si fóssim morts. Li dic a la meva dona, no respiris. Ja, la sisqueta. Perquè, clar, aquesta té entre casa, saps? I pot estar fins a les...
0: I com es fan, com els morts?
1: Però disculpi, com ho sap vostè que hi ha la sisqueta, si està al saló?
2: Per la mirilla.
1: Ah!
10: No es diu mirilla, es diu...
2: Jo li dic mirilla.
0: No, mirilla tota la vida.
6: Es diu espiell.
1: Mira per l'espiell tota l'estona a veure qui passa per davant de casa seva.
2: Sí, ja el sento, sento l'ascensor.
6: Es diu espiell.
10: És un gran invent, lo d'espiell, eh? Perquè jo a vegades sento soroll a l'escala i poso...
2: Sí, jo també.
10: I miro a veure qui...
2: Mira, veus? Muriel, de
1: veritat, que el feu servir.
10: Però el controlo. No, jo tinc un timbre...
2: No ho fas servir mai.
10: Jo tinc un timbre elèctric, que et trobes el botó i em
0: sona aquí... Amb lo tecnològic que ets tu, hi ha gent que es posa un espiell d'aquests electrònics.
6: Com càmera.
0: I ho pots veure des del mòbil, qui t'està trucant.
2: Sí, m'interessa això.
10: Ara venim cap aquí, m'han trucat al timbre de casa, que era la veïna, que feia temps que no em veia, volia saber si estava viu o no.
0: Veus?
10: I li he contestat amb càmera, li he estat mirant i dic, mira, estic bé, he tornat de vacances... Bla, bla, bla.
0: I no ets a casa. Quan
10: no
0: contestes,
10: casa.
0: No ets a casa, clar.
10: I quan apretes el botó, hi ha un moment de silenci, llavors jo faig un speech... Gravat ja.
0: Ah, sí? Què dius?
10: Un moment, ara us atenc. I llavors la gent, vale, d'acord.
0: Com si fos un contestador automàtic.
10: Això
0: Marta t'aniria bé, claro. Perquè tu durant el matí...
10: La cara que posa...
0: No, perquè no. Puc explicar, perquè la Marta
1: no
0: i jo...
1: No miro mai?
0: No, perquè...
2: No,
0: un moment, perquè la Marta i jo seiem de costat i llavors, compartim gestions. Això que fan, que et porten coses i no, deixi'm en un altre pis.
1: No,
0: això passa cada dia dos o tres vegades.
1: A veure si estan a casa.
0: I porten un munt de coses a casa.
2: Això és pesadíssim, eh?
0: Llavors, clar...
2: Sempre, el segon, no paren de portar-li coses i s'equivoca i ja le dejo a usted. Digo, a mi no me deje nada, porque yo no quiero saber nada de vosotros.
0: Llavors, Marta, podria fer perfectament això des de la mirilla. Deixa un altre, deixa-se, home.
1: L'espiell.
10: Deixa'm avançar perquè ara que parlàvem del casino, dels casinos i dels
0: bingos i tot això... En ratxa.
10: Dels bingos, deixa'm dir-te que la gran cita, el programa de la Dulceida, que es va gravar la primera temporada, es va gravar en el casino de Sitges.
0: Ah, molt bé.
10: Doncs atenció.
0: Què?
10: Comencen a gravar la segona temporada aquesta setmana i han canviat de lloc. Ja no van al casino de Sitges. Va a un altre lloc.
0: Però si es veia la mar de maco. Preciós. A més, donava com
10: preciós.
0: una pàtina exacta de luxe.
10: Recorda que ja Bàrbara Rey anava allà a gastar-se...
3: Hombre, ja m'acuerdo jo.
10: Allà anava, era una de les clientes més habituals. Era Bàrbara Rey, eh?
0: Perquè aquest casino va tenir èpoques molt daurades.
10: Molt daurades. Han canviat de lloc, comencen aquesta setmana les gravacions de la segona temporada i recordem la notícia important que va donar el 3Cat, que la BBC adaptarà aquest format de la productora d'aquí, d'un programa de TV3, en aquest cas La Gran Cita, que, és, que va ser un èxit a la plataforma perquè no serà més per el lineal.
0: I això vol dir que nosaltres guanyem calés amb això? Nosaltres,
10: en teoria,
0: TV3?
10: Sí.
0: Si t'ho compren, sí, home, sí. Si t'ho compra la BBC, alguna cosa et deuen donar, no?
10: La productora és Incis Films, però sí que és veritat que TV3 aquí suposo que
0: rasca alguna cosa.
10: Posarà la mà.
0: The Big Date.
10: Recordem que aquesta segona temporada s'ha ampliat una mica el perfil d'edat i podrem trobar perfils de potser 40 anys, 45...
2: Jove,
0: Com ho tenim aquesta segona temporada? Com
1: és
0: la tenim?
1: Que és molt fort ser influencer, és molt fort tenir un programa... Ara estem, bueno, obrint càsting una miqueta pels boomers.
0: Esteu rodant, no hi ha?
1: I espero, sí, però estem mirant sobretot que combinin els outfits, perquè s'han de fer unboxings i posar hashtags, i si no l'amor no arriba bé. Llavors jo m'encarrego hashtag Dulceida, saleu-me, amb una roba, amb un hashtag nou...
2: No sé què.
0: Bueno, són aquests influencers que quan els fitxa TV3 parlen català i llavors quan els desfitxen ja parlen castellà. Vull dir, és una mica el perfil que passa últimament. Quan tenen el xec firmat, doncs ho fan en català i llavors quan hi ha caducat, doncs ja cap en castellà i ja està.
10: D'aquí res s'estrena la nova temporada de La Travessa, en aquest cas La Travessa VIP. Recordem tota una sèrie de famosos que aquí participen. S'estrena també per la plataforma. Ho dic perquè si la gent es pensa que anirà per lineal, no va per la plataforma. No, i després de sèries, tindrem cites al Departament Amades, també, i recordem aquesta sèrie que tinc moltes ganes de veure, que és La Història del Bulli, que s'estrena...
2: Has d'anar aviat.
10: Sí, s'estrena el 21 de setembre.
0: Si la sèrie del Bulli està subtitulada o no, és el dubte que tinc. Si serà molt fàcil o molt difícil de seguir, perquè clar...
10: Bé, hi ha una graella, desitjo i espero que els hi vagi bé la graella de la temporada de TV3. Són líders, però s'ha de vigilar perquè, escolta'm, la UB de Televisió Espanyola està...
0: Bueno, i el 2CAT, eh? Cuidado, que ara hi ha el clapé, és el 2CAT, eh? Sí. Cuidado, eh?
10: No, poca broma.
0: Poca broma.
10: Deixa'm passar, ahir, a la revuelta...
0: Estamos petando,
10: una cosa molt curiosa.
0: Hemos alguien diferente,
10: A Espanya, ahir, en audiències, va guanyar Iker Jiménez a Broncano.
0: No hi ha misteri. Iker Jiménez.
10: A Catalunya, sí el programa... Baixant, això,
2: És el que t'he dit. El
10: programa...
2: Van connectar amb Ceuta i hi havia uns que els hi tiraven pedres. Va ser tremendo, això.
10: A Catalunya no és un format que funcioni, el d'Horizonte, però a Espanya arrasa.
2: Sí, sí.
10: És a dir, per guanyar Broncano ahir, i tenien el Jordi Savall, el músic,
0: que
10: va fer una interpretació.
0: Això és sorprenent. El que passa que, a veure, parlem un moment. És a dir, jo, per exemple, el Savall no el vaig veure en directe, però sí que he vist el vídeo que han penjat a les xarxes, que el vídeo té un munt d'èxit.
10: És que
0: el
10: Lluís Jac ha fet unes declaracions que diu que està colpit per la bellesa.
0: Sí, però la cosa és, quanta gent va veure el Broncano?
2: No.
0: I quanta gent ha vist el vídeo després? Que, per exemple, en el meu cas, jo el programa en directe no el vaig veure, el Broncano l'agafo a trossos. Vull dir que...
10: Jo me'l vaig veure perquè estava el pilot, que van fer un cross, va entrar el pilot, marxava el pilot i van fer entrar el Jordi Savall, i el Jordi deia al Broncano i diu, vostè coneix el pilot?
0: Vostè no conoce a ese?
10: I va dir que no el coneixia. Jo crec que el pilot tampoc el coneixia.
0: El que em vinc a referir és que avui veig molts comentaris d'aquest fragment extraordinari que podeu trobar a les xarxes de la revolta.
10: I que podem escoltar mentre de fons.
0: Un moment, que tothom diu... que bonic i tal, la televisió pública és el que ha de fer tot això, però llavors a l'hora de mirar-se el Broncano, aquesta gent...
10: No la miraven ni a les càmeres,
0: i sóc jo el primer, tampoc ens el mirem.
10: És que el problema, jo me'l vaig veure, el programa el vaig mirar sencer, i repeteixen una fórmula que és molt vista i és la mateixa, és que no avancen. No
1: han innovat aquesta temporada.
10: Estan amb el pilot allà de peu i no passa res. I poses el Motos i el Motos han fet 50 preguntes i han fet moltes coses. I allà no acaben d'avançar. I on són les tonteries, a veure qui la diu més grossa, a veure la xurrada, el cap...
11: No, Això són... Nosaltres que la cosa està molt pensada.
10: I això ho pots fer a l'inici de la temporada, pot ser divertit, però és que ja...
11: No escucha nada.
10: I llavors, moments i aquestes joies que deies tu, que després per les xarxes funcionen molt bé, doncs home, s'ha d'agrair.
0: S'ha d'agrair, però la gent s'ho mira a la xarxa i no a la tele.
10: Anem a escoltar un moment.

0: una viola de gamba.
1: És un dels instruments que ha fet famós el Jordi Savall.
2: És una cosa antiga.
0: Sí. Molt antiga, del segle XVI.
2: Te ha gustado, muy bien. Això no lo tenéis en Colòmbia.
0: I mentrestant també, a 4...
2: Esto en Colòmbia no lo tenéis.
3: Sí,
1: bueno, tindran altres coses, bueno,
3: no.
2: Però no, a veure, això no ho tenéis. Tenéis el cacau, tenéis el del cacau i el del cafè, però nada más.
3: Las arepas, que tanto le gusta.
2: No, esto...
1: Las arepas. Bueno, que molt bé per Broncano per posar això.
4: Estuvo guapo, pero la hostia fue guapa.
0: I a més, ell ho sap, que això funciona. No és que funcioni en directe, però funciona en xarxa.
1: Però, un moment, de vegades, quan un programa s'ha d'acabar...
0: Ell té clar que acabarà aquest any.
1: Llavors, vull dir, fas el que et dona la gana, encara que sàpigues que no tingui audiència, perquè com que ja saps que te'n vas...
4: Que no s'echen. Pues... Amb allà muñecos.
5: A mi em sembla bé que faci aquestes
1: apostes. No, a mi també, però vull dir que...
5: Diferent.
1: La llàstima...
0: Música, música en prime time?
1: No.
0: Home,
1: no.
0: Un 10, o ja.
1: I aquest tipus de música?
0: Aquest tipus de música.
5: No, era arriscat.
0: A 4, mentrestant, estaven fent una cosa, que és el retorn en Punto de Mira, que ja van fer aquest tema en el seu moment, que és...
4: Lo de la Gloria Serra, no? És lo mateix, no?
0: No, és bé. Gloria Serra és diferent, però té algunes similituds, eh? Que és que se'n van als... Està molt bé, perquè en aquest cas van anar a veure si els funcionaris treballen o no treballen. I van anar a la Ciutat de la Justícia, a Madrid, per veure, per seguir els funcionaris. Quan surten a fer el cafè, si els minuts que estan. I efectivament ho van fer ja en una altra temporada...

0: funcionaria.
1: Hola, buenos días. ¿Es usted funcionaria de la Ciudad de la Justicia, verdad? No, es que como la he visto salir de la Ciudad de la Justicia...
2: Bueno, ¿y qué? ¿A qué se ha salido?
1: Me llama la atención que todavía hoy se pueda pasar una persona 2 horas de compras.
2: Perdona, esto me parece muy fuerte.
1: Usted lleva desde que han abierto los tribunales de compras. ¿Perdona? En el centro comercial. ¿Perdona? Lo tengo todo grabado, señorita.
2: Perdona, me parece muy fuerte lo tuyo.
1: ¿Qué es lo que le parece fuerte? A mí lo que me parece fuerte es que usted lleve toda la mañana aquí desde que han abierto...
2: Perdóname, no.
1: ...los tribunales.
2: No, perdóname.
1: Dígame usted. ¿Me estoy equivocando en algo? Corríjame, ¿en qué me estoy equivocando?
2: Pues porque no es cierto.
1: Ha comprado usted, sé que ha comprado una estufa, que la ha dejado en el coche, que ha vuelto al centro comercial.
0: Después de demostrarle que tenemos documentado todo lo que está haciendo, la situación se vuelve muy tensa.
1: Sí.
2: Escúchame, saca tu acreditación.
1: Yo soy periodista.
2: Quiero saber quién eres.
1: Boro Barber, del programa En el Punto de Mira. De 4.
2: Punto de mira, de 4. Muy bien, quiero ver tu documentación.
1: Si lo puede buscar usted en redes, si quiere.
3: ¿Una estufa?
4: Sí, perquè ho van gravar, ho van gravar aquest hivern.
3: T'enganxin d'aquesta manera per anar a comprar una estufa.
4: No, ho graven aquest hivern. Sí. La pobra dona, durant, des de que ho va gravar l'hivern.
5: A l'hivern de 2025.
4: Ara sí, de l'últim hivern.
5: Home, però pesat molts mesos. Com és
4: I la dona estaria a casa dels nervis. Quan emetran aquest programa? Quan emetran aquest programa?
3: I segurament l'endemà van a tornar a l'estufa per si les mosques. Rocco, gràcies.
4: Apa, fins demà.
3: De seguida tornarem amb una conversa molt interessant amb una persona, amb una actriu que segurament coneixeu per la seva faceta de televisió i de teatre, però que ara abandera una causa que ens toca molt de prop a tots, però abans, molt pendents de les pluges, Marta.
5: Sí, ara en donarem més detalls al butlletí de les notícies, però ens ha escrit el Martí Gironell, periodista i escriptor, dient que hi ha hagut una pedregada molt forta a Vilablareix.
6: Ai, Vilablareix!
5: Amb cotxes abunyegats i tot.
6: Oh, fixa't.
3: Doncs, però forta la tempesta, el butlletí, més detalls.
7: Hi ha qui li diu pernil dolç, altres pernil cuit, fins i tot pernil york. El que està clar és que si està elaborat de manera tradicional, amb matèria primera de la millor qualitat, si té una textura fibrosa, refinada, amb un sabor natural i sense al·lergògens, indubtablement es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
8: RAC 1. Els vespres a RAC 1 són per informar-se.
9: Carlos Mazón surt escridassat del funeral d'estat per la Dana.
8: Per analitzar l'actualitat.
10: Ara... Era clar que no era una qüestió de solidaritat.
11: No, hi havia... Quan Trump i altruisme han estat paraules que puguin...
10: Sí, és difícil de fotre-les en una mateixa frase.
8: I també per aprendre i passar una bona estona.
12: Fa anys vaig conèixer una noia. Tot anava bé. Fins que un dia vaig anar a casa seva, vaig posar la tele i vaig veure que el 3 no hi tenia TV3.
10: No hi tenia TV3.
12: I tenia Antena 3.
8: Els vespres a RAC 1 tenen un nom. Anna Ballonesta.
9: El 9C. Us expliquem amb calma i a la nostra manera el més important del dia, l'última hora de les notícies i també aprofundim en el com i el per què.
8: De dilluns a divendres, a les 8, 9C, amb Anna Ballonesta. RAC 1. Tots som 1. RAC 1. A RAC 1 t'informem cada dia. Des de la credibilitat i la proximitat, les notícies que més t'interessen des d'allà on passen. Les veus que has d'escoltar, la informació que has de saber. A RAC 1, 14:15. Cada dia, de 2 a 3, una hora per saber què està passant. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora al capdavant de les redaccions d'informatius i esports de RAC 1. A les 2, totes les notícies al 14:15. RAC 1. Tots som un milió.

0: diràs, amb Aleix Pariser.
1: Pràcticament un quart d'una de la matinada continua la ràdio esportiva aquí a RAC1 després del, ho diré a poc, Barça 7, Racing de Santander 2.
2: Karim Adeyemi és una bala, eh? Sembla que no hi ha d'arribar.
3: Sí, sí, perquè m'ha agradat el lateral que ha anat com un punt sobrat de Esmeva i és que l'ha superat clarament.
2: Cancelo el xut!

0: de traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, mocador de Cancelo.
1: I ara Pedri, la passada per Rafinha és una meravella. Rafinha entra a l'àrea, l'estalona, el defensa, el xut fluixet de Lamine Yamal. Penal? Penal sobre Rafinha, xiula l'àrbitre. Li deu haver xiulat l'assistent, no?
2: Ui, ui, sí.
1: Perquè
2: sí,
1: l'ha xiulat tardíssim.
3: Doncs el xutarà Rafinha.
4: Vinga, som-hi, capità.
5: I ens quedarem amb les ganes de sentir els altres gols perquè comença Hansi Flick al Camp Nou amb la Marta Ramon.
6: The team is happy that
7: l'equip està content perquè hem guanyat. No ha estat tan fàcil jugar contra el Santander. Per mi, ells fan un futbol molt maco. Els agrada sortir amb pilota.
6: Yeah, have ball possession.
7: Tenen possessió.
6: Some
7: i en algunes situacions no ens ha estat fàcil, so, però al final crec que hem merescut aquest resultat.
8: Hola, Hansi, Marta Ramon en directe a RAC1. Pots explicar-nos què ha passat exactament amb Joan Garcia, si descartes que hi hagi lesió i si estàs tranquil quan juga a Tech Chesney?
6: Of course, as our goalkeeper,
7: per descomptat, és el nostre porter. I Tech ha comès un error, però tots cometem errors. És normal, això passa. I Joan té uns problemes al genoll. Hem d'esperar per demà i a veure què passa.
9: Hola, Hansi, Santi Valle, para el larguero de la cadena serie, el que dijo a Barça en Cataluña. Han ganado los 7 partidos que han disputado, 7 de 7, es el mejor arranque de la historia del club. ¿Qué le dice este dato?
6: It's always good to have a great start.
7: Sempre està bé començar bé. I si és així, és una molt bona arrencada, però l'important és acabar bé. I hem de treballar per aconseguir-ho. Estem passant per un bon moment i l'hem d'aprofitar. El següent partit és el dissabte. Serà un partit molt difícil també a Sevilla. I per nosaltres és important. Nosaltres hem dit que volem guanyar tots els partits, els primers 8 partits. No serà fàcil, però recordeu la temporada passada?
6: I think it was also before yeah, I know the result.
7: Sí, sí. Ja sé el resultat, però va ser abans de la aturada de seleccions i hem d'estar preparats.
10: En directo para Radio Estadio Noche de Onda Cero. ¿Cómo se consigue que un equipo que está ganando 7-2 presione en el minuto 90 en el campo contrario? Todos.
7: Aquesta és la nostra mentalitat, és la manera com volem jugar. I ho he dit també als jugadors. Quan perdem la pilota, hem de pressionar. No un jugador, ni dos. No, tots els jugadors junts. I ho han fet. És fantàstic veure això.
11: Hola, Hansi. Elena Condis de la cadena COPE. Dijiste que esperabas tener el nivel top de tu equipo después de este parón, pero vemos que el arranque es espectacular. ¿Te asusta tener al equipo a este nivel ahora en septiembre y que después pueda cambiar?
6: No, I take every point we get. No,
7: jo accepto tots els punts que aconseguim. Com ja he dit, sempre és important arrencar bé. Això ens dona confiança i podem veure que tenim confiança sobre la gespa, ho estem demostrant. I el més important per mi és la dinàmica, la intensitat que tenim en la nostra manera de jugar. Tothom està inclòs. I com ha dit el teu col·lega, es pressiona fins i tot contra la pilota. I per mi, jugar units com un equip és crucial.
12: Hola, míster. Aquí atrás, Josep Capel, de Radio Nacional de España. Felicidades por la liga. Empieza su tercera temporada en el Barça y ya hemos visto este Barça de Flick grandes momentos durante las temporadas. Pero no sé si el momento actual es el Barça que ha tenido más equilibrado en comparación a otros momentos en los que ha estado entrenado al Barça. ¿Es el equipo que más le gusta y más equilibrado respecto a otros de los que ha tenido durante estos poco más de 2 años? Gracias.
6: I think it's not easy to compare.
7: No és fàcil comparar equips. No m'agrada fer-ho. Perquè jo valoro molt el que he vist de tots els meus equips a la primera temporada, a la segona temporada. Ara hem guanyat junts 5 títols.
6: No
7: hem arribat al final encara. Estem aquí, volem guanyar més títols, aquest és el nostre objectiu, és el que volem.
6: And this is the important thing.
7: I això és l'important. Tothom sap que hem de treballar, que hem de treballar dur.
6: For me.
7: I per mi,
6: yeah, we are on a good way.
7: Estem pel bon camí, estem en un bon moment, però l'hem de mantenir.
2: Hola, Fernández de Televisión Española. Mucha gente está sorprendida por el rendimiento que está dando Karim Adeyemi. Sorprende que este jugador no estuviera en el pasado mundial con Alemania. ¿Qué le diría usted a los barcelonistas que están descubriendo a Karim Adeyemi? ¿Qué puede aportar?
6: No, you can see it today.
7: Ya lo he visto hoy.
6: Yes, or a lot of space also to.
7: Crec que té molt marge de millora i ho farà.
6: To adapt.
7: Millorarà i.
6: Our idea how we want to play.
7: S'adaptarà a la nostra idea de joc, a la nostra filosofia.
6: And but he gives us a lot. So.
7: I ens aporta molt. Ja ho heu vist avui.
6: 3-4 actions.
7: Té 3 o 4 accions.
6: Of the culers is.
7: I tots els culers donant-li suport. És fantàstic i estic molt content per ell.
6: It was not
7: perquè. Per ell, no sé com dir-ho.
6: Easy time for him.
7: No, Alemanya no ho va passar molt bé. M'agrada el que estic veient.
6: I think the player would describe him very funny.
7: Crec que el podríem descriure com divertit, no? Els jugadors diuen que és divertit, connecta molt bé amb la resta de l'equip, és un bon jan. I a més ho dona tot sobre la gespa i això és important. Com he dit abans, té marge de millora.
6: We will work on that.
7: I treballarem perquè millori. Però la seva velocitat és increïble. El gol de Lamin ha estat increïble.
0: Últimes dues preguntes, last two questions.
3: Hola, Hansi, Juli Claramunt en directe a Gijantes. Després de lo d'avui, volia preguntar-te si Chesney seguirà sent el número 2 o et replanteges ja introduir a l'Ivakovic a la porteria. Merci.
6: No, this is we decided this because.
7: No, nosaltres hem decidit això. Tec és el nostre segon porter. I ja ho he dit abans. Tots cometem errors. Són coses que passen.
6: He knows directly.
7: I ell, després del primer toc, ja ha vist que tindria problemes. S'han adonat.
6: We get one more goal.
7: Però
6: necessary,
7: però hem marcat un altre gol. No era necessari, però. En fi, aquestes coses passen.
6: For the next game.
7: I ara ja pensem en el proper partit amb la confiança i la convicció que tenim en pilota. I insisteixo, tothom comet errors, som un equip.
6: This is what we have to work on.
7: En aquestes coses és en les coses que hem de treballar, no? Per cometre menys errors.
6: To you, I said to my team.
7: Sempre us ho dic a vosaltres i a l'equip, que al capdavall l'important és estar concentrats al 100% tots els segons del partit. Aquesta és la nostra feina i és el que hem de fer.
13: Bueno, míster Dani Quintana, aquí para Punto Deportivo. Enhorabuena por la victoria, lo primero. Y lo segundo, ¿hay algo más allá de los goles y la intensidad del Barça que haga tan especial a este equipo? Gracias.
6: I think the idea how we want to play.
7: Crec que la idea de com volem jugar al futbol.
6: It's great. The players we have, it's great.
7: Fantàstica. Els jugadors que tenim són molt bons, la qualitat és molt bona. I a més, tothom aquí a l'estadi i tothom agrada el futbol, estaria d'acord amb això, crec jo.
6: It's how many games we have now? 6.
7: Quants partits portem?
6: 7 games.
7: 7?
6: No, but 6.
7: No, a la Lliga 6. Sí, 6 partits de Lliga.
6: This is the first step.
7: Aquest és el primer pas.
6: And we know that it's a long way.
7: I sabem que el camí és llarg.
14: every time.
7: Bé, ho dic cada vegada, perquè és la veritat.
14: What happens at the end?
7: No hem de pensar en el que passarà en el futur, sinó que hem de pensar en el proper partit. Estem contents amb aquest resultat, amb aquesta actuació de l'equip, però ja està.
14: We know that tomorrow is
7: Sabem que demà és un altre dia.
14: We want to win this
7: thing. I hem de guanyar dia a dia. Moltes gràcies.
15: S'acaba la roda de premsa de Hansi Flick, content novament per com han sortit les coses avui a l'equip, aquí al Camp Nou, amb aquest resultat tan, tan contundent contra el Racing de Santander, pendents de Joan Garcia, demà proves, molèsties al genoll, ens deien abans que no pintava greu, però haurem d'estar atents, evidentment, demà a les proves que li facin a Joan Garcia, i disculpant Tech Chesney, deixant clar que Tech continua sent el segon porter del Barça per darrere de Joan Garcia.
16: Una decisió que jo crec que generarà debats en el futur, si Joan Garcia doncs té alguna lesió que el fa estar fora durant una temporada. Esperem que no, ara venen 20 dies d'aturada per seleccions, i esperem que es pugui recuperar. A Sevilla, evidentment, es fa difícil que pugui jugar aquest dissabte, però esperem que de cara al 10 d'octubre, quan torna a la competició, Joan Garcia estigui recuperat. Estem pendents del que diguin les proves demà. Marta, plou? Saps si plou encara amb força aquí al Camp Nou o esteu a cobert?
15: És que ara fa tanta estona que estic a dins de l'auditori que no sé què està passant a fora, però almenys a jutjar pel soroll que sentíem d'aigua caient a sobre del sostre, els trons i els llamps, la cosa ara se sent menys, però hauria de treure el cap a fora per confirmar-te al 100% quin és el temps que fa, perquè aquí, com ja coneixes aquesta sala, està tot tapat i no veig l'exterior.
16: Val. Jo, per si de cas, farem allò tan clàssic de la ràdio, que és fer companyia i informació de servei. Si hi ha algun soci del Barça que encara estigui atrapat al Camp Nou per la pluja, que ens truqui al 902-47-700 i a veure si al llarg del Tu diràs el podem trucar i que expliqui una mica la seva situació. 902-47-700. Demaneu tanda i deixeu el vostre telèfon i si podem us trucarem al llarg de la nit. Hola, Xavi Puig, que segueixes per aquí.
17: Hola, bona nit.
16: Bona nit. Hola, Jaume Molló.
18: Hola.
16: Què tal? Hola, Gerard Ballera.
19: Hola.
16: Què tal? Hola, Roger Saperes.
20: Hola, Pariser.
16: Avui, que és una nit especial pel 7-2 i per l'aigua que està caient, doncs hem considerat que la tertúlia havia de ser més àmplia de l'habitual. Però els tertulians titulars són Marc Marvà. Hola, Marvà.
21: Bona nit, tal, Aleix.
16: Bona nit. I Ferran Martínez, company de Mundo Deportivo. Hola, Ferran.
22: Hola, què tal? Bona nit.
23: Nosaltres estem aquí per si en algun moment Falles. No us ve la idea, nosaltres... Sí,
21: perfecte. Ho rematarem, farem el que podrem.
20: Doneu l'assistència, no?
21: Per cert, has comptat, has vist quan som en total?
16: Set. No, si ho he fet expressament.
21: Ah, com a sols, Per això, per això, és estel·lar, això.
16: Avui serem set.
21: Boníssim.
16: Sí. Bé, jo només, per arrencar el Tu diràs després d'haver sentit Flick, jo estic, suposo que com tots vosaltres i com els oients, jo estic al·lucinant amb aquest Barça, al·lucinant. El partit d'avui torna a ser espaterrant, ni la pluja, ni el rival que acaba de pujar de segona, ni res de res. Escolta, el Barça és una màquina gairebé perfecta de fer futbol, una màquina de fer gols, i espanta. Ho va dir Cesc Fàbregas l'altre dia, l'entrenador del Como, des de la distància. Ho ha tornat a dir avui Luis García Plaza, l'entrenador del Sevilla, que ha guanyat a Riazor, però que dissabte rep el Barça, i li han dit, escolta, aquest Barça què diu? Lo dijo Cesc i lo confirmo, espanta. Fa por, però intentarem competir al Pizjuán aquest dissabte. Per tant, sí, els rivals també ho veuen, igual que el Racing de Santander avui, fa por. Aquest inici de temporada històric. Jo no havia vist res semblant en una arrencada de temporada. Ni en l'època de plenitud de Messi, ni amb el Trident, amb Suárez i Neymar, ni res de res. Són unes xifres golejadores fora mida. 28 gols a favor a la Lliga en 6 jornades, són 4 gols i mig de mitjana. És que és una cosa increïble. I sumeu-li els 5 gols a la Champions contra el Feyenoord. Són 33 gols en 7 partits oficials. La pregunta torna a ser fins quan es podrà mantenir aquest ritme. Perquè jugant així, jo no veig on el Barça pot perdre. No sé quin equip li pot competir a la Lliga o a la Champions. Ja sé que la Champions és una competició més delicada perquè no és tant de rendiment a llarg termini, però jugant així, no sé quin equip a Europa li pot fer ombra a aquest Barça. Dit això, peus a terra, no mirarem cap al futur i el que hem de fer és gaudir del moment i gaudir d'aquesta meravellosa nit que ens ha tornat a regalar, aquest festival de gols que ens ha tornat a oferir l'equip de Hansi Flick. Dels noms propis es fa difícil quedar-se amb un jugador perquè ha estat la nit dels golaços de Camp, però també ha estat la nit dels penals, 3 penals a favor, 2 els ha marcat Rafinha, on l'ha fallat Lamine. Ha estat una altra nit espectacular de Rafinha, hat-trick, 9 gols a la Lliga en 6 jornades, pichichi en solitari, 2 gols més a la Champions, 11 gols en 7 partits oficials. Això no ho havia fet ni Messi en la seva millor època. En els 7 primers partits oficials no havia aconseguit mai marcar tants gols. Rafinha està amb xifres de davanter top mundial, i això que no és davanter, o almenys no ho era. Jo crec que a partir d'ara serà davanter, perquè està jugant d'una manera increïble. També ha estat la nit de Gabriel Jesús, que ha tornat a fer un golet, ha estat la nit de Valde, que ha debutat aquesta temporada, i sobretot també la nit de Dejemi. L'heu votat el millor del Barça jugar a RAC1, eh?
17: Sí, home.
16: És que jo crec que avui ha tingut la seva millor actuació des que ha arribat al Barça, intens, decisiu en accions d'atac, molt més concentrat i intens, com deia, que li ha reclamat Flick. Ha regalat un gol a Lamine, que ho havia provat de totes les maneres, havia fallat un penal, i al final, gràcies a Dejemi, Lamine ha pogut marxar amb un somriure. Porta 7 gols a la Lliga, Lamine, i un a la Champions, eh? 8 gols en 7 partits. Són xifres boníssimes, també, de Lamine. Ara, queden aparcades veient el rendiment de Rafinha. I aquesta única mala notícia, la lesió de Joan García. A veure què passa. I el debut de Chesney, que ha tingut una errada, per mi, ridícula, que amplificarà, sens dubte, el debat de si ell ha de ser el segon o ho ha de ser Livakovic. De la resta d'aquest dimecres, a veure si tenim temps de fer-ho tot, perquè hi ha molta teca. Laporta ha explicat la versió del Barça com a club per no haver lluït la samarreta Todos Somos Caballes, que tanta polèmica està generant arran del que va passar ahir amb Mbappé, Vinícius i Konaté al camp de l'Elx. Precisament, Mbappé ha parlat al diari AS per donar la seva versió de per què es van arromangar-se, el Miquel Agut m'ha dit que és el concepte correcte en català, arromangar-se la samarreta fins a l'alçada del pit. Això ha dit Mbappé al diari AS.
18: Yo tengo toda la solidaridad con la gente de Sota y todas las víctimas, porque antes de ser jugador soy humano. Pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones duras, porque al final soy humano y yo no quiero meter prioridad en el sufrimiento.
16: Bé, doncs això, són les explicacions de Kylian Mbappé. Més tard el sentim, avui hi ha hagut tot tipus de reaccions sobre aquesta polèmica. Tebas hi ha sucat pal, president de la Lliga, hi ha hagut un comunicat dels ultrasur criticant els jugadors del Madrid i demanant disculpes públiques per no haver donat suport a Ceuta. I a tot això estem pendents, a 1:15 de la matinada, de qualsevol última hora que hi hagi per l'aiguat que està caient a Barcelona i que està generant tantes complicacions, també a d'altres comarques, de Catalunya. Qualsevol novetat vindran els companys dels serveis informatius de RAC1 i us ho farem saber, però aneu en compte si esteu tornant del Camp Nou o si esteu desplaçant-vos per aquestes zones on està caient aigua de valent i on està generant moltes complicacions i fins i tot també, com ens explicava abans el Pep Tormos, amb una persona desapareguda. Bé, una nit de ràdio intensa. A veure, Marvà i Ferran Martínez, començo amb vosaltres. Tu vens del Camp Nou, t'has mullat també?
19: Sí, m'he mullat.
16: Però has gaudit també, no, Marvà?
19: Per mi el més fort de tots és que hem vist menys gols dels que podrien haver sigut. O sigui, és que és increïble. O sigui, han sigut 7, però podrien haver sigut 10. Crec que Dejemi no ha fet cap gol, però n'ha tingut, és que ha tingut un remat de cap sobre la línia de gol que l'ha enviat per sobre del travesser. Vull dir que
20: dues picadetes també de Dejemi.
19: Sí, dos o contra uns. Vull dir que
20: ha fallat per Lamine.
19: Sí, sí, les ocasions clares podien haver arribat a 10 gols.
16: El pal,
19: sí, sí.
16: El pal.
20: Sí, sí, sí, sí. Sí, sí.
19: També crec que el context del partit, com jugava el Racing, afavoria, per exemple, avui que Adeyemi doncs, brillés tant i que el Barça doncs, també tingués un context favorable. Però sempre li has de donar valor o li treus valor al Barça per als rivals. Ja ho hem fet el dia de València, ho vas fer el dia de l'Elx, ho fas avui. I jo crec que no. Vull dir, el Barça està a un nivell altíssim. Rafinha, ja abans li posava el sobrenom que el sap, li ha agradat, m'ha dit que
17: he comprat absolutament
19: Rafinha Nazario de Lima. és el nou sobrenom de Rafinha, perquè s'ha convertit en Ronaldo, Rafinha. I la veritat,
16: bueno,
19: que
16: ara mateix... Perdona, millor que Ronaldo.
19: Sí, sí, és el millor fitxatge que has pogut fer aquest estiu i intueixo que els fitxatges de Yemi i de Gordon, més enllà de que hagués arribat o no Julián, era perquè Flick se l'imaginava aquí, que és el que més m'agrada a Flick, que s'imagina els jugadors com poden arribar a ser i es fa ser així. Així que una nit increïble veure 7 gols en directe al Camp Nou i un Barça, doncs això, que té tants recursos, també amb aquest 4-3-3, amb Rodri, futbolísticament, té molts matisos, avui també ha pressionat d'una manera diferent, vaja, que la veritat que és una... és un plaer i estem a mitjans de setembre. Ferran?
20: Exacte, és que són aquestes... Avui hem vist un Barça que quan veus l'alineació dius, bueno, ara avui amb tanta rotació hi ha hagut canvis, però és que està en un moment tan dolç que jugui qui jugui, per exemple, Cancelo apareix amb aquests dos golarros que ha fet, reivindicant-se també, tots els futbolistes endolladíssims també per la competència que hi ha dins l'equip, i tu passes bé, és que et ve de gust anar a veure el Barça, i la gran prova és que avui, plovent a bots i barrals a Barcelona, a quarts de 10 del vespre o de la nit, gairebé 51.000 persones se n'ha plegat a un Camp Nou que no té coberta ni té res, vull dir, han anat a mullar-se per veure i gaudir del Barça, i s'han trobat amb aquest regal de partit que, bueno, que demostra que el Barça segueix a un nivell estratosfèric. A mi l'únic que em preocupa és Joan Garcia, que espero que sigui un... Bueno, un ensurt d'avui, i com que demà em confirmin la tranquil·litat aquesta que estan venent des del Barça i des de l'entorn del futbolista, perquè crec que una baixa de Joan Garcia a la porteria, no et dic que el Barça ara mateix tal com està, però seria una baixa notable per l'equip.
16: Seria notable i obriria un gran debat. Per mi hauria un gran debat avui.
20: Bé, no, és que...
16: Flick ha dit que no, però...
20: De moment no, exacte, és que no, a mi llavors no entenc el fitxatge de Livakovic. No l'entenc, avui no l'entenc.
16: No, però Ferran, arribats al punt en què hi hagués una lesió important, si és, que espero que no, crec que Flick es replantejarà.
20: No, perquè és que si no l'entenc...
16: S'hauria de replantejar.
20: Sí, però si no, no té sentit el fitxatge, perquè per un tercer porter et quedes amb un xaval del planter amb el nivell de porters que hi havia per ser tercers i que ja tenies i que has hagut de cedir o vendre amb opcions de compra.
1: Però vull dir, jo estic amb el Ferran i jo no crec que tampoc vagi de la durada de la lesió, sinó de l'alçada de la temporada. Jo estic convençut que si això et passa en uns quarts de final, potser Chesney no és el segon porter.
4: Sí, però de la mateixa manera que, per exemple, va respectar l'estatus d'Iñaki Peña quan es va fitxar Chesney, que tots pensàvem o imaginàvem que potser tard o d'hora farà que acabaria fent el canvi.
1: Què va fer Gerard? Va haver aquella reunió i allà va aprofitar i va fer el canvi.
16: A la Supercopa, al gener.
1: Sí, al gener. Arriba Tarignacchi i llavors va fer el canvi.
4: Per això va trobar l'excusa.
16: No, el va respectar perquè venia d'estar retirat i va dir fins que es posi en forma. I va aprofitar la mínima.
4: Sí, també hi havia el fet de posar-se en forma.
1: I perquè Iñaki Peña va respondre també. Si Iñaki Peña hagués fet tres errades com la d'avui de Chesney...
19: Jo estic amb el Molló, és un tema de rendiment. O sigui, Chesney és el teu segon, Livakovic acaba d'arribar, però si Chesney rendeix al nivell que l'hem vist avui, com a mínim li haurà de donar l'oportunitat a Livakovic, perquè al final tu necessites el porter amb màxim rendiment a davant de tot, i Chesney, l'estona que l'hem vist avui, per mi no és de primer nivell, i tinc la sensació, sense haver vist Livakovic en quin nivell està, que com a mínim Livakovic li pot competir.
4: Bé. Clar, ara et anava a dir això, que l'altre no l'hem vist. Clar. Vull dir que vés a saber que potser ha passat una mala nit o que porta una setmana fent uns entrenaments de pena.
1: Però fins i tot si acabes fent o acabés fent aquest canvi Flick, jo no crec que tingui un problema al vestidor.
16: Clar, no, home, l'altre ho acceptaria de bon grat mentre es pogués fumar.
1: Crec que en aquest cas no pot funcionar la meritocràcia perfectament, i hauria de funcionar.
16: Ferran, què deies, perdona?
20: No, que tampoc, que és que confiem en la tranquil·litat que estan transmetent i que no passi d'aquí. Però estic d'acord amb tot el que dieu. Ara bé, Flick avui ho tenia molt fàcil, a la roda de premsa, i bueno, ja a partir d'ara podia haver dit, esperem que el Joan no sigui res, que el proper partit ja tornem a tenir el nostre porter titular disponible, i després ja veurem què passa, però no, ha sigut molt clar, dient que Tec era el segon porter.
16: Bé, esperem a veure què passa demà amb Joan Garcia, que no sigui res important.
20: Sí,
16: ja està. I a Sevilla...
20: I avui hi ha moltes coses bones per comentar.
16: Clar, això anava a dir. Ara anirem al Gaudi. Aquí. Anirem al Gaudi.
20: No, perdoneu.
19: Sí, d'aquí a tocar el que no s'ha de Ferran.
4: Tirar l'aigua al vi.
16: 12:37.
4: Ja t'he dit que no l'havies de convidar.
16: 12:37. No, perdoneu un moment, que estem perdent també de les pluges i farem un abans informatiu i ara seguim amb l'actualitat esportiva. Entre l'estudi el Pep Tormos, company dels serveis informatius. Hola, Pep, bona nit.
5: Hola, bona nit.
16: I també, ara sí, t'hem sentit de fons. Hola, Pep.
8: Bona nit.
16: Bona nit.
8: Ara
16: i el sí. Martí Oliveres, del servei meteorològic de RAC1. Hola, Martí, eh?
17: Bona nit.
16: Bona nit. Què ens expliques, Pep? Què podem actualitzar aquesta hora?
8: Doncs que els serveis d'emergències busquen a dona a Olivella, al Garraf, arrossegada per una riera. És l'incident més destacat a aquesta hora de la nit del temporal de pluja. Un testimoni vist com la dona baixava del cotxe que se l'havia quedat encallat i se l'enduia al cabal. Des de llavors hi ha un dispositiu de recerca dels bombers en marxa en aquesta zona, però aquesta hora continua plovent amb ganes. Hi ha moltes incidències, sobretot de mobilitat. La ronda de dalt de Barcelona continua tallada, moltes línies de metro afectades sense servei, i a l'aeroport del Prat han hagut de cancel·lar més d'una cinquantena de vols i ha retards en més de 500 operacions. En total, el telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 850 trucades per aquest episodi, i dels últims minuts també destaquem que l'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un avís de risc hidrològic al Moianès. Martí Oliveres, quina és la situació a aquesta hora?
17: Sí, pendents d'aquestes pluges que en principi durant la propera hora haurien d'anar a la baixa, però tot i així, atenció encara a les comarques de Barcelona perquè hi plou sobre mullat, plou de valent en zones on ja s'han acumulat de 80 fins i tot cap a 100 litres per metre quadrat a punts del Penedès. També a la mateixa ciutat de Barcelona alguns barris ja s'acosten als 100 litres per metre quadrat. Aquest augment que es nota en rius, en rieres de curta cabal, però pendent sobretot d'aquestes properes hores encara fins les dues de la matinada, perquè aquestes pluges encara no acabaran de marxar, tot i que demà ja la situació serà més tranquil·la.
8: Tenim en línia aquesta hora a Joan Ramon Cabello, sotsdirector de Protecció Civil. Senyor Cabello, bona nit.
22: Hola, bona nit.
8: Ara explicàvem que els serveis d'emergències busquen una dona arrossegada per una riera a Olivella. No sé si pot aportar alguna cosa, alguna novetat sobre aquesta informació.
22: Sí, primer permeteu-me rectificar, perquè jo crec que he sigut jo mateix que dic que una dona, i volia dir una persona perquè no sabíem el sexe de la persona. Per tant, disculpeu-me, que segurament ha sigut una errada meva. I després, no res, sabem que se manté el dispositiu de recerca i poca cosa més. Els bombers estan treballant per buscar aquesta persona. Això és l'última informació que tinc.
8: Entenc que el dispositiu se centra a prop de la zona on s'ha trobat el vehicle d'aquesta persona.
22: Sí, bueno, no sabem gaire informació, sabem això, que s'ha trobat un vehicle amb què no hi havia la persona dintre, i estan buscant per la zona a veure si troben la persona que anava dintre del vehicle, suposadament.
8: Ho hem explicat en l'últim avanç informatiu. Finalment, Protecció Civil, heu decidit enviar també una alerta als telèfons mòbils al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Penedès i al Garraf. Ara mateix, aquestes comarques són les que més us preocupen?
22: Sí, ara, bé, de fet ara estem veient ja que comença una mica a baixar la intensitat, però efectivament, com comentava vosaltres mateixos, doncs hi ha zones que plou sobre mullat, les lleres més petites, doncs, que amb poc cabal s'omplen, doncs estan baixant, rieres, rierols, barrancs, per tant, doncs i mantenim igualment la precaució, sobretot amb els desplaçaments, evitar desplaçaments. Ja en aquesta hora doncs no n'hi ha gaires, però de tota manera evitar-los, i en cas que no els puguem evitar, doncs prioritzar vies principals i sobretot doncs no creuar guals inundables, rieres, rius, rierols.
8: Clar, hi ha la crida aquesta, evitar desplaçaments, però fa una estona acabat el partit del Barça amb milers de persones al Camp Nou, sortint, anant cap a casa. En aquest cas, quines són les indicacions, quines són les recomanacions cap a aquestes persones?
22: Sí, hem estat treballant de forma conjunta, ens hem mantingut coordinats juntament amb el Futbol Club Barcelona, amb persones del club i també amb el Servei Meteorològic per estar vigilant la situació en tot moment. Hem avisat sobretot amb el tema de la mobilitat. Penseu que hi ha moltes casuístiques diferents, pot haver persones que visquin ben bé a la vora del camp i altres doncs, que s'hagin de desplaçar més lluny. Hem recomanat sobretot aquesta precaució, tranquil·litat, paciència. Doncs si veiem que resulta que casa nostra està en un lloc que hem de necessàriament passar per carreteres secundàries, doncs si convé doncs esperar-nos una mica, i tranquil·litat i paciència, i en cap cas posar-nos en perill, perquè no val la pena, i poca estona segurament la intensitat baixarà lo suficient perquè tothom pugui arribar a casa tranquil·lament.
8: Es plantegen tornar a enviar alguna altra alerta als telèfons mòbils?
22: Doncs ara per ara no, perquè la predicció doncs ja sembla que va millor. De tota manera, si detectéssim alguna situació de perill imminent per la població que fes necessari l'enviament d'una alerta, doncs ho faríem si fos necessari. Però ara doncs, els models i la predicció ens indiquen que l'episodi doncs, ja va cap a la baixa. De fet, com ja teníem doncs, previst, que d'entrada la matinada començaria a reduir-se la intensitat de la pluja.
16: Sí, jo, senyor Cabello, disculpeu, no els consta cap incidència en el desallotjament, diguem-ho així, de l'estadi, no? Del Camp Nou?
22: No. De fet, ja us dic que teníem el dispositiu doncs, de forma conjunta i mantenint-nos tota l'estona en contacte doncs, tant amb el Futbol Club Barcelona com amb el Meteo per saber doncs, el detall de la predicció a la zona del Camp Nou i també a l'hora que s'acabés el partit. Ho hem estat parlant. De fet, allà doncs, ha sigut un indret doncs, que ha plogut, però no ha plogut de forma torrencial. Aleshores, doncs, més enllà de la sortida habitual, els problemes de mobilitat que pugui haver amb la sortida habitual al camp doncs, no, i la pluja, que evidentment doncs, la gent s'ha pogut mullar i tal, doncs a banda d'això, cap incidència destacable.
16: Val. I ara recomanava que evitar desplaçaments. Sé que va a la baixa la pluja, però d'aquí a, no sé, 3-4 hores hi ha molta gent que es lleva per anar a treballar. La ronda de dalt estarà oberta, recomanen desplaçaments a les pròximes hores demà al matí, els trens com estaran? No sé, segurament està la gent preocupada, no?, perquè ha de fer demà, si ha de portar els nens a l'escola, si no, què recomanen des de Protecció Civil per les pròximes hores?
22: Segurament, a veure, mantenir-se informats, això per suposat, perquè doncs, nosaltres anem actualitzant la informació i anem enviant els avisos que siguin necessaris. De tota manera, d'aquí 3, 4, 5 hores, quan ja sigui l'hora que les persones comencin a anar a treballar, veurem a veure quines incidències queden, la gent que es mantingui informada. A priori pensem que les situacions pràcticament a tot arreu quedaran normalitzades. Però doncs, si hi hagués alguna incidència en curs, doncs informaríem com és degut i les persones que poguessin veure afectades doncs, poden anar consultant si han d'agafar el transport públic o si han d'agafar el cotxe particular, doncs poden consultar a través del web de trànsit i pel que fa a les pluges doncs ja considerem que d'aquí a 3-4 hores per suposat ja no tindrem doncs, pluges importants.
16: Va, perfecte. Joan Ramon Cabello, sots director de Protecció Civil. Gràcies per atendre'ns aquesta nit.
22: Vinga, moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.
16: I Martí, ja per anar tancant, com han d'evolucionar aquestes últimes hores d'aquest episodi de pluja? Com s'acabarà tancant?
17: Sí, com explicaven des de Protecció Civil, en principi, això, al llarg de la matinada la cosa anirà de baixa. Ara encara una, dues hores més amb pluja a Barcelona, sobretot de Barcelona cap al nord, cap al Vallès, cap al Maresme, cap a la Selva. Per tant, sembla que es desplaça una mica cap a les comarques de Girona aquesta pluja per acabar aquest episodi, encara que també plou una mica cap al sud, cap a l'Ebre i cap a Tarragona, la pluja una mica més intensa i continuada encara pot fer una mica la guitza i quedar una mica encallada en aquestes comarques entre Barcelona i Girona, però ja veiem que no són aiguats, ja no és aquesta intensitat ni aquesta persistència de fa un parell d'hores, i fins i tot de cara a demà s'obriran clarianes i l'altra notícia és la refrescada. Tocarà abrigar-se demà al matí.
16: Doncs això seria tot per ara, sobretot pendents d'aquest dispositiu de recerca que ara explicàvem per part dels bombers a Olivella, al Garraf, on busquen aquesta persona desapareguda.
8: Sí, que ho ha aclarit el sols director de Protecció Civil. Molt bé, Pep, moltes gràcies, Martí, moltes gràcies. Si no hi ha més novetats, doncs res, a descansar.
16: Gràcies.
8: Que ha estat una nit intensa també per vosaltres. Fins ara. 3:15. Fem una pausa i després ja ens seguim centrant en l'actualitat esportiva, seguim gaudint d'aquesta golejada del Barça, d'aquest 7-2 contra el Racing de Santander, i parlem de totes les reaccions que hi ha hagut avui arran de la samarreta de suport a Ceuta, Todos Somos Caballa, que ahir Mbappé, Vinícius i Konaté es van arromangar, com es diu correctament en català.
5: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
16: Well, 8 i la 1 de la matinada. Aquí seguim els del Tu diràs, després d'aquesta golejada del Barça, d'aquesta pluja de gols. Permeteu-me el titular fàcil. 7-2 contra el Racing de Santander. Molt ben acompanyats del Ferran Martínez, company de Mundo Deportivo, Marc Marvà i també la gran colla dels esports de RAC1, com són el Puig, el Molló, el Saperes i el Ballera. A veure, jo no sé, per acabar de resumir i avançar, perquè si no se'ns tirarà el temps a sobre, de totes les coses bones que han passat avui, amb què et quedaries, Marvà? Si t'has de quedar amb alguna cosa que dius, mira, això és el que més m'ha cridat l'atenció.
19: O sigui, a mi m'ha impactat Adeyemi. Vull dir, les seves conduccions, la seva personalitat, per una vegada i una altra, i tot i fallar, i la continuïtat que ha tingut. Vull dir, Adeyemi és un jugador bastant de jugades, no? No és de joc, diguéssim, és un jugador de jugades. I avui ha fet una jugada darrere una altra, llavors ha sigut protagonista en el partit. Així que a mi, Adeyemi també crec que ha sigut Flick, no? Que ha dit que és divertit o que transmet simpatia, i des del camp transmetia això. Sí,
21: no, és que pensava que l'altre dia van enganxar la banqueta a la Mindy, és muy raro. Sí, és muy raro, anava dient, i de cop va marcar el gol de l'altre dia.
16: El 4-2, no?
21: Aquesta frase, és muy raro.
19: Doncs sí, no sé, tu el veus i fa gràcia veure també amb aquest pentinat i amb aquest canvi de ritme, i jo crec que avui és el dia, doncs, que Adeyemi ha connectat amb el Camp Nou, comparant-lo amb Gordon. Crec que Gordon des del primer dia ja ha connectat, i Adeyemi potser la gent se'l mirava, com deia Lamine, és un tio estrany, però jo crec que avui ha aconseguit connectar. Fins i tot, a vegades, a mi és una cosa que m'agrada del Camp Nou, que li ha agraït més a Adeyemi l'assistència última a Lamine, amb una superovació,
16: com Gordon a Fermina
19: Elche, que el gol d'Adeyemi. I aquests detallets, doncs, jo crec que sumen, i és el que, si m'he de quedar amb alguna cosa, doncs avui em quedo amb Adeyemi.
9: Mira, això que en Marvà destaca Adeyemi, deixa'm donar una dada de SofaScore per també posar el llistó de l'actuació d'avui d'Adeyemi. Jugadors amb 5 o més regats completats i 10 o més conduccions progressives, això vol dir conduccions de pilota de més de 5 metres, em deia en Marvà durant la pausa. Ho ha fet aquest any 2026 6 vegades Lamine Yamal i avui Adeyemi.
16: Els únics?
9: Sí.
16: Que fet, tenen aquesta incidència en atac, diguem, no? Va. Tu, Ferran, amb què et quedaries de tot?
10: Mira, evidentment també a mi m'ha sorprès molt Adeyemi, però per canviar una mica el que deia el Marc, et diré amb la gestió que està fent Flick de tota la plantilla.
16: És bona.
10: Perquè és que avui deixa fora Cubarsí, deixa fora Fermín, deixa fora Gordon, que no juguen ni un minut.
16: Però això tu creus que és pensant en Pizjuán? Que aquests són titulars segur no, a Sevilla?
10: No. Jo crec que és un tema de gestió de grup i de donar importància i minuts a tots els futbolistes, per tenir-los a tots endollats i per augmentar el nivell de l'equip i la competència interna en el vestidor i a la plantilla. I per tant, la repercussió que té és que entri qui entri, com deia al principi, l'equip vola, perquè ha jugat molt bé Cancelo, ha jugat molt bé Adeyemi, Olmo també ha estat bé, li falta gol, però està bé també entre línies. Tots els futbolistes que estan entrant, exceptuant la de Chesney, però tots els altres estan a un nivell estratosfèric. I ara mateix és que aquest Barça, no m'estranya que els entrenadors rivals diguin que fa por, perquè és que, ja et dic, vull dir, avui també et dic un minut, Bernal, Gavi, que era un futbolista que també
16: Balde.
10: Ja començava a haver-hi, Balde, no? O sigui, hòstia, està gestionant molt bé tot aquest fons d'armari perquè sap que els necessitarà. El paper de Gabriel Jesús, que està tenint aparicions puntuals, però cada vegada que ha entrat ha fet un gol.
19: Christensen també.
10: Christensen també l'està gestionant molt bé. Però tothom està entrant molt bé i tothom està endolladíssim. I jo crec que això, el Barça vola també per aquesta gestió de Flick.
21: No, que anava a dir que és així. Segurament és una de les grans notícies, la competència que hi ha en aquest equip i la continuïtat del Barça en el rendiment, en les golejades, en tot. Per mi ara mateix hi ha mig equip intocable i mig equip que és tocable. O sigui, per mi els intocables són Joan García, Cubarsí, Rodri, Pedri, Lamine i Rafinha, que descansaran en algun moment, evidentment, perquè no poden jugar
16: però
21: tot.
16: Però
21: que aquests
16: avui
21: jo els dono com a intocables. De dia gran, jo no dono.
16: Ah, dia gran.
21: Sí. No, avui no hi era, però de dia gran jo intueixo que aquests són intocables i
19: jo que a partir d'aquí
21: el rendiment, i que em sembla que tenir mig equip Sí, segurament Eric també, és veritat. Però allò, com a molt capitals, aquests els veig allò. És veritat que sobre Koundé d'augment té molt avantatge, tens rotllo. Però que imaginem un partit de Champions, aquests els veig com a... Hòstia, són els que hi han de ser sí o sí, i en canvi que tinguis mig equip on estiguin tots lluitant per guanyar-se les garrofes, per exemple, amb Gordon. És que Gordon va començar molt bé, però, hosti, quan ha entrat Adeyemi a les segones parts ho ha fet bé, avui durant tot el partit hi ha anat, i aquest inconformisme de l'equip de no parar, perquè és que a la mitja part tenies el partit guanyat. I l'altre dia, després de pronunciar aquella frase, que passés el que ha passat, que vas tenir un punt de relaxar-te l'altre dia, avui has anat fins al final. I el que deia el Marc, han sigut 7 com haurien pogut ser 12 avui.
19: I amb això l'altre dia crec que Flick va dir que li havia encantat un entreno postpartit.
16: El post-Mestalla.
21: Post-Mestalla.
19: Doncs ara imaginem-nos el post de demà, Cubarsí, 0 minuts. Per tant, demà farà un entreno espectacular. Gordon, 0 minuts. Spar, 0 minuts. O sigui, clar, demà Flick...
16: Fermín, 0
19: Fermín
16: minuts.
19: Fermín té un entrenament amb uns jugadors titulars, com diu el Sape, i l'entrenament serà d'altíssim nivell, i els que avui han jugat 90, com Adeyemi, com Cancelo, no ha jugat 90 però ha jugat molts minuts, estaran fent un entreno de recuperació, veient el nivell de l'entreno dels que han jugat 0 minuts, com estan a un nivell altíssim, i aleshores això és un peix que es mossega la cua, que obliga al futbolista a dir, ostres, em segueixo cuidant, em segueixo entrenant, perquè mira com està el meu contrari, perquè el dia que tu no entrenes perquè estàs recuperant-te, veus com entrena el de la teva posició. Demà Cancelo veurà entrant a Spar i dirà, he d'espavilar. I així uns es motiven als altres, i això ho trobo el més sa. O sigui, és molt sa futbolísticament, això.
20: És molt difícil ara dir quin seria un 11 de gala del Barça en una final de Champions.
16: No, els que deia el Sape...
20: Mig equip, com deia el Sape, estic d'acord, però els altres...
21: Sí, és fotut. Fermín o Olmo?
20: És molt difícil.
23: Fermín.
0: Aquí la banda esquerra de l'estudi
21: jo tinc la meva preferència, sí, també, sí. Però vull dir que estaria la Gordon a Adeyemi. Hi ha llocs on hi ha una competència.
0: Esparto Cancelo. La banda esquerra és un bon debat. La banda esquerra és un bon debat, perquè Gordon, clar, Cancelo i Adeyemi, sí, cada vegada que surten...
16: Però jo estic amb el Molló, m'ho ha dit durant la publi. Jo crec que Espart, Gordon, Cubarsí i Fermín han de ser titulars a Sevilla. Jo crec que avui ho fa per rotació d'aquesta setmana tan intensa.
23: Els quatre ho seran. I que més Gordon el necessites més que Adeyemi.
0: No ho fa tant perquè descansin aquests, sinó ho fa perquè ha de jugar Gavi. Ha de jugar Valde, sinó quan jugarà Gavi, Valde, que per cert, avui Valde, és veritat que avui diguéssim que els espais, n'hi havia espais per tothom, però avui Valde, jo quan l'he vist, he tingut aquelles arrencades físicament explosives que tenia el Valde quan estava físicament. Ja ho veurem, vull dir, insisteixo, que avui amb 5-2 el partit estava mort i hi havia espais per tothom, etcètera, etcètera, i era un escenari molt, molt, molt concret. Però jo crec que, a banda de que puguis donar descans a aquests, que segurament, com estic amb el Puig, seran titulars a Sevilla, és que si no els dones minuts a Gavi, no li dones minuts a Valde, no t'entraran, perquè hi ha 5 canvis només, i ha d'anar fent el puzzle, com deia el Ferran, ha d'anar... A veure, avui, si això està bé, jugaran Gavi, Valde, i aquests tres, i Gabriel Jesús, que tampoc l'estàvem veient molt. Si havia tingut 15 minuts, Gabriel Jesús...
21: Però, clar, has passat de tenir aquesta sort, entre cometes, o la dificultat d'aquesta gestió, abans que anaves creuant els dits perquè els que jugaven
0: tu fas una plantilla pensant que tindràs 3 o 4 jugadors lesionats, ja d'entrada, o 2 o 3, com a mínim. No hi ha ningú lesionat, hi ha Frenkie de Jong, però la resta estan bé.
21: Però que és la diferència de dir, anys que dèiem, el Barça té un 11 titular, hòstia, molt potent, però que no refredi ningú, i llavors anar cremant els futbolistes i arribar a final de temporada justet, el que tens ara,
0: totalment,
21: que et permet
0: totalment
21: fer una gestió molt 5, més PSG del que dèiem abans.
19: D'aquests 5 que ha dit el Sape, que no refredi cap, eh? No, o sigui, que no refredi ni Joan, ni Cubarsí, Pedri, ni Rodri, ni Lamin, ni Rafinha, vull dir que...
20: Però
19: els altres tenen un nivell tan alt que és difícil trobar-los competència, també.
20: De la gestió una mica d'èpoques pretèrites, tipus el Barça de Luis Enrique, que recordo que les primeres voltes Luis Enrique feia moltíssimes rotacions a tots els partits i a partir de febrer ja anava canviant poques peces, i Guardiola també ho feia així. I ara mateix el Barça fins aquest any no s'ho ha pogut permetre, totes aquestes rotacions, perquè no tenia aquest fons d'armari, que afortunadament aquest any Flick sí que el té, i a més, a diferència d'altres temporades, també t'està respectant molt les lesions, i això també és un punt a favor d'aquests canvis de la gestió física que hi ha hagut aquest estiu, que li donen la raó a Flick.
21: I per cert, no tornaré a fer pronòstics d'aquells de sumar i restar quan marxa un davanter, quants gols li falten. És a dir, perquè jo era dels que deia...
2: Mai més, de saber.
21: Sobretot que arribi un nou, perquè clar, si falten els gols de Lewandowski...
2: No tornaré.
21: Els moments junts patates i no tornarem.
2: Els 40 o 50 que feien Ferran Torres i Lewandowski, ja gairebé.
21: Jo patia, i és veritat que han d'arribar a partits grans, però vaja, ja crec que podem... Una mica amb patatetes ja m'ho puc anar...
2: Perquè
21: jo feia allò de dir, hòstia, falten molts gols, eh? Que tot això reparteixi...
16: Era bastant inesperat. El que estem vivint era bastant inesperat. Vull dir que Cancelo... Per cert, avui el segon de Cancelo li donen a Villalibre en pròpia porta.
21: Sí.
16: Vull dir que no ha fet un doplet.
21: Sí. Jo crec que en alguna repetició era que sí que el xut
2: anava fora, no?
21: Anava fora, sí.
16: Sí, i suposo que per això la lliga...
21: Sí, sí, hi ha alguna repetició que en directe se m'ha escapat i... Va. Llàstima, perquè era el seu primer doblet. Bé, m'hagués fet il·lusió.
16: Sí, sí, i si no hagués xutat no hagués hagut gol. Vull dir que té mèrit també, encara que anés a fora la pilota. Ara farem dades Jové, perquè clar, és que amb tot el que està passant, vull dir, ell està gaudint més encara del que gaudeix.
21: Històric o histèric? Per on anem avui?
16: No sé. Hola, Jové.
3: Hola, m'estan donant molta feina. Llàstima que no hagi fet el doblet Cancelo, perquè hagués estat el segon jugador de la història del Barça que hagués fet tants gols com el dorsal que porta la samarreta en un partit del Barça.
16: El que porti el 21 té difícil, eh?
3: Realment una llàstima.
16: No, abans tinc una pregunta.
21: Quin és el primer?
3: Serginho Dest.
16: En va fer dos, també.
3: En va fer dos, dorsal 2, en un partit contra la Real Societat, ara no recordo la data, crec que del 2021.
16: Ja, però aquesta dada és enganyosa, perquè fins al dorsal 5, mira, algun jugador...
3: Però clar, és enganyosa.
16: Com Messi podria fer 5 gols si portés el 5.
3: Mentida no és.
16: Val.
21: Però si algun porter s'hi marca, també la clava.
16: Sí, també la
21: porta l'1.
16: No, anem a fer...
3: En dorsals fixes, això, per cert, des del 95.
16: Clar.
3: Del 95 cap aquí.
16: No, anem a fer-te una última pregunta, perquè tinc un dubte, i tu que has estat davanter, sé que ja n'hem parlat aquí, però... Com... És que el Pou ho ha dit a la Transmi. Com pot ser que hagi entès tan bé tots els conceptes d'un davanter centre Rafinha? És que a mi m'al·lucina. No sé, tu has jugat en aquesta posició. És molt diferent del que feia l'extrem o no?
21: Que és molt diferent.
16: Per tant, encara és més bèstia.
21: A mi el que més em sorprèn de Rafinha, o el que millor fa Rafinha, és entendre molt bé els espais. I la posició d'extrem ja li va ajudar molt. I en aquesta posició de nou, el que a mi més m'agrada, crec que avui el penal ha sigut així, el dia de l'Atlètic de Bilbao fa un gol així, i és aquest moviment, que és molt de davanter centre, que és venir a rebre la pilota... que et persegueixi una mica al central, llavors anar a l'espai. I ell ha rebut tres passades així de Pedri, dues han sigut gol, i avui una ha sigut penal. O sigui, Rafinha, el que no té de davanter centre pur com tenia Lewandowski, Lewandowski a vegades estava estàtic a dins de l'àrea. I aleshores, aquests conceptes que no són d'un davanter centre tan fixe, això en els centrals... tampoc els ajuda, perquè Rafinha té tanta mobilitat que en els centres es torna bojos, i el que millor té Rafinha, que en aquesta posició d'extrem ja ho aprofitava molt, és entendre molt bé l'espai, quan ha d'anar a l'espai, quan ve a rebre, i després té una cosa que a vegades els davanters, o sigui, hi ha exercicis que fas amb els davanters, que és centres laterals, rematades al primer toc, quan la pilota està a la línia de fons, on col·locar-te, sempre remata el primer toc. I Rafinha té una capacitat de rematar d'un o dos tocs a dins de l'àrea amb una execució i una precisió que això, vaja, sí. O sigui, és entrenable, això. Això hi ha molts entrenaments que t'hi estàs mitja hora, 45 minuts, centrades ara de cap al primer, al segon pal...
16: Repetir el moviment,
21: entendre. Però ell, amb una... A mi el que més em sorprèn de Rafinha és la precisió en la rematada. Avui sempre van entre tres pals.
2: Sí, mira, anava a dir això. Avui és veritat que hi ha dos penals, però són sis rematades i una altra vegada quatre entre pals, dos bloquejades pels rivals i cap a fora. Una rematada a fora en tota la temporada,
16: Rafinha.
2: El
16: de València va ser?
2: Sí, al camp del Llevant, sí.
16: Va. Increïble, m'al·lucina. Heu dit què és el que més us ha agradat a vosaltres? Puig, Ballera
23: i Muñoz? En general, el que he dit sempre, la fam de l'equip, perquè en qualsevol escenari, amb calorades de 40 graus, amb gespes seques, avui, fins i tot amb aquesta pluja que algú pot dir, hosti, ja estem guanyant 4-1, noi. Ara aquí anem cap a casa ràpid a tapar-nos i la tovallola, a veure si em canvien fins i tot, i no para l'equip, però no para aquí, no para ells, no para València. L'altre dia, bueno, sí, aquell moment així una mica de neguit, aquesta fam que tenen tots els jugadors, avui el mateix Balde, que dius, a veure com entra aquest tio després de tot el que ha passat, i entra, hosti, que entra de dir... que jo aquí vull lluitar també aquest lloc aquí en el lateral esquerre.
6: És veritat.
16: És una mica el que li va demanar, Hansi Flick a Balde, no? De dir, implica't, perquè si no ja posa aquella allà a la porta de sortida, no? Una mica.
21: Va ser titular a ser el tercer. Lateral esquerre, Balde.
16: Sí, sí. I tenia avui els primers minuts. Val. No t'has recuperat, no?
23: No.
16: No, si volies acabar l'exposició,
23: no,
16: però...
23: Saps de què parlo, no?
6: Absolutament.
23: Jo també, amb el puny...
21: Bueno, no, li deia per un altre.
16: Sí.
3: Jo ho he entès.
16: M'ho deia per la meva dona, sí. Perquè li va agafar també una cosa així a la ràdio. Digues, Ballera.
3: No... Jo, la mobilitat... O sigui, clar, s'ha fitxat perfils com Adeyemi o Gordon que no paren, no? I tu veus el Barça i és que tots els jugadors es mouen, tots. Tots tenen clar que han de moure's per oferir-se, que poden ocupar diferents posicions, perquè en un mateix partit tu veus com Adeyemi a vegades està fora o està dins. Xavi Espar quan juga fora o a dins, sobretot més Xavi Espar a dins, però Cancelo avui ha anat a la banda, però si no també els gols els fa des de la zona, diguéssim, de mig centre, no? O des de la frontal de l'àrea. No sé, hi ha tanta mobilitat i al final això provoca un caos, però és un caos, crec que ordenat, perquè si no les coses no funcionarien, no? Vull dir que i això genera aquests 28 gols que el Barça porta a la Lliga, però no són els 28 gols. Sí, són els 28 gols i les ocasions que crea l'equip. O sigui, no són 28 gols exagerats perquè el Barça ha tingut una efectivitat bestial. És veritat que Rafinha està molt bé, però i les que ha fallat? És que en podrien haver estat 32 i no ens hauríem posat les mans al cap, en el sentit de que l'equip està creant ocasions, més que en qualsevol nou i més que en qualsevol època de l'equip amb Flick a la banqueta. Per tant, m'al·lucina tot això, veure que aquest caos ordenat funciona tant i tan bé.
16: I tu, vols afegir alguna cosa, Molló, tu o no?
21: No, mira, ara estava pensant, quan en Gerard deia això últim, pensava en el Barça de Guardiola, que és veritat que era un Barça que golejava a la primera part de manera exuberant, però en canvi la segona jugava d'una manera més calmada i era intel·ligent, eh?
3: Tenia el control i descansava una mica, no? Amb la pilota.
21: Sí, però clar, en aquest sentit aquest Barça és més espectacular. Vull dir, clar, et dona més, diguéssim.
16: Molt bé, vinga, activem la base de dades.
3: Som-hi.
16: Estàs a punt? Fot-li, va.
11: Dada Jové.
16: Històriques avui, més que histèriques.
3: La història ja ens està provocant prou histèria, opino. El Barça signa el ple de victòries en els primers 7 partits de la temporada per primera vegada d'ençà de la Guerra Civil. 7 de 7 en un inici de temporada no havia passat des de la temporada 35-36. Hi ha hagut una mica de confusió aquí perquè el propi Barça deia que no havia passat mai en tota la història, sí que havia passat diverses vegades. La darrera, insisteixo, la temporada 35-36, per tant, és veritat que fa 90 anys i igualment té molt mèrit, perquè estem parlant d'un futbol doncs, de fa molts anys i té molt mèrit replicar-ho en el futbol d'avui en dia. L'actual també és el Barça més golejador dels últims 100 anys. Els de Flick porten 33 gols en els primers 7 partits.
16: Barbaritat.
3: La xifra més alta des dels 34 que es portaven la temporada 26-27, 1926-1927, és a dir, la mateixa, però d'un segle enrere.
21: No existia la Lliga.
3: No existia la Lliga.
23: No, vaja, ja jugava gairebé com el futbolín, amb 5 davanters al davant.
3: Sí, el sistema de joc era 2-3-5.
21: Aquell equip no queda ningú.
3: No. El jugador del Barça més antic que queda viu és dels anys 50, de Roberto Moll. Sí. Més coses. En els 6 primers partits d'una Lliga, l'actual, i a més amb una diferència sideral, és el Barça més golejador de la història en els primers 6 partits de Lliga, però fixa't en la diferència. O sigui, ara mateix són 28 gols.
16: A la Lliga, sí, 28.
3: En els primers 6 partits, La següent xifra més alta són 23.
16: Una maneta de diferència, ja.
3: Les temporades 11-12 i 1950-1951.
16: I et diré una cosa, perdoneu, no, va molt ràpid això, però no sé si us recordareu. El dia del Barça Atleti de Bilbao al Camp Nou, que queden 2-0, el Barça pot fotre una maneta, també.
0: Sí, sí. Això que t'estic dient.
3: És que podrien haver estat
0: en Camp Nou. No és exagerat, no és un pic d'efectivitat. No.
3: Més coses. El Barça ha encadenat 5 partits seguits marcant 4 gols o més per primera vegada en 67 anys. Això no passava des de la temporada 59-60.
16: Marcar un altre futbol, era allò.
3: 4 gols o més en 5 partits consecutius. I no passava des de la temporada 42-43 marcar en 4 partits seguits en els primers 8 minuts. Això ho ha fet el Barça. Va marcar el minut 6 a València, va marcar el minut 3 contra el Feyenoord, el minut 5 contra el Llevant i el minut 8 avui contra el Racing.
16: És que surts amb un avantatge respecte al rival espectacular, perquè
21: aquesta
16: ja estàs per davant el marcador i ara tu remuntes.
21: És una de les coses que està canviant el Barça, que l'altre dia ho comentava també, no sé si era el millor a la retransmissió, però que el Barça era molt de remuntades, de que li començaven marcant...
16: El primer any de Flick,
21: sobretot. I el Barça ho havia d'anar aixecant, i en canvi aquest és un Barça que fa el contrari, és a dir, ja comença... vaja, marcant i anant pel rival.
16: Sí, una mica aquell Barça de Guardiola, no?, que al descans, sí, als quarts de final de la Champions, anava 4-0 amb el Bayern, i després sí que contemporitzava una mica, no?, amb la possessió de la pilota, no? Però això és una mica això, atropellar el rival d'entrada.
3: Centrant-nos en Rafinha, i per començar l'agruparem Lamine, perquè entre els dos, Rafinha i Lamine, són la parella més golejadora de la història del Barça en els primers 6 partits d'una Lliga. Sumen 16 gols a la Lliga entre tots dos.
16: Yes.
3: I superen el rècord de 14 que van establir la temporada 43-44 Mariano Martín i César. És que 14 entre els dos.
16: Perdona una cosa, 16 gols a la jornada 6
21: és una barbaritat.
16: Lewandowski l'any passat en fa 20 i pico, no? A la Lliga, diria. O en total, però...
3: Ferran no arriba.
0: Són 20 de Lewandowski,

0: 205 cavalls i només 4,3 litres?
1: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
4: Dels anys 40, sí, sí. Ens hem de remetre per comparar-lo, aquest Barça.
5: És un Barça que li permetrà fer un altre llibre a Jové i a trincar, no? amb aquestes dades noves.
6: Sí, és excel·lent. Agafar-s'ho de la manera que un no. A la Lliga són 9 gols en els primers 6 partits de Rafinha. Només hi ha dos jugadors amb més gols que ell. El mencionat Mariano Martín amb 12 gols a 43-44 i Kubala a la 53-54 amb 10 gols. I ha igualat Rafinha el rècord de gols de la història del club en els primers 4 partits d'una temporada al Camp Nou. El rècord era de Messi amb 8 la temporada 18-19. Per cert, justament avui, Rafinha ha igualat la xifra de partits disputats a la Lliga amb Xavi. Ha jugat ja els mateixos amb Flick. Avui, 64 amb Xavi, 64 amb Flick. Aquesta a la Lliga. I ha fet més del triple de gols amb Flick que amb Xavi. En 64 partits amb Xavi, 13 gols. En 64 partits amb Flick, 39 gols.
5: Que són molt bones xifres. Molt barbaritat, eh? Hi ha alguna més?
6: Sí, t'ho remato aprofitant que Rafinha ha marcat per dir que ha contribuït a que per primera vegada en un partit del Barça en tota la història haguem vist 5 gols marcats per jugadors que parlen portuguès. És a dir, jugadors nascuts en països de parla portuguesa, perquè ha marcat un gol Cancelo, 3 Rafinha i un altre Gabriel Jesús. Són 5 gols, el rècord eren 4, per tant, avui s'ha batut el rècord de golejadors de parla portuguesa en un mateix partit.
7: Ha pogut ser 6.
6: Haurien pogut ser 6.
7: Sí, amb aquest, el rebot també hagués comptat de Cancelo. Imagina.
6: El dia que Cancelo, per cert, ha entrat al top 3 de portuguesos més golejadors de la història del Barça.
5: Top 3, eh?
6: Top 3.
5: Qui hi ha per davant?
6: Figo. Figo amb 45 és líder.
5: Aquest no compta.
6: Segon, Joao Félix amb 10.
7: Hòstia, ara
8: truca
7: Pichí.
8: Truca Pichí,
7: no trobem a faltar.
6: Aquí no hi ha Deco perquè Deco s'ha nascut al Brasil.
4: Deixem afegir dues que he vist per xarxa. SofaScore, equips més golejadors de les 5 grans lligues europees, el Barça amb 33 en totes les competicions, El segon és el Friburg amb 22, el Brighton tercer amb 20 i quart el Madrid amb 19. Però clar, són 11 gols de diferència entre el primer i el segon. I després, una tonteria, fent una regla de 3, porta 28 gols en 6 jornades de Lliga, serien, 200, seguint aquesta progressió, 177 gols.
5: A la Lliga.
6: A la Lliga. He fet la regla de 3, sí. Suposant que juguis 60 partits oficials en totes les competicions,
4: clar.
6: El Barça pot tancar la temporada ara mateix, si segueix aquest ritme, amb 282 gols.
4: Però el més normal és que el rècord de la història de la Lliga és 121 gols a favor. Vull dir que és un...
5: 177.
7: És assumible. Ara mateix és assumible.
4: És assumible.
7: És un rècord del Madrid, a més,
4: sí,
7: no?
4: Sí.
7: Mira, que és un...
4: Encara fa més impressió.
8: Jo crec que aquest any veurem 10 gols.
6: Quin és el rècord a la Lliga?
8: És el meu pronòstic.
5: En un partit?
6: Molló?
8: Sí. El rècord... 121 del Madrid, sí.
6: És que ja has fet més d'un 25%.
4: És de Mourinho, de la Lliga dels 100 punts de Mourinho.
9: I Rafinha passaria els 40 gols, no? Seguint aquesta progressió.
5: Clar, no, sí. Podria arribar a xifres de Messi a la Lliga. Sí, però
7: és que en veurem 10 en un partit de
8: Lliga. Jo, és 10. La meva aposta.
5: Sí.
8: Bé, avui hagués pogut ser, tranquil·lament. Aquell Barça Guardiola en va fer 8, recordo, contra Almeria, oi?
5: Sí, i Cristiano diu...
7: A veure si
5: nos marquen a nosaltres 8 i li foten 5 a Cristiano després al Barça Madrid.
8: Recordem, jo crec que arribarem a 10.
7: A Messi hi ha una temporada que en fot 50 a la Lliga,
5: Sí, quan marxa Guardiola.
7: Messi,
5: sí.
7: 50
8: però és que, però
7: a la Lliga. Que record, però que semblava el sostre d'Hugo Sánchez era allò 38, un per jornada, i aquest en fot 12 més.
4: És que Rafinha està...
7: Sí.
4: De moment està en aquesta progressió. El 121 al Madrid la temporada que Mourinho guanya la Lliga
5: punts.
4: Guardiola la 2011-2012.
8: Una pregunta, Jové, has dit que no és l'única vegada que fas 7 de 7.
6: Ah, correcte.
8: Perquè això el club ho havia explicat. Quantes vegades més ho havies s'havia fet?
6: Havia passat... ara t'ho diré...
8: Ja, el rècord, i 8 de 8 seria rècord. Per
6: 8 de 8
8: no?
6: Ho hauria de mirar. Temporades amb 7 de 7 n'hi havia hagut 9 abans que aquesta. Però totes... Abans de la Guerra Civil.
8: Totes abans de la Guerra Civil.
5: Clar, vull dir que potser jugava la Copa dels Pirineus, la Lliga Catalana...
6: No, el Campionat de Catalunya, que és el que dona l'accés a la Copa del Rei, i sí, competicions a partir del 29 la Lliga...

0: la mateixa Copa i després altres competicions oficials, per exemple, que la que mencionaves tu, la Copa dels Pirineus i alguna altra, però que vaja, que són els campionats que jugava el Barça abans que doncs, primer hi haguessin competicions d'ordre estatal i més endavant, a partir dels anys 50, competicions internacionals.
1: La Copa de Fires, després hi ha la Copa d'Europa i tot això, sí. Molt bé, Joé, magnífica, la base de dades.
0: Bona nit.
1: Gràcies, a descansar. Bona nit. Escolta, no sé si voleu dir una opinió i us deixaré marxar el Molló, el Puig i el Ballera i ens quedarem aquí a la taula amb el Ferran, el Marc i el Saperes. De Ceuta, tot l'enrenou? Em voleu dir alguna cosa? En teniu alguna opinió? O... No sé, Puig, pregunto.
2: Bueno,
1: que ho veu viure ahir, vosaltres, en directe, llavors, fent la transmissió del Madrid.
2: Que és com molt estranya aquesta campanya, no? Vull dir que és una cosa així sectorial, no? Que s'ha sabut que és d'un grup d'empresaris valencians que ho han proposat.
1: Balambambú, no? Vicente Boluda,
2: sí,
1: no?
2: Vicente sí, Boluda al capdavant, i que llavors els clubs proposen als seus rivals si també volen sortir amb aquesta samarreta. Vull dir, és tot tan embolicat que ahir ho van acabar de rebre el clau, doncs sortint uns jugadors amb la samarreta, com has dit, arromangada,
1: sí.
2: A partir d'avui ho diré, arromangada fins al pit, el Madrid també sense preguntar als seus jugadors si volien sortir amb aquella samarreta i fotent una imatge que durant la volta al món de tres jugadors allà amb la samarreta arromangada. No sé, a mi avui el que has tirat d'Mbappé em sembla potser el més sensat que s'ha sentit aquests últims dies sobre la situació a Ceuta.
1: Mira, he tirat un tastet.
2: Sí.
1: Anem a sentir el minut i 10 segons de declaracions que ha fet el diari AS. Per cert, declaracions a José Félix Díaz, que és qui votarà
2: a
1: Espanya, és qui votarà a Espanya per la pilota d'or. Jo només informo, no estic dient
0: no
1: res.
0: Cadascú
1: que tregui les seves conclusions.
0: José Félix Díaz és director de l'AS.
3: I el tercer criteri de votació de la pilota d'or, quin és?
1: El fair play.
3: Fair play, exemplaritat... valors, posicionaments fora del camp...
1: La situació, la informació és José Félix Díaz, que és qui votarà la pilota d'or.
0: Li voten més periodistes. Si fos per això, Mbappé seria pilota d'or. Seria pilota d'or avui i els pròxims 10 anys.
1: Vull dir que, ha dit això, les explicacions d'Mbappé.
4: Yo pienso simplemente es bien de explicar porque la gente, para que la gente entiende que, claro, fue una decisión de los clubes de meter la camiseta, de vestir la camiseta, entonces nosotros como jugadores tenemos que vestirla. Yo pienso que primero tengo que decir que yo tengo toda la solidaridad con la gente de Ceuta y todas las víctimas. Antes de ser jugador soy humano, pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones duras. Entonces fue una posición... No fácil, difícil, porque al final la gente puede pensar que yo soy contra la gente de Ceuta, pero no, absolutamente no. Yo no tengo nada contra ellos y yo apoyo 100% mi pensamiento con ellos. Pero quería tener un pensamiento por toda la gente que sufre, porque al final soy humano y yo no quiero meter prioridad en el sufrimiento, ¿sabes? Hay gente que sufre y me da mucha pena de ver eso en el mundo. Yo soy un chico que quiere lo mejor para el mundo que tenemos. Siempre intento... dar mensaje de positividad y de paz, y espero que esta situación se va a arreglar rápido.
1: No quiero poner prioridad en los sufrimientos, que em sembla una gran frase, no? De dir, no vull posar per davant una cosa per l'altra. Bé, algú pot pensar que és un discurs per quedar bé, no? I per intentar guanyar vots per la pilota d'or. Però tu deies que t'ha semblat sensat, Puig, això.
2: Sí, em sembla un raonament sensat, una bona explicació del per què no va voler lluir aquella samarreta.
5: A mi també, jo estic bastant amb el Puig. No sé si ell té un sentiment ocult també d'intentar guanyar alguna cosa amb això, però jo crec que en aquesta campanya hi ha moltes coses barrejades més enllà de la solidaritat. Hi ha un moviment d'ultradreta que s'està intentant apoderar també d'això, una campanya contra Pedro Sánchez, i llavors jo crec que Mbappé es va significar a França posicionant-se públicament, demanant als joves que anessin a votar per frenar la ultradreta, que està relacionada ara mateix també amb aquest moviment. Per tant, entenc que se'n desmarqui aquí si ho va fer al seu país. És a dir, que li veig una coherència com a mínim entre el que diu i el que fa.
1: Vale.
6: Jo simplement afegiré que el Madrid per mi ho ha gestionat fatal, o sigui, ho va gestionar fatal ahir, perquè mai hauria d'haver posat en aquesta situació els seus futbolistes. Això s'ha d'allò, els trets bruts al vestidor i de dir, escolta'm, voleu... Què us sembla? Hi ha aquesta possibilitat. I si tothom no estava d'acord, doncs escolta'm, ningú, i ja està. Perquè si no, clar, vull dir, poses en una situació molt complicada els teus futbolistes.
1: De fet,
6: I si Brahim és titular, Aleix? I si Brahim és titular, Aleix?
1: No, tenen un, clar, tenen un
6: marge. És el capità del Marroc.
1: Sí, sí.
6: Clar, és que...
1: No, jo crec que el Barça, que se l'ha criticat, crec que el Barça ho ha gestionat millor.
6: Home, i tant.
1: Podràs estar a favor o en contra del que ha fet el Barça, que és dir, no, escolta, amb aquesta campanya, nosaltres no, cadascú que...
6: A favor.
1: Però el Barça ho ha gestionat molt millor a nivell de club que no pas el Real Madrid. Per
7: no, és que al final, i molt ràpid, Ferran, al final volem encabir, o sigui, és un esport d'equip, però volem encabir en un vestidor hi ha moltes sensibilitats, ideologies diferents, respectables, llibertat d'expressió, i al final volem que tots els futbolistes llueixin la mateixa samarreta quan hi ha diferents sensibilitats, diferents maneres de pensar, orígens diferents, vull dir que cadascú pot pensar el que vulgui i tenir la llibertat de si lluir aquella samarreta o si creu que no la lluir, que no, doncs que no, no lluir-la. Però clar, és que volem, no, és que som un equip i els 11 han de lluir. No, vull dir, efectivament, si Brahim arriba a ser titular, doncs no l'hagués portat, suposo, o ja no s'haguessin ni plantejat, perquè és que realment no s'haguessin ni plantejat de portar-la, no ho sé, Ferran.
3: No, és que després hi ha un tema de protocols, que també tu no pots entregar-li les samarretes a uns futbolistes al túnel de vestidors quan estan concentrats per un partit, pensant en el que han de fer sobre el camp i amb un missatge polititzat o polític totalment, perquè surtin a posar-se una samarreta que no saben ni què s'estan posant ni de què va. I vaja, o sigui, aquí s'han de seguir uns protocols i acordar entre els capitans, els entrenadors, els capitans, el missatge d'una samarreta que hagin de reivindicativa o del que sigui, abans de saltar al camp, sigui de Ceuta, sigui del que sigui. I després, un cop fet això, a mi el discurs d'Mbappé em sembla excel·lent, o sigui, xapó pel que diu Mbappé. A mi el dubte que em genera és la rapidesa en què ha sortit a fer-ho, que això m'estranya, m'ha estranyat molt, m'ha sorprès moltíssim.
1: Bueno, té a veure amb la pilota d'or, segur, que després té a veure amb netejar la seva imatge, d'alguna manera.
3: Bueno, i després, que no ho hagi fet amb un comunicat, per exemple, al Madrid,
1: aquí,
3: o en un vídeo oficial del Madrid, sinó que hagi anat a fer-ho amb el periodista, que jo respecto molt, i que tinc una relació amb ell perquè també fa molta informació de la selecció espanyola, amb José Félix Díez, que és el periodista que vota, el periodista espanyol que vota per la pilota d'or. A mi això, tot això, em genera aquest dubte, però el discurs, estic amb vosaltres, jo li compro, i tant de bo hi haguessin més futbolistes amb aquest discurs. Ara, el context, la rapidesa, tot això em fa dubtar, ho sento.
1: Tu, Marava, vols afegir alguna cosa?
8: Sí, també ahir crec que és Tebas que fa unes declaracions quan li pregunten sobre el fet que el dia anterior Abde va ser insultat a través de les xarxes socials, i Tebas té una resposta totalment política sobre el tema. Crec que va dir daños colaterales
6: de la invasió.
1: De la invasió, sí. Vols sentir-lo?
8: No, és que a mi em va ficar les mans al cap.
9: Es un daño colateral que es de toda la invasión que hemos tenido en Ceuta, ¿no? Es un daño colateral, una persona que teóricamente no tiene nada que ver, pues todo el odio que se genera por una manifestación, es un daño colateral del sistema complicado que está pasando en Ceuta, ¿no?
6: Però sobretot no barregeu mai política i esport, ¿eh?
8: Clar, llavors, no, a partir de aquesta declaració de Tebas, tota la prèvia que et venen de que aquesta samarreta més a través d'uns empresaris valencians que no hi té res a veure la Lliga, un ja no me la crec, sentint a Tebas, perquè en el rerefons d'aquesta samarreta hi ha la guerra per fer fora, no?, a l'actual govern i pugi un nou govern amb l'extrema dreta, amb qui Tebas és públic i notori que hi té una afinitat. Això per una banda, ja de tot el tema Tebas, com que ja no em crec res d'això. I d'altra, amb l'únic amb el que estic d'acord amb Mbappé, és que sí que prou de fer servir a sobre aquesta part política Tebas i tal, els jugadors per fer-ho. Vull dir, si vostè vol fer servir la Lliga d'algunes maneres, a vegades en els marcadors, en missatges que havia fet servir en els seus moments...
10: La guerra d'Ucraïna?
8: Sí, en la guerra d'Ucraïna, doncs, doncs passa, col·loqui no? els seus missatges sí, sí, sí. que vulgui, però no faci servir els jugadors, que al final ja s'adapten a mil històries a vegades d'horaris, etcètera, sobre posar-li samarretes en les que els jugadors poden decidir si se la posen o no.
2: Però samarretes que, perdona, que sanciones quan els jugadors les porten a sota de la seva samarreta
8: exacte,
2: oficial.
8: Exacte, que no poden donar missatges.
2: En canvi, amb les de Ceuta, no? Marcos Fernández, el jugador de l'Espanyol, va mostrar una de suport a Ceuta, no va rebre cap mena de,
1: perquè l'acte,
2: de sanció.
1: Curiosament, no la va escriure l'acte arbitral,
2: no? Va ser Asprilla, que va ensenyar una samarreta que ara no recordo ben bé, però que deia Dios...
1: una cosa de Dios, sí.
2: Dios te llama, o Dios, no sé, alguna cosa semblant, i allò li va suposar una sanció. Vull dir, si tu no vols missatges, que els jugadors no puguin celebrar ni dient te amo mamà gairebé a la samarreta, doncs després no provoquis tu que el jugador porti una samarreta, posa-la tu, com diu el Barbà, en els teus mitjans i a través dels teus marcadors.
1: Sí. Anem a sentir la porta avui parlant d'això.
10: Sí, en declaracions a Catalunya Ràdio i la Cadena Ser, el president del Barça ha deixat ben clar quin és el posicionament del club.
11: Referent al tema aquest de Ceuta, insistir. Vull insistir que el club es posiciona d'aquesta manera. Defensor de la llibertat d'expressió, que cadascú es manifesti com vulgui, que respectem tot tipus d'actes d'aquest tipus que s'estan fent, però que nosaltres doncs, aquí deixem llibertat a tots i cadascun dels nostres jugadors per fer de forma privada, sense utilitzar el club i actes del club, aquest tipus de manifestació.
10: Declaracions del president Joan Laporta, que fins i tot s'ha permès fer broma després, parlant ja de la possible seu de la final del Mundial 2030, on el Camp Nou també aspira a ser-ho.
12: Casablanca i Madrid és el mateix, eh? Jo crec que... Però et diré que no hauria de ser ni Casablanca ni Madrid, hauria de ser a l'Spotify Camp Nou. Ho dic per una raó. 105.000 espectadors. Jo crec que això la FIFA ho tindrà en compte. I a més, ja es va fer una final al Bernabéu, el 82. Jo crec que, amb tots els respectes per Marroc, penso que s'hauria de fer el Mundial a l'estat espanyol, perquè, a més, és una selecció que és campiona del món. I, per tant, jo crec que l'Spotify Camp Nou seria un reconeixement internacional que nosaltres, doncs, volem tenir, i així ho proposarem.
1: Bé, pels qui no ho hagueu entès, Casablanca, la Casa Blanca.
10: Està bé.
0: Casa Blanca i Madrid són el mateix.
2: Jo m'havia quedat amb el temps, però ara aquesta hora està bé explicada.
1: Sí, no? Molta gent no entén què vol dir, no? Que ha jugat amb el nom de Casa Blanca, perquè la Casa Blanca...
10: No parlava de Washington.
1: No, parlava de la Casa Blanca del Madrid que va de blanc.
8: El Ferran el sento riure, l'ha enganxat ara, eh?
1: Sí, clar. N'hi ha molts com el Ferran, eh?
13: Aquesta hora estic l'entendent.
1: Per això estic jo aquí explicant-ho, perquè n'hi ha molts com el Ferran, ara. Està reaccionant tard.
10: Tot plegat a l'eix, després també que Javier Tebas insistís avui que si Infantino continua al càrrec, al capdavant de la FIFA, i si no hi ha un daltabaix, manté el president de la Lliga que la final del 2030 es disputarà a Casablanca.
1: Sí, senyor. A tot això, ho he dit a l'inici, és increïble, els ultrasurts han fotut un comunicat dient que s'havien de disculpar públicament Vinicius Mbappé i Konaté, i que si no anirien a per Florentino, a demanar la dimissió de Florentino. I t'ho imagina't l'enrenou que pot haver-hi al Bernabéu, clar, no tornen a jugar-hi fins a l'octubre. Ja. T'ho imagina't si perden el derbi madrileny. Quin caldo de cultiu que hi haurà després. Bé, això ja ho veurem. La pròxima jornada, mira, això m'agrada molt a mi. La pròxima jornada hi ha un primer contra quart i un segon contra tercer. Perquè el Sevilla és quart a la Lliga. Sí, llavors, vulguis o no, la pròxima jornada és una jornada important, no? Sevilla-Barça, quart contra primer, Atlético-Real Madrid, tercer contra segon de la Lliga. Jornada important, perquè el Barça pot ampliar encara les distàncies. Ah, les deixo marxar.
8: I és abans d'aturada.
10: Sí, clar. I compte, jo crec que el Sevilla competirà i Luis García Plaza és un entrenador que a vegades li ha posat difícil al Barça.
1: Sí, tot i que té una plantilleta molt justa. A mi em sorprèn l'inici de temporada que ha fet el Sevilla.
8: Stassin, que és el davanter, a mi m'agrada, El davanter del Sevilla.
1: Val. Puig, Ballera i Molló, us deixo marxar. Perquè ho he fet expressament perquè ara ha deixat de ploure. I així podeu anar tranquils cap a casa.
10: Hem de peu i tot. Anem cap a Girona, compte.
1: Gràcies, amics. Una abraçada. Adéu. Marxen el Xavi Puig, el Jaume Molló i el Gerard Ballera, que han format part també, evidentment, de la transmissió del Barça Juga RAC1 com cada partit. Gràcies a Peres, també.
10: De res, bona nit.
1: Adéu, vagi bé. I Ferran, Marvà, res, us aguanto 5 minuts més perquè ha entrat el Miquel Agut a l'estudi. Hola, Agut.
10: O sigui que els aguantes per culpa meva, no? Sí, sí.
1: Els aguanto la tertúlia arreu. Gràcies, un moment, Miquel. Un moment més.
10: Ràdio, posa, ja ho sabeu. En aquest,
1: tu diràs que està sent especial, evidentment, perquè també hem estat pendent de les pluges que han afectat a moltes zones de Catalunya, amb aquesta persona que estan buscant i que està desapareguda. Vull dir que també ens hem allargat més del compte per tot el que ha passat a l'actualitat esportiva, evidentment, que és molt. I m'agradaria tancar tertúlia amb, precisament, mirant ja cap a la pròxima jornada. Hi ha aquest Sevilla-Barça dissabte a les 9 i hi ha un Atlètic-Real Madrid diumenge a 4:45 de la tarda. I avui l'Atlético ha golejat, no? Tarda tranquil·la, tarda nit tranquil·la, Metropolitana.
10: A més, la meteorologia ha estat benigna. Avui a Madrid feia un sol que feia suar les pedres i 4-0 contra Osasuna. Jonathan David, Kang In-Lee, Lenormand i Baena, els autors dels gols. S'ha de dir que amb 1-0 Osasuna es queixa, per mi en raó, d'un gol injustament anul·lat, que hauria estat l'empat a 1, perquè hi ha un salt a l'àrea, una topada de torró amb Lenormand, com n'hi ha tantes, la pilota queda solta, Arguibide marca, però l'àrbitre i el VAR no hi ha dit el contrari, han anul·lat el gol que no ha pujat al marcador. En tot cas, segona victòria seguida de l'Atlètic de Madrid, li estava costant, entre Noeta, és enganyós el 0-3, però entre Noeta i avui, 7-0 en els dos últims partits, i diu Simeone que arriben bé al derbi de diumenge contra el Madrid.
14: Hoy creo que tuvimos más regularidad en todo el partido y bueno, eso nos permitió controlar el partido en el primer tiempo, pese a que no fuimos contundentes, y ser contundentes en el segundo tiempo y controlarlo, y creo que eso es lo mejor que me queda del partido.
10: Això és el que diu Simeone del partit d'avui i de com es miren el partit del cap de setmana contra el Madrid. I abans que comencés a rodar la pilota, Mateu Alemany ha fet la, diguem-ne, protocolària entrevista amb Movistar. Li han preguntat per Julián Álvarez, que avui no era la convocatòria, i li han demanat si es tracta d'evitar les esbroncades de l'afició del Metropolitano. Ell ha dit això.
15: ¿Estará Julián el próximo partido en casa o va a ser un problema cada vez que Julián vuelva a jugar en casa, Mateo?
16: Yo creo que eso ya hay que entenderlo y superarlo. Al final ha pasado lo que ha pasado. Él ha vuelto, estuvo muy bien en Anfield, nos va a dar mucho, es un juego importantísimo para nosotros y por tanto esa parte yo creo que está clara. Y en cuanto si va a estar o no, pues va a depender mucho de ese cuádriceps, ¿no? Y de sus sensaciones. Porque al final sabemos que no sobrecarga. Bueno, él está entrenando y recuperándose, dedicando mucho tiempo a preparar el partido, yo te lo digo porque lo sé bien. Tiene especial ilusión para jugarlo y va a hacer todo lo posible para estar.
1: Vull veure. A veure quin paper té diumenge a 4:45 en aquest Atlético Real Madrid. No, molt ràpid, Ferran, Marvà, com veieu el derbi? Creieu que el Barça aquí pot rascar alguna diferència més amb el Madrid? Si fa la feina, evidentment, el Barça-Sevilla o què?
17: No, a veure, no ho sé. L'Atlético de Madrid, sí, tampoc el veig que... Avui ha golejat, però tampoc el veig a un gran nivell, i el Madrid és que és el Madrid de sempre. O sigui, és un equip que no té un joc coral o un joc col·lectiu brutal, però que té jugadors que són molt diferencials i que t'apareixen per decidir-te els partits. I de moment, exceptuant el dia del Betis, la resta ho han anat traient així, però com ho estan traient les últimes temporades. I jo a l'Atlètic de Madrid el segueixo veient un esglaó per sota.
1: I tu, Marvà?
8: Jo, ostres, que el Madrid el veig especialment malament. No? Vull dir, crec que la millor notícia per mi d'ahir del Madrid és Diomandé, quan juga a l'extrema esquerra, i llavors se li suma un nou problema, que és que té tres extremes esquerres boníssims, no? O sigui, Vinícius, Mbappé i Diomandé, que per mi l'estona que ha jugat a l'esquerra ho fa millor que quan ha jugat a la dreta, sí, seria, però vull dir que té tres extremes esquerres que potser el valor de tots tres són 500 milions d'euros.
17: Bueno,
8: i...
17: és el problema, no, Marc?
8: Sí, per això.
17: Que s'han gastat 140 quilos amb un cromo repetit.
8: Amb un cromo, és que és increïble. I aleshores, jo, veient el Madrid, que no controla en molts moments del partit ni la pilota, ni el joc, ni controla el partit, ostres... jo veig amb possibilitats de l'Atlètic de Madrid. La temporada passada el va guanyar de molt, no?
1: 5-2
8: va ser. Jo aquest Atlètic de Madrid el veig que té més pilota, sí que sense Julián li pot faltar gol, però m'imagino un partit on tinc la pilota l'Atlètic de Madrid amb Kang In-Lee, amb Baena, amb Barrios, i el Madrid defensant. I sí que potser el pot enganxar en el contraatac, però m'imagino el Madrid patint, sense tenir la pilota, i intentant sortir al contraatac, que seria un context d'un partit molt diferent al que et podries imaginar. Però pel que hem vist aquesta temporada, veig l'Atlètic de Madrid amb més pilota i el Madrid defensant i sortint al contraatac.
18: Això és el món a l'inrevés.
8: Per això...
18: Perquè normalment seria el Madrid amb la pilota i l'Atlètic de Madrid històricament buscarà el contraatac. I ara és a l'inrevés.
8: Jo crec que serà així el partit.
1: Ho veurem diumenge.
8: I amb possibilitats per mi de que guanyi l'Atlètic de Madrid.
1: Tant de bo. Gràcies per... arromangar-vos també a la tertúlia.
8: Avui m'he arromangat els mitjons.
1: I arremangar-se és correcte, també em diuen, eh? Pots fer servir les dues, no?
18: Les dues.
1: Arremangar-se o arromangar-se en català. Va, sí. M'agrada. Ferran, una abraçada. Llegim a Mundo Deportivo, com sempre.
18: Una abraçada a tots.
1: Adéu, maco. Gràcies per aguantar fins a aquestes hores. Marvà, també.
8: Bona nit, Aleix. Gràcies.
1: Tapa't bé, no agafis fred.
8: Ara ens tapem.
1: Has vingut una mica mullat del Camp Nou.
8: Gràcies. Sí, déu-n'hi-do.
1: Una abraçada.
8: Bona nit.
1: Abans d'actualitzar amb els companys de serveis informatius una última hora important de l'actualitat esportiva. Vols afegir alguna cosa més?
18: Doncs mira, sobre el Girona i després un apunt del Sabadell. El Girona que espera retrobar-se en la victòria al camp del Cádiz aquest cap de setmana, això és dissabte a les 9, i potser, ja veurem quan ho expliqui Quique Álvarez, si ja Porto a la convocatòria. Porto es va lesionar fa 10 mesos. Una lesió al lligament creuat anterior del genoll esquerre el 19 de novembre de 2025 en un entrenament. Fa 10 mesos, repeteixo. I en declaracions als mitjans del club reconeix que ho ha passat malament.
19: Momentos de mucha soledad, momentos que el equipo viaja y tú tienes que estar entrenando solo, es complicado, ¿no? Y más después de cómo se dio el año pasado, sufrimos todos muchísimo, el tramo final fue muy difícil, ver cómo el equipo de tu vida, ¿no? Pues al que quieres, lo está pasando mal y se hunde, ¿no? Pues fue incluso peor el no poder ayudar en esa etapa de la liga.
18: Ja s'entrena amb els companys i veurem si pot entrar a la convocatòria per jugar a Cádiz aquest cap de setmana. També diu que té gravat a foc que l'objectiu de la temporada ha de ser l'ascens a primera divisió. El partit a Cádiz de dissabte sense Abel, expulsats contra el Castelló, veurem si arriba Brian Hill, que va durar 13 minuts en el partit contra els castellonencs abans que Carles Pérez el substituís per una lesió muscular. Per cert, a Sabadell l'actualitat passa per un canvi en la preparació física. Xavi Moñino, segons avança Ràdio Sabadell, deixa de ser preparador físic del club i, segons aquesta informació, els motius de la decisió no són esportius. Sempre, segons aquesta informació, potser algun dia en traiem l'entrellat. En tot cas, diumenge a les 2 a la nova Creu Alta, Sabadell o Oviedo.
1: Sí, sí, el partit al migdia. I el Girona-Càdiz és dissabte a les 9.
18: Dissabte a les 9, a la mateixa hora que el Barça al camp del Sevilla.
1: Coincidint amb el Sevilla-Barça. Molt bé. Agut, gràcies.
18: A disposar.
1: Vinga, fa. Ens queda l'últim minut amb l'Oriol Jové. Alguna cosa més que haguem de saber?
0: Doncs mira, que qüestió d'un quart d'hora, ara a les 2, es juga la final de la Copa de Campions a Miami. Messi, que pot aixecar un altre títol, el seu Inter s'enfronta al Cruz Azul mexicà. I de cara a aquest dijous arrenca ja la sisena jornada de Lliga amb un Betis Getafe a les 7 i un Màlaga-Vilareal a 2:15. També debuta la Real Societat a l'Europa League a partir de les 9 a Noeta contra el Bournemouth. Avui el Celta ha perdut 1-0 al camp de l'Omonia de Xipre. I es tanquen també els 16ens de final de la Copa de la Lliga Anglaterra, amb un Manchester City-Norwich a 9:15. Avui ha quedat eliminat el United i han passat ronda l'Aston Villa i l'Everton i també el Fleetwood de quarta divisió que s'ha carregat el Sheffield, que és de segona. Més enllà del futbol, el Barça d'en Bol jugarà el segon partit de la Champions a 9:15 a la pista del Montpellier, avui que el CAC 7 Granollers ha perdut 16-22 contra el Morvedre i encadena dues derrotes a la Lliga Femenina.
1: Molt bé, doncs tot això és el que ha passat entre avui i el que passarà aquest dijous, i us ho explicarem com sempre aquí al Tu Diràs. Gràcies, Jové.
0: Bona nit.
1: Adéu, bona nit. Gràcies a l'Oriol Montfort, a la part tècnica, un dia més, i a tota la redacció d'Esports de RAC1 en una altra jornada intensa de feina amb el Barça, amb el Tu Diràs i amb els Aiguats. Demà més, com sempre, demà més Ràdio Esportiva. Aquí us esperem. Descanseu.
20: Diràs.
21: Tot el que vols de RAC1 i molt més és
20: a RAC1.cat,
21: el portal de RAC1.
22: Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra aquest dijous. Dijous 17 de setembre del 2026, l'episodi de tempestes ens ha deixat una víctima mortal. És un home que va morir arrossegat per l'aigua en una ribera d'Olivella al Garraf. És un mort que, de fet, el temporal deixa moltes incidències, sobretot a Barcelona, on ha plogut més, amb carrers negats, talls a la Ronda i al metro, i vols cancel·lats a l'aeroport del Prat. També li ha tocat el rebre a les comarques de Girona, del Penedès, del Maresme i del Garraf, i també del Vallès Occidental. Aquests aiguats han tornat a posar damunt la taula el debat d'enviar les alertes als mòbils, que és un altre dels clàssics. En fi, avui el parlem de seguida amb la Mònica Usar. Avui comencem el dia amb algunes restes de ruixats cap al Penedès, el Garraf i el Vallès. De fet, ara mateix poden repetir en trams de la costa central i a la tarda entre les comarques de Girona i Barcelona. Recula les temperatures, que arribaran a màximes entre 24 i 30 graus. Als esports, el Barça goleja 7-2 al Racing de Santander i torna a ser el líder en solitari amb 3 punts de marge sobre el Real Madrid, amb un partit tranquil i plàcid d'un Barça que és com una piconadora. A tot això, Kylian Mbappé es defensa de la polèmica per les samarretes de Ceuta i diu que va amagar el missatge de suport als ceutins perquè també pensa en els migrants. Ho analitzarem cap a 11:15 a la tertúlia esportiva. Avui Miguel Rico i Roger Saperes. Avui que OpenAI, l'empresa que va crear el ChatGPT, alerta que alguns models d'intel·ligència artificial han desobeït els seus programadors. En un informe publicat aquesta matinada, revelen que van ignorar les instruccions que els donaven, van ocultar errors o van esquivar mecanismes de seguretat. El dia que Brussel·les concretarà com s'ho farà per prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys, connectarem amb el corresponsal de RAC1 a Austràlia, el primer país del món que va vetar les xarxes als menors de 16 anys per saber com els hi va. Serà en temps de tertúlia amb David Fernández, amb Isabel Lleuger, que debuta avui al món a RAC1, amb Joan López Alegre i amb Pere Mas, i el Tian Riba trepitjant l'ull de polla. Amb ells també parlarem del cas Antic, perquè els Mossos apunten que la caiguda mortal del fundador de Mango va ser intencionada. Segons avança el periòdico, els investigadors han analitzat més detalladament el telèfon de la víctima i no han trobat cap indici que tingués problemes de salut que justifiquin la caiguda. Avui també tenim novetats del cas Villarejo. Un nou informe de la policia dona veracitat, atenció, als àudios que va destapar en el seu dia al món a RAC1. Era aquella gravació en què Cospedal confessa que ella i Mariano Rajoy eren perfectament conscients que hi havia una trama per robar els papers de Luis Bárcenas. I ja és oficial, l'última pel·lícula de Spider-Man ha desbancat Star Wars, El despertar de la força, i es converteix en la pel·lícula més taquillera de la història als Estats Units. Ha recaptat més de 936 milions de dòlars. I avui, que a partir de les 11, celebrarem primer el 60è aniversari del Festival de Jazz de Barcelona amb el president de The Project i organitzador Tito Ramoneda, i després Guillem Il Kiwi ens farà un repàs, atenció, de les millors cançons del Jackson 5, ara que aquesta setmana ha fet 25 anys de l'últim concert on van actuar tots els germans junts, al Madison Square Garden, el dia abans dels atemptats de Nova York. I ho rematarem amb Ivan Herzog, que ens presentarà el disc que publica l'AMA Disco Descristal i ens farà un recústic en directe. I amb el Joan Ferrer al diàleg, com sempre, al migdia. Són les 6 i 3 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Cop d'ull a la matinada. Víctor Cullell, bon dia.
2: Bon dia.
0: Mònica Usar, bon dia.
3: Bon dia.
0: Albert Pedró, bon dia.
4: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit o vectinada, Víctor?
2: Sí, que un home mort a Olivella, al Garraf, arrossegat per l'aigua després de les pluges de les últimes hores. La víctima va baixar del seu cotxe cap a les 11 de la nit, després de quedar-se atrapat en una riera i el cabal de l'aigua se'l va endur riu avall. Hores més tard, una mica abans de les dues, l'han trobat a 500 metres d'on l'havien vist per últim cop, ja sense vida. El temporal d'ahir, doncs, deixa una víctima mortal i també tota mena d'incidències. Més de 1.000 trucades al 112, una setantena de vols cancel·lats al Prat. La Ronda, també, que va quedar tallada en tots dos sentits, amb inundacions a les primeres sortides a Santa Coloma de Gramenet. Interrupcions i retards a Rodalies. A aquesta hora, de moment, no n'hi ha cap. On sí que hi ha incidències és el metro de Barcelona, que encara s'arrossega alguna cosa, la línia 4 i la línia 11. A aquesta hora hi ha un bus llançadora que fa el recorregut entre Trinitat Nova i Verdaguer i hi ha servei parcial entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana.
0: Tenim informació del Prat. Fins a aquesta hora tenim 8 vols cancel·lats i 3 amb retards perquè fa la sortida. Des del moment, per tant, tranquil·litat, bàsicament tranquil·litat. És veritat que hi ha hagut vols cancel·lats. Molta gent haurà anat a dormir avui. Vaja, molta gent de tot Catalunya que no s'ha assabentat d'aquestes i molta gent de Barcelona que, a més, han anat a dormir sense aquests aiguats tan bèsties, amb aquests resultats tan bèsties. Perquè on va ploure més, Mònica, i on ha fet més mal les pluges?
3: Doncs mira, les comarques més afectades, el Barcelonès, el Baix Llobregat, també el Penedès, el Garraf, el Vallès, són les zones que precisament ahir a aquesta hora dèiem que hi havia aquest avís de 90 litres per metre quadrat en 3 hores i just durant les hores del vespre. Per tant, els avisos quadren totalment. Ara, el tema de les alertes és una altra cosa, de com s'han de gestionar en cada moment, però tot i això, quan es veia que una tempesta estava deixant molta aigua en una zona i podia provocar algun problema, com la crescuda sobtada de rieres, per exemple, doncs era quan es feia saber a la població. Hi ha registres d'entre 80 i 120 litres per metre quadrat, en algunes estacions que no són oficials, però tot i això, veient la situació, doncs els hi donem veracitat. Per exemple, 100 litres per metre quadrat a Begues, a Canyelles, al Garraf, 86 litres per metre quadrat, 38 van caure només en 30 minuts, a Sant Pere de Ribes van tenir un registre de 57 litres per metre quadrat també en mitja hora, perquè no només és la quantitat final, sinó amb l'estona que ha caigut. I això és el que va fer que ahir, entre les 9 i les 12 de la nit, aquestes comarques rebessin molta aigua.
0: Ja venim segons... de Girona, també, eh?
3: Sí, ahir a la tarda va ser quan va afectar les comarques de Girona. És a dir, ara estem parlant més del que va passar al vespre, però durant la tarda les tempestes on van afectar més va ser les comarques gironines, on també teníem aquest avís per intensitat de pluja. Per tant, una situació en alguns punts complicada per les inundacions, per exemple, en el cas de la Ronda també es va veure com van haver de treure gent.
0: Sí, estava negada,
3: estava totalment inundada, perquè hi ha zones de Barcelona on hi ha registres també no oficials que arriben als 100 litres per metre quadrat, però en canvi si agafem l'estació situada a zona universitària, 16 litres per metre quadrat que van caure en aquelles 2-3 hores. Per tant, tenim situacions molt diferents segons la zona, però sí que van caure aiguats importants. Ara ho deixem enrere. Sí que encara hi ha alguns ruixats ara mateix en trams del prelitoral, costa central, Penedès, Garraf i també Vallès. Són ruixats que al matí es poden anar repetint i després a la tarda entre les comarques de Girona i Barcelona, i també al Pirineu, però en cap cas la situació d'aiguats que vam tenir ahir. En canvi, comarques de Ponent i del Sud serà un dia amb més clarianes, més estones de sol i baixar temperatura a tot arreu, entre els 24 i els 28 graus de màxima aquest migdia. I els propers dies torna a pujar una mica el termòmetre, sobretot a partir del cap de setmana. L'ambient tornarà a ser una mica més càlid, però sense els extrems de principis de setmana, i encara demà amb temps insegur. Començarem el dia amb alguns ruixats a la costa central i després comarques de Girona i Barcelona de cara a la tarda i al cap de setmana, de moment, pinta sense pluja.
0: Per tant, tot, és a dir, el temporal ja ha passat, eh? Per
3: sí, el que és el gruix, sí, avui i demà es poden repetir alguns ruixats més aïllats, però de moment sense aquests avisos. També sempre avisem si veiem que algun tipus de situació es complica, doncs llavors ho farem saber, però de moment, amb els mapes que tenim ara, no pinta. No. Era ahir la situació més complicada.
0: Bueno, torna per tot això, el debat que ara deia la Mònica, dels... és alert, no?
2: Sí, ahir Protecció Civil en va enviar dues, una primera cap a 2:15 al Barcelonès i al Maresme, quan el xàfec fort ja havia caigut, i una segona cap a les 11 de la nit al Vallès Occidental, a l'Alt Penedès i també al Baix Llobregat. El Servei Meteorològic de Catalunya va tornar a rebre crítiques, sobretot a les xarxes, on molts dels usuaris han acusat el Meteocat d'enviar les alertes massa tard, i molta gent les va rebre quan ja feia molta estona que plovia, o en alguns casos fins i tot quan els xàfecs ja anaven a la baixa.
0: El de que a mi l'únic que puc queixar-me de les alertes és aquest soroll que agafa un infart. Però va arribar just quan començava el partit, just abans de començar el partit del Barça. Havia caigut aigua, però jo crec que el més bèstia no havia caigut encara,
3: Clar, depèn de la zona. Clar, de Barcelona...
0: Que, per exemple, em diuen que al Guinardó i a Horta i tot sí, plegat, sí, per exemple, als barris, hi havia caigut molt forta, però, en canvi, per exemple, les Corts no havia caigut,
3: exacte,
0: pràcticament. Al camp del Barça, sí, sí, pràcticament començava a ploure.
2: És el que deies, no, Mònica? 16 a la zona universitària.
3: Sí, exacte, i registres no oficials d'entre 80 i 100 a la zona d'Horta, per
0: clar,
3: exemple.
0: Clar, és que estem parlant de molt pocs quilòmetres.
3: Sí, estàs parlant d'una alerta que envies a tota la ciutat, una ciutat, estem parlant, sí, però, sí, clar, hi ha gent doncs,
0: que
3: devia dir gràcies, no?
0: És que tot i... repetir, és que a la zona de les Corts, al camp del Barça, sí, va començar, sí, a ploure, però és que... Ja veníem... Fixa't com estava la Ronda,
3: sí,
0: en aquella,
3: sí,
0: zona. En fi, l'aigua va ser protagonista i al Camp Nou. L'afició del Barça es va mullar, però com a mínim va marxar contenta amb una nova golejada 7-2 contra el Racing de Santander.
4: Sí, en van ser 7, però en podrien haver estat 10 tranquil·lament. El Barça torna a ser líder en solitari de primera amb 3 punts de marge sobre el Real Madrid. Va de golejada en golejada i ahir no va ser una excepció. L'equip de Flick va deixar el partit vist per sentència abans del descans amb 2 golaços de Joao Cancelo, encara que un el van donar en pròpia porteria, i 2 més de Rafinha, un d'ells de penal. Lamine en va xutar un altre, però el va fallar. La festa va continuar la segona meitat. Rafinha va tornar a marcar de penal, Gabriel Jesús va fer un golaç i Lamine Yamal va rematar una gran jugada individual individual d'Adeyemi per arrodonir la golejada i Hansi Flick, evidentment, com no pot ser d'altra manera, està encantat amb el nivell del seu equip.
5: I like how we are playing.
6: M'agrada com estan jugant. Evidentment, també m'agrada el resultat. Avui estic content, l'equip ho està. No ha estat tan fàcil jugar contra el Racing perquè crec que juguen un bon futbol. Els agrada tenir la pilota i en algunes situacions no ha estat fàcil per nosaltres, però al capdavall mereixem el resultat.
4: Chesney va fer un error còmic que va propiciar el segon gol del Racing. El porter polonès va substituir Joan Garcia, que té molèsties al genoll, tot i que no sembla res greu. Avui li faran més proves. Ahir també va jugar Balde als primers minuts de la temporada.
7: No sembla res greu, dius?
4: No, sembla res greu, no.
7: Per cert, quin partidàs de Adeyemi, tu? Hosti, tu. Mare meva. Fa falta un nou? No. Que Rafinha està com una moto, eh? Però com una moto 3 ahir, eh? 3, eh?
4: Sí, sí.
7: O sigui, el Barça porta... Ara ho veia. El Barça porta 28 gols a favor i 6 en contra. 28 gols amb... Portem 6 jornades de Lliga.
4: Sí.
7: És que és una mitjana gairebé de 5 gols per partit, eh?
4: Sí, en 7 partits que porta el Barça, en 5 ha marcat 5 gols o més.
7: Mentrestant, el Madrid continua immers en aquest rebombori del cas de Ceuta. Kylian Mbappé s'ha defensat i ha assegurat que no va ensenyar la samarreta de suport a Ceuta perquè també pensa en els migrants.
4: Sí, en va parlar el diari AS. El davanter del Real Madrid aclareix que no va voler ferir cap sensibilitat, però que simplement va preferir no posicionar-se únicament al costat dels habitants de Ceuta.
8: Yo tengo toda la solidaridad con la gente de Ceuta y todas las víctimas, porque antes de ser jugador soy humano. Pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones duras, y yo no quiero meter prioridad en el sufrimiento, ¿sabes?
4: Ara bé, el posicionament del davanter no fa gens de gràcia al grup de radicals del Madrid, els Ultrasur. En un comunicat ha exigit als jugadors que demanin perdó, a més de demanar la dimissió immediata de Florentino Pérez. El motiu és que creuen que és el culpable d'una suposada pèrdua de valors i de dignitat del club.
7: Aviam, jo aplaudeixo, és un superior personal, aplaudeixo Mbappé, jo crec que el que fa Mbappé és el que pensa molta gent en aquest país, molta gent, és a dir, hòstia, només faltaria. Efectivament, Ceuta, sí, però és que aquí s'escapa. S'escapa del tema migratori i s'escapa del tema del que s'està vivint allà. És un tema, en aquests moments, de radical patriotisme. Punt, és un tema de patriotisme. O jugues amb Espanya i tots com Ceuta, perquè és la... És la bandera que han aixecat el PP i Vox. Llavors, o jugues amb això, o ets un anti-espanyol, un antipatriota, un anti no sé quantos, llavors sents barbaritats. I, escolta, encara es cofes el que vulgui. A mi em semblen molt assenyades, però molt, eh?, les declaracions d'en Mbappé. Però molt assenyades. Bueno, ara sentirem una de debò, eh?, que és per llogar i cadires. De debò t'ho dic, eh? De debò. Escolta. És David Aganzo, el president de l'AFE.
4: Sí, és un tall de dos persones, dos personatges.
7: De Tebas i de Ganzo. De Tebas ja ens ho podem imaginar, perquè li surt el tam-tam de la tribu. Però de Ganzo, que és el president de l'AFE, escolteu.
9: Mal. Yo creo que son actos institucionales, son actos del club, no son actos personales donde tengas que manifestar tu opinión personal.
10: Hay libertad de expresión, lógicamente, pero yo creo que es un fallo de informar.
7: ¿Fallo de información? ¿És un fallo d'informació? Què vol dir un fallo d'informació? Estàs dient que tots els teus companys són tontos? Són més curts que el rebre una boina? Però què estàs dient? Falta d'informació. Però si Mbappé no té falta d'informació, com ha quedat demostrat? És a dir, si té una raó de ser aquella samarreta a mitjasta, per entendre'ns. És a dir, d'acord, tot és per Ceuta, però hi ha una part que no m'ho he explicat, que també vull que me l'ompliu. Que és la defensa dels migrants, ja està. Això és el que diu, això és el que diu Mbappé. No li falta informació. El que li falta informació és a tu. Bueno, les samarretes en suport a Ceuta han arribat... Per cert, que ahir també es van jugar més partits, no?
4: Sí, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0. L'Atlètic de Madrid que arribarà amb aquesta golejada al derbi madrileny de diumenge a 16:45 de la tarda contra el Real Madrid. Depor 0, Sevilla 1. Ahir també s'havia de jugar un Llevant Atlètic de Bilbao, però el partit es va suspendre per els aiguats que van caure a la ciutat de València.
0: Les samarretes en suport a Ceuta han arribat també a la política. El govern espanyol no es vol mullar, però el PP ja parla de vergonya aliena.
2: Sí, el ministre per la transformació digital, Òscar López, que és un madridista confés, no s'acaba de posicionar, i tampoc la ministra d'Esports, Milagros Tolón.
11: Déjame que me forme una opinión, porque es verdad que he escuchado a algunos opinadores diciendo que si no se les informó, que si no sabía muy bien. No lo conozco, no me quiero opinar, créanme. Además sabe que soy madridista.
12: Una decisión personal.
13: ¿Qué le parece que se utilicen este tipo de situaciones más políticas?
12: El deporte es el deporte y los valores del deporte nunca, nunca se tienen que perder.
2: Però la portaveu del PP, Esther Muñoz, critica molt la decisió i apunta especialment Vinícius.
11: No pude verlo. Esta mañana he leído algo muy atropelladamente. Déjame que me forme una opinión, porque es verdad que...
2: No és el tall que volíem. Esther Muñoz parlava de Vinícius, deia que li feia vergonya aliena que Vinícius, Konaté i Mbappé no s'haguessin posat la samarreta. I parlava especialment de Vinícius perquè dels tres jugadors que no es van posar aquesta samarreta és qui té la nacionalitat espanyola des del 2022.
0: És bestial, perquè s'utilitza els futbolistes com a arma de munició política. És molt bèstia, és molt bèstia. Ahir sentia a Los Santos, bueno, dient unes barbaritats extremes contra Vinícius. Hòstia, que clar... Ahir deien, fins i tot algun problema, deien, no, és que com Nate és musulmà, Mbappé que fa paquet d'amics marroquins, i Vinícius no sé quantos. Clar, hosti, és que clar... I després la pregunta sempre, que aquí anem... Clar, és que el Barça què fa? També, aquí també que ha d'aparèixer Catalunya per alguna cosa, perquè si no, malament rai. Hòstia, tu. Bueno, més enllà de Ceuta, avui també tenim novetats del cas Villarejo. Atenció, perquè un nou informe de la policia dona veracitat als àudios que va destapar el món a RAC1.
2: Sí, hem pogut saber que els investigadors han analitzat les agendes de l'excomissari i han conclòs que les dates en què es van gravar els àudios coincideixen amb els dies que Villarejo havia marcat que es reuniria amb Maria Dolores de Cospedal. Per tant, la policia es creu la gravació que vam destapar en aquest programa, en què Cospedal confessa que ella i Mariano Rajoy són perfectament conscients que hi ha una trama per robar els papers de Bárcenas.
14: Se ha encontrado una documentación complicada. Yo no sé, espero que el ministro se la haya dado al presidente.
15: ¿Pero habéis encontrado vosotros o el qué?
14: Pero no la hemos encontrado nosotros.
15: ¿Vosotros? ¿Mm? No, porque yo sé que han encontrado lo del último mes, no lo sé. Yo sé que antes habían encontrado y más o menos habían limpiado este todo lo que tenía.
14: Bueno, pues eso...
15: Me lo ha dicho el presidente, no me lo ha dicho la presidenta.
2: Cospedal li diu a Villarejo, jo sé que havien encontrado i que havien limpiado a este todo lo que tenía, este en referència a Luis Bárcenas, i després diu, a mí me lo ha dicho el presidente, no me lo ha dicho nadie más, és a dir, que Rajoy també n'estava al cas. Ara l'Audiència Nacional haurà d'analitzar l'informe i decidir si imputa Maria Dolores de Cospedal o Mariano Rajoy.
0: Per cert, en el partit de l'Atlètic de Madrid hi van sortint samarretes de tots... Ara ho mirarem.
4: Ja ho mirarem, sí.
0: Sí, i l'Atlètic de Bilbao no, perquè no es va jugar al partit. Perquè segur que Nico Williams, per exemple, no se la devia posar. Més coses. OpenAI, l'empresa que va crear el ChatGPT, ha revelat alguns casos de models que han desobeït els seus programadors.
2: Sí, aquesta matinada la companyia ha publicat un informe per demostrar en diversos casos com aquests models van ser capaços de desenvolupar instruccions pel seu compte. Per exemple, una d'aquestes intel·ligències artificials va autoprogramar-se perquè una versió posterior d'aquest mateix model pogués ocultar que havia fet trampes i així evita que detectessin un comportament anòmal. O en un altre cas, la IA va ser capaç de escriure les seves pròpies instruccions per autoindicar-se que ignorés els missatges dels desenvolupadors i així poder violar les restriccions que té. Per això el director general d'OpenAI, Sam Altman, ha dit que entén que la gent tingui tanta por.
16: Crec que també existeix una por real a que algunes empreses que estan desenvolupant intel·ligència artificial acabin tenint massa poder i puguin tenir una mala influència en l'economia, que puguin imposar la seva visió del món. I crec que la gent té raó quan diuen que tenen por d'això.
2: OpenAI ha publicat tots aquests informes per evidenciar la capacitat que té aquesta tecnologia, la intel·ligència artificial, d'evolucionar unilateralment i contrastar que cal per als peus el progrés de la IA.
0: Són les 6:19 minuts a Catalunya. La Generalitat li ha proposat al govern d'Espanya que dupliqui les penes per portar armes al damunt.
2: Sí, el govern de Salvador Illa vol endurir el codi penal en tots aquells delictes en què hi hagi tinença d'armes. Aquest matí, el diari Ara avança que Catalunya ja ho ha demanat formalment al govern espanyol. Ara mateix, les penes de presó per tenir armes prohibides, siguin armes blanques o armes de foc, són d'entre 1 i 3 anys, i la Generalitat vol augmentar-los i que siguin entre 3 i 6, tal com fan, per exemple, a França i Alemanya. A banda, una altra idea és crear un nou delicte per tots aquells que exhibeixin pistoles o ganivets en públic.
0: I els Mossos tenen noves dades que apunten que la caiguda mortal d'Isaac Andic va ser intencionada.
2: És a dir, que o bé algú el va empènyer, que és la principal hipòtesi de la policia, o bé que va caure per voluntat pròpia. Segons avança el periòdico, els investigadors han analitzat més detalladament el telèfon del fundador de Mango i asseguren que no han trobat cap indici que tingués problemes de salut que justifiquin la seva caiguda. Recordareu aquell vídeo on se'l veia caure a la seu de la Mútua Universal, que la defensa va fer servir per demostrar que tenia artrosi als genolls, juntament amb un informe pericial fet per Método 3, però ara els Mossos descarten que Isaac Andic caigués per motius de salut i que tingués alguna patologia important. Al contrari, apunten que estava en molt bona forma i estan esperant l'historial mèdic complet que en el seu dia ja va demanar la jutgessa.
0: De la crònica internacional, Donald Trump amenaça d'importar molts aranzels a Europa si el Canadà acaba associant-se amb la Unió Europea.
2: Sí, ahir Ursula von der Leyen li va proposar al Canadà ser país associat i membre especial de la Unió, sense concretar exactament què vol dir això, i aquesta nit Trump ha deixat anar que fins i tot és capaç de tallar del tot el comerç amb Europa.
17: Si el Canadà s'integra dins la Unió Europea, imposaré aranzels molt contundents a Europa o fins i tot deixaré de comercialitzar amb ells, amb moltes coses. Així que, si ho fan, posaré aranzels que els faran molt de mal.
2: L'objectiu d'aquesta associació entre el Canadà i la Unió Europea és reforçar la cooperació econòmica amb un país que, recordem-ho, s'ha distanciat molt dels Estats Units.
0: Aquest matí es presenta a Brussel·les la lletra petita de la llei europea que vol prohibir les xarxes als menors de 13 anys.
2: Sí, un moviment que ha de servir perquè Europa tingui un marc legal comú, perquè cap país vagi per lliure. L'objectiu és que dels 13 als 15 anys es puguin tenir comptes personals, però amb controls de temps i amb supervisió parental, i dels 15 als 18 hi haurà més llibertat, però les plataformes hauran de dissenyar formats segurs i no addictius, per exemple, sense scroll infinit. Finit. Ara bé, l'aprovació de la llei va per llarg, com a mínim encara falta un any.
0: Sí, imagina't, es fa una llei urgent per prohibir les xarxes als menors de 13 anys i la llei trigarà un any a aprovar-se.
2: Com a mínim.
0: Com a mínim un any. Bueno, ja hi haurà nous models, noves aplicacions i noves barbaritats. És al·lucinant. Bueno, i anem a la música perquè Rosalía és l'artista que té més nominacions als Grammy Llatins. Detrás de ti, boy, yo te siempre... amb Karol G o Jorge Drexler, la cantant catalana opta els premis més importants.
2: Es pot endur la categoria de millor disc de l'any amb Lux, la millor cançó, també gravació amb La Perla, i qui debuta a la llista aquest any és Bad Gyal, que acumula dues nominacions. En el seu cas, opta el premi de millor àlbum de música urbana pel seu últim disc, Mascara, i a la millor interpretació de reggaeton per la cançó Choque, que és la cançó que sona de fons.
0: Són les 6:22 minuts. Per cert, deixeu-me donar una informació de servei. Més enllà d'aquestes informacions que comentaven dels 10 vols, 8 vols cancel·lats al Prat, pel que fa a les arribades al Prat, hi ha 4 vols cancel·lats i hi ha una quarantena de vols ara en aquests moments amb retard. Aviam, que en alguns casos tampoc seria molta notícia, però bueno, en fi, hi ha 40 vols en retard. A Rodalies, només hi ha afectació en el primer tren de la R4 que ha sortit des de Manresa a poc abans de les 6 del matí. El trajecte fins a Terrassa s'ha fet amb bus. La resta de la xarxa, normalitat. Al metro, a la L4 hi ha servei parcial entre La Pau i Verdaguer. S'ha habilitat un servei de bus llançadora entre Trinitat Nova i Verdaguer. També es recomana la línia D50. La línia 11, servei parcial entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana. La línia 1, andana central de Faber i Puig, fora de servei per filtracions d'aigua. I els autobusos de Barcelona han començat el dia amb tota normalitat. Per tant, fantàstic.
1: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: Volant d'avui, volant de vengo. Hola, Joan Ferrer, bon dia.
18: Hola, bon dia. Mira, si el Barça és capaç de guanyar 7-2 al Racing és perquè Hansi Flick demana als jugadors que no es relaxin. Ara bé, mira com els ho demana.
19: Hansi Flick no pensa en el recurs i posa tots els seus sentits al servei de la concentració que li exigeix a l'equip.
20: Yo me acuerdo de ser diventato grande.
21: We want to win every game, so this is the focus.
22: Volem guanyar cada partit, estem concentrats en això.
19: Hansi Flick posa tots els seus sentits al servei de la concentració que li exigeix a l'equip.
20: Yo me acuerdo de ser diventato grande.
18: I els ho demana en portuguès, eh? Si ens ho demanessis així, tu, a les reunions també estaríem més concentrats.
0: 24 minuts, i avui Guillem Ilkwi ens parlarà del Jackson 5. I un medley que és una meravella. És una passada. Avui, aquesta setmana, fa 25 anys que es van pujar tots junts a un escenari. La vigília dels atemptats a Nova York, a Madison.

0: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
1: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
0: Truca a Verisure al 900-903-744.
2: Verisure. Fira del Nadó al Corte Inglés. Fins a l'11 d'octubre, 15% de descompte directe en cotxets, cadiretes de passeig i de cotxe. I 15% de regal per les teves compres de poricultura, tèxtil, llar nadó, joguines de primera infància i per a farmàcia de nadó. Amb el millor assessorament personalitzat. Vine i descobreix la Fira del Nadó al Corte Inglés. Consulta amb les condicions de la botiga web i app.
3: Subscriu-te ara a La Vanguardia. Rep cada dia el diari per només 39 euros al mes i emporta't de regal 3 magnífiques paelles Bra valorades amb 81,95, fabricades amb alumini 100% reciclat, antiadherents i aptes per a tota mena de cuines. Truca al 933-481-482 i gaudeix de la cuina amb les paelles Bra i La Vanguardia.
4: Hola, sóc Marc Casado. Sé que encara sóc molt jove, però ja he après que la vida tot pot canviar en un minut. Avui toca marxar, però hi ha coses que no són negociables. Vagi on vagi, sempre portaré amb mi la meva terra. És com sóc. Som terra, som orgull, som així. Parlem, perquè ets els nostres.
5: Parlem. Truca al 1713 o entra a parlem.com.
6: Soc en Quim Masferrer. A partir del 9 de setembre seré al Teatre Borràs amb el meu espectacle Temps. Una comèdia sobre la mort que ens convida a celebrar la vida.
7: Més informació i venda d'entrades a balanyambio.com.
8: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
9: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
10: RAC1 i l'Ajuntament de Tarragona presenten Castells de RAC més 1, en directe a la diada del primer diumenge de festes de Santa Tecla.
11: No tenim pressa, entrem suau!
10: El diumenge 20 de setembre, des de 3 quarts de 12 del migdia, a la plaça de la Font de Tarragona, donem el tret de sortida a les festes de Santa Tecla. I serà tot l'equip de Castells de RAC1, amb Benet Íñigo al capdavant.
12: Xiquets de Tarragona, Jove de Tarragona, Vella de Valls i Vilafranca. Santa Tecla reuneix 4 de les millors colles del país en un primer pols a només 2 setmanes del concurs.
10: El diumenge 20 de setembre, a 3 quarts de 12, Castells de RAC més 1 a la diada del primer diumenge de festes de Santa Tecla a Tarragona.
13: 4 de 9 sense folre, descarregat!
10: RAC 1. Fent pinya, tots som 1.
14: Amb el patrocini de Ford de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, la Universitat Rovira i Virgili i Bermuts i Zaguirre, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
15: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
16: el 33.548-33548.
15: Sèrie
16: 32.
15: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
17: Són 2 quarts de 7 del matí. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que

0: Salvador Prats, Albert Pedrol, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sapigueu que el temporal ha deixat un mort al Garraf i nombroses afectacions a la mobilitat.
2: Era un home que anava en cotxe a Olivella, va quedar atrapat a la riera i el cabal el va arrossegar. A banda, encara s'arrosseguen incidències de trànsit i el transport públic, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona.
0: La pluja també va fer acte de presència al Camp Nou, on el Barça va golejar 7-2 al Racing de Santander.
3: L'equip de Flick torna a ser líder en solitari de primera amb 3 punts de marge sobre el Real Madrid. El Barça segueix imparable i encadena 7 victòries.

0: La qualitat pot veure's en cada detall. Descobreix-la en el Lexus UX, un SUV compacte premium amb tecnologia híbrida, disseny sofisticat i fins a 15 anys de garantia amb Lexus Relax. Lexus UX híbrid. La qualitat es mou amb tu. Descobreix-ho amb les millors condicions en la xarxa de centres autoritzats Lexus de Catalunya.
1: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IOA més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
2: Sí, s'han format boires, sobretot on ahir van descarregar amb més força aquestes pluges, i també hi ha algunes restes d'aquests ruixats en punts del Penedès, el Garraf i també el Vallès. De fet, ara al matí es poden repetir aquests xàfecs de manera dispersa en trams de la costa i del prelitoral, sobretot entre Barcelona i Tarragona, i després a la tarda alguns ruixats entre les comarques de Girona, Barcelona i punts del Pirineu. En canvi, a les comarques de Ponent i del Sud s'obriran més clarianes. I de cara al vespre podríem tenir una nova línia de xàfecs a tocar de la costa. Tramuntant a l'Alt Empordà i temperatures que baixen al migdia.
3: Què marquen ara els termòmetres?
2: Doncs ara mateix 11 graus a Puigcerdà, 16 a Vic i també a Vacarisses, 15 a Lleida i a Girona, 20 a Tarragona i 20 també a Barcelona.
3: Pel que fa al trànsit, la C15B està tallada per inundacions en tots dos sentits de la marxa, entre Canyelles i Sant Pere de Ribes, al Garraf. El transport públic, la línia 4 del metro a Barcelona, només funciona entre La Pau i Verdaguer. TMB ha posat busos per fer la resta del trajecte entre Verdaguer i Trinitat Nova i també recomana la línia D50 de bus. I a la línia 11 només circulen trens entre Ciutat Meridiana i Can Cuiàs. La resta de la línia està sense servei i de moment no hi ha transport alternatiu en autobús. Això al metro, als ferrocarrils, la línia Barcelona-Vallès, el funicular de Vallvidreres fa un servei substitutori per carretera a causa d'una avaria. Passen 3 minuts de 6:45 del matí. Fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui dijous 17 de setembre del 2026.
4: Sant Boi, vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè, models nous i d'ocasió. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Vine per la Mercè.
5: Energía, fuerza, vitalidad, lo puedes llamar de muchas maneras. Yo lo llamo Revital. Revital con ginseng mantiene tu energía durante todo el día. Revital, de Pharma OTC.
6: Aquest proper 19 i 20 de setembre, vine a Setcases a gaudir de la tradicional 34a Festa del Bolet.
7: Un cap de setmana ple d'activitats per a grans i petits.
6: Concursos.
7: Conferències.
6: Tastets gastronòmics.
7: Mercat artesà.
6: Descobreix la bellesa del nostre entorn i la riquesa micològica del Pirineu.
7: Setcases t'espera amb natura, cultura i molta festa.
8: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per 3 dies, sí.
9: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat, perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
10: La Setmana del Llibre en Català, del 18 al 27 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
11: Anne Gavarain, guanyadora del Goya per 20.000 espècies d'abeques i nominada a l'Emmy Internacional per Pàtria, arriba al Teatre Apolo amb el seu paper més insòlid, el fundador de la Legió Espanyola, Millán Astray, a Cantando Bajo las Balas.
12: Cataluña y el País Vasco son dos cánteres en el cuerpo de la nación. El fascismo, remedio de España, viene a exterminarlos.
11: Sis úniques funcions del 29 de setembre al 4 d'octubre al Teatre Apolo de Barcelona. Cantando Bajo las Balas. Entrades a la venda a teatreapolo.com.
13: Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
14: Ganes de cinema? A Movie Cinemas aquest divendres arriba una nova entrega de Resident Evil, dirigida pel creador de Weapons. La història basada en fets reals sobre les 72 hores prèvies del dia D durant la Segona Guerra Mundial. Tiempo de Victoria, protagonitzada per Andrew Scott i Brendan Fraser. I també celebren el 50è aniversari de Taxi Driver a Movie Aribau Cinema. Entrades i més informació a moviecinemas.com.
15: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
16: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
15: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
16: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.

0: Descobreix Alemany. Una mel per a cada moment a Gourmet La Vanguardia. Una selecció gastronòmica amb mel crua i quatre varietats mel luxe. Safrà, bitxut, tematge i tòfona. Acompanyades de formatges, pans premium i una ampolla de culet aniversari Brut Natur. Tot per només 59 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
1: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
2: RAC 1. Esther, Joel, estigueu atents, per favor, per una vegada. M'he comprat un àtic a Madrid. Hi havia una senyora que em vaig trobar que se l'estava traient de sobre a molt bon preu perquè es veu que la tia pues, bueno, té trifulques. Dic, pues ja te lo compro jo. I he decidit que farem el programa des de Madrid. No fent les maletes. Vinga, vaig a comunicar-ho a la direcció.
3: Ui, no.
2: Des de Madrid, i a més a més el farem en castellà i punt. S'ha acabat de tan català i tantes tonteries, ja. Usted primera, ¿cómo? En RAC 1.
4: A mi se me va a hacer muy extraño, hablar en castellano.
5: Yo hablo fatal en l'espanyol.
6: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, Vostè primer, amb Marc Giró.
2: Ja ho he decidit, ho farem en castellà i xau pescau.
6: RAC 1. Tots som un milió. El món a RAC 1.
7: 6:38, un home ha mort aquesta matinada al Garraf a conseqüència d'un dels temporals més violents dels últims mesos.

0: Els bombers han trobat el cos sense vida d'un home al municipi d'Olivella, al Garraf. Cap a les 11 de la nit, un testimoni ha vist com un home quedava atrapat en una riera amb el seu cotxe i que, en intentar baixar del vehicle, se l'enduia al cabal de l'aigua. Les autoritats l'han estat buscant durant ben bé 3 hores quan, poc abans de les 2 de la matinada, n'han localitzat el cadàver a uns 500 metres d'on se l'havia vist per últim cop. Els aiguats de les últimes hores, doncs, han deixat una víctima mortal i tota mena d'incidències que demostren la violència del temporal que s'ha carnissat en bona part de Catalunya. A l'aeroport del Prat es van cancel·lar una setantena de vols i va haver retards en gairebé 600 operacions. Ara també n'hi ha uns quants a aquesta hora del matí, més d'una setantena, justament. A banda, la ronda de dalt va quedar tallada en tots dos sentits i en diversos punts a causa de les inundacions. I la circulació encara se'n podria ressentir aquest matí. De fet, al Garraf, la C15B continua tallada en tots dos sentits, entre Canyelles i Sant Pere de Ribes. També hi podrien haver incidències a les línies de Rodalies. Aquesta nit, a la R4, Renfe ha posat servei alternatiu per carretera entre Montcada, Bifurcació i Fabra i Puig. I Adif avisa que hi podrien haver retards i trens cancel·lats en altres línies al llarg d'aquest matí. I a banda, encara s'arrosseguen algunes incidències a la xarxa de metro. La línia 4 de Barcelona només funciona entre La Pau i Verdaguer, i TMB ha posat busos per fer la resta del trajecte entre Verdaguer i Trinitat Nova. Això a la línia 4, i a la línia 11 només circulen trens entre Ciutat Meridiana i Can Cuiàs. La resta de la línia està sense servei i de moment no hi ha transport alternatiu en autobús. En total, el 112 ha rebut més de 1.000 trucades, ha registrat pràcticament 650 incidències. A l'Hospital de la Vall d'Hebron, els bombers van haver d'actuar al soterrani dels 3 edificis del centre que han quedat inundats, i també va caure una part d'un fals sostre a la planta de nefrologia infantil, que afortunadament no va afectar cap pacient. Malgrat tot, l'hospital avui ha obert amb normalitat aquest matí. Les pluges es van acarnissar, ara ho dèiem, especialment amb el litoral de Barcelona, però també amb el Vallès Occidental, amb l'Alt Penedès, amb el Garraf. Abans, a la tarda, els aiguats van anar acompanyats de pedra, de ventades molt fortes, sobretot a les comarques de Girona, i tot plegat va provocar la crescuda sobtada d'alguns rius i d'algunes rieres de la conca del Ter i del Llobregat. Repassem on ha plogut més durant aquest temporal, Mònica, i si encara ha de continuar plovent en les properes hores.
1: Doncs mira, les comarques més afectades són les que comentaves tu ara mateix, sobretot cap a la zona del Penedès, Barcelonès, Baix Llobregat. Hi ha registres no oficials d'entre 80 i 120 litres per metre quadrat, per exemple en el cas d'Horta, aquests 100 litres per metre quadrat. En el cas de Begues també van caure 100 litres per metre quadrat, 86 a Canyelles, 38 dels quals només en mitja hora, 76 a Sant Pere de Ribes, 57 dels quals només en 30 minuts, o en el cas de les comarques de Girona, on durant la tarda també va ploure i amb ganes, 61 litres per metre quadrat a Fornells de la Selva. Ara mateix hi ha algunes restes d'aquests ruixats en punts del Penedès, al Baix Llobregat, també sobre el mar a tocar del Barcelonès, i ara de bon matí es poden repetir sobretot en trams de la costa i del prelitoral entre Barcelona i Tarragona, i després a la tarda alguns xàfecs també a les comarques de Girona, comarques de Barcelona i punts del Pirineu. Tot i això, en principi no s'haurien de repetir els aiguats d'ahir.
0: Doncs mira, ara que actualitzem la informació de servei, tenim retards a la línia R4 de Rodalies, en aquest cas no per els aiguats, sinó per un robatori de cable de coure entre Castellbisbal i Molins de Rei. Encara no sabem, però, quan es demoren aquests trens. Ara són les 6:41 minuts.
2: M Automoción, concessionario Moda i Jaeco a Barcelona, Mataró i Girona, us ofereixen aquest espai.
0: L'alerta al barcelonès i al Maresme d'aquests aiguats que ara comentàvem va coincidir amb l'inici del partit al Camp Nou entre el Barça i el Racing de Santander, que va acabar amb una nova golejada dels blaugranes. L'afició del Barça es va mullar, però com a mínim va marxar contenta amb una nova exhibició ofensiva del seu equip. El Barça va golejar 7-2 al Racing de Santander, va firmar el millor començament de la seva història. Pedrol, 7 victòries en els primers 7 partits de la temporada.
3: Sí, en van ser 7 de gols ahir contra el Racing, però en podrien haver estat 10 tranquil·lament. L'equip de Flick va deixar el partit sentenciat abans del descans amb dos golaços de Joao Cancelo, encara que un el van donar en pròpia porteria, i dos més de Rafinha, un d'ells de penal. Lamine en va xutar un altre, però el va fallar. La festa va continuar a la segona meitat, Rafinha va tornar a marcar de penal, Gabriel Jesús va fer un golaç i Lamine Yamal va rematar una gran jugada individual de Adeyemi per arrodonir la golejada.
0: Va ser al Camp Nou la Marta Ramon. Marta, bon dia.
4: Bon dia. Un Barça insaciable va devorar el Racing de Santander. Van ploure 7 gols, però encara n'haurien pogut ser més perquè el domini blaugrana va ser aclaparador. El hat-trick de Rafinha confirma l'explosió definitiva del nou inesperat, però amb permís de Lamine Yamal, qui es va divertir més sota el diluvi va ser Adeyemi, decisiu en atac malgrat no marcar. La nota negativa va ser el canvi de Joan García a la mitja part per precaució, per un mal gest. Tech Chesney el va substituir i va regalar el segon gol a l'equip visitant. Hansi Flick va subratllar, però, la seva confiança en el segon porter.
5: Of course, Sí, per suposat, és el nostre porter. I és clar que entenc que ha comès un error, però tots en cometem. Això passa a la vida. En Joan ha tingut alguns problemes al genoll i hem d'esperar a demà. Veurem.
6: We have to wait tomorrow and then we see.
4: Flick va marxar de l'estadi content després de veure gaudir els seus jugadors. A més, va poder donar minuts a Gavi o bé el fins ahir inèdit Balde, ovacionat en la seva reaparició després d'un inici de curs complicat.
0: Mentrestant, el Real Madrid continua immers en el rebombori del cas Ceuta. Kylian Mbappé s'ha defensat a les últimes hores i ha assegurat que no va ensenyar la samarreta de suport a la ciutat autònoma perquè també pensa en els migrants.
3: Sí, en va parlar el diari AS. El davanter del Real Madrid aclareix que no va voler ferir cap sensibilitat, però que va preferir simplement no posicionar-se únicament al costat dels habitants de Ceuta.
7: Yo tengo toda la solidaridad con la gente de Ceuta y todas las víctimas, porque antes de ser jugador soy humano. Pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones duras, y yo no quiero meter prioridad en el sufrimiento, ¿sabes?
3: Ara bé, el posicionament del davanter no fa gens de gràcia al grup de radicals del Real Madrid, els Ultrasur. En un comunicat ha exigit als jugadors que demanin perdó. A més, també han demanat la dimissió immediata de Florentino Pérez. El motiu és que creuen que és el culpable d'una suposada pèrdua de valors i de dignitat del club. El president de la Lliga, Javier Tebas, i el president dels futbolistes, David Aganzo, tampoc estan d'acord amb Kylian Mbappé. L'un considera que no haurien d'haver donat la seva opinió, mentre que l'altre directament creu que no estan ben informats.
8: Vale. Yo creo que son actos institucionales, son actos del club, no son actos personales donde tengas que manifestar tu opinión personal.
9: Hay libertad de expresión, lógicamente, pero yo creo que es un fallo de informar.
3: En tot cas, Joan Laporta, en el cas del Barça, va explicar per què l'equip no va posar-se la samarreta de suport al camp del Llevant diumenge passat. En va parlar en un acte conjunt de Catalunya Ràdio i la SER.
10: El club es posiciona d'aquesta manera, defensor de la llibertat d'expressió, que cadascú es manifesti com vulgui, que respectem tot tipus d'actes d'aquest tipus que s'estan fent, però que nosaltres doncs, aquí deixem llibertat a tots i cadascun dels nostres jugadors per fer de forma privada, sense utilitzar el club i actes del club, aquest tipus de manifestació.
3: Per cert, a primera, ahir també es van jugar un Atlètic de Madrid 4 o Sassuna 0. Tots els equips no van sortir amb cap samarreta de suport a Ceuta, però sí que van fer-se una foto darrere d'una pancarta amb el missatge "Tots som Ceuta".
2: Tornen els dies del Drac a Omoda Jaeco M Automoción. De l'11 al 26 de setembre descobreix tota la gamma Omoda i Jaeco amb fins a 15.950 euros d'estalvi i no comencis a pagar fins al 2027. Disseny exclusiu, tecnologia d'última generació i prestacions pensades per a gaudir de cada trajecte. Vine a descobrir els dies del Drac. Omoda Jaeco M Automoción, Barcelona, Mataró i Girona.
0: Ara passa un minut de 6:45 del matí i ara que parlàvem de la polèmica de les samarretes de Ceuta, aquest debat també ha arribat a la política, al Congrés dels Diputats. El govern espanyol no es vol mullar, però el PP ja parla de vergonya aliena. D'una banda, el ministre per la transformació digital, Òscar López, no s'acaba de posicionar, tot i que és un madridista confés, i tampoc la ministra d'Esports, Milagros Tolón.
11: Déjame que me forme una opinión, porque es verdad que he escuchado algunos opinadores diciendo que si no se les informó, que si no sabía muy bien. No lo conozco, no me quiero opinar, créanme. Además sabe que soy madridista.
12: Decisión personal.
13: ¿Qué le parece que se utilice en este tipo de situaciones
12: Yo
13: más políticas?
12: El deporte es el deporte y los valores del deporte nunca, nunca se tienen que perder.
0: Però la portaveu del PP, Esther Muñoz, critica molt la decisió d'aquests tres futbolistes i apunta especialment Vinicius.
14: Creo que algunos de ellos incluso tiene la nacionalidad española, pues tendrán que explicar por qué no quieren defender a España. En fin, yo creo que es una cuestión humanitaria y ellos tendrán que explicar por qué. A mí, sinceramente, me dio bastante vergüenza ajena.
0: Esther Muñoz es refereix a Vinicius perquè dels tres jugadors que no es van posar a la samarreta és qui té la nacionalitat espanyola des del 2022. 6:47, la policia espanyola dona veracitat als àudios destapats pel món a RAC1 que enfanguen Mariano Rajoy i Maria Dolores de Cospedal al Cas Kitchen. Els investigadors han descobert que les gravacions coincideixen amb anotacions que va fer l'excomissari José Manuel Villarejo a les seves agendes i tot plegat, Pol, ho recullen en un informe que ja han enviat l'Audiència Nacional i al qual ha tingut accés el món a RAC1.
15: El magistrat que investiga els tripijocs que hauria fet el PP per robar documentació a Luis Bárcenas, l'extresorer del partit, va demanar a la policia que analitzés justament aquests àudios també els va ordenar buscar indicis de criminalitat contra Maria Dolores de Cospedal i Mariano Rajoy i un informe complet del que trobessin. Doncs bé, aquest informe conclouen que les dates en què es van gravar aquests àudios coincideixen amb els dies en què Villarejo tenia marcats per reunir-se presencialment amb Cospedal, que en aquell moment era secretari general del PP i la mà dreta de l'expresident Mariano Rajoy. També apunta que no han trobat converses escrites entre Cospedal i Villarejo i tampoc cap transferència bancària sospitosa. Ara la patata calenta passa a l'Audiència Nacional, que haurà de decidir si ho deixa estar, si continua investigant o fins i tot podria decidir imputar Maria Dolores de Cospedal o Mariano Rajoy.
0: 6:48, OpenAI, l'empresa que va crear el ChatGPT, ha revelat alguns models d'intel·ligència artificial per demostrar com han ignorat les regles i les ordres que els havien imposat aquesta matinada. La companyia ha publicat un informe on detalla en diversos casos en què aquests models van ser capaços de desenvolupar instruccions pel seu compte per desobeir els seus creadors. L'empresa de Sam Altman ha volgut demostrar la capacitat de la IA per evolucionar unilateralment i per demostrar que cal parar els peus a aquesta tecnologia tan sofisticada.
15: Per exemple, una d'aquestes intel·ligències artificials va generar instruccions perquè una versió posterior d'aquest model pogués ocultar que havia fet trampes i així evitar que detectessin un comportament anòmal. O, en un altre cas, la IA va ser capaç de reescriure les seves pròpies instruccions per autoindicar-se que ignorés els missatges dels desenvolupadors i poder violar així les restriccions que tenia. OpenAI ha publicat aquest informe poques hores després que el seu director general, Sam Altman, tornés a alertar dels perills de la IA.
16: Crec que també existeix una por real a que algunes empreses que estan desenvolupant intel·ligència artificial acabin tenint massa poder i puguin tenir una mala influència en l'economia, que puguin imposar la seva visió del món. I crec que la gent té raó quan diuen que tenen por d'això.
15: En canvi, Mark Zuckerberg pensa tot el contrari. El fundador de Facebook continua oposant-se a regular el sector.
0: 10 minuts i arribarem a les 7 del matí. La Generalitat li ha proposat a la Moncloa que dupliqui les penes per portar armes al damunt. El govern de Salvador Illa vol endurir el Codi Penal en tots aquells delictes en què hi hagi tinença d'armes i aquest matí el diari Ara avança que Catalunya ja ho ha demanat formalment al govern espanyol.
15: Ara mateix les penes de presó per tenir armes prohibides, siguin armes blanques o armes de foc, són d'entre 1 i 3 anys de presó i la Generalitat vol augmentar-los i que siguin d'entre 3 i 6, com ja fan, per exemple, França i Alemanya. A banda, una altra idea és crear un nou delicte per a tots aquells que exhibeixin pistoles o ganivets en públic. Justament, els comuns també han proposat al Parlament endurir les penes per tinença, en aquest cas, d'armes de foc. Demanen un mínim de 2 anys de presó.
0: I avui ens hem llevat amb novetats del cas Andic. Segons avança El Periódico, els Mossos d'Esquadra tenen noves dades que apunten que la caiguda mortal d'Isaac Andic hauria estat intencionada, és a dir, que o bé el van llançar o bé es va precipitar per voluntat pròpia. Els investigadors han fet una anàlisi més extensa del telèfon del fundador de Mango i asseguren que no han trobat cap indici que tingués problemes de salut que justifiquin la seva caiguda.
15: L'advocat de Jonathan Andic, l'únic imputat d'aquest cas, va argumentar que el fundador de Mango tenia artrosi als genolls i que la caiguda hauria estat accidental. Per demostrar-ho, van presentar al jutjat un vídeo on es veia Isaac Andic perdent l'equilibri i caient mesos abans de l'accident a Montserrat i un informe també pericial. Ara, però, els Mossos contradiuen aquesta versió, descarten que Andic caigués per motius de salut i apunten que estava en molt bona forma. Per sortir de dubtes, la jutgessa ha demanat l'historial mèdic complet d'Isaac Andic.
0: 9 minuts per les 7. A Donald Trump no li ha fet cap gràcia que Ursula von der Leyen li hagi proposat al Canadà ser país associat de la Unió Europea, tot i que la presidenta de la Comissió Europea no va concretar en què consisteix aquesta distinció de membre especial de la Unió. Trump ha sortit al pas d'aquestes declaracions i ha amenaçat d'imposar grans aranzels a Europa si el Canadà s'associa amb els 27. De fet, el president dels Estats Units ha dit aquesta matinada que fins i tot podria tallar el comerç del tot amb el continent europeu.
17: Si el Canadà s'integra dins la Unió Europea, imposaré aranzels molt contundents a Europa o fins i tot deixaré de comercialitzar amb ells, amb moltes coses. Així que, si ho fan, posaré aranzels que els faran molt de mal.
0: Tot plegat en un dia en què estarem molt pendents de Brussel·les. Aquest matí es presentarà la lletra petita de la llei europea que vol prohibir les xarxes als menors de 13 anys. Ursula von der Leyen ahir va deixar clar que Europa vol tenir un marc legal comú perquè cap país vagi per lliure amb l'objectiu que els menors de 13 anys tinguin les xarxes prohibides i que a partir d'aquesta edat el temps d'ús sigui gradual fins a arribar a la majoria d'edat. Set minuts i les 7.
18: Això és boníssim. D'on és?
19: És de Dia.
18: De debò?
19: Sí.
18: Molt bé.
19: Avui, a Dia, la beguda de cibada de la marca Dia per només 0,75 al bric d'un litre. De debò. Molt bé. Dia.
20: Dormir de mil maneres. Ara al Corte Inglés tens un 40% de descompte en una selecció de matalassos, flex, picolines, pols, relax i moltes marques més. I ho pots finançar fins a 12 mesos, del 17 de setembre al 4 d'octubre al Corte Inglés. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés FCSA i subjecte a aprovació. Consulta les condicions al departament o al corteinglés.es.
21: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
22: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
21: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
23: Verisure.
24: Dalí Boulevard Cibernètic ja ha obert les seves portes. El passeig immersiu surrealista s'ha instal·lat al cor de Barcelona amb un recorregut de 1.200 metres quadrats amb peces úniques de col·lecció. Realitat virtual en format metavers, una espectacular sala immersiva i sales interactives. Dalí Boulevard Cibernètic al Passeig de Gràcia. Venda d'entrades a daliboulevard.com.
25: Des de les 7 del matí, Big Mat, la botiga de la reforma i construcció més a prop de tu.
26: L'assessorament de professional a professional. Guanya temps entrant amb el teu vehicle al drive-in. I, si vols, et carreguem els materials.
25: Consulta el fullet i visita'ns a les xarxes socials. Big Mat, la plataforma més per tu.
27: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malacca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossieros en dona les claus a aigües turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
28: Comença la temporada 26-27 de l'Auditori de Girona.
29: T'hi esperen Amaro Freitas i Momi Maiga, Mar Pujol, Quartet Casal, Salvador Sobral,
28: Ludovic Desier, Els Pets, Niña Pastori, la Ludwig Band, El Pot Petit,
29: Gerai Cortés, Sondra Rabbanowski, Café Quijano, Cecil McLaurin i molts més.
28: Consulta tota la programació a auditori.girona.cat. La música viu a l'Auditori de Girona.
30: Vine a la Castanyada del Cabra Rock! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera a Montmeló! L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! Rec 105 a més hora oficial!
31: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
32: Equipa't amb nous televisors, portàtils, mòbils,
31: frigorífics, rentadores, forns,
32: i tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
31: Fins dimarts 20 de setembre, supertecnopreus del Corte Inglés. També a la web i app i a Hipercor.
32: Consulta els models i marques que hi participen.
33: El món a RAC 1.
0: 3 minuts i les 7. A aquesta hora, el que em té fart, amb el Lu Martín.
34: El que em té fart és la poli del govern de la Generalitat. Els Mossos que apallissen i detenen antifeixistes i els seus caps polítics que es defensen, és clar. Després es queixen de la Guàrdia Civil.
0: I ara escoltem la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dijous.
35: La pel·lícula francesa Cas 137 és un thriller modèlic del director Dominique Moll, que ja va demostrar el seu mestratge a la nit del 12. Inspirada en fets reals, explica la història d'un agent d'afers interns que investiga el cas d'un jove greument ferit en una manifestació durant les protestes de les armilles grogues a París per una bala de goma que l'impacta al cap. No hi ha efectismes subratllats ni proclames, només la investigació, pas a pas del que ha passat que despulla la indefensió ciutadana davant de la violència policial i un sistema, unes institucions que es protegeixen. L'actriu Lea Drucker està sensacional. Pots trobar Cas 137 a Filmin.
0: Hi ha 2 minuts per les 7. Recollim històries sorprenents i extraordinàries amb el Marc Artigau. Avui, la dona de la Lluna.
1: L'any 1962, en plena carrera espacial, la NASA es preparava per enviar el primer home a fer la primera volta a la Terra. Malgrat que els ordinadors havien calculat perfectament la trajectòria del coet, la gent, aleshores exactament igual que ara, encara no confiava del tot en aquelles màquines. I John Glenn, l'astronauta, va demanar una cosa insòlita, que ella revisés els números. I ella era Katherine Johnson, una matemàtica afroamericana que treballava a la NASA fent càlculs de trajectòries espacials i que havia començat a treballar-hi en una època en què les dones negres treballaven separades de la resta. Només quan ella va confirmar els càlculs, i eren correctes, Glenn va acceptar pujar el coet. Els càlculs de Johnson també serien fonamentals per les missions properes de l'Apollo i anys més tard acabarien portant els primers homes a la Lluna. Katherine Johnson va morir l'any 2020 i tenia 101 anys.
0: I el diàling. Joan Ferrer, bon dia.
2: Bon dia, Víctor Cullell. A l'emissora La Movida Latina tenen oients molt animals.
3: Que reflexione, porque para eso es.
4: Por aquí, Jorge.
5: Saque la lengua.
3: Es que es Juan que va a caballo. Se llama Jorge.
6: Jorge.
3: ¿Qué dice Jorge?
4: José Artigas de Raquira Boyaca.
0: La Movida Latina es diu.
2: La Movida Latina emeten des de Barcelona, eh? No us penseu que emetin des de Quito.
7: Hi ha trajectes que no s'obliden. Rialles, cançons, moments que passen, però queden. El Ford Kuga híbrid endollable no només et porta lluny. Amb so envoltant, tecnologia intel·ligent i un disseny pensat per viure'l. El Ford Kuga híbrid endollable a un preu excepcional. Consulteu condicions. Entra a Ford Coners, xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
0: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és dijous. Dijous 17 de setembre del 2026. Després de les pluges torrencials d'ahir, comencem el dijous amb més calma, tot i les restes de ruixats en punts del Garraf, del Penedès i del Vallès. Ara el mateix poden repetir a la costa i al prelitoral central i a la tarda entre les comarques de Girona i de Barcelona i també el Pirineu. A la resta esperem clarianes. Afluixa clarament la calor. El temporal ha deixat un mort que intentava creuar una riera a Oliver i al Garraf, una de les comarques més afectades. A Barcelona, les trombes d'aigua han deixat carrers negats, talls a la Ronda i al metro i vols cancel·lats al Prat. També han provocat incidències a les comarques de Girona, del Penedès, del Maresme i del Vallès Occidental. Els ruixats van ser tan forts que Protecció Civil va decidir enviar dues alertes a última hora, una a Barcelona a 9:15 del vespre i una altra a la zona del Penedès i el Garraf a les 11 de la nit tocades. El problema és que a aquelles hores ja feia estona que plovia amb intensitat. La pluja també va remullar i de quina manera el Camp Nou, però no va impedir que el Barça golegés el Racing de Santander per 7-2. Ara els blaugrana tornen a ser líders 3 punts per sobre del Real Madrid. A Madrid, mentrestant, encara hi cueja la polèmica perquè Mbappé, Konaté i Vinícius van arromangar-se la samarreta de suport a Ceuta abans del partit contra l'Elx. Ahir, en una entrevista al diari AS, Mbappé es va defensar, assegura que fa pinya amb els ceutins, però també amb els migrants. En parlarem a partir de 3:15 a la tertúlia esportiva, avui amb Roger Saperes i amb Miguel Rico. Serà després de l'habitual dels dijous, avui en David Fernández, Pere Mas, Joan López Alegre i Isabel Lleuger, que debuta avui al món a RAC1, amb el Tian Riba trepitjant l'ull de poll. Amb ells comentarem les novetats del cas de presumpta corrupció que enfanga Maria Dolores de Cospedal. Recordeu que el món a RAC1 va destapar uns àudios que incriminaven tant en l'operació Catalunya com en l'operatiu il·legal per robar els papers del gerent Luis Bárcenas. Doncs ara, un informe de la policia espanyola dona credibilitat a aquelles gravacions. De fet, ja està en mans d'un jutge de l'Audiència Nacional que ara ha de decidir si imputa la que era vicepresidenta del govern d'Espanya. Avui que també tenim novetats en un altre cas mediàtic, el de la mort d'Isaac Andic. Segons el periòdico, els Mossos creuen que la caiguda del fundador de Mango a Montserrat va ser intencionada. Un dia més, també avui s'amunteneguen les alertes pels riscos de la intel·ligència artificial. OpenAI, l'empresa que ha creat el ChatGPT, ha fet públic un informe preocupant. Adverteix que alguns models han desobeït els programadors per ocultar errors o esquivar filtres de seguretat. Avui que la Comissió Europea concretarà com s'ho farà per prohibir les xarxes als menors de 13 anys. A les 10 en parlarem amb el corresponsal de RAC1 a Austràlia, que és el primer país del món que va vetar les xarxes a menors de 16 anys, a veure si ho han pogut fer i com els hi va. I a partir de les 11 al matí al món a RAC1 celebrarem el 60è aniversari del Festival de Jazz de Barcelona amb el president de The Project, Tito Ramoneda. Després el Guillem Ilkiway repassarà les millors cançons del Jackson 5 ara que fa 25 anys, 25, del seu últim concert. I per rematar-ho, més música. Ens visitarà Ivan Herzog, que ens presentarà Disco de Cristal, el disc que publica demà. I amb el Joan Ferrer al diàleg, com sempre, al migdia. Són les 7:03, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull a la matinada. Hernández, Albert Pedrol, Mònica Usar, bon dia.
2: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit i matinada, Hernández?
3: Sí, que l'episodi de pluges de les últimes hores ha deixat una víctima mortal. És un home que va morir arrossegat per l'aigua en una riera a Olivella, al Garraf. La víctima va baixar del seu cotxe cap a les 11 de la nit, després de quedar-se atrapat en aquesta riera, i el cabal de l'aigua se'l va endur riu avall. Hores més tard, el van trobar a 500 metres d'on l'havien vist per l'últim cop, ja sense vida. Però el temporal ens deixa moltes incidències, sobretot a la ciutat de Barcelona. Hi ha hagut carrers negats, talls a la Ronda, també al servei de metro i cancel·lacions a l'aeroport del Prat. A aquesta hora, la xarxa de Rodalies funciona amb normalitat. Només hi ha retards a l'R4, però en aquest cas no pel mal temps, sinó per un nou cas de robatori de coure entre Castellbisbal i Molins de Rei. Al metro sí que hi ha alguns punts amb problemes. A l'L4, a la línia groga, hi ha servei parcial entre la Pau i Verdaguer i s'ha habilitat un servei de bus llançadora. A l'L11 hi ha servei parcial de Trinitat Nova, Ciutat Meridiana, i l'andana central de Fabra i Puig està fora de servei per filtracions d'aigua. Les línies d'autobús de la ciutat han iniciat el servei amb normalitat i pel que fa als vols a l'aeroport del Prat, a aquesta hora ja n'hi ha 17 de cancel·lats.
4: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix
2: El temps.
0: Mònica, on va ploure més i on han fet més mal les pluges?
4: Doncs mira, on va ploure més va ser a les comarques del Penedès, el Garraf, el Maresme, el Baix Llobregat, el Vallès, també el Barcelonès. Tenim quantitats d'aigua que en algunes estacions no oficials es mouen entre els 80 i els 120 litres per metre quadrat. I, per exemple, a la ciutat de Barcelona, els barris més afectats van ser el de Sant Andreu, Horta, Guinardó i també nou barris amb aquests registres no oficials que arriben als 100 litres per metre quadrat. Però, per exemple, a zona universitària, l'estació que hi ha situada del Meteocat, van caure 16 litres per metre quadrat per veure la diferència en una mateixa ciutat. També tenim els 86 litres per metre quadrat a Canyelles, 38 dels quals van caure només en mitja hora, o els 76 de Sant Pere de Ribes, 57 dels quals només en mitja hora. Això què vol dir? Pluges torrencials que ens van portar doncs, tots els problemes que ja han pogut veure i la baixada sobtada d'aquestes rieres. Aquestes van ser les zones més afectades, que és on precisament ahir teníem aquests avisos de 90 litres per metre quadrat en 3 hores que estaven activats durant les hores del vespre, que és precisament quan van arribar aquestes pluges. I durant la tarda també va caure molta força la pluja. A les comarques gironines, per exemple, tenim els 61 litres per metre quadrat a Fornells de la Selva. Per tant, una situació que va ser complicada ahir al vespre.
0: S'ha acabat el temporal?
4: Sí, el gruix. És veritat que queden restes de ruixats. Ara mateix està plovent cap a l'Alt Penedès, també hi ha gotes cap al Baix Llobregat, Vallès Occidental, algun plugim també cap a l'Anoia, i de fet ara al matí es poden repetir en punts de la costa i del prelitoral, sobretot entre Barcelona i Tarragona, però no amb la magnitud d'ahir. I de cara a la tarda també alguns ruixats a les comarques gironines, nord de Barcelona i sectors del Pirineu, amb vent de tramuntana cap a l'Alt Empordà i temperatures que baixen. De fet, ja notareu que ha refrescat, però encara ho farà més de cara al vespre. Aquest vespre tindrem temperatures encara més baixes i al migdia fluixa clarament la calor amb màximes d'entre 24 i 29 graus. I demà començarem el dia amb alguns xàfecs a la costa de Barcelona, després a la tarda comarques de Girona, comarques de Barcelona, més aviat dispersos, i al cap de setmana de moment sense pluja i amb temperatures una mica més altes. Més altes.
0: Ja, o sigui que tranquil·litat, diríem, eh?
4: Sí, de cara al cap de setmana sí, i avui demà restes de ruixats i boires també, que s'han format on ahir va ploure.
0: I tornem a ser amb el tema, Mònica Hernández, el tema de les alert.
3: Sí, ahir Protecció Civil va enviar dues alertes als mòbils, una primera cap a 9:45 al Barcelonès i al Maresme, quan el xàfec fort ja havia caigut, i una segona cap a les 11 de la nit al Vallès Occidental, al Penedès i al Baix Llobregat. I a xarxes, esclar, molts usuaris han posat ja el crit al cel, han criticat el Meteocat perquè consideren que aquests avisos van arribar massa tard, de fet, alguns, quan ja feia estona que plovia.
0: Ja, però això és allò... Aviam, hi ha gent, per exemple, a Barcelona, hi ha gent que segurament té dret a queixa, que és la que estava a la zona del nord, per entendre'ns, és a dir, Guinardó, Horta Guinardó, tot aquesta Gràcia, que és una zona on es va enviar l'alerta després de la... Però és que hi havia moltes zones que no va començar a ploure, per exemple, a les Rodalies del Camp Nou no va començar a ploure, gotejava 9:45 i tal, fins que després va caure la gran patacada.
4: Molt complicat, això de les alertes. Sí, sí, sí. A més, aquí es critica, per exemple, el Meteocat, quan l'alerta no l'activa el Meteocat, sinó que el Meteocat fa un avís d'observació de pluges quan passa un cert llindar, no?, i veu que està caient amb molta força, i a partir d'aquí es prenen decisions, també en funció del moment del dia, en funció de moltes coses, no? I a partir d'aquí s'envien les alertes. I ja sabeu que això s'ha d'anar perfilant, hi haurà gent que haurà dit, tenien raó amb l'alerta, doncs calia en aquell moment, perquè mira, just estava sortint de casa i vaig preferir quedar-me gràcies a l'alerta, i altres que diran, jo estava dormint i a mi aquella alerta em va despertar i em va molestar.
5: A Veolia avancem per construir un futur més sostenible.
6: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
5: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
0: L'alerta al Barcelonès i al Maresme va coincidir amb l'inici del partit entre el Barça i el Racing al Camp Nou, que va acabar amb golejada, una altra, 7-2 de l'equip de Hansi Flick.
7: Sí, el Barça ha marcat 28 gols en 6 jornades de Lliga i torna a ser líder en solitari de primera amb 3 punts de marge sobre el Real Madrid. El partit d'ahir va acabar-se ràpid, abans del descans. Joao Cancelo va fer 2 golaços, encara que el segon al final el van donar en pròpia porteria, i Rafinha en va marcar 2 més, un d'ells de penal. En canvi, Lamine Yamal en va xutar un altre, però el va fallar. A la segona meitat, Rafinha va tornar a marcar de penal, Gabriel Jesus va fer un golaç i Lamine va rematar una gran jugada de Dayemi per arrodonir la victòria. Entre Lliga i Champions, el Barça acumula 7 victòries en els 7 primers partits de la temporada. És un rècord que té Hansi Flick molt content.
2: I like how we are playing.
8: M'agrada com estan jugant. Evidentment, també m'agrada el resultat. Avui estic content, l'equip ho està. No ha estat tan fàcil jugar contra el Racing perquè crec que jugant un bon futbol els agrada tenir la pilota i en algunes situacions no ha estat fàcil per nosaltres, però al capdavall mereixem el resultat.
7: Chesney va fer un error còmic que va propiciar el segon gol del Racing de Santander. El porter polonès va substituir Joan Garcia, que té molèsties al genoll, tot i que no sembla res greu. Avui li faran, per això, més proves. Ahir també va jugar Valde els primers minuts de la temporada. Encara a primera, ahir l'Atlètic de Madrid va golejar 4-0 l'Osasuna. Abans de començar, tots els equips van fer-se una foto darrere d'una pancarta amb el missatge "Tots som Ceuta". Hi havia els 11 jugadors titulars de cada equip.
0: Felicitament, el Real Madrid continua immers en el rebombori del que Ceuta. Mbappé s'ha defensat i assegura que no va ensenyar la samarreta de suport a Ceuta perquè també pensa en els migrants que van perdre la vida.
7: Sí, en va parlar el diari AS. El davanter del Real Madrid aclareix que no va voler ferir cap sensibilitat, però que simplement va preferir no posicionar-se únicament al costat dels habitants de Ceuta.
9: Yo tengo toda la solidaridad con la gente de Ceuta y todas las víctimas, porque antes de ser jugador soy humano. Pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones duras, y yo no quiero meter prioridad en el sufrimiento, ¿sabes?
7: Això sí, el posicionament del davanter no fa gens de gràcia al grup de radicals del Real Madrid, els Ultrasur, que en un comunicat han exigit als jugadors que demanin perdó, a més de demanar la dimissió immediata de Florentino Pérez.
0: Si no demanen perdó.
7: Digues?
0: Que demanen a Florentino que plegui si no demanen perdó als futbolistes.
7: Doncs això, sí, perquè creuen que Florentino Pérez és el culpable, diuen, d'una suposada pèrdua de valors i de dignitat del club.
0: Mira, que ara venen els dos. Ara escolta,
7: que són el president de la Lliga, Javier Tebas, i el president dels futbolistes, David Aganzo, que tampoc estan d'acord amb Mbappé. L'un considera que no haurien d'haver donat la seva opinió, mentre que l'altre, directament, creu que ho fan perquè no estan ben informats.
10: ¿Qué le parece? Mal. Mal. Yo creo que son actos institucionales, son actos del club, no son actos personales donde tengas que manifestar tu opinión personal.
11: Hay libertad de expresión, lógicamente, pero yo creo que es un fallo de informar.
0: Un fallo de información. Com si Mbappé no segués... És a dir, com si Mbappé i Vinícius i Canuté fossin curts com el rabo una boia. És al·lucinant. És al·lucinant, els he fallat d'informació. Els he fallat d'informació. I l'altre dient que és un tema solid... No, no, és un tema polític. S'ha convertit això en un tema polític. Bueno, la polèmica per les samarretes en suport a Ceuta també ha arribat al Congrés. El ministre per la Transformació Digital, Òscar López, que és un madridista confès, no s'acaba de posicionar, i tampoc la ministra d'Esports, Milagros Tolón.
12: Déjame que me forme una opinión, porque es verdad que he escuchado a algunos opinadores diciendo que si no se les informó, que si no sabía muy bien. No, no lo conozco, no me quiero opinar, créanme. Además sabe que soy madridista.
13: Una decisión personal.
14: ¿Qué le parece que se utilicen este tipo de situaciones más políticas?
13: El deporte es el deporte y los valores del deporte nunca, nunca se tienen que perder.
3: En canvi, la portaveu del PP, Esther Muñoz, critica molt la decisió dels jugadors del Real Madrid i apunta especialment Vinícius.
15: Creo que algunos de ellos incluso tiene la nacionalidad española, pues tendrán que explicar por qué no quieren defender a España. En fin, yo creo que es una cuestión humanitaria y ellos tendrán que explicar por qué. A mí, sinceramente, me dio bastante vergüenza ajena.
0: Qüestió Muñoz. Humanitària també és la part, l'altra... És a dir, és que clar, és que ho hem d'entendre des de la visió d'una persona com Mbappé, que ha estat sempre molt sensible amb aquestes, amb aquests temes. És que, és clar. Va, perdó, sí. Endavant.
3: No, deia que Muñoz va posar el focus en Vinícius perquè dels tres jugadors que no es van posar la samarreta és qui té la nacionalitat espanyola des del 2022.
0: Avui tenim novetats del cas Villarejo. Falten dos minuts per un quart de vuit. Un nou informe de la policia dona veracitat als àudios que va destapar el món a RAC1.
3: Sí, els investigadors han analitzat les agendes de l'excomissari i han conclòs que les dates en què es van gravar els àudios coincideixen amb els dies que Villarejo havia marcat que reuniria amb Maria Dolores de Cospedal. Per tant, la policia afirma que la gravació que vam destapar en aquest programa és veraç. Són aquells àudios, recordeu, en què Maria Dolores de Cospedal confessa que ella i Mariano Rajoy eren perfectament conscients que hi havia una trama per robar els papers de Bárcenas.
16: Se ha encontrado una documentación complicada. Yo no sé, espero que el ministro se la haya dado al presidente.
17: ¿Pero habéis encontrado vosotros o el qué?
16: El órgano, nosotros.
17: ¿Vosotros? Bueno, porque yo sé que han encontrado lo del último mes, no lo sé. Yo sé que antes habían encontrado y más o menos habían limpiado a este todo lo que tenía.
16: Bueno, pues eso...
17: ¿Me lo ha dicho el presidente o no me lo ha dicho el presidente?
3: Ara l'Audiència Nacional haurà d'analitzar l'informe policial i decidir si imputa Maria Dolores de Cospedal o Mariano Rajoy.
0: Més coses, OpenAI, l'empresa que va crear el ChatGPT, alerta que alguns models d'intel·ligència artificial han desobeït ja els seus programadors.
3: En un informe publicat aquesta matinada revelen que van ignorar les instruccions que els donaven, van ocultar errors o simplement van esquivar mecanismes de seguretat. Per tot plegat, el director general d'OpenAI, Sam Altman, ha dit que entén que la gent tingui tanta por.
2: Crec que també existeix una por real a que algunes empreses que estan desenvolupant intel·ligència artificial acabin tenint massa poder i puguin tenir una mala influència en l'economia, que puguin imposar la seva visió del món. I crec que la gent té raó quan diuen que tenen por d'això.
3: OpenAI ho ha publicat per evidenciar la capacitat que té aquesta tecnologia d'evolucionar unilateralment i, per tant, cal parar-li els peus, diu, al progrés de la intel·ligència artificial.
0: I a casa nostra el govern vol endurir les penes per tinença d'armes.
3: Sí, la Generalitat proposa que s'endureixi el Codi Penal i que es creï un nou delicte per exhibició d'armes. Llegim al diari Ara que l'objectiu d'aquest canvi és posar les condemnes al nivell de països com França o bé Alemanya. Ara mateix les penes de presó per tenir armes prohibides, siguin armes blanques o bé armes de foc, és d'entre 1 i 3 anys i la Generalitat vol augmentar-les fins que arribin als 3 o 6 anys. El govern ja ha fet la proposta formal a la Moncloa.
0: De la crònica internacional, les esquerres mantenen la majoria a Suècia amb tots els vots escrutats.
3: La diferència que hi havia amb els partits de la dreta era tan ajustada que aquest 5% de vots pendents de comptar podia fer canviar el resultat, però finalment la situació ha quedat igual que la que hi havia diumenge a la nit. Els 4 partits d'esquerra i centre-esquerra obtenen 174 diputats i els 4 de dreta es queden amb 173.
0: Déu-n'hi-do. Ajustats, ajustats. I a tot això aquesta matinada, Donald Trump ha amenaçat d'imposar aranzels a Europa, novament, si el Canadà acaba associant-se amb la Unió Europea.
3: Ahir, Ursula von der Leyen li va proposar al Canadà ser país associat i membre especial de la Unió, sense concretar exactament què vol dir això. I aquesta nit, Trump ha deixat anar que fins i tot és capaç de tallar del tot el comerç amb Europa.
18: Si el Canadà s'integra dins la Unió Europea, imposaré aranzels molt contundents a Europa o fins i tot deixaré de comercialitzar amb ells, amb moltes coses. Així que, si ho fan, posaré aranzels que els faran molt de mal.
3: L'objectiu d'aquesta associació entre el Canadà i la Unió Europea és reforçar la cooperació econòmica amb un país que, recordem-ho, s'ha distanciat molt dels Estats Units.
0: I tot això aquest matí es presenta a Brussel·les la lletra petita de la llei europea que vol prohibir les xarxes als menors de 13 anys.
3: Un moviment que ha de servir perquè Europa tingui un marc legal comú i que cap país vagi per lliure. L'objectiu és que dels 13 als 15 anys es puguin tenir comptes personals però amb controls de temps i supervisió parental i dels 15 als 18 anys hi haurà més llibertat però les plataformes hauran de dissenyar formats segurs i que no siguin addictius, per exemple, sense scroll infinit. L'aprovació de la llei, però, va per llarg. Com a mínim, encara falta un any.
0: Hi ha hagut una estudiant catalana que ha desenvolupat un sistema per avisar d'incidències a Rodalies fins i tot abans que la mateixa companyia, abans que Renfe.
3: Sí, sí, es tracta d'un sistema d'intel·ligència artificial que recopila les dades publicades a Twitter. L'objectiu és que els usuaris de Rodalies es converteixin en la principal font d'informació. És un projecte liderat, com deies, per un estudiant de la Universitat Pompeu Fabra i la proposta parteix del concepte social sensing, és a dir, que utilitza la informació que els ciutadans comparteixen en temps real per detectar què està passant. La IA contrasta els missatges i pot identificar la línia afectada, les estacions o bé els trams afectats, així com el tipus d'incidència.
0: Anem a la música perquè Rosalía és l'artista que té més nominacions als Grammys Llatins.
19: Detrás de ti voy, yo que siempre espero que...
0: Juntament amb Karol G o amb Jorge Drexler, la cantant catalana opta als premis més importants.
3: Es pot endur la categoria de millor disc de l'any amb Lux o a la millor cançó i gravació amb La Perla. I qui debuta també en aquesta llista és Bad Gyal, que acumula dues nominacions. T'agrada, Bad Gyal?
0: Molt bé.
3: En el seu cas, opta el premi a millor àlbum de música urbana pel seu últim disc, Mascara, i a la millor interpretació de reggaeton per la cançó Choque, que és la que estem ara escoltant de fons. Els premis s'entreguen el 12 de novembre a Las Vegas.
0: Has vist Spider-Man, Brand New Day?
3: No, encara no.
0: No.
3: I tu?
0: Jo sí.
3: Sí, t'ha agradat també, com va dir.
0: Passa bomba.
4: No.
0: Ho vaig passar bomba, ho vaig passar. M'encanten aquestes pel·lícules. I això de que hagis d'esperar fins al final de tot, perquè llavors surten dos... Això m'encanta. A mi és molt Marvel.
2: Has fet molt de Marvel últimament,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, perquè a la redacció sou molt pesats.
2: Ja.
0: La redacció m'obligueu a fer deures i llavors em feu seguir totes les pel·lícules de Marvel i llavors, clar, em perdo amb els multiversos i aquestes coses, però està bé.
2: I entens això, la notícia que ara explicarem, que ja sigui la més taquillera de la història?
0: Això, noia, segons Variety, no? Diu que només sí. Mig ha aconseguit gairebé 937 milions de dòlars de recaptació, superar la Guerra de les Galàxies al Despertar de la Força. A mi el que em sorprèn és que la més taquillera fora la Guerra de les Galàxies al Despertar de la Força. Però, en fi... Taquillera, eh? Només
2: taquillera.
0: Vista, que és diferent,
2: taquillera.
0: Eh? Que és
2: sí, diferent. Sí.
0: Bueno, en fi.
1: El món a RAC 1, amb Jordi Basté. La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
0: Vinga, anem a comptar cotxes des del RAC, on cada matí ja ens espera el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
20: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous pendents d'algunes afectacions a la xarxa viària per les pluges d'ahir al vespre i aquesta matinada, a hores d'ara, hi ha inundacions encara a la carretera C15B que obliguen a tallar la calçada durant 5 quilòmetres entre Canyelles i Sant Pere de Ribes en ambdós sentits de la marxa. Per altra banda, és cert que ahir al vespre, per exemple, van haver-hi talls a la Ronda de Dalt de Barcelona, també per inundacions, però a hores d'ara ja circula amb normalitat. On queden incidències, on tenim un accident, és a la AP2 a Vila-rodona, on queda un carril obert en direcció Lleida. I a l'AP7 també hi ha hagut un altre accident fa uns minuts a l'altura de Capmany, en sentit nord, que també deixa un carril de circulació obert. Per altra banda, es fan retencions habituals a les dues rondes de Barcelona en sentit sud, també al vessant Besòs, al nus de la Trinitat, amb 4 quilòmetres de cues per la C58 i C33 en sentit sud. Al vessant Llobregat, cues habituals per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei, i també al Vallès, en direcció Barcelona, en sentit sud, a l'AP7 es circula amb intensitat entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
21: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
22: Kia. Movement that inspires.
0: 7:21. Hola, bon dia.
23: Bon dia.
0: Joan Ferrer.
23: Mira, com que avui repassarem els grans èxits dels Jackson 5, recordem aquesta faceta de Michael Jackson que ens recordava el Juanma Castaño.
24: Estamos hoy a vuelta. Si Nadal es el mejor de la historia y si LeBron es mejor que Michael Jackson. Que Michael Jackson, que Michael Jordan. Es que de verdad. Pues sí, vamos a debatir sobre LeBron Jordan, ¿eh? No el otro. Si LeBron es mejor que Michael Jackson.
23: A veure si toqueu això amb el Guille.
0: Li preguntarem. 7:22.
1: RAC 1. Imagina entrar en un edifici que no existeix. Imagina entendre com creava Gaudí. Entra per primer cop dins les obres que mai es van construir, com el llegendari Hotel Attraction de Nova York o la Font de la Plaça Catalunya. I descobreix el codi que ho connecta tot. Codi Gaudí. L'experiència inèdita. Entrades a la web d'Espai Imagina.
25: Se mueven los planes, los reencuentros, las amigas. Se mueve Álvaro para volver los fines a casa y Julia para seguir con su rutina. Se mueven los coches, los trenes, las vidas. Se mueve todo para que todo siga. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España. El ministerio de un país que se mueve.
26: Tinc unes ganes boges d'anar-me'n a S'Agaró, però entre les obres a Can Barça i el sou del Hansi no en tinc ni per llogar una furgoneta per portar els mobles.
27: Si amb el Correntacar tens els millors preus a Barcelona, lloga una furgo des de 39 euros i gaudeix de la teva mudança. I deixa el Hansi va, que ja en té prou amb aprendre's l'himne del Barça.
28: Som la gent blau, Hanna.
26: Això és una realitat.
27: Malconitza't al nostre web amb el codi Malcobarna.
29: Harry Potter i la Pedra Filosofal en concert. Torna a viure la màgia de la primera aventura de Harry Potter i els seus amics amb la pel·lícula completa en pantalla gegant, mentre l'Orquestra Simfònica del Vallès interpreta en directe la inoblidable banda sonora de John Williams. 19 i 20 de desembre a l'Auditori del Fòrum de Barcelona. No et perdis Harry Potter i la Pedra Filosofal en concert. Entrades a gransimfònic.com.
21: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar.
5: Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Tens una nau industrial? Saps realment el valor que té? Penses en llogar-la o vendre-la? A Masacs te la valorem i t'assessorem en tot el procés. Masacs Naus Industrials és una empresa amb més de 50 anys de trajectòria. Truca'ns al 93 788 42 84 o visita la nostra web masacs.com.
8: I ara, anem amb l'actualitat. Nous aranzels posen en alerta les mesures reguladores que prepara Estats Units. Possibles canvis als tipus d'interès.
9: No sabem què canviarà demà, però a ESADE sí que sabem com preparar-te per liderar-ho. Amb els programes executius d'ESADE et preparem per prendre decisions més enllà del soroll global i impulsar resultats en entorns incerts. Informa-te'n a ESADE.edu i lidera el que vindrà.
10: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros. Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
11: Tens més de 40 marques de cotxes i motos a 10 minuts de Barcelona per comprar-te un model nou d'ocasió. Vine a Sant Boi. Vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè amb models nous i d'ocasió a... Esperem per la Setmana de la Mercè. Vine!
12: 205 cavalls i només 4,3 litres?
13: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
11: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya. Tornen els dies del drac. És el moment d'estrenar cotxe amb fins a 15.950 euros de descompte i començar a pagar el 2027. Una oportunitat així no passa cada dia. De l'11 al 26 de setembre, vine als dies del drac d'Omoda Jaeco Autovivo. A Sant Boi. Informa-te'n ara a autovivo.es.
14: Arriba al Teatre Condal la nova comèdia de Joel Joan, Bons i Dolents. Una comèdia sense filtres, escrita per Joel Joan i dirigida per Nelson Valente.
30: Tots som bons fins quan ens convé no ser-ho.
14: Bons i Dolents, a partir del 6 d'octubre, al Teatre Condal.
31: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
32: Intuïtiva i renovada.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: 3 minuts i 2 quarts de 8.
1: Cada dia, una idea.
0: La del Xavi Puig.
33: Localitzada, per fi, la persona que llegeix la lletra petita.
0: I la proposta del Pep Prieto.
34: El cinema de ciència i ficció sempre ha plantejat escenaris que ens emmirallen a la nostra manera de ser i fins a quin punt podem prendre la pitjor de les decisions. Redux, Redux és la història d'una dona que ha après a viatjar entre universos amb un mateix objectiu, matar una vegada i una altra l'home que va assassinar la seva filla. Però la repetició de la venjança va posant en perill la realitat tal i com la coneixem. És una reflexió enginyosa i atípica sobre el dol, explicada amb enginy i amb elements molt terrorífics. El més curiós és que es tracta d'un projecte familiar. Està dirigida per Kevin i Matthew McManus, mentre que la seva germana Micaela és l'excel·lent protagonista de la funció. Trobareu Redux Redux a Movistar.
0: I a 2 minuts per arribar a 8:15, el líder de Love of Lesben i col·laborador del món a RAC1 ens espera. Santi Balmes, bon dia.
35: Molt bon dia, Catalunya. Continuem amb noms reals que cap guionista s'atreviria a escriure. El d'avui és Happy Birthday to You. Sí, uns pares li van posar a la seva filla Happy Birthday, tal com sona, to you. El Santify d'avui és avui que fas anys dels xerangos.

0: Són 8:15 del matí. Bon dia, Catalunya, i benvinguts al món. Pels que us acabeu de llevar, sapigueu que... Hem de saber, Núria Travessa, Víctor Cullell, Albert Pedrol... Bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia. Que un home ha mort a Olivella, al Garraf, arrossegat per l'aigua d'una riera. El temporal de les últimes hores ja ha deixat més d'un centenar de vols cancel·lats i diverses afectacions a la mobilitat.
1: La pluja també va fer la guitza als espectadors del Camp Nou. El Barça va golejar 7-2 al Racing de Santander i torna a ser líder en solitari de primera amb 3 punts de marge sobre el Real Madrid. Els de Hansi Flick encadenen 7 victòries en els primers 7 partits de la temporada, un rècord en la història del club. I mentrestant, Kylian Mbappé assegura que no va ensenyar la samarreta amb un missatge de suport a Ceuta perquè també pensa en els migrants i, per tant, no volia posicionar-se únicament a favor dels ceutins.
3: Un informe de la policia espanyola dona credibilitat a les gravacions que va destapar el món a RAC1 i que acrediten que Maria Dolores de Cospedal i Mariano Rajoy estaven al cas de l'Operació Catalunya. L'informe ja està en mans de l'Audiència Nacional.
2: OpenAI ha publicat casos reals de models d'intel·ligència artificial que han intentat escapar-se del control humà. Ho mostren un informe. Descriu IAs que han ignorat ordres directes, han amagat errors i s'han autoprogramat per saltar-se mesures de seguretat.
3: El govern demana a la Moncloa que reformi el Codi Penal i dupliqui les condemnes per dur armes al damunt. Ho avança el diari Ara.
2: I els Mossos han trobat noves...

0: Ja toca facturar amb Verifacto. Entra a facturadirecta.com i comença gratis.
1: 205 cavalls i només 4,3 litres?
2: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
3: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
4: T'ha recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a volkswagen.es.
5: Naturs i com cada matí, sapiguem la qualitat de l'aire, Mònica.
6: Doncs després de les pluges, la qualitat de l'aire és bona a tot arreu, amb semàfors verds i blaus.
7: Un equip disposat a arribar al fons de l'estalvi.
8: Senyora rentadora, sempre que pot, renta amb aigua freda.
9: I tant, per estalviar.
7: Creat per ajudar-te a estalviar, sigui quina sigui la teva energètica.
9: Senyora Tele, sabem que creu que està apagada.
8: Però espera, i aquesta llumeta vermella?
9: Oh!
7: Torna l'equip estalvi.
10: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
5: I el trànsit.
11: Fiat us ofereix aquest espai.
5: Anem a comptar cotxes, com sempre, al RAC. I tenim el Ferran Aràndiga. Bon dia.
12: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous, com dèiem, pendents d'algunes afectacions, encara per les pluges d'ahir al vespre. A hores d'ara, continuen actives aquestes inundacions a la carretera C15B, que obliguen a tallar la calçada durant 4 quilòmetres i mig entre Canyelles i Sant Pere de Ribes, en ambdós sentits de la marxa. Per altra banda, és cert que ahir al vespre, per exemple, van haver-hi talls a la Ronda de Dalt, recordem, també per inundacions, però a hores d'ara ja circula amb normalitat. On tenim altres incidències? Un accident, en aquest cas, és a la AP2, a Vila-rodona, on queda un carril obert en direcció Lleida. A l'AP7 hi ha hagut un altre accident, a l'altura de Capmany, en sentit nord, que també deixa un carril de circulació obert, i a la C58 a Ripollet, en sentit nord, en direcció Sabadell, hi ha un tercer accident que ha deixat 2 quilòmetres de retencions. Més enllà d'aquestes incidències, per altra banda, doncs, tenim retencions habituals en tot el vessant Besòs, en direcció Barcelona, també des del Llobregat i els túnels de Vallvidrera, i també al Vallès, on destaquem l'AP7, que en sentit sud, doncs, circula amb molta intensitat des de Montornès del Vallès fins a Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
13: Diu que hi havia un pare que cada dia quan el seu fill sortia de l'escola el portaven al seu SEAT a entrenar a la ciutat. Del poble a la ciutat i de la ciutat al poble, gràcies a tant de viatge, el nen va arribar professional i a l'estiu del 2010 va jugar el partit de la seva vida. Aquell dia, a Sud-àfrica, ens va fer campions del món.
14: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou SEAT Ibiza o el nou SEAT Arona i continua rodant.
15: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
5: Són les 7 i 35 minuts, aquesta hora obrim el diari del món a RAC 1. I comencem, com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Albert Pedral, bon dia.
16: Bon dia.
5: Marc Segués, bon dia.
17: Bon dia.
5: Marina Arbós, bon dia.
18: Bon dia.
5: Sergi Ambudio, bon dia.
19: Bon dia.
5: Avui tots els diaris ja es posicionen sobre la polèmica amb els jugadors del Real Madrid per haver-se arromangat les samarretes en suport a Ceuta. La majoria d'editorials i d'articulistes, especialment a Madrid, carreguen de valent contra Mbappé, Konaté i Vinícius.
3: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
20: A Ceuta, el Faro de Ceuta, José Echarri és contundent i titula «Quan la samarreta de l'honor et queda gran», qualifica el gest dels esportistes autèntica rebequeria i afegeix «és un atemptat contra la solidaritat i una falta d'empatia cap al país on viuen. No era un discurs ni un compromís polític, només un gest de companyia cap a una ciutat que ja fa massa temps que viu un infern diari i remata, a vegades el problema no és als peus, sinó al cap».
21: A Madrid, a El Marca, Santiago Siguera opina que la conducta grinyola i ha irritat a molta gent. Ara bé, tot i que respecte a la seva llibertat personal, el recorda que el Madrid té uns estàndards i un escrutini malaltís que no viu en altres clubs com el Barça. A qui no li passa res si tria no posar-se la samarreta, no homenatjar els campions del Mundial o inclús el cas Negreira.
18: Al Mundo, Federico Jiménez Los Santos apuja el to i escriu «Defensar la violació de nenes sautines per part dels invasors marroquins no és llibertat d'expressió, sinó complicitat amb els violadors». I això és el que han fet els tres canalles que desafien i segresten el club que els paga milions. I acaba, no mereixen ni ser a la banqueta.
22: L'Espanyol dibuixa una vinyeta que parodia l'escena de la samarreta, però els protagonistes són el president de Ceuta i el president d'Espanya. Mentre Juan Jesús Vives la llueix sencera, mostrant el lema «Ens va envair el Marroc», Pedro Sánchez, simulant els jugadors del Real Madrid, la porta arromangada, impedint que es llegeixi res.
20: Al periódico posen un semàfor vermell a Mbappé i carreguen contra el jugador del Real Madrid per, diuen, donar unes explicacions tan poc compromeses com el seu gest.
21: En canvi, a El País, Rafa Cabel

0: Pereira diu que el problema és allò que els ciutadans volem dels futbolistes i desenvolupe. Que guanyin sense presumir, que perdin sense protestar o que s'adhereixin a les nostres causes, encara que sigui Ceuta i que a la foto no hi surtin els que s'han jugat la vida per arribar-hi. Per això reformula el lema i titula Tots som canalles.
1: I a l'Ara, David Miró escriu que ahir va ser un dia en què els culers i els antimadridistes en general podien seure a menjar crispetes mentre implosionava la Casa Blanca. Parla de batalla campal i assegura que el madridisme s'ha fracturat en dos bàndols irreconciliables. Els que veuen els tres futbolistes com uns traïdors a Espanya i els que hi treuen ferro perquè no s'ha de barrejar esport i política.
2: La polèmica, però, ja transcendeix i ocupa portades fora de l'estat espanyol. A França, l'equip titula a primera plana la samarreta de la discòrdia. El diari analitza la situació que viuen Mbappé, Vinícius i Konaté i diu que és molt volàtil, divisiva i altament política.
3: Efectivament, altament política. Polèmica a banda, la golejada passada per aigua del Barça 7-2 contra el Racing de Santander també agafa molt de protagonisme avui a la premsa. Ara ens cap busquem i mai millor dit en els articles, però abans fem un joc. Quants diaris juguen amb la pluja els seus titulars sobre el partit, com hem fet nosaltres?
4: Doncs tothom menys el Marca. Per exemple, Joan Puquí titula Futbol torrencial a Mundo Deportivo, a l'Esportiu llegim La tempesta perfecta, l'Esport exclama Ni el Meteocat frena l'huracà del Barça contra el Racing i el diari AS assegura que el Barça és la tempesta perfecta.
3: Tots els diaris destaquen ara sí la immensa superioritat blaugrana.
0: Santi Nolla escriu a Mundo Deportivo que aquest Barça fa por i afegeix que a Madrid deuen estar preocupats amb aquesta desmesura futbolística de l'equip de Flick que desperta una enorme il·lusió entre el barcelonisme.
1: El diari Esport Joan Bails creu que si el Barça aconsegueix mantenir aquesta intensitat durant els 90 minuts i elimina les vedades defensives, pot convertir-se en un equip imbatible i divertit.
2: Oriol Tortajada diu a l'Esportiu que el Barça va ser majestuós i a l'avantguàrdia Juan Bautista Martínez exclama la setena meravella i afirma que l'equip de Flick va firmar un altre recital de futbol.
4: I el País Ramon Besa defineix el Barça com un equip insaciable i més despietat que mai al Camp Nou i conclou no es recorda una plantilla amb tant ullal ofensiu, amb tants punts i amb uns davanters tan diferents com el Barça d'aquesta temporada.
5: Nedar entre dofins, dormir en un iglú, volar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda Ponés.
3: Més enllà d'aquest tema, avui a la premsa hi ha un altre debat, si és encertat que Salvador Illa hagi anat a Extremadura amb motiu de la diada.
0: A El Mundo, per exemple, celebren el gest del president de la Generalitat. Creuen que després d'una etapa marcada per l'enfrontament que va provocar l'independentisme, aquest viatge a Extremadura és un símbol d'un catalanisme obert i integrador.
1: En canvi, al diari Ara, Antoni Bassas escriu que tothom que va venir a treballar a Catalunya, com el seu avi matern, no va venir a aixecar el nostre país, sinó a millorar el seu present i el seu futur. Critica que Illa hagi parlat a Extremadura com si Catalunya hagués de fer-se perdonar per haver gosat plantejar la independència. I acaba, l'anticatalanisme és un fet constitutiu de la política, de la cultura política social espanyola i ningú ha vingut mai a demanar-nos disculpes.
3: 20 minuts i les 8. Hola, Poix, bon dia.
6: Hola, bon dia. Mira, és que saps que comprar Lidl pot ser clau. La clau de la teva nova vida és que, per celebrar que ja són 10 milions de clients Lidl Plus, sortegen dues cases de fins a 250.000 euros. Sí, sí. Per cada 30 euros de compra t'emportes una participació, així que no t'ho deixes escapar. Escaneja amb la teva aplicació a Caixa i participa. I la casa dels teus somnis t'espera i no oblidis...
3: Una casa?
6: Sí, sí, de 250.000 euros. I no oblidis, triar, comprar Lidl val la pena. Així sí.
3: Oh, i tant. 20 minuts i les 8.
7: Portar una vida al món, començar de zero, afrontar una jubilació. La vida és plena de moments en què necessitem suport. Per això, si tens la sensibilitat de veure el que ens uneix, presenta't a les oposicions de la Seguretat Social i converteix cuidar dels altres en la teva professió. Perquè cuidant de tots, hi guanyem tots. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Govern d'Espanya.
8: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
9: La vida d'una pime és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant a impulsar la teva pime. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Banc Inter, banca d'empreses.
10: Hi ha professionals que es fan i altres que venen de sèrie. Com els vehicles comercials de Volkswagen, amb múltiples solucions de carrossats de fàbrica, gran capacitat de càrrega i motoritzacions TDI, elèctrica o híbrida, amb fins a 620 km d'autonomia combinada i etiqueta zero. Si busques un company de feina, deixa de buscar. Entra a volkswagen-comerciales.es. Professionals de sèrie.
11: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
12: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
13: Comprant a Aldi menys es ve i estalvies fins a 200 euros al mes.
14: Que l'any serien 1, 2, 3...
13: Més de 2.400 euros.
14: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana el pit de pollastre filetejat a 3,65 al pack i la poma Real Gala a 1,45 al quilo.
13: Més info a Aldi.es. Aldi.
14: Que poc que costa comprar bé.
15: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries un interior espaiós per viatjar amb tot el confort, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
16: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
17: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
16: Truca a Verisure al 900-903-744.
18: Verisure.
19: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bon Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real. A les seves mans.
20: Ja saps què diuen. Qui rasca, troba.
21: Això no ho diu ningú.
20: No ho diu ningú fins que rasques un rasca de l'11 i et trobes amb una alegria o fins i tot amb un milió d'euros. Llavors, doncs sí que ho dius. Ja ho crec que ho dius.
22: A partir de només 50 cèntims, amb els rasques de l'11 pots rascar i trobar momentassos i premis de fins a un milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
23: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
24: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
25: I sopem a les millors taules del món.
26: Hola! En aquesta terra protegim i acollim.
27: Fem barri i fem pinya.
28: I fem i ho deixem de fer.
29: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
30: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
31: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
32: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
3: Són 7:45. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal aquí al món a RAC 1. Qui se li interessarà aquest matí, el Xuxu?
0: Aquest matí a tots els snobs que llegeixin l'article d'Artur Ramon a El País. Defineix l'esnobisme com a trastorn mental i diu que tots els que ho són menyspreen tot allò que consideren comú perquè volen semblar cultes, refinats i superiors a la mitjana nacional. I afegeix, un snob no és qui té un criteri propi, sinó qui utilitza el seu judici per marcar distàncies culturals amb la resta.
3: Duel de solidaritat després de la fugida de taloners d'Ed Sheeran per motius polítics.
33: Carburants BP t'ofereix la notícia que fa la volta al món.
1: El raper Macklemore ha anunciat que donarà el milió de dòlars que ha guanyat fent de taloner a organitzacions que treballen per donar suport al poble palestí. La decisió arriba després que l'apartessin de la gira per haver fet crides a favor de Palestina Lliure durant un dels concerts. Macklemore també ha desafiat l'empresari que va vetar l'actuació del raper i el seu recinte a igualar la donació. El propietari dels New England Patriots, Robert Kraft, ha contestat que donarà 2 milions d'euros per ajudar a combatre la crisi humanitària a la regió. Ho destaquen el New York Times i el The Guardian.
34: Mi
3: Martí Esteban, bon dia.
2: Bon dia.
3: Quina notícia falsa hem trobat avui dijous?
2: Que Antonio Banderas ha recomanat un remei natural pels problemes de pròstata. És un vídeo on parla d'un producte que redueix la inflamació, però és fals. Han manipulat la imatge i han clonat la veu de l'actor. Ho explica Maldita Ponesa.
3: Mònica Usar, bon dia.
4: Bon dia.
3: L'escalfament global va provocar la catàstrofe del Nepal.
4: Sí, el desastre es va produir per la combinació de factors que es van cuinar a foc lent fins que va arribar a la riuada. Un d'ells és el retrocés de les glaceres provocat per les temperatures cada cop més elevades. Aquí s'hi sumaria també un terratrèmol de magnitud 7,8 que es va produir l'any 2015 i també la neu caiguda els mesos d'octubre i de novembre. Ho hem llegit al País.
3: Marc Margarit, bon dia.
5: Bon dia.
3: Qui s'ha endut un bon ensurt?
5: Una turista, quan li van dur el compte en un bar de Venècia, li van afegir un suplement musical de 7 euros per la música en directe que tocaven a la terrassa. La dona va reclamar-ho, però no li van tornar els diners perquè ho advertien a la carta. Ara bé, el més escandalós és el preu final de l'aperitiu. Dos aperols Sprit, un croissant i una torrada van costar 72 euros. N'informa el Corriere de la Sera.
3: Qui ha rebut una bona notícia?
6: El Miquel Clos, el veí de Mataró, qui van multar després de reparar ell mateix el seu carrer, va plantar 5 arbres, va restaurar 2 bancs i va arreglar part del paviment. Després d'anys sense resposta a les administracions, l'Ajuntament el va multar amb 1.733 euros. El cas va generar molta polèmica, en vam parlar aquí al Món RAC1, i ara el consistori ha anunciat que li suspèn la sanció i que li tornarà els diners.
3: I atenció, aquest remei ideal per netejar les parets de casa.
2: Les pilotes de tennis. Sí, sembla mentida, però un article del Mundo explica que si mullem una mica una pilota i la passem per sobre d'una marca a la paret, actua com una mena de goma d'esborrar i treu la brutícia sense afectar la pintura. Això sí, important, tot i que soni obvi, és vital que la pilota no estigui bruta.
3: El primer que he pensat. Per tant, una pilota neta és de tennis. Bueno. La Vanguardia detalla les feines més afectades per la intel·ligència artificial.
33: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
5: El diari recull avui una projecció de l'Oficina d'Estadístiques Laborals als Estats Units dels pròxims 10 anys. Pronostiquen que des d'avui fins al 2035 el 35% dels mecanògrafs perdran la feina, com el 26% dels operadors de centraleta, el 22% dels teleoperadors de vendes o el 17% dels muntadors de motors i altres màquines.
7: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar la plaça del CAP.
8: Espera, espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
9: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
3: Les xarxes.
33: Xocolata Jolong patrocina aquesta secció.
3: En Terres, bon dia.
10: Bon dia. Aquest diumenge farà 10 anys que va néixer l'aplicació que poc després es convertiria en TikTok. L'empresa ByteDance la va llançar a Xina el 20 de setembre del 2016 amb el nom de A.me, que poc després va passar a dir-se Douyin. TikTok va arribar al mercat internacional un any més tard i el 2018 va absorbir a Musical.ly. En només una dècada no s'ha creat simplement una xarxa social. Ha canviat el llenguatge d'internet. Vídeos verticals, peces cada vegada més curtes i un algoritme que decideix què veus sense que hagis de seguir a ningú. Ha convertit cançons desconegudes en èxits mundials i usuaris anònims en celebritats. Instagram, YouTube i pràcticament tota la resta n'han copiat el funcionament. Abans de TikTok, les xarxes eren sobretot fotos, textos i persones que havíem decidit seguir. 10 anys després, bona part de les xarxes són vídeos verticals i un algoritme que decideix per tu quin és el següent vídeo que veuràs.
9: A Xocolata Jolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Jolong, la xocolata, xocolata.
3: La notícia fric.
11: Rodi Motor Services, motor de confiança... patrocina aquest espai.
3: Jordi Somell, bon dia.
12: Bon dia. No només la IA rebel·la contra els humans. A la Xina, un robot humanoide va atacar un enginyer amb cops de peu voladors. El robot feia proves de moviment quan va començar a fer una sèrie de cops de peu giratoris inesperats, alguns dels quals van passar molt a prop de la cara del tècnic. L'home va aconseguir esquivar l'androide, però un dels moviments va impactar de ple en el mòbil de l'enginyer que va sortir disparat.
3: On ja fa el moc aquest matí?
12: A Le Figaro llegim que el marit de Taylor Swift, Travis Kelce, és un dels esportistes afectats per una estafa piramidal. L'home darrere d'aquesta estafa va ser condemnat ahir a 11 anys de presó i obligat a pagar més de 31 milions de dòlars als inversors que va enganyar, entre els quals hi ha el jugador dels Kansas City Chiefs. El frau va començar fa 10 anys i es desconeix els diners que Kelce hi va perdre.
3: I avui que Santa Coloma és l'aniversari de...
12: El cineasta Baz Luhrmann, Moulin Rouge, Elvis, que fa 64 anys, el dibuixant Francesc Capdevila Max, 70 anys, i l'escriptora Maria Barbal, Pedra de Tartera, Meli Metzines, fa 77 anys.
13: Així és com sonen les famílies i els infants amb la tornada de les classes.
14: Llibertat!
13: I així és com sona el teu cotxe amb la tornada a l'escola. Perquè aquesta setmana, a Rodi Motor Services, amb els teus pneumàtics Michelin, tens fins a 80 euros en carburant. Més informació a rodi.es. Rodi Motor Services, motor de confiança.
3: I amb quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del món a RAC1 d'avui dijous, Marc?
5: La de La Vanguardia, que parla amb l'historiador Arnau Fernández Pasalodos. Aquest barceloní de 31 anys ha investigat el trauma de la generació de besnets que, com ell, van perdre els besavis a mans dels franquistes. Fernández Pasalodos admet que la guerra no deixarà de doldre fins que aquesta no deixi de fer mal i destaca especialment un jove que se li va posar a plorar davant de la tomba de la família. Recorda, el meu Jacinto em va dir, és el teu Manuel, i ens vam abraçar.
14: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
15: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
3: 8 i les 8.
16: Sembla que l'estiu s'ha acabat, però si tens entre 18 i 30 anys, encara queda estiu jove de Renfe, fins al 30 de setembre, i amb descomptes de fins al 90% per viatjar en tren per Espanya i Europa. Registra't a la web del Ministeri de Transports, aconsegueix el teu codi i fes-lo servir en comprar el bitllet a Renfe. T'estimes més recórrer Europa? Un 50% de descompte en Interrail. L'estiu encara és jove, a Renfe.
17: Aquest setembre el teu estalvi anirà sobre rodes, perquè amb Endesa tens un 20% de descompte en el consum de llum i gas durant un any. I a més participaràs en el sorteig d'un cotxe elèctric amb punt de recàrrega, perquè tu i el teu estalvi aneu sobre rodes. Contracta abans del 30 de setembre a endesa.com, al 800-700-700 o al teu punt Endesa.
18: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
19: La veritat és que va sobre rodes.
18: Tan content estàs?
19: Això també.
18: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
20: Prepara't per la tornada amb tota mena de luxes. Equipa't per tornar amb les millors ofertes de la tornada a l'escola de MediaMarkt. Fes els deures i comença el curs amb la millor tecnologia i amb tot allò que et puguis imaginar. Ja a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
21: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 d'autonomia combinada, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
22: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
23: Un consell. Aquest dijous, divendres i dissabte, no facis plans, perquè tens una cita amb el teu futur cotxe a la gran fira d'oportunitats de Flexicar. Vine per ell i emporta-te'l per molt menys del que t'imagines. És ara o mai. T'esperem al teu concessionari Flexicar més proper. Consulta el teu a flexicar.es.
24: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
25: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
26: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bon Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real. A les seves mans.
34: Renoi.
35: Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
36: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
37: 80 anys de tardes de diumenge enganxats al transistor.
0: 80 anys de gols a l'últim sospir que ho canvien tot. 80 anys de rialles, laments i, de sort, la pròxima jornada. 80 anys d'abraçades, estadis plens i bufandes al vent. 80 anys de futbol, 80 anys de la quiniela i amb la il·lusió del primer dia. Ara, en futbol femení. Aquesta jornada pot de 4 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
2: Es ocupem a les millors taules del món.
4: En aquesta terra protegim i acollim.
6: Fem barri i fem pinya.
7: I fem i no deixem de fer.
8: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
9: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
10: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
27: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
3: 3 minuts i les 8.
28: A Ametller Origen tenim una manera de fer que ens dona productes únics, tan únics com la cançó d'avui del món.
3: I la Vinaixa.
29: Pel mercat de música viva de Vic han passat centenars de formacions catalanes des de que es va crear el 1989. Des d'ahir fins diumenge, Vic torna a ser un aparador de les noves tendències musicals. El món a RAC1 té la seva pròpia vitrina, el RACústic, on la música en directe hi té un lloc destacat. Recordem el pas de Blaumut,

0: Avui estem amb la Marina Dimes de Matlle Origen. Marina, quina és la manera més gustosa de fer més fàcil la tornada a la rutina? Amb els nostres plats preparats, pensats per cuidar-te i fer-te la vida una mica més fàcil, siguis on siguis. Des d'un pad thai, una amanida de llenties, carxofes amb pernil o un autèntic tikka masala. No podem fer que dilluns sigui divendres, però sí que a l'hora de dinar sigui un gust.
1: A Matlle Origen, el gust és nostre.
2: Diu que hi havia un pare que cada dia quan el seu fill sortia de l'escola el portaven al seu SEAT a entrenar a la ciutat. Del poble a la ciutat i de la ciutat al poble, gràcies a tant de viatge, el nen va arribar professional i a l'estiu del 2010 va jugar el partit de la seva vida. Aquell dia, a Sud-àfrica, ens va fer campions del món.
3: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou SEAT Ibiza o el nou SEAT Arona i continua rodant.
4: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Avui començarem jugant, perquè dilluns TV3 va emetre Dones de Ràdio, una obra que torna a Barcelona el dia 2 d'abril, després de gairebé 100 funcions i més de 37.000 espectadors. Una comèdia escrita per la Cristina Clemente, interpretada per Àngels Gunyalons, Sara Espígol i Sara Diego, que parla de tres dones que coincideixen a la sala d'espera d'una consulta oncològica. Tres vides diferents unides per una mateixa paraula que ningú no voldria sentir. Però nosaltres ens fixarem només en una escena, en una. Escoltarem dos talls a la mateixa obra. I jo, que sabeu que sóc devot de les 8 diferències de Laplace a La Vanguardia, us proposo que avui en trobeu només una. No calen 8, una diferència. Escoltem el primer d'àudio. És l'àudio original.
1: Presento un programa de ràdio en una de les principals emissores del país. RAC1, no sé per què ho amago, eh? És un programa magazín de vespre on hi puc fer bastant la meva i tenim molta audiència. Vull dir que la ràdio... també sóc la reina.
0: I ara, el mateix fragment, tal i com es va emetre dilluns per TV3.
1: Presento un programa de ràdio en una de les principals emissores del país. És un magazín de vespre on hi puc fer bastant la meva i tenim molta audiència. Vull dir que la ràdio... també sóc la reina.
0: Heu trobat la diferència amb el que deia el Gunyalons? Va, per si de cas, eh? Tornem-hi. L'original.
1: Presento un programa de ràdio en una de les principals emissores del país. RAC1, no sé per què ho amago, eh? És un programa magazín de vespre on hi puc fer bastant la meva i tenim molta audiència. Vull dir que la ràdio... també sóc la reina.
0: I la més aquest dilluns per TV3.
1: Presento un programa de ràdio en una de les principals emissores del país. És un magazín de vespre on hi puc fer bastant la meva i tenim molta audiència. Vull dir que la ràdio... també sóc la reina.
0: La diferència és una frase de 4 segons, només una. RQ, no sé per què ho amago. Aquesta frase apareix a l'obra original, però, oh, va desaparèixer de l'emissió de TV3. Àngels Gunyalons no l'ha eliminada en cap de les 95 funcions. Tampoc no la va eliminar el dia que TV3 va gravar l'obra. La va dir, era el text, era l'escenari i també era la gravació. Però algú, vés a saber on, en algun despatx, en alguna sala, davant d'una pantalla i amb unes petites tisores, però molt reveladores, va decidir que RAC1 no podia existir durant aquells pocs segons. I és fascinant, perquè pots emetre una obra que parla del càncer, de la por, de la mort, de les famílies, dels secrets i de tot allò que ens costa pronunciar. Però pel que sembla, hi ha dues paraules que resulten massa fortes per la televisió pública de Catalunya. RAC i U. No sabem qui ho va decidir. Potser va pensar que protegiria d'aquesta manera TV3. Potser va considerar que sentir RAC1 podia provocar una fugida sobtada d'espectadors. Potser es va imaginar milers de catalans abandonant l'obra mitja escena per córrer cap a una ràdio. O potser és més senzill. La inseguretat acostuma a disfressar-se de criteri editorial. Perquè això no perjudica RAC1, ans al contrari, ens converteix en la poma prohibida i no hi ha millor publicitat que aquella que algú intenta esborrar. El tall retata exclusivament qui l'ha ordenat. Una televisió gran no té por que una obra de teatre aparegui el nom d'una emissora competidora. Una televisió segura d'ella mateixa no necessita fer veure que la realitat s'acaba quan comença el seu dial. TV3 és una televisió massa important, massa estimada, especialment també per aquesta emissora que sempre promociona els seus programes. I amb massa història per permetre's una petitesa com aquesta. La censura, perquè això ho és, fins i tot quan dura només 2 segons, no es mesura pel temps que ocupa, sinó per la mentalitat que revela. I aquí revela una falta de classe extraordinària. La d'aquell que, incapaç de suportar el nom del veí, prefereix mutilar una obra abans que conviure amb la realitat. RQ. No sé per què ho amago, diu el text. Nosaltres tampoc no sabem per què ho han amagat. Però gràcies a qui ho va tallar, avui ja ho sap tothom. Són les 8 i 4 minuts. Benvinguts al món.
2: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Vinga, va, peu a terra, que és dijous 17 de setembre del 2026.
2: I després dels aiguats d'ahir al vespre, avui comencem el dia amb més calma, algun ruixat feble en punts de la costa central i després a la tarda entre Girona, Barcelona i també sectors del Pirineu. I baixen les temperatures.
3: I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, destaquem que continuem amb la calçada tallada de la C15B per unes inundacions d'ahir al vespre que afecten el tram entre Canyelles i Sant Pere de Ribes en ambdós sentits de la marxa. Per altra banda, tenim 5 accidents actius, dos d'ells obliga a tallar la calçada, un de l'AP7 a Capmany en direcció França i l'altre a la C17 a Manlleu en direcció Ripoll. Per altra banda, els darrers 3 accidents, un ha estat a la AP2 a l'altura de Vila-rodona en direcció Lleida amb un carril obert, l'altre a la C32 entre Premià de Dalt i Cabrera de Mar en direcció Barcelona amb un carril tallat que provoca fins a 6 quilòmetres d'aturades. El darrer accident ha estat a la C58 de sortida de Barcelona a Ripollet en direcció Sabadell en sentit nord, que deixa 7 quilòmetres de retencions.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. La calorada històrica que ens ha socarrimat aquest estiu ha deixat pas a un grapat de temporals esporàdics que neguen Catalunya després de les trombes d'aigua que van deixar 2 morts i un rastre de destrucció al Baix Penedès a finals d'agost o de les pedregades que van colpejar Tarragona. Ahir les pluges es van acarnissar en Barcelona, el Garraf, el Penedès, el Maresme, el Vallès Occidental i les comarques de Girona. De fet, a Olivella, el Garraf, el temporal ha deixat un mort. És un home que cap a les 11 de la nit, en ple patat d'aigua, va intentar creuar una riera amb el seu cotxe i va quedar atrapat. Quan va donar-se'n, va baixar del vehicle per tornar a peu fins a la riba, però el corrent se'l va endur aigua avall. Els bombers el van buscar durant més de 3 hores i finalment han localitzat el cadàver aquesta matinada a les 2 tocades, a un mig quilòmetre d'on s'havia vist per últim cop. La mort d'aquest home és la prova de la violència del temporal, que ha deixat registres de fins a 100 litres per metre quadrat en alguns punts del Garraf, del Penedès i fins i tot de la ciutat de Barcelona. A la capital, les incidències s'han multiplicat amb talls a la Ronda de Dalt per culpa de les inundacions, problemes en algunes estacions i línies del metro, sobretot a la línia 1, 3, 4, 10 i 11, i un centenar de vols cancel·lats ja a l'aeroport del Prat. Encara ara tingueu paciència perquè no s'han pogut resoldre totes les incidències, especialment les de la xarxa del metro. Apunteu, la línia 4 funciona només entre les estacions de la Pau i Verdaguer. A la resta de la línia, TMB ha habilitat autobusos com a transport alternatiu. 3/4 del mateix a la línia 11, que només està operativa en un tram concret, de Trinitat Nova a Ciutat Meridiana. També es mantenen els problemes en un parell d'estacions. L'accés a la Marquès de Sant Mori de la Salut, a la línia 10, està tancat, igual que l'andana central de Fabri Puig a la línia 1. A les últimes hores, els aiguats també han fet la punyeta als passatgers de Rodalies, amb retards a la R2, la R3, els regionals que van cap al sud i el servei interromput entre les estacions de Montcada Bifurcació i Fabri Puig a la línia R4. Aquest matí, per acabar-ho d'adobar, un robatori de cable al tram entre Castellbisbal i Molins ha acabat d'embolicar la troca i ha generalitzat els endarreriments, que són de 20 minuts de mitjana. Ni tan sols els ferrocarrils s'han escapat. A la línia Llobregat-Anoia, els trens han hagut de reduir la velocitat i també circulen amb 20 minuts de retard. Els tècnics ja treballen a la catenària per comprovar que els aiguats no hagin provocat desperfectes greus. Les pluges fins i tot es van deixar notar a l'interior de l'Hospital de la Vall d'Hebron. L'aigua va inundar els soterranis i va fer caure part d'un fals sostre de la planta de nefrologia infantil, tot i que, sortosament, no va provocar cap ferit. Els bombers s'han hagut de multiplicar per atendre moltes altres incidències com aquesta. En total, a les últimes 12 hores, el 112 ha rebut, atenció, més de 1.000 trucades arreu de Catalunya relacionades amb el temporal. La bona notícia és que avui aquests patacs d'aigua fluixen i el Metocat ja ha aixecat els avisos de temps violent. En canvi, de moment, Protecció Civil manté activada l'alerta del pla Inuncat. Mònica Usart, bon dia.
2: Bon dia.
4: I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
0: Aviam, no n'han fet més mal, Mònica, els patacs d'aigua.
2: Doncs mira, ara ho comentaves, aquestes comarques de l'Alt i el Baix Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Vallès, el Barcelonès, el Maresme, també comarques de Girona ahir a la tarda, al vespre, sobretot aquestes que comentàvem ara, doncs és on s'ha recollit més aigua, fins i tot amb aquests més de 100 litres per metre quadrat en algunes zones i estacions no oficials en punts del Penedès. Penedès, del Baix Llobregat i també del Barcelonès que marquen aquests registres, i a la ciutat de Barcelona, per exemple, Horta, Guinardó, Sant Andreu, Nou Barris van ser les zones més afectades per aquestes pluges, i en canvi, per exemple, si mirem registres com el de zona universitària, tenim 16 litres per metre quadrat. Se'n van recollir 86 de litres per metre quadrat a Canyelles, 38 dels quals van caure només en mitja hora, a Sant Pere de Ribes, 76 litres per metre quadrat, 57 en mitja hora. Això són pluges torrencials, 69 a Vacarisses o 61 durant la tarda a Fornells de la Selva. Per tant, els registres més importants en alguns casos superant aquests 100 litres per metre quadrat.
0: Podem confirmar que el temporal ja és història?
2: El gruix sí, la part més forta d'aquest temporal sí, però queden restes encara d'alguns ruixats. Ara mateix està plovent cap a l'Alt Penedès, l'Anoia, el Garraf, també cauen gotes cap al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, i de fet ara al matí es poden repetir alguns ruixats entre la costa i el prelitoral, sobretot entre Barcelona i Tarragona, i després a la tarda també algun xàfec entre les comarques de Girona, nord de Barcelona i Pirineu. Tot i això, en cap cas s'esperen les pluges torrencials que hi van descarregar amb tanta força. I en canvi, a les comarques de Ponent i del Sud s'obriran clarianes i s'acabarà imposant el sol. Això amb tramuntana també a l'Alt Empordà, que encara es notarà durant tota la jornada i amb temperatures que baixen. De fet, ho han fet durant la nit. Ara mateix tenim 13 graus a Gandesa i també a la Seu d'Urgell, 16 a Girona i a Lleida i 20 graus a Barcelona i Tarragona, i al migdia també notarem que fluixa la calor.
0: I això, no? Això a la temperatura ho notarem força, no?
2: També, sí, sí. De fet, ja després de les pluges ja ha passat, i aquest vespre, per exemple, tindrem més fresca que no passarà al matí.
0: Estem molt pendents també perquè és època també de festes majors.
2: Sí.
0: Ha començat Santa Tecla, Tarragona, ha començat, comença ja la Mercè a Barcelona.
2: Sí.
0: El cap de setmana pinta ja que això canvia o no?
2: Més calma, puja una mica la temperatura, tot i això no arribarem als extrems de principis de setmana, i el cap de setmana en general sense pluja i predominarà el sol. Però demà sí que podrien encara escapar-se alguns ruixats al matí en punts de la costa central i després entre Girona i Barcelona també durant la tarda.
0: I com sempre tornem amb el gran debat de les alertes que Protecció Civil envia als mòbils per avisar del risc d'inundacions. Ahir en van llançar dues, una cap a 2:15 del vespre al Barcelonès i al Maresme, una segona a les 11 tocades al Vallès Occidental, al Baix Llobregat i a l'Alt Penedès. Les alertes van provocar un bon ensurt, a més d'un veí que ja dormia, i van indignar molts altres que van buidar el pap a la xarxa, que acusaven Protecció Civil d'anar tard, perquè quan va enviar el missatge als mòbils ja feia estona que plovia amb molta força. Sergio Delgado és el sotsdirector de programes de Protecció Civil. Sergio Delgado, bon dia, moltes gràcies.
5: Hola, bon dia.
0: Aviam, pot confirmar, com diu la Mònica, que ja han deixat enrere el pitjor?
5: D'acord a la informació meteorològica que tenim, en aquest cas del Servei Meteorològic de Catalunya, nosaltres valorem que la situació de risc ja ha passat, queda la cua doncs, a l'episodi, i acaba de veure doncs, que aquest matí no hi ha incidents que doncs, apareguin a última hora, però en principi la situació de risc per nosaltres doncs, va clarament a la baixa, i estem acabant de valorar doncs, aquest moment de poder desactivar si es confirma que no hi ha nous incidents greus, ni tampoc previsions de que reactivin pluges.
0: Val. Quantes incidències s'han registrat en total? La més greu, evidentment, la del mort al Garraf, no?
5: Sí, la més greu és, malauradament, és la mort d'aquesta persona al municipi d'Olivella, doncs, travessant aquesta riera. Amb el volum d'incidents, on s'aproxima als 700 incidents, amb més de 1.000 trucades, 1.100, com estava dient fa un moment, la major part del barcelonès. I doncs, aquest incident greu, també hi ha hagut alguna altra afectació, com per exemple doncs, un càmping que ha quedat inundat a Sitges, va haver-hi l'afectació doncs, als soterranis de l'Hospital de Vall d'Hebron, com hem estat comentant, doncs, que també doncs, va quedar dins de situació de control, i diverses incidències doncs, més o menys importants, que són les que van motivar que, veient doncs, que teníem aquestes incidències, no tant el fet de que plovia, sinó que teníem incidències i que les pluges no se'n retiraven i que el Servei Meteorològic de Catalunya ens confirmava que no se'n retiraven, és el moment en què nosaltres decidim aquest enviament de les alert per advertir de que hi havia incidències i de que es podia mantenir i fins i tot intensificar, i fèiem aquesta crida a la prudència, sobretot en la mobilitat, perquè hi ha una qüestió que ens preocupava sobretot la mobilitat, i després, doncs, malauradament, hem tingut aquest incident que ho confirmava.
0: Clar, amb tot això, ara que parlem de les alertes al mòbil, clar, si fas, perquè es fa, si no es fa, el que no es fa, depèn de la zona on sigui. Per exemple, ahir va passar un fet que 9:15 de la nit, mentre una zona de la ciutat de Barcelona, per exemple, la zona d'Horta, Guinardó, de Gràcia, queien uns patacs d'aigua bastant, bastant importants, a la zona, per exemple, de les Corts, plovia amb molt poca força, no? Llavors, clar, com es pot fer que un fer una alerta gairebé molt més geolocalitzada, no?
5: A veure, nosaltres considerem que ja estem fent una geolocalització correcta en el sentit de que no ens podem limitar només a l'àmbit on està afectat, perquè sabem que la mobilitat hi ha una interconnexió absoluta en un àmbit metropolità com és el cas de la ciutat de Barcelona i el seu entorn. Per tant, nosaltres hem de fer una alerta que tingui un radi suficient com per arribar fins a aquelles persones que en proximitat, per tant, en poc temps, poden desplaçar-se cap a aquesta zona. L'alerta no era només pensant en les zones afectades, sinó en tot l'entorn que podia tenir aquests desplaçaments, i tenia en compte també on hi havia incidències, on plovia i on ens deia el Servei Meteorològic de Catalunya que podia continuar plovent. Per tant, nosaltres fem aquest anàlisi, intentem tenir una perspectiva de quina zona doncs està afectada en primera instància, però també una segona corona, diguem-ne, de persones que es poden desplaçar en aquell moment cap a zones on hi ha risc i que necessiten tenir aquesta informació, perquè si no, no la tindran fins que arribin on tenim el risc.
0: Però entén les queixes dels veïns, sobretot del Maresme, que a quarts de 10 ja feia estona que veien ploure fort?
5: A veure, que plogui fort és una circumstància que a Catalunya, al Mediterrani, tardor, es pot donar, i és... Doncs hem tingut episodis recurrents i encara ens queden molts perquè tot just comencem la tardor. Per tant, que plogui fort és una situació no excepcional. Que aquestes pluges tinguin uns valors de precipitació molt elevats, torrencials, que en diem, i a més que es quedin estàtics i, per tant, comencin a produir incidències, és l'element diferencial, és el punt d'inflexió, que és quan nosaltres comencem a plantejar en temps real, no en previsió, sinó en temps real, en aquest cas, enviar una alerta. Per tant, evidentment, primer ha de ploure fort, hem de veure que es produeixen incidències o són imminents i serà en aquell moment que es farà aquest enviament. No podem enviar una alerta cada vegada que plou ni que plou fort. L'hem d'enviar quan pensem que aquella pluja és especialment forta i especialment persistent. I aquest és un element important. Hem d'esperar a veure persistència, estaticitat, és a dir, perquè ens entenguem tots que queda encallat la pluja i no se'n va, i és en aquell moment que enviarem l'alerta per dir precaució, especialment a la mobilitat, perquè en aquests moments veiem incidències que es poden anar incrementant i agreujant. Intentem ser, evidentment, el més àgils i ràpids possibles, però hi ha uns processos de verificació. Estem enviant una alerta als telèfons mòbils de la ciutadania i això requereix doncs sempre una seguretat i una certesa de que és absolutament necessari fer-ho.
0: Mònica?
2: No, volia reforçar el que està

0: dient el Sergio Delgado, perquè és veritat que hi ha moltes crítiques que la gent diu, però si ja havia començat a ploure i encara no havia rebut l'alerta, i que sàpiga la gent que la línia és molt fina. La línia entre plou simplement, és un patac d'aigua i marxa, o la línia d'aquest patac d'aigua no acaba de marxar, s'està quedant, està acumulant molta aigua en poca estona i ara creiem que és el moment en què us hem d'avisar perquè la cosa es pot complicar. És a dir, l'avís de que plouria ahir i de quants litres podrien caure el vam estar fent durant tota la jornada i el dia anterior també amb els avisos que des d'aquí doncs intentem explicar a la gent. La gent sap que plourà. Per tant, no l'han d'avisar que plourà, sinó de que aquella situació s'està complicant. Per tant, la gent no ha d'esperar l'avís al mòbil abans que caigui una gota, sinó quan ja està plovent, si es veu que aquesta aigua no para de caure.
1: És així, no?
2: Bé, és així, i a més, nosaltres acabem de fer una campanya que vam presentar fa pocs dies amb el lema, diguem-ne, amb l'eslògan "tot pot canviar de cop". És que és així, és que veiem com, més enllà de les previsions, hi ha una incertesa que... Nosaltres, a Protecció Civil, la percebem cada vegada més gran, i no és una percepció, és una constatació. I això obliga també a la ciutadania, diguem-ne, a ajudar-nos entre tots, perquè això és un tema compartit de responsabilitat. Primer, de les administracions públiques, que som els que hem de vetllar per fer els avisos, les alertes, però la ciutadania ha de ser conscient que vivim a la Mediterrània, que estem en una situació excepcional climàticament després de l'estiu que tenim, el mar està molt calent, si es donen els factors meteorològics, que això ho coneix doncs, la Mònica i tots els meteoròlegs molt millor que nosaltres, doncs poden donar-se situacions greus i fins i tot situacions que no s'hagin pogut avançar o preveure. Per tant, també aquí hi ha, és importantíssim, imprescindible, el factor de l'autoprotecció. Entendre que a la tardor les pluges en determinats àmbits com són el litoral i prelitoral de Catalunya, en qualsevol moment poden ser no fortes, fortíssimes, i passar de pues, això que estem acostumats, malauradament, una riera seca a que desbordi en molts pocs minuts. Potser no tindrem una alerta, però hem de ser capaços també d'aplicar les mesures d'autoprotecció i de precaució mínimes.
1: Una pregunta, perquè també és molt important. Quan es va enviar l'alerta al Garraf? Perquè la pregunta és si l'havia rebut aquell home que a les 11 de la nit intentava creuar una riera a Olivella.
2: Nosaltres vam enviar l'alerta a les 11, als vols de les 11, una miqueta abans, si no m'equivoco, però fixaria l'hora als vols de les 11.
1: Ja.
2: És en el moment que nosaltres tenim un registre de pluja molt significatiu a Sitges, de 60 litres pràcticament en 30 minuts, que és una... ho dic així, una barbaritat, 60 litres en mitja hora, perquè diguem, és el llindar que pensem que pot donar problemes per 3 hores, i és en aquell moment on fem aquesta valoració, contactem amb el territori, veiem que hi ha incidències i fem aquest enviament perquè constatem que aquella pluja és excepcional, no s'acaba d'enretirar, ja hi ha algunes incidències que ens confirma en aquest cas doncs, el municipi de Sitges com a representatiu, i és quan nosaltres decidim el llançament d'aquesta alerta veient que pot donar problemes.
1: Sergio Delgado, sos director de Protecció Civil. Moltes gràcies i sort.
2: Gràcies, bon dia.
1: Bon dia. Més enllà de Catalunya, el País Valencià el temporal tampoc els dona treva i les trombes d'aigua van obligar a interrompre tota la xarxa del metro de València, a tancar l'aeroport de Manises durant hores i també suspendre el partit entre el Llevant i l'Atlètic Club de Bilbao. Anem cap al País Valencià, Neus Navarro.
3: De nou la pluja espanta en València per la força, per la intensitat i per les conseqüències. Carrers inundats, el metro tancat abans de la mitjanit, igual que l'aeroport de Manises. Els bombers han atès aquesta nit incendis per llamps i han assistit i rescatat a conductors als quals els agafa l'aigua circulant. En total s'han registrat vora 500 incidències com buidatges d'aigua i filtracions. Emergències va enviar les alertes passades les 10 de la nit, una notificació que alguns consideren tardana, ja que estava vigent la vista taronja i la pluja a aquestes hores ja en feia de les seues, tant que els aficionats del Llevant els van desallotjar del camp quan encara no havia començat el partit contra l'Atlètic, i tornar a casa va ser per a tots una aventura, amb el trànsit rodat col·lapsat i les vies negades. En aquest escenari, Emergències decretava la situació 1 del Pla Especial d'Inundacions en la zona hidrològica dels barrancs de l'Albufera, i el Secopal de València suspenia les classes per avui als pobles del sud, on la força de l'aigua porta el rècord de la Dana d'octubre del 24.
4: Mal de cap? Dolor muscular? Amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen, acomiada't del dolor ràpidament.
5: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys.
4: També en format bebible Stick Pack. Ibudol, el dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
5: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
1: A diferència, 8 i 21 minuts de València, els ruixats no van obligar a suspendre el partit d'ahir a la nit al Camp Nou entre el Barça i el Racing de Santander. Protecció Civil va enviar l'alerta als mòbils del barcelonès i el Maresme just abans que comencés el duel i, per tant, la gran majoria d'aficionats la van rebre quan ja eren a l'estadi. Al final, la pluja va fer la guitza als 50.000 espectadors que hi havia al Camp Nou, però no va igualir la festa que vam veure sobre la gespa. Ja sabeu, el Barça va guanyar 7-2. El Racing, l'equip de Hansi Flick, continua imparable i torna a ser el líder en solitari de primera, en 3 punts més que el Madrid. L'arrencada dels Blaugrana va ser espectacular, literalment és la millor de la història, encadena 7 victòries en els 7 primers partits de la temporada entre Lliga i Champions. El Barça, de golejada en golejada, ha marcat 28 gols en 6 partits i, com és habitual aquesta temporada, ahir va deixar el partit vist per sentència abans de la mitja part, amb 2 cacaus golaços de Joao Cancelo, encara que finalment un va comptar com si fos en pròpia porteria, i 2 més de Rafinha, un d'ells de penal. La minja mala en va xutar un altre, però el va fallar. A la segona part, Rafinha va tornar a marcar de penal, Gabriel Jesús va firmar un golaç i Lamine va rematar una gran jugada de Adeyemi, un dels millors del partit, per arrodonir aquest 7-2. Va ser el Camp Nou, la Marta Ramon.
6: Un Barça insaciable va devorar el Racing de Santander. Van ploure 7 gols, però encara n'haurien pogut ser més perquè el domini blaugrana va ser aclaparador. El hat-trick de Rafinha confirma l'explosió definitiva del nou inesperat, però amb permís de Lamine Yamal, qui es va divertir més sota el diluvi va ser Adeyemi, decisiu en atac malgrat no marcar. La nota negativa va ser el canvi de Joan García a la mitja part per precaució, per un mal gest. Tech Chesney el va substituir i va regalar el segon gol a l'equip visitant. Hansi Flick va subratllar, però, la seva confiança en el segon porter.
7: Of course.
8: Sí, per suposat, és el nostre porter. I és clar que en té que comès un error, però tots en cometem, això passa a la vida. En Joan ha tingut alguns problemes al genoll i hem d'esperar a demà, veurem.
6: Flick va marxar de l'estadi content després de veure gaudir els seus jugadors. A més, va poder donar minuts a Gavi o bé el fins ahir inèdit Balde, ovacionat en la seva reaparició després d'un inici de curs complicat.
1: La facilitat del Barça a l'hora de veure porteries de rècord ho ha constatat el nostre malalt de xifres, l'Oriol Jové.
9: Avui seria un bon dia per parlar amb algun aficionat del Barça que sigui veterà, perquè si no teniu més de 67 anys, mai no havíeu vist 5 partits seguits amb 4 gols o més. Si no en teniu més de 83, mai no havíeu vist cap jugador marcar més gols que Rafinha en els primers 7 partits d'una temporada. Si no en teniu més de 84... mai no havíeu vist l'equip marcar abans del minut 9 en 4 partits consecutius. Si no en teniu més de 91, mai no havíeu vist un ple de victòries de l'equip en els primers 7 partits. I si no en teniu més de 100, mai no havíeu vist un Barça tan golejador com aquest. I mai, tingueu l'edat que tingueu, havíeu vist una parella tan golejadora com Rafinha i Lamine Yamal a la Lliga. Així que, sisplau, feu el favor d'anar a buscar avui algun aficionat del Barça veterà que ja hagués vist tot això alguna vegada, perquè us ho pugui explicar, perquè potser tornaran a passar 67, 84, 91 o 100 anys fins que algú us ho pugui preguntar a vosaltres.
1: De la nova golejada del Barça, escoltem el comentari que afirma el sotsdirector del diari As i col·laborador del món RAC1, Santi Jiménez.
10: Mira que és fàcil parlar de futbol i no de samarretes patrocinades per industrials, el que els hi molesta que el seu espai al port de Ceuta l'ocupin carpes per acollir els immigrants deixats de la mà de Déu. Basta amb jugar bé, com ho va fer el Barça, desencadenant una tempesta de joc que no va aturar ni l'empanada puntual en defensa ni el fet que Chesney sortís a jugar a la segona part en la que suposem seria el seu últim servei al Barça. Un dia també li agrairem a Deco haver fitxat Livakovic. Quan a tot el barcelonès sonava alès alert per la pluja que anava a caure sobre l'àrea metropolitana, el Barça va treure de centre i va desenvolupar un vendaval de futbol que va arrasar a un Racing B. Sí, però el va arrasar. I podia haver fet molt més mal. La tempesta és el Barça mentre la lideri un Rafinha desencadenat i una sèrie de jugadors com Cancelo o Adeyemi que quan apareixen fan que els partits, a més d'intensos, siguin divertits. Alerta, que ve el Barça.
1: Ara ho deien, Santi, mentre Can Barça celebra una altra exhibició, el Real Madrid continua immers en la polseguera que han aixecat Vinícius, Mbappé i Konaté, plantant l'homenatge a Ceuta que el seu club havia pactat amb l'Elx abans del partit. Les crítiques a tots tres futbolistes han estat ferotges. Els plouen de totes bandes, des d'una part de la seva pròpia afició i també de molts diaris editats a Madrid. Per parar el cop, Kylian Mbappé va sortir-se a defensar ahir en una entrevista al diari As. El davanter del Real Madrid ha aclarit la seva postura amb un discurs impecable. explica que no pretenia ferir cap sensibilitat, però afegeix que va optar per desmascar-se del suport únicament als habitants de Ceuta perquè ell també té molt presents els migrants que malviuen als carrers de la ciutat autònoma i els que van morir en intentant creuar nedant. És una reflexió d'un minut, però és que val la pena.
7: Fue una decisión de los clubes de meter la camiseta, de vestir la camiseta. Entonces nosotros como jugadores tenemos que vestirla. Yo tengo toda la solidaridad con la gente de Ceuta y todas las víctimas, porque antes de ser jugador soy humano. Pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones duras. Entonces fue una posición no fácil, difícil, porque al final la gente puede pensar que yo soy contra la gente de Ceuta, pero no, absolutamente no. Yo no tengo nada contra ellos y yo apoyo 100% mi pensamiento con ellos. Pero quería tener un pensamiento por toda la gente que sufre, porque al final soy humano y yo no quiero meter prioridad en el sufrimiento, ¿sabes? Hay gente que sufre y me da mucha pena de ver eso en el mundo. Yo soy un chico que quiere lo mejor para el mundo que tenemos. Siempre intento dar mensaje de positividad y de paz. I espero que aquesta situació se va arreglar ràpid.
1: Però les explicacions del davanter francès no convencen el grup de radicals del Real Madrid, els Ultrasur. En un comunicat han qualificat d'individus els tres futbolistes díscols i els han acusat de menysprear els ciutadans espanyols. Ara els exigeixen que demanin perdó, i si no ho fan, reclamen la dimissió immediata de Florentino Pérez, perquè entenen que ell és el culpable d'una suposada pèrdua de valors i dignitat del club. El gest dels tres jugadors del Real Madrid tampoc ha fet gens gràcia a Javier Tebas. El president de la Lliga considera que haurien d'haver donat suport a l'homenatge a Ceuta i deixar de banda les seves opinions personals.
11: Els jugadors decidieron no ponérselas, no ponérselas a la mitad, como no ponérselas.
12: ¿Qué le parece?
11: Vale, yo creo que son actos institucionales, son actos del club, no son actos personales donde tengas que manifestar tu opinión personal.
1: Tot això, fins i tot el president de l'Associació de Futbolistes Espanyols, David Aganzo, va criticar l'actitud dels tres jugadors del Real Madrid. Ara bé, els justifica d'una manera molt peculiar. Creu que els faltava informació, és a dir, són uns desinformats i més curts que el rabo una boina.
13: Hay libertad de expresión, lógicamente, pero yo creo que es un fallo de informar. Es lo que ponemos otra vez a las circunstancias. Los clubes se pueden poner de acuerdo, pueden rápidamente, pero por lo que he percibido, creo que ha sido una decisión del equipo local, que al final se ha hecho con toda la buena voluntad del mundo, y al final pues bueno, se habla mucho más del detalle de Vinicius, Mbappé, que realmente de lo que era el mensaje.
1: A l'enrenou també s'ha afegit l'expresident del Real Madrid, Vicente Boluda, molts heu dit Balambambú, que com a president de l'Associació Valenciana d'Empresaris va ser qui va impulsar aquesta samarreta de suport a Ceuta, que Mbappé, Vinícius i Konaté no van acabar de lluir. Paradoxalment, Boluda evita fer sang i defensa que tothom sigui lliure de posar-se-la o no. N'ha parlat per telèfon aquesta nit al Chiringuito.
14: Pues sí, un poquito, porque la verdad es que el mensaje de apoyo moral a los empresarios de Ceuta, nada más. Entonces se ha montado pues alrededor de todo esto, no sé. Claro, porque además, oye, cada uno puede hacer lo que quiera, uno puede salir y dar un mensaje, otro no, o sea que eso depende de cada uno como sea.
1: A tot això, el Real Madrid continua evitant mullar-se. Fins ara només ha enviat un WhatsApp a periodistes afins amb una espècie d'argumentari que desvia l'atenció. Es queixa que tothom parli dels seus tres jugadors díscols, concretament parla dels tres jugadors díscols, i no de la decisió del Barça de desmarcar-se del mateix homenatge a Ceuta diumenge abans del partit de la Ciutat de València contra el Llevant. Doncs bé, ahir Joan Laporta em va explicar els motius en un acte conjunt que van fer per celebrar els 50 anys del futbol en català a Catalunya Ràdio i la SER.
15: El club es posiciona d'aquesta manera, defensor de la llibertat d'expressió, que cadascú es manifesti com vulgui, que respectem tot tipus d'actes d'aquest tipus que s'estan fent, però que nosaltres doncs, aquí deixem llibertat a tots i cadascun dels nostres jugadors per fer de forma privada, sense utilitzar el club i actes del club, aquest tipus de manifestació.
1: Com acaba dient avui el Santinoll en el seu bitllet d'opinió al Mundo Deportivo, Deben estar preocupados en Madrid con esta desmesura futbolística y lo demuestran. Este arranque es un subidón espectacular en un equipo que tiene la mejor plantilla de los últimos años y despierta una enorme ilusión. Y acaba dient, uf, tendrán que sacar a passear a Negreira. Avui tots els diaris xucan pa a la polèmica, la majoria d'editorials i articulistes, especialment els de Madrid, carreguen de valent contra Mbappé, Vinícius i Konaté. Albert Pedrol.
12: A Ceuta, el Faro de Ceuta, José Echerri és contundent i titula «Quan la samarreta de l'honor et queda gran», qualifica el gest dels esportistes d'autèntica rebequeria i afegeix «És un atemptat contra la solidaritat i una falta d'empatia cap al país on viuen. No era un discurs ni un compromís polític, només un gest de companyia que

0: i ho ha bloquejat tot provisionalment. Fonts de la Moncloa han explicat a RAC1 que no entenen de cap de les maneres la decisió de l'Audiència Nacional i es queixen que davant la magnitud de la crisi es posin bastons a les rodes a les mesures que poden millorar la situació als carrers de Ceuta. Informa Jordi Armenteres.
1: Sí, el Ministeri de Transports té temps fins aquest migdia per presentar tota la documentació que li demana l'Audiència Nacional. La decisió de construir el campament ja es va prendre amb l'oposició del propi govern de Ceuta i el Ministeri va acabar tirant pel dret el primer cap de setmana de setembre, absorbint totes les competències del port per esquivar precisament aquesta oposició. Fins fa 10 dies aquest port funcionava com un òrgan col·legiat per totes les administracions. Aquest campament es planificava per un miler de persones amb la intenció de traslladar-n'hi 800 avui mateix. A tot això, el govern espanyol i el PP topen per l'acollida de menors migrants. Moncloa acusa Ceuta d'alentir tot el procés per no retratar les comunitats autònomes, la majoria en mans del PP, que no volen acollir aquests menors. A més, el comissari europeu de migracions és a Madrid, despatxa amb diversos ministres i avui també es reunirà amb Alberto Núñez Feijóo.
0: Fa pocs minuts, la cadena SER ha avançat una notícia que encara podria tensionar encara més les relacions entre el govern d'Espanya i el govern de Ceuta. Resulta que la Moncloa hauria traslladat a les autoritats de Ceuta una proposta formal per traslladar 500 dels menors que deambulen per la ciutat autònoma a la península. El problema és que està tot paralitzat perquè 20 dies després d'aquest oferiment ningú de Ceuta els ha donat resposta. El resultat? Doncs que milers de menors continuen abandonats de la mà de Déu als carrers de Ceuta un mes i mig després d'entrar-hi il·legalment. 8:39 minuts de l'Audiència Nacional a Madrid. Avui n'arriba una d'aquelles notícies que ens ha sorprès, no perquè no tingui tot el sentit del món, sinó perquè ja havien perdut la fe. Pareu bé l'orella. El jutge que investiga Maria Dolores de Cospedal a l'Audiència Nacional té sobre la taula un informe de la Policia Nacional que obre les portes de bat a bat a imputar-la. El més sorprenent són les proves que els agents han recopilat per incriminar Maria Dolores de Cospedal, aquells àudios secrets que vam destapar aquí al món a RAC1. Fem memòria, ja fa un any i mig, l'abril de l'any 2025, una investigació periodística del món a RAC1 va treure a la llum una conversa inèdita entre Maria Dolores de Cospedal i l'omnipresent comissari Villarejo. Una conversa de l'any 2014, quan ella era encara secretària general del PP i número 2 de Mariano Rajoy. En aquell enregistrament se sentia perfectament Cospedal parlant d'operacions parapolicials il·legals, com la guerra bruta per combatre l'independentisme o la que havia de robar al tresorer del PP, Luis Bárcenas, els papers que documentaven el finançament il·legal del Partit Popular. Per exemple, en un moment de la conversa, Cospedal confessava a Villarejo que ella ho sabia tot, que era conscient que hi havia en marxa una trama irregular per pispar els anomenats papers de Bárcenas. De fet, fins i tot enfangava l'aleshores president espanyol Mariano Rajoy Ibrey. Escolteu.
2: Se ha encontrado una documentación complicada. Yo no sé, espero que el ministro se la haya dado al presidente.
3: ¿Pero habéis encontrado vosotros o el qué?
2: No, la hemos encontrado nosotros.
3: ¿Vosotros? No, porque yo sé que han encontrado, la del último mes no lo sé, yo sé que antes habían encontrado y más o menos habían limpiado este todo lo que tenía.
2: Bueno, pues eso...
3: Me lo ha dicho el presidente, no me lo ha dicho el presidente.
0: Cospedal de Villarejo, yo sé que habían encontrado y que habían limpiado a este, en referencia a Bárcenas, todo lo que tenía. A mi me lo ha dicho el presidente, no me lo ha dicho nadie más. Doncs bé, el juliol, el jutge que investiga l'operació parapericial contra Luis Bárcenas, va requerir aquest àudio, recordeu que us explicava, amb el món a RAC1, per certificar que efectivament era autèntic. A finals d'aquell mes, dos agents uniformats, això us ho podem explicar ara, es van presentar aquí a RAC1 per reclamar-nos-el i nosaltres el vam entregar, per descomptat. La Unitat d'Afers Interns de la Policia Espanyola ha dedicat els últims dos mesos a analitzar-ho i ara ha remès un informe al jutge que és molt concloent, dona veracitat total a aquell enregistrament i el transcriu tot literalment, inclosos els fragments més incriminatoris com aquest que hem sentit ara fa un moment. De fet, els agents de la policia espanyola també han creuat les revelacions que conté aquella gravació amb les agendes del comissari Villarejo, totes sota custòdia de la policia, i han comprovat que coincideixen. Per exemple, a la conversa gravada, Villarejo reclamava a Cospedal un deute de 100.000 euros que havia pagat a una font contra la família Pujol. I els investigadors han corroborat que aquell mateix dia va anotar Villarejo a la seva agenda «Promete pagar la deuda de 100». És a dir, maig, un contingut i l'altre coincideixen. Ara l'informe policial que incrimina Maria Dolores de Cospedal ja és a la taula del jutge Antonio Piñal, que ara haurà de decidir si fa servir els àudios del món a RAC1 per imputar Cospedal o fins i tot Mariano Rajoy. Spoiler. És probable que faci com si sentís ploure i ho deixi tot en un calaix, però ja ningú podrà tornar a repetir que els enregistraments que vam destapar en aquest programa estaven manipulats o, com es va dir, creats amb intel·ligència artificial, Rafa Fernando, això és el que van sostenir quan els van interrogar al Congrés tant Cospedal com Rajoy. Avui, i aquell racu-racu-racu que deia Hernando, avui és ni més ni menys que la Policia Nacional Espanyola la que els contradiu i els deixa a les portes de la imputació. Sí, pum! Un segon, sisplau, que d'aquí uns moments parlem de la intel·ligència artificial.
4: Presenta't a les oposicions de la Seguretat Social, perquè cuidant de tots, hi guanyem tots. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Govern d'Espanya.
5: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
6: I des de 16.400 euros.
5: Què?
7: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
8: Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech, elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
9: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
10: La vida d'una pime és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant a impulsar la teva pime. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Banc Inter, banca d'empreses.
11: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
12: Doncs jo només sento la carretera.
11: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. EDP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
13: Yo no renuncio a nada. Ahora solo en Opticalia, 2x1 gafas progresivas, monofocales o de sol. Solo en Opticalia y Opticalia.com.
14: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
15: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
16: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
15: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900 903 744.
17: Verisure.
18: Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre, vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Gené i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a sagitt.com. Places limitades.
19: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmanes passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el Cuponàs de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cuponàs de l'11. Sigues ric en viure.
20: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
21: Consell d'estalvi nivell expert. Ara amb Endesa, passa't a Orange i estrena un Samsung Galaxy S26 amb un descompte addicional a la factura de la llum. Informa't sobre totes les combinacions i les bases legals al 800-700-700 a endesa.com o al punt Endesa que tinguis més a prop. No ho deixis escapar. Només fins al 4 d'octubre.
22: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
23: I supem a les millors taules del món.
24: En aquesta terra protegim i acollim.
25: Fem barri i fem pinya.
26: I fem, i no deixem de fer.
27: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast, a gent.cat/serveis.
28: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
29: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Tres quarts tocats de nou, continuem els apunts aquí al món a RAC1. Avui no us perdeu el davantal... Ah, perdó, el davantal. Avui no us perdeu, que també... Avui no us perdeu el contenidor del món a RAC1 de les 9 d'aquí una estona, a la tertúlia, perquè parla d'intel·ligència artificial i de com juguen amb nosaltres. De debò, és un contenidor que val molt la pena. Però, mentrestant, als Estats Units no fluja aquesta psicosi col·lectiva que envolta el creixement sense límits de la IA. Ara és OpenAI, l'empresa que va crear el ChatGPT, la que descriu conductes preocupants dels seus propis models de chatbot. Aquesta matinada, la companyia ha presentat 6 informes que recullen comportaments inesperats. Per exemple, alguns models haurien ignorat les regles i les ordres que els hi havien imposat, s'haurien coordinat amb altres sistemes sense cap autorització i s'haurien saltat la supervisió humana. Aquests nous casos evidencien que cada vegada és més complicat governar els nous models de chatbots. La mateixa OpenAI és conscient que cal aturar els peus d'aquesta tecnologia i ara ha publicat els informes per fer callar les veus que diuen que no n'hi ha per tant. Ahir mateix el director general de l'empresa, Sam Altman, hi va insistir en una conferència a San Francisco. Va parlar dels riscos de la IA al costat de l'informàtic canadenc Joshua Bengio, que va apuntalar la seva tesi. En canvi, un altre magnat de Silicon Valley, el propietari de Meta, Mark Zuckerberg, no vol sentir ni a parlar d'una eventual regulació i aposta perquè cada empresa s'encarregui que els seus models siguin prou segurs. Anem cap a Califòrnia amb el corresponsal de RAC1 a Los Angeles, Àlex Segura.
1: Creix la preocupació entre els mateixos responsables de la intel·ligència artificial als Estats Units. Sam Altman, màxim responsable d'OpenAI, admet que hi ha motius per tenir por del poder que estan acumulant aquestes empreses i diu que, si cal, s'ha de baixar el ritme.
2: Crec que també existeix una por real a que algunes empreses que estan desenvolupant intel·ligència artificial acabin tenint massa poder i puguin tenir una mala influència en l'economia, que puguin imposar la seva visió del món. I crec que la gent té raó quan diuen que tenen por d'això.
1: Un dels pares d'aquesta tecnologia, l'informàtic canadenc Joshua Bengio, va encara més enllà. Avisa que les grans tecnològiques estan perdent el control i reclama mesures de seguretat urgents, comparables a les que existeixen amb l'armament nuclear. Però no tothom hi està d'acord. Mark Zuckerberg rebutja que les grans empreses hagin de baixar el ritme de manera coordinada. El fundador de Meta defensa que cadascuna ha de garantir la seguretat dels seus models i decidir fins on i a quina velocitat vol avançar.
0: Però cada vegada són més les veus que reclamen una regulació abans que sigui massa tard. Ahir s'hi va sumar un enginyer català que ha treballat amb Anthropic, una de les empreses que també ha fet una crida a alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial. Es diu Arnau Marín Llobet, és investigador Harvard i encara col·labora amb Anthropic per explorar fins a quins límits poden arribar els sistemes de IA actuals. En una entrevista aquí al món a RAC1 va advertir que els models amb què treballen internament han arribat a extrems encara més insospitats.
3: Públicament s'està dient que són perilloses, però no només això, sinó que internament estem discutint que podrien encara ser més perilloses, més del que la gent sap, no? Per tant, és aquesta arma de doble filo que jo crec que és necessari i el problema és que la gent es pensa que és tan exagerat que està traient l'importància i això jo crec que és un error fonamental.
0: I amb aquest panorama, les empreses del sector ja es comencen a llançar els plats pel cap. A les últimes hores, el cap d'IA de Microsoft ha carregat contra Anthropic, precisament, i ha acusat aquesta companyia de ser un desastre per la humanitat. Des de Microsoft asseguren que Anthropic està desenvolupant una tecnologia que serà impossible de controlar. Però, evidentment, la intel·ligència artificial també té aplicacions positives. Una estudiant catalana ha desenvolupat un sistema per avisar de les incidències que hi ha rodalies fins i tot abans que ho faci la mateixa companyia gràcies a un sistema que recorre a la intel·ligència artificial per recopilar les dades publicades a X pels passatgers. Informa Júlia Vallvé.
4: És un projecte liderat per un estudiant de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. La proposta parteix del concepte social sensing, que utilitza la informació que els ciutadans comparteixen en temps real per detectar què està passant. La IA contrasta els missatges i pot identificar la línia, les estacions o els trams afectats, així com el tipus d'incidència. L'empresa Emergent Mobility de Tanets, que està vinculada a la mateixa universitat, estudia integrar aquest nou sistema a una aplicació anomenada Rodalinets. El director del grup de recerca i del projecte de l'estudiant Miquel Oliver ha explicat a RAC1 que l'objectiu no és substituir els canals oficials, sinó complementar-los.
5: Combinem informació de la xarxa social X, que és essencial, és allà on els usuaris comenten com funciona el servei i, per tant, diuen o donen informació sobre possibles incidències i creuem aquesta informació amb el que és la informació de servei. Les dues fonts d'informació ens permeten descartar falsos positius i identificar quins missatges són més creïbles des del punt de vista de poder anticipar alguna incidència.
4: Per desenvolupar el projecte s'han analitzat més de 65.000 missatges publicats durant gairebé un any i les alertes dels usuaris usuaris arribaven de mitjana 45 minuts abans que les oficials i la IA podria detectar-les entre 30 i 40 minuts abans.
0: En successos, recordeu que dimarts us explicaven que els tirotejos s'havien disparat un 45% aquest 2026 arreu del país. Doncs ara, per fer front a aquesta xacra, la Generalitat vol endurir el codi penal per la tinença d'armes, tant les de foc com les blanques. Avui llegim al diari Ara que Catalunya ja ho ha demanat formalment al govern d'Espanya. En concret, proposa duplicar les penes de presó pels que portin armes prohibides. Si actualment són d'entre 1 i 3 anys, ara la Generalitat reclama augmentar-les a una forquilla d'entre 3 anys i 6, igual que França i Alemanya. També planteja crear un nou delicte per tots aquells que exhibeixin pistoles o ganivets en públic. Els que també s'han afegit al debat sobre la seguretat són els comuns. Després d'haver-hi passat de puntetes els últims mesos, ara els de Jéssica Albiach també proposen endurir les penes per tinença d'armes de foc amb un mínim de 2 anys de presó. Laia Colomer.
6: Tot i que asseguren que els índexs de criminalitat a Catalunya es mantenen a ratlla, els comuns reconeixen que hi ha marge de millora, que els incidents dels últims mesos no es poden repetir, per això proposen que estigui prohibit anar pel carrer amb una navalla de més de 6 centímetres sense cap motiu. També plantegen que les botigues que en venen hagin d'omplir un llibre de registre de compra-venda i pel que fa a les armes de foc aposten per endurir el codi penal i que la condemna per tinença il·lícita sigui de com a mínim 2 anys que comporti presó. Són canvis que s'han d'aprovar a Madrid, però Jéssica Albiach demana a Salvador Illa que s'hi posi.
7: És una proposta que insta el govern de la Generalitat a liderar l'enduriment del control de les armes blanques i de foc. Creiem que no és justificable que la gent vagi armada pel carrer i per aquest motiu doncs, s'ha d'acabar amb els espais d'impunitat que existeixen.
6: Tot plegat ho plantegen en una proposta de resolució que ara es debatrà al Parlament.
0: Encara a la pàgina de successos, fa dies que els robatoris de coure fan la punyeta als oferts passatgers de Rodalies, n'hi ha hagut 6 en 10 dies. Doncs bé, ara finalment, Adif i els Mossos han decidit reforçar la seguretat a l'estació de França de Barcelona per posar fre al repunt de pispes que s'emporten al cable de coure. L'últim cas va ser ahir mateix al matí i va afectar la circulació de trens de la R2 Sud i la dels regionals del Sud. Informa Montse Martí.
8: Els Mossos ja estan investigant els robatoris i la policia científica ha buscat proves per poder aclarir el modus operandi i també qui pot haver darrere d'aquests robatoris. A més, han desplegat més agents a l'estació de França i també s'ha reforçat la seguretat en d'altres punts sensibles de la xarxa de trens. Adif també hi ha posat més personal de seguretat privada. Fa uns mesos el Departament de Territori i Rodalies ja van explicar que es reforçaria la vigilància a l'estació de França també per evitar actes vandàlics i pintades als trens. Adif i Renfe tenen localitzats en aquest sentit 5 punts negres a la xarxa de Rodalies on els grafiters acostumen a actuar més sovint i una d'aquestes estacions també és l'estació de França. Adif i Renfe ja han provat vigilar les estacions també amb unitats canines i ho volen implantar i tenen previst fer servir drons també que s'activin amb el moviment.
0: I a Lleida els Mossos també van de bòlit. Ahir van detenir un jove de 24 anys que hauria participat amb un matxet a la batalla campal que havia tingut lloc a primera hora del matí a la capital del Segrià, Julen Andrés.
9: El mateix alcalde de Lleida ha explicat que, segons les primeres informacions, l'origen seria per un problema relacionat amb l'habitatge entre dues persones i llavors cada part va avisar els seus coneguts per participar en la baralla que ha deixat a 5 persones ferides per arma blanca. En parla Fèlix Larrosa.
10: Ho lamento profundament, me fa vergonya que les persones resolguin aquestes diferències, no?, amb la violència, me fa molta vergonya. El que no es pot admetre de cap de les maneres, no puc admetre de cap de les maneres, és que les diferències s'hi dirimeixin a cop de bastó en una plaça de la ciutat.
9: Davant dels fets, s'ha avançat la Junta de Seguretat Local a dilluns al matí amb la presència de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i del nou director general de la policia, Ferran López.
0: Per cert, recordeu que aquest estiu els Mossos també van detenir un piròman que havia cremat 450 hectàrees a Igualada amb un incendi que va obligar a confinar 30.000 persones. Doncs avui el digital Crònica Global avança que ahir va demanar al jutge que el deixés en llibertat perquè literalment ja no és època d'incendis. Ara bé, evidentment, aquest argument no ha convençut el magistrat que ha decidit mantenir-lo en presó provisional. Avui ens hem llevat amb novetats importants d'un altre cas molt mediàtic, el de la mort d'Isaac Andic. Segons llegim el periòdico, els Mossos tenen noves dades que apunten que la caiguda que va acabar amb la mort del fundador de Mango hauria estat intencionada. Els investigadors han fet una anàlisi detallada del telèfon d'Andic i no hi han trobat cap indici que patís problemes de salut que poguessin desencadenar la caiguda. Els Mossos d'Esquadra es carreguen així la tesi de la defensa del fill, l'únic sospitós per la mort de son pare, que argumentava que el seu pare havia caigut perquè tenia artrosi als genolls. Donald Trump no li ha fet cap gràcia que Ursula von der Leyen hagi proposat al Canadà ser país associat de la Unió Europea. Ahir, en el discurs al Parlament d'Estrasburg, obre el curs polític al continent. El president nord-americà ja amenaça amb aranzels a tot drap.
11: Si el Canadà s'integra dins la Unió Europea, imposaré aranzels molt contundents a Europa o fins i tot deixaré de comercialitzar amb ells, amb moltes coses. Així que, si ho fan, posaré aranzels que els faran molt de mal.
0: Però la proposta de von der Leyen va de debò. Ahir la presidenta de la Comissió Europea va intentar sacsejar el mapa geopolític amb la proposta que el Canadà es converteixi en el primer país associat a la Unió per reforçar la cooperació econòmica amb un país d'Amèrica que s'ha distanciat de Washington. Anem cap a Brussel·les amb l'eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tobar.
12: Ursula von der Leyen no va amagar ahir que la geopolítica actual a Europa s'ha distanciat dels Estats Units en matèria comercial, econòmica, política, militar i també emocional. Però no és l'únic actor que ho ha fet i és aquí on la presidenta de la comissió va voler sortir a pescar. Davant del primer ministre canadenc, present a l'Eurocambra, von der Leyen va proposar al Canadà que sigui el primer país associat a la Unió Europea. Traduït, més cooperació econòmica, política i militar de la ja existent. I aquí, veient que el Regne Unit també s'ha distanciat de Washington i es vol apropar a Brussel·les, von der Leyen va proposar crear un Consell de Seguretat Comú amb el Canadà i Ucraïna com a complement a la protecció mútua que ja existeix dins l'OTAN.
13: Europa necessita el seu propi manual per actuar davant les amenaces híbrides, per respondre a aquells incidents que no arriben a l'agressió armada però que amenacen clarament la nostra seguretat. Ha arribat l'hora que tinguem el nostre propi article 4 de l'OTAN, un protocol de seguretat d'emergència. An emergency
12: security protocol. Uns moviments que falta per concretar i molt i que segurament no faran cap gràcia a Donald Trump, que malgrat estar barallat amb mig món, castiga tota aliança que se li escapa de la seva influència.
0: Ahir al seu discurs, Ursula von der Leyen va fer un altre anunci estrella, la prohibició de les xarxes als menors de 13 anys. Tornem cap a Brussel·les, Lluís?
12: Enmig de la tempesta sobre l'ús dels adolescents de les xarxes socials i la intel·ligència artificial, Brussel·les va anunciar ahir la voluntat d'obrir el paraigües europeu per protegir-los. A falta de conèixer aquest matí la lletra petita, Ursula von der Leyen planteja que la llei prohibeixi les xarxes del tot als menors de 13 anys, que dels 13 als 15 es puguin tenir comptes personals, però amb control del temps i supervisió parental. I dels 15 als 18 hi hauria més llibertat, però les plataformes hauran de dissenyar formats segurs i no addictius. La presidenta de la comissió va reconèixer que s'han inspirat amb el model d'Austràlia i es va expressar amb aquesta contundència contra les plataformes.
14: Enough is enough.
13: Ja n'hi ha prou. Hem parlat amb els joves, hem vist el cas d'Austràlia i ara és l'hora que Europa actuï. Cada edat té les seves particularitats i, per tant, cadascuna tindrà el seu propi nivell de protecció. No hi haurà xarxes socials pels menors de 13 anys.
14: No social media under the age of 13.
12: L'aprovació d'aquesta llei, però, va per llarg, com a mínim un any, però tant el Parlament Europeu com els països, que és qui l'hauran de negociar, s'hi posen de cara. A l'Eurocambra hi ha una majoria favorable i a les capitals, països com França, Dinamarca o Espanya, fa temps que intenten donar passos en aquesta direcció.
0: Aquesta regulació arriba quan l'ús de les pantalles no para de créixer. Segons un estudi de la Gasol Foundation, els infants i joves d'entre 8 i 16 anys ja passen de mitjana l'equivalent a 2 mesos l'any enganxats a dispositius com el mòbil o l'ordinador. Eudald Martínez.
15: L'estudi compara dades de 2 informes que es van fer el 2019 i el 2022 en què es van enquestar més de 6.000 infants i joves. 7 de cada 10 menors de 8 a 16 anys superen el límit recomanat davant de les pantalles, que és de 2 hores al dia. El percentatge encara puja més, 9 de cada 10, entre els més grans de 13 anys. L'informe constata que la dedicació als dispositius electrònics ha crescut respecte abans de la pandèmia. Si el 2019 la dedicació anual total era de 53 dies, el 2022 ja era de 57, o el que és el mateix, gairebé 2 mesos sencers a l'any davant de la pantalla. Pau Gasol lamenta que això ja ha tingut un efecte en els resultats acadèmics, com mostra l'últim informe PISA.
16: Uno de cada 5 estudiantes presenta ya un rendimiento bajo en matemáticas, lectura y ciencias. Y entre las causas que señala el propio informe está de nuevo el tiempo frente a las pantallas y la pérdida de capacidad de atención sostenida. Es una señal que tenemos que prestar atención.
15: Els valors més elevats d'ús de pantalles es registren entre els nois i també entre les famílies amb una renda més baixa.
0: Per cert, que a Suècia ja han acabat el recompte de vots de les eleccions que van fer diumenge. Finalment, el bloc d'esquerres manté la majoria gràcies a la victòria dels socialdemòcrates, però el resultat final és ajustadíssim. Les esquerres han aconseguit 176 diputats, només 1 per sobre de la majoria absoluta i 3 per sobre del bloc liderat per la dreta i l'extrema dreta. I a Mèxic, la policia busca un sospitós per l'assassinat de Clàudia Tacoronte, que és aquesta jove espanyola que havia anat en un programa d'intercanvi. El presumpte homicida tindria antecedents penals i ja hauria comès diversos robatoris a la zona. Apareix en unes imatges en què se'l veu fugint del lloc del crim. I a casa nostra, una cinquantena de policies espanyols han de declarar avui el judici pel cas de Roger Espanyol. Les defenses dels quatre agents acusats esperen que els seus companys relatin una situació de violència que justifiqui l'actuació. Però els testimonis d'ahir van deixar clar que l'ús de la força va ser injustificat. Benet Iñigo.
17: La bala de goma va impactar en Roger Espanyol per atzar o l'apuntaven a ell? És una pregunta clau en aquest judici. Ell està convençut que li van disparar directament perquè uns minuts abans s'havia encarat a un policia.
18: Quan em va donar aquell cop de porra, va perdre el bastó policial i li va caure a terra. Jo intento impedir-li que agafi el bastó policial, finalment el recupera i jo ho entenc com una represàlia cap a aquesta acció.
17: Uns cops de porra i uns trets fora de lloc, segons els testimonis d'ahir, com ara periodistes i veïns.
19: Jo no recordo cap llançament. No.
20: Quina era l'actitud d'aquests manifestants?
21: Totalment pacífica. En tot moment estaven asseguts.
17: Només el màxim responsable dels antiavalots de la policia va assegurar que tot es va fer correctament i atenció a la resposta de per què no va poder identificar la gent que havia disparat.
22: En las imágenes no se ve ninguna acción contravenga los protocolos y no tengo dinero suficiente para hacer una investigación.
17: Al voltant de l'escola Ramon Llull van disparar 17 bales de goma.
0: Són les 9:03, anem acabant, però abans hem de dir que encara en plana política... Ahir, Salvador Illa era de viatge oficial a Extremadura per celebrar la Diada Nacional de Catalunya a Mèrida. El president va aprofitar l'acte d'ahir per reunir-se amb la seva homòloga extremenya, Maria Guardiola, del PP, que li va retreure el pacte que ha tancat amb Esquerra i el govern d'Espanya per millorar el finançament autonòmic. Era la primera trobada del president de la Generalitat amb un president autonòmic del PP. Enviat especial de RAC1 Extremadura, Cesc Giró.
23: Una reunió de poc més d'una hora en què el president de la Generalitat i la seva homòloga extremenya van repassar les prioritats dels dos territoris amb la patata calenta del finançament al centre de la taula. Salvador Illa insisteix que beneficia totes les comunitats.
24: ¿Quién puede llegar a pensar que a Cataluña no nos interesa lo mejor para Extremadura? Que una iniciativa se piense, se plantee y se proponga desde Cataluña no significa en absoluto que vaya en detrimento del resto de España. Desde Cataluña queremos que a Extremadura le vaya muy bien. Nos alegramos profundamente de cada notícia positiva, i les hay, que leemos sobre vuestro territorio.
23: Però Guardiola no li compra el discurs i, com a mínim, públicament manté la posició del seu partit. En una piulada assegurava minuts després que el nou model empitjorarà els serveis públics extremenys i que podria provocar fins i tot una nova emigració. El desplaçament de centenars d'extremenys a Catalunya en ple franquisme ha estat precisament el fil conductor de l'acte de la Diada que el president vol seguir celebrant fora de Catalunya per estrènyer els llaços amb altres territoris de l'Estat.
0: Per cert, que avui que la 2CAT ha organitzat un debat entre els portaveus parlamentaris per donar el tret de sortida al curs polític. El moderarà el periodista Lluís Falgàs. Podreu seguir-lo a partir de 2:15 de la nit en directe a la 2CAT o al canal de 24 hores. I amb música, Rosalía triomfa als Grammy Llatins amb 7 nominacions. És la més nominada, juntament amb Karol G, amb Jorge Drexler, amb Catril i Paco Moroso, però la catalana opta els premis més importants, millor disc de l'any, amb Lux, o la millor cançó i gravació amb un dels seus grans èxits, La Perla. Aquest any debuta a la llista també la catalana Bad Gyal, que acumula dues nominacions, millor àlbum de música urbana i millor interpretació de reggaeton amb Choque. La gala serà el 12 de novembre a Las Vegas. Encara música aquesta nit s'ha donat el tret de sortida a una nova edició del Mercat de Música Viva de Vic amb les actuacions d'una desena d'artistes i grups, com per exemple Soc un Bohemio. Tot plegat en la primera nit de mercat complirà de música als carrers i places de Vic fins diumenge. Anem cap a Vic amb l'Eudald Puig.
25: Primera jornada marcada per la pluja que no ha fet massa leguits al mercat. Tots els concerts de la nit i de la matinada eren a cobert i, tot i que l'aigua sí que sembla que ha tirat enrere la gent, els concerts han tingut els seus fidels, que s'han concentrat tant a l'Atlàntida, la Jascava o l'Església dels Dolors. També a la carpa del Bosquet de l'Atlàntida, que ha acollit les propostes de més gran format aquesta nit, com ha estat el cas dels brasilers Pelados, combinant el pop alternatiu, l'indie rock i l'electrònica, i també el ritme de Soc un Bohemio, que ha preestrenat el que serà el seu nou disc d'estudi, que es publicarà de cara a l'any vinent. Els encarregats de tancar la nit s'han fet esperar i han estat els italians Il Mago del Gelato amb un so funky i jazz amb un ritme totalment instrumental.
0: Demà comença un altre gran festival, el de jazz de Barcelona, que celebra 60 anys d'història. Nine, Sota el lema Barcelona Jazz, la promotora de Project ha preparat 3 anys de commemoració amb una programació sense precedents. Hi haurà noms propis com aquest, el de Diane Reeves, entre molts d'altres. Avui a partir de les 11 parlarem amb Tito Ramoneda, que està al darrere des de fa molts anys d'aquest festival de jazz. Parlant de música, Televisió Espanyola podria tornar aquest any al Festival d'Eurovisió. Si més no, hi ha un debat dins del Consell d'Administració de la cadena sobre si s'ha de fer el boicot o no. Els responsables n'havien de parlar ahir en el plenari del setembre, però finalment va posposar a una nova reunió el tema, segurament el mes que ve. Televisió Espanyola ha demanat una pròrroga a la Unió Europea. Dels altres països que van fer el boicot, només Irlanda ha dit que el mantindrà, Islàndia, Eslovènia i els Països Baixos també han demanat més temps. Avui que precisament ens visitarà el fill d'un exconcursant del Festival d'Eurovisió, és el fill de Miquel Herzog, Ivan.
1: Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana.
0: El cantant vindrà a presentar-nos el seu segon àlbum d'estudi, Disco de Cristal, amb cançons tan precioses com aquesta, Et prometo, que sentim de fons. Avui, de 11:15, podreu escoltar un avançament de la resta de cançons, com, per exemple, aquesta, De Cristal.
1: Claro que me rayo, soy de cristal.
0: A 11:15, al Món a RAC1, tota la resta del disc amb el Ivan Herzog, aquí al Món a RAC1. Abans, més música. A les 11, parlarem del Jackson 5. Per què? Doncs perquè la vigília dels atemptats de l'11 de setembre, al Madison Square Garden de Nova York, és a dir, el 10 de setembre, es va complir, va ser l'últim concert que van fer, que es van reunir tots els Jackson 5, amb Michael Jackson inclòs. Per commemorar aquells 25 anys del seu últim concert, el Guillem Milky Way ens farà un repàs de les millors cançons del Jackson 5. I a les 9:09, a la resta dels esports, més enllà del Barça i de l'embolic del Real Madrid en Ceuta, pentinem la resta de la jornada de primera.
2: Els catalans, parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara, parlem dels esports.
0: I el Depor va perdre 0-1 contra el Sevilla. Recordem que el Sevilla és el pròxim rival del Barça dissabte a les 9. Avui dos partits més, encara. A les 7, Betis-Getafe, i a 9:45 de la nit, Màlaga-Vilareal. He de dir també que la Federació Espanyola de Futbol renovarà el seleccionador Luis de la Fuente fins al 2032. Que Anglaterra, el Manchester United, ha eliminat els 16ers de final de la Copa de la Lliga després de perdre 2-3 contra el Brighton a Old Trafford. Avui a 9:15, Manchester City-Norwich. I als Estats Units, aquesta matinada, l'Inter Miami de Leo Messi ha guanyat la Copa de Campions, un trofeu que enfronta partit únic al campió de la Lliga dels Estats Units amb la de la Lliga de Mèxic. L'Inter ha guanyat 2-0. Ha marcat primer Messi i també ha donat l'assistència al segon, que ha fet Casemiro. I finalment avui es fa la preestrena de Correres de Cobardes, un documental sobre Carla Reixac produït per Mundo Deportivo amb la col·laboració de Movistar. L'estrena és dilluns que ve en aquesta mateixa plataforma, però avui es fa la preestrena als Movies Bosque de Barcelona a partir de 8:15 del vespre.
3: Hola, sóc Marc Casado. Sé que encara sóc molt jove, però ja he après que la vida tot pot canviar en un minut. Avui toca marxar, però hi ha coses que no són negociables. Vagi on vagi, sempre portaré amb mi la meva terra. És com sóc. Som terra, som orgull, som així. Parlem, perquè ets els nostres.
4: Parlem. Truca al 1713 o entra a parlem.com.
0: I el trànsit.
5: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
0: Anem a comptar cotxes des del RAC. Allà ens espera el Ferran Aràndiga. Bon dia.
7: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dijous pendents d'aquestes inundacions que tallen la calçada encara a hores d'ara a la C15B a Sant Pere de Ribes en ambdós sentits de la marxa i que deixa desviaments senyalitzats. Per altra banda, també es talla la calçada de la B431 a Sant Feliu Sasserra per netejar de la via i que provoca en ambdós sentits de la marxa un quilòmetre de lentitud. També tenim un carril de circulació tallat a la AP7 a l'altura de Capmany, també per tasques de neteja de la via a la AP7 en sentit nord en direcció França. Més enllà d'aquestes incidències, parlem també de 4 accidents actius a hores d'ara. El primer ha estat a la AP2 a l'altura de Vila-rodona en direcció Lleida, que deixa només un carril de circulació obert i provoca un quilòmetre de lentitud. També tenim un accident a la C-17 a Manlleu, que en direcció Ripoll també deixa un carril de circulació obert. El tercer accident ha estat a la C-32 a Premià de Dalt, que en direcció Barcelona continua encara amb 4 quilòmetres de cues de manera intermitent, un punt a Premià de Dalt, on continua també aquest carril tallat. I per últim, a la AP7 a Cerdanyola del Vallès hi ha hagut una altre accident que en direcció Girona, en sentit nord, t'ha obligat a tallar un carril de circulació provocant 5 quilòmetres de lentitud. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
6: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda i Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
8: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
0: I acabem aquests punts aquí al món a RAC1, tard, parlant de tecnologia perquè se'n gira en contra. Per si no en teníem prou amb la IA, ara també són els robots humanoides els que es tornen contra els seus creadors. És el que ha passat fa poc a la Xina, on un humanoide, un robot humanoide, ha atacat un enginyer amb cops de peu voladors. El robot feia proves de moviment quan de sobte va començar a donar cops de peu giratoris, com si fos Bruce Lee, alguns dels quals van passar molt a prop de la cara del tècnic. L'home va aconseguir esquivar l'androide, però un dels moviments va impactar de ple en el mòbil de l'enginyer que va sortir disparat. Si el problema de la intel·ligència artificial que pren consciència i es revela contra la humanitat ja el va predir Terminator, això del robot que llença cops de peu voladors també ho havien vist venir gràcies al cinema i als robocops. Hòstia, tu, quin horror. Per favor, va, tira el robocop final. Horrible.
9: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
10: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
9: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Pràcticament un quart de deu.
11: Els meus pares són entrenadors. Corre, vesteix-te, esmorza. I jo només faig cas de l'esmorzar.
13: Arribar a tot és complicat. 7 de cada 10 famílies troben que l'alimentació dels seus fills és la seva principal càrrega mental. Per això, a Danone t'ho posem fàcil cada dia, amb una nutrició de qualitat per màxim 1 euro. Danone.
26: Danone us ofereix el perquè de tot plegat.
27: Avui, amb l'historiador i expert en comunicació, Joan López Alegre, la filòloga i experta en relacions institucionals i gestió de crisis, Isabel Lleuger, i els periodistes David Fernández i Pere Mas. A l'Ull de Poll, Tian Riba.
0: Aviam, a aquesta hora saludem David Fernández, bon dia.
28: Bon dia, Jordi.
0: El Joan López Alegre. Joan, bon dia.
29: Què tal, què tal?
0: Torna els dimarts, també, perquè et
29: sí, troba sí, a faltar. Sí, sí, ja no tinc exàmens, ni més feina de viatge, ja està, tot arreglat.
0: Perfecte. Pere Mas, què tal, bon dia.
30: Bon dia, amb alegria i excelsitud.
0: I avui enviem una abraçada a la Neus Tomàs, que té feina, no per res. I tenim la Isabel Lleuger, des de la llunyania física. Hola, Isabel, què tal, bon dia, benvinguda.
31: Molt bon dia, moltes gràcies.
0: Oh, i el Tian Riba, què tal, Tian?
32: Millor que mai.
0: Sí?
32: Sí.
0: Estàs bé?
32: Sí, sí. Per què no dir-ho? Mai havia estat tan bé.
33: La vida el somriu, què més vols? Sí.
0: Què ha passat aquí, tia?
32: No, res, he decidit ser optimista.
31: Bueno. És una bona decisió, Tian.
32: Gràcies, Isabel. Sí.
0: Deixa'm dir una cosa i no diré res més, perquè que sobre el que comentàvem avui al davantal, pels qui no ho han sentit, que és aquest fet de que hi ha una obra de teatre que es diu Dones de Ràdio, que ha tingut un enorme èxit, i que torna a l'abril als teatres catalans de Barcelona, concretament, i va haver-hi un tall curiós, diguem-ho, a l'antena de TV3, quan a l'original hem confirmat amb la companyia, ho dic perquè que no, bueno, és que el dia que va anar a TV3 van tallar aquest tros, no els dies que el dia que van arribar a TV3 no es va tallar això, algú, jo crec que hi ha un excés de cel, permeten que ho digui, per si de cas algú va agafar unes tisoletes i va fer clac i va tallar un tros on deia senzillament, quan l'Àngels Gunyalons deia que treballava en una ràdio i que era competència, deia RQ, no sé per què ho amago. I això va quedar tallat. Bé, evidentment, he de dir que la direcció de la corporació i de TV3 s'ha posat en contacte amb RQ i diu que, evidentment, ells no n'estaven al cas, que hi està totalment en contra de la censura i que obre una investigació per aclarir els fets i quan tingui les conclusions prendrà les mesures oportunes.
32: Vale, si vols et dic les conclusions.
0: Què?
32: No hi haurà conclusions.
0: No ho sé si hi haurà conclusions
32: no. Què vol dir que la direcció de TV3 no estava al cas?
0: Home, que no ho sabia, això.
32: No ho sabien, la direcció de TV3 no sabia que això...
0: Que havien tallat, que havien estic convençut. Jo estic convençut
32: que no. Tu creus que ho fa qualsevol que passa per allà?
0: Per això t'he dit que crec que hi ha un excés de cel.
32: A mi em sembla que s'han d'assumir responsabilitats i que això és censura.
0: Sí, perdona.
32: Llavors que faci la investigació que vulguin.
0: Estic convençut que la companyia...
32: Tu creus que sortiran allà ho va fer aquest senyor o aquesta senyora?
0: No. Jo et dic una cosa, jo crec que la companyia... No crec, no. Estic convençut que la companyia no està contenta.
32: La companyia de teatre?
0: De teatre.
32: Home, no, clar que no.
0: Perquè és a dir, el que dic és que en cap, i això ho he dit a les 8, això sí que ho hem pogut confirmar, que és que en cap representació això s'ha deixat de dir. Saps? Per això et dic que a més tot és com molt curiós, perquè al final de l'obra es diu una cosa, que ella diu que la filla... A més, ho diu la protagonista, que és l'Àngels Guanyalons, diu, i ara me'n vaig perquè... Bueno, ve a dir, he fitxat per Catalunya Ràdio per fer-li la competència al Basté. Això és el que diu, i això no... Però, en canvi, la paraula RAC1 és allò que dius... Que és allò que... Saps? I, he rebut missatges de treballadors de TV3 que estan... Que diuen, és que esclar, és que... És per bueno... No m'ho feu dir. Bueno, va, escolta'm, va, ja ho arreglarem i escolta'm. I a més, tenint en compte una cosa que sempre he dit d'aquesta emissora, i això va per el Matí, pel Clapés, per la Ballonesta, pels Esports, per Informatius, pel Bundó, el Via Lliure... És a dir, que és que nosaltres... L'altre Riba sempre ho deia quan era directora de TV3, sempre deia, si hi ha alguna emissora que ens apoya, que ens dona suport... és RAC1, perquè sempre promociona... Escolta'm, ahir es va parlar, crec que va ser ahir a la tarda, no, abans d'ahir, el Clapés va tenir el Quim Mas Ferrer per parlar no només de l'espectacle, sinó també de la nova temporada del Foraster, de quan arribarà, de tal... És a dir, és que no ens importa zero. Zero. Zero. Zero. Home, ja ho sé, que hi ha una altra emissora que fa competència aquesta i que forma part de l'engranatge de la corporació. Ja ho entenc. Ja ho entenc, i que és competència. Ja ho entenc, però després hi ha una cosa que és... Ostres... juguem la mateixa lliga i a més amb el mateix idioma, que és el més important, i que a més influencia molt amb el que és la cultura catalana, que és la llengua, i en aquests moments la primera i la segona emissora d'aquest país són en català. Alguna cosa estem fent bé, doncs conya, ajuntem-nos. No que la corpo vingui aquí a fotre pals a les rodes.
12: A mi el que em sorprèn és que aquí... algú imagines que no se sabria.
0: Saps què va passar? Vols que digui el primer que va passar? Més enllà de les alertes que vam rebre, a la reunió del programa, i algú de la casa que no és del programa, va dir, us heu mirat això per si de cas? Per què ja veuràs com això haurà passat? I pam, tu. És que clar, ja les sospites ja van per davant. És que és molt bèstia.
31: És que a més, Jordi, lamentablement, perquè jo crec que la televisió pública ha de ser l'emblema de la credibilitat que tenim la ciutadania d'allò que ens expliquen, no? I crec que el que entra en crisi és precisament la credibilitat, és a dir, i per tant no és una qüestió menor, ni és una qüestió anecdòtica, no només perquè parli de la competència o no la competència, sinó perquè té a veure amb el que els usuaris de TV3 pensem quan veiem la televisió, no? I aquest crec que és un risc excessivament gran com per minimitzar-lo, com deia en Tian. Jo crec que necessitaran explicar-ho molt bé i a veure què passa.
0: Digues, espera.
12: No, que és que...
0: Fem vull parlar més, de bo, eh?
12: Tian, és que hi ha moltes trames solapades aquí. TV3, Catalunya Ràdio, RAC1, d'anys, de com TV3 i Catalunya Ràdio s'han mirat... estrany, per un tema de diferències salarials, aconseguint... Hi ha molta història amb això. Ara... A dia d'avui, qui tingués la idea de censurar això, no s'ha donat que ara mateix, només amb aquests 5 minutets que se n'ha parlat aquí, o amb el teu davantal de les 8, l'efecte que volgués causar, l'efecte Streisand, és brutal. Tot i això, sí que és veritat que, diguéssim, que TV3 bullen els xats i està tothom bastant cabrejat. A veure, què ha passat aquí? Jo la investigació ja l'he feta, una mica. I he anat a mirar els crèdits del programa.
32: I què diuen els crèdits del programa?
12: No.
0: Però és de TV3.
32: No, els crèdits.
12: Els crèdits, hi ha una part artística i hi ha una part equip de producció
0: visual. Aquí hi ha una investigació. Sí. Doncs que investiguin i ja està.
12: Bueno, qui vulgui investigar, que miri els crèdits.
0: No vull donar noms, perquè d'altres coses estaríem posant el dit amb algú que potser no és el responsable. Només faltaria. Bueno, vas, que són les 9 i 20 i és molt tard i vol ploure. No sé si vol ploure perquè no ho veig, però i si està... Bueno, no
33: sé. El teu barri d'Horta ha plogut bastant.
0: Joder, vaja, hi ha un barri al costat del barri d'Horta, que és Vilapiscina, que fa nom, fa... dona força al nom. Hola, Sergi Embudia, bon dia.
14: Hola, què tal?
0: Avui tenim un cas, avui per la intel·ligència artificial, que és un dels temes que hem parlat més i que continuarem parlant més. Aquests dies hem parlat molt de les màquines, de la intel·ligència artificial i de les alertes que estan fent els seus creadors. I ara volem fer un cas del contenidor del món RQ que és totalment surrealista i que frega l'absurd o el sobrepassa directament i que té a veure amb això, amb la nostra relació amb les màquines. Però abans ja ho sabeu, si esteu vivint una situació greu o surrealista, el contenidor del món RQ us ajuda. Almenys us escoltarem. A partir d'aquí veurem el que podem fer. Un missatge escrit o amb una nota de veu breu al WhatsApp del programa 669-1010 669-1010. No cal tots els detalls d'entrada, només un breu resum, si us plau. Us llegirem, us escoltarem i si ens cal res us ho farem saber. I si us voleu estendre una mica més, a través del correu electrònic elmon@rq.net elmon@rq.net. Cada vegada ens passa més que quan truquem a alguna empresa d'aquestes de serveis, tot es mou a través de robots.
12: Uf.
0: Sí, sí.
12: Uf.
0: Apreti el 2. Sí. Després del 2 t'apreta el 4. Això està passant, atenció, fins i tot per reservar restaurants.
12: Cert, sí. Cert. Sí, sí. I és molt divertit parlar amb aquests robots, eh? Jo m'ho he passat molt bé alguna vegada.
0: Mm. Bueno, Marina, bon dia.
15: Bon dia.
0: Bon dia. Ens va molt bé el tema que hem parlat abans, perquè tu ets directora de teatre, oi?
15: Efectivament.
0: Sí. Que dirigeixes un musical?
15: Dirigeixo un musical que es diu El tio que odiava els musicals, que el farem ara al novembre al Teatre Gaudí.
0: Val,
15: per tant... està passant un moment complicat.
0: Val, perfecte. Està passant aquesta... Repeteixo, estrena al novembre al Teatre Gaudí de Barcelona, es diu El tio que odiava els musicals. Ja ho sabeu, en principi al novembre, qui vulgui anar a veure aquesta obra, ara en parlarem, perquè... Primer de tot, nervis?
15: Home, sempre. Abans d'una estrena sempre hi ha nervis, però últimament estem una miqueta més nerviosos que de costum.
0: I això?
15: Doncs perquè el senyor Google ha decidit bloquejar-nos el nostre compte, amb la qual hem perdut accés, bàsicament, a tot el material de l'obra, que estava pujat al Drive.
0: Com? Però per què?
15: Ah, doncs perquè Google ha decidit que... jo, que sóc la persona que gestiona aquest compte, sóc un robot. Aleshores, ha decidit bloquejar-nos el compte i l'accés a tot el que penja del nostre compte de Google pel fet de que un robot ha decidit que jo no sóc humana i sóc un robot.
0: O sigui, ja, Google ha decidit, algú de Google, vull dir, ha decidit que tu ets un bot.
15: Efectivament, ha decidit que el compte del tio que diava els musicals, @gmail.com, és un compte de robots i que... Som robots.
0: O sigui, que us hagi bloquejat el compte, què implica?
15: Doncs ens hem quedat sense mail, amb la qual no ens podem comunicar doncs, ni amb el centre on assagem, ni hem obert un Verkami ara fa poc per aconseguir fons pel musical i no podem comunicar-nos amb Verkami per dir canvis, pel que sigui, i això per una banda és la part del mail, però per altra banda el que ara mateix ens està afectant molt també és que no tenim accés al Google Drive, que és l'espai on teníem emmagatzemats doncs, la partitura, el guió, els playbacks d'assaig, tot el que és el material efectiu del musical.
0: Hosti, per tant, no podeu assajar?
15: Estem podent assajar perquè, per sort, teníem guions impresos, amb la qual cosa doncs, estem tirant amb els guions de paper. Hi ha coses que les tenim, els playbacks, per exemple, sí que els tenim en física en un ordinador, però només podem assajar amb aquell portàtil en concret, si el portem a Moria Ballassats. O sigui, hi ha tota una sèrie de backups que vam fer per si de cas, per si passava alguna cosa així. Però, per exemple, tot el material de producció, des de l'Excel amb els horaris dels assajos fins a la nota de premsa que havíem escrit per enviar als mitjans de comunicació, tot això no hi podem accedir, perquè això no en teníem còpia en físic, només ho teníem al Drive, bueno. I no hi podem accedir.
0: Ara ho empitjorarem, eh? Penseu que ja està, hòstia, això és... No, anem a empitjorar-ho. Heu reclamat a Google, entenc.
15: Hem reclamat 3 vegades a Google, 3 apel·lacions hem posat.
0: I aquí ve el greu problema, no?
15: Efectivament, que cada cop aquest senyor robot de Google, perquè evidentment estem parlant, el que dèieu, de marque aquí el 3, és el que estem fent ara mateix, ens retorna dient, l'apel·lació ens la retorna dient, no, sou un robot. I és molt absurd, perquè un robot m'està dient a mi que jo sóc un robot.
0: O sigui, tu estàs intentant convèncer, tu que ets humana, que convèncer un robot que ets precisament una persona humana.
15: Efectivament, i no hi ha manera de parlar amb un humà, per més que ho hem intentat de demanar, de, sisplau, senyor Google, deixi'ns parlar amb un humà, i jo em presento a les oficines de Google i envio el meu DNI i el que vulgui, però no, no hi ha manera, de trucar.
0: Una persona humana intentant convèncer un robot que és humana i el robot dir-li que no, que és un robot, així estem. I no hi ha manera de parlar amb alguna persona humana de Google? No hi ha cap número de telèfon?
15: Hem trucat a les oficines de Google Madrid, que és l'únic telèfon que hem aconseguit trobar perquè no hi ha altre telèfon, i efectivament et va dient pulsa l'1, pulsa el 2, pulsa el 3, i al final, quan suposadament t'ha de portar a parlar amb un humà, es talla directament la trucada. No fa ni allò de que sona el to de trucada i després es talla, no, directament es talla. Aleshores no hi ha manera d'accedir amb un humà.
0: Aquest és l'altre tema, que aquestes empreses són inaccessibles, és a dir, no pots connectar-hi de cap manera, i la nostra vida la tenim a les seves aplicacions, que és al·lucinant. Aviam, en principi, Marina, estreneu al novembre.
15: Home, jo espero que sí, per l'amor de Déu, el 12 de novembre que arribem aquí, que això es resolgui abans, perquè la qüestió també és tant que, com que ens han bloquejat les tres apel·lacions, hem posat una, no sé com es diu, una petició a un estament europeu que es diu ADR Point, que es dediquen a gestionar aquest tipus de conflictes digitals, però és que ens han dit que triguen aproximadament entre 30 i 40 dies en resoldre, amb la qual cosa a mi tenir el material, tenir la nota de premsa d'aquí a 40 dies, no em sobreix de res.
0: Bueno, jo pots fer, escolta, fes-la publicar ara, la nota de premsa, és a dir, la pots fer ara per
12: la gent vagi al teatre,
0: per,
12: no?
0: Sí, per RAC1, és a dir, la gent que sàpiga que aneu, es poden comprar entrades, suposo que això no us ha afectat.
15: Es poden comprar entrades.
0: Al novembre, a la web del Teatre Gaudí, de Barcelona.
15: A Verkami també, que també podeu comprar entrades per allà, que a més venen amb merchandising i venen amb unes promocions molt xules.
0: És un musical, interpreto.
15: És un musical, és una comèdia, com et pots imaginar pel títol. Sí. El protagonista odia els musicals i ell és un home molt normal, un home molt gris, molt tranquil, que un dia cau un meteorit al seu poble i en Pol, el protagonista, quan es lleva el matí següent i per anar cap a la feina, al seu voltant, tothom està cantant i ballant. Sí. Un infern per ell.
0: El Ramos ja està a la primera fileta i encara. Escolta'm una cosa, m'imagino que, que sou una companyia petita, la situació us afecta al Verkami, també.
15: Clar, la situació ens està afectant a tot, bàsicament. Vull dir, l'altre dia vam aconseguir contactar amb el centre cívic a través d'un altre mail, del mail de la companyia, no el mail de l'espectacle, perquè ens havien canviat un horari i, bueno, coses d'aquestes que pensàvem que podíem anar una hora a assajar, però després no podíem, aleshores l'assaig es va haver de moure, vam haver de buscar un lloc. Bueno, és un lío, és un lío. Per nosaltres és un... No vull dir la paraula putada, però la diré, perquè és una...
0: No, si ho és, ho és. Escolta, una última pregunta. És a dir, tal com esteu avui, podríeu començar les representacions o no?
15: Ara mateix?
0: Sí, és a dir, al marge de que us heu de quedar assajar encara, però vull dir, si avui, amb el que us ha passat, podríeu començar a representar l'obra?
15: Seria molt complicat. O sigui, ens en sortiríem perquè no aquí som cracs i ens en sortiríem, però el nivell de pals a les rodes que ens han posat fent-nos això és molt heavy.
0: En fi, recutiu, un moment, que deixem dir que del 12 al 22 de novembre a la Sala Gran del Teatre Gaudí de Barcelona ja fem nosaltres la campanya de publicitat. El tio que odiava els musicals, que tenen un problema i, per tant, a través del Verkami o a través de la web del Teatre Gaudí, ja sabeu que estan aquests 10 dies i que, escolta'm, pobra gent. Dic pobra gent perquè tot aquest... A mi ja, jo em sento pobra gent quan truco en un lloc i em fan anar de botó en botó i jo ja penjo. Uh-huh. És que penjo, sí, però, ja. Perdona, volies dir alguna cosa, em vull dir.
1: Sí, és que ara, escoltant la Marina, i això que tu deies, d'una persona humana intentant convèncer un robot de que és humana i el robot dient-li que no, que és un robot... Recordo que la setmana passada, crec que era dijous també, que vam fer aquell cas del contenidor d'un oient que l'assegurança no li cobria les inundacions a casa perquè resulta que 22 quilòmetres no havia plogut, que es basaven en la estació meteorològica de l'AEMET, etc etc. I ell deia que el gran problema era que no hi havia manera de contactar amb la companyia, perquè quan trucava la companyia, a l'altra banda hi havia un robot i li havia de fer entendre quin era el problema i el robot li anava dient repíteme, que no t'entiendo. I allà quedava. És a dir, la seva reclamació no avançava més perquè el robot no li venia de gust.
0: Pere Mas, digues.
12: No, aquest robot de Google és bastant tonto. Perquè això ens va passar aquest estiu nosaltres.
0: Ah, sí?
12: Sí, el versió estiu ens va passar la segona setmana de programa, que un cap de setmana, de cop i volta, un diumenge, algú s'adona que no pot entrar al drive, el mateix que li ha passat amb ella, que el mail que anava associat a aquell drive, que era un correu electrònic que es va crear només per treballar a l'estiu i que no es feia res, estava acusat d'haver fet spam, de ser un robot, de ser no sé què, de mal ús. I el tenir el nostre mail, havent fet un mal ús, ens van bloquejar el drive, no podíem accedir al drive. I allà teníem tots els guions del programa, les escaletes de...
0: La Marina està desitjant saber si ho veu solucionar.
15: Sí. Per favor, digue'm que sí.
12: Sí, ho vam solucionar... Però va haver-hi una mica mamoneo, parlant clar. O sigui, hòstia,
0: bueno, noi, mamoneo és mas.
12: Bueno, no, bueno,
32: sí, sí. Mamoneo és mas.
12: Va haver-hi mamoneo, diguem-ne. Vam fer l'apel·lació, l'apel·lació, tècnicament diuen que contesten en 24-48

0: Sí, perdó. RAC1 és una casa molt gran. I és una casa molt gran. No és una, em perdó tot el respecte, és una petita companyia de teatre. Llavors, el senyor Google sembla que el robot aquest...
1: perdona, sí. Si és el Teatre Gaudí, Antoni Gaudí és un gènere universal, també.
0: No, teatre, i màxima solidaritat.
2: I com que és sant, pot fer una intercessió.
0: I una cosa, i la sensació que tens de... No tinc res, de vaig despullat pel carrer, és molt bèstia. Mm. Perquè tot el que està al núvol, els Gmails i totes aquestes històries...
1: Desapareixen.
0: Que la teva vida... Al final penses, bueno, doncs ho imprimirem tot per si de casa i quan s'anem a descarregar-lo.
3: Jo ho faig, Marina. Sí. Hi ha una via cutre que potser et pot funcionar.
0: Aviam.
3: Que és, escolta'm, tu te'n vas a LinkedIn i poses Google i un cop has posat Google, saps que et diu pàgines corporatives, persones, etc. Si li dones en el punt de persones, et sortirà tota la gent que hi ha a LinkedIn que treballi a Google Espanya. O sigui, pots començar a enviar missatges a tots i, home, algú tindrà una mínima sensibilitat humana, no robòtica, i et pot contestar. No és una via ni ortodoxa ni molt directa, però pot ser un camí.
4: Doncs ho intentarem, sí.
5: Ah, però que haguem d'estar amb aquestes...
3: Ja, no, això és una altra cosa.
0: Ja parlem amb un llibre, si podem moure els baixos fons.
5: I la Marina...
0: Baixarem les clavegueres, a veure si trobem alguna cosa.
3: És el dit record.
1: Parlant de les clavegueres, d'aquí uns moments al Jardí de Planell parlarà de les clavegueres, que resulta que d'aquí també RAC1 ha sortit ja per fi no perjudicada. Al contrari. Isabel Lleuja vol dir alguna cosa, Isabel?
6: Sí, jo em sembla que això és gairebé una peça de teatre de l'absurd, no? Quan has de demostrar amb un robot que no ets un robot, no? I que, a més, jo crec que ens resumeix una mica la paradoxa del nostre temps. Hem creat robots per comprovar que nosaltres no som robots i ara necessitem trobar persones que expliqui en un robot que són persones, no? I realment crec que aquesta nova burocràcia de l'algoritme ens està condemnant, no? Abans teníem una administració, una empresa que s'equivocava i almenys sabies a qui protestar, no? I jo crec que hi ha una qüestió que em sembla important, no? I és que estem construint una societat on, lamentablement, cada vegada les decisions que afecten a persones són automatitzades, com això que deia abans en Pere, no? Però, en canvi, la responsabilitat continua siguent humana, no? I un algoritme pot prendre una decisió i el que no podria fer és assumir la responsabilitat i acabem adjudicant la potestat i l'autoritat que no se li reclama la responsabilitat, no? I això és tremendo.
1: Sí, totalment d'acord. En fi, Marina, aviam si el senyor Google o la senyora Google t'escolta. David, què dius?
4: Sí,
5: jo no em sembla córrer una cosa, a mi s'has dit, bueno, primer que Mamoneo, per mi és de la Bel, seria tripijoc o tracamanya.
3: Sí, senyor.
5: O compadreig, en català correcte, que estem en la setmana de llibre en català.
3: Mamoneig, no consta, l'altre, com era, l'altre?
5: Tracamanya.
3: Tracamanya.
5: I l'altre és... Jo crec que hi ha vida més enllà de Google, és a dir, com una cooperativa disposem de serveis d'internet, on al final del camí truques a Reus, no truques a Washington, i hi ha, no?, uns companys enginyers informàtics que tot, i també tenen calendari i drives i compartiments. Ja no fa el salt, no?, de la relocalització digital del propi teixit productiu català, però també hi ha software lliure, que us asseguro que això...
0: Però Proton Drive, per exemple...
5: Jo estic en Proton.
1: Va, gràcies, Marina. Aviam, ja ens explicaràs si hi ha alguna novetat.
4: A vosaltres, moltes gràcies. Tant de bo.
1: Fins ara, que vagi bé. Són les 9 i 36 minuts. Sergi, vols dir alguna cosa més?
7: Martingala, també està molt
1: Martingala.
7: Bé.
1: Martingala, sí. Molt bé.
7: Martingala.
1: Apa. Ja està?
7: Ja està. Vaig a baixar les claveguetes.
1: Que vingui la gent.
0: Però un moment. Hi ha un dia que algú, amb alguna escola de negocis, va decidir que era una bona idea començar a, no sé com dir-ho, putejar o vexar el consumidor, i que les persones som una cosa espantosa, però... i que les hem de treure de tot arreu i hem de posar-hi robots perquè tot és molt més barat. O hem de posar persones que vagin dient que no, i que no resquin bola del servei d'atenció a les persones, perquè a qualsevol lloc on hi ha un contacte amb el consumidor, l'objectiu de l'empresa és vexar-te.
3: Però el Garzón, exministre, no l'exjutge, no havia fet una llei que deia que els teleoperadors tenien que ser persones?
0: No requis el govern, com sempre.
3: Sempre és un bon moment per rajar del govern. A banda d'això...
0: Pedro Sánchez, dimissió, però qui va decidir que érem una molèstia a les persones?
3: Aquí estic. Aquest exministre, el que portava samarretes de la República Democràtica Alemana. Aquest no va fer una llei que va dir que tenien que ser persones i no que xarros, els que tenien?
8: Sí, però no...
3: I què ha passat?
5: El Ministeri de Consum.
0: Escolta, Pedro Sánchez dimissió, Ceuta fatal, tot molt malament, ja ho sabem.
3: No, però jo ara parlava d'un altre...
0: Però hem assumit, com a normal, un dia un tio, un geni, amb una escola de negocis, va dir, hosti, mira, estalviarem, amb un Excel de puta mare, va dir, ara aquí, això, ens estalviarem aquests diners. No ens estalviarem. Estem hores i hores tothom al telèfon pendent que et tracti

0: Algú que t'atengui algú quan t'estan prestant un servei, però podem començar a fer la llista de llocs on passa això? Algú va tenir aquesta genial idea? I la paradoxa és, ens estem queixant de drets laborals, de reivindicacions salarials, etc etc. Però una de les maneres de retallar és fotre màquines en lloc de persones.
1: Hi ha un tema
0: pitjor. Si la persona és una molèstia o no és una molèstia?
1: No sé si us ha passat a vosaltres. A mi m'ha passat.
2: Estigui llegint l'aplicació de la llei.
1: Aquest estiu vaig tenir un problema amb el telèfon i me'n vaig a la botiga de l'empresa de la que jo tinc el telèfon. Llavors, una persona molt amable a la Riera de Mataró es fica a l'ordenador i diu: ah, no, no el puc atendre. Vostè aquesta gestió l'ha de fer telefònicament.
0: Bueno, això, sí, a mi m'ha
1: perquè
0: també, sí.
1: Vostè té un telèfon d'empresa i, per tant, jo tinc això bloquejat. Sí, sí. I jo li dic, però, escolti, sí, he vingut perquè no em va el telèfon. I, per tant, dic, no puc fer la gestió per telèfon. Pues no, em sap molt de greu, jo l'ajudaria, però no el puc atendre.
0: Però hi ha la variant de, et diuen això, surts a fora i truques, surts de fora a la botiga, i el de fora per telèfon diu, no, ha d'anar a una botiga. I llavors torno a entrar a la botiga, que això jo ho he fet, i escolti'm, vostè m'ha dit que truqués, acaba de trucar i m'han dit que vagi a la botiga. I així la qüestió és anar-se passant la piloteta, vuelves te mañana i tal dia farà un any.
3: Ja. Yeah. Escolta, espera tu, Marina, ets aquí, eh? Perdona, eh?
0: Pobre Marina.
4: Aquí estic, aquí estic.
3: Val, et dic una cosa. Un oient que treballa al sector de les telecomunicacions a les Nacions Unides... Sí. S'ha posat en contacte amb el programa i diu que s'oferirà a fer d'intermediari perquè parlin en Google.
2: Clar.
4: Ostres!
1: Google és un estat.
0: Hi ha hagut d'intervenir Nacions Unides, és el resultat. Clar.
2: Hem parlat de Larry Page i Sergi Brin, no?
3: Sí, efectivament.
4: Suïssa i després Google.
3: Val. El guió posa alguna cosa de RAC1, encara que sigui després ho grava a TV3, que no sigui com després ho tallin. Cuida't, Marina, que vagi bé. Fins ara.
4: Sí, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies, adéu.
2: I si no apareix una persona, Marina, estan infringint la llei, efectivament, i multa de 150 a 10.000 euros.
1: O sigui, veus?
4: Pues mira, veus? Escolta, millor que Albert Camí.
1: Sí, però, una cosa bona però, en tot però, el temps però, que va ser ministre.
2: Però suposo que has de fer la denúncia documental.
3: Ui.
2: Vuelva usted mañana.
3: Sí, sí, el tio que no li agradaven els musicals acaben agradant els musicals.
2: Molts anys, Marina, des de
3: Gràcies, adéu, Marina. 20 minuts per les 10. Anem a la publicitat i de seguida continuem que com es diu ara, que el Joan López Alegre porta la samarreta avui i ell no se la puja com a l'Mbappé fins al Malic. Ell l'ensenya tot.
2: Ell és cavalla, no?
3: Jo no porto. Cavalla.
0: Però... Ets un cavalla o no ets un cavalla?
3: És cavalla.
1: Estic molt a favor
3: 20 minuts i les 10. Clar. Anem al Port Inglés. Hola, Noemí, bon dia.
5: Molt bon dia, com va tot? Hola.
3: Fatal.
5: Avui, tan aviat com surti d'aquí, me'n vaig al súper del Port Inglés a fer la compra sense falta. És que tinc la nevera tremolant i el rebost ni t'ho explico. M'emportaré oli d'oliva verge extra, que no me'n puc oblidar. A més, la garrafa de 5 litres d'oji blanca El Nuestro, el que ens agrada, està a només 3,99 € al litre. I com sempre, m'emportaré alguna cosa de verdura, fruita, carn i peix, que són fantàstics i estan sempre fresquíssims. Per exemple, he vist els filets de primera A de Noll a 9,98 € al mig quilo. Surten molt tendres i super sucosos. També aprofitaré les ofertes per omplir bé el rebost. En el lot de 6 llaunes de tonyina clara en oli d'oliva Albo tenen un 2x1, així que cada lot surt a només 5,48 €. I una cosa que m'encanta i sempre va bé tenir-ne, els llescats d'encevall ibèric 50% raça ibèrica Sierra Leles. Si te n'emportes 3 unitats, la unitat surt a 8,50 € i a més es poden combinar, així que val la pena aprofitar-ho. I encara us haig d'explicar una cosa més. Hi ha un 50% de regal en producte de nutrició i benestar per a compres superiors a 10 €, per bescanviar després en més productes de nutrició i benestar. Una oportunitat fantàstica per cuidar-se estalviant. És ben clar, a Supercor i per Cor i al supermercat El Corte Inglés tens bones ofertes i bons preus cada dia. Descarrega't en l'app i aprofita els seus avantatges. Consulta'n les condicions a botiga, web i app. I abans d'acabar, us vull explicar que ja us podeu inscriure a la Woman Race Al Corte Inglés. El pròxim 18 d'octubre vine a Tarragona a viure una jornada plena d'esport, diversió i solidaritat. Entra al web womanrace.cat i no et quedis sense el teu dorsal. Doncs per part meva res més. Que vagi molt bé el dia i fins la propera. Adeu, adeu!
6: Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Infórmate'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
7: 45.712.
8: Em toca.
7: Em toca?
8: Això és el número de la loteria, ara?
7: No, són els quilòmetres dels pneumàtics que em toca canviar-los.
9: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, atornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a citroen.es.
10: M-I-L-O! Esto es Milo! El seguro de tu perro!
11: Perquè els imprevistos veterinaris no avisen, amb Milo tens el 100% de reemborsament i televeterinari 24 hores pel teu gos. Consulta el teu preu a miloseguros.com.
12: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
13: Amb Renault Capture Ecogé, el GLP de Renault, els motius per comprar un cotxe han canviat. Fins a un 50% de descompte en combustible, fins a 1.300 quilòmetres d'autonomia. També disponible amb motorització full hybrid i tech i gasolina. Fabricat aquí, en cicles urbans amb el dipòsit ple segons WLTP. Més informació a Renault.es.
14: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
15: Un consell. Aquest dijous, divendres i dissabte, no facis plans, perquè tens una cita amb el teu futur cotxe a la gran fira d'oportunitats de Flexicar. Vine a per ell i emporta-te'l per molt menys del que t'imagines. És ara o mai. T'esperem al teu concessionari Flexicar més proper. Consulta el teu a flexicar.es.
16: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
17: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Quin golaç!
20: L'estadi es posa dempeus i, espera, miren al cel, què passa?
19: Plouen samarretes, pilotes i entrades.
21: Perquè ara les estacions de servei Moeve, totes les teves compres sumen per guanyar regals de la Liga EA Sports, Hypermotion i Liga F Moeve. Treu partit a cada parada. Consulta-ho a moeve.es/promofutbol.
22: Moeve.
23: Assaboreix Àsia amb Lidl. Ara diferents varietats de fideus asiàtics des de 0,59 la unitat i 400 grams de delícies de pollastre amb salsa siratxa a 3,99. Gaudeix dels autèntics sabors d'Habitàcia. Lidl, val la pena.
24: Un regne completament nou t'espera. Un regne on viuràs les aventures de l'Elsa i l'Anna en un màgic recorregut en barca. Un regne on els ninots de neu mai es desfan i fins i tot et fan abraçades calentones.
25: Benvinguts al nostre nou regne, Wall of Frozen. Reserva ara a Disneyland Paris Pones o a la teva agència de viatges. Preu 121 euros per persona i nit per determinades dates de gener al Disney Hotel Cheyenne, amb entrades incloses. Consulta'n les condicions. Vine a Disneyland Paris volant amb Iberia.
26: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
27: Coneixes Open Room de Repsol? És on trobo les respostes a tots els temes relacionats amb l'energia de la mà d'experts.
28: Més de 50.000 persones comparteixen coneixement a Open Room, una comunitat oberta a tothom que ofereix cursos, esdeveniments i informació des de diferents àmbits. Descobreix-ne més a fundacióRepsol.com. Fundació Repsol, l'energia de compartir.
29: El perquè de tot plegat.
3: 3/4 tocats de 10 del matí. Hi ha, la polèmica... O sigui, com tot està tan polititzat, tot. O sigui, estem en un moment ara... Sí, sobretot per... O sigui, el que passava aquí, per entendre'ns el 2017 o abans del 2017, ara està passant a Madrid, que és... Hi ha una trencadissa bestial que afecta fins i tot els futbolistes, que és que l'altre dia ja veig el partit entre l'Elx i el Real Madrid... I abans del partit ja em va estranyar, vaig veure, què fan aquests tios? I vaig veure l'Mbappé que portava la samarreta així. I vaig pensar, però al cap d'una estona li vaig enviar un missatge amb el Xavi Puig i dic, tio, un merder aquí, que amb les samarretes i tal, perquè clar, a Madrid ja va començar a fer el xup-xup de que és tres tios, que tal, que no sé què. La premsa de Madrid va al coll dels tres futbolistes, però és molt interessant sentir durant un minut el que ahir Kylian Mbappé va dir al diari AS. Escolteu.
0: Fue una decisión de los clubes de meter la camiseta, de vestir la camiseta. Entonces nosotros como jugadores tenemos que vestirla. Yo tengo toda la solidaridad con la gente de Sota y todas las víctimas, porque antes de ser jugador soy humano. Pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones duras. Entonces fue una posición no fácil, difícil, porque al final la gente puede pensar que yo soy contra la gente de Sota, pero no, absolutamente no. Yo no tengo nada contra ellos y yo apoyo 100% mi pensamiento con ellos. Pero quería tener un pensamiento por toda la gente que sufre, porque al final soy humano y yo no quiero meter prioridad en el sufrimiento, ¿sabes? Hay gente que sufre y me da mucha pena de ver eso en el mundo. Yo soy un chico que quiere lo mejor para el mundo que tenemos. Siempre intento dar mensaje de positividad y de paz. Y espero que esta situación se va a arreglar rápido.
3: Això deia Kylian Mbappé. Evidentment, aquí hi ha diverses coses. La primera, això neix d'un gest que demana l'Associació Valenciana d'Empresaris, que lidera el qui va ser president del Real Madrid, Vicente Boluda Balan Bambú. És que em va... Sí, per culpa del Cracòvia, que per cert, aplaudeixo a TV3 que torni a fer el Cracòvia, aplaudeixo, ja en parlarem, Balan Bambú, i una cosa al·lucinant, que és que la Lliga, que teòricament és qui organitza tot, diu, els clubs feu el que vulgueu, la Lliga no diu res, i Javier Tebas dona la seva opinió personal, que us ho podeu imaginar.
1: Los jugadores decidieron no ponérselas, no ponérselas a mitad, es como no ponérselas.
2: ¿Qué le parece?
1: Vale, yo creo que son actos institucionales, son actos del club, no son actos personales donde tengas que manifestar tu opinión personal.
3: I després surt l'Associació de Futbolistes Espanyols, que és aquesta associació que no serveix absolutament per res, que lidera David Aganzo, que va dir que l'explicació és molt peculiar. És a dir, els hi va venir a dir que aquests tres jugadors són molt curts, que no en tenen ni punyetera idea de res, que no viuen en el món, que viuen en un món paral·lel, en tot cas, i que els hi faltava informació. Escolteu.
4: Hay libertad de expresión, lógicamente, pero yo creo que es un fallo de informar. Yo creo que volvemos otra vez a las circunstancias. Los clubes se pueden poner de acuerdo, pueden rápidamente, pero por lo que he percibido, creo que ha sido una decisión del equipo local, que al final se ha hecho con toda la buena voluntad del mundo. Y al final, pues bueno, se habla mucho más del detalle de Vinicius, Mbappé, que realmente de lo que era el mensaje.
3: Clar, les falta informació. Sí, imagina't. Bueno, aviam. David Fernández.
5: Quantes coses. Sí. Bueno, jo estic molt, molt d'acord, ara escoltant l'Mbappé. I també, abans que hi hagués la polèmica, també vaig pensar que, òbviament, que quan es diu que esport no és política, no, fa riure, perquè la càrrega política d'aquesta samarreta, que a mi sempre m'ha emprenyat molt la desigualtat en la... Si diem que cada vida compta. Vull dir, 140 persones mortes, eh? Moltes d'elles no identificades, amb un número d'ADN, amb una bossa de plàstic, en un nínxol a Ceuta, i entenc perfectament, fins i tot visualment, no? Que les tres persones que no volien que llegís tota la samarreta resulten que eren, no? Persones negres. Alguna cosa de tenir a veure. Jo, si fos Mbappé, m'hagués ficat a sota un adhesiu i tots som migrants. Com dient, ens estem oblidant d'una part del conflicte. Em sembla fonamental. Ja saps, jo ho entenc perfectament, i a més com les unanimitats aclaparadores i no pot sortir, no? Qui surt de la foto, no? Qui es mou no surt a la foto, doncs ho celebro, perquè penso que el conflicte de Ceuta són moltes coses. Barrejat amb la decisió d'ahir, em deixa garratipat, és a dir, quan la població de Ceuta està demanant l'alleugeriment de la situació, i precisament el desplaçament cap al port podia facilitar-ho, no? Doncs que una jutge faci una cautelaríssima dient que no es pot fer aquest desplaçament.
3: Qui en puede hacer, no falla mai.
5: Saps? Em sorprèn, però bueno, futbol i política sempre han anat amb molta càrrega, però ho entenc perfectament. I fins i tot hagués anat més enllà i no posar-me-la.
3: Ja,
5: tens dret a discrepar, i crec que el que diu ell posant en valor la vida humana, doncs jo el que trobava abans és bueno, i les 140 persones mortes no direm res.
3: De tot això que dius, David, hi ha una cosa que és el més preocupant, que és que donem per fet, vaja, no ho diu jo, diu el president dels futbolistes, que són curts, que no volen mullar-se, i quan hi ha algú que es mulli per bé o per mal, per bé o per mal. Hosti, hi ha un problema aquí afegit. Jo recordo que va haver-hi molta polèmica, perquè Jordi Alba va jugar durant l'època durant l'època de la, del procés, en alguns partits se'l veia amb uns mitjons que simulava la bandera espanyola. Saps? Va passar, es va criticar, alguns ho van criticar i tal. Però en el cas dels futbolistes, hi ha futbolistes, mira, diré casos, Sitafa Sabaner, jugador de bàsquet que està involucrat amb aquestes històries, Lilian Thuram, futbolista que... I Mbappé sempre ha estat així. I Vinícius no ho sé.
5: Oleguer Presas fa 20 anys.
3: Com? Oleguer Presas, en el seu moment.
5: Que va perdre per un article en mitjà de comunicació.
3: Però també de l'altre cantó. Hi ha hagut d'altra gent que ha mencionat problemes que per ells consideren que estaràs d'acord o no estaràs d'acord.
5: Carvajal,
3: sense anar més lluny. Llavors...
2: Perdó, un matís, eh? És que Vinícius, en parlem menys, perquè no ha dit res, però Vinícius, ell s'ha erigit com a emblema contra el racisme.
3: Sí.
2: Si fa aquest gest, en realitat està... dient que darrere d'aquesta samarreta hi ha racisme.
3: Bueno, escoltarem si en algun moment parla Vinícius ho vol explicar. El que sabem ara és el que ha dit Mbappé. Joan López Aligra, estic expectant.
6: A veure, jo crec que hem de començar pel Madrid. I des del meu punt de vista, des d'un punt de vista corporatiu i de comunicació, el Madrid l'ha cagat, perquè si AVE... A bé, si és a la Comunitat Valenciana, l'equivalent no és una patronal, és l'equivalent a el que aquí a Barcelona seria el Cercle d'Economia, perquè ens puguem entendre, és més una espècie de think tank, un lobby, un club d'empreses importants de la Comunitat Valenciana. Si AVE parla amb l'Elche i l'Elche parla amb el Madrid, abans de fer res, jo crec que el que ha de fer és parlar amb la plantilla, perquè... clar, el David diu, el futbol és política. Clar que és política. El Barça és més que un club, és un partit polític, no? O sigui, però no són els jugadors del Barça els que xiulen el rei i l'himne d'Espanya en una final de la Copa del Rei. És el públic que acompanya, o una part del públic que acompanya el Barça. O sigui, és una distinció. A mi em genera el mateix...
3: Els que criden puta Barça, puta Catalunya, és el públic.
6: A mi em genera rebuig, però el fet és que no és una declaració corporativa del club. Per tant, el Real Madrid, si decideix seguir la proposta que fa l'Associació Valenciana d'Empresaris, el primer que ha de fer és parlar amb la plantilla, perquè, si no, acaba passant el que acaba passant. I el que té el pitjor perjudici d'això, ara... és el propi Real Madrid, perquè, clar, jo hi escoltava una entrevista que li feien al president de la penya del Madrid a Ceuta, clar, posaven aquests jugadors, òbviament, a baixar d'un burro, i deia que, clar, que ell seguiria seguint del Madrid, però això,
3: per això, Joan, ho entenc, però, esclar, hi ha molts mitjans de Madrid que opten per la versió política d'això. És a dir, no estàs en contra de Ceuta. Què colla estàs en contra de Ceuta? Mira, que també tens l'opinió que tens.
6: Jo crec que el Madrid això té una forma d'arreglar-ho, que és que el Madrid pot fer una cosa molt senzilla, que és anar-se'n a Ceuta, jugar un partit amb el Ceuta. Està a segona divisió, per cert, va molt malament a la classificació.
3: I que vagi l'Mbappé.
6: Que hi vagi qui vulgui. Però us diré una cosa, jo crec que aquí tu, David, t'ho presentes com un rotllo de buenismo i tu també has parlat del Vinícius, que per cert, només cal anar a qualsevol camp de futbol d'Espanya a veure l'actitud que té Vinícius sí, en el camp, però, és un cretí integral.
2: Però un segon, ja que em cites, no només hi afegeixo Vinícius, sinó que estic d'acord al 100% amb tot el que ha dit Mbappé.
6: Però vaig a dir-te una cosa. Aquesta idea que tu ara reafirmes del David, de que Mbappé és un senyor amb ideologia i que és d'esquerres, perquè de fet també s'ha fotut amb Marine Le Pen...
5: No ha arribat tan lluny, eh? He dit que estic d'acord amb el David.
6: Mireu, doncs jo no m'ho crec. Jo crec que aquesta gent té al darrere assessors, que els seus contractes de patrocini són mega ultra pastosos, que aquests tios van veure què li va passar a Abde, suposo que sabeu el que us dic. El dia abans jugava al Betis un jugador marroquí que es diu Abde, si es va posar la samarreta de Ceuta, la premsa de Ceuta, òbviament tota moguda pel poder polític, ha assenyalat en aquest tio, i aquests van dir, ostres, aquí nosaltres palmarem com l'Abde. O sigui, preocupació per als immigrants, per als morts, per lo que li passi a la gent de Ceuta. D'aquests tios, des del meu punt de vista, cap ni una. I ha sigut tot un puto càlcul de màrqueting a partir del que li ha passat a l'Abde. I al Madrid, a més, la cagada.
3: Jo, Peret, i ara lleuger.
7: Sí. Bé, jo crec que és evident, no? Tots estem d'acord amb que Ceuta ha viscut una situació extraordinàriament difícil, que la seva ciutadania mereix solidaritat i defensar Ceuta no és en absolut ser xenòfob, i jo crec que això és un missatge generalitzat, i que també crec que quan una iniciativa privada vinculada amb uns empresaris entra als estadis i els futbolistes el que han de fer és posar-se una samarreta sobre una qüestió tan políticament delicada com heu estat apuntant vosaltres, no només s'ha d'explicar molt bé, s'ha de saber que això té conseqüències. I jo estic d'acord amb el que deia d'en Joan sobre que quan un club decideix utilitzar un missatge tan políticament sensible, has de consensuar-ho amb els teus jugadors. Per què? Perquè no són tanques publicitàries. I com que no són tanques publicitàries, avui, més igual si el missatge d'en Mbappé és preparat o no és preparat, està molt bé que el faci. I més igual si aquí hi ha una qüestió de màrqueting o no hi ha una qüestió de màrqueting, crec que és important que hi hagi també un missatge que aquests jugadors puguin fer públic, encara que vinguin condicionats per un assessorament equip. Doncs bon assessorament serà. En tot cas, jo també estic d'acord amb que el que va passar amb l'Abde ha condicionat el que després podien fer aquests tres jugadors. Sí o no? Poder no ho ha condicionat. Poder ha sigut una qüestió molt natural, en tant que la reacció que va patir Abde ha fet que aquests jugadors tinguin molt clar quina ha de ser la postura. Perquè, a més, tots, cada un d'ells, i sobretot moltíssima de les persones que ens està escoltant, té una història personal vinculada també amb una qüestió de drets, no drets, immigració, com arribes a un lloc, etc. Jo sí que crec que aquesta iniciativa, que segons sembla pretenia expressar una solidaritat en un examen, s'ha convertit, perdoneu, en un examen públic de fidelitat nacional. I jo crec que aquest és un error estratègic, un error en el concepte de la idea, que segurament el que fa és posicionar de nou a bons i dolents, i en aquest conflicte realment bons i dolents no n'hi haurien d'haver-hi.
2: I un matís, Abde és nascut al Marroc, però Mbappé, Vinícius i Konaté no. No és el mateix per ells. No haguessin rebut la crítica
3: segon,
2: que ha rebut...
3: Un segon. Pere Mas?
8: A veure, primer una salutació a tota aquella gent que diu que no hay que mezclar el futbol con el deporte. Que sí, home, perquè això només és un argument que es fa servir quan el catalanisme o alguna cosa d'aquestes barreja futbol i deporte, però en canvi quan és la gran ensenya nacional i tot aquests rotllos, doncs no hi ha problema en mezclar futbol i deporte. Tot i que el lema Todos somos caballas, en el fons, no deia Ceuta és Espanya. Era un lema que intentava empatitzar amb la gent. Vull dir que el lema no era espantós. La polèmica serví per descobrir que Vinícius és espanyol, cosa que jo no sabia. S'ha explicat, ho hem sentit a l'informatiu avui, Basté, els apunts, que des de fa 3 o 4 anys se li va concedir la nacionalitat espanyola. Dit això, a mi la polèmica em sembla, des del punt de vista, diguem-ne, d'una persona que viu i resideix a Catalunya i que és del Barça, la polèmica perfecta, perquè confronta Espanya i el Madrid, que són dues coses que la Llotja del Bernabéu es pensen que des del principi dels temps, des d'abans de la fundació dels Reis Catòlics i de qualsevol cosa, ja existia Espanya, ja existia el Real Madrid, i era la mateixa cosa. I per això hi ha tot aquest sidral a Madrid, perquè és una mena de contradicció dins la Llotja del Bernabéu absolutament insufrible per ells. I a mi em resulta especialment graciós veure-ho des d'aquí, des de la Bernabéu. I finalment, la frase del amic Mbappé, no quiero meter prioridad en el sufrimiento, em sembla una frase sensacional. Serà una frase ben pensada, serà una frase justificada, i a partir d'aquí sí que podem discutir si l'Abde, si els interessos econòmics, si les contradiccions que tots tenim, però, diguem-ne, de cara a comparèixer públicament, donar la cara i no callar amagat com una rata, com podíem fer d'altres en altres situacions, a mi la posició de l'Mbappé em sembla impecable.
3: David.
5: Jo, molt ràpid, 5 cosetes ràpides. Una, no sé quina és la perspectiva bonista, es pregunta al Joan, no sé quina perspectiva bonista, i et recordar que hi ha 140 morts, que hi ha altres persones, milers de persones, en aquest cas, en una situació de desesperació, etc. Ho podem parlar. Dos, sobre interessos creuats. No nego cap hipòtesi, sí que sé que Boluda sí que té interessos econòmics i empresarials al port de Ceuta i al port de Tànger.
6: Tres... És l'armador més important d'aquest país.
5: Per això ho dic, vull dir que si parlem d'interessos, a veure per què fa això ell i per què impulsa això, perquè també té uns interessos empresarials al darrere, i a veure si al final no està en la pàtria com el negoci. Tres, recordem el musulmà el que no vote, el que era Cornellà al Prat. Quatre, jo no sé com es va prendre la decisió, i amb això estic d'acord amb el Joan. Jo recordo el debat al vestuari del Barça l'1 d'octubre, si es feia el partit o no es feia, en posicions molt contràries, finalment es va acabar jugant a porta tancada.
8: I un vicepresident va plegar, eh?
5: Però ningú, com el Sócrates brasiler, futbolista, quan va aplicar la democràcia corintiana als entrenaments, vull dir que com es pren... I dic, no ho sé, perquè no ho sé, no tinc la informació, Joan, si la decisió és tan meditada de l'Mbappé, de dir, jo tinc uns interessos aquí o allà, o és tot tan sobtat, tan ràpid, que en el marge de temps que surts al camp, dic, jo amb això no m'identifico, perquè aquí falta, pel cap baix, si parlem de tots els sofriments, mig conflicte. 140 morts i 2.000 menors. I mentre no es digui el contrari, la llei diu una cosa. I la llei diu que s'ha de complir. I finalment, i acabo, com sempre és dijous, el llibre. Demà comença la setmana del llibre en català, del 18 al
3: 23 de setembre. L'altre dia, deixa'm dir una cosa, perdona, que l'altre dia l'Eus Tomàs va recomanar un llibre a través de les xarxes, sí, sí. I pensava que ja el podia comprar i només per uns dies, però bueno, ja m'apunto.
5: Digue'l.
2: El de Patrick Radenkiv, el nou.
5: Ah, sí, correcte. Sí, l'últim. Sí. No, aquest és El ferrocarril subterrani, que està a Periscopi des de fa molts anys, que és del Colson Whitehead, i que parla precisament de quan la comunitat negra esclavitzada d'Estats Units del Sud fugia cap al nord, on no hi havia esclavitud tan lluny i tan a prop. I a partir d'aquí, això, la pregunta no em pregunta quina era la perspectiva bonista que havia aplicat, jo només he recordat 140 morts.
6: A veure, òbviament la meva opinió és mera especulació, com a pots imaginar, no he parlat amb Mbappé ni amb ningú d'aquests, però...
5: Jo
6: crec que Mbappé, ell... pren una decisió premeditada, suposo que influït d'alguna manera, crec que ell, no sé si és el dret o al revés, com ho vaig a dir, que és de pare camerunès i de mare argelina, o al contrari, però això sí que ho sé segur, que té un pare del Camerun a una mare i un pare a una mare d'Argèlia.
2: Mbappé, el pare és nascut a Camerun.
6: I la mare crec que és argelina, si no estic mal fixat, però jo crec que ell pren la decisió d'erigir-se en portaveu, no sé si d'una espècie d'africanisme, d'anticolonialisme, perquè si ell merament el que té és una discrepància, perquè com tu bé dius, li diuen a darrera hora, hi ha una cosa que és molt simple. Es queda al vestuari, s'ha de canviar les botes i apareix al cap de 5 minuts. O sigui, ficar-te la samarreta...
8: És una mica xapussa. La tècnica és una mica xapussa.
6: Ficar-te la samarreta de remengada, com un top. Sí, ficar-te la samarreta com un top, per dir-ho d'alguna manera.
8: És
6: quelcom que està destinat a que tothom vegi que ell discrepa.
9: És que jo crec que ell vol
2: veure això.
9: Per tant,
2: jo crec
9: que
2: ell vol veure això.
6: Sí,
10: evidentment.
6: Ell busca una desmarcada.
8: Sí. Isabel, què dius?
10: Exacte, que evidentment, és a dir, és el gest que vull que tothom vegi. Ah. És a dir, és el gest que jo vull que faci públic. És el gest que, i a més, el faig tan barroer perquè no en tinc altra possibilitat, no? I d'aquesta manera genero el que jo pugui també dir allò que a mi em sembla, perquè després jo ja sé que això... segurament, és a dir, jo ja sé que això generarà que després em preguntin per... I, per tant, em podré posicionar i explicar que és el que jo en aquest moment decideixo per interessos, no interessos, però que per una part de la ciutadania també és important escoltar.
6: Interessos? Interessos tan senzills com Vinícius fa temps que es diu que és un personatge tan tòxic que el volen traspassar a les lligues aquestes...
8: Però l'han renovat, eh?
6: Que no són lligues, ja ho sé.
8: I fa el que vol, eh?
6: D'allà dels Emirats... Suposo que Mbappé pensa en fer-se un Cristiano Ronaldo o un Benzema, d'anar-se en aquelles lligues, i per tant havent fet ara aquest numeret de l'altre dia, amb ell li rellisca la gent de Ceuta, i el que està fent és assegurar-se el contracte jugant amb el Pitipum, que li pagarà una pasta d'aquí un temps.
8: El Pitipum. Per cert, que hi ha una cosa, perdona, que és la meva teoria, de per què es puja la samarreta fins a la meitat. Doncs perquè és una... De debò que és una...
3: Ojo la teoria.
8: És una teoria meva i única i tal. Que és que ells diuen que la meitat, sí, és a dir, però que falta l'altra meitat. L'altra meitat és negra.
2: Ostres! És l'argument de l'Mbappé.
8: És a dir, clar, el que dic...
2: Estic a favor de la samarreta, però em falta l'altra part.
8: Correcte.
3: Ostres, bona aquesta.
8: Clar. Jo penso, puja la meitat... per dir, no, si jo estic amb Ceuta, però em falta la part dels migrants. Ara, jo crec si no em trec la samarreta, si no me la trec del tot.
2: Si després vols creure't que Mbappé fa aquesta reflexió en aquell moment, poc abans de començar el partit, i la comparteix amb Vinícius i Konaté, i que darrere hi ha això, Llavors, bueno, pues creu-t'ho o no t'ho creguis.
6: Serà que la carta com, que va enviar a Marroc als eurodiputats també els va enviar
2: ells. Com a argument, a mi em sembla impecable. Ara, clar, no sabrem mai si realment van pensar això o van pensar de posteriori, no ho sé.
10: Però la realitat, la realitat és que al final, fixeu-vos que avui estem parlant d'aquestes altres meitats, i això és el bon debat, també, no? És a dir, la samarreta pot estar molt bé perquè realment la Ceuta necessita tenir el suport perquè les coses puguin millorar i aquesta indignitat del que està passant es solucioni, però també està molt bé que aquest debat, al final, estiguem parlant de les dues meitats que haurien de no convertir-se en dos bàndols, sinó buscar la manera de que aquesta realitat dramàtica del que ha passat a Ceuta hi hagués un punt d'inflexió comú en la solució, no? I jo crec que al final, sigui pel que sigui, amb assessorament, amb interessos, etc., la polèmica és una polèmica que jo crec que socialment és positiva.
6: Bueno, i que malament. I que malament al Madrid. I ja fa molt de temps que el Madrid fa moltes coses molt malament.
8: Una precisió només sobre la mare d'Mbappé, que l'ha estat mirant una mica, és nascuda a França, és d'origen, té origen algerià, suposo que tota l'època colonial, tot això, i és la seva representant, i era un esportista d'elit.
5: I jo crec que, i ja per lligar-ho tot, amb el poti-poti del cada dia, d'aquest país atrotinat, el govern ha anunciat també que investiga les denúncies, no?, per les pallisses d'immigrants perpetrades presumptament per membres de l'exèrcit. Vull dir que Ceuta són moltes coses.
3: Sí, Ceuta són moltes coses, efectivament. Fixa't en un detall, el Barça són moltes coses també, que no vol entrar en aquest joc, una, i segona, perquè hauria algun jugador que s'hi negaria.
2: Home, és evident. La Minya Mal, sí,
3: per començar. Sí, és la Minya Mal, escolta'm, estaràs d'acord o no estaràs d'acord, t'agradarà o no t'agradarà, però ell va amb la seva.
5: L'altra opció que de les que deia el Joan és dir, pareu això i ho fem el partit següent i ho parlem en calma.
3: Que aquesta és la clau
8: i que
3: volta.
8: També quedaria raro que el Barça es posicionés amb el tema Ceuta, jo crec, tenint en compte el context sociocultural del Barça, per dir-ho diplomàticament.
5: Per què hem de dir el que digui el boludo?
3: És que aquesta és l'altra.
5: Per què hem de dir el que digui ell? Podem decidir altres coses, no hi ha una forma només de dir.
3: Aquí hi ha un organisme que es diu la Lliga. Jo no m'imagino la Premier League sense
8: acabar. Amb el Tebas molt enfadat.
3: Sí, bueno, el Tebas molt enfadat, però el Tebas no ha fet res. O sigui, el Tebas no ha dit, bueno, fem-ho. No, és que el Tebas també se m'hauria d'explicar per què ell no juga això, precisament quan ell podria haver jugat perfectament, i això accepta que l'associació d'empresaris, que jo m'imagino a Vicente Boluda a Bambú trucant per telèfon a la... trucant per telèfon a Florentino, perquè és que si no ho puc entendre. En fi, escolta'm una cosa...
6: Hauria parlar amb l'Elche primer, no?
3: També.
6: Perquè també. El partit era Elche.
3: Sí. Són les 10:10. Un segon, sisplau, que venen més temes. Que vol ploure i mai millor dit.
8: Vaja.
9: RAC 1.
11: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
12: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
11: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
13: T'imagines un any sencer sense pagar hipoteca? Zurich Assegurances.
14: Hola.
13: Ho fa possible. Contracta una assegurança de la llar, de cotxe o de vida amb Zurich i entra en el sorteig de 12.000 euros per viure amb tranquil·litat. Perquè a Zurich ens importes tu. Contracta l'assegurança i consulta en les condicions a Zurich.es.
15: Vine a Sant Boi, vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè amb models nous i d'ocasió. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Vine per la Mercè.
16: Estic venent casa meva i no me'n surto.
17: Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
18: Ets empresari i necessites liquiditat? Tens una nau industrial? Coneixes el leaseback? A Masacs Naus Industrials t'ho expliquem clar i ràpid. Vens la teva nau, continues utilitzant-la i la pots recuperar en el futur. Truca'ns al 93 788 42 84. Masacs, especialistes en naus industrials.
22: El Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi. Una monumental producció de Shirin Neshat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betshawa. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
15: Tornen els dies del drac. És el moment d'estrenar cotxe amb fins a 15.950 euros de descompte i començar a pagar el 2027. Una oportunitat així no passa cada dia. De l'11 al 26 de setembre, vine als dies del drac d'Omoda Jaeco Autovivo, a Sant Boi. Informa-te'n ara a autovivo.es.
14: Busques un vehicle híbrid?
15: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
14: Més eficient, és menys consum.
15: Més potent és més cavalls.
14: Tot a Romauto.
15: Barcelona.
14: Molins de Rei.
15: Mataró.
14: Blanes.
15: I Santa Coloma de Farners.
14: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
15: RomautoNissan.com.
14: Romauto.
19: Únic s'escriu amb H o sense H?
20: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
15: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. Vine a Sant Boi, vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè amb models nous i d'ocasió. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Vine per la Mercè.
21: Si vols començar el dia ben informat sobre el sector públic, entra a cibo.diva.cat. El CIDO és el cercador en línia que plega totes les ofertes de feina del sector públic de Catalunya perquè les puguis consultar fàcilment en un sol lloc. Però hi trobaràs molt més. Subvencions, normatives, contractes públics i convenis col·lectius. A més, pots crear el teu perfil personalitzat i configurar alertes per rebre directament els anuncis que més t'interessen. I tot de manera totalment gratuïta. Recorda-ho, cido.diva.cat. FIDO, un servei de la Diputació de Barcelona.
23: Club de Vins de la Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
24: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
25: Intuïtiva i renovada.
26: Avui, a la tertúlia, amb l'historiador i expert en comunicació, Joan López Alegre, la filòloga i experta en relacions institucionals i gestió de crisis, Isabel Lleuger, i els periodistes David Fernández i Pere Mas. A l'Ull de Poll, Tian Riba.
3: Mira, un quart d'onze del matí, ja tornem a estar amb la, amb les alertes dels nassos, i fins i tot ha hagut de fer una roda de premsa Núria Parlon aquest matí per parlar-ne, acompanyat del Sergio Delgado, amb qui parlàvem aquest matí, sos director de Protecció Civil, per parlar del tema de les pluges i de tot plegat. Això és evident que amb aquestes calorades que hi ha hagut aquest estiu, quan ha de ploure, doncs ho fot tot a l'aire. I tenim el Benet Iñigo. Hola, Benet, què tal? Bon dia.
27: Hola, bon dia.
3: Què ha dit la consellera, Benet?
27: Doncs mira, ha defensat amb ungles i dents l'enviament dels missatges És Alert d'ahir a la nit, al vespre, perquè, bé, davant aquesta polèmica ja recurrent, no?, cada cop que Interior decideix enviar un missatge d'alerta, doncs si és massa d'hora o si és massa tard, respecte als que s'han enviat en les últimes hores, la consellera Núria Parlon el que ha dit és que un missatge És Alert no és un avís de que plourà, que això ja s'havia avisat abans i la gent doncs podia saber que ahir a la nit plouria, i que van enviar l'És Alert quan van veure que la situació realment doncs podia provocar alguna emergència, com realment va ser, i alguna inundació. I, per exemple, ha dit que si l'haguessin enviat abans o que ningú hagués entès, que s'hagués suspès el partit del Barça per un avís de pluja, sinó que el que van fer és enviar-la quan el partit ja estava pràcticament en marxa, perquè la gent que hi havia assistit doncs sapigués que en el retorn a casa podia tenir afectacions i organitzar millor aquest retorn.
3: Hauries d'haver vist el partit del Barça ahir al camp, tothom fotent-se la mà al mòbil, clar, perquè va sonar a tot l'estadi, va sonar l'alerta.
27: Sí, sí, clar, i en aquell missatge, quan ells ja estaven allà, no, aquelles 50.000 persones, es demanava limitar la mobilitat, no? Llavors era com, bé, ara ja hi soc i no puc evitar tornar a casa, no? No em quedaré aquí al Camp Nou a passar la nit. El que defensa és això, que es va enviar en aquell moment perquè, va ser el moment que van veure que la situació podia provocar incidències, només a la ciutat de Barcelona 150 sortides dels bombers, i llavors avisar aquesta gent que havia d'adequar o mirar com era la millor manera de desplaçar-se per tornar en aquell moment. Una mica, aquest és el missatge que avui volen llançar, i a més ho fan amb molt d'èmfasi des de Protecció Civil i des d'Interior, que els missatges és alert, no són un el tanto que plourà, sinó és un el tanto que ara ja hem detectat una situació de molt risc que no sempre és previsible amb hores d'antelació, sinó que l'envien quan veuen que la situació és molt delicada.
3: Ja, i la consellera suposo que haurà dit, bueno, pues això que explicaves ara, no? És a dir, mira, ho fem com deia avui el Sergio Delgado, en el fons, Benet. Sí, és a dir, sí, ho fem no per avisar que ara aquell moment que vigilem, no?
27: Exactament. Ho fan quan, en aquest cas, quan van detectar que les pluges que ja havien dit que serien fortes, doncs que es quedaven estàtiques en alguns punts i que començaven a rebre moltes trucades del 112, que hi havia, doncs, això, inundacions a metros, a la ronda, etcètera, etcètera. És en aquell moment que decideixen, doncs enviar les alert, perquè la situació ja passa de ser una previsió de que plourà molt a ser estan passant coses, que diria aquell. També ha especificat algunes dades, com per exemple aquell càmping desallotjat, doncs que s'han hagut de reubicar 250 persones que hi estaven pernoctant, per tant déu-n'hi-do, i a part, doncs, la condolència d'aquesta persona arrossegada per l'aigua i que ha mort aquesta nit a conseqüència dels aiguats.
3: Alguna cosa més, Benet?
27: Això seria tot.
3: Molt bé, doncs moltes gràcies. Fins ara.
27: Fins ara.
3: Dit això, deixa'm dir que DIF confirma que el tall que hi ha a la R2 i la R2 Nord entre Sant Andreu i Granollers Centre és per un esboranc. Ui, aquesta paraula, cada sent esboranc. El que hi va haver molt proper, el que hi va haver a principis d'estiu entre Montcada i Sant Andreu. El forat però no és tan gran i el gestor de la infraestructura, és a dir, DIF, assegura que aquest cop no té res a veure amb les obres, sinó amb les pluges, que han arrossegat material. Els tècnics estan treballant ara mateix per reomplir el forat de ciment i material, però no se sap fins a quan estarà tallat aquest tram. Ens diu un estudiant en pràctiques que hi ha a la redacció d'Esports de RAC1 que està dins d'un dels trens aturats, que li han dit que n'hi ha per hores.
0: Caram.
3: Sí, deu ser maco això. N'hi ha per hores. A més, Protecció Civil, deixeu-me dir, ha activat la prealerta Transcat per una fuita en un camió que transporta àcid fòrmic al carrer dels Obradors a Santa Perpètua de Mogoda i treballa en 10 dotacions dels bombers. No, aquí tenim un problema, és a dir, ara amb les infraestructures antigues i tot plegat, que quan plou, ara que veiem que les pluges són fortíssimes, tenim un problema amb la gestió de tot plegat. I és així. No sé la Isabel Lleugent on patava ahir, perquè, per exemple, ahir la tarda a Girona va caure forta, molt forta també.
1: Molt forta. Jo era a Madrid, Jordi. Jo era a Madrid, però sí, em van enviar fotos i vídeos i tremendo, tremendo forto. Jo els escoltava i també he escoltat aquest dematí el que parlàveu i l'analització que fèieu. Jo crec que al final el que ens passa a tots és que, recordeu que fa molt pocs dies es van suspendre classes i activitats davant d'una previsió molt severa i finalment les pluges van ser menys violentes del que s'esperava i també es va com criticar que hi hagués hagut l'alerta, no? Jo crec que al final, i em faig una mica meves les paraules que avui ha fet la consellera, no? Hem d'acceptar una cosa que és incòmoda, que és que una previsió és una probabilitat, no és una profecia, no? I no podem fer que simultàniament aviseu-nos abans i quan finalment el fenomen no és tan greu, per què ens heu avisat, no? Jo crec que una alerta, a vegades, lamentablement, no? Avui hem de lamentar la mort d'una persona, no? Però que quan acaba sense víctimes no és necessàriament una alerta equivocada, no? El que passa que tenim, doncs, el que ens pot acabar passant és que creem una fatiga d'alerta, no? I jo crec que això sí que seria molt perillós, no? I una vegada, i acabo, però jo crec que el ciutadà hauria de saber si li estem dient vigila o canvia ara mateix el teu comportament. Jo crec que aquestes són les qüestions que ens hem de pedagògicament preparar per saber quina és la nostra, el que nosaltres hauríem de fer, no? I des de la meva perspectiva, i també crec per una qüestió de credibilitat i de reputacional del que les meves administracions haurien de traslladar-me, l'objectiu no hauria de ser enviar més alertes, sinó aconseguir que quan soni una alerta jo sàpiga què he de fer. És que jo no ho sé, segueixo estant a la intempèrie.
3: Joan.
0: És que jo crec que hi ha una certa sensació, per part de, com a mínim la tinc jo, d'arbitrarietat en el tema de l'envió de les alertes. Quan va passar la Dana València, després van venir aquí algunes pluges fortes, per exemple, a l'Ebre...
3: És que jo crec que estem en l'efecte Dana,
0: Tomà. I rebíem alertes tots, de cop i volta, a tot Catalunya. En canvi, ara, aquestes pluges fortes al Baix Ebre i al Baix Camp i tal, de finals d'agost... Hi ha hagut una polèmica entre la Generalitat i els alcaldes, per cert, del mateix partit, perquè els alcaldes deien, escolti'm, els llindars que nosaltres tenim en els protocols per als quals s'ha d'enviar una alerta s'han superat clarament amb les tormentes i no s'ha enviat l'alerta. Mm. O sigui, poder, el que s'han d'aclarir entre tots, alcalde, Generalitat, qui sigui, és quan es fa i quan no es fa, perquè si no la sensació és més de que vaig a protegir-me políticament perquè no puguin dir que no hi he avisat, que no vaig a protegir la gent avisant-la del que ens ve a sobre.
2: Sí, sí. Mm-hmm. Jo crec que tens bastanta raó.
0: Vaja.
2: Perquè, no, perquè lliga molt també amb el que deia l'Isabel. O sigui, ens estan enviant tot d'alertes i què fem? No? També és això, o sigui, tu t'estàs protegint, però m'estàs dient què he de fer exactament?
4: Correcte.
2: És que jo no ho sé.
4: És que el Basté fa temps...
2: Amb... Quedar-me a casa, sí, sí.
4: Està. No, potser ha de ser una mica més clara.
2: Però així no estic a casa. Sí, que clar.
4: Fa temps, quan va començar la controvèrsia de les alertes, de la que aquí se n'ha parlat bastant, el Basté deia que potser hauria d'haver-hi diferents sons o diferents intensitats, perquè realment jo la vaig rebre, aquesta. Estava a casa i em vaig fotre, estava veient el futbol, i em vaig fotre un bon susto pensant, què passa ara? Quan jo ja sabia que hi havia una tempesta, ja estava a la White, ja havia tancat les finestres pertinents i vigilar. Hi ha un lloc on m'entra una mica d'aigua quan plou fort...
2: Vas tancar la finestra.
4: No, home, no, ja m'has entès. Però, o sigui... En tot cas, el Basté, que està a trafar uns dies als Estats Units, si va llogar un cotxe, no dubto, perquè per Nova York devia anar amb taxis i coses, el retrovisor esquerre dels cotxes, fins on jo sé, hi ha un missatge allà posat que diu "Objects may be closer than they appear", que vol dir, els objectes poden estar més a prop del que sembla. Val? Sí, perquè en el seu moment, algú no devia fer bé la maniobra, se li va passar un cotxe per allà, i devia denunciar no sé qui, i van decidir posar això per fer un disclaimer general, igual que els pots de cafè aquells, diu caution hot, que vol dir compte que et cremaràs, quan ja ho saps que una cosa està calenta, igual que quan una cosa surt del forn. Què vull dir amb això? Que també una mica d'autoresponsabilitat. O sigui, si portem diversa una setmana, que ahir fotria una tempesta, quan fa que ho sabem? Jo crec que ho sabem des de diumenge o dilluns, i l'han clavat els meteoròlegs. Llavors, està bé que t'avisin això, jo crec que un aviament una mica massa massiu et confon, perquè al final no saps què has de fer, si t'has de collonir, t'has de quedar a casa, o sigui, ja ho saps que t'has de quedar a casa. Ja fa dies que ens ho han dit, que ens hem de quedar a casa i que hem de vigilar, que hem d'evitar desplaçaments innecessaris, són les 9 del vespre, per tant, en un principi no hem d'anar a comprar una barra de pa a la benzinera, no cal, ja penjaràs pa l'endemà, però jo crec que hauríem de fer una mica d'apel·lació a l'autoresponsabilitat. I, evidentment, el tema d'Anna ha estat fatal amb això. Però és molt diferent el tema d'Anna, eh? Mm. Hi ha una pila de morts i hi havia un senyor que era el president de la comunitat que estava fotent-se un tiaveri amb els pertinents gintònics i vés a saber què, que encara no hem descobert la veritat del que va passar aquell dia, aprofito per remarcar-ho, amb una pila de morts. Llavors, arran d'això, tothom vol posar la vena abans a la ferida.
3: Mm. David, vols dir alguna cosa sobre el tema i ja passem a un altre?
5: No, estava pensant en la víctima mortal, no?
3: Sí.
5: I això crec que ha passat sempre, no? Quan han passat aquests episodis, sempre és allò, va, que sí que salven el cotxe, no? per dir-ho així.
3: És terrible.
5: És terrible. I l'altre és... A mi em va passar, jo estava sopant a Badal i no, va sonar l'alarma i cap a casa i vaig tornar que no plovia ni res. Vull dir,
3: és que va passar una cosa molt curiosa. Sí, és a dir, jo, per exemple, a la zona de les Corts, ahir... Sí. Quan, abans de començar el partit del Barça, plovia, però res, que pràcticament res. I van arribar unes imatges que la ronda de dalt estava tallada.
4: I dius,
3: és que ho explicava, per exemple, el Víctor Cullell, que viu per la zona de Horta-Guinardó, em deia, dius, que allà va caure la Déu és Cristo abans de 2:15.
5: Va dalt la Bordeta d'Hostafrancs.
3: No, és que estem en un moment que dius, bueno... En fi...
5: I el que em sembla important, no sé qui ho ha dit, que és una mena... les institucions públiques fan avisos amb caràcter general, no? Però aquí també entra la corresponsabilitat. No anem a diferir tota la responsabilitat de la nostra integritat a l'Estat. Seria... No? Ens infantilitza, també. Sí.
3: Per cert que no heu ferit amb arma blanca, no? I...
4: Bueno...
3: No. Terrassa. Yep. Aquesta matina ha hagut una discussió entre dos homes a l'interior d'un supermercat al barri de Cal Anglada. Ja fora de l'establiment han continuat discutint i un d'ells ha tret una arma blanca i ha ferit el seu contrincant a la cara. Els Mossos busquen l'agressor que ha fugit del lloc dels fets mentre la víctima és a l'hospital recuperant-se i esperem que vagi bé de la ferida. Bé, 3 minuts i 2:15. Hola, Jordi de Planell, bon dia.
6: Bon dia.
3: ara he vist que Televisió Espanyola fa, durant 20 minuts està parlant d'aquest tema, la Inxar Rondo. De l'Audiència Nacional avui ens ha arribat una d'aquelles notícies que ens ha sorprès, no perquè no tingui tot el sentit del món, sinó perquè ja havíem perdut la fe. El jutge que investiga Maria Dolores de Cospedal a l'Audiència Nacional té damunt de la taula un informe de la Policia Nacional Espanyola que obre les portes de bat a bat a imputar-la. El més sorprenent són les proves que els agents han recopilat per incriminar Cospedal. Són uns àudios secrets que vam destapar aquí al Món RQ. Fem memòria, Jordi, d'on ve tot això?
6: Doncs mira, fa un any i mig, l'abril del 2025, a través d'una investigació periodística d'aquí del Món RQ, vam treure a la llum una conversa inèdita entre Maria Dolores de Cospedal i l'omnipresent comissari José Manuel Villarejo. Era una conversa de l'any 2014, quan ella, Cospedal, encara era secretària general del PP, per tant, efectes pràctics, la número 2 de Mariano Rajoy. En aquell enregistrament se sentia perfectament com Cospedal parlava d'operacions parapolicials il·legals. Parlava de la guerra bruta per combatre l'independentisme, o parlava també de l'operació que havia orquestrat per robar els papers comprometedors a Luis Bárcenas, el tesorer del PP, que documentaven el finançament il·legal del partit. Per exemple, en un moment de la conversa, Cospedal confessava a Villarejo que ella ho sabia tot, que era conscient que hi havia en marxa una trama irregular per apispar els anomenats papers de Bárcenas, i fins i tot enfangava l'aleshores president del govern d'Espanya, Mariano Rajoy.
7: Se ha encontrado una documentación complicada. Yo no sé, espero que el ministro se la haya dado al presidente.
8: ¿Pero habéis encontrado vosotros al
7: final? No, la hemos encontrado nosotros.
8: ¿Vosotros? No, porque yo sé que han encontrado, lo del último mes no lo sé, yo sé que antes habían encontrado y más o menos habían limpiado a este todo lo que tenía.
7: Bueno, pues eso...
8: Me lo ha dicho el presidente, no me lo ha dicho la presidenta.
6: Cospedal, ya ho sentit, deia Villarejo, yo sé que habían encontrado y que habían limpiado a este, en referència a Luis Bárcenas, todo lo que tenía. A mí me lo ha dicho el presidente, en referència, evidentment, a Rajoy, no me lo ha dicho nadie más.
3: Aviam, seria una cosa que és molt curiosa, que és que hi ha una paraula que és burofax. Arriba un burofax a la ràdio demanant aquests àudios, d'acord?
6: Exacte.
3: Però, esclar, el millor de tot és que es van presentar aquí a la ràdio, després,
6: sí,
3: no?
6: Sí, sí, sí. Primera curiositat. Nosaltres publiquem aquests àudios l'abril del 2025 i el burofax per reclamar-nos-els arriba el juliol del 2026.
3: És a dir, un any i tres mesos després.
6: Un any i tres mesos després de publicar els àudios, el jutge que investiga el cas Kitchen, al qual feien referència aquests àudios, ens els reclama en un moment, per cert, en què tots els imputats ja estaven processats i anaven a judici. De fet, el judici ja s'estava celebrant. I Cospedal havia quedat fora del banc dels acusats. I després, efectivament, rebem aquest burofax en què ens deixen clar que ens reclamaran tots aquests àudios. Això passa a principis de juliol. I l'últim dia de la temporada regular, que va ser el dia 16 de juliol, es van presentar aquí uns agents de la policia espanyola molt amables, uns uniformats, un altre amb corbata, i ens van demanar que els hi féssim arribar la informació que havia requerit el jutge.
2: Van demanar per tu? Com va anar això?
6: Van demanar per la directora de la ràdio, per l'Eulàlia Carbonell, i després, doncs, vam... Tampoc ara explicarem les interioritats, però...
3: Quin susto, no, que arribi la policia?
6: Sí, sí, sí.
3: Va comentar,
6: que
3: aquí a la ràdio...
2: Està aquí Jordi de Planell, amb quin...
3: Que no se lo llevamos.
6: Ja els esperava, ja els esperava.
2: Quin idioma?
9: En una redacció periodística.
6: Parlava en castellà.
3: Jo el Dable no descarto un dia veure'l...
2: Bueno, està
3: Dable.
2: Està
3: PTT. Està PTT, que començava vacances en aquell moment.
6: Aquell dia començava vacances. Perquè la setmana següent vaig haver de venir a la ràdio un parell de dies a preparar els àudios que enviàvem, sí, a través dels nostres serveis.
2: Preparar un paquetet i
6: clar, tot. Han
3: passat
6: males
3: vacances. Clar, perquè...
6: Vam posar tot en un pendrive una advocada del grup ho va entregar a la comissaria de Via Laietana.
10: Ets un ciutadà exemplar.
6: Evidentment,
3: nosaltres no podies altra cosa. Aquí hi ha una altra història, que és que recordo que va haver-hi algú que va dir que els àudios podien haver estat manipulats amb intel·ligència artificial. Fins i tot, recordo Rafael Hernando dient...
6: El raca raca de RQ.
3: El raca raca de RQ, que podria ser una cançó que podria fer algú. El raca raca de RQ. I...
6: Esclar, perquè nosaltres vam publicar aquests àudios el mateix dia que Cospedal compareixia a la comissió d'investigació del Congrés que intentava estirar el fil de l'Operació Catalunya. I quan els portaveus dels grups parlamentaris, diguem-ne que la van obligar a respondre sobre les revelacions que contenien els enregistraments, ella ho va despatxar dient que no reconeixia aquesta gravació i que era probable que l'haguessin creat amb intel·ligència artificial, perquè ara la intel·ligència artificial està molt de moda. I al cap de 3 setmanes o un mes van publicar una altra informació, en aquest cas sobre la l'espionatge en Pegasus d'Artur Mas, just abans que Artur Mas comparegués a la mateixa comissió d'investigació, i Rafael Hernando, que en aquell moment era el portaveu del PP en aquesta comissió, és quan va dir el raca-raca de RAC1, cada vez que tenemos que venir aquí salen los de RAC1 con el raca-raca. Però bueno, és igual, el PP doncs...
3: No, què ens va... ens va fer aquesta lògica. Un sector del PP.
6: Deixa'm un sector del PP.
3: Sí, perquè algun d'aquí va trucar dient que era molt bèstia. Deixa'm-ho dir, també. És a dir, coses com són. És a dir, aquest és el Rafael Hernando, que diguem-ho és... És a dir, va
9: amb un fet bé
3: pel carrer, saps què vull dir?
9: Va ser la Soraya que va trucar?
3: Qui?
9: La Soraya.
3: No, la Soraya no truca. La Soraya va amb fals. Amb fals per tallar colls.
0: Però no se'n surt.
3: No se'n surt.
6: En alguns casos. La qüestió és que nosaltres vam entregar aquests àudios.
3: I els àudios són bons.
6: Ah, i què ha fet la policia després que els entreguéssim els àudios al juliol? Doncs s'ha dedicat un parell de mesos a analitzar-los. Els ha analitzat tècnicament per comprovar que no hi hagués manipulacions, que no estiguessin creats amb intel·ligència artificial, que nosaltres, quan els vam emetre, no haguéssim omès parts que alteressin el contingut de l'àudio. Els ha transcrit. Aquesta conversa, per exemple, que ara hem sentit, no?, en què Cospedal incriminava Rajoy, està transcrita literalment a l'informe de la policia espanyola, i ha enviat aquest informe amb totes les revelacions al jutge.

0: les seves agendes es corresponien amb la data dels nostres àudios i amb les reunions amb Cospedal. Ara. I han comprovat que, efectivament, és així. Dates i temes de conversa concorden. I en tot això han dit, escolteu, doncs això és bo, el jutge ara que decideixi si imputa Cospedal amb aquest material que sabem que, efectivament, pot anar a missa o no.
1: D'unes agendes que no les tenies tu a casa, les tenia amagades la policia.
0: Ara.
1: No, i no podies tu tenir les agendes i ara crearé un àudio amb intel·ligència artificial.
0: No, exacte. O sigui, aquestes agendes...
1: És impossible perquè les tenia la policia.
0: Són a l'Audiència Nacional. Són els arxius de l'Audiència Nacional.
1: Bueno, i ara què?
2: Per tant, això és com un Watergate, només que en vez d'espiar en el partit adversari, s'espiaven entre ells.
1: Correcte.
2: I fa bona aquella frase de Suárez de que la vida hi ha enemics, enemics, enemics irreconciliables i companys de partit.
3: Sí, el solo, com en aquella, el solo que vienen los nuestros, no?
2: Sí, sí. Pío Cabanillas. Pío Cabanillas.
4: Para.
1: Sí, i ara què?
0: Doncs ara el jutge haurà de decidir si amb aquests àudios, que són proves noves, perquè fins ara no els havien tingut en compte, imputa Cospedal.
3: Clar, t'hi veig anant a declarar.
0: És una possibilitat, però a mi em semblaria estrany que em citessin a declarar ara, m'ho van plantejar en el seu moment, però em semblaria estrany que em citessin a declarar ara perquè l'informe de la policia espanyola és molt concloent. Va. Diu que els àudios són bons. Llavors, si hagués hagut controvèrsia, una de les parts m'hagués pogut citar perquè hagués intentat donar explicacions de com els havia obtingut, per donar-li o versemblança o per qüestionar la meva feina. Però com que la policia és tan contundent, em semblaria estrany que jo els faci falta per res. Ah,
3: faríem una transmissió que, escolta, amb l'Edu de amb el Dani Solsona, faríem una hora abans i una hora després de la compareixença.
5: Que se'l quedarien, l'adopten.
3: Sí, sí, l'adopten allà, sí, sí, allà.
1: Efectivament. Però... Bueno, però escolta'm, t'has quedat més tranquil, estàs més content, estàs més satisfet?
0: Jo estava molt tranquil amb la feina que havíem fet. Sí que és veritat que emprenya una mica quan surt la gent a dir que t'ho has inventat amb intel·ligència artificial. I ara que sigui la policia espanyola que els diu, no, escolti'm, això era bo, doncs em tranquil·litza. També és veritat...
1: Que no passarà res.
0: Que segurament jo crec que no passarà res. I una altra cosa, 15 dies després d'això van publicar uns correus electrònics del CNI que sortien, ja ho vaig dir en el seu moment i per tant no ve d'aquí, del mateix servidor que aquests àudios, del mateix servidor, van passar pels mateixos pèrits informàtics forenses per comprovar-ne la versemblança i l'autenticitat, i també va sortir el CNI, com la Cospedal dient que era intel·ligència artificial, el CNI dient que era tot mentida. Doncs ara espero que, escolti'm, si algú vol reclamar també aquells correus, que els estudiï la policia espanyola i així tothom estarà tranquil i sabran que són bons.
1: Escolta'm, la Marga, que saps que és com la nostra germana, està patint per tu. T'ho dic perquè ho sàpigues, que està patint per tu. Digues, David.
4: Jo només tres coses. Una, primer, felicitats i gràcies. Dos, suggeriment, com en la democràtica relació entre periodistes i representants públics, suggereixo que el Deble, o qui sigui, li envia al migdia un correu electrònic al Rafernando, assumpte del missatge raca-raca, i aleshores el text, bon dia, il·lustríssim diputat, li adjunto la informació pertinent per si fos el seu interès, atentament. I la tercera, que m'ha fet pensar just quan parlava el Jordi, que és, quan ha dit, han passat 13 mesos, no?, des de que surten els àudios fins que es persona... M'ha fet pensar en l'actualitat, de temes que tenen 10 anys, que precisament abans d'ahir que començava el judici del Roger Espanyol també va dir, home, esperar 9 anys, no?, per intentar establir la justícia sobre la pèrdua de l'ull, i tenint en compte que és l'únic judici que hi haurà de la violència de l'1 d'octubre, doncs també fa pensar...
2: Bueno, jo crec que...
1: No, el Televisió Espanyol estava al tema, perquè continuem a estar veient les imatges del Villarejo. Deixa'm dir que, el ministre de Transports, Òscar Puente, ha mencionat dels àudios de Villarejo que vam destapar aquí al Monarracú per justificar la guerra dels jutges contra el govern d'Espanya. Ho ha dit a Televisió Espanyola.
6: Llevamos un mes muy centrados en Ceuta y, por lo que sea, esa agenda judicial frenética que en julio no paraba, ahora está como parada. No sé si se retomará cuando acabe Ceuta, pero la realidad es que los tiempos de la justicia que estamos observando pues son muy peculiares, porque hay velocidad de crucero para unas causas y estamos viendo como ahora, fíjense, ahora se han decidido a los audios de Villarejo que involucran a Rajoy en el tema del espionaje a Bárcenas, ahora, no sé cuántos años después, parece que tienen interés para la justicia.
1: I les joies?
5: que s'enfonsava Espanya el juliol amb la joia.
1: Però jo dic que cada dia que passa...
5: No, vull dir que no hi ha, no hi ha cap pas, no hi ha cap peritatge, no hi ha cap declaració, no hi ha cap compareixença, no hi ha cap especulació.
2: Lo dels Oscars...
5: No s'enfonsa, no?
2: Lo dels Oscars, els dos, López i Puente, amb el tema de la justícia, és una brutalitat. Lo d'ahir de l'Òscar López, parlant de llops solitaris per acusar els jutges, no sé si això inclou en el jutge Pinya o no l'inclou, és intolerable. Però jo vull parlar un moment de la figura de Cospedal,

0: m'ho permeteu molt breument. Cospedal ha tingut en aquests 10 anys que parleu que tot això dura una estratègia per intentar que tot això no l'acabi esquitxant, que jo crec que, des del punt de vista personal d'ella, ha sigut intel·ligent, que és fer-se fonadissa, sí, desaparèixer...
1: Sí. Ha desaparegut el mapa.
0: Marxar de la política, no tenir cap vincle amb el PP, sota la teoria de que si tu ja no ets objecte de poder ser derribat, aleshores no et toquen, no et tocaran tant els collons. I això és el que ella porta, i ho ha fet políticament, ho ha fet inclús en aspectes personals. I ha desaparegut, o sigui, és com si se l'hagués tragat la terra en aquesta dona. I ara... no tinc tan clar, per molt que digui el que digui Òscar Puente, que no se li ha de fer cas amb res, així de clar, que li surti també la jugada. Tu dius que no passarà res. No ho sé.
1: Aviam, Isabel.
2: Crec que, primer de tot, felicitats, perquè sempre, al final, quan algú se li... la seva feina té una màcula de sospita, el que volem és deixar molt clar que la feina està ben feta. Per tant, felicitats, perquè crec que això avala tot un procés de feina d'investigació, que és important poder-ho dir, no? Però després jo també crec que una conversa sigui autèntica no converteix automàticament a tot el que s'hi diu que sigui un fet provat, no? Jo crec que aquesta també és la següent reflexió, no? I que, perquè sabem que una persona doncs pot mentir encara que la conversa sigui autèntica, pot exagerar, pot presumir, pot interpretar, no? Per tant, l'autenticitat de l'àudio amb la veracitat de totes les afirmacions contingudes en l'àudio, ja veurem quin és el recorregut si finalment s'investiga Cospedal i Rajoy implicats ja en la trama que tots sospitem que podia existir, no? I jo crec que aquesta és la qüestió de la feina judicial, no? I el que passa que jo sí que crec que es pot no condemnar a Cospedal perquè aparegui en l'àudio de Villarejo, i jo estic d'acord que aquesta estratègia i aquest bon ús de la discreció l'està protegint, però també que crec que no podem contemplar com una possible fantasia de Villarejo tot això que estem coneguent o que vàrem conèixer, no? I jo diria que hi ha una pregunta com per mi molt inquietant, no? Com va poder existir durant tants anys una estructura policial amb una capacitat de gravar polítics, empresaris, periodistes, responsables institucionals i acumular una quantitat extraordinària d'informació sensible que només ens pot portar a una reflexió? En una democràcia és evident que la policia ha de tenir informació sobre el poder quan investiga delictes. És la seva obligació, no? El que mai, des de la meva perspectiva, podria existir és que una policia vagi acumulant informació sobre el poder per convertir-se ell mateix en un possible poder, no? Jo crec que aquesta és una reflexió que en un sistema democràtic ens hauríem de fer tots.
1: 19 minuts i les 11 en punt del matí. Alguna cosa? Ah, alguna cosa més, Teplà?
3: Només d'una cosa, en aquest àudio és la mateixa Cospedal la que s'incrimina, perquè ella diu, ja sé que l'han limpiado a este, en referència a Luis Bárcenas, todo lo que tenía, a mi me lo ha dicho el presidente, no me lo ha dicho nadie más, és a dir...
1: Més clar, l'aigua,
2: Però podria mentir, també, és a dir, això...
3: Sí, podria mentir, però per què hauria hagut de mentir? I en qualsevol cas, aquest àudio... Aquest àudio no ha format part mai del procediment, perquè no l'havien acceptat com a prova. Tota aquesta gent han anat a judici sense que aquest àudio hagi pogut ser contrastat per les acusacions amb els acusats que hi havia asseguts a l'Audiència Nacional. Això no té gaire sentit, perquè és evident que rellevant pel procediment ho és, independentment després de si quan s'exerceix aquesta feina de contrast en els interrogatoris es determina que les afirmacions que els interlocutors feien en l'enregistrament eren mentida o no, però que ho és de rellevant és evident. I una altra història. En aquesta conversa d'una hora i mitja a la seu de Gènova del PP, Cospedal i Villarejo també parlaven de l'Operació Catalunya i reconeixien la seva implicació en l'Operació Catalunya, i fins i tot Cospedal reconeixia que havia promès 250.000 euros a Villarejo perquè li pagués a Javier de la Rosa a canvi d'incriminar els Pujol. I això no s'ha investigat absolutament enlloc. De fet, l'informe de la policia espanyola només transcriu les parts que fan referència a la guerra bruta contra Luis Bárcenas, però de la guerra bruta contra Catalunya ni piu.
4: El que diu la Isabel és una cosa interessant, mantenint la hipòtesi de que jo crec que també té, no sé, com a hipòtesi és vàlida el que diu la Isabel, que en converses polítiques a vegades es fanfarroneja molt de, m'ho ha dit, no? L'escala superior, jo no sé si li va dir Rajoy, li va dir Eugenio Pino, ho dic perquè està condemnat, o li va dir qualsevol altre. El que sí que no hi ha farol és que sap el que està passant i que sap que li han netejat la, no? Que li havien de fer el Bárcenas, i que hi ha un policia implicat, bueno, un policia no, un xòfer que va acabar sent policia, per tant, pot ser Farol qui li ha dit, no? O és difícil d'acreditar en un judici, però sap perfectament el que està passant en aquell moment.
1: Són pràcticament 3:15, gràcies a Jordi de Planell, felicitats una vegada més.
3: Que vagi bé, gràcies. Ara,
5: la televisió espanyola, eh? Incorporados sí, sí. Los audios de Cospedal que impliquen a Rajoy, última hora.
6: Un tio a l'Audiència Nacional explicant-ho. Sí, sí. Constaten charles entre ambos para proteger al gobierno de Mariano Rajoy.
1: I mentrestant...
7: Si ens pensàvem que no estaríem distrets, estarem molt distrets.
1: Ui. I perdó, per l'expressió, perquè m'agrada molt en castellà, que és i lo que te rondaré, morena. Que també són pràcticament 3:15, anem a la publicitat i anem acabant ja avui, perquè...
0: Per què? Ens fas fora abans.
1: Perquè ens queda 1:15 que tenim molta feina. Mira, tenim...
0: Vaya.
1: Parlar del 7-2 del Barça.
6: Ole.
1: No parlarem del 2-0 del Rayo, sí. Que el vaig veure i jo crec que...
3: 2-1, que...
1: 2-1, 2-1.
0: Gran gol de Roberto, eh?
1: Sí, el gran gol de...
0: Que, partits no que
1: no vagi
0: a
1: la selecció, mira què et dic, que no vagi a la selecció.
0: No, que llavors ens el fotereu.
1: Bueno, i dit això, Joan, deixa'm dir que no entenc l'alineació del primera part. No l'entenc, però bueno, és igual.
3: Ara juguem contra l'El.
1: Ja. Sí, bueno, ja. Ja.
5: Samarreta o sense?
1: Sí, sí.
5: Samarreta o sense?
1: Clar, que bona aneu... aquesta. Hòstia, sí. Vaia merdeta el Mauier, ara.
3: No cal que ens hi emmerdem.
1: Dit això, parlarem d'aquest 7-2, lògicament, i després parlarem del Festival de Jazz de Barcelona, 60 anys. 60 anys del Festival de Jazz. Després parlarem de... Amb el Guillem Ilkiwi parlarem que la vigília dels atemptats de l'11 de setembre a Nova York... La nit abans, al Madison Square Garden, va haver-hi un esdeveniment que ara, vist en perspectiva, és històric, perquè va ser l'últim concert que on es van reunir tots els Jackson 5, amb Michael Jackson al capdavant. Va ser l'última vegada. Avui parlarem d'aquell concert i del best-of del Jackson 5. I després ens visitarà Ivan Herzog, que treu un nou disc aquí al Mona RAC1. Un moment.
8: Un de cada 3 infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
9: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
10: Doncs jo només sento la carretera.
9: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. PDP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
11: Descobreix els màsters de la Salle Campus Barcelona. Sessió informativa el 17 de setembre. Salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. What if you take your expertise further?
12: Hola, sóc Marc Casado. Sé que encara sóc molt jove, però ja he après que la vida tot pot canviar en un minut. Avui toca marxar, però hi ha coses que no són negociables. Vagi on vagi, sempre portaré amb mi la meva terra. És com sóc. Som terra, som orgull, som així. Parlem, perquè ets els nostres.
13: Parlem. Truca al 1713 o entra a parlem.com.
14: Yo no renuncio a nada. Ahora solo en Opticalia, 2x1 en gafas progresivas, monofocales o de sol. Solo en Opticalia y Opticalia.com.
15: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
16: Visió personalitzada, tecnologia real. A Cotet, les teves ulleres progressives creades amb intel·ligència artificial, adaptades al teu dia a dia, adaptades a tu. Cotet, una nova manera de sentir.
17: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
18: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Quan rasques un rascadal 11, ho trobes.
21: Sí!
20: Per exemple, ella acaba de trobar una alegria.
21: Lo, lo, lo, lo, lo, lo.
20: I ell s'ha trobat amb el cantant que porta dins. A partir de només 50 cèntims, amb els rasques de l'11, pots trobar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11, rasca el moment.
22: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
23: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
24: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
25: I des de 16.400 euros.
24: Què?
26: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
27: El perquè de tot plegat.
1: 10 minuts i les 11 en punt del matí. De seguida, Miguel Rico, Rico, Rico i Roger Saperes, aquí al Món Arracú, per parlar del 7-2 del Barça, però abans...
5: Ah, sí, primer vaig jo, clar, no me'n recordava. Tiam. El raca-raca de Racú, per què amagar-ho? També, bueno, en fi, serien tots títols que podien... Avui hem parlat de l'efecte Streisand i explicaré breument l'efecte Streisand, perquè sempre citem l'efecte Streisand i ja està. I llavors explicaré molt breument, que és la Bàrbara Streisand. L'any 2003 apareix en una web que es diu pictopia.com la seva casa de la costa de Califòrnia. Mm. Ella presenta una demanda perquè diu que la gent sabrà on viu i que no li interessa, i un cop presenta la demanda, això es fa públic, de 6 visites que havia tingut aquella web, passa a 420.000 persones el mes següent que es van mirar a la web. Mm. Llavors, d'aquí ve l'efecte estrès. Vale. Avui hem après que Mamoneo és tripijoc, tracamanya o martingala. Mm. I ja que parlem d'aquestes paraules, no hem parlat del xubasquero que portava ahir la porta a la llotja del Camp Nou. Sí, espectacular. Sí, l'està buscant al Mundo Deportivo, no surt avui la foto, però la imatge que es va veure a la tele, a la segona part, amb un xubasquero que era groc, sí, allà com una bola embolicat, em va semblar extraordinari. Bé, doncs xubasquero és impermeable. Però m'agrada més la paraula xubasquero. També hem après... fatiga d'alerta, que això ens ho ha explicat la Isabel Lleuger, i hem parlat del cas de la Marina, que no està morena, està negra, perquè el senyor Google no existeix. Després també hem conegut la democràcia corintiana, gràcies a Bell Fernández, la democràcia corintiana de Sòcrates, no el filòsof, sinó el futbolista, que és que resulta que als anys 80 el Corinthians es va autogestionar democràticament, totes les decisions es prenien així durant 2 anys, que no sé si quan havien de decidir la tàctica també la decidien votant, l'alineació la decidien votant, perquè això de les votacions, David Fernández, l'assemblearisme...
28: L'escarrega ja Déu al diable.
5: Sí, ja saps que és complicat. En fi, i després també hem après que existeix l'equip, o podria existir l'equip del Piticum, o el Pitipum, que seria un equip de l'Aràbia Saudita on van a retirar-se els jugadors gràcies al Joan López Alegre, que ens ha deixat la frase, i amb aquesta acabo: el Barça és un partit polític.
1: Hola. Deixa'm dir una notícia d'última hora per acabar. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha detallat la lletra petita de la proposta de llei europea per restringir les xarxes als menors. Obro parèntesi, demà en parlarem amb el corresponsal d'Austràlia, que teníem previst avui parlar-ne, perquè allà hi han començat a fer això, aviam com els hi va. D'una banda, no es permetran les xarxes socials als menors de 13 anys. I entre els 13 i els 15 només es permetran comptes creats i supervisats per pares o tutors, amb funcionalitats limitades i una restricció de temps màxim d'una hora al dia. Escolteu.
29: No social media under the age of...
30: No es permeten les xarxes socials als menors de 13 anys. Entre els 13 i els 15 anys només es permeten comptes creats i supervisats pels pares o tutors, amb funcionalitats limitades i una restricció de temps màxim d'una hora al dia. I entre els 15 i els 18 anys el disseny segur serà obligatori per les plataformes.
29: Safe design will be an obligation for the platforms.
1: Primera cosa, aquesta llei no trigarà més d'un any. Això per començar, perquè veieu que la tecnologia va exponencialment de ràpida i, en canvi, les lleis van... la legislació va lenta com el cavall del dolent. Tot i això, la recomanació als pares i mares, i jo els que faria és, comenceu, els que tinguin aquesta edat, a fer alguna cosa similar. Ho dic perquè si de cop i volta ho fem això, el que crearem és ansietat en els nanos, perquè si de cop i volta només la poden utilitzar una hora al dia. Von der Leyen ha alertat que els menors que comencen a utilitzar les xarxes abans dels 10 anys passen entre 7 i 8 hores diàries en línia. Això és gairebé una jornada laboral d'un adult. I ha lamentat que massa infants s'exposen massa aviat a un món virtual pel qual no estan preparats. Aquesta una. L'altra notícia, un resum d'un article que ha fet a Bloomberg Pedro Sánchez sobre intel·ligència artificial. Diu que els centres de dades consumeixen cada cop més energia i aigua i poden generar impactes locals. Defensa regular-ne el creixement abans que el problema s'agreugi, exigint eficàcia, transparència i nova capacitat renovable. L'objectiu és impulsar la IA, diu, sense tensionar la xarxa ni els recursos. I afegeix dades. A Irlanda, els centres de dades van representar el 21% del consum elèctric del país el 2023 i podria arribar al 32% aquest any. Als Estats Units s'espera que la seva proporció de la demanda es tripliqui del 4% el 2023 al 12% el 2028.
0: Pedro Sánchez llegeix a Juliana. Perquè al Penínsules, crec que el dissabte o el diumenge parlava d'això.
2: Sí. Sí. Pedro Sánchez pensa malament i encertaràs. O sigui, el gran desenvolupador, la gran base de centres de dades aquí a Espanya és Aragó, i per tant Sánchez, que es dedica a bombardejar autonomies que no siguin seves, o sigui, gairebé totes, ara vaga amb això.
1: Venga. 5 minuts i les 11. Joan López Alegre, Isabel Lleuger, David Fernández, Pere Masti, en Riba, moltes gràcies, aneu en nom de Déu.
3: Gràcies.
1: Bon dia. I a la setmana que ve. Que vagi bé, Isabel.
4: Adéu, gràcies.
1: Benvinguda. 5 minuts i les 11.
6: Danone t'ha ofert el perquè de tot plegat.
27: El perquè de tot plegat.
7: RAC 1.
8: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
9: Consell d'estalvi nivell expert. Ara amb Endesa, passa't a Orange i estrena un Samsung Galaxy S26 amb un descompte addicional a la factura de la llum. Informa't sobre totes les combinacions i les bases legals al 800-700-700, a endesa.com o al punt Endesa que tinguis més a prop. No ho deixis escapar. Només fins al 4 d'octubre.
10: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i Esclat.
11: No tots els herois porten capa, n'hi ha que porten casc, cinta mètrica i un nivell a la mà. Cada dia els professionals de la construcció fan molt més cobres, construeixen benestar. I en aquesta feina, Obramat els fa costat. Amb solucions completes, marques líderes al millor preu, estoc immediat i assessorament professional. 20 anys construint junts. Obramat.
12: Vine a la Roca Village i viu l'emoció de descobrir noves sensacions, noves tendències, nous dissenys en les col·leccions que acaben d'arribar. Explora les millors marques com Birkenstock, Brownie i Levi's per menys. Visita la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
31: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
32: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
31: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
33: La vida d'una pime és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant a impulsar la teva pime. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Banc Inter, banca d'empreses.
34: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
3: Comprant alt, diumenges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
4: Que l'any serien 1, 2, 3...
3: Més de 2.400 euros.
4: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana el pit de pollastre filetejat a 3,65 al pack i la poma Royal Gala a 1,45 al quilo.
3: Més info a aldi.es. Aldi.
4: Que poc que costa comprar bé.
13: Tornar a casa amb Conforama i els seus dies sense IVA és molt més fàcil. Sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Preu sense IVA només del 18 al 22 de setembre. Conforama.
14: Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre, vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Gené i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a sagitt.com. Places limitades.
15: A tots els que porteu setmanes buscant cotxe i ja teniu decidit quin comprar-vos, us entenc. Perquè arriben els dies Ebro amb condicions molt especials i us toca replantejar-vos-ho tot. Tot i que, bé, pitjor seria sentir això amb el cotxe acabat de comprar i que no fos un Ebro. Descobreix els dies Ebro del 10 al 21 de setembre a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
16: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
1: Mira que bé. Veus? Molt bé, Ernest Ferrer. Tu és que ets molt bo. Ja ho sabem, està tècnic d'Ernest. Les 11!
17: Cellers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
1: Hola, Miguel Rico.
18: Bon dia i bona hora, jove.
1: Hola, Roger Saperes.
19: Hola, Basté, bon dia.
1: No veu anar al camp, perquè us veig que no esteu mullats ni res encara.
19: No.
18: S'havia d'arribar a nedant.
1: Ja. Escolta'm una... Deixa'm dir una cosa, que és... que ja no sé què dir.
19: Estem tots igual, jo crec.
1: És que aquest Barça fa molta por, i realment, no, jo aixecar recopes i ja vinc d'un silenci, que és molt difícil no poder somiar amb aquest equip, ens ho estan posant molt difícil, perquè, a més, va canviant de jugadors, va donant descans a un, va col·locant un altre, i l'equip està jugant d'una manera, Roger, bestial, no?
19: Increïble. Et preguntes i vas mirant l'agenda quan torna a jugar al Barça, perquè és Gaudí. Saps que arriba un partit i, com a mínim, l'expectativa que tens és que t'ho passaràs bé veient el Barça. L'altre dia deia Flick, no? Si baixem un 10%, ho acabarem pagant. Doncs ahir, durant tot el partit, el Barça, a mitja part, tenia el partit resolt. Comença la segona i va, i va, i va, i va, fins que no marca la min que volia marcar el gol i el marca pràcticament al minut 90. És un autèntic festival. Parlaves tu, Basté, de que juga un, juga l'altre. Aquest equip crec que és una combinació de dues coses, de fam, jugadors que tenen ganes de guanyar títols, i d'aquesta competència, que el fet de tenir més banqueta està fent que molts jugadors es posin les piles i que cada cop que surten a la gespa et donin un rendiment excepcional. Em sembla que és una combinació perfecta fins ara.
1: Rico.
18: Bueno, crec que vam parlar al començament de temporada que el millor que havia fet el Barça és en elevar considerablement el nivell de competència interna fins al punt de que avui, amb 6 jornades, pots dir clarament que el Barça té 16 o 17 titulars, que són capaços de donar un nivell màxim sense que es ressenti el rendiment global de l'equip. Col·lectivament saben exactament el que han de fer i individualment tenen un atreviment i una qualitat individual que desmunta qualsevol intenció de l'equip contrari. I és que només comença el partit, jo crec que els 6 o 7 minuts el Barça ja va estar 6 o 7 vegades a l'àrea, però com que no et feia gol de dins de l'àrea, ahir et van matar a canonades des de fora de l'àrea, amb gols de Cancelo espectaculars, i després... a nivell particular, més enllà de la sempre presència omnipotent de Rafinha en qualsevol posició del camp, bueno, tenies la qualitat individual de l'1 contra 1 de Yemi, que jo crec que ahir es va guanyar a la gent del Camp Nou i els hi va demostrar que ell, amb aquest jugador, també hi pots confiar, perquè no solament té la velocitat, sinó la capacitat de marxar del seu marcador i convertir-se en un assistent, a part de que, com deia el Cruyff a vegades, amb aquest regat ha de xafar l'àrea, perquè si xafa l'àrea o és gol o és penal, com va passar ahir.
19: Sis regats ahir a Adeyemi, de 7 intents, 6 regats, està mirant també 8 rematades, 4 ocasions, 2 penals provocats, una assistència.
1: Deixa'm que digui que és bestial. Bueno. És bestial, i Rafinha...
18: Bueno, Rafinha...
1: Rafinha s'ha posat el braçalet i és com quan Spider-Man es posa la capa, es posa el vestit. És a dir, és un tio que el braçalet li ha donat una potència bestial, està molt bé, i jugar de fals nou, o sigui, jugar de nou, li va de meravella.
19: O sigui, clar, és que et dona tot això, tots aquests gols, el fet que deies tu, l'ascendència que té pel fet de portar el braçalet, i el que et dona a sobre defensant. És que Flick diu, no, és que si va Rafinha, si va el capità, hi van tots, clar. I tots els segueixen. És el discurs aquell que li feia Luis Enrique a Mbappé en el documental aquell, de dir, tu has de marcar-ho perquè si vas tu aniran els altres. I és el que fa Rafinha, clar, si a sobre et fot 11 gols...
1: Fixa't en un detall, que hi ha jugadors que no són canviats mai. O sigui, fixa't que Rafinha juga tots els partits. Sí, sí. Lamine està jugant tots els partits, per tant són ells els que volen jugar. Estic convençut que aquí, perquè podries agafar i dir, pues mira... Lamine, contra el Racing no juguis perquè ens interessa més que juguis contra el Sevilla. Però no, jo crec que Lamine vol jugar tots els partits. I jo crec que Rafinha vol jugar tots els partits i tenir una ascendència per dir, escolta'm, juguem.
18: Jo crec que arribarà el moment que també veurem que el Flick els dona descans.
1: Segur, perquè, però no arribarà... Bueno, jo crec que ara...
18: gestionant bé, bueno, és que, clar, a Rafinha tan aviat el veiem al punt de penal com ahir a la segona part, jo el vaig veure un parell de jugades de lateral dret, amb capacitat per iniciar ell mateix la jugada des del darrere. El ritme, a més, que jugue aquest Rafinha, jo no he vist mai a la vida cap jugador que aguantés tota una temporada per aquest ritme, per tant, se l'haurà de dosificar. Ara ve un moment molt perillós pel Rafinha, que és aquesta aturada de seleccions.
19: No li diguis que... el festeixo de les aturades, que el posa, el posa negre.
18: No, però clar,
19: que no li recordis. Sí,
18: aquest Rafinha farà 40.000 quilòmetres.
1: Demano, sí, sí. Vaig sentir l'Oliveros que ho deia, 43.000 quilòmetres fa Rafinha, que és una bestiesa.
18: Ha d'anar a Austràlia, ha d'anar a l'Índia...
1: Sí, aquí, mira, demano, per favor, al Pariser i al Tudiràs i a la gent del Barça, que faci un informe d'on viatgen els jugadors del Barça aquesta aturada de seleccions i quants quilòmetres fan, perquè ens trobarem sorpreses...
18: I quants minuts juguen.
1: I quants minuts juguen, perquè, és clar, una pregunta... Clar, jo suposo que anant a jugar a la Índia i a Austràlia, jo crec que Rafinha va a costellades, interpreto. No ho sé, però la selecció espanyola té partits de Lliga de les Nacions, aquesta patxanga, per tant vol dir que s'hi juguen. Mm. Vol dir que Lamine jugarà. Vol dir que Rodri jugarà.
18: Que juguen un dia a Wembley, a la Conta de la Terra.
1: Imagina també que dius, hosti, 3 setmanes, eh? 3 setmanes. Recordeu que el Barça té un partit... Bueno, cada setmana hi ha 3 partits. A l'Espanyol, importantíssim contra l'Elx, divendres, juga divendres al vespre.
18: Dissabte,
1: el Barça, al camp del Sevilla, que està dalt, el Sevilla, Sevilla-Barça a les 9, i diumenge un partidàs, 4:45 de la tarda, Atlètic de Madrid, Real Madrid.
18: Sí.
19: Pot ser maco.
18: Un partit que ve marcat pel partit de l'altre dia al Camp de l'Elx, perquè si al Madrid se li arriben a escapar els 2 punts aquests...
1: Pues si vas al Cantó un duro,
18: El partit de... El clàssic de... O el derbi de Madrid de diumenge podria tenir conseqüències fatals per el Madrid o per l'Atlético.
19: Sí, sí. Perquè... Però clar, també hi ha les sensacions, més enllà que l'altre dia guanyessin contra l'Elx... La segona part que fa el Madrid, si és per sensacions, el Barça, no ho sé, jo hi ha hagut anys que veus que hi ha alguna cosa especial, i per mi aquest any és un d'aquests. Potser no acabes guanyant tots els títols, perquè clar, posar-te aquest llistó és una autèntica animalada.
1: L'Albert Padrón diu, Brasil, però... tot amistosos.
18: Sí, sí.
1: I no el baixaràs de l'avió, Rafinha, eh? No el baixaràs de l'avió, perquè van amb la bandera incorporada. Aquests que també van amb la bandera incorporada.
19: No, i que saps com és.
1: Com el Madrid amb el tema Mbappé, Canuté i...
19: Rafinha és donar-ho tot a cada partit. I ho donarà tot també amb el Brasil, que ja li va passar la temporada passada, que en un amistós, anant amb una cursa...
1: Que no calia.
19: Es va acabar trencant. Vull dir, això és el seu ADN.
1: Bueno.
18: Jo, és que hi ha moments que el Barça jugué com ahir... i et poses a la pell de l'altre equip i dius, jo què puc fer? Si no veig la pilota. No veig la pilota. No veig els espais. I quan me n'adono ja m'han xutat a porta. A més, a mi em va agradar la reacció del Barça a la segona part del camp del Llevant, que va badar bastant i se li va complicar el partit ahir a la segona part. També amb 2 gols d'avantatge, no va badar ni un segon... i veiem els jugadors del Barça amb 7-2 o amb 6-2 al marcador al minut 85 o 88 pressionant com si fos el minut 3 i anessin empatats a 0. Aquesta voracitat és una altra característica que no sé com l'alimenta el Flick, però que pel públic, pel seguidor del Barça, és extraordinari.
19: Però acabo... només que fa la sensació que més que els rivals a la Lliga, el perill pot ser el propi Barça, que és veure tan superior, si manté aquesta línia, als teus rivals, que et puguis acabar confiant una mica, perquè és que...
18: Si et confies, passa-lo del camp
19: de llevant. Sí, per això, però no veus ara mateix un equip que pugui fer-li una mica d'ombra al Barça si manté, evidentment, aquest nivell de concentració i d'esforç i de tot.
18: Que a més són tots, no és que jugui...
19: Clar, és que és la polaritat.
18: Un dia un tio ve i la setmana següent un altre o dos... No, és que aquí, quan acaba el partit, tens dificultat per triar qui ha estat el millor jugador del Barça. I no solament això, sinó que tu en penses un, però escoltes els arguments d'un altre dient un jugador diferent i dius, si ho mires així, aquest també podria haver estat el millor
19: jugador. És que a mi em costa, Miguel, ara dir un jugador del Barça que no estigui bé.
18: No? Sí. Això et dic.
0: Correcte.
19: Qui no? Els de la banqueta...
0: Per cert, Joan García no té res, no?
19: Semblava que no era important el que tenia
0: el
19: genoll.
0: Esperem. Ja no parlarem del tema de Mbappé i de tot el merder que hi ha a Madrid, perquè ja n'hem parlat abans, perquè és un tema polític. Jo recomano escoltar l'Mbappé i jo crec que va estar impecable.
19: Totalment d'acord.
0: Impecable. Jo crec que va dir el que havia de dir, però això està tan polititzat.
18: Es va justificar. Diguéssim, es va justificar.
0: Bueno, però és que, clar, després de les castanyes que vagis tan caient...
18: Bueno, les mateixes que li van caure a l'app del dia anterior, des del Marroc, per posar-se aquesta samarreta. Jo crec que va buscar la manera de justificar-se dient porto mitja samarreta pels de Ceuta i no entraré l'altra meitat pels...
0: Però és la meva teoria. La meva teoria és que portava això aquí, portava això així arremangat, això és una cosa, això és l'altra.
18: A mi se'm fa difícil creure que aquest noi en 5 minuts, que és el temps que van tenir per prendre la decisió, va ser capaç de pensar tantes coses. Jo el que penso és que el Madrid es va equivocar de dalt baix... permetent que l'equip ja sortís al camp donant la sensació de que és un equip trencat i dividit.
0: Sí, això sí.
19: Jo crec que sí que tenia... Jo crec que sí que n'era conscient i crec que Mbappé és un tio que s'ha
0: posicionat... I Vinícius no ha dit res, però el tema del racisme porta molt clar.
19: Que s'ha posicionat.
18: Però a mi m'agradaria sentir que li preguntessin al Brahim si hagués estat a l'equip, què hauria fet Brahim?
19: No se l'hauria posat, jo crec. Capità de Marroc. Que és evident, però anava a dir...
18: Estàs fotent a l'equip amb una situació de dificultat personal important, doncs com a mínim que s'ho puguin pensar, que no arribin al vestuari després del calentament i els hi donguin una samarreta, us heu de ficar això. Bueno, ves, perquè sí, perquè és una cosa institucional, però una samarreta que a més del missatge aquest de todos somos caballa... tenia una lletra petita com els contractes que feia referència a una unitat de l'exèrcit ceutí. O sigui...
19: Però deia el tema d'Mbappé molt ràpid, només que ja en el seu dia es va posicionar a França demanant als joves que anessin a votar per frenar l'ultradreta i que, per tant, que aquí també hi ha...
0: Jo crec que aquí hi ha una cosa que ell s'ho creu.
19: Jo crec que és coherent com a mínim amb el seu missatge.
0: O sigui, jo crec que s'explica, evidentment que justifica, s'explica, però que l'explicació no és perquè em va donar la gana i perquè jo no... No, l'explicació és... Escolta'm, el que va dir, jo estic en Ceuta, però també hi ha uns migrants que van morir al...
18: Ja ha passat aquí que el Canute, que ni se la va posar, ha sortit d'aquí indemne, com si no fos ningú.
0: Sí, això també és veritat.
18: Vinícius i l'Mbappé, perquè són Vinícius i Mbappé, i Canute...
19: Conate.
18: Ha sortit com si no hagués passat res.
0: En fi, senyors, disfruteu molt. Són les 11 i 12 minuts. Veurem què passa ara en aquests partits importants i veurem sobretot què passa, creuem els dits, en les 3 setmanes que no hi haurà...
18: Sí, que no hi hagi lesions és el millor que pots aspirar.
0: Mare meva. En fi, gràcies, que vagi bé.
19: Vagi bé, Basté.
0: 11 i 12, d'aquí uns moments truquem al Tito Ramoneda.
2: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva. RAC 1.
5: M'agrada la meva feina nova, però m'agradarà igual d'aquí 45 anys? Són molts fulls de càlcul. Quan comencen els dubtes, aquí hi ha Mapfre. Amb els seus plans de pensions, assegurances d'estalvi, fons d'inversió i assegurances de vida que s'adapten al teu perfil, perquè estiguis ben segur d'allò que et fa sentir insegur. Anem on vas. Mapfre, el teu referent en planificació financera.
6: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
7: I supem a les millors taules del món.
8: En aquesta terra protegim i acollim.
20: Fem barri i fem pinya.
21: I fem i no deixem de fer.
22: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
23: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
24: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
25: Avui, a dia, el plàtan de Canàries per només 1,59 al quilo. De debò, molt bé, dia.
26: Amb creuer fantàstic de viatges al Corte Inglés, tanca els ulls a Atenes, els obres a Istanbul, i entremig esmorzes amb el mar davant, et banyes amb el mar a sota i sopes amb el mar al costat. Avança't i estalvia fins a un 60% amb la reserva anticipada. Consulta'm les condicions de viatges al Corte Inglés. Posem rumb als teus somnis.
27: A fora els dies s'escurcen i a Montse Interiors comença la tardor al llit, el nostre refugi preferit. Fins al 12 d'octubre a Montse Interiors un 20% de descompte addicional en llençols, fundes nòrdiques, farcits i vànoves. Estrena roba de llit amb fins a un 60% d'estalvi. El teu llit ben calentó. Vine a la teva botiga Montse Interiors i visita montseinteriors.com.
28: Dormir de mil maneres. Ara al Corte Inglés tens un 40% de descompte en una selecció de matalassos Flex, Picolines, Pol, Relax i moltes marques més. I ho pots finançar fins a 12 mesos, del 17 de setembre al 4 d'octubre al Corte Inglés. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFCSA i subjecte a aprovació. Consulta les condicions al departament o al corteinglés.es.
29: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot.
30: Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo, música amb el Sirex, humor amb Joan Pera, benestar, gastronomia i molt més.
29: Informa't a club65.es amb el patrocini del RAC.
35: Ja saps què diuen, qui rasca, troba.
36: Això no ho diu ningú.
35: No ho diu ningú fins que rasques on rasca de l'11 i et trobes amb una alegria o fins i tot amb 1 milió d'euros. Llavors, doncs sí que ho dius. Ja ho crec que ho dius.
37: A partir de només 50 cèntims, amb el rasques de l'11 pots rascar i trobar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
38: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
16: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
1: 11:45. Calfa Motors, el Festival de Jazz de Barcelona, per celebrar els seus 60 anys, 60. Tira la casa per la finestra, la festa durarà ben bé 3 anys, un trienni de celebracions que arrenca aquesta tardor. De fet, dimarts que ve ja començarà a sonar amb Zucchero, però també s'hi sumaran tot d'estrelles del jazz català internacional. Tito Ramoneda és el president de The Project, que és els organitzadors del festival. Tito, què tal? Bon dia.
39: Hola, molt bon dia.
1: Suposo que estàs emocionat per aquesta commemoració, no?
39: Molt. Sí, sí, perquè haver pogut juntar aquesta celebració d'aquests 60 anys, 60 edicions, 60 anys al 2026, 60 edicions al 2028, vull dir que és un relat fantàstic, perquè va haver 3 anys a la dècada dels 70, que no va haver festival, d'aquí aquest decalatge de les edicions, doncs és meravellós, Jordi. És que Barcelona, quan diem jazz, diem Barcelona, vull dir, és que Barcelona i el jazz comparteixen el mateix esperit d'innovació, el mateix esperit creatiu i lliure. Em sembla que el jazz és més que música. Barcelona, anava a dir, és més que un club, és més que una ciutat, però evidentment el jazz és més que música. El jazz és llibertat, és diàleg, és diversitat, és un crit de llibertat, és un crit com aquell que el 1969 a Santa Maria del Mar, amb un concert del Festival de Jazz de Duke Ellington, amb l'Orfeó, perdona, amb l'Escolania de... amb la Coral Sant Jordi, disculpa, sí. Duke Ellington va demanar que cantessin la paraula llibertat, no freedom, perquè en el concert sacre es canta freedom, però que estigués en català. I clar, vull dir que Barcelona en ple franquisme, Santa Maria del Mar, ple de gom a gom, pues, que estigués cridant llibertat, llibertat, llibertat, pues, diu molt del que és aquesta relació de Barcelona i el jazz.
1: La programació és extensíssima. Zucchero, Samara Joy, Diane Reeves, o fins i tot el Kyle Eastwood, que és el fill de Clint Eastwood, que sona així. Evidentment no tenim temps per comentar tot el talent que portareu a la ciutat, però que en són molts. Però què em voldries destacar, Tito?
39: A veure, et voldria destacar des d'aquest concert de Zucchero que ja l'has anomenat, el pròleg que tindrem al Parc Güell amb un homenatge molt emotiu a Tete Montoliu. Tete Montoliu l'any 66 va ser el primer jazzman, és el gran jazzman català internacional, i ell va debutar al Festival de Jazz de Barcelona el 1966. Li fem un homenatge al Parc Güell amb un concert espectacular, amb moltes sorpreses, el 12 d'octubre, que bé, per la motivitat del moment, pues el vull destacar. I evidentment hi ha una programació, com bé dius, absolutament variada. Branford Marsalis, Diane Reeves, has mencionat el concert del Kurt, el Ramon Miravet fent de Kroner al Palau de la Música, tota la partida de catalans, grans catalans, des de Sant Andreu, projectes especials de l'Andrea Motis. I també vull destacar que aquest és l'inici d'aquest trienni d'activitats especials extraordinàries on Barcelona el 2028 culminarem, i si tot surt bé, pues, en la capital mundial del jazz, en la celebració del Dia Internacional del Jazz, que se celebra el mes d'abril.
1: De fet, ja anirà al Palau de la Música, serà un dels espais, que és on debutarà el dimecres 21... debutarà, on hi haurà el dimecres 21 d'octubre l'Andrea Motis, però hi ha des d'un munt d'indrets del país, tots ells molt diferents, des del Jamboree a l'Auditori, i un dels indrets més màgics serà el Parc Güell, on fareu un dels actes més especials d'aquest aniversari de 3 anys, perquè serà una festa per homenatjar el gran Tete Montoliu. On ens acompanyarà més la filla del Tete, perquè, és clar, si parlem de jazz d'aquí, hem de parlar de Tete Montoliu, vaja, com a medalla d'or.
39: Sí, senyor. I serà la medalla d'or a títol pòstum, una medalla d'or que va començar rebent la Bebo Valdés i que l'han rebut des de Herbie Hancock, Chick Corea i Maria Schneider, grans del jazz, i que per nosaltres és un verdader honor poder reconèixer a Tete Montoliu. Serà, i repeteixo, una nit molt emotiva, i esperem que tots estiguen allà. Aquest festival és molt potent, vivim moments de convulsos, Jordi, una societat cada cop, com t'ho diria, amb enfrontaments, la falta de diàleg, i si algú té justament el jazz és aquesta capacitat d'estimar, aquesta capacitat d'unir cultures, i penso que el jazz i el Festival de Jazz és una immensa oportunitat per tota la gent, per trobar aquests espais de felicitat i de créixer com a societat. I el Festival de Jazz és el festival de la ciutat, el més antic de música. Les escoles han crescut al costat del Festival de Jazz. De les escoles han sortit uns talents brutals. Si no existís el taller de músics que va començar amb el jazz, segurament no sé què hagués passat amb la Rosalia, possiblement també hagués sortit, no? Però vull dir que des de Tete Montoliu a Xavier Cugat, Locomotora Negra, Andrea Motis, és tant el talent que tenia. Els espais, parlant dels espais, Jordi, el Hot Club, Jamboree, la Cova del Drac, el Palau de la Música, com deia ahir el Joan Oller, és la casa del jazz a Barcelona. Són 11 espais diferents a la ciutat, són més de 70 concerts, és un programa de classes magistrals al Conservatori del Liceu, únic al món. Són tantes coses que no pararia de parlar.
1: En fi, com aneu d'entrades, de vendes, com va?
39: Doncs pues mira, hi ha 53.000 entrades posades a la venda, ara mateix ja hi ha unes 23.000 entrades, venudes. Pensa que ja vam tenir un pròleg molt potent al juliol amb Van Morrison, amb Pat Metheny, amb Maria Schneider. Però bé, arrenquem forts ara amb Zucchero, que estarà al Palau de la Música rebentant, encara queden entrades, però bueno, serà una oportunitat única de veure aquest gran que és Zucchero, que la gent el recorda només per Baile la Morena. És molt més, és un supermúsic amb una superbanda i que serà molt potent. Repeteixo, el festival està sa, està fort, i aquest trienni justament ha de servir per això, per mirar el futur, per treure les conclusions de tot el que ha donat, com et deia, tota aquesta història del jazz i el festival durant aquests 60 anys, tot el que ens ha donat, i aprofitar aquest trienni com a trampolí cap al futur. Si hi ha una música al món i una cultura, perquè és molt més que una música, amb aquest esperit de llibertat, d'autenticitat i d'estar més viva que mai, és justament el jazz amb majúscules. Com deia Sonny Rollins, el hip-hop és el jazz del segle XXI. Va dir algú així, abans de morir.
1: Gràcies.
39: És a dir que abracem el jazz i disfrutem, que hi ha molta cosa.
1: Disfrutem-lo. Gràcies, Tito Ramoneda, que sigui un èxit. Felicitats.
39: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Que vagi bé.
39: Adéu, bon dia.
1: Bon dia. 11 i 24 minuts. El jazz en plena forma. I hola, Guillem El Kiwi, bon dia.
0: Què tal, com estem?
1: Molt bé. He de dir, Guille, que ara parlarem d'un fet que va passar la vigília dels atemptats de l'11 de setembre a Nova York. Perquè això va passar al Madison Square Garden la nit abans. I és que van actuar per última vegada tots els Jackson 5 junts. L'última vegada que Michael Jackson es va posar a l'escenari amb ells. I això ens ha servit d'excusa per repassar l'història.
0: Sí, de fet, feia... I de fet crec que no havíem parlat. Feia molt de temps que buscàvem alguna
1: cosa. Un dia per trobar el Jackson 5.
0: No, una mica per parlar-ne. Perquè saps què passa? Que evidentment parlar del Jackson 5 sense tenir Michael Jackson al cap és molt, molt, molt, molt complicat. I de fet cada cop que un parla del Jackson 5 te'n vas cap allà i sembla que tot quedi tapat per aquesta mena de... Mira, ara llegia això de Mundo Deportivo que deia Torrente...
1: Futbol torrencial.
0: Doncs una mica era això, no? Michael Jackson, que tot ho tapava i és complicat, però, ostres, vull posar en valor això. Farem una cosa, intentarem anar ràpid, però farem una cosa difícil, que és procurar oblidar-nos de que aquest nen que estava cantant amb el Jackson 5 després esdevindria el rei del pop, no? Sí. I posar en valor el valor musical, no parlarem de la família, no farem aquí el biòpic ni res, simplement el valor musical del Jackson 5, sobretot dels seus primers àlbums, perquè és que
1: jo considero...
0: Per mi és el zenit de la música de Motown, sobretot, i després ja quan marxen a Epic també. Ai, comencem. Quin debut, vull dir, només són els primers segons, però ja és tota una, per mi, una lliçó de música pop. És difícil imaginar un debut millor. Per mi és una classe magistral, és com el piano, la guitarra, el baix, la bateria, tot va fent una mica les seves melodies, tot funciona a la perfecció, és un puzzle excepcional. Michael Jackson han estat de gràcia també des del primer moment. Aquest serà un tret molt característic dels primers Jackson 5, aquests arranjaments extremadament sofisticats, disfressats de música ultra immediata, ultra comercial i fins i tot algú diria que infantil.

pot semblar simplement una cançó per nens, però realment jo crec que és bestial. És pur funk, diria, empaquetat en 3 minuts de pur pop. La fórmula perfecta. Som a Motown i darrere hi havia tota una autèntica fàbrica musical, compositors, productors, arranjadors i alguns dels millors músics de sessió dels Estats Units de la història. I Want You Back està escrita i produïda per The Corporation, i l'equip format per Berry Gordon, el director de Motown, quan van marxar les seves estrelles Holland, Dozier, Holland. Els 4 primers singles del grup són, de debò, que per mi, o sigui, el debut més bèstia que hi ha hagut a la música soul americana. De seguida es va veure que aquest component infantil poder havia estat com una excusa només.

0: Òbviament, hi ha els hits, però la discografia és un pou sense fons. Aquests quatre primers àlbums de Doca, fins i tot t'agafes la cançó menys escoltada del segon, diria que era el segon, i també és una meravella. És la més fosca, no? La menys coneguda. Diria que mai hem estrenat el Nadal a aquestes alçades.
1: Ja, però
0: per procurar, no?, que la cosa no decaigui. Mm. També et diré que l'àlbum de Nadal dels Jackson 5, també en aquesta època, pensa que en un any van publicar 4 àlbums i l'àlbum de Nadal, que era aquest... Per mi són la quintessència de la maquinària Motown. Insisteixo que, malgrat que sembli una simple fórmula comercial, escolteu aquest baix. És que costa parar-ho perquè, clar, tot és excels, però amb música ultraimmediata i comercial. Aquest que toca el baix és James Jamerson, una absoluta eminència. L'heu sentit milers de vegades, a James Jamerson, que és el que toca el baix en tots aquests primers àlbums del Jackson 5. Per exemple, l'heu sentit aquí... L'heu sentit aquí... Aquí també... Aquí també. Perdona, aquí també. Suat, Los Hombres de Harrelson. I un fotimer més, vull dir, que tindríem una secció d'una hora sense parar amb baixos tocats per James Jamerson. Però tornem al que ens ocupava, el Jackson 5. Molt abans que Gloria Gaynor, bueno, molt no, però una mica abans que Gloria Gaynor la transformés en un hit disco i després els Communards, en sí, aquella versió sí, fantàstica, ja estaven els Jackson 5 fent meravelles. Però a mitjans dels 70 la música negra comença a canviar i els Jackson 5 enregistren el seu gir en clau disco, que també ho petaria. I en aquest moment va passar una cosa fonamental. Ells ja es volien fer càrrec de tot plegat. Tota la maquinària Motown estava molt bé, però no els deixava marge per agafar les regnes de la seva carrera artística i canvien de segell. Se'n van a Epic i fan això. Producció de Gamble and Huff, els del So de Filadèlfia. 2 anys més tard, els germans ja escriuen moltes de les seves cançons i agafen les regnes totals de la producció dels seus àlbums i ho tornen a petar. Destiny, que és aquest àlbum, és important perquè demostra que aquella família no era simplement una creació de Motown, no? I una fórmula. Quan els dones el control fan un disc de funk i disco formidable. Per cert, sabeu qui toca la guitarra en aquesta canció, en Blame It on the Boogie? Sí. Michael Cembello, el de Maniac, és qui... El que canta aquesta cançó, Flashdance, és qui toca la guitarra, Blame It on the Boogie, i en moltes de les cançons de Jackson 5, i fins i tot la majoria de guitarres guitarres i teclats de Thriller. O sigui que era, de fet, el teclista de referència a Thriller. Arriben als 80 i enregistren aquest altre àlbum. Immens, cordes, metalls, sintetitzadors, cors, percussió, tot molt, molt, molt banda sonora. Escrita per Jack i Michael Jackson, és una demostració que dins del grup hi havia compositors més enllà de Michael Jackson. I l'any 84, ja Michael Jackson ha erigit com l'artista pop més gran del planeta, després de Thriller, es tornen a reunir, diguem-ne, Michael Jackson torna a girar amb el Jackson 5 i torna a enregistrar un àlbum que record... Mira, aquesta cançó, sempre he pensat que Dua Lipa va fer un plagi d'això. Ah, a la seva cançó Física. De fet, la van acusar de plagi diverses vegades, però vaja. Disc on torna Germain, i per primer cop els sis germans s'ajunten en un disc, fins i tot Mick Jagger s'hi apunta. Ja es nota que Michael Jackson ja ho ha petat

Per parlar-te d'una obsessió absoluta que he tingut al llarg de molts anys. I mira, per fi un dia dic... Avui veus la... per mi, jo estic obsessionat amb aquesta cançó. I al llarg de la vida, durant molts anys he anat col·leccionant alguns clones boníssims. En tinc molts, eh? I de fet he col·leccionat així per... És una obsessió, eh? És una cosa freak de les meves. Clones d'aquesta primera etapa del Jackson 5, però clones, eh? Entre l'any 70 i 74 o així. Bueno, ja hem sentit això, eh? Però mira aquest grup.

Però és que fins i tot l'altre single de Honeycomb és una mica això, eh? Escolta aquest altre, escolta. Aquests eren força desconeguts, però aquests no. Aquests, de fet, van arribar al número 1 de la Billboard i, escolta'm... Hmm.

0: entre tots els nens a passejar o què?
1: Què? Home, els Osmonds, increïble. Bueno, i aquests també, eh? De fet, hi ha com una mena de... Si tu entres dins d'aquest subgènere, que era el Kiddy Soul, que en diuen, bueno, és que és un pou sense fons, també, aquests. O aquests, Foster Silvers, també. O aquests. I fins i tot grups que comercialment funcionaven també tenien el seu single Jackson 5.

0: aquests. It's gonna be all right. Just a little more understanding. That's all we need. Oh, aquests. Oh, aquests. Oh, aquests. Bueno, és un no parar. També hi havia The Family Circle. Ja, o aquest altre, també. Ara ja parem, però... Ui, els Hanson. Home, els Hanson també, eh? Jo he arribat a col·leccionar uns 120 singles o així, que de la boca són com clones. N'he posat uns quants, però és una meravella. Sí, sí, sí. Obsessions, com qualsevol.
1: Gran cosa. Recorregut per la història dels Jackson 5 amb el Guille Milky Way. Coneixes l'Ivan Herzog?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Doncs
0: sí,
1: un moment, sí, sisplau, sí, que està llegando.
0: Era ara!
2: RAC 1. Salomon estrena casa al cor de Barcelona.
3: Descobreix la nova Salomon Store al carrer dels Arcs 10, a tocar del Portal de l'Àngel. Un espai premium on trobaràs tota la col·lecció de running per trail, gravel i asfalt, i també dissenys d'esport style que marquen tendència a la ciutat.
2: Nova Salomon Store Barcelona, carrer dels Arcs número 10.
4: Estàs a punt per començar la millor etapa de la teva vida? La universitat t'espera. Tria la UBIC i matricula't a graus dels àmbits d'educació, salut, enginyeries, estudis globals, empresa i comunicació. Consulta les places disponibles al setembre a ubic.cat/setembre.
5: Pensant en rehabilitar el vostre edifici?
6: A Revés 95, recuperem la bellesa i la seguretat del vostre edifici amb les solucions tècniques més innovadores del sector.
5: Més de 25 anys d'experiència en rehabilitacions integrals d'edificis, recuperació i conservació de façanes.

0: Revés.
1: Revés 95. Professionalitat i compromís en cada projecte.
2: Informació a revés95.com.
3: Energía, fuerza, vitalidad, lo puedes llamar de muchas maneras. Yo lo llamo Revital. Revital con ginseng mantiene tu energía durante todo el día. Revital, de Pharma OTC.
4: Torna a la final catalana de Lliga del Porc i la Forquilla.
5: Gaudeix de l'esmorzar popular el diumenge 27 de setembre a Lleida fent la teva reserva a lligadelaforquilla.com.
4: Una iniciativa del grup de sanejament porcí Lleida i Como Pomona, amb el patrocini de Bonària, Carbiresa, Gust de Lleida i el suport de la Generalitat de Catalunya.
6: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
7: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
6: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
8: El 26 i 27 de setembre, vine a l'Obrim Vilafranca. Descobreix 20 espais del ric patrimoni arquitectònic vilafranquí. Tots ells amb visita guiada.
9: Reserva la teva plaça per a l'esdeveniment a entrades.vilafranca.cat a partir del 17 de setembre.
8: T'esperem a Vilafranca del Penedès, capital del vi. Més informació a turisme.vilafranca.cat.
10: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
11: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
10: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
11: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
12: Tens una pime o ets autònom? A Help Empresa t'ajudem a millorar la gestió i impulsar el creixement del teu negoci. Analitzem la situació de la teva empresa, fem un diagnòstic, detectem punts de millora i t'oferim assessorament expert. Tot sense cap cost per a tu. Entra a helpempresa.com. Servei ofert per la SECOT amb la col·laboració del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.
13: Subscriu-te ara a La Vanguardia. Rep cada dia el diari per només 39 euros al mes i emporta't de regal 3 magnífiques paelles Bra valorades amb 81,95, fabricades amb alumini 100% reciclat, antiadherents i aptes per a tota mena de cuines. Truca al 933-481-482 i gaudeix de la cuina amb les paelles Bra i La Vanguardia.
14: El 29 de novembre l'Allianz Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
15: RAC 1. A RAC 1 sabem com t'agrada començar els caps de setmana.
16: El líder, en realitat, i ho vam parlar aquí una vegada, és aquell que pren decisions en la incertesa, en l'ambigüitat, sense saber res.
17: Sabem que l'elecció dels materials és un punt que ens pot fer un canvi amb el benestar. Tenim cases com que acullen, com que abriguen, com que ens fan sentir bé.
18: Va començar a pintar piscines al 64 i les piscines també explicaven una mica els seus amors i els seus desamors. I l'obra es titula Portrait of an Artist, Pull with Two Figures, i es va fer el 1972.
19: El cap de setmana no canvia mirarem el món, però el mirarem des d'un altre angle.
15: Els dissabtes i els diumenges, de 6 a 7 del matí, La Primera Pedra, amb Noemí Polls.
19: Perquè en som molts, amb moltes ganes de dir bon dia.
15: RAC 1. Tots som un milió. Actualitzada al minut. RAC1.cat, el portal de RAC 1. El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
20: 18 minuts i les 12.
21: Fem-nos el gust que ens faci falta. Fem el que sabem fer com ningú.
20: Aquesta veu dolça que sentiu a captivar legions de fans que, amb aquestes lletres honestes i profundes, és l'Ivan Herzog, que amb només un disc sota el braç ja s'ha convertit en l'artista preferit de molta gent, que és una veu fresca, desmarcada del panorama actual. I avui de presentar-nos les cançons del seu segon àlbum, que estrena demà. Has dit, Guille, que el coneixies, no, l'Ivan?
22: Sí.
23: Que bueno, ens vam conèixer... Bueno, de fet, personalment, un cop, no?
22: Sí, un cop.
23: Només.
22: Un cop.
23: I tu, com que vas a aquest ritme, ni te'n recordes, pràcticament, tot no. I que... Tot i que tu no només el vas... O sigui, ja el coneixies, però vas estar també amb nosaltres.
22: Ah, sí,
23: ja me'n
22: recordo. Home.
23: Però va ser l'estrella d'aquell dia, eclipsant...
20: Eclipsant a tothom, a l'Aure i a tothom, sí.
23: Efectivament.
20: Hola, Ivan Herzog, bon dia.
23: Estem parlant d'un programa de televisió.
20: Sí, d'un programa de televisió, va portar la Laura Rossell.
23: I llavors es van complir els somnis d'aquest senyor que presenta aquest programa.
20: Sí, perquè té una cançó que després la sentirem, perquè li he tornat a demanar que va cantar amb una RAC 1. És l'autor de Disco de Cristal. Tens nervis o què, Ivan?
22: Bueno, tinc molts nervis, però sobretot tinc moltes ganes. Estic
0: tinc moltes ganes ja de treure-m'ho de sobre i de que la gent ho escolti i digui, bueno, va, això ha valgut la pena o no? Jo crec que sí, però ho ha de dir la gent.
20: Disco de oro, disco de cristal, per què aquest canvi mantenint l'essència del disco?
0: Bueno, bàsicament, quan vaig començar amb el disco de oro, era la típica jugada pràcticament, bueno, bastant barruera de dir, bueno, quan la gent ho presenti vull que digui Iván Herzog con su disco de oro, directament, i dir, bueno, pues eso que me llevo. Però a partir d'aquí, és veritat que quan vaig escoltar el disco de oro mentre anàvem fent el següent disc, m'adonava tant de... El punt en comú de totes les cançons d'aquest disc, que parlen moltíssim tant de la incandescència com de la lluentor, com de la transparència, i a vegades que sigui una mica més opac, amb molts temes, i això eren qualitats que entraven molt dintre del vidre, del cristal. I em mola perquè, a part de ser molt descriptori d'aquest disc, fa que el disco d'oro sigui també molt descriptiu d'aquell mateix. Disco d'oro ara sona una cosa super, super jovial, amb molta lluentor, amb moltes ganes, amb molta eufòria pel fet que aquest sigui disco de cristal.
20: Anem a escoltar les gures de les cançons, anem avançant, eh? Per exemple, la que dona nom al disc, es diu de cristal.
21: Claro que me rayo, soy de cristal.
20: La següent es titula Bicho raro.
21: Un bicho raro, mismo concepto, pero es raro. Ni mejor ni peor.
20: Però és que en té una que es diu Orangután. O aquesta que es diu Macaco.

0: encara un altre que es titula Flipao. Yo venía a regalar bombones, un paquete de donde ya me motiva. Yo no quiero ser sin de cojones. Yo he nacido para gritar. Sí, que bicho raro, orangután, macaco, flipao, però això ho parles també, aviam, explica-m'ho de tu mateix, o què coi és això? Ets un flipao?
1: Tot el rato, tota l'estona. És autodescriptiu, o sigui, l'orangután, per exemple, és una cançó que parla de l'apatia, però absoluta, quan de sobte et trobes ja no trist, senzillament no sents res i tens ganes de sentir alguna cosa més per demostrar que estàs una mica viu. Aquest és l'orangután al medio de la pista. El macaco és, estic cansat de ser una persona, vaig a dedicar-me a una altra cosa, bueno, doncs anem a saltar sobre els nosets, no? Anem a fer coses. El flipao és que no em vull disculpar per ser intens, per parlar com vull parlar, per cridar com he de cridar i per ballar com he de ballar.
0: Ara, el que he notat és que són cançons molt diferents entre elles, no? Algunes fins i tot ràpides, unes altres lentes, algunes en to humorístic, i balades com aquesta que es diu Ojalá. Però...

0: Ojalá. La música transmet un estil molt personal, molt trencador i molt honest. Clar, deia al començament, és que et desmarcaves de la indústria musical actual. Tu diries que vas a contracorrent? Que ja t'és igual? Que...
1: Jo diria que porto una corrent dins en la que m'estic sent bastant honest. Jo, ja fa estona que si intentes seguir el que està passant, l'únic que intentes fer és coses que la resta ja fa meravellosament. L'únic que pots fer és intentar trobar el teu camí i el que faig és fer-ho. I amb temes com Flipout t'ho demostro, et dic. Jo és que no em disculparé per això. En comptes de buscar, faré el meu.
0: I no et sents d'explicant tantes coses de tu vulnerable?
1: Sí, però no ho trobo una feblesa, ser feble. Crec que és molt comú en tots i no tinc cap altra manera que fer teràpia col·lectiva, no? Us ho explico i si algú li toca, és perfecte. Ya me conozco
0: y ya sé quién soy. Suposo que t'han dit que ets molt intens.
1: Totalment, tota l'estona.
0: I com t'ho prens?
1: M'ho prenia abans com una pega. És una mica... No s'ha de demostrar gaire, però és que ja està, ja estem grans, ja m'és igual, ja. Però sigo
2: aquí a tu lado. Ho diu ell, eh?
0: Ho diu ell, que són grans, mare meva. Escolta'm, què és el pelotonatge?
1: El pelotonatge! Vale, el pelotonatge surt una cosa molt interessant, que és que jo això vaig començar completament sol i ara estic una mica acompanyat, però segueix sent la fàbrica una cosa bastant de mi solet. I vaig decidir donar la importància que té a la gent que t'escolta, evidentment. Jo això ja ho he fet sol 50 vegades i ara esteu vosaltres aquí i és per vosaltres, prefereixo fer-ho per vosaltres. Aquest peloton és bàsicament encomiar una missió amb aquesta gent que m'escolta i dir, vale, si voleu que això quedi així, això és cosa vostra. I vam fer un peloton.
0: Allò que deien dels discos, un dels avançaments d'aquest disc el va treure fa un any. No sé, quan fa que vas treure, Guille, el teu últim disc sencer? Quants anys fa?
3: Uns quants, no recordo, però diria que sí.
0: I vas traient cançons, els grups ara treuen cançons. Doncs l'Ivan fa un any va treure aquesta. No.

0: Precisament fa uns mesos, en un concert, va introduir la cançó amb un record i un aprenentatge molt maco dedicat al seu pare, a Miquel Herzog.
1: De repente empezaba el verano y el jardín de casa estaba hecho un asco y había que arreglarlo. Y nos pusimos él y yo a arreglar el jardín. Y parecía que era muchísimo lo que había que hacer. A mí se me hacía enorme pensar en todo lo que había que hacer. Y mi padre me decía una y otra vez, si lo miras en el conjunto, en total, es muchísimo. Pero si miras cosita por cosita, poco por poco, y focalizas bien en cada pequeña cosa, sin que te des cuenta, acabas con todo. Cuando pasé por una mala racha, lo único a lo que me pude agarrar fue eso. Y cuando empecé a verlo de poco en poco y a reconocer que cada poquito cuenta, empecé a salir un poquito de ese pozo.
0: Quina relliçó, no?
2: Sí, i n'estic molt orgullós de ser digne de que me l'expliqués i de que la pogués prendre com va ser.
0: Ja. Yeah. Bueno, perquè tu saps de la música ve de família, és clar.
2: Totalment. A casa meva la música és l'idioma, és la llengua mare i és en la que parlem.
0: Sempre has sabut que et volies dedicar a això?
2: Sempre ho he sabut, tinc molta sort per això. I em sento superafortunat precisament per això. Sempre ho he sabut i la música em pot ser més agraïda, menys agraïda i em pot donar més mals de caps, però és el meu camí i estic molt orgullós de saber que és aquest el meu camí.
0: I no has pensat mai en trencar el cordó umbilical de la música pel pare, per tot?
2: No el vull tallar-lo per res, aquest cordó m'uneix i jo no vull que... Jo no sé com prendria terra d'això. M'agraden les coses que estan enganxades a la paret perquè si tinc alguna cosa a la que agafar-me i surto volant. Mm. I aquest cordó em serveix.
0: Tanques el disc amb aquest tema que és molt intens, que es diu Lo que soy.
2: Que aquesta cançó, precisament, ja que dèiem això, té una cosa molt guai, que és que en aquesta cançó hi ha un cor de gospel molt totxo i tal, i molt potent. Aquesta cançó parla de no penedir-te del que ets i d'estar orgullós de fins on has arribat. I aquesta cançó, els coros, són únicament mon pare i ma mare.
0: Oh!
2: Mons pares cantant darrere meu, donant aquesta força, com si fos Harry Potter tirant un Expelliarmus amb uns pares aquí, el mateix.
0: I jo els vas demanar?
2: Els hi vaig demanar, i va ser una matada, perquè això es va gravar l'estiu passat, tots suant allí, cantant a crit, i som mons pares recolzant aquesta idea de que estem...
0: Et van dir de seguida que sí o no?
2: I tant.
0: Els dos, eh?
2: I tant, que sí. També s'ha de tenir en compte que jo, com a director vocal, soc una mica cabronet, eh?
0: Ah?
2: Perquè anàvem mirant veus, tal, i és complicadet, però és que és... Jo m'emociono per això, som uns pares, tio.
0: Per cert, a l'abril ja va publicar un altre àlbum en directe que es titula Tienes que verlo, tour final. Dios,

0: fet, no para, perquè avui d'aquí s'anirà cap a Osona, perquè avui actua el Festival de Música Viva de Vic, a 7:45 del vespre a la Carpa Atlàntida, concert gratuït. Suposo que cantaràs cançons del nou disc, ja.
1: Aquesta és la presentació del nou disc. El que fem és un show, no és un show tan llarg com jo ho faria, perquè sóc una mica barroc, però en aquest cas farem temes del nou disc i seran molt guais. Si hi ets, veniu. O sigui...
0: Sí, i el 16 d'abril, recordeu, Sala Apolo, que això són paraules majors, ja.
1: Mm-hmm,
0: 16 d'abril, eh?
1: Bueno, majors, però ja portem 3/4 sala venuda, eh? I falten uns quants mesos, estic molt content.
0: 3/4 de sala ja venuda, ja?
1: Increïble.
0: I és el 16 d'abril,
1: 16
0: això.
1: D'abril, sí, sí. O sigui que correu, si voleu venir de córrer.
0: Escolta'm, jo a l'Ivan hem demanat que, sisplau, que canti, per acabar el programa, un recústic d'un del nou disc, però és que és una cançó que a mi m'entusiasma. És una balada que a mi m'en... Què rius, Guille? És molt maca. Sí, de debò, jo la vaig conèixer, aquesta cançó, l'estiu passat. Però aquest no. No, l'estiu o Nadal passat? Quan fa que tens aquesta cançó?
1: Aquesta cançó la vaig treure a l'abril de l'any passat. D'aquest any, del següent.
0: No, o sigui, veus, no? L'estiu de l'any passat. I vaig dir, uah, hi ha una història al darrere, no?
1: I tant, bueno, et prometo... Evidentment té una història molt gran, que és que... Tota la història que té abans i la història que té després. La d'abans és jo veient que feia moltíssim que no escrivia en català.
0: Sí.
1: I veient que jo, com a públic de música catalana que he sigut tota la vida, veia un forat i una cosa que a mi em faltava, que era barrejar la meva inspiració per música tant espanyola com anglès i tal, però fer-la en el meu idioma com jo el sento. I és parlar d'una manera molt sincera, molt intensa, molt monyes, però fent-ho com surt, que és, et prometo. Doncs
0: pues vinga. Va, veig que tenim piano, eh? Què? Oh, tenim 5 minuts, eh?
2: Talleu-li el micro al Jordi Basté, sisplau.
0: Diu que en farà dos. No, cantaré, no pateixis. Diu que farà dos. Bueno, en tenim 6 minuts. Per tant, Ivan Herzog, avui aquí al Món RQ, amb Et Prometo, i faré dos. No sé quina serà la segona.
1: Home, Et Prometo, com que és l'estrella...
0: Va pel final.
1: Clar.
0: Val, perfecte.
1: A veure què sembla aquesta del disc.
0: Aviam. Espera't, què passa? Ui. Espera, que ja treu la cadira. Pots començar que ja treu la cadira, jo.
1: Som-hi, doncs.

semana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit, que tremolaré com el primer dia i quan parli m'entrebancaré, però que encara que no se m'entengui sempre et prometré

Marta, que viuré la teva llibertat sabent que així ha de ser, que et faré costat mentre et faci falta i fins i

0: Una meravella de cançó, t'ho juro. Ivan, molta sort, de debò. Gràcies, Guille. I és que jo ara...
1: Bona nit.
0: Sí. Bueno, fins demà a les 6 en punt del matí. Bon dia, bona hora.
2: RAC 1. Notícies. Xavi Pardo.
3: Bon dia, són les 12. Dos nous esvorancs obliguen a tallar des de mig matí la circulació de trens a l'R2, l'R2 Nord i l'R11 de Rodalies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Els dos forats nous han aparegut molt a prop del gran esvorant que es va obrir el juliol i que va engolir una grua sencera. Adif, però, assegura que res a veure, que aquest cop el terreny no ha cedit per culpa de les obres de soterrament de Montcada, sinó per les fortes pluges de les últimes hores. Un dels usuaris que s'hi ha trobat, en Xavi Morlans, ha explicat a RAC1 que el maquinista els ha informat per megafonia que el tall a la línia aniria per llarg.
4: Estàvem arribant aquí a Granollers i allò que el tren comença a parar més de l'habitual, a les franqueses, que just l'estació d'abans, ens hem estat una estoneta parats, 5 minuts parats, 10 minuts parats, i ja quan portes un quart d'hora saps que passa alguna cosa. Llavors per megafonia ens han dit: hay un socavón muy grande, no les podemos dar más información ahora mismo. I després sí que al cap d'una estona el maquinista ens ha dit que, clar, que amb els precedents que hi ha hagut s'aniria cap a llarg.
3: Renfe ha posat busos que faran el trajecte entre Granollers Centre i Sant Andreu. Els tècnics de DIF treballen a la zona per estabilitzar el terreny, però més enllà de Rodalies, a aquesta hora encara hi ha diverses afectacions a la mobilitat a causa de les pluges. Al metro de Barcelona, la línia 4 funciona entre La Pau i Verdaguer i s'ha de fer amb autobús entre Verdaguer i Trinitat Nova, i l'andana central de Fabra i Puig de la línia 1 està sense servei. La consellera d'Interior, Núria Parlon, justifica que s'enviés un primer, és alerta, al Barcelonès i al Maresme, i un altre, les 11 ja tocades, al Vallès Occidental, al Penedès i al Baix Llobregat. Parlon justifica que els missatges s'envien quan s'ha d'avisar la població perquè es protegeixi, i defensa que no calia anar més enllà ni suspendre, per exemple, el partit del Barça.
5: No enviaré més àlers a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un àlert a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
3: Tot i les alertes de pluja, un home va morir arrossegat per l'aigua en una riera del Garraf. L'home hauria baixat del cotxe quan va veure que l'aigua se l'enduia. El pitjor del temporal, en tot cas, ja ha passat, però a les pròximes hores encara pot ploure en algun punt del país. Mònica Usart.
6: Sí, de fet, a aquesta hora hi ha algun ruixat sobre el mar que pot tocar algun punt de la costa central, i a la tarda no es descarten xàfecs també cap al Pirineu i entre les comarques de Girona i de Barcelona, i també al voltant del massís dels Ports. En canvi, a la resta s'acabarà imposant el sol. Ara, per això, hi ha força núvols, i cal destacar el descens de les temperatures. Ara mateix, les més altes entre els 20 i els 24 graus a la costa i al prelitoral, i per sota dels 20 a les comarques interiors.
3: Més coses. Les xarxes socials hauran de limitar les funcions a tots els menors d'edat. Fins que tinguin 18 anys, plataformes com Instagram o TikTok no els permetran fer retransmissions en directe, hauran d'impedir que hi contactin desconeguts i tampoc podran exposar-los a funcionalitats addictives com l'escroll infinit. És una de les principals mesures que inclou la nova llei europea per protegir els menors d'edat davant l'entorn digital. Aquest matí la Comissió Europea n'ha detallat la lletra petita, ho deia la presidenta Ursula von der Leyen.
7: Les plataformes han actuat de manera irresponsable amb la salut mental dels menors. Ara invertim la càrrega de la prova. Han de demostrar-nos que són segures per qualsevol persona menor de 18 anys. Les plataformes hauran de seguir el principi de seguretat des del disseny. S'han acabat les funcionalitats tòxiques, addictives o els paranys. No traps,
3: etc. La llei també prohibirà totalment l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials, i entre els 13 i els 15 podran tenir minicomptes, perfils propis però associats als dels seus pares, i que també tindran funcions limitades i no podran fer-lo servir més d'una hora al dia. La llei podria entrar en vigor d'aquí a més d'un any. La policia espanyola descriu un atac molt violent dels votants de l'1 d'octubre a l'escola Ramon Llull de Barcelona. En la segona sessió del judici a 4 policies pel cas de Roger Espanyol, els primers testimonis del cos descriuen una situació ben lluny del que va passar. Des del Palau de Justícia, Benet Íñigo.
8: Ni els periodistes ni els veïns que eren al carrer Sardeny aquell 1 d'octubre van veure cap llançament d'objectes a la policia, segons van dir ahir. Però, en canvi, segons el comandament dels antiavalots, allò era una guerra i no van tenir més remei que utilitzar les bales de goma, i diu que ho van fer amb moderació i seguint els protocols, fins i tot ha parlat d'un atac organitzat.
9: Yo noté que las personas concentradas tanto en el colegio como los que nos fueron siguiendo a nosotros estaban organizados, porque nos iban saliendo por todos los cruces de una manera organizada. Se notaba ya que había una dirección y una organización por parte de los concentrados.
3: I ara els esports amb l'Albert Pedrol.
10: El Barça fa proves a aquesta hora Joan Garcia, que ahir no va poder acabar el partit contra el Racing de Santander. El porter del Barça va fer un mal gest amb el genoll i encara que des del club asseguren que no té res greu, se l'han volgut mirar aquest matí. El seu canvi per precaució a la mitja part és de les poques coses negatives del partit d'ahir en què el Barça va golejar 7-2 l'equip càntabre. El Barça torna a ser líder en solitari de primera amb 3 punts de marge sobre el Real Madrid. La sisena jornada de Lliga s'acaba avui amb 2 partits més. A les 7 de la tarda Betis-Getafe i a 2:15 de la nit Màlaga-Vilareal. Encara no té data el Llevant Atlètic de Bilbao, que ahir no va poder-se jugar pels aiguats que van caure sobre València.
11: Vine a la castanyada del Cabra Roc! El 31 d'octubre la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catars, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105, emissora oficial.
3: És tot, ens actualitzem de quina hora al punt de la una i també al portal de notícies rac1.cat.
2: El minut a minut de RAC1.
12: Més fàcil.
2: Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
12: Actualitzada.
2: Tot allò que t'expliquem a RAC1.
12: Renovada.
2: RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
12: Escolta.
13: Ciutadans de Catalunya.
2: RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Òscars. Aquí comença la competència.
14: Gràcies, moltíssimes gràcies, molt amables, bon dia a tothom des del bell mig de la Diagonal de Barcelona, avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
15: Sant Antoni de Vilamajor!
16: Sí!
15: Terrassa!
16: Sí!
15: Sarrià!
16: Sí!
15: Mollà!
16: Sí!
15: Navàs!
16: Sí!
15: El Clot!
16: Sí!
15: Sabadell!
16: Sí!
15: Eixample!
16: Sí!
15: Feliu de Llobregat!
16: Sí!
15: Sant Cugat!
16: Sí!
15: Pedralbes!
16: Sí!
15: Andreu!
16: Sí!
15: I el Guinardó!
16: Sí!
17: Benvinguts a la competència, un programa d'humor de vida en fet real.
14: Són les 12 i 7 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
18: Bon dia, Òscar Dalmau.
14: Avui amb Bru Esteve, Noelia Caranensi, Oriol de Balanzó...
18: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
14: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
18: Heu de saber que el Barça continua golejant. La pluja ja va a la baixa i la justícia ha bloquejat la iniciativa del govern espanyol d'instal·lar un campament d'acollida d'immigrants a Ceuta.
14: Bueno, això últim ja sabeu de qui és culpa, no?
18: De qui?
14: Home, de Mbappé, Vinícius i el Cronaté, aquest.
18: Cronaté. Sí.
19: Cronaté.
18: De tots tres.
14: Que tela el suport que estan donant a la destrucció d'Espanya... Sí. Per no pujar-se una samarreta, eh?
20: Qui ho havia de dir, el Real Madrid al costat de l'independentisme, eh?
14: Com és que aquests jugadors del Madrid no sabien que la sobirania d'Espanya depèn a hores d'ara d'una samarreta plena de lletres que no es podien llegir gaire bé?
18: Bueno, aquest tema ja li dic jo que no interessa gaire.
14: Sí que interessa, sí. Tu mires la premsa de Madrid...
18: Però és que jo no miro la premsa de Madrid, o sigui...
14: La premsa sèria, eh?
18: No,
14: La premsa sèria.
18: La premsa...
14: Vull dir, la premsa que parla dels temes importants.
18: Sí.
14: I qui surt en portada dels diaris de Madrid?
18: Fa anys que no llegeixo... O sigui, llegeixo...
14: Surt Salvador Illa celebrant la Diada a Extremadura?
18: És una pena,
14: no.
18: Però...
14: Surt Hansi Flick? Xop de dalt a baix?
18: Home, doncs és una...
14: Surt el Jordi Basté traumat perquè encara no ha pogut comprar entrades pel concert d'Oasis dels germans Gulliver?
18: Gallagher.
14: No.
18: Mm-hmm.
14: Qui surt a tots els diaris?
18: Doncs...
14: Mbappé!
18: Mbappé, bueno, sí.
14: I la samarreta arremangada.
18: Sí, sí.
14: Perquè estarem d'acord en que s'ha... S'ha de pujar els ciutadans de Ceuta, no?
18: S'ha de pujar.
14: Què els ciutadans amb passaport espanyol, vull dir, eh?
18: No, clar, que
14: els
18: ciutadans de
14: Ceuta...
18: És que no, eh?
14: Sense voluntat de barrejar futbol i política.
18: No, mai,
14: que
18: mai.
14: No ho he fet mai, això. Aquí no m'hi trobareu.
18: No.
14: Si voleu barrejar futbol i política, a mi no em crideu.
18: Ara. Bueno,
14: ara.
18: Sí.
14: Tots som Ceuta, eh?
18: Sí, bueno, vostè una mica...
14: Aquí no tenim, no tenim samarretes, però no tenim a la gent del públic, sí, que però... ho cridarà amb mi.
18: No, no, no, no, un moment. Aquí la gent que fa...
14: Tots som Ceuta!
18: Què han de cridar concretament?
14: No, eh? Hem de cridar... Todos somos caballos!
19: No, no, cavalles.
14: Cavalles? Què collons és cavalles? Un peix?
18: Eh? Sí, és un peix, ah, sí? La cavalla, suposo.
14: Sí, ja, esteu insultant,
19: ja,
14: diu.
19: Ja vam dir ahir que són les egües, no?
14: No, o sigui, no.
19: Que no se diu cavalla.
18: Bueno, ja està, sobretot, de futbol en parlarem, de gols en parlarem, parlarem del Barça. Tenim un Barça de rècord.
14: Coi, i... quina tabarra, hòstia. I,
18: bueno, hòstia, ara tampoc...
14: Sort que només queda una jornada de Lliga. Okay. Quines ganes que torni el futbol de seleccions, tu.
18: Ah, bueno, una jornada de Lliga abans que torni la mandanga aquesta
14: de seleccions. Però seran 3 setmanes o així de futbol de seleccions, ja podem descansar una mica.
19: De seleccions de tota menys la catalana, perquè fins i tot els de Gales tenen una selecció. Nosaltres no tenim una selecció. No, sí? Només no tenim una selecció, tenim una selecció de nens segrestats que se'ls enduen amb la selecció...
14: Els jugadors del Barça.
19: Els jugadors del Barça se'ls enduen en Espanya i guanyen mundials! Sí, tu imagina't, aquests nanos, sí, eh? En un país normal, guanyant mundials per Catalunya. És que ho estic dient i m'estic fent pipi a sobre.
14: Bé, avui també parlarem, a banda del Barça, de l'operatiu dels Mossos d'Esquadra a la Renfe.
18: Home, i ara, ara, els Mossos, sí, han detingut els directius de Renfe per estar reiterada a Catalunya,
14: no,
18: o no?
14: No, no, res a veure. No? Res a veure
21: el tema és que continuen els robatoris de cables de coure, especialment alarmant és el que està passant a l'estació de França de Barcelona.
14: A quina estació, perdona? Sí. A l'estació de França o a l'estació de Barcelona?
21: No, a l'estació de França, que encara que es digui estació de França, és a Barcelona. No és una estació de França en genèric.
14: L'estació de França, no, d'estar a França?
21: No, no, necessàriament.
14: Quina tonteria és, això?
21: Però vostè...
14: L'estació de Sants, on està?
21: A Sants.
14: Vale.
21: No, a Passeig de Gràcia?
14: L'estació de Figueres.
21: Figueres, Vilafant.
14: Mm. Aquí ja, eh? Potser bueno, m'hagués hagut d'agafar una altra. Bueno, posem l'estació de l'AVE de Tarragona. On està l'estació de l'AVE de Tarragona?
21: Al camp de Tarragona.
14: No, però tampoc està a Tarragona.
21: Però la de metro de Tarragona... El metro.
14: Mare
21: de
14: Déu!
21: No,
19: no es pot fer metro a Tarragona perquè van fer un forat per fer un metro a Tarragona i van trobar tres romanos.
14: Sí, tres. Romans.
19: Sí, perdona, no, romanesos.
21: Bé, pels que no estigueu situats, l'estació de França, malgrat el nom, no és un nom en genèric d'una estació de França, sinó l'estació de França, sí, que és a Barcelona.
14: No us entenc. Jo quan parleu tan ràpid no us entenc.
19: És que surt el Monopoli, eh? O sigui, si tu tens el Monopoli...
21: Sí? Però surt a Barcelona i digues que tinc el de Star Wars.
19: No, el de Star Wars. Al final és molt desarrelament el que hi ha, però tu has de tenir el de Barcelona... Uh-huh. I en cas que surti el de Lleida, doncs el de Lleida s'ha de donar suport.
21: Monopoli de Lleida?
19: Molaria molt.
14: Carrer Major, eh?
19: Carrer Major.
14: Seria el de més pasta.
21: Sí. I els altres, no?
14: Sí. El Carrer Major de Lleida i el Zara del Carrer Major.
21: I el de Calón al costat del Caps Alicis.
14: Va, bueno, tot cas, el Zara d'allà al Carrer Major de Lleida?
21: Sí.
14: Que ho sé, això és que us diré ara, perquè l'Amperín. L'Amperín té una neboda, sí, que tenen, són família de Lleida, Lleida. Bueno, tenen de Lleida, del Farràs, està allà al
21: costat. Ja no és Lleida, aquí no hi ha problema.
14: Però bueno, la filla sí, o la neboda, no sé quina, treballava de dependenta, al Zara del Carrer Major d'allà, de Lleida.
21: I quin és el problema?
14: Que hi havia una concursanta d'Operació Triunfo, que ara no me'n recordo com es diu, que està casada amb el germà del Sergio Ramos, que és de Lleida. Era dependenta del Zara d'allà al Carrer Major de Lleida. Fixa't tu que treballaven juntes.
21: A mi em va semblar
22: entendre... Se'n podria fer una pel·lícula.
21: Sí, a mi em va semblar entendre que el germà de Sergio Ramos és de Lleida.
14: No, el germà està casat amb aquesta noia que feia de cantanta de l'OT, que no sabeu...
21: I treballava al Zara.
14: Que no sabeu qui estic parlant.
21: Jo crec que és una dada...
14: La Lorena, em sembla que es deia.
21: No ho sé, ara ho buscarem, si és que...
14: Lorena d'Ot.
22: Lorena Gómez.
21: Lorena Gómez, casada amb René Ramos, que, clar, entenc que era el representant de Sergio Ramos, que era en René.
14: No, era el germà.
21: Sí, però...
14: Si el germà li feia de representant, també.
21: Jo estava parlant...
14: Jo, quan parleu tan ràpid, no us entenc.
19: Això passa amb Rafinha, és veritat, ho ha dit l'Òscar Andreu.
14: Què, amb Rafinha?
19: Ell i la seva dona són els seus propi representant.
14: Ah, sí? Ah, sí?
19: Si tu vas a negociar i trobes a Rafinha fent la postura de Spiderman, de dir... Te tira una xarxa...
14: Però en lloc de fer les banyes amb la mà del davant, l'està parant, perquè està negociant.
19: Exacte,
14: ell el que vol són dinerets.
19: Està parant la mà i està...
14: I la seva dona
19: Spider-Woman,
14: fa de...
19: Spider-Woman.
14: Spider-Woman
19: no existeix.
14: No existeix, Spider-Woman.
19: La Spider-mana.
14: Sí, germana, sí.
21: Bueno, estava parlant de l'estació de França,
14: sí.
21: On en només 10 dies hi ha hagut 6 robatoris de cables de coure.
14: 6 robatoris en 10 dies. És que hi ha molta inseguretat, eh?
21: Sí,
14: realment no pots sortir al carrer amb res a sobre, nenes. Perquè
21: però,
14: és que...
21: aviam.
14: Ah, va, antes et clavaven un punyal,
21: sí,
14: i et robaven si portaves alguna cosa d'or o de plata.
21: No, home, no.
14: Però
21: no.
14: Ara et roben el coure.
21: Que t'han de robar el coure.
14: El coure, que no val res.
21: Com que no,
14: pues
21: val,
14: escolta'm,
21: res?
14: Te'l roben també.
21: A veure, no crec que vostè surti al carrer amb 6 metres de cable de coure al coll.
14: Mira, aquí hauríem de ser com al Japó.
18: Què passa al Japó?
14: Al Japó?
18: No, ja comencem amb
14: tu la... deixes la cartera al mig del carrer i te'n vas cap a l'hotel.
18: Però per bici.
14: I a l'endemà. A l'endemà tornes...
18: És una tradició.
14: I la cartera és allà.
18: Sí, això...
14: Ningú te l'ha robat. Fixa't tu els japonesets, eh?
18: No, els japonesets no, són japonesos.
14: L'únic
18: no.
14: problema és trobar la cartera. Perquè els rètols dels noms dels carrers estan en japonès. Sí. En molts carrers no hi ha rètols,
19: a mi em
14: es veu.
19: A mi em va passar
14: I, clar, ho troba tu després a quin carrer has deixat la cartera. Saps el que t'ho vull
19: dir? A mi em va passar amb el mòbil, que me'l vaig posar en Èuscar.
14: Sí. Sí, encara el tens.
19: Encara el tinc, però va, no sé què estic... No sé les tecles. Ara estic aprenent... O sigui, me puc anar a viure...
14: Home, les tecles, diguéssim, que el teclat...
19: Sí.
14: Són les mateixes tecles,
19: sí,
14: més
19: no,
14: o menys...
19: Però jo sé el teclat pel so.
14: Sí, sí.
19: Ahir va debutar aquest so.
22: Aquesta onomatopeia.
14: Sí, hem d'aclarir a la gent que no ens està veient en directe que això ho fas tu amb la boca.
19: No, digues que ho faig. Ho faig amb el telèfon.
14: Val, ho fas amb el telèfon, sí.
19: I sembla que estigui escrivint, no?
14: Sí, sí. Pots escriure una mica més ràpid? Com seria?
21: No tant.
14: No, això ja és un dofí, eh? Se'n va a dofí, eh?
21: Però és un dofí escrivint amb el mòbil.
14: Molt bé.
19: Fuà, m'he cansat, eh?
14: Bueno, escolta'm, en quin moment que jo estaves parlant de les coses importants del Japó...
18: És que de què parlava? Ah, sí, del
14: Japó.
18: Robatoris.
14: Jo us estava parlant del Japó.
21: Vostè diu que hi ha inseguretat.
14: Bueno, jo no he anat mai al Japó, eh?
18: No, molt bé, sí.
14: Jo això ho sé perquè m'ho ha dit la Conchitín, que li va dir la Pilarín, que ho va sentir que ho deia un tertulià a l'informatiu aquest de la tele que presenta l'Iker Jiménez.
18: Però com donem tantes voltes?
14: No sé si el Telenotícies aquest que fa l'Iker Jiménez, que a mi m'agrada molt més que ell, m'agrada la seva dona.
18: Molt bé, pot
14: que presenta el programa molt millor que ell, però bueno, com sempre les dones, pues bueno, un segon pla. Però bueno, nenes, és que a mi el Japó, el que és el Japó, a mi me dius, Angelines.
18: Sí.
14: Anem al Japó. Te convido.
18: Sí. Què fa?
14: No em llama.
18: Hòstia, pues...
14: No em llama.
18: I porta 5 minuts parlant del Japó
14: no m'agrada. No m'agrada menjar peix cru.
18: Bueno,
14: a mi m'agrada més que me'l mengin.
18: No.
14: Em seguiu, nenes?
18: Sí. Ara
14: de porques que sou,
18: Però,
14: són una mica porques.
18: Angelines...
14: S'ha de ser una mica porca.
18: Sí, ja.
14: Si no disfrutes, és que és així. Sí.
18: Ho podem deixar aquí parlar del coure, dels robatoris de coure.
14: I sabeu qui ha anat aquest estiu al Japó?
18: Mare de Déu.
14: No saps la meva...
18: Què?
14: Mira'm els ulls.
18: El germà de Sergio Ramos.
14: Saps la meva amiga Pilarín?
18: Sí.
14: Doncs ella no. Hi ha anat la Consolín, que no és tan amiga meva. Doncs, pues, bueno, el fill de la Consolín ha anat aquest estiu al Japó i es veu que, bueno, Tòquio, molt bé.
18: Molt bé, Tòquio.
14: Però lo maco es veu que és Kyoto.
18: Kyoto.
14: Per cert, us heu fixat que Kyoto és Tòquio al revés?
18: No ho és.
14: Fixa't, quines coses que té la llengua,
18: Són les mateixes.
14: Això heu de jugar més a l'Scrabble.
18: Sí,
14: això ho veureu a la primera.
18: No és exactament al revés. És veritat que si l'avi...
14: Bueno, i lo macos que són els paisatges del Japó, que m'ha dit uns arbres i unes muntanyes. Em va ensenyar unes fotos al Monte Fuji, que és el que es diu així, perquè allà, doncs, bueno, hi fan fotos. I és una marca de càmeres de fotos.
18: Al contrari, les càmeres es deien Fuji pel Mont Fuji.
14: Doncs el Mont Fuji aquest és una mica com el Montseny, però amb gent que mengen pals i tenen uns ganivets molt esmolats.
18: A vostè el que li crida l'atenció de la cultura japonesa...
14: Els ganivets.
18: Els ganivets.
14: Els ganivets. Nenes, què? Els ganivets japonesos?
18: Molt...
14: Bueno...
18: Què?
14: Bueno, els ganivets japonesos, per l'amor de Déu. Jo en tinc un i el faig servir per tallar les fulles de l'oe verda.
18: Sí.
14: M'agraden molt a mi els cactus, si em dius una planta.
18: No.
14: Jo? Em regales un cactus i em tens contenta.
18: Sí. De tota manera, no és l'oe verda, sinó l'oe vera.
14: Perdona, de quin color és la fulla de l'aloe?
18: Bueno, sí, està bé.
14: Verda, no?
18: Sí.
14: Pues aloe verda.
18: No, bueno...
14: Si el nom ja t'ho diu, el nom de la planta, hi ha plantes que no, eucaliptus. Dius, pues no ho sé jo. Però aloe verda, ja t'ho diu la planta com és?
19: Jo estava una mica empiucat, vaig llapar un tronc d'eucaliptus i res.
18: Bueno, no, és que no funciona. Sí. Estàvem parlant de trens, sisplau, i de robatori.
14: Bueno, doncs ja està, ja ho veieu. A RAC1, locutors es posen nerviosos si una dona parla més de 10 segons, ja està.
18: Però que més de 10 segons, si porta 10 minuts dient coses inconexes. Hem parlat del Sar de Lleida, hem parlat de Sergio Ramos del Japó, dels mulets, de l'Oe Verde...
14: Doncs dels temes que parla la gent al carrer.
18: La gent al carrer també està parlant d'aquests robatoris, que han robat en 10 dies 6 vegades. Això...
10: bueno, taca, taca, taca, taca, taca, taca, no funciona la seguretat a
14: no van, les alarmes no sonen prou fortes.
10: No sonen,
14: eh?
10: O què? Bueno, volia explicar, entre altres coses, que un estudiant de la Pompeu Fabra ha creat una intel·ligència artificial que avisa abans que ningú de les incidències a Rodalies.
21: Sí, avui tot va de trens la cosa. Aquesta estudiant ha fet que...
14: Que perdona? Com ho has fet
21: avui anar? Tot hòstia, va de trens la cosa.
14: Ah!
21: Hi ha un estudiant...
14: Sí, Bàrbara. Si és que quan parleu tan ràpid no us entenc. Sí. Però fixeu-vos que jo durant tot el programa avui aniré dient, quan parleu tan ràpid no us entenc.
21: Sí,
14: sí que els entenc, eh? No sóc tonta, eh? Però m'ho posen aquí i jo ho llegeixo. No,
10: no, no és veritat, no li hem posat res.
14: S'ho posa aquí.
10: Si fa 10 minuts que no llegeixo, senyora. No ho sé.
21: Aquesta...
14: No saps mai que és veritat que és la baixa de la ràdio.
10: La baixa.
21: Aquest estudiant ha fet que una IA recopili a temps real tots els missatges de les xarxes socials dels usuaris de Renfe i fa que la intel·ligència artificial t'avisi dels retards que hi ha doncs, a temps real.
18: Així hem acabat, eh? Que en comptes de reclamar transport públic digne, com a persones del primer món, que arribi a l'hora, que no haguem d'anar com sardines, que hi hagi aire condicionat, ja donem per descomptat que els trens no aniran bé mai. I estem contents perquè una persona ha treballat gratuïtament per avisar-nos que el nostre tren no arribarà. Ha fet una aplicació amb intel·ligència artificial.
14: Això ja t'ho hagués pogut dir jo, també.
18: Bueno, no arribarà, ja t'ho dic jo, no està arribant. R2, no, R3, de la R el que sigui, no arriba. Això és convertir la precarietat en bona notícia. I això no pot...
14: No, avi, acabi la frase, hòstia.
18: Vols veure en marxa la locomotora?
14: Va, avi, va, desperti.
10: Aquests dies, a més, ens estem trobant amb diverses notícies relacionades amb els cotxes elèctrics,
14: no,
10: també,
14: no, perdona, no.
10: No, no, què?
14: No.
10: Sí,
14: perdona, no.
10: Notícia, o sigui, el cotxe... O sigui,
14: no, cotxes elèctrics.
10: Lo del petroli, lo del petroli va pel pedre.
14: Perdona.
10: Jo crec que una afirmació geoestratègica més... No.
14: Estàs venint al meu tema.
10: Què és?
14: La geoestratègia.
10: No, sí.
14: Tu has dit cotxes elèctrics.
10: Cotxe elèctric, sí.
14: Jo aquí t'he de parar i t'he de corregir.
10: Per què?
14: O cotxes...
10: Sí.
14: O elèctrics.
10: No, home, no.
14: No. Les dues coses no pot ser.
10: Doncs, miri, vaja...
14: Si tu poses rodes a un elefant, no el converteixes en un taxi. Sí?
10: Bueno,
14: estem d'acord?
10: Depèn del país, eh? Sí? No sé, ja
14: si tu a un cotxe li poses electricitat,
10: ja
14: no és un cotxe.
10: Com que no té... Però vostè on viu? O sigui, és que no pot ser...
14: Cotxe.
10: Però si a tots els països...
14: Serà un telèfon mòbil o... No. Serà un aixecador de cabells, sí. Però no és un cotxe.
21: El tema és que cada cop hi ha, evidentment, més vehicles elèctrics, sí. I això està suposant certs conflictes en pàrquings privats, on les comunitats dels veïns doncs, no es posen d'acord a l'hora de si es pot o no posar un carregador per...
14: Fots un enxufe, perquè el veí de turno, el pijoleta, és que s'ha comprat el Tesla, foti allà l'enxufe i tregui la llum a tots els veïns. És que no. Ja n'hi ha prou. Que tu et vulguis fer el paperina, el modern, i et compris un cotxe que va amb piles, doncs mira, tu mateix.
10: Ja, però és que no va...
14: Com si per esmorzar menges tofu i por expand.
10: Bueno,
14: que pel cas és el mateix.
10: Sí, però...
14: Però jo i la comunitat de veïns hem de pagar-te tu la llum perquè puguis carregar el cotxe.
10: Ja, però és que...
14: Apagàrem-nos
10: la llum, no?
14: El pàrquing és de tots, ja ho diu. Pàrquing comunitari.
10: Sí, però ja arriba un moment que, no sé, els cotxes... Arribarà un punt que ja no aniran ni amb benzina ni tot, i fliparem, perquè 10 anys més tard diem, però com podien anar amb benzina els cotxes?
14: No,
10: com,
14: senyor.
10: Com fumar?
14: Carregadors elèctrics i els pàrquings no, eh?
10: Per què
14: defensem
10: no?
14: Els pàrquings.
10: Com? Que defensem els pàrquings? De què? Però si cada cop...
14: Els pàrquings són espais de llibertat on un home pot gaudir de moments de reflexió abans d'apagar el motor i baixar del cotxe.
10: No, el motor, quan abans l'apaguis, millor en un pàrquing.
14: Al pàrquing pots fer borilles a dintre del cotxe sense ser juzgat.
10: Bueno.
14: Al pàrquing, amics, un home pot tornar del bingo i fer pipí a la paperera.
10: Què diu?
14: Perquè ja veus que no arribes a l'ascensor... I no et veu ningú.
10: Home, però si ja...
14: Aquí tenim un senyor que fa pipi a la paperera del pàrquing.
10: No, ha dit que sí.
14: Ah, fa que sí amb el cap.
19: Home, és el senyor de Terrassa, no? Que, bueno, normal,
14: pues
19: són
14: ara...
19: les seves tradicions i s'han de respectar.
14: Ara, fixa't, ens volen treure la llibertat per posar-hi cotxes elèctrics. Vinga, home, deixem en pau als pàrquings.
10: No, però és que no és això. Ara no estàvem parlant...
14: A més, és il·legal tenir carregadors als pàrquings.
10: No només és il·legal, sinó que no cal ni... O sigui...
21: No només és legal...
10: No,
21: sí, sí.
10: Exacte. No només és legal posar un carregador, sinó que no cal demanar permís ni notificar.
14: Ah, bueno, amb això estic d'acord.
10: Eh?
14: Lo d'haver de demanar permís em sembla de trilerix. Això està bé.
10: Molt bé, doncs aquí, per aquí l'hem començat ara.
14: Prefereixo demanar perdó
10: sí.
18: Sí, vale.
14: Que permís. Fins, apunteu-vos aquesta frase que és meva. Me s'acaba d'acudir, però és bona.
18: I de Morgan Freeman.
14: Fixa't.
18: Sí. Bueno, avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
14: Tot seguit la repassem. No cal moure's de RAC1 per escoltar La
18: Competència. Va, que toca parlar una estona del Barça. Prometem no fer cap joc de paraules amb la pluja i els 9 gols que hi va haver ahir al Camp Nou.
14: Va, bueno, però escolta'm una cosa.
18: Que ja ho han fet els companys.
14: No, el Barça va guanyar 7 amb 7 gols i tot. Contra qui va jugar ahir el Barça? Expliqueu, contra el vigent campió de la Champions, el Paris Saint-Germain? Va fotre 7 gols al Paris Saint-Germain?
18: No, no li va fotre 7 gols.
14: Que potser li va fotre 7 gols al líder de la Lliga Anglesa, l'Arsenal?
18: No, no era l'Arsenal, no s'enfrontava a l'Arsenal.
14: Ah, potser va fotre 7 gols contra el Brasil de Pelé.
18: No, el Brasil de Pelé ja no hi són.
14: No, o sigui, set gols contra la selecció holandesa de la taronja mecànica.
18: Aquests tampoc.
14: Amb Johan Cruyff i Neskens.
18: Sí, no era...
14: Tot senyor! Però ara, a partir d'ara haurem d'aguantar 75 hores de ràdio parlant de la victòria del Barça contra un club acabat de pujar de segona divisió. El Racing de Santander.
18: Calli un moment, vostè és de l'Espanyol, em sap greu...
14: El Racing!
18: Bueno...
14: amb jugadors famosíssims, que quan obres el sobre de Panini i et toca un jugador del Racing de Santander, veus la cara de tots els nens del món.
18: Però vostè
14: i la cara és d'alegria.
18: No.
14: Jugadors famosíssims com... Pedro!
18: No, Pedro, perquè no es pot dir Pedro, o sigui...
14: Aaron!
18: Aaron, doncs miri, Presley...
14: Manu Hernando!
18: Manu Hernando, que no presenta un programa.
14: Facu!
18: Aquest és el d'internet, aquell noi de les ulleres.
14: Sí. Prati. Maguete!
18: Maguet.
14: Maguet, doncs mira, té nom de barra de pa francesa.
18: No, Maguet. Va marcar un gol.
14: Posi una Maguet.
18: Li recordo que el Racing té els mateixos punts que l'Espanyol i que vostè és de l'Espanyol.
14: Ah, sí?
18: Sí.
14: Hòstia, exacte.
18: Bueno,
14: escolta, no m'insultis.
18: No, jo no l'he insultat.
14: No, jo no t'he insultat a tu.
18: No, però jo no li dic
14: res. No siguis imbècil.
18: Un moment, vostè sí que m'ha insultat a mi. En tot cas, entenc que estigui contrariat després de veure el partidàs de Rafinha, de Lamine Yamal, de Adeyemi i companyia.
14: Perdona, Adeyemi. Quants gols va fer ahir a la Adeyemi?
18: Cap, però va provocar dos penals.
21: On marca gols, la Adeyemi?
18: Va provocar dos penals i va donar una assistència increïble.
14: Sí, sí. Però ja t'he fet una pregunta.
18: Eh?
14: On te fa gols, la Adeyemi? On te fa gols?
18: N'ha fet dos aquesta temporada. És un tio que, en principi, ja ho vam comentar l'altre dia, és un... amb aquells cabells, amb bigoti, una persona racialitzada rient quan corre, doncs és una cosa que ve de gust veure.
14: Bueno, Ronaldinho, ja reia el Ronaldinho, també.
18: Això és veritat. Bueno,
0: és que Ronaldinho, perdoneu una cosa, Ronaldinho és que era com del personatge de Club Super 3.
14: Sí, quin personatge?
0: Ronaldinho, menys quan va acabar el Barça i es va dedicar a sortir encara més per la nit, que aleshores això ja no pot sortir pel Club Super 3.
22: Va estar després d'acabar el Club Super 3.
0: A mi aquest Barça m'emociona.
14: Sí?
0: Jo crec que encaixaria molt bé en aquest equip.
14: Però tu has jugat mai a futbol, Jean-Paul?
0: No, però crec que seria molt bo fent abraçades després dels gols, jo.
14: Sí, el teu rol al Barça seria abraçar els companys després dels gols.
0: Sí, sí. Col·lega, molt bé. Gabri, aleshores jo aniria...
18: Gabri ja no juga al Barça.
1: Gabri, el lateral aquell.
0: Dels cabells, de...
14: Gabi.
0: Se'ls ha pintat de pastisset de la Pantera Rosa. Vale, doncs Gavi. O abans dels gols podria abraçar la gent, si volen, durant el partit. Tot el que sigui contacte físic, a mi ja em va bé.
14: O sigui, és a dir, per tu, un gol és una opció de refregar-te amb altra gent.
0: M'he excitat una mica, encara que, bueno, jo, a mi, ja sabeu, jo sóc...
14: I que et facin una falta també t'agrada? T'agradaria que et fessin una falta?
0: Res no m'agradaria més que una bona trepitja del turmell, sentir la pell d'un altre sobre la meva pell, no? Aleshores,
14: home, la pell...
0: I després poso unes quins que el fisioterapeuta te posi fisiocrem i et faci un massatge als peus i que els peus tinguin molt de fred i molta calor. L'efecte fred i calor ho heu provat, els peus?
14: Bueno, escolta, Jean-Paul, no ploris. No, ploris.
0: No, perdona, no ploro. És que m'ha entrat una llàgrima a l'ull. No és la pluja.
14: És al revés, eh?
0: Bueno, però és que anava pel carrer i m'ha
14: entrat... Justament al revés de plorar, que t'entrin llàgrimes als ulls, sí.
0: Per cert, una cosa.
14: Digues.
0: Ahir va plorar molt al Camp Nou, això no ho heu dit. Veu veure els directius a la llotja, que anaven tots disfressats de... No sé si pot dir la paraula per la ràdio, però anaven vestits de preservatiu.
18: Com?
14: No, perdona, els directius i els convidats duien una capelina negra, perquè allà no hi ha sostre, s'està per no mullar-se.
0: Pues
14: però una capelina negra no s'assembla gens a un preservatiu.
0: Ah, no? És que no he obert mai la capsa, la tinc allà i no...
14: Tens una capsa a la tauleta de nit i no l'has obert mai.
0: No l'he obert mai, ni la tauleta de nit ni la capsa, però és molt important fer servir preservatius a l'hora de fer l'amor. Jo me'n vaig comprar el paquet, per exemple, quan en Deco va arribar al Barça i encara no l'he estrenat.
14: Home,
0: així
14: Deco
0: que...
14: ja fa 3 anys que és director esportiu, Deco.
0: No, no, quan va arribar de jugador, el 2004, va comprar el paquet.
14: Efectivament! 7-2!
18: I ja tenim a Charlie Carol.
14: Efectivament, som Charlie Carol i això és passió pel futbol. Passió pel futbol. Passió pel futbol. Passió pel Barça. 7 gols.
18: Sí,
14: 7 gols. 7. Aquest Barça té 7 de gols.
18: 7 de gols, sí.
14: El titular del partit d'ahir és que el Barça inunda de gols al Camp Nou.
18: Aquest és un joc de paraules molt previsible.
14: Doncs digueu als companys del Nacional.cat, que són els que han fet aquest titular.
18: Però, doncs, sí, ja...
14: El Barça inunda de gols al Camp Nou. No et sembla bo?
18: Sí, és prou explicatiu i està bé. I té aquell punt de gràcia, un punt de pedra.
14: Deixa que te'n serveixi un altre titular.
18: Aviam.
14: Pluja de gols al Camp Nou!
18: Sí, aquest... Sí que em sembla una mica més suat. No?
14: Una mica més suat? Doncs sigues valent. Sí. I digue-ho als companys del Nació Digital, que és un titular del partit que han publicat a Nació Digital.
18: Bueno, em sap greu, però sí que és veritat que va ser una pluja. Perquè...
14: I avui més... tots els mitjans són un doll d'originalitat.
18: Sí.
14: Vols el titular del diari L'Esportiu?
18: Si dic que no, no servirà per res. Vull dir que...
14: La tempesta perfecta. Vols notar titular?
18: Sí,
14: un Barça torrencial.
18: Tots van en la mateixa direcció.
4: Són de pensar, són de pensar.
18: Són de pensar i d'estar mirant a la...
14: Són de pensar, sí. Amb aquesta ironia ho dieu?
18: No,
14: doncs
18: home, no.
14: Retireu això que heu dit, Bru i Òscar, que aquest és dels companys del Mundo Deportivo, que són a la planta 5 d'aquest mateix edifici.
18: Sí, ens acabem trobant.
14: Us els creuareu a l'ascensor i us trencaran la cara.
21: És massa d'hora perquè vinguin a treballar.
18: Escolti...
14: Però hi ha més titulars originals. Sisplau, puja la sintonia. Diari Esport.
18: Què diu?
14: Ni el Meteocat frena l'huracà del Barça. Titular del periòdico. El Barça desencadena la tempesta. També el periòdico de Catalunya. El Racing s'ofega el Camp Nou.
18: Jo crec que no dona lloc.
14: Crònica global.
18: No.
14: Tempesta elèctrica sobre el Racing. I fins i tot el nostre estimat Roger Saperes, el Sape, ha fet el seu titular a RAC1.cat.
18: Aviam.
5: I'm sitting in the rain.
14: A veure si ho endevineu.
18: El titular.
14: El titular, la cançó.
18: Relacionat amb la pluja.
14: El títol de la pluja. Ai, el títol de la pel·lícula.
18: Sí, cantant sota la pluja, no?
14: Doncs el titular d'en Saperes a RAC1.cat. Marcant sota la pluja!
0: Increïble. Perdoneu una cosa. Trobo que els periodistes esportius s'han deixat els dos millors titulars possibles.
14: Quins?
0: I si voleu, doncs els puc fer jo.
14: Quins dos titulars?
4: Si voleu, si voleu.
21: Si voleu. La gent no està demanant tampoc amb molta efusivitat.
0: Calleu un moment, que necessito concentració. Val?
14: Però concentració de què?
0: Me podeu ficar una mica de reverberació al micròfon? Podeu abaixar la intensitat de la llum?
14: Però escolta un moment, no. Que això ara no pararem el programa perquè tu facis una obra de teatre aquí.
0: Bueno, és una obra de teatre amb uns titulars, amb actualitat... Estic creant un gènere nou.
21: Se'n diu stand-up.
0: Eh? No, humor. Sí, jo ho intentaré. Val?
14: Sí.
0: Hola. Sentiu bé?
14: Sí, sí, sí.
0: Bueno, moltes gràcies per haver vingut,
14: Però si ja eren aquí, aquesta gent ja era aquí.
0: És taquilla invertida.
14: Des de les 12.
4: Taquilla inversa.
14: Inversa.
0: Inversa. Invertida seria... Bueno. És taquilla inversa. Quan sortiu podeu deixar...
14: Pots anar amb els titulars, sisplau, ja del partit del Barça d'ahir?
0: Bueno, el primer titular se m'ha acudit, fa referència al Barça i al gran joc de possessió que va fer ahir. El que en diuen el tiqui-taca, no?
14: Sí,
0: que sabeu que...
14: Pots anar al titular.
4: L'has d'explicar abans
0: una mica,
4: de fer-lo.
0: No vull deixar ningú enrere i he vist que hi ha gent de Terrassa. Aleshores... Ho han rigut els de Sabadell, només.
14: Sí, bueno, clar, ja...
0: Jo sóc com el Quim Masferrer,
14: sí?
0: Però creant mal rotllo.
14: Mal rotllo.
0: I en comptes de dir sou superbona gent...
14: Sí, sí, sí.
0: Sou tots uns fills de...
14: No, sisplau, Jean-Paul.
21: Això ja passarà, i perdona que em faci promoció, al Festival Hilària, on precisament en Quim Masferrer vindrà a fer de mala gent.
14: Mira.
0: Sou mala gent.
21: Sí, sí, sí. Sí.
14: El rostiran, allò que la gent...
21: El rostirem,
14: surt en Quim i la resta d'humoristes l'insulten.
0: No m'heu trucat.
14: Ara, ell després remata...
21: No t'hem trucat al... És que no hi... és que és una sala molt petita, esperant el 62 només hi caben 950 persones.
0: Jo faria dret, no, no ocupo ni...
14: Ja, ja. Bueno, dependrà dels titulars que ens facis avui sobre el partit del Barça d'ahir.
0: Bueno, lo del tiqui-taca, no? Aleshores, ja sabeu que va ploure i tal. Pues, el titular, després del 7-2, pues, tiqui-taca splash, no?
14: Tiqui-taca splash.
0: No, tiqui-taca splash. És com el Tutuki Splash de Porta
14: Valera. Sí, ja, no, ja ho he entès, no, no.
0: Bueno, no, no cal que aplaudiu. Bueno, una altra.
14: Si no aplaudim ningú.
0: Bueno, però el de Terrassa ho estava pensant. Guardeu-vos l'aplaudiment fort per després, perquè estic fent un
14: slow burning. No, per després no, per ara ja, perquè és l'últim titular.
0: Val, bueno. L'altre titular que se m'ha acudit del partit d'ahir faria referència a l'equip rival del Barça, que ahir feia aigües, i els jugadors tota l'estona anaven pel terra relliscant amb tanta aigua.
14: Sí, ho vam veure. I el titular?
0: El ràfting de Sant Andreu.
22: Ara sí.
14: Ara. Un quart d'hora després...
0: No, ràfting, perquè, bueno, ja sabeu que, bueno, és un joc de paraules, de ràfting.
14: Sí, no cal que ho expliquis.
0: Ah, val. Ràfting de Sant Andreu, eh?
14: Sí, sí,

0: Bueno, tot el dia estarem així.
1: Però no els hi posis freu. O sigui,
2: però, però què té a veure amb el Barça, de Flick? Que, amb el 7-2 d'ahir?
1: No he pogut colar, o sigui, no he pogut fer que... O sigui, no hi ha una notícia sobre...
2: Sobre elefants.
1: Sobre elefants, però si hi hagués ja la tindria. Yeah. Ara s'hauria de dormir a l'elefant. Troben un elefant adormit a l'estació de França coincidint amb el robatori de coure. Jo sé qui no ha sigut, el Paquidorm, perquè han trobat a dormir.
2: Està molt bé, està molt bé.
1: Aviam si hi ha sort. Mira, i se fa aquesta notícia.
2: Ves ara, mentre anem pel següent tema, ves a informatius i els dius si t'ho deixen dir avui a butlletí.
3: Ves a parlar amb el Joan Maria Morros, que a més és el degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, llavors ell li interessarà molt el tema.
1: I què fa el degà? El degà
2: és el que mana.
1: Ah, però és que també feia stand-up. Bueno,
3: no, Noelia, que és degà.
4: Canviem de tema absolutament, radicalment. Deixem l'estació de França i deixem el Barça. Hem de parlar del Canadà.
2: Ah, si menja molt bé, ja.
4: Sí, va, sí, no sé. Sí.
2: L'any passat hi vam anar a Toronto amb les amigues, però la Conchitina havia vist una sèrie de televisió al Netflix, una sèrie d'aquesta de mariconets.
4: Però un moment.
2: Que juguen a hockey i són enemics. Però després es troben pels hotels.
4: Sí.
2: I, bueno, més que hockey, juguen a fer esgrima. Ja m'enteneu, no?
4: Sí, però que existeix aquesta sèrie?
3: Sí, tant. Sí,
2: es diu Heated Rivalry.
3: Sí, Heated Rivalry.
4: Quina el Rivalry?
2: I com passa al Canadà, doncs la Conchita em volia visitar el país.
4: Mare meva, però parlaven de tota manera de menjar.
2: Total, que al Canadà tenen unes postres típiques.
4: Ah,
2: que es diuen Nanaimo Bar.
4: Què?
2: Nanaimo Bar.
4: Nanaimo Bar, és una postra típica...
2: Em seguiu?
3: Ningú té aquest referent.
2: Ningú.
4: I de què va? Què són aquestes postres?
2: És un pastisset fred amb tres capes de galeta, coco, crema de vainilla, banyat en xocolata.
4: Bueno, un monstre final per diabètics, no? Tu això t'ho prens i...
2: Efectivament. Saps quan vas a l'esmorzar de bufet lliure a l'hotel i posen unes pastes quadrades com de xocolata que ningú es menja?
4: Sí.
2: Pues això és.
4: Ah.
2: Jo no em vaig provar cap. Soc més de pressa que en almíbar.
4: Molt bé, doncs...
2: Pensa que amb almíbar, ojo, s'està perdent el pressa. Tu vas a un restaurant d'Alto Copete?
4: No, d'Alto Copete.
2: Perquè me'n recordo de fa... Pues,
4: mira, demana carn arrebossada.
2: Vam anar al Bulli antes de que tanqués, que teníem uns contactes amb un dels 26.000 cuiners que tenia allà el Ferran Adrià.
4: I que després ha plegat i...
2: Ens van aconseguir una taula per nosaltres quatre, les amigues.
4: Quatre amigues.
2: I quan va arribar l'hora de les postres, després d'haver menjat 26... No, eren 46 plats.
4: 46 plats.
2: Que són tot de coses de pica-pica. Sí. Bueno, allò que et quedes amb ganes. Saps allò que no...
4: Plats,
2: porta una bona, no sé, una paella. I omples el plat que faci muntanya, no? Això al Bulli no ho feien.
4: Home, no, clar.
2: Pues va arribar l'hora de les postres. Bueno, ara tenim les postres que portarem. Són 6 delicatessen de dir... I vam dir, mira, saps què? A mi porta pressa que amb almíbar.
4: Sí?
2: Ui, el que vaig dir. Bueno, es van posar. Es van enfadar. Escolti, que aquí no tenim pressa que amb almíbar. Pues bueno, tota la vida els restaurants havien tingut pressa que amb almíbar.
4: I Ferran Adrià va decidir plegar.
2: Amb lo bo que és el pressa que amb almíbar.
4: És bo, però en un restaurant, com vostè diu, d'Alto Copete, doncs...
2: Voleu la recepta del pressa que amb almíbar? És facilíssim de fer. No recordo bé, però per cada préssec...
4: Sí.
2: Era un préssec, és un got d'aigua i 58 quilos de sucre.
4: Ah, doncs ja està.
2: Per
4: ja
2: fer l'almíbar. Que quedi dolcet.
4: Expliquem una notícia així i després ja la desenvoluparem, Noelia.
5: El titular és que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, obre la porta al Canadà perquè sigui el primer membre associat de la Unió Europea.
1: Fugiu, és una trampa, canadencs! Com que a Islàndia no ha colat, això no ha colat, això de fer-los europeus.
2: Els islandesos han dit que no?
1: Exacte. Bueno, l'altre dia, els islandesos van votar si tornaven a negociar una possible entrada a la Unió Europea i com ho feien. I sabeu què van dir els islandesos? S'entén l'islandès, eh? Van dir això els islandesos.
2: Sí. Són moltes consonants sense cap vocal, eh?
1: Exacte. I se'n van anar a fer el que fan els islandesos, que és viure en un país del primer món, que no sé si són 300.000 persones o 500, el que sigui. És una ciutat mitjana de Catalunya i tenen un país normal. I els catalans hauríem de fer el mateix amb Europa. Per què hauríem de pertànyer a una Unió Europea que no respecta una de les llengües més parlades, amb més presència a internet i més antigues d'Europa?
2: No, que jo sàpiga, l'espanyol els respecta, perquè refereix...
1: Estic parlant del català.
2: Ah.
1: Ah, prou ja.
2: I escolteu, en Ronald Trump, què n'ha dit de tot això?
4: De què?
2: De que el Canadà...
4: De que convidin el Canadà...
2: Canadà està per sobre dels Estats Units, eh?
4: Sí, bueno...
2: Si veus el mapa...
4: Sí, si veus el mapa, ja l'entenc. Sí.
2: I ojo, eh?
4: I a més hi ha certa tensió ara amb els aranzels, hi ha certa tensió amb el Canadà, també. Li han canviat el nom a un dels llacs que tenen allà.

0: Vull dir que...
1: Com se diu?
2: Era el Lake Ontario i ara es diu Lake America.
3: Sí, Lake America.
1: No, no és aquest, no,
3: però a la banda que toca als Estats Units suposo que li poden posar Amèrica, mm-hmm. I a Ontario de Canadà pues, se seguirà dint Ontario o...
1: No és notario? Perdoneu-me.
3: No,
1: que no hi hagi un error de picatge aquí, eh?
2: No, no hi ha cap error de picatge.
1: Bé, parlarem... Sí, parlem de tot plegat, però després de la publicitat. Ara tornem. Vinga, va!

0: mateix?
1: Ara criden els meus gols. Ara coregen el meu nom. Ara ressona a la grada. Ara sóc imparable. Ara omplo estadis. Ara sóc titular dins i fora del camp. Ara, el meu somni és el de moltes altres. Perquè ara fem història. La Quiniela. Ara, amb futbol femení. 80 anys de la Quiniela i amb la il·lusió del primer dia. I aquesta jornada pot de 4 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
3: Mm-hmm.
2: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
3: I des de 16.400 euros.
2: Què?
4: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
5: Citroën.
4: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
6: Llavors hem de dir a l'audiència que la UOC pot fer un grau 100% online, estudiar des d'on vulgui i que ara són els últims dies de matrícula.
7: Exacte!
6: Som-hi, doncs, gravem, que m'ho vull mirar després perquè ja estic interessada. Informa-te'n a UOC.edu.
8: Un consell. Aquest dijous, divendres i dissabte, no facis plans, perquè tens una cita amb el teu futur cotxe a la gran fira d'oportunitats de Flexicar. Vine a per ell i emporta-te'l per molt menys del que t'imagines. És ara o mai. T'esperem al teu concessionari Flexicar més proper. Consulta el teu a flexicar.es.
9: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
10: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
13: Assaboreix Àsia amb Lidl. Ara diferents varietats de fideus asiàtics des de 0,59 la unitat i 400 grams de delícies de pollastre amb salsa siratxa a 3,99. Gaudeix dels autèntics sabors d'Habitàcia. Lidl, val la pena.
14: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar anar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endú-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Ondabanc vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
15: Dormir de mil maneres. Ara al Corte Inglés tens un 40% de descompte en una selecció de matalassos Flex, Picolines, Pols, Relax i moltes marques més. I ho pots finançar fins a 12 mesos, del 17 de setembre al 4 d'octubre al Corte Inglés. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFCSA i subjecte a aprovació. Consulta les condicions al departament o al Corte Inglés Pones.
16: A fora els dies s'escurcen i a Montse Interiors comença la tardor al llit, el nostre refugi preferit. Fins al 12 d'octubre a Montse Interiors un 20% de descompte addicional en llençols, fundes nòrdiques, farcits i vànoves. Estrena roba de llit amb fins a un 60% d'estalvi. El teu llit ben calentó. Vine a la teva botiga Montse Interiors i visita montseinteriors.com.
17: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot.
18: Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música amb el Cirex, humor amb Joan Pera, benestar, gastronomia i molt més.
17: Informa't a club65.es amb el patrocini del RAC.
19: Nosaltres som...

0: al migdia. Això és la competència programa líder i continuem parlant del Canadà, perquè la Comissió Europea ha convidat el Canadà a ser el primer membre associat de la Unió Europea.
1: Insisteixo, en Ronald Trump, què n'ha dit de tot això? Ja ha insultat algú, ha tret una motoserra, ha premut el botó vermell, ha fotut algun pepino nuclear d'aquests?
0: Ha vist la foto de Donald Trump amb la seva assistent, o és intel·ligència artificial?
1: És intel·ligència artificial, amic.
0: Doncs moltes gràcies i que vagi bé.
2: Doncs miri...
0: Què ens hauria de dir, Jeff Cabestany?
1: Aquella que li està menjant la boca a una senyora.
0: Sí, però molt de lluny.
1: És IA, sí, claro.
0: És IA, molt bé. Doncs moltes gràcies. Deies, Noelia, perdona.
2: Donald Trump ja...
1: No se'n podeu enrafiar, eh?
0: No, ara no.
1: No, de qualsevol fotografia...
0: Sí. Ara s'ha d'anar a les fonts, s'ha de preguntar molt bé perquè te la poden colar, encara que siguis un gran professional com jo. Digues, Noelia, perdona.
2: Donald Trump ja ha amenaçat en posar aranzels contra Europa si Canadà finalment s'associa amb la Unió Europea.
1: Exacte, així m'agrada, no? Resolució de conflictes al pur estil home a home. Que em toques els collons robant-me algun país? Pues Paganini, nen.
0: No, però robant el Canadà és sobirà, no li han robat.
2: Dins el seu cap tot és seu.
1: Tothom sap que el Canadà és el lepe dels Estats Units.
0: Però què diu ara?
1: Sí, home, sí. Que sí, home, que sí.
0: Bueno, en fi, Von der Leyen, què ha dit?
2: Doncs ha dit el primer ministre canadenc, Mark Carney, que vol treballar amb ell.
1: Compte, vol treballar amb ell o vol treballar-se'l? Però no és el mateix, eh?
0: Sí, no, clar, que no és el mateix.
1: Úrsula dona empudegada, eh? Prenent la iniciativa, l'heu vist aquí, eh?
0: Perdoneu una cosa, com heu dit que es diu el primer ministre del Canadà?
2: Mark Carney.
0: Mark Carney? Paul McCartney, el dels Beatles?
2: No. Mark, de nom Carney.
1: Mark Carney, avi, Mark Carney.
0: No, si ho entès perfectament, McCartney, el baixista dels Beatles, ha fet el salt a la política, s'avorria com a jubilat.
1: Que no.
0: Com a senyora Mildred, eh? No m'ho esperava, però també us diré que deu ser l'única manera de que facin cas com a baixista. De dir, bueno, seré president d'un país. I el Canadà, doncs, fa pinta de ser un bon país, de no passar-ho malament gairebé per res, no?
1: Però escolteu, ara el Canadà volen entrar-lo en calça de la Unió Europea.
0: No, però... Bueno,
1: però el Canadà no està una mica lluny d'Europa?
0: Sí, o sigui, físicament hi ha tot un oceà.
1: La Unió Europea és com Eurovisió, també.
0: Bueno...
1: Que Eurovisió hauria de ser un campionat de cançó de països europeus.
0: Bueno...
1: Sí. I han fotut Austràlia allà.
0: Sí,
1: que no participa des de l'any 2015, que dius, bueno, Austràlia... Bueno, no sé si hi ha el directe des de Barcelona, però jo diria que cau una mica més lluny. Oh!
3: La música d'Eurovisió, nenes! Que passa pell de gallina, eh? És sentir aquesta sintonia? I escolta'm, Eurovisió és la Champions de les dones i dels M sensuals.
0: Un moment. No.
1: A mi m'agrada molt.
0: Bueno, sí, felicitats.
1: Les puntuacions i tot allò.
0: Les puntuacions. Aviam, la Champions de les noies i els homosexuals és la Champions. O la Champions femenina. I això que... Bueno,
4: que no t'has dit.
0: No, perquè estàs estigmatitzant.
1: Tira.
5: Exacte, estàs mimetitzant. Companys, no esteu parlant del més interessant del Canadà.
1: Què és?
5: Bueno, què és? Veus? Tu tampoc ho saps. Per això torna a la secció on us explico coses que no sabeu. Avui, protagonista, coses de Canadà.
6: Coses del Canadà, Justin Bieber és d'allà.
1: Sí.
6: I a Ryan Reynolds, qui han horrit i els ossos polars.
1: Molt bé. Pots anar al tema, sisplau?
5: El tema és el Canadà.
1: Sí.
5: Un dels animals...
1: Faràs una conferència, ara?
5: Sí. Benvinguts.
1: Titulada el Coses del Canadà.
5: Coses del Canadà.
1: Molt bé.
5: Després de Paqui Dorms, arriba Coses del Canadà.
1: Coses del Canadà. Espero que sigui millor que Paqui Dorm.
5: Ho veurem després.
1: Molt bé. Ara ho jutjarem, sí.
5: Un dels animals més fascinants del Canadà és l'ant. Ant. No confondre amb formiga en anglès. Ant.
1: Ah, clar, s'escriu igual a ANT, però es pronuncia ant.
5: Sí, i no confondre amb ANC.
1: Ningú ha confós.
5: L'ant és el cèrvid més gran i pesat del món. Pesat no perquè et mengi l'orella. Tu estàs a la discoteca i te ve un ant de dir, com estàs, pavo, tio, estic fatal. Bueno, jo no t'he preguntat. I ell va com de dir, el meu pare
1: sí,
5: i tal,
1: sí, sí, no m'abraçava. Sí, ho hem entès. És pesat del món, vols dir de pes.
5: Correcte, veig que ho has entès.
1: Molt bé.
5: Les banyes de l'ant poden arribar a fer 2 metres. Són gegants. Com les de la parella de l'estudiant que marxa d'Erasmus, que diu, no, al final... Pues, bueno. Més coses del Canadà. La balena beluga. La balena beluga...
1: Només parlaràs d'animals.
5: Veig que estàs atent i això m'agrada.
4: És que et pregunten altres coses al Canadà.
1: La balena beluga.
5: La balena beluga, que és nom com de conte de nen de 4 anys.
1: Això no és un conte. Això no és un conte, és una cançó, no? Balena beluga, balant bambú, no?
5: Exacte.
1: Balena beluga, balant bambú, tot frutí.
5: No, al final...
0: L'humor suma.
1: Podem acabar ja el programa, si us plau?
5: Bueno, la balena beluga és una balena blanca petita que té cap com si s'hagués fet un nyanyo, com si hagués volgut entrar a l'ascensor sense obrir les portes. Uh-huh. No? Aquest bony se li diu meló i serveix per a ecolocalitzar-se.
1: Home, ha de ser un nyanyo guapo, per dir-se meló.
5: Bueno, i per ficar un GPS a dins, que és el que és s'ecolocalitza. Saps en tot moment la beluga si és a l'oceà...
1: Ella ho sap.
5: Ho sap si és a l'oceà Àrtic o si és a Montornès del Vallès. Això ho saben. Mm-hmm. Sembla com si una balena amb els cabells llargs li haguessin tret la perruca, saps?
1: És que no la tinc al cap jo, la balena beluga, però...
5: Balan bambú.
1: Sí. Bueno, bueno, pots més acabant, sisplau.
5: Bàsicament a mi les balenes belugues sempre m'han recordat posa Duran i Lleida. Vale, un altre, per acabar, el castor.
1: Sí, aquest sí que el tinc més...
5: El tens més...
1: Més localitzat, sí.
5: Més localitzat.
1: Més, bueno, present.
5: Més present.
1: El castor, què passa amb el castor?
5: És l'animal nacional del Canadà.
1: Ah, sí?
5: Però el més flipant és que... El cul del castor fa olor de vainilla. Ho sabíeu? Sí.
3: Bueno.
5: Tenen unes glàndules allà, a prop de la cua, que els serveix, que els serveix per fer el pelatge impermeable i marcar territori. O sigui que has d'anar molt en compte si tu demanes dues boles de vainilla al Canadà...
1: Que
4: no te l'estiguis menjant el cul del castor,
5: Que no l'estiguis menjant el castor.
1: No, d'això...
5: Vale, des del respecte,
1: d'això en feu broma, però és veritat, Tots els gelats de vainilla porten una essència que la treuen
5: de la vainilla.
1: Bueno, del cul del castor.
5: No, home, no.
1: La vainilla és
5: una planta.
1: Però és molt cara. Sí. I la majoria de gelats de vainilla que us mengeu, en lloc de treure'l de la planta, ho treuen del cul d'un castor, de les glàndules que secreten aquesta essència que té un aroma de vainilla.
5: Però li has de fer uns petons al clatell abans, no?
1: Bueno, jo no sé el que li has de fer.
5: Perquè si no és il·legal.
1: Se'n diu rimming, d'això.
4: Ara en parlem més.
7: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
8: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
7: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona. Estàs a punt per començar la millor etapa de la teva vida? La universitat t'espera. Tria la UBIC i matricula't a graus dels àmbits d'educació, salut, enginyeries, estudis globals, empresa i comunicació. Consulta les places disponibles al setembre a ubic.cat/setembre.
9: Tens més de 40 marques de cotxes i motos a 10 minuts de Barcelona per comprar-te un model nou d'ocasió. Vine a Sant Boi. Vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè amb models nous i d'ocasió a... Esperem per la Setmana de la Mercè. Vine!
10: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Egeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodaegeco.es.
11: Xarxa de concessionaris Omoda Egeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
12: Únic s'escriu amb H o sense H?
13: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
14: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
15: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre...
16: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre. Amb la nova Honda PSX tot es veu diferent. Per només 3.199 euros et sobren els motius. Informa d'aquesta promoció a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
17: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
18: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per 3 dies, sí.
19: Si tu tampoc vols perdre't la Setmana del Llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
20: La Setmana del Llibre en català, del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
21: Anem
2: Fest. Aquest dissabte 19 de setembre, des de les 10 del matí, test drive exclusius amb els últims models. Ioga, vermut amb DJ, paellada popular, màgia i molt més. Nima Fest, a les instal·lacions de Nima Automoció, a la Ronda Europa de Vilanova i la Geltrú.
21: Inscriu-t'hi ara a nimaautomoció.com.
22: Aquest setembre vine a Robagrum Amanda i endú't el teu Mazda sense esperes. Arribar i moldre.

0: de vins de l'avantguàrdia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
1: El 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
2: Actualitzada al minut.
3: Alertes d'última hora.
2: Tot el que sona a RAC 1.
3: Contingut exclusiu.
2: RAC més 1.
3: Fàcil.
2: Ràpid.
3: Còmode.
2: RAC1.cat.
4: RACU.CAT.
2: RAC1.cat.
5: A Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes. Demana la teva cita a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
6: 45.712.
7: Em toca?
6: Això és el número de la loteria, ara?
7: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
8: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit.
9: Citroën. Condicions a citroen.es.
10: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del l'Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
13: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
12: Truca a Verisure al 900-903-744.
14: Verisure.
15: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Ejaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodaejaeco.es.
16: Xarxa de concessionaris Omoda Ejaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
17: Amb creuer fantàstic de viatges al Corte Inglés, tanca els ulls a Atenes, els obres a Istanbul. I entremig, esmorzes amb el mar davant, et banyes amb el mar a sota i sopes amb el mar al costat. Avança't i estalvia fins a un 60% amb la reserva anticipada. Consulta'm les condicions de viatges al Corte Inglés. Posem rumb als teus somnis.
18: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
19: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
20: Perfecte, aquí el tens.
19: Ja?
20: Ja.
19: Sí?
20: És així.
19: De debò?
20: I tant, de debò.
21: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
22: A fora els dies s'escurcen i a Montse Interiors comença la tardor al llit, el nostre refugi preferit. Fins al 12 d'octubre a Montse Interiors un 20% de descompte addicional en llençols, fundes nòrdiques, farcits i vànoves. Estrena roba de llit amb fins a un 60% d'estalvi. El teu llit ben calentó. Vine a la teva botiga Montse Interiors i visita montseinteriors.com.
23: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
24: Equipa't amb nous televisors, portàtils, mòbils,
23: frigorífics, rentadores, forns
24: i tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
23: Fins dimarts 20 de setembre, supertecnopreus del Corte Inglés. També a la web i app i a Hipercor.
24: Consulta els models i marques que hi participen.
25: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
26: La veritat és que va sobre rodes.
25: Tan content estàs?
26: Això també.
25: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content?
27: Citroën.
25: Consulta citroën.es.
28: Doncs fins aquí la competència. Nosaltres tornem demà. Feu bon dia!
0: Va, que ara arriba en Marc Giró i el vostè primer, però abans els companys informatius amb les notícies de la una. Núria Travessa, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Xavi Rocamora, bon dia.
2: Bon dia.
1: El govern ha tornat a sortir avui en defensa del sistema de missatges és alert, blanc de les crítiques altra vegada de molts ciutadans que es queixen que ahir el van rebre quan les pluges, que recordem van provocar un mort a Olivella, ja afluixaven. El subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha explicat al Monarracú que el criteri està clar.
3: Veient no tant el fet de que plovia, sinó que teníem incidències i que les pluges no se'n retiraven, és el moment en què nosaltres decidim aquest enviament de les alert en temps real, no en previsió, sinó en temps real, en aquest cas, ha de ploure fort. Hem de veure que es produeixen incidències o són imminents, és el punt d'inflexió que és quan nosaltres comencem a plantejar enviar una alerta.
1: A aquesta hora encara s'arrosseguen conseqüències d'aquests aiguats. Per exemple, van provocar dos nous esvorancs que afecten la circulació de trens a l'R2, R2 Nord i R11 de Rodalies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Renfe ha posat busos que fan el trajecte entre Granollers Centre i Sant Andreu mentre tècnics de DIF treballen per estabilitzar el terreny. Al metro de Barcelona, la línia 4 funciona entre La Pau i Verdaguer i s'ha de fer amb bus entre Verdaguer i Trinitat Nova i l'andana central de Fabra i Puig de la línia 1 està sense servei. Són conseqüències d'unes pluges, les més importants, però, Mònica Usar, són història.
4: Sí, deixem enrere el gruix del temporal i ara mateix només hi ha algun ruixat sobre el mar i n'hi ha algun que frega la comarca del Garraf i, de fet, ara podrien fregar alguns altres punts de la costa central, però en general molta més calma que no pas ahir. I a la tarda algun xàfec també cap al Pirineu i entre les comarques de Girona, Barcelona i al voltant del massís dels Ports. A la resta, en canvi, serà una tarda de més sol i amb temperatures més baixes que no pas els últims dies. Ara mateix entre els 20 i els 25 graus a la costa i al prelitoral i entre els 17 i els 20 a bona part de les comarques interiors.
1: Úrsula von der Leyen ha donat avui més detalls de la regulació de les xarxes socials que va anunciar ahir per reduir-ne l'impacte en infants i adolescents. Ja sabíem que els menors de 13 anys no hi podrien accedir. Avui, a més, hem sabut que Brussel·les limitarà les funcions de les xarxes als menors d'edat fins que en facin 18. Entre altres, no podran fer retransmissions en directe, no podran rebre missatges de desconeguts i les plataformes tindran prohibit exposar-los a funcionalitats addictives com l'escroll infinit. També sentirem el primer ministre canadenc que avui ha agafat la mà que li va estendre Úrsula von der Leyen el mateix discurs que, en què va anunciar aquesta regulació de les xarxes socials pels menors. I continuem també molt pendents amb en Benet Íñigo del judici del cas Roger Espanyol. La policia, els agents de la policia espanyola que han declarat avui aquest judici han descrit un atac molt violent dels votants de l'1 d'octubre a l'escola Ramon Llull de Barcelona. A la segona sessió del judici, a quatre policies, recordem, per haver deixat borni a Espanyol. Els primers testimonis, com dèiem, han descrit una situació ben lluny del que va passar aquell dia.
5: Mare de Déu, sí, és que és increïble. Va. Què t'anava a dir? La, a tot això de la regulació... Sí, feu més soroll, filla meva, tocant-me els micros. Vinga, vinga, crocor,
6: ja estem aquí. Hola, què tal? Vinga.
5: No, no, això era el Joel, un aplaudiment pel Joel Fortuny, que és el seu aniversari.
6: Bravo! Sí. És verge. Ah, doncs pues el teu quan?
5: El meu ja està.
6: Ai, no me'n recordo. Ah, sí.
5: Què tal,
6: no m'atabalis, no em lis, ho tinc apuntat.
5: Núria, això de les xarxes socials que sí. Es regula per les persones joves i per les persones grans, és a dir, perquè
6: també
5: això seria
6: sí.
5: Com...
6: Potser també ho hauríem de fer.
5: No, ho dic perquè, clar, dic que si es regula, diguéssim, l'heroïna... Sí. No, anem a regular l'heroïna. Pues per les persones grans i per tot quisqui.
1: Sí, perquè l'escola infinit...
6: Sí, perquè són conscients.
5: Jo, per exemple, estic enganxat a l'escola infinit, o sigui, tal qual t'ho dic, o sigui, però tal qual, a l'escola infinit. No saps el que és l'escroll infinit? Perquè estàs tan addicte a l'escroll infinit.
6: Clar, total.
5: És això d'anar passant... Una pregunta per la...
6: Ah, l'escroll infinit! Ai, a l'escola de no sé què, bueno, perquè tu ets culta, dic ara em parla d'una escola, dic ara de quina escola.
5: L'escola
6: però escolta, els nens, o sigui, i els adults, perquè el meu fill ja té 18
5: jo
6: i és adult, no?
5: Jo sóc addicte a l'escroll.
6: Jo també. Però a les 3 del matí puc estar allà i dic, què m'està passant?
5: Bueno, doncs tu ets més addicte que
6: no,
5: jo.
6: No, molt. Però el meu fill, mira si saben que són addictes, que ara que ha començat la universitat, els nens saben, ara ja és adult, diu, no, ara quan comenci em desinstal·lo TikTok. Conscient?
5: Clar, clar. És que, ostres,
6: conscient, sí. Conscient. Que encara no ho ha fet, hauré de donar-li suport.
5: Suport.
6: I hauré d'estar sobre, haurà d'haver-hi un complot allà familiar
5: haurà
6: per ajudar, no?
5: Suport a tope.
6: Sí, sí, sí.
5: Escolta, haurà problema pel Pere Vall, que té problemes amb una maquineta. Pere, què és això? Perquè...
7: No, és per carregar el mòbil.
5: Ah, de portar-se descarregat, no? Perquè el teu mòbil, que és de l'any de la 1934.
7: No, el que passa és que com que entrava porqueria per aquí, ara és un sistema que no el sé explicar, però el poso aquí i es carrega. Jo també estic enganxat a coses,
5: Aquesta t'has enganxat
7: tu? Tigreton.
5: Com?
7: Tigreton.
5: Tigreton en l'aliment?
7: Sí.
5: L'aliment per dir d'alguna manera, no?
6: Sí. Mira. Nosaltres tenim una amiga que és la Tigretona, que no sé si serà el mateix.
5: La Tigretona és la nostra senyora...
6: La Dòmina.
5: La Dòmina, que té una masmorra i que fueteja per un mòdic preu, diguéssim.
6: Saps que hi ha una cosa nova... Que
5: la Tigretona, què és?
6: M'ha explicat que hi ha gent que li agrada...
5: La Tigretona, perquè no ve un altre dia, perquè
6: és que ha de venir. T'ha d'explicar, perquè hi ha gent que li agrada que l'empaquetin com si fos un paquet d'Amazon.
5: Sí, sí.
6: I això. Està ja empaquetat.
5: I paguen, per això.
6: Paguen per això, vull dir.
2: Però què vols dir?
5: Sí, tal qual.
6: Està empaquetat, però sencer només respira, els forats per respirar per la boca i el nas.
2: Però quan, perquè... això? Quan, a on?
5: La Tigretona, la Tigretona, de la masmorra.
6: Ah, té la masmorra empaquetat i li va fotent un clatellot... I ja està.
5: Però la Tigretona se'n pot anar de la mazmorra...
6: I deixa ja el paquet.
5: El paquet fa la seva vida i...
6: Ja... M'ha dit l'altre dia, ja ha llegat el paquet de Xeny. I jo, és que m'agrada, perquè és mal embolicat, a més, o sigui...
5: No, ho dic també, que això és servei públic. Si algú vol ser empaquetat per la Tigretona, que ens avisi per les nostres xarxes socials, li passarem el telèfon total. Ho dic.
0: 902-477-100.
6: Aquesta setmana ha tingut molt a tope de paquets. No,
5: ah, però és més de... Hi ha gent que li encanta...
6: És que es diu d'una manera, això del paquet. És que ha de venir explicant-ho. Es diu d'una manera, aquesta tàctica. No, suposo que serà packaging, no? O algú...
5: Packaging. Bueno, tot això ho estem parlant davant d'una criatura...
6: Ai, quin horror.
5: Que es diu Dolça Salvans, un aplaudiment per ella.
6: Oh, quin nom més bonic.
5: Carinya, quina edat tens?
8: 12.
5: Vale, això no ho expliquis, quan surtis d'aquí. No, no t'expliquis a la teva mare que treballaves de pianista a un bordell, eh? Fes-nos el favor. Però tu ets actriu, no? És que el món de les actrius, mare de Déu, ja comença el cachondeo, eh?
8: Bueno, he fet una pel·lícula.
5: Carai, noia, carai, que aterrada.
6: Que no s'ha flipat.
5: Que no s'ha flipat. Ara parlem de la pel·lícula que has fet, eh? Que, a més a més, una pel·lícula molt recomanable. A mi m'ha encantat perquè en un món al que tot va... Ho hem comentat amb l'Ester aquest matí... Com cagar llets, que no podem més, tenim els caps sí, com uns bombos. De sobte, aquesta pel·lícula ens ha relaxat, filla meva, que era Orfidal o això? Doncs mira, deixa l'Orfidal. Que la criatura aquesta de 10 anys, que si Orfidal, que si Empaquetamenta, que si la Tigretona. Bueno, tu, perdona, tu vols les esports o no?
0: Ara has vist que estava aquí, no? Ara t'has girat,
5: Ara
0: m'he
5: girat
0: i
5: dic,
6: calla, que ens
0: falta alguna cosa.
6: Una mica testosterona.
5: Quan abriu los ojos, el dinosaurio seguia ahí.
0: Sí. Els vull fer, els puc fer. Si vols, els faig, sí.
5: Votem-ho.
0: Vinga.
5: Vostès què volen, esports o no? Tenim dos haters per les redes socials que es posen com unes putes cabres cada vegada que nosaltres...
6: Ah, sí?
5: Sí. Perquè els esports, o sigui, el Xavi Rocamora, que digui...
0: Sí, són dos.
6: Perquè no tenen temps durant tot el dia de saber què ha passat als esports, perquè
5: no,
6: estan mancats...
5: Només volen saber-ho ara.
6: Mancats d'informació, oi? Quasi no informeu d'esports,
0: però
6: no?
0: Però és que és un butlletí.
6: Ai.
0: Aleshores, dins els butlletins acostumem ja, a posar els esports.
5: Doncs ja,
0: jo ja entenc que
6: I
0: no...
6: I per què no premsa? No hi ha un apartat de cada butlletí del que faig jo del cor, que també és informació?
5: Tens tota la raó. Això de la Tigretona mateix, de l'empaquetamenta, s'hauria de dir a cada butlletí.
6: Trobo que jo hauria d'estar cada butlletí, també.
5: I tu deus tenir el colesterol fumadíssim, no?
7: No, perquè... sempre tinc el colesterol bé, no tinc sucre, i la cosa meva era molt innocent. Jo he dit Tigreton, però podia haver dit Pantera Rosa, Boni o Bucanero.
5: Tot això estàs addicte total.
7: Tot.
5: Quants te'n pots arribar a prendre al dia? A veure, compte, eh?
7: Dos.
6: És poquíssim, tio.
5: Bueno, perdona, dos mandangues d'aquesta al dia.
7: Home, de tant en tant una mica de verdureta i de patata. Ah,
6: i de marisc, que vam fer una mariscada, tu i jo.
7: I de macarrons, i de marisc.
6: Per això.
5: Ah, sí, on era?
6: Ara no me'n recordo com es deia.
7: Allà a prop de
6: l'hospital. Ah, sí, tu també hi eres.
5: Jo també hi era, exacte.
7: L'hospital de Sant Pau.
5: És que ja, a veure si ara la classe obrera estarà aquí menjant marisc.
6: No, vam menjar molt bé, un amic teu.
5: I jo,
6: que sóc qui
5: mereixo.
7: Amb el Paco
5: Pàmia. Vols fer els putos esports, per favor?
0: Sí. Em sembla que et diré només una cosa avui. La més important, d'acord? I és que el porter del Barça, Joan Garcia, està prou...
2: Que raro que sigui del Barça, que raro.
0: La penya està inactiva aquests dies.
2: Perdona, que juga dissabte, eh?
0: Això, però fins dissabte no hi ha Supercopa, aleshores...
2: Estem ja neguitosos.
0: Clar, però avui encara no hi ha notícies.
6: Jo me'n vaig a càmping,
0: demà
6: ja
0: en parlarem.
5: Perdona, això tens uns collons com un toro, perdona que t'ho digui. Perquè aquí de vegades, amb el Barça, m'heu arribat a dir... Dintre de 6 mesos es posarà un roc, es posarà una totxana al camp del Barça que s'està construint d'entre 6 mesos i dintre de 450 anys el Barça a la millor s'està plantejant no sé què, no sé quant.
0: Si no
5: I ara aquesta pobra senyora de Badalona tenen el partit i resulta que ara això no és notícia.
6: La perifèria olvidada.
5: Exacte, projecteu tota l'estona.
0: O sigui, que m'escolta realment.
6: Home...
5: atentíssimament.
2: La penya i tots els esports que es fan a Catalunya. Vull dir, sí, que clar, no estem clar, parlant de la penya. No, sí, sí, clar, però de què parlaràs ara?
9: Del Barça. Del i de Joan García, que, es fa proves, que no va parlar. Es fa proves a aquesta hora per les molèsties al genoll que li van impedir disputar la segona part d'ahir del partit contra el Racing. Va ser un mal gest en una relliscada abans del descans i tot i que en una primera exploració va mostrar que no tenia res greu, avui acabaran de sortir del
4: club.
9: A les dues, més
4: perquè
9: informació.
4: Perquè en Calent, pobre, en Calent no notes no sé la gravetat.
9: Joan García.
5: Marc. I què és el entrenador? Qui és
9: el porter.
4: No va tenir feina.
2: Si
4: s'hagués
2: fet
4: mal
2: l'entrenador,
5: no caldria patir. Era l'entrenador de les noies, no? Hi ha les senyores. No, hi ha un tio senyora. Que diu Joan García que entrena les senyores.
4: Ui, no me'n recordo.
5: Ho ha canviat.
4: No ho fa, això el Rocamora.
9: Pere Romeu es diu, el entrenador del Barça femení.
5: A mi per Pere Romeu em ve el de...
4: Tomeu Penya.
5: No, em ve el de la ciclisme, de, el del ciclista, el del tàndem, no, el del tàndem de Casas, era Pere Romeu i l'altre, ara vaig a buscar.
2: Ai, sí. Mira, quin to! Quin to d'especialista
4: de com Núñez i Navarro.
2: Com eleva, com eleva la conversa.
5: Com eleva la conversa.
9: Aquests esports s'han d'elevar d'una manera o
2: l'altra. El temps
9: ja s'ha fet.
4: Ja s'ha fet. Sí.
1: Com a Mònica, que la tinc aquí.
4: No m'escolteu, eh?
5: Perquè estàvem entrant, filla meva.
4: Una pluja.
5: Que plou, pobra.
4: Badalona es va inundar i tot una mica.
5: No, és que això és seriós, això és seriós. Bé, doncs moltíssimes gràcies, veus, ho tenim tot fet. Que vagi molt bé, demà tornem, endavant. Jo ja estic tan escoltat que jo diré el programa per acabat. 14-15, tota la informació estarà als fatxes aquí a la porta. Informin-se bé, perquè després aniran i diran estic votant aquí, una merda. Informa't, filla, mare del senyor. Ramon Casas i Pere Romeu, exactament. Com molt es diu bé. Aquest quadre?
2: Tàndem.
5: El tàndem.
2: No, jo el quadre el tinc present, eh?
4: No sé,
2: no sabia que es deia Pere Romeu. No sabia que es deia Pere Romeu.
5: Ai, calla, que hem de posar la cinta, tu, que siguem ordenats, tu, per favor.
4: Vale,
5: una
4: quadre.
5: Puta vegada.
4: Ai, sí. Ara.
10: Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
5: Home, i amb el Joel Fortuny... L'Ernest Ferrer, que és una meravella. Esther Romagosa, què tal estàs? Avui ens acompanya la Laura, ja l'hem escoltada. Ens acompanya Pere Vall, que és addicte al Tigretón.
11: Hello.
5: I de tant en menjar verdura, que ve acompanyat de Pep Garrido, que és un director que ha fet aquesta pel·lícula, es diu Tanit, no?
11: Hola, què tal? Bon dia. Molt bé. Molt emocionat, una mica nerviós.
5: Menys mal. Menys mal no es diu, eh? Calla, que l'altre...
2: Encara sort.
5: M'ho va dir una senyora i vaig dir, és que tens tota la raó. Doncs jo menys mal ho dic.
2: Però jo
5: no
2: saps
5: vegada...
2: què dic.
4: Jo dic menys mal.
2: M'agrada bastant
4: més. Menys mal, molt.
5: Encara sort o d'acord, és que em va dir la senyora. I vaig pensar, encara sort, és que m'encanta encara sort. I dic, menys mal, que dius, menys mal. Menys mal també m'agrada, eh?
2: Perquè per favor, bueno, tot el que diem es pot dir.
5: Pep Garrido.
2: O gairebé tot.
5: Visca Dolça Salvans, que ja l'hem escoltada. Com estàs?
12: Bé.
5: Bé? Molt bé. M'ho pots desplegar una mica?
12: Nerviosa.
5: Nerviosa també, però per què nerviosa?
12: Ho escoltarà tothom.
5: És un lio, no, això? Bueno. Però abans, senyores i senyors, nosaltres aquest programa, avui és dijous, tenim la sort i la fortuna de que ens segueixi acceptant per aixoplugar la seva sabidoria amb tots vostès, Sílvia Soler.
2: Bravo. Us accepto.
5: Us accepto
2: i és més, us estimo.
4: Bravo.
2: Quina paraula tan bonica. I com que us estimo, avui us porto una recomanació que de veritat que la faig des del fons del cor. Normalment les faig apassionadament, i amb convenciment, però aquesta vegada passa que la persona que ha escrit el llibre que us recomanaré també l'estimo, llavors clar, tot es multiplica, diguéssim.
4: Estàs molt de Madrid, que ho fan servir molt a l'estimo.
2: Perdó? Per què em dius això?
4: Perquè te quiero, és molt paspadilla, saps?
2: No, pues justament ara t'explico.
4: Val.
2: No, és veritat que l'he fet servir una mica la lleugera. Però és que us estimo, de veritat.
4: Jo també.
2: A veure.
4: Quins nervis.
2: El dissabte, a la Setmana del Llibre en Català, a la 1:45 del migdia, tindré l'honor i l'alegria de presentar l'últim llibre de l'Albert Om.
4: Bravo! L'he vist avui, a l'Albert Om. Albert, que guapo és, eh?
5: I sí, s'aguanta, el tio, eh?
6: S'aguanta bé, perquè a vegades comencen...
5: Com el trobem a faltar l'Albert Home aquí a RAC1.
6: L'he vist avui al programa de la Niera.
5: Islàndia,
6: sí, quina
5: meravella.
6: Sí, el trobem molt a faltar. I a la gent. Molta gent el troba a faltar.
5: Ah, va, exacte, com ha de ser.
2: Escolta,
5: nosaltres som llestos.
2: L'Albert ha escrit un llibre, n'ha escrit diversos, eh? Però aquest és un llibre que és especial perquè jo crec que feia molts anys que el duia dins i que quan les coses estan ben païdes i ben pensades, doncs quan acaben sortint, surten molt bé. És un llibre que es diu Què dirà la gent? I l'ha publicat Univers. Llavors, de què va aquest llibre? L'Albert fa anys, 60, ho puc dir, a l'octubre.
5: Però està molt bo.
2: Està molt bé, sí. Sí. Però això no treu que quan fas una edat així tot et convida a fer una mica de repàs ja de la vida.
6: Va passar als 40. A mi també.
2: I a més de fer 60 anys, en els últims temps, se li han mort els pares, el pare i la mare. Una segona raó per fer repàs i revisar tot això. Aleshores, ell, què passa? Que és un home que està agraït a la família que va tenir, a la llengua que ha heretat dels seus pares i també, malgrat les circumstàncies, el país que va viure mentre va ser petit i jove. Dic malgrat les circumstàncies perquè, evidentment, va créixer durant el franquisme. No? Aleshores, el que ha fet és escriure un llibre que, diguem, que parla dels seus records, de la seva memòria, però que, en realitat, fa un regal impressionant a la memòria col·lectiva. Els que l'hem viscut, la gent de la seva quinta o similars, és un doble regal, perquè, clar, estàs llegint i tota l'estona estàs dient ai, sí, ai, com jo, ai, com la meva mare. Llavors, la gent més jove, doncs, no tindrà aquesta reacció, però jo crec que els resultarà molt, molt interessant veure aquest retrat de país. Ell és d'Osona, ja ho sabeu, va néixer entre Vic i Taradell, diguéssim, això, fa 60 anys. Per tant, fa un retrat del país i què passa? Que posa el focus en la llengua que parlaven els seus pares, però no es queda en la llengua, és a dir, no és un llibre de ai, en dèiem això i ara en diem això altre i tot això, sinó que els seus pares parlaven una llengua molt genuïna. El resum que ell fa és el meu pare no sabia escriure en català i no sabia parlar en castellà, que això és molt de l'època i d'algunes zones determinades, diguéssim, no? I era una llengua plena de barbarismes, però molt viva i molt genuïna, i plena de refranys i de frases fetes. I ella estira el fil, diguéssim. Us poso un exemple perquè potser ho estic teoritzant molt i
6: però
2: serà molt fàcil.
6: Però és tot biografia.
2: Sí, ell explica els seus records d'infància, molt, d'adolescència, parla molt dels seus pares, dels seus avis. Ell va tenir uns avis represaliats, bueno, en concret un que va anar al front i crec que el van matar el primer dia, si no recordo malament, amb una criatura petita i embarassada la seva dona d'una altra. Parla molt de la família, parla de l'Osona de l'època, una mica, ja et dic, el retrat del país. Per exemple, si jo a la primera vegada que vaig dir ostres, igual que això, va ser quan explicava que cada vegada que vivia uns dies com els que estem vivint ara de tempestes, no?, que de ploure i tot això, la seva àvia deia una cosa que, a veure si algú de la sala reconeix, però la meva ho deia cada vegada, se sentia el primer tro i ella deia Sant Marc, Santa Creu, Santa Bàrbara, no ens deixeu.
5: Home, i tant que ho
2: deia. Li sona algú?
5: Sí, sí, a veure que es deia això precisament.
2: Gràcies, perquè de moment he pensat que no. Doncs això es deia molt, almenys en algunes zones de Catalunya. Doncs jo això no havia...
5: Sí, però...
2: No havia tornat a sentir mai.
6: Depèn de la zona, no?
5: Marc, Santa Creu, Santa
6: Bàrbara...
5: El meu
6: pare deia, boira Sant Salvador, pluja al redador.
2: Clar, és que clar.
5: És que jo que sé.
6: Al redador, saps?
13: 902-4777. Recordes alguna frase falsa que deies als teus pares, tu mateix o als teus ancestres quan sonava el primer tro?
14: 902-4777.
13: Rebreu el llibre de l'Alberto, que us el regalarem.
2: A través d'aquest refrany, tan popular en algunes zones de Catalunya i durant uns anys, es pot veure la influència de l'Església Catòlica en la societat del moment, clar, perquè, clar, no és casualitat, Sant Marc, sí, Santa Creu, Santa Bàrbara, no ens deixeu.
5: Sí, no era.
2: Diu una altra cosa que també he pensat, ostres, no m'havien recordat mai més. Quan nosaltres érem petits i et cridaven, no?, i et deien, Sílvia, i tu contestaves, què? Et deien, no es diu què, es diu que mana.
5: Que mana.
2: Oh, sí? Molt bé.
6: Sí,
2: jo no sí o no? No m'havien recordat mai més.
5: A
2: I ell diu...
5: Tu, també?
7: Molt, molt, molt. Sí, a més, la meva mare era alemanya, o sigui que... Sí. Que mana. Sí,
2: que mana, sí. Clar, clar. Ell ho diu, home, no deu ser casualitat que en aquells moments ens fessin dir que mana, perquè n'hi havia un que manava molt, diguéssim, i la cosa era l'obediència.
5: Ara tu que crides a una... Jo no sé tu ara, per exemple, Dolça, com ho deus portar, però jo a vegades tinc algun nebot que li dic, Jordi, caballero, i cric, cric,
2: sí,
5: cric,
2: tant, cric, tant,
5: cric, que em posa nerviosíssim
2: jo
5: el ghosting per part del minimascle
6: sí.
5: Que ronda, que és el test, que no contesten, i jo em pujo a la
6: jo també, també. Jo els truco, boja. Des de casa, des del sofà els truco, que estan allà al costat.
2: Jo també ho faig així,
6: sí, sí, també sí, ho faig. Ho faig,
2: perquè tenen sempre el mòbil a les mans, és sí. La manera que
5: això m'ho fa també el meu marit, que jo li dic no sé què, no sé quantes, una cosa importantíssima, jo tot el que dic és importantíssim, com veureu vostès comprovat, diguéssim, o sigui, no, o sigui, i estic al sofà i dic, no em contesta, jo crec que això, jo li dic, això és maltrato, o sigui, i diu, llavors i al final, quan ja puges el to, escolti, estic fent una cosa molt important, em diu, amb el mòbil, que està mirant una recepta, algun imbècil que està fent una recepta per TikTok, per TikTok. També està enganxat a l'escroll, ja t'ho dic. Ai, és horrorós, Què mana?
2: Més coses. Quan deies que volies fer alguna cosa, o demanaves permís, o deies que t'agradaria fer alguna cosa, que en el pare o la mare li resultava estrambòtica o no recomanable, en lloc de dir-te sí o no, et dono permís o no et dono permís, deien, aviam si farem riure. Això? Ho dèiem moltíssim. Sí, sí. Que també...
5: Que és demolador, també.
2: Clar, diu molt de la manera sí, sí. Com estàs organitzada la família. Una altra cosa, que per això t'ho deia al començament, l'Albert, que a mi m'ha agradat molt això, l'Albert parla que quan nosaltres érem petits, t'estimo, no es deia.
9: No!
2: Mare
9: de Déu!
2: Això sí que estem tots d'acord, no?
6: Sí.
2: Llavors van arribar les sèries americanes i llavors tots diem, t'estimo, bona nit...
6: Ah, tu creus que és per les sèries? Tu creus?
2: Home, perquè us penseu que de cop ens hem tornat...
6: No, perquè som una altra generació i ho verbalitzem més.
5: Com és la teoria? Sí.
2: Home, és per imitació de les sèries americanes. Que ho diuen tota... Per favor, que algú em
7: recolzi. Tampoc ens feien molts petons, entre fills i pares.
2: És veritat, és veritat. És veritat. Explica l'Albert una cosa molt bonica que a mi em va fer venir llàgrimes als ulls perquè m'hi vaig sentir molt identificada, que diu, la primera i única vegada que li vaig dir t'estimo al meu pare va ser quan s'estava morint i per tant estava inconscient i ja no ho va sentir. Diu, sort, perquè l'hauria posat en un problema. Exacte, o sigui, jo al meu pare li vaig dir t'estimo i el poso en un problema. Perquè no es deia, diguéssim.
5: A mi al meu pare li dic que l'estimo i a mi m'envia un advocat.
6: Sí.
5: O sigui, en un burofax, tinc jo.
6: Truca al meu marit i li diré passar alguna cosa.
5: Sí.
6: Passa alguna cosa.
2: Llavors l'Albert diu que ell no és partidari de fer servir molt el t'estimo. Parafrasejant a la Montserrat Roig, diu una cosa molt bonica, diu, no em diguis que m'estimes encara que sigui veritat. O sigui, al contrari del títol de la Montserrat Roig, digue'm que m'estimes encara que sigui mentida. Parla molt dels pares, diu que els seus pares, i els pares en general, continuen enraonant després de morts, que això és una manera molt bonica de dir-ho, que sents alguna cosa i encara els sents parlar. Diu que ara anirà més lleuger per la vida, perquè ha escrit aquest llibre, que és una mica un agraïment, un homenatge, que ha dit tot el que volia dir. Diu una cosa molt interessant, que és la memòria et fa companyia, però pot acabar fotent-te nosa. Jo l'he trobat boníssima, aquesta frase, pels que tenim a l'edat.
6: Algun
2: en el
6: trauma,
2: llibre
6: no?
2: Descobrim una cosa que a mi m'ha deixat estupefacta, i és que l'Albert de petit era un nen molt entremaliat. Però molt, que amb l'adult que és ara,
5: veritat,
2: no transmet aquesta sensació.
5: Sembla que estigui centrat.
6: Tota aquesta colla que ha fet tele així d'humor, jo me'ls imagino de petit.
2: És una persona molt seriosa i amb un aspecte bastant fred, l'Albert. Jo trobo. Diu que la seva mare li deia, tu faries venir nervis a un mort. És una manera també de fred d'aquestes, diem moltíssim.
5: També s'hauria de veure això, perquè moltes vegades tenim la sensació... Sobretot passa amb els mascles, amb els cadells mascles, això que en diem un mascle cadell, un cadell mascle d'humà, que de sobte es mouen una mica i ja sembla que siguin un belluguet.
6: Sí.
5: El mateix moviment fet per una cadella
2: família... No.
5: Explica
2: tres o quatre gambarrades que déu-n'hi-do, que penses, no està mal, no està
5: també
2: mal.
5: També estava a Osona, i tot això dels pobles també era la monda.
2: Fa una reflexió sobre l'autoficció, que també m'ha resultat molt interessant. Diu, d'una banda... En l'autoficció, que ara està tan de moda, però a la vegada tan criticada, diuen, l'autoficció t'ensenyes més que mai, però a la vegada t'allunyes de tu mateix, perquè l'escriptura sempre hi afegeix distància. A mi m'ha semblat, potser és una mica enrevessat, però com que jo també he fet autoficció, l'entenc molt bé. Diu, el que surt en el llibre ets tu, però un cop ho has escrit, sembla que ja no siguis tu. Que era una manera molt bonica d'explicar-ho. Res, un llibre que jo crec que et dona tot el que es pot demanar un llibre. Et fa riure, perquè l'Albert sabeu que té una ironia molt, molt especial. Et fa emocionar-te, et fa fer memòria, et fa reflexionar. Pels boomers, ja ho he dit abans, un autèntic regal, aquesta cosa, aquesta voluntat d'arxiver que té l'Albert, que ho guarda tot, perquè ho guarda tot, guarda revistes, guarda adhesius, guarda tot.
6: Sí, no sé com ho fa la gent que fa aquestes coses. Jo tinc una tendència que sembla que tingui Diògenes, si guardo molt, i hi ha gent que és capaç de guardar com Andrés.
2: Ell guarda molt,
6: jo no guardo res.
2: Però mira, després a l'hora d'escriure el llibre, doncs li ha anat molt bé. Per tots els que no guardem res, ni tan sols memòria, doncs aquest llibre ja us dic que és genial. Un autèntic regal i per tant el recomano moltíssim.
5: I per tant repassem el títol i el...
2: Què dirà la gent de l'Albert Tom de l'editorial Univers?
5: Doncs escolta una cosa, moltíssimes gràcies, Sílvia Soler. Un aplaudiment.
2: Gràcies. I no deixin d'aplaudir amb tots vostès, Laura Fa.
14: Condis t'ofereix aquesta secció.
6: Jo també vull parlar de la llengua avui.
5: Ah, molt bé.
6: Sí, ja veuràs.
5: Estàs al
6: lloc,
5: estàs al programa perfecte.
6: Perquè s'ha fet viral una dona de Gibraltar que parla llanito. Que llanito. Jo no tenia ni idea de què és el llanito.
5: S'ha fet viral per les xarxes socials.
2: Llanito, amb ella?
6: Llanito. Escolteu, sentiu.
15: ¿Qué pasa, people? Aquí estoy en la tienda, que actually es la tienda de mi tío, Cosmopolitan. Como ya verán, tiene de todo, so if you are in the town and you need anything, pues mira, Cosmopolitan lo tiene todo. Yo que I've come por un espejo magnifying que me hace falta because no me veo. Con que Cosmopolitan Bazaar, Irish Town, if you are in town.
6: M'encanta. Because no me veo. Bueno, ella s'ha fet viral a les xarxes socials perquè al principi pensava...
5: Ara, és evident que totes parlem llanito, no? Tots... Jo ara em veig...
6: Però escolta, la meva germana parla... Bueno, el llanito és només a Gibraltar,
5: És el que es parla a Gibraltar.
6: Clar,
5: és
6: una... aquesta barreja d'anglès i espanyol, perquè hi han altres barreges de llengües...
5: Però naturalíssimament, de més.
6: Naturalíssimament.
5: Més,
6: Ara t'ho explicaré. Aquesta dona es diu Shax Enrile, va néixer a la línia... i es va criar a Gibraltar, i ho està patant a xarxes. No, el llanito és una manera pròpia de parlar dels habitants de Gibraltar, que és per el castellà andalús, ha de ser andalús aquest tancat, però incorpora aquest anglès britànic.
5: Bueno, andalús tancat, perdona, què deu voler dir?
6: Bueno, això nosaltres quan parlem castellà no fem allò que fan ells. Amb el teu castellà no és el seu castellà.
5: Però una llengua que pot ser tancada i oberta, perdona, per filosofar,
6: tancada. M'ho compliquis,
5: pues
6: ara.
5: Que parla,
6: no, perquè fa rora, tancat, tu sents arrossa d'Espanya i és tancada.
5: Bueno, arrossa d'Espanya no vocalitza, que seria una altra cosa, però el total espanyol parella que l'estimo.
6: Però ells tampoc vocalitzen.
2: Amb un accent marcat. Vol dir marcat. Que quan el que diu en
6: per un
2: espanyol...
6: Un dia que llegeixo el que he apuntat al guió, ara no t'agrada aquest adjectiu,
5: no?
6: Digues. Com era? Com ho canvio? Tancat per...
2: Què dius?
5: Pues que parla la variant de l'actal de castellà Andalusia.
6: Pues un andalús amb un britànic.
5: Pues ja està.
6: Amb un britànic, però posen...
5: Perquè quin tipus de britànic parlen?
6: Britànic, perquè tenen paraules.
5: Per què l'andalús és tancat i el britànic no és tancat el que parlen aquests?
6: El britànic, a veure com ho he qualificat o no.
5: A veus? És que mira l'imperi com funciona.
6: Però escolta, sóc idiota, perquè no he posat tancat enlloc en el guió. M'ha sortit natural.
2: Anem a parlar, perdona. A veure, posa algun altre tal del llanico i ara anirem a parlar del teu guió.
6: A veure.
16: No, los tenemos que dar cuenta que we are trying to aspire to getting... into a club, ¿vale? Which we do not belong to. I hate to say it, pero the British measures in a way have been an act of generosity by Spain. Porque podían haber dicho, ¡boom! Hasta aquí llegamos. Y ahora tú estás fuera de Europa y de la España.
6: Es que me encanta. Bueno, están planeando. Están en un programa de tele. También afegeixen paraules del genovès, l'hebreu, l'àrab, el portuguès i el maltès. Tenen un xotxo allà que no t'ho pots ni imaginar, però s'entenen, vull dir que quan hi ha voluntat, sí. Fixa't, I no és parlar malament, sinó que ells fan aquesta barreja. Ara posarem un embolic, La meva germana...
5: A veure, un moment, jo vaig a dir una cosa. La Laura fa el que va dir ara ella, ho diu ella. Endavant,
6: Laura.
5: Mira,
6: vaig a seguir.
5: Digue, la teva germana, què li passa?
6: La meva germana, nosaltres, que la meva mare, parlem castellà amb la meva mare i català amb el meu pare, supernaturalitzat, vull dir que hi ha una... Saps? Nosaltres estem allà... La meva germana parla el llanito d'aquí. Que ella, te la portaré un dia. Que jo a vegades li dic, però què fas? Ella, una frase és en català i l'altra en castellà, sencera, tota l'estona, pum, pum. que no és el mateix, perquè aquí l'anglès i el castellà són dues llengües potents.
13: Ja està apareixent aquí Òscar Andreu a galope tendido, que ve cap a l'estudi a tirar-nos el seu... A tirar-nos el seu...
6: El llibre, no?
13: Pel cap a la cara, com a arma arrojadita.
6: Entenc que el de la meva germana és com
13: pitjor... No, no!
6: No, perquè representa que el castellà es menja una minoria... No vull entrar en follons, però...
13: No representa, eh?
6: Sí, sí.
13: La llengua forta es menja una llengua minoritzada.
6: Però la meva germana ho fa tan natural que et faria estar riure. T'ho prometo, un dia te la porto,
13: no, sí, sí.
6: Vull dir que aquestes coses estan bé, però vale, ja... Dit el que passa amb la meva
17: germana.
6: Per exemple, les frases, ells ho barregen natural. Han de fer com... Quillo, hay telling you que no puede ser.
17: Sí,
6: és que m'encanta, saps? I a vegades també el que fan és transformar paraules d'anglès. Per exemple, en comptes de dir bacon, diuen Becky.
17: Becky.
6: Perquè ells ho fan. O en comptes de dir cake, diuen keki. No? Ells van... Però tot això ells ja s'entenen entre ells,
17: sí,
6: eh?
17: Sí, clar. Mira,
6: llavors,
17: ja girat, eh?
6: Hi ha una frase en anglès, jo que ja saps que sóc políglota, que quan...
17: L'antropòloga, estem veient avui, que és antropòloga, també. Quan que tenim la teva fase de la cosa del periodista, del cor, i la societat...
6: Ho he buscat a Google, tot, eh?
17: Crítica de cinema i sèrie de televisió audiovisual, i ara hi ha antropòloga.
6: Però ho he buscat a Google. Vaig fer antropologia, crec. Ah, no, vaig fer paleografia.
17: Alguna assignatura d'antropologia?
6: Ah, sí, vaig fer antropologia, sí. Llavors, per exemple, quan tal dius, ja et trucaré, no? Ja la frase, ja et trucaré, que en anglès és I call you back. I call you back, no? Ells, en comptes de... Ho tradueixen i diuen, te llamo pa atrás.
17: Te llamo pa atrás.
6: Saps? És que és...
17: Vam escoltar algun més, algun tall més. A veure, aquí tenim de Llanito.
18: Le voy a echar dos rebanadas de pan del día antes. Lleva una taza de aceite de oliva. Cuando ya lo dejemos bastante tiempo ahí, mixing a lot, then when we serve it, we have to put some chopped boiled eggs and some Spanish ham, okay? So I'm going to cut the tomato. And we are going to blend it. Blend it over here. It's very easy to do.
17: Es easy to do.
6: És la recepta del salmorejo. Sí, ella es diu Sònia de la Rosa i és una cuinera d'allà Gibraltar que també va penjar aquesta recepta del salmorejo a les xarxes socials i també s'ha fet superviral. No hi ha unanimitat absoluta de saber si el llanito és un idioma o un dialecte. Jo miro la Sílvia, que és la filòloga, diguéssim. Que, clar, diuen que és una varietat de l'andalús, que si no sé què, i... És veritat que a Gibraltar l'únic oficial és l'anglès, o això he trobat a Google. Per ells no és com una manera, ai, que simpàtics que som, i quina... Nosaltres ens fa com gràcia, com si estiguéssim, ai, que macos, sinó que per ells és com... És una marca de pertinença...
19: D'identitat, no?
6: Clar, d'identitat.
17: Ho sol ser.
6: I que tampoc volen que desaparegui el llanito.
17: L'altre dia, parlant de això, si no li agradarà això, és que vaig veure claríssimament, vaig estar a Euskal Herria, i vaig veure claríssimament, quan parlen en euskera, que aquesta gent s'ha independentitzat, perquè efectivament la llengua...
6: Total.
17: O sigui, igual que català. O sigui, cada vegada estic més independentista, el Sílvia, o sigui, estaràs amb vosaltres de mi al final.
13: Estic encantada però, de la vida.
17: Però és evident que...
13: Deixa'm aprofitar per dir que, efectivament,
17: qual,
13: jo no crec ni que sigui ni llengua ni dialecte, ho estic dient també tirant-me a la piscina perquè no soc lingüista, però jo crec que és una manera de parlar que barreja dues llengües.
6: Però és tot allà,
13: llavors,
6: vull dir...
13: La cosa fonamental que tu ja insinuaves és que quan són dues llengües potents, com l'anglès o l'espanyol, una no es menja l'altra, mentre que aquí, que correm el risc de parlar llanito d'aquí quatre dies, doncs una de les llengües desapareixeria...
17: Bueno, que no l'estiguem parlant no ja.
6: Però
17: que
6: la
17: no
6: meva germana... Ja. És que una cosa és parlar malament, perquè es va perdent,
17: follon.
6: Però és que la meva germana...
13: Una altra
6: no, espera't. Els meus fills parlen malament el català perquè se'ls està menjant, però és que la meva germana fa llanito, us ho prometo. O sigui...
13: Ok, very well.
6: Very well. Estamos aquí superbien. Llavors ella...
17: És que nosaltres, a més, una altra cosa que passarà també amb el català, que a més del castellà acabarem fent llanito, però llanito en català poc, castellà i anglès, també.
6: Sí.
17: This is another thing to say.
6: A veure, passa...
17: Ho hem entès, jo crec, ara. Però anem a parlar d'un tema.
6: Puc dir que quines llengües passa? També passa molt més, eh? Hi ha espanglis, portunyol...
17: Sí, ja.
6: T'he portat el portunyol.
17: Bueno, la Quini Martínez...
6: Sí,
17: la Quini Martínez,
6: la seva illa.
17: Ella és del Carib i també parla un castellà amb anglès, amb referents també de llengües...
19: Però ella sí que parla del seu idioma, eh? Ella
6: només la conclusió...
17: Ah, sí,
19: del seu
17: llengua...
19: idioma
17: sí,
19: propi,
17: sí.
19: Només aquesta barrera.
6: Només la conclusió, que no és meva, que he trobat també...
17: Ah, vale, anem a parlar d'això. La conclusió la diràs ara. Nosaltres, quan fa que treballes aquest programa?
6: Molt. Ai, ai. No posis aquesta cara.
17: Des del principi.
6: Laura.
17: Nosaltres estem... Jo no m'hi havia fixat, perquè tampoc arribo molt pillat.
6: Que t'ho he passat per ChatGPT, no?
17: Home,
6: home, ara... tant. Ho passo tot per ChatGPT.
17: No, tot no. A veure, aquest guió tu l'ha fet... Qui l'ha fet? Tu?
6: Jo, totalment jo, us ho juro.
17: Però... Hola,
6: No, l'he passat jo sencer.
17: Perquè hem dit un guió de 3 pàgines, ordenat, en punt.
6: Però no me n'amago gens, no me n'amago.
17: Que a esto lo esté... I ara ve a ver, conclusió.
2: Perdona, Laura, vale. Laura, Laura.
17: Aquí ets aculat una GPSitzada de por.
6: Escolta, ens vam fer un curs aquí perquè el féssim servir, eh?
2: Tens raó, amb això tens
6: raó. A mi què em dius, ara?
17: Perdó?
6: A mi què em dius?
2: Ens vam fer
6: un curs... I escolta, totalment meu, el que passa que jo li dic corregir-me totes les faltes d'ortografia.
17: A més, ordenació, les paraules en anglès,
6: no.
17: Cursiva...
6: Sí, tot fet, genial.
17: Què ha passat aquí?
6: Jo ho faig superbé, ara. Tu quan fas fer coses rares, jo m'haig de documentar com puc. A veure,
17: perdona,
6: la Llanito, més...
17: vas dir tu. Que et pensa, ara aquesta com li he patat per Llanito.
6: Escolta, perquè el Llanito s'ha fet viral, i això és veritat, eh? Ha sortit a la Sexta Notícies. Vamos, no em faràs sentir culpable per adaptar-me a les noves tecnologies, per documentar-me... I no em faràs sentir culpable per fer-t'ho mono i corregir-ho.
2: Ho has fet molt mono.
6: I corregir-ho.

0: Tinc una amiga molt amiga que és de Bilbo i la seva filla, que té 18 anys, em va explicar que ara la gent, que això ho vas explicar tu a l'hora, està tota l'estona preguntant-li tot el gent,
1: sí,
0: que
1: té
0: la seva vida, eh?
1: No, és dramàtic.
0: I li posen pantallassos. Mira, estic parlant de Nito. Li posen pantallassos de...
1: De Fort Miles.
2: Però escolta, no és dramàtic.
3: És dramàtic.
2: No hi ha diferència, perdoneu, no hi ha diferència a demanar-li al ChatGPT, busca'm els enllaços de tota la informació que hi ha de lo que és Janito, que ens ha a Google i posar Janito.
1: No, però no t'està dient, no t'està dient això. El Marc està dient que la gent jove ara li demana tot el ChatGPT. Per exemple, tinc mal de panxa, què faig si tinc mal de panxa?
2: Bueno,
1: i tu
2: no
1: com a mare li dius, i tu com a mare li dius, no, això no, sí, m'ho ha dit el ChatGPT, que no té raó. Té més raó el ChatGPT que tu, mama. O sigui, li faré
0: però
1: cas
0: a més,
1: amb... Aquest és el drama.
0: Però coses que no deu saber les mares.
1: Claro.
0: Si de sobte el nòvio, la nòvia... La nòvia, el nòvio, la no sé quantes, l'altra, la tal, t'ha dit l'amiga una cosa que no sap, li posen el pantallasso,
2: the pantallasso,
0: al dintre la ChatGPT, i la ChatGPT li diu, pues no, mira, carinya, tu digue-li en aquesta...
2: Lo dolent no és utilitzar-lo, és no saber-lo utilitzar.
0: Jo li vaig dir la més remota idea del ChatGPT i vaig estar al
1: curs aquest, no
2: me'n salvaria la vida, perquè jo vaig...
0: Feia dibuixets.
4: Per ser, jo vaig a lo meu, que sapigueu que el ChatGPT parla català, perquè hi ha molta gent que no ho sap.
1: Sí, jo li faig en català.
2: Li acabo de parlar en català.
0: Què li vas dir?
2: S'ha fet viral aquests dies una dona...
0: Li dius tu.
2: ...que parla Janito. Llavors necessito informació amb els links d'on ve el Janito.
1: Ah, és que tenies molts links, sí, senyora.
0: Moment. I què més,
2: Jo miro els links. Quina és? També es va viralitzar molt una recepta del salmorejo. Busca'm el nom de la senyora.
0: Vaya rotllo patatero.
2: Busca'm el nom de la senyora i el link.
0: Ja, I ni per favor ni res, tu a saco.
1: És que mira...
4: No s'ha de fer de dir per favor i gràcies.
0: Es veu que no? Ah, no?
1: 5 links ha posat avui al guió.
0: És que de veritat, eh? Incredible.
2: Li poso.
0: Incredible. He de passar publicitat. Què li has posat?
2: I jo a partir d'aquí ja copiaré o no copiaré el que em faci. Però que la informació estigui contrastada. O sigui, perdoneu.
1: Molt bé, molt bé. Has buscat contrastar la informació.
5: Jo crec que el Marc té raó.
2: No
5: els guions dels teus col·laboradors són així.
0: Dosis teus? Exacte. Ara farem, després
2: els
0: farem una foto.
2: Els faig amb el cul, jo, així, també. Ara no em deixeu a mi. Jo els faig, vamos, els faig ràpid. Jo, si vols, vinc sense guió la setmana
1: que ve. És que tu no t'encal de guió, totalment.
4: L'has picada.
2: Escolta, a veure com voleu deixar a mi de menys.
1: No, Laura, t'ha fet molta gràcia.
0: Després de publicitat, la teva dedicació. Per favor, parlarem d'una pel·lícula que és genial, que es diu Tanit. No t'ho perdis, eh? Que, no sé si l'han fet amb realitat virtual o amb ChatGPT o l'han fet a ells. Ara ho descobrirem, perquè nosaltres estem aquí, les comissàries de la intel·ligència artificial. Amb tronxo, tia.
6: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb les teves compres. Cada trimestre aconsegueix fins a 20 euros per a bescanviar la teva propera compra. Fàcil i ràpid. A Condis t'ajudem a estalviar. Cada compra suma amb el teu xec trimestral de l'app.
7: RAC 1. La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
8: Vine a la Roca Village i viu l'emoció de descobrir noves sensacions, noves tendències, nous dissenys en les col·leccions que acaben d'arribar. Explora les millors marques com Birkenstock, Brownie i Levi's per menys. Visita la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
6: RAC 1 presenta Via Lliure, amb Xavi Bundó en directe des del Centre d'Art Ametller a Barcelona per presentar Dalí Boulevard Cibernètic. El dissabte 19 de setembre, a partir de les 11, una edició especial del Via Lliure per descobrir el Dalí més visionari.
9: Eureka!
10: Al Dalí Boulevard Cibernètic farem un recorregut de 1.200 metres quadrats a través de peces de col·lecció úniques, realitat virtual en format metavers, una sala immersiva espectacular i sales interactives.
6: El dissabte 19 de setembre, a partir de les 11, Via Lliure, amb Xavi Bundó en directe des del Dalí Boulevard Cibernètic al Centre d'Art Ametller a Barcelona.
10: Si voleu saber què heu de fer per venir de públic, escolteu el Via Lliure.
3: Yes.
10: RAC 1. Tots som...

0: millor.
1: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
2: Subscriu-te ara a La Vanguardia. Rep cada dia el diari per només 39 euros al mes i emporta't de regal 3 magnífiques paelles Brà valorades amb 81,95, fabricades amb alumini 100% reciclat, antiadherents i aptes per a tota mena de cuines. Truca al 933-481-482 i gaudeix de la cuina amb les paelles Brà i La Vanguardia.
3: A Instituts Odontològics totes les revisions són gratuïtes. Demana la teva cita a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
4: RAC 5, 4,
5: 3, 2, 1.
4: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
6: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
4: Us hi esperem.
7: Mira, ja ve, recta final.
8: Mare de Déu.
4: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
9: Més que Catalunya, més que la cursa de RAC.
10: Un autèntic bochorno.
6: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
4: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
6: Amb la col·laboració de Frit Ravi, Grup de Palol, Coca-Cola i Vicenç Esport.
4: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
11: La Sílvia Soler, 3 minuts per... no vas tenir tan bona sort, no?, amb el ChatGPT.
12: No, jo no m'enfio, no m'enfio.
11: Què et va passar, tu?
12: És que ho he provat poc, però he detectat algunes errades amb coses concretes que he preguntat, que llavors li dius i de seguida et diu «Ai, sí, m'he confós!» Que dius, doncs, noi, saps? I després, preparant un viatge, doncs vaig intentar que em fes alguna recomanacions i totes les recomanacions eren superoptimistes i positives i vaig fer cas d'algunes i vaig veure que no.
11: L'idea és que t'envies a algun poble món o no sé què, no sé quant, per fer tal. I els pobles són una merda, arribaves i no hi havia ni poble.
13: Totalment. Que sempre li has de demanar els cabrona, links, els links on treuen la info.
11: Sí, però llavors ja te'n vas a la biblioteca.
12: Clar,
11: sí,
13: no, però a casa no tens una biblioteca, estic al cotxe venint des d'aquí, des d'allà.
12: Vaig
13: provar
12: i vaig pensar que ja no
13: ho feia. Hi ha gent que ho fa servir de psicòleg.
11: Una persona que els garantitzo que la secció d'avui no se l'ha feta a...
13: No em menystinguis, ara fent això. Ara a mi no em menystinguis com si jo fos aquí... menys eficient,
11: Nosaltres, et dic una cosa.
13: La setmana que ve portaré del puto càmping i ja veuràs que em quedarà mono.
11: La ChatGPT no podrà amb tu.
13: No, i tant que no.
11: Ja t'ho dic.
13: Perquè aquest cervell que tinc privilegiat...
11: Això t'anava a dir.
13: És
11: impossible que pugui redreçar-te, que pugui domesticar-te a tu, al ChatGPT. Un aplaudiment per Laura Fa.
13: Gràcies.
11: I les dones salvatges. Amb tots vostès parlant de salvatges, Pere Vall.
14: Tant de bo, i parlant de pobles, ara parlarem també de pobles amb el director i amb la protagonista de Tenit, que és una pel·lícula...
11: Bravo!
13: Bravo!
14: Una pel·lícula i una història molt especial sobre la infantesa, la família, la maternitat, els boscos i una bruixa. O no? És una bruixa o no?
15: Bueno, ni la Tenit ni la Via Perona, que és això, que tothom li diu bruixa, no necessiten ChatGPT, perquè tenen una mena de...
11: Se n'ha anat a l'estudi, perquè com es torna a ficar el ChatGPT, perquè ella ja, com que...
13: És que me'n diuen que Extremadura està al castuo, vull dir, que és que penses tu que tu t'has fixat en que no faig falta d'ortografia, però a la gent li ha interessat.
11: Però quan no li ha interessat a la gent tot el que tu dius?
13: El fenomen és diferent a l'asturiano. Bueno, és igual, ja et faré una altra secció passada. Vaig a passar aquest tros per ChatGPT, a veure.
15: Això, que no, elles no ho necessiten perquè tenen un sisè sentit i es comuniquen gairebé telepàticament, noten coses. I per escriure guions ho fa fatal. Alguna vegada ho he provat, però el ChatGPT és tremendo, no val res.
11: No va.
15: A lo millor en el futur sí, però de moment no serveix per res.
14: Perquè el guió de Tenit és teu, però també vas parlar amb la Núria Alborga,
13: que és l'autora.
15: Clar, exacte. El guió és una adaptació d'aquest llibre.
12: De la Núria Alborga?
15: De la Núria Alborga.
12: És mític, un llibre mític. Totalment, totalment.
15: Tenit, aquest és el meu exemplar i té dues dedicatòries que són molt especials. Clar, a mi me'l van regalar quan va néixer la meva filla, que es diu Tenit. Una amiga me'l va regalar, jo ja l'havia llegit feia molts anys i me'l vaig rellegir i em vaig enamorar de la Tenit i de l'àvia Perona. I vaig trucar a la Núria Albó perquè està totalment descatalogat.
12: Clar.
15: Es pot trobar pena, de segona mà. Bueno, ara, amb la peli, és possible, faig una crida des d'aquí a editorials de Catalunya, és possible que trobem la manera...
11: Era? Quina editorial era?
15: La... Vaixell de Vapor.
13: Vaixell de Vapor, que era tan mítica.
11: Pregunta-li a la ChatGPT on trobar Tanit de Núria Albó.
12: No, el que han de fer és reeditar-lo.
13: És que els cremen els llibres. Ara a mi m'han cremat ja la xona, l'última. Saps?
11: Si dit així, sembla que estiguis a la Tigretona, no, però... que hagi anat a la Tigretona, guapa.
13: A tu també te'ls cremen o tu els vens tots,
12: no? No, però jo els venc tots.
11: Clar, a veure, a
13: mi m'han cremat. Bueno, però és aquesta col·lecció mítica dels anys
15: 84. 84.
11: L'any 84 és un any boníssim.
15: Ah, sí?
11: Totes les Barbies del 1984, que és el límit que jo tinc per comprar-me, en el cas que ja ho fes, que ho faig, és 1984, és un any boníssim. Per les Barbies. Ah, sí? Barbie Day and Night, Barbie da-da-da, Barbie da-da-da. 1984, Memories d'Àfrica, és un any boníssim a la creació. I també aquest llibre, fixa't.
15: I també aquest llibre, l'any 84, i que si el llegissis, és al·lucinant que estigui escrit al 84.
13: Deixa'm fer-li una foto.
15: Diu unes coses...
11: A veure, llavors, com se't va acudir fer la pel·lícula?
15: Doncs jo el vaig llegir, em vaig enamorar de la Tanit i de l'àvia Perona, estava en un moment superfosc, perquè estàvem començant una pel·li que es diu Sense sostre, i vaig dir, un dia, això em ve molt de gust, i és una pel·li que la podrà veure tothom, i és un llibre al·lucinant, i vaig trucar a la Núria Albó. I ella em va...
12: Sabem de qui és àvia la Núria Albó.
15: No? La Núria Albó és... bueno, no sé si et refereixes a qui estic pensant, de la Viviana Ballé.
12: Ah, és àvia de la Viviana Ballé. Ah, sí.
11: Genial.
15: I també és...
12: Una gran escriptora.
15: I també és àvia de la Tanit, de veritat, que és la que dedica el llibre, que diu, de la Tanit que va conèixer la Bea Perona. Ah. Ella va fer un llibre amb el nom de cadascuna de les seves netes.
11: Oh.
15: I jo...
11: És fotògrafa, la Tanit? No.
15: La Tanit és arquitecta.
11: Arquitecta, oh,
15: sí.
11: Quina família.
15: Hi ha una Tanit molt bona que és fotògrafa.
11: També és veritat. Exacte.
13: Exacte. Jo tinc una amiga, però es diu Tanit. És que no sé per
15: exacte.
13: Què canvien.
15: No, això és un temazo.
13: Mira, meu!
0: Això és Janito.
13: Meu! Ara, apunta-ho! Això que tenen... Apunta-ho!
5: Sí, és, que
15: és un tema, és un tema. Sí, és que no hi ha moltes Tanits i moltes Tanits. I si te'n vas a Eivissa, et trobaràs moltes Tanits, però si te'n vas a Osona, et trobaràs moltes Tanits. I és un tema. I l'accent no se sap mai on va. Ni,
12: doncs mira, que cadascú digui com vulgui.
11: Fas la pel·lícula...
15: La truco a la Núria Albó i ella em contesta com si em coneixés de tota la vida. Mm. I em diu, jo ja sabia que algun dia m'acabaries trucant. Dic, com ho sabies? Bueno, perquè és també una mica bruixa.
13: Clar.
15: I em va dir, endavant, fem-la la pel·li i sobretot només una cosa et demano, jo sóc molt vella ja, intenta acabar-la abans que jo em mori.
11: Clar,
15: em
11: clar,
15: diu
11: clar,
15: això, i em vaig quedar fregit.
11: Ho has aconseguit?
15: Ho he aconseguit.
11: Menys mal, des d'aquí una abraçada, Núria.
15: Ho he aconseguit.
12: Exacte, una abraçada.
15: Ho he aconseguit.
13: Sí, li ha agradat, no?
0: Perquè a més la Núria anirà d'aquí uns dies a l'estrena.
15: A la Garriga fem una sessió aquest diumenge, que vindrà la Núria Albó, i a l'estrena mundial que la vam fer al d'aquí a Barcelona, i ja hi va ser, i es van conèixer. Ella, a mi no té cap interès en conèixer-me. Ella volia conèixer molt a la Dolça.
11: Clar. A veure, Dolça Salvans, tu tens 10 anys, com és que arribes a ser la protagonista, i a més molt protagonista, perquè estàs quasi bé a tots els plans de la pel·lícula, d'aquest film? Coneixes el llibre, bla, bla, bla, bla, bla. Desplega't.
8: Bueno, a nosaltres, l'Ajuntament i l'escola, ens van enviar un missatge.
11: Tu d'on ets?
8: De Viladrau.
11: Molt bé.
8: I van dir, fan un càsting, si us hi voleu apuntar, heu de fer un vídeo explicant... I, bueno, em vaig anar presentant i després, clar, vaig anar passant els càstings i un dia, jo m'agraden molt els cavalls.
11: Ah, mira, no, això coincidit perfectíssimament. I és que ja m'has caigut bé d'entrada i dic, aquesta nena per què em deu caure també? Perquè és amazona, molt bé. Montes?
8: I, sí.
11: Ah, que bé. Com es diu el teu cavall? O algun dels teus preferits?
8: Bueno, tinc tres ponis a casa.
11: Carai, com es diuen?
8: Trufa, Trabuc i la meva Lloneta.
11: Hosti, com sou els de l'Empordà, eh? L'Empordà, això seu.
12: Empordà, no, Osona.
13: Ah, Osona, el Montseny, del Montseny.
11: Bueno, filla meva, més enllà de l'esquerra de l'Eixample, Catalunya...
13: El Montseny, que és una zona preciosa.
11: Jo havia estat una... Havia tingut un nòvio al Montseny, tia, tampoc em feu de menys.
13: És que I a Viladrau estan cuidant molt els castanyers. Vaig anar amb la Maripau Hugueta a veure castanyers, t'ho prometo. Que tenen, oi que teniu com un bosc allà que cuiden els castanyers? Sí, sí. Vaig anar a veure el senyor Castanya.
11: Tu, i llavors, i què? I què té a veure els cavalls amb això, que siguis actriu?
8: Hi havia unes colònies que a mi em feien molta il·lusió, que eren de cavalls, però justament m'havien agafat per la peli.
11: Ai, nena,
8: i ma mare va dir, bueno, què prefereixes, fer la peli O anar a les colònies. I vaig dir, no passa res, faig la peli.
15: No va ser tan fàcil, eh? Ara ho expliques molt fàcil, però me'n recordo que vam tenir més dilema. Feia molta pena, de fet, no fer aquestes colònies, però sí, fer la peli.
11: Les podes tornar a fer, les colònies, o no?
8: Sí, clar, aquest any ja les vaig fer.
11: Ah, o sigui, després a més, tal. Com està l'experiència de dirigir? Perquè, criatures i gossos i animals, és molt difícil de dirigir-ho, deia Hitchcock.
15: És molt difícil i és molt apassionant. Molt difícil. Jo crec que m'ha dirigit més ella a mi...
11: Molt bé, doncs.
15: Que jo a ella,
11: sí, sí.
15: Perquè bueno, és el que dius a la pel·lícula, fa una feina increïble. I ha sigut difícil, sí, i ha sigut molt divertit, també. Vam passar molta calor, ens vam enfadar moltes vegades, vam riure moltes vegades.
11: Us vau enfadar, Dolça? Per què us vau enfadar? Qui es va enfadar amb qui? Bueno, sempre fent una mica de ràdio escombraries, eh?
13: Sí. Home!
11: Digues.
13: O sigui que es dormi l'audiència.
11: Clar,
8: clar, hi havia moltes escenes que en Pep em deia, vale, ha sortit perfecte, però en fem una altra.
11: Ja, i què passades, això, les directores, quan feu això? Sí,
15: sí, és la veritat. Sí, sí. Ha sigut increïble, anem a repetir.
11: Sí, però per què ho feu, això?
13: Seria més fàcil dir que no val.
15: Perquè poden passar coses noves.
11: Sí, sí, i tant, i si fas 27, poden anar fent coses noves.
13: Pesadíssim.
11: Sí. Sí. Tu t'hi vas a la tele, bueno, mira, molt bé, mira, quan se t'acosta un director o directora i se t'acosta, Dolça, tu les estaràs amb mi. Home, molt bé, eh? Així suavetes. Yeah. N'hi ha que no, que diu, vaya merda i tal, endavant. Això
13: està
11: que...
13: millor.
11: Bueno, llavors, escolta, molt bé, ens ha encantat i tal. Però mira, en farem una altra. I què dius? I tota la puta merda que m'has venutat, la que estava bé, doncs, no?
15: Amb la Dolça no funcionava, perquè ella de seguida... Que
11: ho expliqui ella, quan no te les dones al centre. Digues, per què no funcionava?
8: Bueno, també perquè estava cansada, i de fer tantes, al final m'apagava una mica.
11: Escolta una cosa, i el quanta, és un director de molta presa? No t'he preguntat a tu.
15: Perdó.
8: Bueno... A veure, jo, en plan, ha sigut la meva primera pel·lícula, no sé si...
11: Però tu intuïtivament ja veies que s'estaven passant de fer preses, no? O sigui...
8: Sí, però jo crec que en vam fer poques.
11: Ah,
8: pobra. El dia que en vam fer més, poder en vam fer 10.
11: 10 de la mateixa escena? Moltes, em sembla.
13: Em semblen moltes, sí.
5: Bueno, però és que la Dolça surt a tota la pel·lícula, des del principi fins al final, clar. Llavors...
13: Però 10 de la mateixa, està dient, no?
5: Sí.
13: No,
11: la cara de Maura m'explica l'altre dia que estava en una pel·lícula que no diré, amb una directori que no diré, que li estava... Senyora, que té 80 anys, diguéssim, i li deia la Carmen Maura, la directora, li deia, vinga, Carmen, otra vez, i estava la 27 vegades que ho feia, i ara tu, estate contigo misma, aquella dona es veu que estava, que no podia més, perquè a més, i a la millor era baixar una escala, diguéssim. Yeah. Clar, estava destrossada, t'entenc perfectament.
13: La vida de la Carmen Maura...
11: Ah, perdona, entra, guapa.
13: Què passa ara?
11: No, home, perquè tenim un problema ara tècnic, i ara entrarà el Joel Fortuny a dir-ho ell, i s'ho menjarà ell. Davant de tota l'audiència. Mira, seu aquí, obre-li aquest micro. Una presenta ja al Fortuny d'Albert Gansari. Brava. Em podries dir, per favor, per cascos...
10: Que m'hem parat escoltant-la i ens hem passat.
11: S'han parat escoltant-te, Dolça, i ens hem passat de temps.
10: Podem marxar, sisplau.
11: Hem d'acabar el programa?
10: Sí, ja
5: no, hem d'anar a publicitat.
10: Bueno, hem d'anar a publicitat, tornar...
11: Anem a repassar. No. A la pel·lícula, no, on la podem veure, quan s'estrena? Pere va a Pep Garrido, Dolça Salvans, ell dirigeix, ella és la protagonista absoluta de Tanit, un clàssic de la literatura juvenil escrit per Núria Albó.
15: S'estrena, sobretot, aquest divendres a Barcelona, Cinema Girona, a tot Catalunya, i primer cap de setmana, molt important, perquè aguantem moltes setmanes als cinemes, que tothom hi vagi, petits i grans.
0: I també digues quins actors, així, adults, que han sigut
15: també... Sara Espígol, Isabel Rocati fent de Perona, Sergio Caballero i Núria Moles, que fa de tieta de la dona.
11: Fantàstic!
16: Bravo! Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1. Aigua per dutxar-se, autobusos i metros que venen i van, habitatges públics construint-se, cotxes elèctrics carregant-se al carrer, un taxi que va cap a l'aeroport, un noi posant-se en forma en un parc. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet. Sabem que només necessites un bolígraf i un paper per donar forma a les teves idees. I després? Cafè, taules, cadires, llums, impressores, més cafè, tinta, papers, carpetes. Mundo Office, més de 30.000 productes de material d'oficina, mobiliari i solucions per al teu espai de treball, en estoc i amb entrega ràpida. Troba'ls a mundooffice.es.
17: Celebra la Mercè com mai al Mirador Torreglòries. Puja i viu la Festa Major de Barcelona amb les millors vistes 360 de la ciutat. Totes les entrades a meitat de preu i els nens de 0 a 12 anys tenen l'entrada general gratuïta. Descobreix un espai extraordinari i mira Barcelona com mai. Tota la informació a miradortorreglòries.com. Mirador Torreglòries, membre de la World Federation of Great Towers.
18: Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Crisso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Crisso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
19: Del 18 al 21 de setembre, a Esplugues, es viu la Festa Major de Sant Mateu.
18: Gaudeix dels concerts de Doctor Prats, Sidoní, l'Orquestra Mondragón i Su. De la cultura popular i d'activitats per totes les edats.
19: I recorda posar-te el mocador taronja, el mocador que ens uneix.
18: Tota la programació a esplugues.cat, Ajuntament d'Esplugues.
20: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per tres dies, sí.
21: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
22: La setmana del llibre en català. Del 18 al 27 de setembre al passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure. Molt, molt per llegir.
23: Us donem la benvinguda a Vegan Fest. Territori lliure de crueltat, d'explotació i d'avorriment. Hi haurà concerts, zona infantil, show cooking, food trucks, markets i molt més. Vine el 19 i 20 de setembre al Parc Vallparadís de Terrassa. I make amanides great again. Entrada gratuïta.
24: Arriba al Teatre Condal la nova comèdia de Joel Joan, Bons i Dolents. Una comèdia sense filtres, escrita per Joel Joan i dirigida per Nelson Valente.
25: Tots som bons fins quan ens convé no ser-ho.
24: Bons i Dolents, a partir del 6 d'octubre, al Teatre Condal.
26: Amb l'aplicació de RAC1 ho tens tot a cop de clic.
27: Descarrega.
26: Podcast exclusius.
27: Streaming.
26: Doble reproductor RAC1 i RAC+1.
27: Contingut a la carta.
26: I escolta el que vols quan vols.
27: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
11: Vale, portem un passote total. Esther, digue'ns això, per favor, que és tan important.
5: Pel Joel, sap Joel què significa fer-se gran? Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia, és assumir responsabilitats, és buscar nous reptes, és ser més lliure, és ser més tu i és evolucionar com Mato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. A tot la llet que ens ha fet grans.
11: Bueno, i avui he de dir que passen una cosa, dues coses importants passen a Barcelona. La primera, que a les 6 de la tarda a la Galeria Rocío Santa Cruz, que això és el carrer Gran Via 627, s'inaugura l'exposició Una dona, una... d'una artista increïble, que si no la coneixeu, per favor, heu d'anar-hi immediatament, que és la Maria Elena Roque, que a més farà una acció performativa a 7:45 del vespre. 1 i 2, a la Galeria Cels, que està a Balmes, amb Rambla Catalunya, s'inaugura l'exposició de la que vam parlar, per això que ha dit ella, sí, el que diu ella, va, mira, palla-vos, busqueu tal, jo no soc
5: Francesc,
11: busqueu a la intel·ligència artificial, la del Francesc Torres, que Déu us beneixi.
28: Vols assistir a San Diego Comic Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
29: Hola, sóc la Iaiza. Vaig superar un linfoma i durant el tractament vaig necessitar moltes transfusions de sang. Per això sé de primera mà que quan cal hi sou. Ara que tornem de vacances, vine a donar sang o plasma, perquè la necessitat no s'atura. Troba el teu punt de donació a banksang.net/donar. Quan cal, hi som. Moltes gràcies.
26: RAC1 presenta Via Lliure, amb Xavi Bundó en directe des del Centre d'Art a Ametller, a Barcelona, per presentar Dalí Boulevard Cibernètic. El dissabte 19 de setembre, a partir de les 11, una edició especial del Via Lliure per descobrir el Dalí més visionari.
30: Eureka!
31: Al Dalí Boulevard Cibernètic farem un recorregut de 1.200 metres quadrats a través de peces de col·lecció úniques, realitat virtual en format metavers, una sala immersiva espectacular i sales interactives.
26: El dissabte 19 de setembre, a partir de les 11, Via Lliure, amb Xavi Bundó en directe des del Dalí Boulevard Cibernètic al Centre d'Art a Ametller, a Barcelona.
31: Si voleu saber què heu de fer per venir de públic, escolteu el Via Lliure.
26: Yeah. RAC1. Tots som un milió.
32: 5, 6, 7, 8. Valorado.
33: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
32: en España.
33: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
0: Club de Vins de la Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. T'ho mereixes.
1: Soc en Quim Masferrer. A partir del 9 de setembre seré al Teatre Borràs amb el meu espectacle Temps, una comèdia sobre la mort que ens convida a celebrar la vida.
2: Més informació i venda d'entrades a balanyanvio.com.
3: RAC 5, 4, 3, 2, 1.
4: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
6: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
4: Us hi esperem.
7: Mira, ja ve, recta final.
8: Mare de Déu.
4: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
9: Més que Catalunya, més que la cursa del RAC.
10: Un autèntic bochorno.
6: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
4: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
6: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra i Ral d'Avinyó.
4: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
12: RAC1.
13: Bon dia, passen 2 minuts de les dues. El govern defensa que els missatges és alerta es van enviar ahir, quan i on tocava.
14: Veient, no tant el fet que plovia, sinó que teníem incidències i que les pluges no se'n retiraven, és el moment en què nosaltres decidim aquest enviament de les alert en temps real, no en previsió, sinó en temps real, en aquest cas. Ha de ploure fort, hem de veure que es produeixen incidències o són imminents, és el punt d'inflexió, que és quan nosaltres comencem a plantejar enviar una alerta.
13: El subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha sortit així al pas de les crítiques dels ciutadans que es queixen que l'avís els va arribar quan les pluges ja anaven de baixa.
4: Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
13: Avui encara s'arrosseguen conseqüències de les pluges que, recordem, van deixar un mort a Olivella, per exemple, van provocar també 2 nous esvorancs que afecten la circulació de trens a l'R2, l'R2 Nord i l'R11 de Rodalies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Els aiguats ja són història, però aquesta tarda encara s'escaparan alguns ruixats entre les comarques de Girona i Barcelona, el Pirineu i al voltant dels ports, amb un ambient clarament més fresc. De seguida ho ampliarem amb la Mònica Usar. El Canadà s'obre a convertir-se en el primer país associat de la Unió. El primer ministre Mark Carney ha acceptat la invitació que ahir li va fer Ursula von der Leyen. Tant ell com Brussel·les han volgut enviar un missatge de tranquil·litat a Donald Trump, assegurant que aquest bloc no anirà contra ningú. I els agents de la Policia Nacional, la policia espanyola, que han declarat avui el judici pel cas de Roger Espanyol, han descrit els col·legis electorals de l'1 d'octubre com un escenari de guerra. Han volgut justificar així els trets que van disparar amb bales de goma i que van buidar un ull a Espanyol. Pel que fa als esports, Xavi Rocamora, bon dia.
30: Bon dia, Núria.
13: Joan García es fa proves a aquesta hora per descartar una lesió al genoll.
30: El porter del Barça no va poder acabar el partit d'ahir contra el Racing per un mal gest que va fer-se en una relliscada. Al final de la primera part, la primera exploració va mostrar que no tenia res greu, però avui acabarem de sortir de dubtes. Va ser de les poques notes negatives de la nit d'ahir en què l'equip de Flick va tornar a golejar. La victòria 7-2 contra l'equip cantàbera suposa el millor inici de temporada des de fa 90 anys i permet als Blaugrana mantenir líders en solitari amb 3 punts més que el Madrid. Avui es juguen els 2 últims partits de la 6a jornada, la primera divisió, a les 7, Betis-Getafe i a 2:15 de la nit, Màlaga-Vila-Real. I fora del futbol, en handbol, el Barça visita aquest vespre el Montpellier en la 2a jornada de la Champions.
13: Doncs som-hi, passen pràcticament 5 minuts de les dues.
4: 14-15.
13: I ara ho dèiem, el govern defensa amb dents i ungles l'enviament des d'alerts que va fer ahir durant l'episodi de pluges. Nega que els avisos als mòbils arribessin tard i recorda que no s'envien per avisar que plourà, sinó quan detecten que la intensitat i acumulació d'aigua comencen a provocar incidències o en poden generar en el futur. Tot plegat després que diversos ciutadans es queixessin que van rebre l'avís quan les precipitacions ja començaven a anar a la baixa. O del Martínez.
8: Durant el vespre es van enviar dues alertes, primer cap a 9:45, només al Barcelonès i al Maresme, i després una segona al Vallès Occidental, al Penedès i al Baix Llobregat, ja a les 11 tocades. El subdirector de Protecció Civil ha explicat al Monarracú que van anar decidint els avisos en funció de l'evolució de les tempestes.
10: Ha de ploure fort, hem de veure que es produeixen incidències o són imminents i serà en aquell moment que es farà aquest enviament. Hem d'esperar a veure persistència, estaticitat, és a dir, perquè ens entenguem tots que queda encallat, la pluja no se'n va, i és en aquest moment canviarem l'alerta per dir precaució, especialment la mobilitat, perquè en aquests moments veiem incidències que es poden anar incrementant i agreujant.
8: La consellera d'Interior, Núria Parlon, també avala la gestió del govern i defensa que no calia anar més enllà ni suspendre, per exemple, el partit del Barça.
15: No enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un alert a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
8: El govern assegura que durant el partit va haver-hi garanties de seguretat en tot moment.
13: Els aiguats van provocar la mort d'un home arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella. El Garraf, l'alcaldessa del municipi, Marta Verdejo, admet que la crescuda els va agafar totalment per sorpresa.
16: No, el pas del pont no estava tallat, però bàsicament perquè és que mai hi havia hagut cap incidència. Va ser una acció excepcional. Vull dir, igual que mai, mira que hem tingut pujes, jo diria que a vegades pitjors que les que vam patir ahir nit i l'aigua va baixar de cop.
13: Tot i això, defensa que des del municipi es van fer tots els avisos necessaris. Avui demà encara es poden escapar alguns ruixats, però el gruix del temporal ha passat, un temporal que ens ha deixat quantitats d'aigua importants, que en alguns casos han arribat, Mònica, als 100 litres per metre quadrat. Mònica, bon dia.
17: Bon dia, sí, hi ha algunes estacions meteorològiques no oficials que marquen algunes quantitats d'entre 80 i 120 litres per metre quadrat, per exemple, en el cas del barri d'Horta de Barcelona hi ha algun registre que s'acosta a aquests 100 litres per metre quadrat. En el cas de Moià també tenim alguns valors que s'hi acosten. També tenim l'estació situada a Castellar del Vallès amb 93 litres per metre quadrat. En el cas de Canyelles van caure 91 litres per metre quadrat, 38 dels quals només en mitja hora, o 82 litres per metre quadrat a Sant Pere de Ribes. Les comarques més afectades van ser el Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Vallès i també el Barcelonès i el Maresme. Però ara deixem enrere aquesta situació i ens espera una tarda més tranquil·la, això sí, encara amb alguns ruixats que poden descarregar en punts de les comarques de Girona, de Barcelona, al voltant dels ports i també sectors del Pirineu. I demà s'esperen alguns ruixats. Al matí, de fet, hi ha avisos per intensitat de pluja a la costa central i després a la tarda alguns xàfecs de nou entre les comarques de Girona, Barcelona i també al Pirineu. A la resta, més sol i temperatures que baixen. Aquesta nit farà més fresca i notarem com els termòmetres baixen més que no pas la nit anterior.
13: Com dèiem, encara hi ha conseqüències dels aiguats que s'arrosseguen. Pel que fa a la mobilitat, les línies R2, R2 Nord i R11 s'han tallat durant hores aquest matí entre Sant Andreu i Montcada i Reixac per dos esvorancs que s'han format al voral de la via del tren arran d'aquestes fortes pluges. Adif ha confirmat a RAC1 fa uns minuts que ja es pot circular per una d'aquestes vies. Els forats són molt a prop l'un de l'altre i també la zona de les obres de soterrament de Montcada, on ja hi va haver un gran esvoranc a finals de juliol que va engolir una grua sencera. Montse Martí.
18: Sí, Adif assegura que, a diferència del gran esvoranc del juliol, el terreny no ha cedit aquest cop per les obres i els forats són molt més petits. Un maquinista ha donat l'avís quan ha passat per la zona. Un dels usuaris que s'hi ha trobat, en Xavi Morlans, ha explicat a RAC1 que el maquinista els ha informat per megafonia que el tall a la línia aniria per llarg.
19: Estàvem arribant aquí a Granollers i allò que el tren comença a parar més de l'habitual, a les franqueses, que just l'estació d'abans, ens hem estat una estoneta parats, 5 minuts parats, 10 minuts parats, i ja quan portes un quart d'hora saps que passa alguna cosa. Llavors, per megafonia, ens han dit: hay un socavón muy grande, no les podemos dar más información ahora mismo. I després sí que al cap d'una estona el maquinista ens ha dit que, clar, que amb els precedents que hi ha hagut s'aniria cap a llarg.
18: La incidència ha afectat una de les vies, però també s'ha tallat l'altra per precaució. Els tècnics d'Adif hi estan treballant omplint de formigó els forats per estabilitzar el terreny i Adif ha confirmat que fa una estona ja s'ha donat permís per poder tornar a circular per una de les vies. Renfe ha posat busos que fan el trajecte entre Granollers Centre i Sant Andreu fins a Nou Avís. Aquest tall a Rodalies és una de les incidències de mobilitat que s'arrossega de les pluges d'aquesta nit. També hi ha afectacions al metro de Barcelona encara. La línia 4 només funciona entre La Pau i Verdaguer i s'ha de fer per carretera entre Verdaguer i Trinitat Nova, i la L11 fa servei només entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana. A més, es troba sense servei l'andana central de Fabra i Puig de la línia 1.
13: Per cert, que un nou sistema fet amb intel·ligència artificial podria avançar-se entre 30 i 40 minuts als avisos oficials sobre incidències de rodalies. És un projecte que ha dissenyat un estudiant d'enginyeria de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, Júlia Ballbé.
5: S'ha creat a partir del concepte social sensing, és a dir, aprofitant la informació publicada per altres persones a les xarxes socials. La IA s'encarrega de recopilar tots els missatges publicats a la xarxa X sobre les incidències de rodalies i els classifica en dades analitzables. La creadora del projecte, Marina Carmona, ha explicat a RAC1 que és una eina capaç de detectar problemes i avisar-ne abans que els comunicats oficials.
11: Això ho he fet durant un període de temps bastant llarg. Per tant, m'ha permès comparar amb notícies reals i publicacions reals de rodalies sobre aquestes incidències. El que faig és comparar quan ha estat publicada per rodalies, per exemple, i en quant de temps d'anticipació jo he de tota aquesta incidència.
5: El sistema dissenyat per l'estudiant es podria incorporar a Rodalinets, una aplicació que informa de l'estat del servei. La plataforma forma part de l'empresa emergent Mobility Data Nets, impulsada per la mateixa universitat.
13: El Ministeri de Foment ja ha entregat tota la documentació que li va demanar l'Audiència Nacional per decidir si es pot reactivar la construcció del campament de migrants al port de Ceuta, que ahir va paralitzar. De moment, temporalment, és una decisió que ha obert un altre cisma entre el poder judicial i el govern espanyol. Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
20: Bon dia. El govern espanyol preveia traslladar 800 migrants a aquest campament del port avui mateix. És el que es construeix per una capacitat d'un miler llarg de persones, però és el que va aturar el vespre a l'Audiència Nacional a instàncies d'un recurs del SUP, del Sindicat Unificat de la Policia. El ministre Òscar López avui li demanava pressa perquè la situació és massa urgent, això ho deia aquest matí a la SER.
21: Se han hecho inversiones en el puerto para que estén habilitadas para este efecto. Y además está pactado con la ciudad de Ceuta. Si podemos sacar a 1.700 personas de esas playas, de esos espacios públicos, para poder, digamos, agilizar la afiliación, yo por favor le ruego a la Audiencia Nacional que sea rápida, que resuelva de forma urgente, porque es urgente, y que si de verdad queremos devolver la normalidad a Ceuta, hay que tomar decisiones y hay que actuar.
20: Després, un altre ministre, Òscar López, parlava de jutges salvapàtries i apuntava a jutges corruptes. Tot això, el titular d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat formalment al comissari europeu d'Interior, que és a Madrid, canvis legals per accelerar expulsions al Marroc i les concessions d'asil pels qui compleixin requisits.
13: El comissari Magnus Brenner també s'ha reunit a Madrid amb el cap de l'oposició. Alberto Núñez Feijóo li ha intentat esgarrapar un compromís de la Comissió Europea per retornar al Marroc totes les persones que van entrar a Ceuta, també des de Madrid. Adrià de las Heras, bon dia.
22: Bon dia. El PP desplega l'estratègia per europeïtzar la crisi a la ciutat autònoma i la reunió d'avui al matí entre Brunner i Feijóo n'és un acte més. El cap de l'oposició ha reclamat que la Unió Europea faciliti el retorn immediat de tots els migrants, també els que són menors d'edat. Concretament, Feijóo li ha demanat que la comissió faci d'intermediari amb el Marroc perquè Rabat compleixi el seu compromís d'acceptar la devolució de totes les persones que van entrar a l'estat irregularment. Feijóo, en aquesta estratègia europeïtzadora, avui també publica un article d'opinió a l'edició europea del portal Politico. El líder del PP encoloma la crisi a Brussel·les i assegura que la Comissió Europea ha de solucionar la situació perquè el govern espanyol se n'ha rentat les mans. Per cert, que en plena crisi a Ceuta, avui Feijóo viatja a Melilla per participar en actes del Dia de la Ciutat Autònoma.
13: I tot plegat mentre encara cueja la polèmica per les samarretes de suport a Ceuta al partit entre l'Elx i el Real Madrid. Kylian Mbappé, Vinícius i Konaté van evitar ensenyar el missatge que duien imprès, recordeu, i això ha provocat crítiques ferotges, Xavi.
30: Precisament per aquest motiu, ahir Mbappé va sortir a donar explicacions al diari AS, però sembla que amb això no n'hi haurà prou. Albert Pedrol, bon dia.
23: Bon dia, Xavi, i prova d'això és que, segons el diari Marca, Florentino Pérez viatjarà demà mateix cap a la ciutat autònoma per posar pau. L'acompanyarien Emilio Butragueño i Pirri, president d'un del Real Madrid i nascut a Ceuta. Segons aquesta informació, Florentino vol reunir-se personalment amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, per traslladar-li el suport del Real Madrid. De moment, l'únic que ha parlat del club blanc és Kylian Mbappé, que ha dit al diari AS que no volia ferir cap sensibilitat, però que alhora tampoc no volia donar suport únicament als habitants de Ceuta.
24: Yo tengo toda la solidaridad con la gente de Ceuta y todas las víctimas, porque antes de ser jugador soy humano, pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones duras, y yo no quiero meter prioridad en el sufrimiento, ¿sabes?
23: Però les explicacions al davanter francès no han convençut a tothom. Per exemple, la penya madridista de Ceuta aquest matí s'ha queixat formalment al Real Madrid perquè, diuen, no estan gens d'acord amb el comportament de tots tres futbolistes. Creuen que no es tractava de posicionar-se políticament, sinó de donar suport a una ciutat que ho està passant malament. El president de l'Associació de Futbolistes, David Aganzo, també ha criticat l'actitud dels tres jugadors del Real Madrid. Ara bé, els justifica d'una manera molt peculiar. Creu que els faltava informació.
0: Hay libertad de expresión, lógicamente, pero yo creo que es un fallo de informar. Los clubes se pueden poner de acuerdo. Creo que ha sido una decisión del equipo local, que al final se ha hecho con toda la buena voluntad del mundo. Y al final, pues bueno, se habla mucho más del detalle de Vinicius, Mbappé, que realmente de lo que era el mensaje.
23: Joan Laporta també ha reaccionat després que el Real Madrid assenyalés directament al Barça per no portar la samarreta de suport a Ceuta al camp del Llevant. El president en va explicar els motius en un acte conjunt de Catalunya Ràdio i la SER.
1: Nosaltres, doncs, aquí deixem llibertat a tots i cadascun dels nostres jugadors per fer de forma privada, sense utilitzar el club i actes del club, aquest tipus de manifestació.
23: Per cert, ahir, abans del partit entre l'Atlètic de Madrid i l'Osasuna, els jugadors de tots els equips van fer-se una foto darrere d'un cartell amb el missatge "Tots som Ceuta". En aquest cas no hi va haver samarreta, però sí fotografia conjunta de suport.
13: I ha estat l'altra polèmica de l'estiu. El portaveu del govern madrileny, Miguel Ángel García Martín, compareixerà aquesta tarda a l'Assemblea de Madrid per justificar la polèmica compra de l'àtic de Chamberí. L'àtic de més de 6 milions d'euros que va comprar el govern d'Isabel Díaz Ayuso teòricament per servir d'oficina temporal i que l'oposició sosté que havia de convertir-se en la residència de la presidenta. És un tema que Díaz Ayuso va voler tancar amb un chao pescao. Avui ha fet servir una altra expressió curiosa per evitar parlar de l'última polèmica que afecta el seu govern, la manipulació de les llistes d'espera a l'Hospital Ramón y Cajal, que ha denunciat El País. Tercera connexió en Madrid. Roger Perciba, bon dia.
2: Bon dia. Díaz Ayuso intenta desacreditar les denúncies de manipulació de les llistes d'espera. De fet, acusa el mateix cirurgià que ha fet públic el cas i ho fa amb una expressió gens habitual en un Parlament.
3: El bulo del culo de la semana viene cuando en el Ramón y Cajal resulta que es un señor el que está manipulando las citas sanitarias, las suyas, que encima, entre otras muchas lindezas, se le conoce por reventarle el coche al jefe.
2: Des de l'oposició, Manuela Bergueró, de Més Madrid, i Mara Espinar, del Partit Socialista, acusen Ayuso de mentir per beneficiar, diuen, la sanitat privada.
3: Cambiar la prioridad de decenas de operaciones urgentes y mandar a los pacientes al final de la lista para que usted le salgan los números es criminal.
7: Alterando la gravedad de 57 pacientes, uno de ellos una niña que tenía en riesgo la pérdida de una de sus piernas. Cabe mayor inhumanidad.
2: Ayuso ho conega tot mentre El País publica avui correus electrònics que avalarien que responsables de l'Hospital Ramón y Cajal rebaixaven la prioritat d'alguns pacients. Així passaven de tenir un termini de 90 dies per ser operats a tenir-ne 180.
13: Gràcies, Roger. Ara passen 3 minuts d'un quart de 3.
9: RAC 1. Sabem que només necessites un bolígraf i un paper per donar forma a les teves idees. I després? Cafè, taules, cadires, llums, impressores, més cafè, tinta, papers, carpetes. Mundo Office, més de 30.000 productes de material d'oficina, mobiliari i solucions per al teu espai de treball, en estoc i amb entrega ràpida. Troba'ls a mundooffice.es.
25: I ara anem amb l'actualitat. Nous aranzels posen en alerta les mesures reguladores que prepara Estats Units i els canvis als tipus d'interès.
26: No sabem què canviarà demà, però a ESADE sí que sabem com preparar-te per liderar-ho. Amb els programes executius d'ESADE et preparem per prendre decisions més enllà del soroll global i impulsar resultats en entorns incerts. Informa-te'n a ESADE.edu i lidera el que vindrà.
27: Imagina entrar en un edifici que no existeix. Imagina entendre com creava Gaudí. Entra per primer cop dins les obres que mai es van construir, com el llegendari Hotel Attraction de Nova York o la Font de la Plaça Catalunya. I descobreix el codi que ho connecta tot. Codi Gaudí. L'experiència inèdita. Entrades a la web d'Espai Imagina.
28: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per 3 dies, sí.
29: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
31: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
9: Sabem que només necessites un bolígraf i un paper per donar forma a les teves idees. I després,
4: Cafè, taules, cadires, llums, impressores, més cafè, tinta, papers, carpetes. Mundo Office, més de 30.000 productes de material d'oficina, mobiliari i solucions per al teu espai de treball, en estoc i amb entrega ràpida. Troba'ls a mundooffice.es.
6: I ara anem amb l'actualitat. Nous aranzels posen en alerta les mesures reguladores que prepara Estats Units. I els canvis als tipus d'interès.
26: No sabem què canviarà demà, però a ESADE sí que sabem com preparar-te per liderar-ho. Amb els programes executius d'ESADE et preparem per prendre decisions més enllà del soroll global i impulsar resultats en entorns incerts. Informa-te'n a ESADE.edu i lidera el que vindrà.
8: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malacca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossier us en dona les claus a aigües turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
10: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
11: RAC 1.
12: Aquest divendres l'Espanyol juga a RAC 1. A les 9, des de l'RCD Stadium, Espanyol-Elx. Últim partit dels blanquiblaus abans de l'aturada de la Lliga.
14: Marcos, l'interior de l'àrea per la dreta. Marcos la posa, Roberto, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
12: Viviu-lo en directe a RAC1 amb Edu de Batlle, Xavi Puig, Albert Ferran i Dani Solsona. I després tu diràs fins a la 1 amb Gerard Ballera. Aquest divendres, Espanyol-Elx a RAC1. L'Espanyol juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
11: RAC1. Tots som un milió.
13: Els antiavalots de la policia espanyola van viure l'1 d'octubre com si fos Vietnam. Així com a mínim estan descrivint el que va passar a l'escola Ramon Llull de Barcelona, on van disparar bales de goma i una d'elles va treure l'ull a Roger Espanyol. És el panorama que estan descrivint en la segona sessió del judici que es fa quatre dels seus companys per aquestes ferides espanyol. Des de l'Audiència de Barcelona, Benet Iñigo, bon dia.
15: Bon dia. Ni les imatges, ni els veïns, ni els periodistes que cobrien la jornada van veure atacs generalitzats als policies, però els agents que han anat desfilant aquest matí parlen de llançaments continus que justifiquen del tot l'ús de bales de goma en aquell punt. Només dos exemples.
16: Ejemplos de lo que denomina violencia extrema, sí, para ilustrar.
17: Que nos llamaban españolazos. Y fuera de aquí, que no es vuestra tierra. En el escudo impactaron un mechero, pocos, no sé si uno o dos mecheros, una botella porque y me dio en la bota, sin causarme lesión alguna.
18: Pues nos tiraron piedras y material de obra, había botellas, había mecheros, había hasta paraguas y también desde las casas.
15: El tribunal no permet, però, confrontar-ho amb les imatges. Els comandaments, a més, asseguren que també es van complir tots els protocols i cap dels policies va veure com un grup de persones demanava que aparessin perquè hi havia un ferit a terra. Una segona sessió on, com en molts altres judicis, hi ha hagut problemes de traducció a català.
19: Sap vostè què estava fent el senyor Roger Espanyol al moment que va rebre l'impacte de la bala disparada?
32: ¿Sabe usted lo que hacía? Es...
19: El lesionado.
32: ¿Sabe usted lo que hacía el señor Espanyol cuando estaba...
19: Cuando recibe el impacto de la bala por parte de los...
15: Els advocats han acabat preguntant en castellà.
13: Gràcies, Benet. I l'actuació policial la setmana passada a les manifestacions de la Diada també porten encara cua. L'esquerra independentista exigeix explicacions a la consellera d'Interior, Núria Parlon, i reclama que es depurin responsabilitats. Recordem que hi va haver 18 detencions durant les mobilitzacions i 10 van ser de menors d'edat. Laia Colomer.
33: L'esquerra independentista denuncia les càrregues i les detencions durant les protestes contra Aliança Catalana i Núcleo Nacional. Lamenten una doble vara de mesurar perquè, diuen, els Mossos van protegir i acompanyar les manifestacions ultres. La portaveu de la CUP, Su Moreno, reclama explicacions a Parlon.
34: Nosaltres el que sí que demanem és explicacions per aquestes actuacions concretes i sí que ens preguntem si serà la nova tònica, no, del PSC en aquest sentit, amb els canvis que hi ha hagut. De moment estarem a l'expectativa a veure què ens expliquen, però caldrà depurar responsabilitats.
33: De fet, Moreno acusa els Mossos de voler provocar desordres públics amb la seva actuació.
13: Salvador Illa tanca el viatge a Llampec per celebrar la Diada. Extremadura enduent a carbasses pel que fa al nou model de finançament fins i tot del seu propi partit. Després que ahir la presidenta de la comunitat, la popular Maria Guardiola, reiterés el veto del PP a la proposta, el PSOE extremeny també li ha comunicat avui que el rebutjarà si no inclou millores pel seu territori. El president Illa els ha demanat que facin pressió al PP perquè la Junta negocia amb el Ministeri algun benefici. Enviat especial a Extremadura. Segiró, bon dia.
0: Bon dia. Illa viatjava a Extremadura per celebrar-hi la Diada Nacional de Catalunya, però amb una agenda més àmplia, amb la croada per exportar les bondats del nou model de finançament com a taló de fons. Ahir, reunió amb la presidenta Maria Guardiola, que com a mínim públicament hi tancava la porta, i avui reunió amb el secretari general del PSOE extremeny, Álvaro Sánchez Cotrina, que no s'ha mossegat la llengua. Illa li demana que pressioni la presidenta de la comunitat per esgarrapar millores.
1: No tengo pelos en la lengua para defender que Extremadura por encima de todo. Y si nosotros entendemos que Extremadura tiene una situación de dificultad respecto a este sistema de financiación autonómica, lo podemos rechazar de plano sabiendo que tenemos que intentar mejorar.
2: Los tràmits parlamentaris no són un tràmit, són un procés en el que es permet incorporar millores. No, el que no és acceptable és la crítica sense oferiment d'alternativa.
0: El president també ha aprofitat aquest matí per reunir-se amb l'alcalde de Mèrida i visitar el Teatre Romà, on s'hi ha signat un acord amb l'alcalde de Tarragona per agermanar les dues ciutats. Inclou, entre altres coses, un programa d'intercanvi escolar.
13: Ara passen pràcticament 26 minuts de les dues. El primer ministre canadenc, Mark Carney, ha agafat la maca i li va estendre a Ursula von der Leyen per crear una nova aliança. Per tant, ha obert la porta que el Canadà es converteixi en el primer país associat de la Unió. Ho ha fet durant la seva intervenció avui a l'Eurocambra.
3: No proposo un tercer bloc rival, el mateix però amb més bones maneres. No ambicionem poder per dominar els altres. Al contrari, volem enfortir-nos perquè ningú pugui controlar els nostres mercats, amenaçar la nostra integritat territorial o debilitar les nostres llibertats i les nostres democràcies. Or undermine our freedoms,
13: our democracies. És un missatge que Carney i també Brussel·les han volgut enviar avui a la Casa Blanca, on aquesta amistat entre el Canadà i la Unió Europea no s'ha posat gens bé. Donald Trump ho interpreta com un acte hostil i ja ha amenaçat la Unió amb més aranzels. I von der Leyen també ha donat avui més detalls de la regulació de les xarxes socials que va anunciar ahir per reduir-ne l'impacte en infants i adolescents. Ja sabíem que els menors de 13 anys no hi podrien accedir. Avui, a més, Brussel·les ha anunciat que les funcions de les xarxes estaran limitades fins que l'usuari Audal en tingui 18.
5: Sí, entre els 13 i els 15 anys, els menors podran tenir el que han anomenat minicomptes, perfils propis, però que estiguin associats als dels pares. També tindran funcions limitades i no hi podran entrar més d'una hora al dia. A partir dels 15 ja podran tenir els seus propis comptes, però fins que en facin 18 tindran les funcions limitades, també. Per exemple, no podran fer retransmissions en directe ni rebre missatges de desconeguts. A més, les plataformes encara hauran de protegir-los de certes funcionalitats com l'escroll infinit. Von der Leyen ho defensava així.
7: Els menors que comencen a utilitzar les xarxes socials abans dels 10 anys passen entre 7 i 8 hores diàries en línia. Això és gairebé com una jornada laboral completa per un adult. Massa infants s'exposen massa aviat a un món virtual per al qual no estan preparats. They are not ready
5: to navigate. La llei també busca protegir els menors davant de videojocs en línia o impedir que es converteixin els chatbots amb intel·ligència artificial en enemics digitals. Ara la llei haurà de superar tots els tràmits parlamentaris i els diversos estats hauran de donar-li el vistiplau. Això vol dir que podria tardar més d'un any a entrar en vigor.
13: A tot això, OpenAI admet que ha detectat noves conductes preocupants dels seus models d'intel·ligència artificial. La companyia creadora del ChatGPT ha presentat aquesta matinada 6 informes de casos en què la IA va ignorar les regles i les ordres que els havien imposat.
5: Són 6 casos que se sumen a l'incident del mes de juliol en què diversos sistemes d'IA van llançar un atac informàtic a una empresa rival. Aquests casos preocupen de valent fins i tot els principals gurus d'aquesta tecnologia. Aquesta nit, el màxim responsable d'OpenAI, Sam Altman, s'ha afegit a les crides perquè hi hagi un acord mundial per frenar el desenvolupament de la IA fins que se'n pugui garantir el control.
20: Crec que també existeix una por real a que algunes empreses que estan desenvolupant intel·ligència artificial acabin tenint massa poder i puguin tenir una mala influència en l'economia, que puguin imposar la seva visió del món. I crec que la gent té raó quan diuen que tenen por d'això.
5: Altman ho ha dit en una conferència a San Francisco.
13: I la direcció de 3CAT ha obert una investigació per descobrir qui va censurar RAC1 de la gravació de l'obra Dones de Ràdio que es va emetre dilluns per TV3. Anem a pams. Dones de Ràdio va ser un dels èxits teatrals de la temporada passada, escrita per Cristina Clemente i protagonitzada per Àngels Bunyolón, Sara Espígol i Sara Diego, parla de tres dones que coincideixen a la sala d'espera d'una consulta d'oncologia. En una de les escenes originals, el personatge de Bunyolón diu això.
21: Presento un programa de ràdio en una de les principals emissores del país.
4: És RAC1, no sé per què ho amago, eh? És un programa magazín...
6: Però en la gravació que TV3 va emetre dilluns es va eliminar la referència a RAC1. A la tele va sonar així.
4: També sóc la RAC1. Presento un programa de ràdio en una de les principals emissores del país. És un magazín de vespre on hi puc fer bastant la meva i tenim molta audiència. Vull dir que la ràdio... també sóc la reina.
6: Segons ha pogut saber el món a RAC1, Àngels Gunyalons no va canviar el text en cap de les 95 funcions que es van fer de l'obra, tampoc el dia que hi va anar a gravar TV3. Per tant, la desaparició del nom de RAC1 ve d'un tall d'edició. La direcció de 3Cat s'ha posat en contacte amb aquesta emissora i assegura que no n'estava el cas, que està totalment en contra de la censura i que ha obert una investigació. Quan tingui les conclusions, diu, prendrà les mesures oportunes.
8: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
6: Carme Portacel inaugura avui la temporada de la Comédie Française. La directora del TNC hi dirigirà Les Bones, Les Criades, una de les obres més conegudes de Jean Genet Maria Cusó.
9: La Comédie Française és tota una institució a França i al món. Fundada a finals del segle XVII per Lluís XIV, és el teatre en actiu més antic del món. Per les seves parets hi han estrenat noms de la talla de Molière o Racine. També Jean Genet, que a finals dels anys 40 hi va estrenar un dels seus textos més recordats, Les Bons. Un text que aquesta nit Carme Portacelli dirigirà per obrir la temporada de l'emblemàtica institució. En parla la directora a RAC1.
21: Vaig trobar que era un somni i va ser fantàstic. L'obra és una meravella, és un poeta enorme, Jean Genet, les seves paraules com Lorca o com la Víctor Català són punys realment que colpegen l'ànima. Una obra que passa per moltíssimes estils, des de fins i tot un thriller, però bàsicament és una tragèdia.
9: El muntatge s'estrenarà al Teatre de l'Ateneu, ja que la sala principal de la Comédie encara està en obres. Una estrena doblement especial, ja que és en aquest precís teatre on fa 80 anys Lluís Jovet va estrenar el text en presència de l'autor.
6: I posem-hi música perquè dilluns arrenca la celebració dels 60 anys del Festival de Jazz de Barcelona. Sota el lema Barcelona Jazz, la promotora de projecte ha preparat 3 anys de celebració amb una programació sense precedents que vol reivindicar la relació del gènere amb la ciutat. Entre els principals caps de cartell, noms propis del jazz, com Diana Reeves, que escoltem de fons, però també Sucaro. Andrea Motis. ¿Cuánto tienes, cuánto vales si no puedes ver más allá? També Michel Camino, Samara Joy o Kyle Eastwood, tots ells s'afegeixen als ja confirmats Van Morrison. Hey, where did we go? Days when the rains came. O Pat Metheny. En total, prop de 80 concerts en 11 espais de la ciutat que fins a finals d'any acolliran més de 600 músics.
9: Un dels plats forts de la programació és l'homenatge que es farà a Tete Montoliu i Bebo Valdés. Serà una festa popular oberta al públic el proper 12 d'octubre al Parc Güell de Barcelona. Durant la vetllada es lliurarà la medalla d'or del festival a títol pòstum al català, que recollirà la seva filla. El president de The Project, Tito Ramoneda, explicava aquest matí al món a RAC1 que en un moment històric com l'actual, el jazz té més importància que mai.
22: Vivim moments de convulsos, Jordi, una societat cada cop amb enfrontaments, la falta de diàleg, i si algú té justament el jazz és aquesta capacitat d'estimar, aquesta capacitat d'unir cultures, el jazz i el Festival de Jazz és una immensa oportunitat per tota la gent, per trobar aquests espais de felicitat i de créixer com a societat.
9: Per cert, que els 60 anys del festival coincideixen amb la declaració de l'esdeveniment d'excepcional interès públic per part del Ministeri de Cultura.
23: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
24: 14-15 amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
6: Ara passen 4 minuts de 2:15. El Barça, Xavi, va de golejada en golejada i ha signat el millor inici de temporada des de fa 90 anys.
25: Sí, 7 victòries en 7 partits. 6 a la Lliga, 1 a la Champions i l'última, la d'ahir a la nit, fins ara la més àmplia, 7-2 contra el Racing de Santander. Rafinha va tornar a brillar amb un hat-trick. Adeyemi va ser dels millors, malgrat no marcar, i Cancelo va signar el gol de la jornada amb un potent xut des de fora de l'àrea que va entrar enganxat a l'escaire. El Barça, doncs, continua atropellant rivals i està en un nivell de forma impressionant. impropi, podríem dir, d'aquestes alçades de la temporada, i els únics ensurts de la nit els va tenir a la porteria. Joan Garcia no va poder acabar el partit per un mal gest que va fer en una relliscada, i el seu substitut, Chesney, va cometre una de les poques errades de l'equip de Flick amb l'embolic que es va fer en la jugada que va propiciar el segon gol del Racing.
24: A RAC 1 14-15.
25: Començarem per aquí. Roger Saperes, bon dia.
10: Hola, bon dia, Xavi.
25: Perquè ja li han fet proves a Joan Garcia i ja podem començar a explicar què té i per quant de temps, oi?
10: Sí, oficialment encara no tenim els resultats d'aquestes proves, no ho ha comunicat el club, però els companys d'Esport 3 han avançat que el porter blaugrana estarà 3 setmanes de baixa per culpa d'una lesió al menisc del genoll dret. Per tant, a l'espera d'aquest comunicat oficial del Barça, Joan Garcia es perdria el partit contra el Sevilla i l'aturada de seleccions. Recordem que el de Sallent es va lesionar ahir al tram final de la primera part en una relliscada quan anava a buscar una pilota per fer el servei de porta.
25: Per tant, de confirmar-se els terminis que avancen els companys d'Esport 3, Joan Garcia tornaria pel partit del Barça-Getafe del proper dia 10 d'octubre, és a dir, el primer després d'aquesta aturada de seleccions que comença a partir del cap de setmana que ve. Com dèiem, una de les poques coses a lamentar de la nit d'ahir i que esperem doncs, que es quedin aquestes 3 setmanes que ara

0: D'aquí, de l'11 disfressat de nou.
1: Avui podria caure el 7, no? 6-2.
2: No seria estrany.
3: Ningú es deu haver imaginat.
0: Mira, Olmo, el primer toc per la mínia mal per dins, la mínia mal amb Gabriel Jesús, la rematada, se la queda Adeyemi, el dribbling se n'ha fet a un, es fa el segon Adeyemi, continua Adeyemi, caram Karim, caram Karim, caram Karim, continua Karim, la passada per la mínia mal, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
2: N'hem posat 4, sabe, perquè tots 7 no hi caben, és el que passa amb el Barça d'aquesta temporada, no?
4: S'acaba cada, el 14-15.
2: Exacte, cada jornada en fa més i és complicat acotar-nos als temps que tenim.
4: Sí, sensació immillorable la que va transmetre el Barça, la sensació que estem davant d'un equip cridat a fer història o que ja l'està fent amb aquests registres descomunals que ens obliguen a remuntar-nos a temps pretèrits per trobar una cosa similar. No es feia un 7-7 des de la temporada 35-36 i és el millor registre golejador a la Lliga dels darrers 100 anys. Tot plegat després d'un nou festival, ahir amb unes xifres espaterrants, 6,74 expected goals, 13 ocasions clares, 30 xuts a porta, tot això amb un joc col·lectiu de nivell i grans actuacions individuals. Per exemple, la de Rafinha, que va liderar un dia més la golejada, el capità va fer un hat-trick, és Pichichi amb 11 gols en totes les competicions i fins avui només ha xutat un cop més enllà dels tres pals. El brasiler destacava el companyerisme que existeix a l'equip. Són declaracions a Dazón.
5: Hambre de los jugadores, ¿no? De querer siempre más. Tenemos la mentalidad que siempre que podamos tenemos que buscar más goles, generar más ocasiones. Se nota en el campo, ¿no? Como somos muy compañeros uno de los otros. Creo que lo vio Lamine mucho mejor posicionado para hacer el gol y bueno, creo que así tenemos todo para estar ahí en el topo.
4: El millor de tot, però, és que Rafinha no està sola i el va acompanyar en l'apartat golejador un convidat del tot inesperat, Cancelo, que a la primera part va marcar dos golaços des de fora l'àrea. El portuguès va dir a Dazón que el primer és insuperable.
6: Creo que fue el mejor gol de mi carrera y más especial aún por ser en este club, que desde el inicio de la temporada que quería venir, bueno, desde el inicio de la temporada pasada que quería venir, y bueno, tengo trabajado bien, la verdad que no he tenido tantas oportunidades como para jugar de titular, pero siempre en el entreno entrené bien y siempre con el intuito de ayudar al equipo cuando me toca.
4: Al marge d'ells dos sobresurt també el nom de Karim Adeyemi, 8 rematades, 6 regats completats dels 7 que va intentar, 4 ocasions, 2 penals provocats i una assistència a Lamine Yamal, que ho va intentar tot, va fallar un penal a la primera part però només va poder marcar en l'últim sospir. Números per emmarcar d'Adeyemi que deixen Flick satisfet amb el seu rendiment malgrat el tècnic encara li veu marge per créixer.
7: Yes, sir. A lot of space also to improve.
8: Té encara marge per millorar, per adaptar-se a la nostra idea, a com volem jugar, a la nostra filosofia, però ens dona molt. Ja ho heu vist, 3 o 4 accions i tots els col·legis l'animaven i és bo per ell perquè no ho ha passat bé a Alemanya. Malgrat el que veig, el descriuria com un jugador divertit. Connecta bé amb els companys, els agrada. És un bon nano.
7: He's a good guy.
4: L'extrem alemany es va reivindicar, però també ho van fer la resta de companys, com Gabriel Jesús, que va tornar a marcar, o Valde, que va tenir els primers minuts i es va endur una ovació del Camp Nou. Només la lesió de Joan Garcia, com dèiem, i l'error groller de Szczęsny en el segon gol del Racing van rebaixar lleument l'eufòria per la golejada. Hansi Flick no podia amagar tampoc la seva satisfacció pel que havia vist sobre la gespa.
7: I like how we are playing.
8: M'agrada com estan jugant. Evidentment, també m'agrada el resultat. Avui estic content, l'equip ho està. No ha estat tan fàcil jugar contra el Racing perquè crec que juguen un bon futbol. Els agrada tenir la pilota i en algunes situacions no ha estat fàcil per nosaltres, però al capdavall mereixem el resultat.
4: El proper compromís del Barça abans de l'aturada de seleccions serà dissabte a les 9 contra el Sevilla al Pizjuán.
2: Parlant de Yemi, si teniu ocasió no us perdeu a les imatges de Dazón del seguiment que fan del penal que li demana a Rafinha poder llançar i que Rafinha li diu que no, que s'acaba la història, que anem 4-2 i que...
4: Galons de capità.
2: No fem bromes, exactament. No, no. Mira, i parlant de Yemi i de seleccions, en aquest cas, avui hem sabut que anirà convocat amb l'Alemanya de Klopp.
4: Sí, no ho anava convocat amb el seu país des de l'estiu del 2025. Avui ha tornat a una llista de 44 jugadors. Una llista de 44 que ha facilitat Jürgen Klopp als partits d'aquestes 3 setmanes. També en forma part Marc-André Ter Stegen. Més enllà de Yemi, deixem destacar també que aquesta tarda Eric García rebrà l'homenatge de Martorell com a campió del món i després el central participarà en la inauguració d'una Cruyff Court en aquesta localitat. També aquesta tarda es farà l'estrena de Correres de Cobardes, el documental produït per Mundo Deportivo sobre la carrera, la vida de Charlie Rexach.
2: Perfecte, sap bé, gràcies.
4: Que vagi bé.
2: Let's go. coses de la jornada d'ahir.

0: I perquè també va jugar el proper rival del Barça a la Lliga, el Sevilla, Albert Bassas, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb nova victòria per a l'equip andalús.
1: Que ha començat molt bé la temporada, ahir 0-1 al camp del Deportivo de la Corunya, un altre dels equips en estat de gràcia amb un gol de Miguel Sierra a la segona part. El Sevilla ara mateix és quart amb 13 punts, els mateixos que l'Atlético, que és tercer, a 2 del Madrid i a 5 del Barça, abans de rebre dissabte a les 9 a l'equip de Hansi Flick. Luis García Plaza, tècnic dels andalusos, també és dels que diu que el Barça fa por.
2: La tenía guardada porque la oí el otro día de unas palabras de Cesc Fàbregas, el entrenador como de moda y él dijo que dan miedo. Cesc Fàbregas dijo que dan miedo con su como equipo de Champions. No se imagina, dan miedo. Pero vamos a competirles, ya está, no hay más. Todos los partidos marcan 4 o 5 goles, absolutamente todos los partidos. Yo creo que están haciendo una sorpresa terrible. No será fácil, pero bueno, estamos en un gran momento.
1: O més, o 7 gols, fins i tot. Sí. Et deia que l'Atlètic de Madrid és dels que es manté a dalt, tercer, després de golejar i l'Osasuna per 4-0, un gols de Jonathan David, Kangin Lee, Lenormand i Baena. Una cosa repartida, sense Julián, que no va marcar perquè directament no va jugar. Negava Mateu Alemany, director del futbol del Club Matalasser, que Julián s'estigui esborrant dels partits a casa al Metropolitano per evitar hipotètiques esbroncades de l'afició. No oblidem que la pròxima cita com a locals és el derbi d'aquest diumenge contra el Madrid. Són declaracions de Mateu a Movistar.
3: ¿Estará Julián el próximo partido en casa o va a ser un problema cada vez que Julián vuelva a jugar en casa, Mateo?
4: Yo creo que eso ya hay que entenderlo y superarlo. Al final ha pasado lo que ha pasado. Él ha vuelto, estuvo muy bien en Anfield, nos va a dar mucho, es un jugador importantísimo para nosotros y por tanto esa parte yo creo que está clara. Y en cuanto se va a estar o no, pues va a depender mucho de ese cuádriceps, ¿no? Y de sus sensaciones.
1: I també d'ahir el partit que no es va poder jugar va ser el Llevant Atlètic de Bilbao, que es va haver d'ajornar perquè la gespa va quedar negada per culpa dels aiguats que també van caure a la Comunitat Valenciana. De moment no tenim nova data per a la disputa d'aquest partit, però és veritat que són dos equips que no juguen competició europea, els bilbaïns aquest any tampoc, i per tant no serà difícil trobar-la. Un cop descartat que jugués avui, cosa que el mateix Atlètic de Bilbao va descartar de seguida perquè tornen a tenir partit dissabte, tot apunta que serà un cop torràs de l'aturada de seleccions.
0: I avui passes als últims dos partits de la jornada.
1: Sí, a les 7 Betis-Getafe i a 2:15 de la nit Màlaga-Vilareal, dos dels equips, per cert, que ara mateix es troben en descens. Qui guanyi aconseguirà sortir d'aquesta zona vermella amb la primera victòria tot just de la temporada. Si empaten, seguiran al pou i sense guanyar.
0: Un petit apunt del que està passant a aquesta hora del migdia i és que s'està presentant, Jaume Montero, bon dia.
5: Bon dia.
0: La Supercopa d'Espanya del 2027 que jugarà a Istanbul.
5: Sí, just ara el president de la Federació Espanyola, Rafael Louzán, acaba d'obrir aquesta presentació dient que aquesta Supercopa serà un event extraordinari, acompanyat de les autoritats esportives de Turquia, presentant aquesta edició del 2027 de la Supercopa d'Espanya i signaran l'acord. També perquè es pugui celebrar la primera setmana de febrer de l'any 2027. Istanbul va ser la ciutat escollida després d'un període d'anàlisi juntament amb l'empresa Sela, que és l'organitzadora de l'esdeveniment, que treballa amb la Federació Espanyola en el desenvolupament del torneig des que se celebra a l'Aràbia Saudita. El 2027 la Copa d'Àsia juga a Aràbia i això obligava a traslladar el torneig espanyol a una altra ciutat, a un altre país. La Supercopa d'Espanya 2027, recordem, comptarà amb el Barça, el Real Madrid, la Real Societat i l'Atlètic de Madrid a la lluita pel primer títol de la temporada del futbol espanyol.
0: Precisament la Real Societat, que avui rebrà el Bournemouth a les 9 del vespre, l'endemà de l'estrena amb derrota del Celta. Parlem de l'Europa League, que en aquest cas els gallecs van perdre 1-0 al camp de l'Omonia de Nicòsia Xipriota. De la jornada d'ahir també destaca, per exemple, la derrota del Milan per 0-2 contra el Benfica. Però ja que estem en plan internacional, parlem de Messi, Bassas, que suma un altre títol amb l'Inter Miami.
1: Ha guanyat aquesta matinada la Copa de Campions, que és un trofeu que enfronta partit únic el campió de la Lliga Nord-Americana amb el de la Lliga Mexicana. El duel s'ha disputat a Miami, l'Inter ha guanyat 2-0 al Cruz Azul, Messi ha obert el marcador amb un gol de cap i també ha donat l'assistència del segon que ha fet Casemiro. Després del partit, l'ex del Madrid es desfeien elogis cap a Messi dient que és el millor del món i que no se l'hauria de descartar per guanyar una nova pilota d'or.
6: És increïble perquè lo que hizo es lo que sigue haciendo para el fútbol, entonces hay que disfrutar, entonces para nosotros ahí es... Lo único es decir gracias, seguir disfrutando porque sigue siendo el mejor. Con él siempre es posible, ¿no? Y él probó eso en el Mundial. pero no toca a mí hablar, claro que sí. Cuando juega con un compañero siempre quiere que el compañero gane, pero eso toca a la gente, a las votaciones. Entonces, deseo, lo único que deseo para él es mucha suerte, pero que la gente también vea que hizo en el Mundial, ¿no? Que eso es muy importante.
1: Un Messi que també ha estat protagonista en directe aquest matí en la presentació de Javier Calleja com a nou entrenador de l'Aldenc. Calleja ha reconegut que el fet que Messi es converteixi pròximament en el nou propietari del club ha estat un factor determinant i alhora il·lusionant per tothom.
7: Que esté Messi también es una garantía para todos de que la gente va a estar más que enganchada. Yo creo que cada vez que vayamos viendo con lo que está pasando con el club, yo creo que todavía vamos a conseguir conectar con muchísima más gente, y todo eso es para nosotros mucho más importante que si el club es más pequeño o más grande. Al final tienes que vivir de la ilusión, de las ganas, ser feliz con lo que haces, y estábamos convencidos de que aquí podíamos hacerlo.
1: Recordem que Calleja agafa l'equip com a 16è classificat de segon amb 5 punts i amb un canvi a la presidència del club també, perquè en ple procés de venda de l'Aldenc a Messi, com dèiem, avui la colombiana Carolina Holguín ha deixat d'ocupar el càrrec de màxima mandatària de l'entitat.
0: I tornant a la plaça, vaja, als partits d'ahir, encara en plana internacional, destaca sobretot l'eliminació del Manchester United a la tercera ronda de la Copa de la Lliga Anglesa.
1: Sí, que va perdre 2-3 a casa contra el Brighton, un partit que guanyava 2-0 al minut 10. Es van deixar remuntar i per primer cop des del 1976 van perdre a casa un partit que dominaven per 2 gols de diferència. Sí que van fer la feina en canvi equips com l'Everton, que va eliminar el Wolves per 1-0, o l'Aston Villa, que va derrotar el Coventry per 1-3. Avui, per cert, serà torn del Manchester City, que rebrà a 9:15 el Norwich.
0: Tornem ara a casa nostra, parlem de la segona divisió, perquè avui hem sabut horaris de la desena jornada, que jugarà el cap de setmana del 17 i el 18 d'octubre, i els dos equips catalans jugaran diumenge 18. Primer ho farà el Girona a 7:15 a casa contra l'Andorra, i a continuació, a les 9 del vespre, serà el torn del Sabadell, que jugarà al camp del Burgos. Precisament avui que hem pogut escoltar protagonistes de tots dos equips per parlar de la jornada d'aquest cap de setmana, pel que fa al Girona dissabte, visita el Cádiz a les 9 del vespre, i el tècnic Quique Álvarez ja ha fet avui la roda de premsa prèvia. Anem cap a Girona, doncs. Miquel Agut, bon dia.
8: Exacte, Xavi Rocamora, bon dia. Partit important, el del camp del Cádiz, per intentar tornar a la zona de promoció d'ascens quan s'acabi la sisena jornada. En tot cas, el Girona sap que viatjarà demà cap a terres andaluses sense el sancionat Abel Ruiz i sense els lesionats Justin i Brian. La gran novetat a la convocatòria podria ser Porto. Ahir el sentíem als mitjans del club, i avui Quique Álvarez no ha descartat en absolut que pugui entrar a la convocatòria. De fet, ha descrit quines són les virtuts que el murcià, 10 mesos de baixa, el contemplen per una lesió al genoll del novembre passat, pot aportar a l'equip.
9: Estic segur que es posarà a nivell, però que ara igual encara no està, no? Però amb l'altre, ell, com altres jugadors que hem parlat aquí, pues, és els que ens han de donar aquest pas, aquesta motivació, aquesta exigència que donen aquests jugadors, els jugadors més joves, de saber on estan, de saber l'objectiu que tenim, i crec que és el que ens donarà perquè té aquest caràcter guanyador. No?
8: Demà passat a les 9, Cádiz-Girona, un equip, el gadità, entrenat per Albert Salades, company de Quique Álvarez, a la coneguda com a lleva del mini del Barça Atlètic de mitjans de la dècada dels 90, que ha començat molt malament la temporada, amb només 3 punts després de 3 empats i encara sense cap victòria. Són en zona de descens. En qualsevol cas, serà l'últim partit abans de l'aturada per seleccions. De moment, convocats Benat, Júnior, Krapitsov, Las i Pixur. I veurem si no n'hi ha algun altre. Quique Álvarez ho entén, però reconeix que és una situació que la moineca l'obliga a treballar alternatives.
9: Sí que 4 o 5 jugadors, com a mínim, marxaran, no? Pues bueno, jo crec que per això tenim la plantilla, per intentar... seran jugadors algun important en alguna posició, però bueno, i també pensant en quin jugador, pues, de baix ens pot ajudar en algun moment, no?
8: Els dos partits del Girona en plena aturada de seleccions, tot just després de jugar a Cádiz dissabte, seran a Montilivi, el primer contra l'Albacete i el segon contra el Mallorca.
0: Per tant, aquest cap de setmana el Girona juga dissabte, el Sabadell jugarà diumenge. Serà quan rebrà l'Oviedo, la nova Creu Alta, a partir de les 2 del migdia. Gemma.
5: Els arlequinats són 11ens, amb 8 punts de 15 possibles. Després de la derrota contra el Mallorca, som moix, el missatge de Ferran Costa, el tècnic de l'equip, es manté. Ho explicava avui Àlex Baena. Costa vol que l'equip continuï imprimint el seu segell de lluitador.
10: Bueno, que al final hay que ser nosotros mismos. llevar el partido a nuestro terreno, que es lo que queremos, y sobre todo no fallar en errores puntuales y hacerlo todo como equipo y como hemos hecho siempre.
5: Bain ha arribat traspassat de Lots polonès aquest mes de setembre i assegura que la seva adaptació ha estat extraordinària. El jugador posa en valor el poder de la nova Creu Alta. L'equip encara no ha guanyat fora, però a casa no ha cedit cap punt.
10: Bueno, al final todos los partidos los preparamos igual, que es para ganar. Da igual que sea en casa que fuera. Lo que es verdad que en casa hay un ambiente especial. Ya lo vi contra el Córdoba. La gente empuja muchísimo. Cuando hay alguna duda, que hay en muy pocos momentos, está la afición ayudándote. Y eso es verdad que se nota mucho, y contra el Córdoba la impresión fue brutal, la verdad. Yo es verdad que venía de la Liga Polaca, donde hay muchísimos fans, pero aquí se respiraba algo diferente. No era la cantidad, sino lo que se movía, así que la verdad que súper guay.
5: Per part de l'Oviedo, Cris Ramos i David Costas s'han incorporat a la dinàmica de l'equip.
0: Doncs tot això a segona divisió. Recordeu que començàvem aquest 14-15 pendents de Joan Garcia i de les proves al genoll per saber si hi havia lesió, i de fet, Sape, encara millors notícies del que preveiem.
11: Sí, tenim aquest comunicat mèdic que ha fet públic el Barça i que diu literalment: el jugador del primer equip, Joan Garcia, presenta lleus molèsties al genoll dret. L'evolució de la lesió en marcarà la seva disponibilitat. Per tant, havíem comentat la informació d'Esport 3, que el descartava ja de cara a aquest partit fins després de l'aturada. El comunicat del Barça és molt més prudent i explica això, que la seva evolució en marcarà la disponibilitat. Per tant, haurem d'estar atents de cara al partit d'aquest cap de setmana.
0: I, de fet, segons aquest comunicat, fins i tot el podem incloure per la convocatòria de dissabte, o com a mínim no descartar-lo. Veurem si aquesta
11: dubte,
0: evolució
11: no?
0: És bona. Exacte,
11: diguem
0: és dubte per dissabte, per enfrontar-se al Sevilla a les 9 del vespre. Sí, no?
11: Sí, 9 del vespre, dissabte, 9 del vespre, al Pizjuán.
0: Merci, Sape.
11: Que vagi bé.
0: Fora del futbol, en pàgina poliesportiva, un apunt d'handbol perquè el Barça juga avui el seu segon partit de la fase de grups de la Champions. Ho fa a 3:15 del vespre a la pista del Montpellier francès. Xavi Morlans, bon dia.
12: Hola, Xavi, bon dia. Els blaugrana afronten el que se suposa com a partit més complicat de tota la primera fase. Els francesos, igual que els catalans, van aconseguir la victòria en la primera jornada i aspiren a derrotar el Barça, com ja van fer en l'últim cop que es van enfrontar a l'any 2024. Carlos Ortega, tècnic blaugrana, explica quines són les claus pel partit d'avui.
13: Bé, jo crec que nosaltres ens apoyem normalment a una sòlida defensa i a un ràpid contraatac, sense dubte, no?
12: El duel serà especial per un Jorge Sicusa, que va jugar una temporada cedit al club francès. El jugador de Bordils afirma que hi ha diverses formes de fer mal al Montpellier.
14: Crec que és un equip que es manté molt a baix del 6-0 i crec que podem tenir molta efectivitat amb tirs exteriors. I també penso que tenen bastants problemes en controlar el pivot, així que crec que és una bona manera de jugar aquest partit.
12: Pel partit, Ortega s'ha endut a tota la plantilla, inclòs un Aleix Gómez, que va ser baixa en el debut europeu de l'equip i que serà dubte fins l'últim moment.
0: Gemma, què ens falta per saber?
5: Doncs un resultat d'handbol de la jornada 3 de la Lliga Guerreras Iberdrola, la Lliga Femenina, CAC 7, Balonmano Granollers 16, Morvedre 22, i en tenis, Paula Badosa ha guanyat en el seu debut al torneig de Sao Paulo, de categoria 8 a 250, contra la lituana Justina Mikulskit, per un contundent 6-3 i 6-2. La gironina, més, s'ha posat al públic a la butxaca lluint una samarreta de la selecció brasilera.
0: Nedar entre dofins. Oh. Com et quedes, eh? O dormir en un iglú, volar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar, com la de conduir el nou Honda HR-V Full Hybrid.
5: Un
0: SUV complet, eficient i versàtil. Ara Honda HR-V Full Hybrid per només 29.460 euros en finançament a través d'Honda Bank Vàlid. Aquest mes, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es. 4 minuts i les 3. A demanir.
15: 14-15.
16: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
17: A Instituts Odontològics totes les revisions són gratuïtes. Demana la teva cita a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
18: Per tu, que sempre et deixes alguna cosa que havies de comprar? I per tu, un capritx de més no et pots estalviar. Gaudeix a Capravo del suavitzant blau Eroski, ampolla 80 dosis per 1,80 €. Vols estalviar amb mi? Capravo.
19: Hola, això t'interessa.
20: Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys. Garantit. I amb les mateixes cobertures.
21: I allò del sorteig?
20: És veritat. Només per calcular el preu de l'assegurança entraràs al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a liniadirecta.com.
22: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
23: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
22: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
24: Medisure. A Instituts Odontològics totes les revisions són gratuïtes. Demana la teva cita a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
25: Tornar a casa amb Conforama i els seus dies sense IVA és molt més fàcil. Sofàs, matalassos, mobles, tots sense IVA. Preu sense IVA només del 18 al 22 de setembre. Conforama.
26: Hola, sóc Marc Casado. Sé que encara sóc molt jove, però ja he après que la vida tot pot canviar en un minut. Avui toca marxar, però hi ha coses que no són negociables. Vagi on vagi, sempre portaré amb mi la meva terra. És com sóc. Som terra, som orgull, som així. Parlem, perquè ets els nostres.
27: Parlem. Truca al 1713 o entra a parlem.com.
28: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
29: RAC 1 i l'Ajuntament de Tarragona presenten Castells de RAC més 1, en directe a la diada del primer diumenge de festes de Santa Tecla.
30: No tenim pressa, entrem suau!
29: El diumenge 20 de setembre, des de 3 quarts de 12 del migdia, a la plaça de la Font de Tarragona, donem el tret de sortida a les festes de Santa Tecla. I serà tot l'equip de Castells de RAC 1, amb Benet Íñigo al capdavant.
31: Xiquets de Tarragona, Jove de Tarragona, Vella de Valls i Vilafranca. Santa Tecla reuneix 4 de les millors colles del país en un primer pols a només 2 setmanes del concurs.
29: El diumenge 20 de setembre, a 3 quarts de 12, Castells de RAC més 1 a la diada del primer diumenge de festes de Santa Tecla a Tarragona.
32: 4 de no sense folre, descarregat!
29: RAC 1. Fent pinya, tots som 1.
33: Amb el patrocini de Ford de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, la Universitat Rovira i Virgili i Bermuts i Zaguirre, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
24: A Instituts Odontològics totes les revisions són gratuïtes. Demana la teva cita a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
34: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
35: I supem a les millors taules del món.
36: En aquesta terra protegim i acollim.
37: Fem barri i fem pinya.
38: I fem i no deixem de fer.
39: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
40: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
41: Generalitat de Catalunya.
42: El govern de tothom.
43: Són les 3. Actualitzem la informació. L'Audiència Nacional rectifica i permet ara la construcció del campament per atendre migrants al port de Ceuta. La paralització ha durat 18 hores. Última hora a Madrid, Jordi Armenteres.
44: Sí, és el campament que es construeix per atendre al voltant de 1.700 migrants. És un espai de 16.000 metres quadrats al port de Ceuta. Ahir l'Audiència Nacional, al vespre, ho va aturar a l'espera de la documentació que havia de portar el Ministeri de Transports. I ara, aquesta és la sorpresa, aixeca la mesura cautelar que havia pres a instàncies del Sindicat Unificat de la Policia. El govern espanyol pretén que avui, si poguessin instal·lar 800 migrants, a priori serà a partir de demà.
43: Aquí el govern defensa que els missatges és alerta es van enviar ahir quan i on tocava. El subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha sortit al pas de les crítiques dels ciutadans que es queixen que l'avís els va arribar quan les pluges ja anaven de baixa. Ho ha fet des del món a RAC1.
45: Veient no tant el fet de que plovia, sinó que teníem incidències i que les pluges no se'n retiraven, és el moment en què nosaltres decidim aquest enviament de les alert en temps real, no en previsió, sinó en temps real, en aquest cas. Ha de ploure fort, hem de veure que es produeixen incidències o són imminents, és el punt d'inflexió que és quan nosaltres comencem a plantejar enviar una alerta.
43: Avui encara s'arrosseguen conseqüències de les pluges d'ahir, que recordem van deixar un mort a Olivella, per exemple, van provocar també dos nous esvorancs que afecten la circulació de trens a l'R2, l'R2 Nord i l'R11 de Rodalies, entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Tot i que els ruixats d'ahir no es repetiran, encara es poden escapar alguns ruixats aquesta tarda i també demà, Mònica.
0: Sí, de moment, tant aquesta tarda com demà a la tarda, s'esperen alguns xàfecs entre les comarques de Girona, de Barcelona i també punts del Pirineu, en canvi a la resta més clarianes, i demà al matí s'esperen alguns ruixats a tocar de la costa central. De fet, hi ha avisos per intensitat de pluja del Servei Meteorològic de Catalunya, el Baix Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès i també el Garraf. Això serà de cara demà al matí. Tot plat amb temperatures que durant les properes hores aniran baixant i refresca força aquesta nit i aquesta tarda amb moltes màximes que es mouran entre els 22 i els 26 graus.
43: També us hem explicat que els agents de la policia espanyola que han declarat avui el judici pel cas de Roger Espanyol han descrit els col·legis electorals l'1 d'octubre com un escenari pràcticament de guerra. Han volgut justificar així els trets que van disparar amb bales de goma i que van buidar un ull a Espanyol. I el Canadà s'obre a convertir-se en el primer país associat de la Unió. El primer ministre Marc Carney ha acceptat la invitació que ahir li va fer Ursula von der Leyen, tant ell com Brussel·les. Han volgut enviar un missatge de tranquil·litat a Donald Trump i li han assegurat que aquest bloc no anirà contra ningú. Pel que fa als esports, Joan Garcia és dubte seriós per enfrontar-se al Sevilla aquest dissabte, Xavi.
1: Segons el comunicat mèdic que acaba de publicar el Barça, Joan té unes lleus molèsties al genoll dret i, tot i que no especifica el temps de recuperació, podria perdre's el partit contra els andalusos d'aquest dissabte. Aquesta va ser una de les poques notes negatives de la nit d'ahir, en què l'equip de Hansi Flick va tornar a golejar. La victòria 7-2 contra l'equip càntabre suposa el millor inici de temporada des de fa 90 anys i permet als blaugrana mantenir-se líders en solitari amb 3 punts més que el Real Madrid. Avui es juguen els dos últims partits de la sisena jornada, a les 7 Betis-Getafe i a 2:15 Màlaga-Vilareal, i fora del futbol, el Barça d'handbol visita aquest vespre el Montpellier en la segona jornada de la Champions.
43: Les 3 i 3, tanquem el 14-15, l'hem fet amb l'Albert Guerra al control i ara continuem pendents de l'actualitat als butlletins, el 9-7 Manava Llunesta.
1: I el tu diràs amb l'Aleix París, eh?
2: Núria, Xavi! Què diu l'Estadella?
3: La gente guapa y simpática. ¡Estamos ready!
2: És que l'he sentit de fons, perquè no està aquí a l'estudi. El tenim ja... que està en una nova destinació avui de l'helicòpter. Està apuesto, català correcte. Apuesto.
3: Últimament m'esteu... Bueno, voleu menys a l'estudi que Toni Clapés a RAC1, eh? Vull dir, estic en un punt que em voleu fora, eh?
2: No, però és que hem d'amortitzar l'helicòpter.
3: Ah...
2: S'ha d'amortitzar. Ara expliquem on està el Guillem Estadella. Jo el que us volia preguntar, Núria i Xavi, si esteu bé o heu retallat el nom de RAC1 en una obra de teatre?
4: Bé, estem bé.
5: Sí. No sé si us n'heu enterat, que aquest matí ho ha explicat el Jordi Basté, que és el que fa els matins aquí a RAC1.
2: No cal explicar-ho,
5: gràcies. No van deixar ningú enrere. I que no saben què ha passat, que van fer una obra de teatre i després quan la van fer per la tele van retallar RAC1. La feien a 3CAT i van retallar RAC1.
2: No sé, molt fort.
3: Sí, de fet, aquesta obra de teatre és Dones de Ràdio, que estava aquí a la Villarroel i torna d'aquí un temps, i la van emetre per TV3 dilluns, però què va passar? Que hi ha un fragment on l'Àngels Gunyalons, artistassa, actriuassa,
5: reina,
3: que hauria de tenir un monòleg. A Francesc Macià s'hauria de dir Àngels Gunyalons, aquesta plaça aquí a Barcelona.
2: Ara!
3: I aquest matí el Basté ha explicat una miqueta com ha anat tot plegat.
6: Escoltarem dos talls a la mateixa obra. Escoltem el primer d'àudio. És l'àudio original.
7: Presento un programa de ràdio en una de les principals emissores del país. RAC1, no sé per què ho amago. És un programa magazín de vespre, li puc fer bastant la meva i tenim molta audiència.
6: I ara, el mateix fragment, tal i com es va emetre dilluns per TV3.
7: Presento un programa de ràdio en una de les principals emissores del país. És un magazín de vespre, on hi puc fer bastant la meva i tenim molta audiència.
6: Heu trobat la diferència amb el que deia el Gunyalons?
2: És fortíssim, eh?
3: Ai!
5: No hi he, RAC1 no hi
2: és. Han retallat RAC1, eh?
5: Bueno, no sabem, no hi he, perquè, escolteu, la direcció de TV3 s'ha posat en contacte amb el món i han dit que ells no sabien res del que havia passat.
2: Clar.
5: I que ho condemnen.
2: Ara!
5: Això vol dir que començaran una investigació. No, per ara obriran una investigació. Per ara.
3: Els GGMs no és el primer cop, que ens ho fan això, ja. Vull dir que aquesta gent passa una mica de nosaltres.
5: Està d'ella, no ploros. Per ara obriran una investigació interna.
2: Clar, de
5: i ho
2: fet,
5: miraran.
2: Núria, Xavi, no marxeu, sí, perquè no. Això us interessa com a informatiu, potser heu d'obrir el butlletí de... no sé, no va dir el de les 4, sí, el de les 5. Sí, sí, sí, ja m'anava a colar. El tema és que sabem qui durà aquesta investigació a terme a TV3, ja tenim l'exclusiva. La persona encarregada, i més tenim un àudio, serà el mateix Carles Porta. Escolteu.
4: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per acompanyar-nos. Qui és el funcionari de la Corpo que es dedica a fer d'Eduardo Manos Tijeras i ha retallat el nom d'aquesta emissora? De fet, jo mai he tingut cap problema per dir en veu alta RAC1.
8: Som Eva.
4: Però què merdes ha passat? Ara resulta que jo tampoc puc dir en aquest programa RAC1.
8: Jo mai, mai.
4: Això sí que és un crim. Oh. Comencem. Una obra de teatre i tres noms. Àngels Gunyolón, Sara Espígol i Sara Diego. I donde dije digo, no digo RAC1.
8: La travessa VIP.
4: Les investigacions apunten que potser Marc Ribas hauria triturat el nom de la ràdio del grup Godó per fer una recepta. O encara pitjor, ha sigut en Quim Masferrer qui ha agafat el nom de la ràdio i l'ha segrestat en un poble que no surt ni a Google Maps. Les primeres declaracions de l'equip forense han estat que no veien una amputació tan fina des de lo de Manel Vidal. Després de l'èxit de Thor, jo ja preparo una nova sèrie. Thor Som-u, la ràdio líder innombrable. Avui a Crims, el cas del censurador de RAC1.
8: Ricard Ostrell.
4: Però no em censureu a mi, el censurador de RAC1.
8: Ricard Ostrell.
4: Però que no puc dir... RAC1.
8: Ricard Ostrell.
4: No em censureu. RAC1.
8: Ricard Ostrell.
4: RAC1.
8: Ricard Ostrell.
4: Però per què no puc dir el nom de RAC1?
8: Que no pots dir RAC1.
4: Posarem censura a la foscor.
2: Bravo!
5: Escolta. Molt bé, Carles Porta. Una cosa, l'obra de teatre es deia Dones de Ràdio. Sí. Això sí que és ciència-ficció, dones de la ràdio. Bueno, a primera línia, darrere n'hi ha moltes. Està bé el teatre, eh? Sí. Sempre imaginant nous mons.
2: Sí, sí, sí.
5: ¿Dónde están las mujeres?
2: Núria, Xavi. No, no, si no et falta raó, reina.
5: Això sí que és censura.
3: Hay tiempo de comer, hay tiempo de comer.
2: Núria, Xavi, moltíssimes gràcies.
5: Adéu, guapos.
2: Adiós.
9: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC1. Amb Marc Bala, Guillem Estadella...
10: Jo era un jinete total.
9: ...i Alba Segarra.
11: Que no tengo miedo, la verdad.
12: Pues vinga, anem. Oh!
2: Molt bona tarda a tothom, passant pràcticament 10 minuts a les 3.
5: Som els d'abans del clapés.
2: Som
5: els taloners!
2: Alba Segarra, Guillem Estadella, molt bon programa 447.
5: Bona tarda, Marc Bala.
3: Bona tarda, estrelles de la ràdio que no es pot pronunciar a TV3.
5: Ole!
2: Bravo, Guillem Estadella. Si voleu saber on para avui el nostre reporter d'Itxaratxé, millor que obrim l'altra versió del dia.
11: Ui, estupendo! No saps pas el bé que ens ho hem passat.
2: I millor que s'ho passarà, senyora. Comencem l'altra versió del dia parlant de la complicada situació que hi ha aquests dies a l'estació de França de Barcelona. Adif i els Mossos d'Esquadra han hagut de reforçar la seguretat pel repunt els últims dies de robatoris de cable de coure. N'hi ha hagut 6 en 10 dies. És una barbaritat,
5: això. No, l'últim va ser ahir al matí, que va afectar la circulació dels trens de la R2 Sud i els regionals del Sud. Una situació que provoca retards en les línies, el que vindria a ser la normalitat del servei de cada dia de Rodalies. Hi ha tants robatoris, i no només en aquest punt, perquè el preu del coure s'ha doblat des de mitjans de 2022 per la guerra d'Ucrània. I en el cas de l'estació de França és perquè el tancament de l'espai comprès entre el final de la Marquesina i el començament del túnel és molt deficient. Ara es veu que es reforçarà.
2: Doncs ja hem desvetllat on està en Guillem Estadella avui per saber la situació a hores d'ara de l'estació de França. Tenim el Guillem Estadella, ara mateix que passen 11 minuts de les 3. Després diu, no, és que no és en directe. Sí, és en directe.
5: Exacte.
2: El podem tornar a saludar, però, si us plau, saludem-lo com fem sempre.
5: Sí.
2: Amb aquella alegria que el caracteritza. Guillem Estadella, bona tarda de nou.
10: Bona tarda! Friends Station, aquí a Barcelona.
2: Friends Station.
10: Friends Station, yeah, Friends Station. It's beautiful, Friends Station.
5: My God.
10: Escolta, de moment, a aquesta hora, clar, us podeu imaginar que a aquesta hora de la tarda tampoc hi ha un ambient aquí. Sí,
5: no.
10: Sí. Vull dir, també van arribar els trens una mica a lo loco.
2: Però quan menys gent hi ha, més fàcil de robar el cobre és, eh?
5: Ah.
10: Exacte, mira, de fet, aquí una senyora que està esperant el per creuar, diguéssim, davant de l'estació de França. Mira, a veure si... Ja. Hola, senyora, què tal? Vostè ve del tren, senyora?
13: No.
10: Ah, d'on ve vostè, es pot saber?
13: D'aquí, de casa meva.
10: De casa meva.
13: Sí.
10: Pot ser que vostè sigui la que roba el coure d'estació de França?
13: No, i jo crec que no. Jo crec que
10: és que
13: no.
10: La veig amb una bossa molt gran.
13: No, hi ha peix.
10: Ah, ja... Vale, no hi ha coure, eh?
13: No.
10: És que estem investigant a veure qui roba el coure d'aquí de l'estació de França.
5: Clar.
10: Tu tens sospites, tu veus moviments. Tu vius aquí al costat, eh?
13: Sí, no, jo veig l'estació.
10: Ah, tu veus qui roba?
13: No, qui roba no l'estació.
10: Ah, tu veus l'estació.
13: Des de darrere. O sigui, estic a la banda de darrere.
10: Molt bé.
13: I bueno, sempre hi ha merodeando...
10: Ah, sí, ja, tu veus coses estranyes.
13: Sí.
10: Tu veus moviments.
13: Moviments.
10: Cap a quina hora normalment es fan aquests moviments?
13: Cap a la nit.
10: Cap a la nit.
13: Sí.
10: La nit és una franja potser una mica àmplia, no?
2: Sí,
10: no.
13: Diria... Jo me'n vaig a dormir a les 12, quan baixo persiana hi ha gent...
10: Tu ja veus moviments, eh?
13: Sí. Que posin vigilància.
10: Ara.
13: Que no n'hi ha.
10: Tu veus que no hi ha vigilància, eh?
13: Poca cosa.
10: M'encanta.
5: Escolta, que s'ofereixi ella.
13: Home, un nom, eh?
10: No, però escolta, el que podíem fer és que tu, aprofitant que he vist el costat i tens vista, podria ser una mica la vigia, no?
5: Clar.
10: La segurata.
13: No, tinc ganes.
5: Oh, mira.
13: Jo no tinc ganes.
2: El Collboni li pagarà un sou, si ho fa, va.
10: Escolta, el peix, què portes de peix?
13: A la tarda, no? Surs?
10: Sí, som els taloners del Versió RAC1.
13: Ja ho segueixo.
10: Ah, molt bé, molt bé.
13: Ja m'ha sonat, la veu.
10: Ja t'ha sonat una mica, eh?
13: Sí.
10: Molt bé, vols enviar alguna salutació, aprofitant que és la ràdio líder?
13: No.
10: Ah, vale, perfecte. Ja trucaràs, no?
13: Bueno, sort, sí, que tinguis sort.
10: Ah, moltes gràcies, Cuqui, eh?
2: Igualment.
10: A veure si trobem el coure, eh?
13: A veure,
10: adéu, que vagi bé, senyora, eh? Adéu. Molt bé, aquesta senyora és simpatiquíssima.
5: Que maca.
10: De fet, aquí. Hola, què tal? Què vens de l'estació a França, tu? Wow. Ui, que s'ha espantat. Què tal, tot bé o què?
14: Ai, com estàs?
10: Tot bé?
14: Todo bé.
10: Ah, tot bé. Escolta, ets italiana?
14: No.
10: Portuguesa? Ah, francesa. I estàs a l'estació de França?
14: Sí.
10: Oh, Cuca!
14: Increïble, no?
10: Increïble, eh?
14: Jo tengo una cita.
10: Tienes una cita? Amb qui? Con quién?
14: Con cap.
10: Con cap? Ah, com el cap. Amb el cap, eh?
14: Sí.
5: Ah, uau.
10: No és una cita romàntica, eh?
14: Claro que no.
10: Et trobes bé?
14: Com?
10: Que si et trobes bé, estàs malaltona?
14: Sí.
10: Ah, vale, Cuca. Bueno, doncs molts ànims, eh?
14: Gràcies. Ai.
10: Cap al cap. Adéu, Cuca. Adéu.
5: Agua.
10: Mira. Hola, senyora. Vostè va agafar el tren ara o què?
15: Sí, però tengo mucha prisa.
10: Oh. Ah, perquè què passa? Com on va vostè?
15: Lo siento.
2: És ella, la lladra.
10: Però, sí. Vostè va robar coure o què?
15: No.
10: Vale, doncs que vagi bé, senyora. Adéu, bon dia.
5: Era la lladra 100%.
2: Sí.
5: 100%.
10: Mira. Mira. Hola, senyora. Què tal? Tot bé? Va cap al tren vostè?
16: Eh?
10: Va cap al tren?
16: Sí.
10: Molt bé. Vostè és la que roba coure d'aquí?
16: Sobretot cobre, ¿no?
10: Sí, no, perquè estan fatal aquí, ¿eh?
16: Ya lo sé, hijo. Me lo dice o me lo cuenta, que todos los días venimos aquí y todos los días tenemos un problema.
10: Avui vostè cap on va ara?
16: A Viladecans.
10: A Viladecans. I vostè creu que arribarà a l'hora o què?
16: Me parece que no.
10: De moment
16: no hay ninguno.
10: De moment, ¿cómo que ninguno?
16: Digo que si no hay ningún tren.
10: Ah, no, sí, tren, yo veig trens.
16: Ah, tren hay, pero que salgan o no salgan otra cosa.
10: Aquí está el tema. Bueno, a ver si hi ha cobre o no, també.
16: Sí.
2: Guillem.
16: A ver, el cobre, si no es cobre, es otra cosa. Siempre hay una que en el Renfe, hijo mío. Yo no sé cómo se las apaña.
10: Bueno, també hi ha un repte, no fer-ho malament cada dia. Això també està bé.
16: Fatal. Van fatal cada dia.
10: Guillem. No sé, què volies dir, Bala? Digues.
2: No, per saber què porta la bossa, que no siguis sospitós.
10: Ah, vostè què porta la bossa? És per comprovar que no porta coure.
16: Jo no llevo nada. No, mira.
10: A veure, estic inspeccionant la bossa.
16: Te lo enseño.
10: A veure, mira, portes un ventall. Ah, però perdona un moment, portes escopinyes?
16: Sí.
5: Que se le...
10: Senyora, però on va amb aquests berberechos?
16: Sí, claro, para luego el vermú.
5: Vaya reina.
10: Si tu vas amb berberechos a sobre.
16: Eso.
10: Ah, molt bé, però amb qui has quedat ara?
5: També porten molt ferro, eh?
10: Amb qui has quedat?
16: En mi casa.
10: Ah, vius a Viladecans?
16: Sí.
10: I què feies aquí, es pot saber?
16: Vengo aquí a casa d'unos... de mis padres.
10: Ah, molt bé, perfecte. Bueno, pues que vagi molt bé. Si veus alguna cosa amb el cobre, m'avisaràs.
16: T'allamaré.
10: Vinga, adeu, Cuca, eh?
2: Adeu, reina.
10: Adeu. Molt bé. Però escolta, hi ha una senyora que hem vist que no portava cobre, però sí que portava escopinyes. Vull, això és meravellós.
5: I que porten molt ferro, de veritat.
10: Sí. Porten molt ferro, això està molt bé. Això...
5: a la catenària.
10: Totalment. Mira, aquí tinc un altre senyor. Hola, què passa? Tot bé o què? Va agafar el tren vostè? Què tal? Com està?
17: Bien.
10: Va agafar el tren vostè ara?
17: No voy a tren.
10: Ah, on va?
17: Está en baño.
10: Ah, vas al baño, eh? Ai, ah, vale. O sigui, vas a l'estació França al baño, eh?
17: Sí.
10: Vale. Tu si veus algun moviment estrany que la gent està robant coure per aquí?
17: No.
10: No, aquí la gent roba, vull dir que estigues al cas.
17: No.
10: No. No què?
17: Sí.
10: Vale. Adéu, Cookie, eh?
17: Vale.
10: Adéu. Molt bé.
2: Home, si l'has agafat, que tenia una emergència, pobra.
10: Hola, què tal? El què?
18: Que esteu gravant.
10: Sí, estem en directe pels talons del versió RAC1.
18: Ostres!
10: Què tal, tot bé?
2: Hola, molt
10: bé. Contenta o no?
5: Hola.
18: Sí, bueno, aquí esperant a ma mare.
10: Ah, molt bé, que ve ta mare, ben tren, no?
18: Sí.
10: Bueno, doncs agafa una cadira.
18: Sí.
10: Vull dir que ja esperaràs. No, estem aquí una mica investigant perquè es veu que hi ha molts robatoris de coure.
18: Sí, sí,
10: i és
18: sí.
10: Per saber si, bueno, per si trobem algun lladre de coure. Tu no tens pinta de lladre, eh?
18: No.
10: Bueno, però portes una motxilla molt gran. Què portes a la motxilla?
18: Jo, de tot, llibretes, estotxos...
2: coure.
18: Cremes de sol...
10: Perquè... coure?
18: No.
5: Robes material escolar?
18: No.
10: Robes material escolar, pot ser? O tens una copisteria?
18: No, m'agrada dibuixar i fer manualitats, aleshores sempre porto llibretes.
10: Ah, ets un artista, no?
18: Sí.
10: Molt bé. I ta mare quanta estona de retard porta?
18: Ja ni ho sé.
10: De veritat? O sigui, fa molta estona que hauria d'haver arribat?
18: No, en principi va bé de temps, però és això de que és la Renfe, mai et pots confiar.
10: Hi ha aquest punt de desconfiança que jo entenc també, eh?
18: Sí, però bueno, jo he viscut de la Renfe per anar a estudiar i a treballar i arriba un punt que entres en un estado zen meditativo.
10: Ah, sí? Oh, molt bé, m'agrada molt això.
18: Sí, és que l'alternativa és la depressió i tirar-me a les vies.
5: Que encara retrasaria més el tren.
10: No, perquè putejaries a la resta, clar.
2: I no arribaries
18: mai. Òbviament, però ja no seria problema meu.
10: No, ja, hòstia.
5: I es tiraria i no passaria cap tren, saps?
10: Saps què passa? Que tu et tiraries i no passaria cap tren.
18: També.
10: Seria un suïcidi molt lent.
18: Bueno, em faig una siesta, no? Una becaineta.
10: Bueno, mira Gaudí, que al final va trobar allà un tramvia, perquè ho va intentar amb Rodalies el primer dia i no va veure que anés bé.
18: Et marques un Gaudí, no?
10: Eh?
18: Et marques un Gaudí?
10: Sí.
2: Que simpàtica aquesta noia.
5: Molt.
18: L'humor així una miqueta...
2: negre.
10: Potser podem aprofitar per enviar un missatge, no sé si a Lujas podem posar una mica de rever, perquè tu això que deies del modo zen, que jo crec que és important que potser aquest missatge que la gent no ha descobert encara, usuaris de Rodalies, sàpiguen quin és el modo zen per suportar lo de Rodalies. Podries fer-ho. Jo crec que això és servei públic ara mateix.
5: Totalment.
18: Sí, a veure.
10: A veure, vols, posem rever, algun estil de música vols o...?
18: Música de meditació, no? D'aquestes amb els cuencos tibetanos...
10: Vale, clar
5: que sí.
18: Si estàs atrapat a Rodalies, pensa... Estàs atrapat a Rodalies. No pots fer res més. Descansa, fes-te una becaina, pensa en alternatives per millorar el món. Per exemple, reciclar.
5: Oh.
18: Ser amable amb els veïns si no estan bojos.
10: Oh. Tens veïns bojos, tu?
18: No, jo per sort no. Tampoc tant, eh? Podríem estar molt pitjor.
10: Vale. Hòstia, m'agrada... Hòstia, crec que hem trobat el coach perfecte pels taloners, eh?
5: Totalment.
10: Com et dius, tu?
18: Ona.
10: Ona?
18: Sí.
10: On estàs, no?
18: Aquesta no me l'havien fet mai, eh?
10: No, és ironia, no?
18: No, de debò no.
10: Ah, sí? És el primer cop?
18: És el primer
10: cop. Home, per favor! I acabo de fer un acudit per primer cop a la Ona. Boníssim, molt bé.
18: Sí.
10: Molt bé, doncs vols acabar d'enviar algun missatge així zen o què? Això...
18: Bueno, que òbviament el zen ve perquè també m'he cabrejat molt amb la Renfe, he plorat molt a la Renfe. Ai, potser ara arriba ma mare.
10: Ah, sí? Home, doncs esperem...
18: Veig que surt gent.
10: Ai, espera, que arriba ta mare, home, la percebe.
18: A veure.
10: Anem a trucar ta mare, a veure si arriba. Home, això seria gloriós. I com arribi el tren a l'hora, anem a trucar ta mare, a veure. Estem trucant la setmana per veure per on passa.
18: Potser...
10: Posa l'altaveu, home, clar.
18: Espera un moment, potser no té cobertura que...
2: Clar, a la Renfe no sona el telèfon. Com es diu sa mare?
10: Com es diu ta mare?
18: Angelina, no l'agafa, crec que... Ui. No té cobertura.
5: Clar, si està al tren...
10: Però això és delicat, llavors, o sigui, pot ser que encara no estigui...
18: Està atrapada en els túneles.
2: Potser no l'agafa perquè està robant coure.
18: Ahir vaig veure uns vídeos d'aquests nois que es colen per coves d'aquestes soterrànies de Barcelona.
2: Xerra molt, aquesta tia, sí.
10: Escolta'm una cosa, jo tinc curiositat per saber si arriba la teva mare o no. Quina hora més o menys hauria d'haver arribat?
18: Hauria d'haver arribat fa 20 minuts.
5: Hosti, tu.
18: Oh, bueno, per ser exactes, 23 minuts.
10: Fa 23 minuts que hauria d'haver arribat ta mare.
18: Ara em truca, ara.
10: Ai, a veure.
18: Espera un moment.
2: Angelina!
18: Mama! Ma, que, escolta, que estic a la ràdio ara mateix, que estic aquí davant l'estació de França.
19: Estic entrant a l'estació.
18: Encara? A França?
19: Sí.
18: Ah, doncs surt, estic aquí con la ràdio, amb RAC1.
10: Angelina, què passa, màquina?
19: Ah, vale.
10: Llavors, has arribat 23 minuts tard, no?, pel que veiem.
19: Doncs mira, s'ha parat molt bona estona a Vilanova.
10: Ah, això és perquè mira, faltava coure.
19: Però anem arribant.
18: Doncs escolta, mama, ara et veig. Estic aquí fora.
19: Val.
18: Vinga.
10: Home, la rebrem amb tots els honors,
18: home,
10: no?
18: Clar. Home, catifa vermella.
10: Home, esperem que arribi l'Angelina i acomiadem amb
2: home,
10: ella.
2: Home, i tant, que l'acomiadaria ella.
10: Home,
18: preparando micro.
10: No, però que tu i ta mare acomiadareu la connexió com cal, que ara han d'anar altres coses.
2: S'ha hagut d'esperar tanta estona que com a mínim que agafi coure de souvenir.
10: Mira, perdona. Està
5: arribant. Música èpica.
10: R2 Barcelona, acaba d'arribar un tren R2.
18: Doncs serà la mama.
10: Oh, què dius? Hòstia, m'encanta, serà la mama,
5: eh?
10: Ona, l'abraçaràs fort?
18: No molt, perquè té l'esquena fotuda.
10: Vale, doncs no l'abracis fort, eh?
18: No, de fet, aquest és una anècdota una miqueta xungo meu.
2: Ai.
18: Que un cop sense voler li vaig trencar una costella a la meva iaia.
10: Com?
18: D'una abraçada, perquè no l'havia vist.
10: Però un moment.
18: De feia molt de temps. Eh? I li vaig fer una abraçada i vaig apretar res una miqueta i em va dir, no, apriétame más que me... Ah, mira, aquí ve.
10: Oh, hombre, Angelina, però un moment, que estem... Mira, atenció, que et retrobem.
2: Que no l'abraci molt fort, que no l'abraci molt fort.
10: Però que no trenqui l'esquena,
18: hola, guapa.
10: Ai, abraçada aquí en directe pels taloners. Què tal, Angelina? Com ha anat això?
20: Bé.
10: O què, el viatge?
20: Bueno, saps que va una mica a poc i els trens.
10: Anem poc a poc perquè anem lluny, eh?
20: Això és veritat, eh? Aquestes bones.
10: Escolta, que hem decidit estar en aquest retrobament i ens agradaria molt que acomiadéssiu la connexió, que ara hem de seguir fent coses als taloners i totes dues hauríeu de dir, taloners, fins ara! I així acomiadem la connexió amb vosaltres, us sembla o què?
18: Vinga.
5: Taloners, fins ara!
10: Clar que sí, moltes gràcies, Cookie! Adéu!
2: Increïble, això de l'àvia.
5: Sí, ha passat molt per alt que aquesta noia va rebentar la costella a l'àvia per estimar-la massa.
2: Ostres, espero que arribi bé l'estadella.
5: Ai, sí.
2: Va, que rematem l'altra versió del dia parlant d'hores de son. Atenció, perquè ara resulta que dormir massa també podria arribar a ser perillós. Segons el metge i divulgador a xarxes socials, Sebastián Arrieta, dormir més de 9 hores al dia incrementa el risc de mort un 34%.
21: Què dius?
5: Sí, aquest metge fa referència a un estudi internacional de la Universitat d'Oklahoma i l'Institut de Medicina Preventiva i Salut Pública de Budapest, publicat a la revista GeroScience el 2025. D'altra banda, dormir menys de 6 hores augmenta el risc un 13% i escurça un any de vida l'esperança de vida.
2: Entre poc i massa tot, eh?
5: No,
2: o dormir,
5: clar.
2: O dormir poc o dormir massa.
5: Ah, exacte.
2: He de dir que aquest estudi també ens dona la raó a aquest programa perquè diu que un dels punts clau és limitar les migdiades per poder dormir bé, ja que si s'allarguen massa després et dificulten agafar la son a la nit.
21: De 3 a 4 a vegades fem una mica de siesta.
2: Doncs es morirà, senyora. Avui he baixat al carrer per comprovar com dormim els catalans. He de dir que, segons aquest estudi, si és cert,
5: sí,
2: hi ha gent que no ho explica, eh? Com aquesta noia que es diu Carla.
22: Ui, doncs jo em moro demà ja mateix.
2: I aquesta pot ser la teva última entrevista.
22: En vacances, jo la palmo qualsevol dia. Adéu, molt bones.
2: Quantes hores pots dormir?
22: En vacances, si no es treballa, s'ha d'aprofitar. 10.
2: 10?
22: 10 hores.
2: Lleves i no saps ni com et dius.
22: Perquè sóc una dona, les dones podem tot. Que les dones hem de dormir més. Això t'ho dic, dato que et dono jo a tu. Com que funcionem diferent hormonalment, entenc que han de dormir més hores.
2: Ets aquella gent que ja es tanca la persiana a la nit perquè no entri la llum al matí.
22: Clarament.
2: Ets una professional, tia.
22: Jo? De naixement. Adoro dormir, és el millor del món. S'ha de descansar bé. Home,
2: sí. Estic tan content de ser l'última persona que t'ha vist en vida que la palmaràs ja, eh?
22: No, home, no diguis això.
2: Dormint tant?
22: Bueno, s'ha de dormir.
2: Sí. Les dones heu de dormir més, eh?
5: Jo, quan compartia pis, sí, quan era jove, hi havia molts divendres que, si no tenia plan, em posava al llit, tancava la persiana, tancava el mòbil i feia jornades de 14 hores dormint.
2: 14?
5: Havia arribat a fer 14 hores.
2: Però això és hivernar.
5: Jo crec que encara hi havia una esperança dins meu de créixer. Però no va passar.
2: No, ja ho hem comprovat que no. Escolta, a la Carla aquesta, que diu que dorm molt, mira, se m'ha ocorregut preguntar-li per la feina. té una feina molt xula, eh? Ens interessa ser amics de la Carla.
0: De què treballes, per curiositat?
22: Jo, si t'ho dic, és curiós. No sé si ho puc dir. Al Barça. Ah,
5: mira!
0: Treballes al Barça?
22: Al Camp Nou, un dia de partit. Organitzant la llotja presidencial.
0: I tu, per exemple, no podries proposar? Mira, que conec uns de RAC1 que són...
22: Bueno, si algun dia necessitem gent de RAC1, tranquil, que us tindré en compte, home, clar, sí.
0: Puc enviar un missatge als teus jefes, a les teves jefes?
22: Més aviat te l'hauríem d'enviar nosaltres, de bon.
0: Sobrada, que guai.
22: No, no, però és així, jo sóc una mandada.
0: Aviam, Jan Laporta, directament, Jan Laporta.
22: No puc.
0: No pots parlar amb ell, no tens ni directe.
22: No, ahir el vaig veure por ahí, jo no el puc saludar.
0: No el pots saludar?
22: No, no.
0: No el pots molestar?
22: No, no.
0: I a la mascota Kat, sí, no?
22: Sí, vaig fer una foto ahí amb ell. O ella.
0: O ella.
22: No sabem.
0: Ell.
2: Tenim línia directa més amb la mascota Cat, que ens han la porta per poder anar un dia a la llotja. Escolteu, aquesta noia dormia 10 hores, però, clar, hi ha un tema que m'ho ha explicat un senyor. La gent gran... Es veu que quan et fas gran costa molt més conciliar la son.
1: Ai, jo poco, jo 4 o 5.
2: Ara sembla un famós perquè l'estic perseguint com si fos un famós.
1: Quieto, me espero aquí. Tengo prisa, me espero.
2: Diuen un estudi... Que dormir massa també va malament, eh?
1: Bueno, lo ideal sería entre 7 y 8 horas. Pero las personas mayores, no todo, pero hay una inmensa mayoría de que 4 o 5 horas nos desvelamos y ya no cogemos el sueño.
2: ¿Pero per què això? ¿Per què passa?
1: No lo entiendo. Te acuestas a las 12 de la noche y a las 5 de la mañana tienes los ojos abiertos.
2: ¿Y qué fas a las 5 del matí? Res, no han posat als carrers.
1: Res. Agafo la ràdio, me pongo l'auricular y con eso. Porque si no, ¿qué hago? ¿Qué me levanto? ¿Qué hago? Nada. En la cama, no. La auricular de la ràdio, escuchando música.
2: ¿Puc preguntar quina ràdio escolta?
1: Sí, me gusta mucho la COPE. Te informa mucho, no sé si bien o mal. O demasiado.
7: Carlos Herrera.
1: Carlos Herrera.
7: Hola.
1: Es de aquí, de Mataró, ¿eh?
7: No puedes dormir porque son las 5 de la mañana, pues mira.
1: Ve.
7: Jódete.
1: Jódete y ponte la auricula y escucha música.
5: ¡Ole!
2: Escolteu, després d'aquest camp de treball periodístic a peu de carrer, he de dir que dormiu és important, però sobretot, sobretot, aprendre pel sac les migdiades.
5: Ara. Oita!
2: Mira.
5: Oita!
2: El mital. Però si va tot desmalanat per la fin...
5: Ara, que seta meu, bonica.
2: Però si anaves amb mig cos fora de l'helicòpter...
3: Bueno, perquè l'Òscar, quan és a Barcelona, es confia massa i fot unes accelerades que, Déu meu senyor, saps el que vull dir?
5: Que t'ha abraçat, l'Ona.
3: No, jo no m'he volgut sumar aquella abraçada entre mare i filla, perquè dic, a veure si m'adoptaran de cop i volta. A mi no.
5: Molt fort, trencarà algo.
2: Lo de l'àvia és molt fort. Trencar-li una costella a l'àvia per abraçar-la és fort.
3: Bueno, depèn, si l'àvia estava ja una miqueta, saps?
5: Sí que és veritat que els ossos... No, tindria molt més mèrit trencar-li ara una costella a l'estadella.
3: Ara, a una iaia, ves, em sembla poc una costella trencada.
2: Jo he de dir que en una entrega de premis que presentava vaig abraçar molt fort a Roser Capdevila, la il·lustradora.
3: Ah, sí, és veritat. I gairebé la mates.
2: I sort. I a Pilarín Vallès també em va passar.
3: Sí.
5: Jo ara em sento malament perquè mai vaig trencar una costella a la meva iaia ni a la meva padrina. Potser no me'ls estimava prou.
3: Què pot ser això? Bueno, pues...
5: Pues venga, no puc solucionar.
2: Ja no està, ja no està el tema.
3: Bueno,
2: escolteu... Que hem d'anar a publicitat, ens estem apropant en 2 minuts, o en 1 minut ja escaig. Arribem a 3:45 de la tarda, ja la tornada...
5: Coita.
2: Si Catalunya fos Hogwarts...
3: Ai.
2: Aquest noi no seria Harry Potter, eh? Seria, no. Seria el president de Hogwarts. Seria
23: Albus Dumbledore.
2: Seria l'altre, exacte. Vols donar tu pas a publicitat?
23: Yo soy modesto porque hoy vine...
2: Però no saps parlar català, com a Mac, no pots triar l'idioma?
23: Puedo intentarlo, ¿no?
2: Aviam, parla català.
23: Estoy muy content porque avui ve un dels meus alumnes més desitjats.
5: Sí? Si em recorda una altra persona.
2: Són les 8 del matí.
23: Avui amb tots nosaltres ha vingut en Pere Potter Rafar. Som-hi.
24: Adéu, taloner!
25: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
26: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Lumit Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà Cercavila, Zona Infantil, Carro de Contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
4: Hola, sóc Marc Casado. Sé que encara sóc molt jove, però ja he après que la vida tot pot canviar en un minut. Avui toca marxar, però hi ha coses que no són negociables. Vagi on vagi, sempre portaré amb mi la meva terra. És com sóc. Som terra, som orgull, som així. Parlem, perquè ets els nostres.
6: Parlem. Truca al 1713 o entra a parlem.com.
8: Ràdio en directe.
26: Actualitzada al minut.
8: Alertes d'última hora.
26: RAC més 1.
8: Notícies.
26: Podcast. Contingut exclusiu.
8: Escolta.
26: Navega.
8: Descarrega.
26: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
8: Fàcil, còmoda.
26: Intuïtiva.
8: I renovada.
26: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. RAC 1 presenta Via Lliure, amb Xavi Bundó en directe des del Centre d'Art Ametller a Barcelona per presentar Dalí Boulevard Cibernètic. El dissabte 19 de setembre, a partir de les 11, una edició especial del Via Lliure per descobrir el Dalí més visionari.
9: Eureka!
26: Al Dalí Boulevard Cibernètic farem un recorregut de 1.200 metres quadrats a través de peces de col·lecció úniques, realitat virtual en format metavers, una sala immersiva espectacular i sales interactives. El dissabte 19 de setembre, a partir de les 11, Via Lliure, amb Xavi Bundó en directe des del Dalí Boulevard Cibernètic al Centre d'Art Ametller a Barcelona.
11: Si voleu saber què heu de fer per venir de públic, escolteu el Via Lliure.
26: Yes. RAC 1. Tots som un milió.
12: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
13: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
27: Grans batutes. Grans emocions.
28: Ludovic Morló, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
27: Adam Fischer, Klaus Makela, Theodor Currensis i molts més.
28: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
27: Entrades a auditori.cat.
26: RAC 1 i l'Ajuntament de Tarragona presenten Castells de RAC més 1, en directe a la diada del primer diumenge de festes de Santa Tecla.
29: No tenim pressa, entrem suau!
26: El diumenge 20 de setembre, des de 3 quarts de 12 del migdia, a la plaça de la Font de Tarragona, donem el tret de sortida a les festes de Santa Tecla. I serà tot l'equip de Castells de RAC 1, amb Benet Íñigo al capdavant.
30: Xiquets de Tarragona, Jove de Tarragona, Vella de Valls i Vilafranca. Santa Tecla reuneix 4 de les millors colles del país en un primer pols a només 2 setmanes del concurs.
26: El diumenge 20 de setembre, a 3 quarts de 12, Castells de RAC més 1 a la diada del primer diumenge de festes de Santa Tecla a Tarragona.
31: 4 de 9 sense folre, descarregat!
26: RAC 1, fent pinya, tots som 1.
32: Amb el patrocini de Fort de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, la Universitat Rovira i Virgili i Bermuts i Zaguirre, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
33: Tu ets metge de què?
34: Pues medicina general.
35: Nosaltres estem molt preocupats perquè a l'Estadella primer pensàvem que els pantalons eren molt apretats, però no, en qualsevol pantaló se li marque una carn d'olla allà, pot ser que tingui una hèrnia i no ho noti.
34: I dues hèrnies també.
33: Però és que sembla que li hagi explotat l'airbag dins dels pantalons.
36: Podem deixar de parlar dels meus ous? No me'ls toquis, eh?
34: No. Primer el malalt ha de dir si vol que li toqui o no vol que li toqui.
37: Que li toqui!
34: Això són dos collons. Això no són hèrnies, eh? Això són dos collons de molt teu.
26: Els taloners del versió
38: RAC 1
26: i aprendre pels sagles migdiades.
33: Vostè ha vist mai uns testicles així en directe?
34: Mai.
2: Dos quarts i quatre minuts de les 4 de la tarda. Escolteu, això és molt important i ens fa molta il·lusió. La cursa de RAC 1 es corre aquest any a Platja d'Oro! Sumeu-vos a l'11a edició de la cursa aquest any a la Costa Brava. És que més maco no pot ser.
39: Molt bé.
2: El més important és la data, perquè si no, anireu i no hi serem.
0: Clar.
2: El diumenge...
1: Sí, apunteu bé, perquè anar, o sigui, anar a Platja d'Aro tot l'any, Platja d'Aro, Castell d'Aro, sí, i Segaró, que és molt, sí, important.
0: Guapo, guapo,
1: però,
0: guapo.
1: Però aneu el dia que anem a la gent de
2: Racó. Per coincidir amb la cursa, heu d'anar-hi el 18 d'octubre.
0: Vale.
2: Diumenge 18 d'octubre, veniu a córrer la cursa de 5 quilòmetres pels llocs més emblemàtics de la ciutat i passeu un dia d'esport i ràdio amb les cares conegudes de RAC1. Trobareu tota la informació i les inscripcions obertes,
1: sí, ara,
2: a lacursadarac1.cat.
1: Xulo.
2: És fàcil el nom.
0: Sí.
2: lacursadarac1.cat. Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, DipSalut, CaixaBank, Aena,
1: xolo,
2: Fiat Assegurances i Torrons Vicent.
1: Oh. És fort perquè si aquest anunci el fessin a TV3 només seria la cursa.
2: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Perquè no, no podem dir...
2: Ah, no es pot dir, clar.
1: A mi ja no em trucaran, jo estic tranquil ja.
2: És l'hora màgica de la tarda, ara mateix.
1: Sí.
2: Perquè avui estem especialment emocionats perquè ens visita, ho dèiem abans, un dels millors mags d'aquest país. Si Catalunya fos Hogwarts, ell ja ha passat de categoria de Harry Potter. Ell és el nou Dumbledore.
0: Totalment.
2: Ha recorregut mig món amb les seves ulleres grogues, les seves cartes i el seu carisma de proximitat.
0: I a part de guanyar un grapat de premis de màgia, un programa propi a 3CAT i corregent a la botiga més antiga de màgia del món, aquest mag ve a pes

0: Jo proposo que Dumbledore faci les preguntes que voldria fer l'Estadella.
1: Ara ho sempre dic, esa.
2: Però llavors no podeu estar a la vegada Estadella i Dumbledore?
1: Clar, que podem estar l'hora, si el tenim aquí a cosa. No, que no, chicos.
0: Quina màgia, de la ràdio.
3: Sort, com us han donat un programa.
2: Sort que ens coneix. Un aplaudiment pel gran, l'únic, meravellós Pere Rafà.
3: Gràcies, guapos. Gràcies, gràcies.
0: Màgico!
3: No, escolta, escolta, que esteu triomfant en aquesta era de cachondeo, però, escolta, sí. El que he vist és el cartell enorme, guapíssim, amb una pantalla que s'han deixat els quartos.
1: Aquí a la ràdio.
3: Ah, sí, i no hi sou. És en plan líders i no esteu allà a la pantalla.
2: Bueno,
3: què és això?
2: Estàs tocant un tema sensible, sí. Pere. Estàs un tema sensible.
1: Saps el que ha fet TV3 amb RAC1, no?
3: Pues sí,
1: RAC1
3: sí.
1: Ho fa amb nosaltres.
2: Sí, sembla que la franja de 3 a 4 no...
0: No! Perquè no se sap si som grans o petits, encara.
1: Sí, ara.
2: Saps què passa?
0: Nosaltres sortim... Estàvem dins de la butxaca del clapés, però això no se'ns veu. Sí.
2: El tema és que quan sortim de la ràdio anem amb una cordeta. Saps allò com els nens... Sí. De la llar d'infants que van...
3: Agafadets, sí. No? De... Sí, sí, sí, sí.
2: Encara
3: sí.
2: Anem amb les rodetes.
1: Si pensa vosaltres. Que anem anat a casa del clapés. Necessita tres tios, com és tan gran.
0: Sí, sí, perquè té una casa, no sé si ho saps, amb dos o tres menjadors...
3: Ah, oh, sí, aquí l'Eixample, un pis de l'altre. Ara aquí podries fer 15 habitacions i llogar-les a 700 euros.
1: No, aquí no especulem, eh?
3: No.
0: I una a la Costa Brava.
3: Bueno, no especulem, però us han baixat de planta. Què han fet a dalt? Jo tinc curiositat.
1: Està a Mundo Deportivo, es veu.
3: En sèrio?
1: Sí, perquè estan fent obres a Mundo Deportivo.
3: Ah, o sigui, és una carambola tot arreu.
2: Al final l'entrevista és del Pere cap a nosaltres.
3: Sí, sí. Jo és que tinc ganes de fer una cervesa amb vosaltres, que no coincidim mai, pues i dic, pues escolta, els vaig a veure.
0: Que entrin les cerveses.
2: Ara, ara. Va, centrem-nos en l'activitat professional del Pere Rafart. Perquè, clar, no només fa encara el seu espectacle personal, sinó que també t'aventures amb el tema dels festivals. Podríem dir que aquest festival del Rei de la Màgia és un as que tenies amagat sota la màniga?
3: Saps que tinc un acudit al xou? Que crec que l'has vist aquest, que és que... Us farà riure, això, us farà riure. Trec un as de la màniga i és el diari.
2: Ostres, boníssim!
0: Que és el diari?
3: Perquè
0: el que guai és el Mundo Esportivo!
1: Podem dir el nom del... És Mundo Deportivo.
0: Mundo Deportivo!
3: Bueno, jo sé que aquesta casa costarà, però la premsa esportiva en general és...
0: I és que compro el tema de l'esport.
2: No, també et diré que els companys de la redacció d'esport són els més violents, per tant, jo no em posaria amb ells.
0: Que estan més forts.
2: Et treuen una navalla ràpid, eh?
3: Estan preocupats pel Joan Garcia ara allà al fons de la redacció, vull dir que no crec que se'ns estic escoltant.
0: Però veu que s'ha fet una rascadeta només, eh?
1: No res. Literal, perquè és el primer convidat que no vol parlar d'ell, sinó que vol parlar de la ràdio.
3: És que jo estic tot el dia parlant de mil llocs i és com, jo vinc aquí.
1: M'encanta.
2: Però que vull promocionar el teu
3: t'ho explico. És la 7a edició, havíem estat uns anys en Guaret, el Rei de la Màgia.
1: Què és això?
3: En Guaret vol dir allò que fan els camps, que paren, bueno, Lleida ho dominen, això.
1: Dic que no sigui un tot de màgia.
0: Tu també ets de Lleida, que Solsona encara feu aquella...
3: Solsona independent. O sigui, nosaltres som el centre, hauríem de ser capital del país.
0: Us ho teniu molt cregut i sou quatre masies.
3: Et va agradar molt Solsona, que sé que hi has vingut, Trapera.
0: Sí, vaig passar una temporada de la meva vida per allà.
3: Per què? Per què?
0: Bueno, mira, tenia curiositat cultural.
1: Tenies alguna pareja, alguna cosa.
0: Sí, menja molt bé.
3: Sí, hi ha bon embotit allà.
0: Sí, hi ha molt bon embotit. Molt bon carnaval. El que va ser que alguns li explicar que no m'han disfressat, portem bates, només.
3: Sí, qui va disfressat és l'estranger. És algú que s'ha equivocat de festa, clarament.
0: A mi m'han deixat una bata i tot, eh? No vaig estar molt a tope amb Solsona i tinc molt bones amistats. Solsona és una terra increïble. I el bisbe?
3: Us proposo... Ja no el tenim, el bisbe. Ara cuida crius. Ara té dos bessons.
0: I treballa sement Cardona.
3: Sí, repartint esperma.
2: Us proposo no parlar de màgia.
3: Cap tipus de problema.
2: Cap tipus de cosa que no sigui de màgia.
3: Sí, perdona. Va, us arrenco. Fem un festival. Està brutalíssim. Ens està costant una mica entrades perquè al setembre la gent està amb el cap una mica amb altres coses, però portem el Dani d'Ortiz, que és un referent.
1: Home,
3: aquest aquí...
1: No, però... Hem de col·laborar en vendre entrades.
2: No, però fa uns números molt xulos.
3: És brutal. No, vale, encara no tenim una idea, i la veritat és que a la màgia hi ha els mags mediàtics i els mags bons, i normalment no coincideixen.
0: Ole!
3: No, normalment. No, però no anàvem segones.
2: Això anava per algú?
3: No, però no anàvem segones, de veritat. Llavors hi ha casos excepcionals, com el de Juan Tamariz, que sí que coincideix el ser mediàtic amb el ser absolutament brillant, hi ha casos que no. El cas de Dani d'Ortiz és una superestrella, però dins el sector, en un nínxol molt petit, i ve actuar a la gala 15 minutets, que de veritat...
1: 15 minuts només?
3: Sí, perquè és una gala...
1: Quan cobra per 15 minuts?
3: Ostres, un dineral, tio. Sí, per això us he trucat. Saps que no us truco mai?
1: Un moment.
3: Tinc a vendre entrades. O sigui, sembla que, Lleida, Solsona, no sé què, no, però estic aquí venent entrades.
1: Però el tio aquest per 15 minuts quan et cobra? Una pinça? Sí.
3: No ho puc dir.
0: Una forquilla.
1: Això, una forquilla.
0: Més de 100.
3: Més de 100 i més de 1.000, també, segurament.
0: Vale.
1: Per 15 minuts,
0: I més de...
3: El sou de... RAC1 no podria pagar això.

0: Segurament, té molts gastos.
1: Trabajar es de pobre.
2: Et farà factura?
3: Ah, sí, sí, sí. Val. De fet, ho desgravem tot.
2: Val.
3: Saps que hi ha una... Si fas projectes culturals, hi ha una mica de benefici fiscal.
2: Val.
3: Són coses que vaig aprenent amb el temps.
2: I ets ja mag, també, de les finances.
3: Per obligació, perquè si no, al final, ja t'ho explicaré, Guillem, tu que els montes...
4: El gran mag d'Espanya és Hisenda, perquè ho fa desaparèixer.
3: Sí, sí.
4: Amb una facilitat.
0: La xaxicomula, di-di-di-ba-di-di-bu.
5: Aquí, un poquito del IVA trimestral.
6: Veo que no has declarado este IVA.
5: Llevas un 15% d'IRPF.
3: Aquest pàrquing no te'l pots desgravar.
5: ¿Quieres ir en coche? No te desgraves el coche. Ves en Renfe.
4: Està carregat el tema, eh?
0: Molt. Està molt fotut.
3: Un dia, voleu, parlem d'autònoms i plorem tots, però no seria un programa
2: No.
3: Ens entraria més bé al vespre.
4: Bueno, que la gent ha d'anar a comprar entrades per veure el
2: festival. El rei de la màgia.
3: El rei de la màgia .cat. Podeu comprar allà, vas a esdeveniments, entres i hi ha entrades allà.
0: La gent ara a casa seua obre una pestanya, ordenador, el rei de la màgia .cat, compra unes entrades i en paral·lel obre una altra de la cursa RQ. No sé què. I s'apunta a la cursa.
4: Bueno,
0: i ja, ja ho tens fet.
4: Que la gent no vagi amb bambes i amb xandall al rei de la màgia i vingui amb smoking per anar a veure la cursa RQ.
0: Seria bastant divertit.
3: De fet, no hem dit on. Ho fem al Born, però no ho fem al rei de la màgia. Ho fem a l'Espai Brossa.
4: Que xulo.
0: Ah, que xulo.
3: Sí, sí, ja ho he perquè hem llogat l'espai i ens costa un dineral.
0: I han fet un barnou boníssim allà.
4: Tot et surt fatal, eh?
3: No, anem bé. Anem superbé, però tot és caríssim. Sí.
0: Perquè jo crec que la màgia no se li fa... O sigui, jo crec que la màgia dins de les arts és la més estigmatitzada.
3: Sí, estem a l'altura dels mims i dels actors de cinema per adults. Estem allà, estem a aquella línia. Sí.
2: I els de claqué, també.
3: Els de claqué, ostres,
2: esteu aquella línia.
3: Els de claqué estan a sota, no?
0: I la màgia és l'única connexió que tens amb el teu infant interior.
4: Sí. Ara.
0: L'única cosa que et pot fer somiar una miqueta ara, com estan les coses,
4: les drogues,
0: és anar-te'n sense drogar-te, no us drogueu, recordeu, és anar a veure màgia.
2: I el Barça.
3: Últimament el Barça. Escolta, porto un regal.
2: Va,
3: no sé quan tinc temps, quan m'agrada
4: fer fotos. No, fem.
0: A
3: veure, amb l'Alba tenim molts amics en comú, amb el Marc ens vam conèixer que a la Marató de TV3 fa anys i panys.
2: Farà boi 10 anys.
3: 2018, 2019, devia ser, sí. I abans de la pandèmia. I amb el Guillem.
4: Ai.
3: Tinc un document gràfic del dia que ens vam conèixer.
0: Què dius ara?
3: El Guillem em va fer a Sant Fruitós del Bages el 2015 de taloner.
0: Què m'estàs dient?
3: Això ha passat,
4: ai, me'n recordo.
3: Amb el Manel.
4: Just parlava amb ell avui.
3: Ah, li enviem una abraçada al Manel.
2: Tu ja eres taloner el 2015.
4: Imagina't,
3: estàs predestinat.
4: Era un bar-restaurant de Sant Fruitós, no?
3: No, vam anar a menjar un bar-restaurant i era com una discoteca d'aquelles de poble vingudes a menys que veus que no van enlloc.
0: El 2015, tu estàs allà que tenies 3 anys.
3: Espera, que tinc un document gràfic.
0: No.
3: Et porto una foto...
2: Ensenya-la a la càmera.
3: A més, el penjaré al meu Instagram, em podeu seguir, Pere Rafa.
4: Quina rata.
3: Ah, sóc una estratega.
0: No, que treurem d'aquí un vídeo ben guapo.
3: També us he de dir que em fa una mica vergonya, perquè jo també, veia pintes que anava, sóc jo i el Guillem Estadella.
4: Wow!
3: Això de regal, Guillem.
4: Això...
0: Però, Guillem...
4: Jo és que aquí, clar, jo vaig, malauradament, estic cascadíssim, perquè jo porto com 14 anys fent monòlegs, aquí devia tenir...
3: 2015 és una resta, són 11 anys.
4: 11 anys, doncs 18 anys. 18 anys tenir. Hòstia, aquesta foto la penjarem també a Instagram, eh?
3: Duríssim.
4: Déu meu senyor, eh?
0: No, esteu tots dos molt, molt macos.
3: A veure, algú m'havia de dir,
4: Pere, gràcies,
3: Me la va recomanar l'altre dia al telèfon, allò, fotos que et surten en pla...
4: Oh, que bo! Això va directe a la meva habitació. Vull dir que quan vagi a dormir li faré un petó al Pere Rafar, que és una mica Pere Aragonès, Pere Rafar aquí, en aquesta foto. Ostres, moltes gràcies. I quin sopar ens vam fotre abans d'actuar, de puta mare,
0: Sense por l'èxit, tu.
3: Sí, sí.
2: Veu fer desaparèixer el xuletón, eh?
4: Exacte.
3: Va desaparèixer el públic. Crec que van venir 7 persones a veure'ns, no?
4: Sí, va ser bastant...
3: Va ser bastant, sí.
4: Ara potser vindríem 8, no?
3: O no?
0: Aquests són els millors shows, són aquests.
3: No, ho veré.
4: Acabem amb un truc de màgia o alguna cosa, o què?
3: Va, fem un truc de màgia.
4: Vinga, va. Algú ràpid, així.
3: Sí, un dos rapidíssim.
4: Vale, perfecte.
3: De fet, em fa molta mandra.
2: Hem d'anar-lo narrant perquè la gent el pugui seguir des de casa.
3: No, us ho explico. Ah, per cert, fem un festival a Solsona. Avui han sortit les entrades.
0: Sí, t'anava a dir. Digues el de Solsona, també. Quan?
3: Doncs no ho sé, a l'octubre.
2: Tria una carta.
4: Pere, avui has vingut molt desconcertat per l'entrevista, eh?
3: Tio, vaig molt atabalat, perquè ara marxem pitant, que vaig actuar a Vitoria, al País Basc, després torno a tenir el festival, després del festival me'n vaig a la Xina, després vaig una mica agobiat, però guai, eh? O sigui, molt bé, supercontent.
0: Jo m'he cansat només de veure't.
3: Sí, bueno, ja us ho explicaré, molt divertit. Va, fem el truc ràpid, perquè
0: ara
3: fem
0: el
3: truc màgic. Aquest li vas
2: fer a Leonardo DiCaprio?
3: No, aquest no. És supercute, eh? Potser, mira, tinc una parella de cartes, ja us aviso. Sí. Està marcada.
4: Vale.
3: val? És una baralla trucada. Vull dir que està marcadíssima. Llavors, entre... Mira, l'Alba, que és el que conec menys, em vols dir una carta? No em diguis... Ja sé que ets a Lleida, no em diguis el set de bastos. Perquè ja és que m'ho conec, això. Fem una... Digues... O sigui, està amb ordre, val?
2: Parla molt ràpid, el Pere.
0: Són cartes de pòquer.
3: És que m'ho dic tot el temps.
0: Jota de cors.
3: Jota de cors. Fixa't que...
0: Oh, oh.
3: Vols canviar...
0: Oh, oh. Leave me, baby.
3: Ai, bueno...
2: Ens faran fora.
4: Podem centrar-nos, per favor?
0: Jota de cors.
3: Escolta, ho heu de fer bé, que si plega el clapés, potser hi ha un forat aquí.
2: No l'ocuparem nosaltres.
0: No, jo sóc una dona.
4: Nosaltres...
0: Jota de cors.
3: Vale, no entrarem més, després m'ho expliqueu fora. Fixa't que per darrere surto jo.
4: Sí, estàs dibuixat.
3: Hi ha una animació. Jo crec que la càmera no sé si ho enganxarà, si no. Tu, Pau, fes zoom aquí, bé guai. I fixa't que després ho pengem a xarxes. Soc jo amb una animació. I fixa't que és superdivertit, perquè soc jo, vaig a... Això a casa no entendran res, això fer màgia a la ràdio. És com una animació stop motion darrere les cartes, per dir-ho d'una manera.
0: Vale, i és ell, però sembla el Gaudí realment.
3: No, soc jo, mulleres. A més, ho he fet amb un dibuixant de veritat, a casa estem en contra de la IA.
0: Molt bé,
3: Cuca. Fixa't que... No, ho vaig fer abans que hi hagués IA, si no m'hagués estalviat molts diners. I fixa't que vaig a la butxaca, l'animació es mou i agafa una carta a la butxaca. Fixa't que m'he sorprès obrint la boca i és ni més ni menys que la Jota de cor!
2: Mare de Déu, senyor! Mira que t'he vist vegades i sempre acabo amb la cara desconcertada.
4: Jo ara mateix estic en xoc.
0: Jo estic sense paraules. Jo crec en Déu, una altra vegada.
4: Hòstia, doncs, tampoc ho trobo tan gros per tornar a creure en Déu, eh?
3: No, està bé, però no tant, eh?
4: Ah, sí, no, bueno...
2: Saps què em passa amb el Pere sempre? Que tinc la necessitat de dir... No hem parlat res abans. És que, de fet, ni ens hem vist. No, has vingut i t'has assegut. No s'ha pactat res abans. Vull dir que és que això és que em peta el cap.
3: És que això no és massa fàcil, si ho pactes abans, saps? És avorridot. Però la gent igualment a casa diu segur que està pactat. Sí, i és un plan, no senyora, que m'ho estic
0: treballant. No, jo m'he quedat en una dada.
3: Doncs ja sabeu, si us voleu quedar més anonadados, al Festival de Solsona, que està brutalíssim, i podeu visitar el Solsonès, que és un lloc fantàstic, sense gentrificar-lo. Sí, no direm noms ara, perquè si no se m'enfaden.
0: No.
3: I també podeu venir al Festival de Barcelona, i si no, l'espectacle que faig a botiga, em seguiu a Instagram. O...
4: Ara.
3: Visca els talonets!
2: Hem de fer, ara també, fem desaparèixer l'antena i posem unes cartes que són anuncis.
3: Fantàstic.
2: Trien una.
1: Els taloners del versió RAC1 i a prendre pel sac les migdiades. RAC1. El Pèndol. Des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
7: I ara, anem amb l'actualitat. Nous aranzels posen en alert les mesures reguladores que prepara Estats Units. Possibles canvis als tipus d'interès.
8: No sabem què canviarà demà, però a ESADE sí que sabem com preparar-te per liderar-ho. Amb els programes executius d'ESADE et preparem per prendre decisions més enllà del soroll global i impulsar resultats en entorns incerts. Informa-te'n a ESADE.edu i lidera el que vindrà.
9: Últimament a casa em diuen que tinc la tele massa alta.
10: I què els hi dius?
9: Com? Perdona, no t'he sentit bé.
10: Mira, passa't per Òptica Sanabre, que aquest setembre tenen una promoció del 50% en audiòfons i tenen les noves ulleres Nuance que incorporen ajuda auditiva per a pèrdues d'audició moderada.
9: Doncs sí, ja aniré a parar bé l'orella.
11: OpticaSanabre.com. 80 anys cuidant la teva vista.
12: Hi ha casos fàcils i després hi ha els que necessiten alguna cosa més.
13: A Clínica Pi Esteller fa 40 anys que resolen els que semblaven impossibles. Implantologia complexa amb tecnologia avançada, saber fer i un tracte exquisit. Perquè quan tot es complica, es nota qui en sap de veritat. Clínica Pi Esteller, experts a retornar-te el somriure. Més info a clinicapiesteller.com.
14: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Ejaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodaejaeco.es.
15: Xarxa de concessionaris Omoda Ejaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
16: Únic s'escriu amb H o sense H?
17: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
18: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
19: T'agradaria estudiar un grau universitari amb visió internacional i el 100% en anglès? Amb el grau en Global Studies de la UBIC, analitzaràs els principals reptes de la nostra societat per saber com influir en les decisions empresarials i estratègiques dels mercats mundials. Parlem del teu futur. ubic.cat/academ.
20: Descobreix Alemany, una mel per a cada moment a Gourmet La Vanguardia. Una selecció gastronòmica amb mel crua i quatre varietats mel luxe. Safrà, bitxut, tematge i tòfona. Acompanyades de formatges, pans premium i una ampolla de culet aniversari Brut Natur. Tot per només 59 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Jolong.
21: El 29 de novembre l'Allianz Jean Buen arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
22: RAC 1. Tots som 1.
23: Potser som un grup de swingers.
24: Sou swingers?
25: No, no som swingers, no.
24: Què sou?
25: Nosaltres som... Bueno, no t'ho dic.
0: És que jo sé que aquí hi ha cara d'orgasme.
3: El fil conductor, entre ells, és sospitós.
24: Què sou? Ara no en sé ningú.
25: No, no t'ho puc dir, no t'ho puc dir. És un secret, això.
24: Jo tinc por. O és un club de swingers o són assassins en sèrie? Jo crec que queden per fer ayahuasca...
3: Però sou parella entre tots?
24: No, només
26: amics. No, som amics, som amics.
0: Bueno, són liberals.
27: Tampoc no és cap secret, som un grup de viudos i viudes.
28: Els taloners del versió RAC1 i a prendre pel sac les migdiades.
29: Tu també.
2: Escolteu, demà hi ha públic, perquè és divendres.
0: Ai, que bé.
2: Obrim portes, per tant...
4: I les tanquem.
2: Bueno, clar, perquè després no poden sortir fins les 8, eh?
4: No, la gent...
2: S'han de quedar aquí, eh?
4: La gent... No, no, la gent no s'ha de quedar. La gent pot gaudir no només dels taloners, sinó del programa de veritat, el bo, l'autèntic, el simpàtic. La última edició del versió RAC1 fins les 8 del vespre.
2: Ara! Ara! Jo crec que l'eslògan d'aquesta temporada és ara o mai.
4: Ara o mai.
2: Ara o mai.
4: Apunteu-vos.
2: Alba Segarra, hi ha lloc per demà?
0: Hi ha lloc per demà. Poques places, eh?
2: Poques places, si no sí. Per la vinent.
4: Poques places. Que no... Poques places, no? Ara acaba també la seva gira.
2: Ah, sí, a l'Estadi Olímpic, sí. Ah. Poques places, sí.
4: Poques places.
0: Sí o què?
30: La brometa bastant fluixeta.
2: Si voleu venir, talonersversió@racu.net, talonersversió@racu.net.
3: Ja em perdonaràs, però... Ah, perdoneu,
4: hola, eh?
2: Sí, hola.
0: Ah, què passa?
4: Alerta boomer.
30: Alerta boomer.
3: És nom de grup musical. Poques places.
2: Poques places.
4: És que, veu? És que són poques places.
3: Poques places.
4: T'ho imagina't a l'hora d'anunciar concert? Hòstia, ah. Queden poques places. Ah.
3: Arriben els poques places.
2: Els poques places.
3: Bueno, no?
2: Sí, sí, està molt bé.
4: Això pot ser de cara a la
2: invitació. Bona nit, són poques places!
3: Exacte, poques places.
0: Sí.
3: Poques places.
4: No, bueno, pensa tu.
0: Escolta, aclarim això del públic, perquè me n'encarrego del correu, si no us importa.
4: Sí, sí, sí.
0: Gent de Catalunya, sisplau, o sigui...
3: Bueno, digue'ls-hi que no cal que marxin a les 4, sinó que es poden...
0: Es poden quedar a veure't.
3: Es poden quedar...
2: Saps què passa?
3: Fins l'hora que vulguin, perquè després entra l'Edgar Fornós. I és un
0: també
3: home
0: superguai.
3: Dormint. És un home totalment disgustat perquè...
0: No li queda ningú.
3: Només queda una o dues persones.
2: T'hem de ser sincer, sí. I quan entra la gent, sí. Moltes vegades diem, sí. Sincerament, qui ha vingut pel clapés o pels taloners? Sí. I molta gent diu, m'heu obligat a venir a les 3 perquè si fos per mi, vindria a les 4.
3: Això, sí. Això perdona.
2: Això no és així. Companys,
3: no? No, jo crec
0: això,
3: que no,
0: Toni,
3: no
0: és està, així.
2: Després s'ho passen bé.
3: No, no estàs explicant... Jo entenc que ara s'ha obert una campanya aquí...
0: Tots som tots.
2: No vaig per aquí,
3: eh? D'estimació i tal. Però diguem les coses com són.
2: No vaig per aquí.
3: Diguem les coses com són. Quan arriben les 4, la meitat de l'aforament de l'estudi se'n va.
2: La meitat no.
4: Això és veritat.
3: La meitat.
4: Això és veritat.
2: La meitat no.
3: Digueu la veritat.
0: I per què creus que marxen?
4: Això és la veritat.
3: Doncs perquè tot té un cicle.
0: No, perquè l'estadella ensenya el seu cos nu.
4: No.
0: I la gent ha d'anar a casa a digerir-ho.
4: No.
0: Com que marrana? Si tu t'aixeques la samarreta amb una facilitat que fot poder veure.
4: Jo no em tiro pets aquí a l'estudi.
0: Ara... Se'n va escapar el pet.
3: Ahir es va cagar aquí, eh? Ha estat molt comentat, eh?
4: És que
3: el senyor Marcelí també es caga a sobre i ara... que això va passar l'altre dia,
4: Però el del senyor Marcelí és normal, perquè està molt a prop de la mort,
3: No ens havia passat. I ara l'Alba
4: ha
3: segat. No, ja, és que he quedat bastant. Perquè vas menjar cigrons, no?
0: 4 cigrons, però sóc molt intolerant.
3: Ja, però el que passa, te'ls hauries d'haver... Els hauries d'haver barrejat. Hi ha un truc de l'almandruc, ara que he tingut aquí el Mr. Trucos, que jo espero un dia que hi hagi un seguit d'assassinats entre mags, també.
1: Hi ha
3: dos línies de gent, de professionals que un dia, o sigui, que es podrien assassinar uns als altres, que és els de la crònica negra, que estan al pas d'assassinar-se, i el món dels mags, que també és el següent.
1: Però bé, hola a tothom, soc Maica Navarro.
3: No, jo aquí no m'hi poso. No, anava a dir que el truc de l'almandruc és posar-hi una mica de gengibre.
0: Els cigrons.
3: Els cigrons. Tu li poses una mica de gengibre i tota la qüestió flatulenta te la frena. T'ho dic perquè a casa ho va establir...
0: Ho heu viscut?
3: No, ho ha establert la meva dona.
0: És sàvia.
4: És ignorant.
3: I ara li posa... Bueno, sí que és ignorant, per això fa el programa... Perquè truquin, clar,
0: tots ho som
3: ignorants.
4: Sí.
3: I aleshores, i atenua molt el tema flatulent.
0: Però què va passar, Toni? Que jo ahir no tenia carmanyola.
3: Després, perdona, amb això acabo. Hi ha el cigró tipus pilota de, què diria jo, pilota de tennis, i després hi ha el cigronet petit, que aquest és el car.
0: Aquest que dius tu segon és el car.
3: Noi, és que a vegades
0: que
3: a la
0: jo
3: vida...
0: Que jo vaig trobar, jo vaig anar a buscar una carmanyola en una botiga, amb uns menjars, i era un salmó amb cuscús, en principi. I surprise, hi havia uns cigronets.
3: La surprise que vam tenir nosaltres.
0: I a mi casa van ensenyar que t'has de menjar tot. I jo m'ho vaig fotre i vaig pensar, serà molt. No, i després... I ja vaig notar com unes escalfors.
3: Però no vas poder retenir-ho.
0: Que va ser urani.
3: A més,
0: jo crec que als Estats Units ara té bases militars al meu ano perquè creuen que jo estic fent urani. M'ha fet molt gros.
4: No van a per Gibraltar, van a per l'Anos de l'Alba.
0: L'estret d'Hormuz està obert ja.
3: A mi m'han dit que el Bala no s'ha recuperat.
1: No.
3: Han passat 24 hores... Has estat en coma.
1: Que se m'ha arrissat els cabells, estic més arrissats ara.
4: És ros ara.
0: Però, Toni, jo t'explico,
1: el fet és que l'Alba estava callada.
3: Sí.
1: Com una dissimular. I el seccionista, el doctor Quim Malfà, estava explicant, i l'Alba callada. Jo pensant, no pot ser que s'hagi llufat a la meva cara. I la senyora es va llufar a la meva cara.
4: Bueno, és que no és el primer cop que li ha passat això a l'Alba. Perquè jo sé una anècdota teva també. Pel carrer o pujant unes escales...
0: No, jo estava al metro, pujava les escales i portava la música molt forta. I vaig sentir com una llamada d'emergència, baby. I vaig dir, suéltalo, let it go, no? I llavors vaig... Pensava que era una llufa, eh? I sense so. L'olom era igual allà. Però no, resulta que va ser per rap. I llavors vaig pensar, hosti, vaig notar que havia sonat no per l'altre, sinó pel moviment de les galtes. I llavors em vaig girar i hi havia un noi darrere meu. I li vaig fer, upsi. És natural.
3: És natural. I en aquest cas, amb gas.
1: Toni, tu, en 30 anys de versió, se t'ha llufat algú a l'estudi? Perquè és que a mi em sembla molt fort.
3: Jo crec que... Jo no et puc dir l'origen, perquè no el sé, no l'he arribat a detectar. Mira, ara t'explicaria un... Però és que ara ens allargaria
1: tenim
3: molt.
1: Tenim temps.
3: No, avui no tinc temps, que tinc l'Ekaizer i necessita...
1: Bueno, tu, si quieres te hablo de los pedos.
3: Bueno, mira, això, recorda'm un dia, recorda'm, celebració, dinar de l'11 de setembre amb l'equip que fèiem el programa.
1: Jo hi era!
3: I què va passar?
1: Que algú es va obrir de natges.
3: Però una bomba, però una bomba d'aquestes de neutrons.
1: Per un parell de temporades, més o menys.
3: I hi havia dos noms que van ser els assenyalats.
0: I qui està assenyalat?
3: Bueno,
1: un és...
3: Que ara, si ho dic, potser...
4: Digue'l.
1: No, perquè és un...
3: Perquè era l'altre nom, qui era?
1: L'altre no el recordo.
3: Hi havia un parell de...
1: N'hi havia un de fort.
0: O sigui, bueno, el que valorem és la meva sinceritat.
3: Sí, perquè jo allà vaig estar molt incisiu, perquè la pudor ens va fer aixecar tots.
1: Sí, sí.
3: I jo anava assenyalant, i allà ningú va donar la cara i ningú va dir que havien estat ells. Saps?
0: Covards.
4: Quantes rates ho ell.
3: Bueno, acabarem amb una anècdota que vaig dir amb el meu pare.
4: Vale.
3: Un dia estàvem a Mallorca...
1: Música d'anècdota,
4: Està bé, m'agrada aquest espai d'anècdotes.
3: No, aquesta us agradarà, perquè a més és del meu pare, que era molt més creatiu, o sigui, era molt millor que jo i molt més divertit que jo.
5: I un dia estàvem en una botiga a Mallorca, perquè estiuejàvem a Mallorca, perquè ma mare era mallorquina.
0: Ah, sí?
4: Oh!
0: De Mallorca.
5: Sí, Mallorca.
4: De Mallorca.
5: I estàvem a la botiga i de cop i volta el meu pare em diu... M'agafa, o sigui, estàvem a l'entrada perquè ma mare estava mirant no sé quina... Allò, el típic, mirant no sé què de la botiga amb la meva germana. I aleshores m'agafa pel braç i em diu marxem, marxem, marxem.
4: I dic,
5: em va dir... Marxem, marxem, marxem. I jo dic, bueno, papa, però què passa? No, ja t'ho explico, t'ho explico. Creuem el carrer...
4: Tu quants anys tenies?
5: No sé, pocs. No sé, però és una anècdota que la recordo perfectament.
2: La tens gravada, eh?
5: I li dic, però què ha passat? I em diu, no, aquí un tio al costat, va, i se'm fot un rot. I dic, què dius? Diu, sí, i saps què he fotut jo? M'he llufat i li he deixat la llufa. I que se la mengi ell.
0: Vaya
5: I
0: rei.
5: Per això t'he dit de creuar el carrer.
0: Vaya rei! I a sobre et va protegir tu de la pudor.
5: Clar,
0: oh,
5: marxem, marxem.
4: El va mirar, vinga, patir.
2: I va deixar ta mare i ta germana a la botiga. Un vers de santa.
4: Ostres.
2: Vers de santa.
4: Sí que és veritat que tu no t'imagino fent això, eh?
5: No, però això... sí. D'aquestes i altres coses era capaç. Sí, sí. No, em va agafar i diu, però què passa? Marxem, marxem, marxem.
4: Hòstia, que bo.
2: Però a mi em passa quan estic en una terrassa i potser m'estan tirant el fum del tabac, penso, ara tindria ganes de tenir un gas,
5: sí, i
2: perquè com no fumo,
5: i tornar-li.
2: Li tornaria amb un pet. Sí, sí. Però no et surt.
0: No guardeu el gas, que és molt dolent.
4: No.
5: Bueno, escolteu, demà a les 4 i 3, ja ho sabeu, encara hi ha places per venir a veure els Taloners. Si voleu quedar al Versió, nosaltres encantats.
2: Sí, a les 4 i 3?
4: 3 i 3.
5: A les 3, perdona. A les 3 i a les 4 més.
2: A les 4 més Taloners.
0: I millor.
4: Home, xulíssim. A mi la Versió em xifla.
0: Està molt bé aquell programa.
4: Sí.
2: Jo crec...
4: Ho fas bé?
2: Jo crec que ara que estaves agafant el ritme, ara no ho pots deixar. Ara que li estaves agafant el puntillo, ara
0: però
2: no.
0: Però què no veieu que ja ve amb samarreta com si estigués de vacances? Sí, sí, sí, aquest tio ja està de tornada.
5: És que és veritat, té raó, eh?
4: Una cosa...
0: Lo que posi vos, perquè recordem que encara és el jefe, saps?
5: Perquè no ho perdeu, no, saps? No, perquè ho seguiu memoritzant.
4: La de carinyo que tens per Twitter, que Twitter és la xarxa de l'odi... Vull dir, jo de tu pensaria coses.
0: Gent demanant que faci d'alcalde de Barcelona.
5: Això sí que no ho faré.
2: Ai,
5: bueno, nois,
4: apa, fins demà
5: ens veiem. Apa. No vagis com l'Alba, eh? No vagis com l'Alba. Pa lo que te queda en el convento, te llufas dentro, eh?
6: Els Taloners, qui vingui després, sempre serà millor.
7: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
8: I supem a les millors taules del món.
9: En aquesta terra protegim i acollim.
10: Fem barri i fem pinya.
11: I fem i deixem de fer.
12: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
13: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
26: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
29: Comença la temporada 26-27 de l'Auditori de Girona.
31: T'hi esperen Amaro Freitas i Momi Maiga, Marc Pujol, Quartet Casal, Salvador Sobral,
32: Ludovic Tessier, Els Pets, Niña Pastori, la Ludwig Band, El Pot Petit,
33: Gerai Cortés, Sondra Rabbanovski, Café Quijano, Cecil McLaurin i molts més.
34: Consulta tota la programació a auditori.girona.cat. La música viu a l'Auditori de Girona.
35: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
36: Kia. Movement that inspires.
37: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallets, Bolívia, quin moment tan bonic, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
38: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malacca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossier us en dona les claus a aigües turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
0: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisur.
1: Amb Verisur sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
0: Confia en Verisur, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisur al 900-903-744.
2: Mary Shore.
3: Grans batutes, grans emocions.
14: Ludovic Morló, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
3: Adam Fischer, Klaus Makela, Theodor Currensis i molts més.
14: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
3: Entrades a auditori.cat.
15: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda i Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
16: Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
17: RAC 1 i l'Ajuntament de Tarragona presenten Castells de RAC més 1, en directe a la diada del primer diumenge de festes de Santa Tecla.
18: No tenim pressa, entrem suau!
17: El diumenge 20 de setembre, des de 3 quarts de 12 del migdia, a la plaça de la Font de Tarragona, donem el tret de sortida a les festes de Santa Tecla. I serà tot l'equip de Castells de RAC 1, amb Benet Íñigo al capdavant.
19: Xiquets de Tarragona, Jove de Tarragona, Vella de Valls i Vilafranca. Santa Tecla reuneix 4 de les millors colles del país en un primer pols a només 2 setmanes del concurs.
17: El diumenge 20 de setembre, a 3 quarts de 12, Castells de RAC més 1 a la diada del primer diumenge de festes de Santa Tecla a Tarragona.
20: 4 de 9 sense folre, descarregat!
17: RAC 1. Fent pinya, tots som 1.
21: Amb el patrocini de Ford de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, la Universitat Rovira i Virgili i Bermuts i Zaguirre, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. It's showtime.

0: Taloners, en directe, amb tots vostès, per tot Catalunya, la banda del Versió RAC1. El muntatge musical, Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció, Xènia Lobo i Anabel Luna. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Marc Serra, Esther Muñoz, David Solans, Mònica Folquet, Joan Torres i Marc Martínez. El temps afegit, Edgar Fornós i Arnau Vila. I la col·laboració dels màpets del programa, Oriol Cruz, el senyor Boigues i Marcelí Virgili. La veu de Catalunya, Montse Llussà. I ara, amb tots vostès, un locutor que cada dia, abans del programa, lamenta no haver heretat una fortuna important.
1: Yo estoy muy capacitado para no hacer nada. O sea, yo no soy una persona de esas que, de las que se dice que necesitan estar trabajando porque si no, no se realizan. Si yo hubiera sido heredero, habría estado perfectamente sin hacer nada.
0: Toni Clapés.
2: Un excel·lent plantejament el de Fernando Fernán Gómez i que subscric de dalt a baix. Per tant, llàstima que no sigui hereder de res i, doncs, res, hagi de treballar com tots vosaltres, cosa que també és un plaer i és una satisfacció. Com, per exemple, compartir l'antena de RAC1 amb Montse Llussà. Montse,
3: igualment,
2: bona tarda.
3: Igualment, gràcies. Montserrat. Gran moment del Fernando Fernán Gómez, que jo crec que també ets molt fan del moment a la mierda, no?
2: Home, sí.
3: Quan aquell senyor, pobre, li va anar a demanar un autògraf.
4: ¿Usted cree que tengo mal carácter? Está en lo cierto. Lo tengo. Y muchísimo.
5: Mala educación.
4: Y mala educación. Sí, señor. Desgraciadamente, soy una persona mal educada. No soy como usted.
5: Yo la admiraba.
4: Venga, el favor, déjame en paz.
5: Hasta ahora la admiraba.
4: Déjame en paz.
5: La admiraba hasta
4: ahora. Pues déjame la admirar. No me hace falta su admiración. ¡Vamos a la mierda! ¡A la mierda!
3: Bueno.
2: Deixa'm dir que hi ha admiradors o admiradores que, i no ho dic per mi, però, clar, a vegades, amb aquests artistes de renom, quan, clar, tot el dia t'estan estirant de la camisa. Aquest home es veu que estava molt pesat amb que li signés el llibre. I ja en va tenir prou i va haver-hi un moment que se li va creuar el mal humor.
3: Bueno, sí, ja era gran, com els senyors en calçotets, sí, que ja diuen ara, que els hi donen la gana.
2: Exacte,
3: no? Doncs
2: que és
3: ja...
2: com el senyor Virgili.
3: Una mica, sí.
2: Va passar una mica com vostè, aquí, no, aquí, senyor Virgili? Què tal?
6: De vos guard. Bona tarda a
2: bona
6: tota
2: tarda,
6: Catalunya.
2: Bona tarda. Sí, avui el trobo... Bueno, no sé, hi ha dies que sembla que estigui ja a les tres pedretes, sí, però després es revifa, realment.
7: Bueno, és la revifalla de la mort.
2: Bueno, a veure si és veritat. A veure si algun dia ho confirmem. Avui, per cert, quin sant és...
7: Avui n'hi ha tres d'importants.
2: Tres.
7: Sant Lambert, que és un dels patrons de la pagesia catalana.
8: Molt bé.
7: N'hi ha cinc, de patrons de la pagesia.
8: Sí, sí, que el sí. Que el sí.
7: I no és Sant Isidro, Sant Lambert, Sant Galderic.
8: Molt bé.
7: Sant Medí.
8: Sí.
7: I Sant Abdoni i Sant
2: Sant. Avui és Sant Medí.
7: No! Sant Medí és el mà.
2: Ah, doncs pues si ho acaba de dir.
3: No, que són patrons de la pagesia catalana.
7: Patrons de la pagesia. Sant Lambert. Val. Avui és Sant Lambert.
2: Uh-huh.
7: I és un dels cinc patrons de la pagesia catalana.
2: Molt bé.
7: Després també som Sant Robert Berlamín, o Bellerín. No sé,
3: Bellerín.
8: Bellerín.
2: Que no s'ho ha preparat, això, avui.
7: No gaire.
2: Però que veig que va improvisant sobre la marxa i no sap ni de què parla.
3: Bellarmí, no? Deu ser.
2: Mica?
7: Bellarmino.
3: Veus?
7: Bellarmino, que aquest li has de demanar saviesa, intel·ligència. Això l'hauries de tenir amb una estampa cada dia. Bé, no has entès la ironia.
2: Sí, sé que l'he entès, però no he volgut gastar ni un mil·límetre de cúbic de la meva saliva.
7: No t'entenc ara, tampoc.
3: Digui.
2: Que Santa... no he volgut malgastar ni un mil·límetre cúbic de la meva
7: fas
2: saliva.
7: Fas bé de no gastar. Santa Hildegarda. Hildegarda era una poetessa, era una compositora del segle XII, o sigui que després diuen les senyores que no feien... Mira, això, sonava així. Això és una composició de Santa Hildegarda. Fixa't, preciosa, Espera't,
9: Vaya mierda.
7: Calla't.
9: No.
7: Calla't. Ara canta'm.
10: Socorro, socorro!
7: Calla-se, usted. També ho podies haver escurçat. Ara. Preciós,
9: Aquesta la pel·lícula de Mouffa.
2: Home, deixi'm dir que sí.
7: Home, doncs això és una compositora, una senyora
2: compositora
7: que ningú no parla.
2: Del segle XII.
7: Exacte, i el de Garda, que era monja, eh? Era monja i escrivia com una boja. Bueno,
3: és com els cants gregorians, no?
7: I no diries mai què va fer aquesta senyora. Aquesta senyora, és la, segons el que diuen, eh? És la que va posar llúpol a la cervesa. Perquè antes de la cervesa hi posaven herbes, hi posaven altres coses, però hi havia cerveses que es feien molt bé, que no es conservaven bé. I en canvi ella va dir, posem-hi llúpol, que així es conservarà.
2: Doncs escolti, és la, és la, és la, seria la patrona de la cervesa. ¿Qué tal, Georgie?
5: Desde arriba brindando por vosotros.
2: ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos ahí arriba?
5: Pues a tope de gente hay cola.
2: Hay cola para entrar.
5: Hay más cola que en la P7 aquí arriba.
2: Algunos, ¿has contactado con los recién llegados? ¿A quién has conocido últimamente?
5: A mucha gente he conocido, muchísimo. Muchísima gente que está esperando para entrar. Hemos hecho un brindis y con cerveza y vino, que viva el vino.
2: No, pero me refereixo, sí. Famosos que, que hagin traspassat recentment i que hagis contactat.
5: El senyor Marcelín m'ha visitat.
2: No, però el senyor Marcelín encara...
5: Sube y baja.
2: Encara,
5: sube,
2: no, sube encara
7: y baja. Tengo el número, però no sé cantar tot el dia.
3: Mira, per exemple, del teu ram, de la cançó, la Dolly Parton.
2: Exacte.
3: Fa poc,
2: ja l'has conocido? L'has pogut saludar?
5: Le he dado un beso en cada mejilla y a la...
2: ¿Cómo otra... está Dolly?
5: Pues está con una mejilla de arriba y de abajo. Está bonita, estupenda.
2: Está estupenda.
5: Estupenda.
2: Morta, però estupenda.
5: Cantando Jolín a tope, sí. Hasta que... Eternamente, está cantando, sí, sí. Bucle y Jolín.
2: ¿A quién más, con quién más te has encontrado recientemente, bueno, ahí arriba?
5: Gente que sube, gente que baja, no, gente que mueve, gente que gira.
7: ¿Cómo que baja?
5: Hay gente como usted, que sube y que baja. Ah, usted, bueno, a veces sí. Sube, no. Después baja.
3: Sí. Mítala, mítala.
5: Mira, aquí está.
3: Está cantando sin parar.
5: El Bucle lleva ya, pues, un mes cantando. Casi.
2: Bueno, pero... Bé, deixeu-me saludar també el senyor Buigas. Senyor Buigas, bona tarda.
11: Hola, bona tarda.
2: Amb la fase, amb la frase, suposo,
11: hola?
2: Preparada.
11: Hola? Que funciona el micro.
2: Sí, sí que funciona.
11: Sí. Ah, sí? No, no em sento jo.
2: Ara, doncs ara. Si es puja el volum...
11: Ah, no ho sentia. No, no ho sentia. Sí,
2: li deia que hi ha la frase preparada i a punt.
11: Sí,
2: la
11: sí,
2: frase
11: sí.
2: Del dia.
11: Sí, la vol que la dic o què?
2: No, gràcies. Anirem
7: digui,
2: a altres
7: home,
2: coses.
7: Digui.
11: No, no, si no, no, no. La dic o no la dic?
7: Va. Digue-la, digue-la.
2: Home, si li estic preguntant quina és la frase...
12: Digue-li, digue-li el que passa. Digue-li el que passa,
11: coño. La dic, la dic, la dic.
12: Digue-li, digue-li el que passa. Digue-li el que passa.
2: Clar, digue-me-la.
11: Aviam, és la següent, d'acord? Atenció a això. L'arruga, si acaba de sortir, no és vella, és jove. El que ets vell ets tu, idiota. Ja està.
2: Bé, avui és el Dia Internacional de la Música Country. Ara escoltàvem a Dolly Parton amb George Dan. I per celebrar aquest dia podem saludar a l'Opau de Pons,
3: home,
2: que ho celebra amb aquesta cançó.
13: No pararà de ploure i ploure gols. El Barça amb la porta és el millor. La Lliga ja està alçada, també la Champions. La porta ha fet lo Barça triomfador. El Barça, que és blaugrana, de gols té molta gana. I en la porta és el rei de la noche. Amb Hansi brilla el camp, l'ha convençut el Jan, que no cal fitxar a lo Julián.

0: La Lliga ja està alçada, també la Champions. La Porta ha fet lo Barça triomfador. La Porta!
1: Moltes gràcies. Moltes gràcies.
2: Lo Pau de Pons.
3: Bravo.
2: Per variar bueno, novament sorprendre'ns, lo Pau, dedicant cançó, aquesta cançó a la Porta.
1: De president la Porta, el millor president de la història del Barça.
2: Sí, noi.
1: A l'Ut de Gas i a tot arreu on
3: fas
1: està.
3: Fas uns vibratos que em deixes, escolta'm.
2: Sí, sí. No, i
1: gràcies a l'altre.
2: El repertori sempre vinculat a Jean Laporta.
1: President Laporta.
2: Bé, Mònica Folquet, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Encara... Perdó, eh?
2: Sí,
3: però
2: no,
3: és que el senyor Marcelí, tinc la sensació que el Santoral, no sé, eh? Avui no és Santa Coloma?
4: De Farners.
1: Santaco.
3: Aquest matí he sentit en aquesta santa casa que no era Santa Coloma.
2: Totalment
3: d'acord. I no ho ha comentat. I dic,
2: totalment
3: no
2: d'acord.
4: Els del matí porten un altre santoral.
2: Sí, aquí és curiós, perquè al matí em parlen d'uns sants i vostè a la tarda en diu uns altres. Què
4: el, perquè jo dic els bons, jo dic els que són.
5: No, però vostè diu els de la tarda.
6: Santa Coloma, Sant Terrassa, Sant Adrià, Badalona, Mollet.
2: És que té raó la Mònica Folquet. Com pot ser que no mencioni Santa Coloma?
4: I a mi no em sona que sigui Santa Coloma.
2: Ah, no li sona. Per tant, vostè fa el que li dóna la gana.
4: Jo t'he dit els sants del dia.
2: Bueno, els sants del dia és Santa Coloma.
4: Perquè... Amb on surt això?
2: Bueno, amb el Calvesté, m'ho han comentat.
4: Jo he mirat el calendari de l'Ermitanyo i no surt.
2: Ui, el calendari de l'Ermitanyo.
5: Pot ser que hagi uns sants als matins i a l'altre a la tarda?
4: Pot ser.
5: Va estar...
2: Bueno, va, anem amb les afectacions de la pluja perquè avui estem sota els efectes secundaris d'aquesta pluja.
3: Sí.
2: Els tècnics de DIF, per exemple, s'afanyen a arreglar dos esvorancs, poca broma, que han obligat a tallar la circulació de trens entre Sant Andreu, Montcada i Reixac. Aquest no seria el primer esvorang en aquesta zona.
3: Les línies afectades... En
2: és un emmental, aquesta zona. És una zona de formatge emmental.
3: La diferència és que, en aquest cas, ha estat per les pluges d'ahir, l'altre gran esvoranc va ser per les obres, diguéssim que les causes són diferents i la mida de l'esvoranc també.
4: Bueno, però el forat hi és.
2: Exacte, és el que anava a dir.
3: El forat ja no hi és, de fet.
4: Bueno, a veure, no, tant si plou com si no plou i es fa un forat és perquè hi ha un forat.
5: Allà, un moment, el forat no hi és, eh? Justament, si fos, no hi hauria forat.
4: No, però sí, s'ensolseix...
5: El forat és una cosa que no hi és.
4: No, sí. No s'ensolseix el terra perquè el forat encara hi és.
2: Ara...
5: El forat en si, el que és dintre el forat, allà no hi ha res. Per tant, no hi és.
3: En tot cas, les línies afectades són l'R2, R2 Nord i R11. Al migdia s'ha restablert la circulació de trens per una de les vies, la que queda més lluny dels esvorancs, mentre els tècnics ja havien reomplert aquests forats amb formigó. El que passa és que abans que hi tornin a circular trens amb passatgers, s'ha de comprovar l'estabilitat del terreny.
2: Bueno, i a part de fraguar...
1: Sí, tiene que fraguar.
2: Senyor Paco Pérez, de Construcciones...
1: Pero eso es la 156.
2: Clar, ha de fraguar el que és el ciment.
1: Por supuesto que sí, tiene que esperar el tiempo para que se convierta en piedra.
3: Llavors fan allò que se'n diuen marxes en blanc, que són trens sense passatgers, per comprovar...
2: Per veure que no caigui el tren pel forat.
3: Exacte, no ho sabem. Per tant, si avui mateix...
2: És el que
3: mateix...
2: falta a Renfe, és el que li falta. Un tren caient amb un esvoranc...
3: El tren de la bruixa.
2: I el perds per sempre.
1: Bueno, ja sé que jo,
2: Com la grua de les obres de Montcada.
1: Exactament.
2: Va caure la grua i van decidir posar-li formigó a sobre i tapar-la i si t'he vist no m'he guardo.
4: Allà on hi ha el magma...
2: Sort que l'operari va saltar abans que caigués la màquina.
3: En tot cas, l'avís l'ha donat aquest matí un maquinista i un dels usuaris que s'hi ha trobat aquest matí amb tota aquesta... amb aquest incident, un noi que es diu Xavi Morlans, ha explicat a RAC1 que el maquinista és qui els ha informat per megafonia que el tall aniria per llarg.
7: Estàvem arribant aquí a Granollers i allò que el tren comença a parar més de l'habitual, a les franqueses, que just l'estació d'abans, doncs hem estat una estoneta parat, 5 minuts parat, 10 minuts parat, i ja quan portes un quart d'hora saps que passa algo. Llavors per megafonia ens han dit hay un socavón muy grande, no les podemos dar más información ahora mismo, i després sí que al cap d'una estona el maquinista ens ha dit que clar, que amb els precedents que hi ha hagut s'aniria cap a llarg.
3: Renfe,
2: bueno, escolta, encara agrair al maquinista que hagi informat.
3: Informat i no ha fet botifarra com l'altre dia el maquinista del tren que anava a la Nabel Luna.
1: Com? Com diu?
3: El dia, la diada.
4: A què?
3: Els va fer baixar abans d'arribar a la seva destinació. Ho va explicar a l'Anabel quan va arrivar aquí, molt, molt esverada.
1: Com?
2: No.
3: Ara no sé si ho podia explicar, però...
2: Sí,
3: ja
2: sí, perquè no anirà el maquinista aquest que els hi va fer botifarra o els de Renfe a buscar l'Anabel Luna.
3: No crec que estigui escoltant RAC1 ara mateix.
2: No, deu escoltar un altre tipus d'emissores.
3: per megafonia a este tren se queda aquí, ja poden apanyar-se i baixar.
4: Apanyar-se?
3: Van baixar, apanyar-se, va dir. I van baixar, si no, que vingui l'Anabel i ens ho
1: explica. Que vingui l'Anabel, que guapa.
2: Bueno, a veure, si no vol explicar, que ho expliqui la Forquet.
3: Van baixar del tren, la gent, clar, indignada, enfadada, però què passa?
2: Però a quina hora era això? De quina hora estem parlant?
3: Això era al matí, quan venia a treballar.
2: Quan venia a treballar. O sigui, no va arribar a Barcelona.
3: No va arribar a Barcelona, no va arribar al
2: destí.
3: Al destí. Van baixar tots i el maquinista, des de dalt del tren, va engegar, va arrencar, va marxar amb el tren buit i els hi va fer botifarra.
4: Oh,
1: serà gilipolla.
4: Oh.
3: És molt gros, això. No em miris així, però és
2: molt gros. No, és que no en tenia coneixement.
3: Perquè hi ha de tot, eh? Que jo hi vaig cada dia i hi ha maquinistes que sort en tenim, que t'informen i et diuen...
2: Sí, com aquest que
3: s'ha trobat en Xavi Borbans.
8: I el fa baixar i marxa i amb el tren. Ai, per tant, per què els fa baixar?
3: I es van haver d'esperar.
2: I per què es va fer baixar?
1: Perquè no degueren a cotxeres.
3: Havia de fer una investigació, però em sembla que no...
5: Igual va robar el tren, no? Va robar el tren. Però després no sabia on anar perquè t'havia anat a la via i no podia escapar. Robar el tren has de ser burro, eh? Hòstia, no puc marxar. I el van pillar, clar.
8: Però de què riuen?
2: Sí, no sé. De què riuen? A veure, què els hi fa gràcia?
4: Perquè
2: que el moment que li he preguntat al senyor Buigas...
5: No, a vosaltres, perquè reieu. Fem un debat, no? Què és el que fa gràcia?
2: Un debat, on es fa el debat?
5: A quin punt ha fet gràcia el que he dit jo?
2: No, és que no m'ha fet gràcia. Ah, no, aquest és el tema. Ja, vale. Des que hem començat el programa, jo no he rigut en cap moment.
5: Tu estàs a la banda del debat de que no t'ha fet gràcia. Altra gent li ha fet gràcia.
2: És que no hi ha cap debat aquí. Quin debat?
4: A mi m'ha fet gràcia.
2: La Mònica Foguet ha explicat una cosa gravíssima que li va passar a l'Anabel venint
4: No, això sí que és greu. Jo dic que m'ha fet gràcia
2: I això els hi fa gràcia a vostès?
4: No, ell.
5: El senyor Marcelí sí, a vostè, a tu no.
4: La ironia que ha fet.
5: Debateu.
2: Però quina és l'ironia?
8: Quina ironia?
2: Quina
8: que ha robat un tren.
4: Ha robat el tren.
1: Però clar, no pot escapar perquè el tren va per vies.
4: És una broma.
8: Però si és justament el que va fer, va escapar-se sol amb el tren.
4: Sí, però van enganxar perquè no va poder anar enlloc. No entens.
5: Amb un cotxe pots escapar i te'n vas a la frontera o que sigui, però el tren està la via
4: tapada.
2: Bueno, he de reconèixer que és ingeniós.
4: Ara trobo la gràcia.
2: Però,
1: veure. És bo.
5: Mira, és la primera vegada que el debat una persona canvia d'opinió.
8: Debat, eh?
2: No, jo sempre canvio d'opinió.
5: Ah, sí?
2: Sí, si a mi em convencen, jo canvio d'opinió. Sí. Jo no sóc d'opinions fixes, eh?
1: Doncs vota a poc.
5: Molt ben fet.
2: Pensar una cosa i després, si em convencen, doncs has de votar a poc l'altra.
3: Parlant de Rodalies, Toni, no per les pluges, per un robatori de cable, que també, ara s'està convertint, es veu que en una moda o en una excusa, no ho sabem, perquè es fa difícil de creure. L'R4 ha patit retards bastant importants aquest matí per el que han dit oficialment, un robatori de cable entre Castellbisbal i Molins de Rei. Les pluges d'ahir també han afectat diverses línies del metro de Barcelona. L'L4 només funciona entre La Pau i Verdaguer i s'ha de fer amb autobús entre Verdaguer i Trinitat Nova.
2: La 4, línia... perdoneu, és la groga?
8: La groga.
2: Sí, està molt malament,
8: però
2: la groga.
8: No vas anar al metro, no vas amb metro.
3: Va a peu.
2: Però vosaltres últimament també esteniu a tocar-me allò que no sona, o què?
8: Fer la pregunta, tu no agafes
2: que si jo no
8: metro...
2: vaig amb metro... Perdona, jo agafo... O sigui, jo no agafo mai el cotxe per anar per partir de la ciutat. Jo sempre vaig amb transport públic i al metro no es agafo. Però pel tema colors i lletres de les línies, a vegades, per no equivocar-me, és més, ara anava a dir, la línia 4... he afegit, està molt malament, perquè passa per les estacions i la majoria estan fetes caldo. És més, hi ha algunes estacions que, per sortir les portes, són de l'època de la transició.
1: Aquells sorts metàl·lics.
8: La groga està poc adaptada.
1: Clac.
2: No. Unes portes.
4: Aquelles portes.
2: Ah, sí, porta metàl·lica.
4: Com un corralet.
2: Exacte, sí. Que dius, hòstia, una reixeta. És de quan jo, abans de néixer, encara hi són.
1: Llacuna.
2: Està
8: la groga està.
2: La 4 està trotinada.
5: Que posin gòndoles, com a Venècia, gòndoles, allà. Allà sota, seria maco. Gòndoles, com a Venècia.
1: On està inundat.
5: Està inundat.
2: No, és que no em dic que estigui inundat.
1: Sí, ho ha dit.
2: Ha dit que hi havia hagut algun problema. Però ara ja no estan inundats.
5: Ah, que el problema de què era? D'aigua o de foc? D'aigua, no?
3: Sí, d'aigua.
5: Doncs ja està inundat.
3: La línia 11 tampoc funciona entre Ciutat Meridiana i Trinitat Nova. En aquest cas no hi ha servei alternatiu. I l'andana central de Fabra i Puig de la línia 1 està sense servei, encara.
5: Per l'aigua.
3: Per l'aigua, per les pluges ahir ho estan dient.
5: Per la inundació de l'aigua. No, és que com que no ho dius, jo hem d'endevinar...
3: Però no ho repetiré cada dos minuts. Tot això, Toni, el govern ha defensat l'enviament des d'alerts que es va fer ahir durant l'episodi de pluges i nega que els avisos als mòbils arribessin tard. La consellera Núria Parlon assegura que no calia anar més enllà ni suspendre, per exemple, el partit del Barça.
9: No enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem al país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un esàler a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
5: Aquí una cosa, hem après al principi de temporada del Barça, hem après dues coses. Una cosa que ens podem estalviar i una cosa i una altra que no ens la podem estalviar. La que no ens podem estalviar és la coberta del Barça, perquè la porta va quedar... Semblava el tutisplàs del PortAventura.
3: El tutuki.
5: Bueno, perquè tu tens una filla, saps aquestes coses, però no tinc fills.
3: Bueno, molta gent ho sap.
5: Primer semblava el capità en pesca nova, amb aquell anorac tan gros i tot plegat. I feia el ridícul, allò. Una coberta, això, no ens la podem estalviar. Això ho hem après.
2: Això ha quedat, sí.
5: I el que sí hem après que ens podem estalviar amb aquest inici de temporada és el Julián Álvarez. Sí que ens el podem estalviar.
1: Això és veritat.
2: Bé, a tot això, senyor Virgili, m'acaba d'arribar un missatge de l'Ariadna.
1: L'altra.
2: Una amiga meva que es diu Ariadna.
4: No la conec.
2: Que m'apunta que avui és Santa Ariadna i que tampoc l'ha mencionat ni n'ha fet esment.
1: Ariadna altra.
4: Són noms moderns.
3: Mira.
4: No els conec.
2: Doncs, clar, m'ha enviat el missatge i m'ha dit, digue-li directament al senyor Virgili que avui és el meu sant, Santa Ariadna.
4: No em ve present.
2: Ah, bueno.
1: Realment,
2: el seu criteri és per... Sincerament, és per cagar-s'hi.
3: Bueno, però per què parles així, home?
2: No, és que de veritat...
3: Llavors perds la raó, si li dius així les coses...
2: No, home, però és que, clar, aquest sant no m'agrada, aquest és massa modern. En canvi, els seus sants, que són tronats, no, el següent, que ja s'han descatalogat, que no els trobes mai a cap basílica, a cap església, no estan mai...
3: Estan
2: descatalogats. Estan descatalogats, aquests sí que me'ls menciona.
4: Que em digui quina capella hi ha de Santa Ariadna a Catalunya.
2: Bueno, segur que en trobarem alguna.
4: Que digui una ermita i una capella de Santa Ariadna.
2: No giri la truita, i dels que ha dit vostè, quines capelles o quins sants hi ha. Està ple a on? A on?
4: A Girona i a Sant Lambert.
2: Sí, busca'l, busca'l.
3: No discuteixis, és igual.
2: A la catedral?
4: No me'n recordo.
2: Ah, vale, vinga.
3: És igual, deixa-la estar.
2: Quan no li interessa, no se'n recorda.
3: Però
2: no
3: et posis nerviós, és igual, deixa-la estar. Que està iaio i ja està.
4: I a Alemanya hi ha Santa...
2: Sí, clar, i a Alemanya, mira, i a Alemanya, sí, dos Brasburgs. Va, anem a altres coses.
3: Avui hem conegut la lletra petita de la llei europea que limitarà l'accés dels menors a les xarxes. Els menors tindran les funcions de les xarxes socials limitades fins que no facin els 18 anys.
4: Ben fet.
3: Per exemple, no podran fer retransmissions en directe ni rebre missatges de desconeguts. I les plataformes tindran prohibit exposar-los a funcionalitats addictives com l'escroll infinit. La normativa prohibeix totalment l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes. Entre els 13 i els 15 podran tenir el que han anomenat minicomptes, que són perfils propis, però que estan associats als dels seus pares.
2: Bueno, sí, clar, però si el tarannà dels pares és com els pares que jo veig, que deixen tenir la...
1: Libertat.
2: Exacte, deixen tenir els seus fills 3 hores amb el mòbil anar fent scroll.
1: 3 hores, que dice 3 hores.
2: Vull dir...
1: 3 hores en nada.
2: O 4.
1: No, i 10 hores, i 15.
3: Doncs...
2: Vull dir, clar, és que potser els que se'ls ha de prohibir són els pares, no els fills, perquè, clar, els pares maleduquen els fills. Ara, Aquesta és la història.
1: Ara. Educar molt llibertat, com ho dic.
3: Hi ha criatures de mesos que van...
2: Sí, no, perquè no molestin, sí.
3: Aleshores?
2: Bueno.
3: En tot cas, a banda de la limitació de funcions, no podran passar més d'una hora al dia a les xarxes i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ho ha justificat així.
10: Els menors que comencen a utilitzar les xarxes socials abans dels 10 anys passen entre 7 i 8 hores diàries en línia. Això és gairebé com una jornada laboral completa per un adult. Massa infants s'exposen massa aviat a un món virtual per al qual no estan preparats.
3: La llei també busca impedir que els chatbots amb intel·ligència artificial es converteixin en amics digitals i protegir els menors davant dels videojocs en línia.
5: Basats amb els menors. I està mal enfocat, home. Això s'hauria d'enfocar a la gent gran. Jo, quan a vegades he agafat el metro i tal... Home, la gent gran... que no sé, el truquen i no ho sent, no ho sent. Està, no. Està a tope. I ells es pensen que et truquen a un altre. Fins que no se sabent, l'agafa i desconnecta, després se li desconnecta un vídeo a tope, també, i molesta tothom. A vegades se li encén l'altre dia, uns li van encendre la linterna aquella de darrere. I va enlluernar, em va deixar sec. No se sabent de res, van perduts, home. Home, la gent gran, aquests se'ls hauria prohibit tot això.
4: Això que vostè diu, això no és veritat.
2: No, no és veritat. Miri que vas al teatre, i miri que, perdoni, vas al teatre, i avisen, sisplau, apagueu els... Ja no saben com fer-ho, de manera creativa. Ho fan de totes les maneres. Tanqueu, apagueu els mòbils o tanqueu...
8: T'ho diuen amb humor, t'ho diuen gravat...
2: I a mig, en el moment més d'això, comença a sonar el mòbil. I aleshores, gent de la seva edat, clar, comencen... Primer, sembla que el mòbil no sigui el seu.
8: I deixen que
2: soni. I deixen que va sonant. Que l'actor o l'actriu, ja veus que s'estan fotent dels nervis. I va sonant i de cop i volta, ah, potser és el meu. I llavors, busca!
8: El busquen?
2: Busca! Busca el mòbil, que tampoc el troben. I aleshores apaga'l, perquè com que no guipen, necessiten les lentes,
5: saps?
2: I saber el còdic per obrir.
4: Això que dieu, jo això no ho he vist mai. El jovent sí que molesteu.
8: I el teatre també, lluminària. Gent que engega el mòbil per mirar...
2: Ara, ara, també.
4: Això no ho he vist mai, no. La gent gran no molesta mai.
2: No, no molesten, no.
4: I a més, això és el jovent. Que ho prohibeixin el jovent em sembla bé. I ja està, i s'ha acabat.
2: I ja està.
8: Tocant! Toni, era que parlàvem de tren.
5: Aquest de què és? Aquest de què és, aquest?
8: El meu no és.
2: El
4: meu tampoc.
5: Senyor Mossoguer, serà que és seu, aquest?
4: No, no.
5: Com que no? Se li ve de vostè,
1: a la bolsa.
5: Sí,
2: aquest mòbil, aquest mòbil...
1: A la bolsa.
2: Aquest no, aquest
8: no és meu. Tu sé, això, sí. Perdoni, ja fa anys que no es porta.
4: No, no, aquest no és meu.
5: Li vibra la butxaca darrere, li vibra.
4: Espera't un moment.
8: Meu no és.
4: A veure, surt un moment.
8: Mare meva.
5: No, que t'espera aquí.
8: Hòstia, la veritat. A més, no tenen contestador, i és d'aquests que...
2: No es talla.
4: Un moment,
2: I ara no el troba. És que és el que us deia.
1: Busqué allà darrere.
5: L'altra butxaca,
1: allà.
8: A tope, A tope.
1: A la de la dreta.
2: Pot apagar ja el mòbil.
4: Un moment que no veig.
1: A la de la dreta.
2: I ara no viu els números.
8: I quan contesta està en altaveu, sempre. Ara,
4: espera't un
8: moment. I sents el que diu l'altre.
2: Hòstia, de veritat.
4: Espera't un moment, espera't un moment.
2: No, espera't un moment, no, que tenim el programa parat.
4: Espera't un moment, que
5: tinc allò. A la butxaca de darrere, de la dreta, de la dreta.
4: No, ja està, ja està. Ara ja el tinc. Però
2: apagui.
4: Però és que no veia el botó.
2: Hòstia, de veritat.
8: Mare meva.
4: Ah, no sé qui és. Qui és? Surt un número que no sé qui és.
2: És que ens és igual qui és. Que pagui.
8: Paril.
4: Albacete, això.
2: Bueno, deu ser un... Però pagui.
4: Però espera que no trobo el botó. Aquí no sé qui és.
5: Apagar.
4: No sé què.
8: Ara. Mare de Déu. Parlàvem de trens, Toni.
4: La culpa és de la gent jove.
2: Hòstia, pot parar? Que no l'ha pagat bé.
4: No, és que és d'Albacete. No sé qui és.
2: Bueno, doncs pari.
8: Doncs ja està.
2: Digues, Folquet.
8: Una informació d'última hora. Protecció Civil informa que un tren d'alta velocitat està aturat dins un túnel per una avaria a l'alçada de Sant Joan d'Espí amb 150 passatgers. Diuen que no s'ha activat el Ferrocat prealerta i que no talla la circulació de la resta de trens.
2: Bueno, a tot, clar, o els faran baixar del tren...
1: O l'han de remolcar.
2: O s'ha de remolcar, no hi ha un altre. Miri, l'Ariadna, que s'ha sentit aquesta... S'ha sentit una mica ofesa.
1: No, ah, sí? Guapa.
2: Diu que és una història interessantíssima, la de l'Ariadna de Frígia, i m'ha enviat fins i tot el currículum d'aquesta santa.
4: Què diu?
2: Va ser santa i màrtir cristiana del segle II. Segons la llegenda, era una esclava d'un príncep frígio.
4: Frígio.
2: Va rebutjar participar en rites, que ho estic traduint sobre la marxa, serien...
8: Rituals.
2: Rituals, gràcies. Pagans, com part de la celebració d'aniversari del príncep. Va ser arrestada per les autoritats romanes i va caure en un... i la van fer caure per un precipici i va ser sepultada. A veure si no és una història per explicar.
4: Cada vegada que explico aquestes històries, que n'he explicat mil, me diu, vostè és salvatge.
2: No, però aquí, en aquest cas, l'Ariadna me l'ha fet saber, diu que és una història preciosa.
1: No, quan envien amb ell, llavors sí que és bo. Sí, quan és les coses meves, llavors no.
4: Si ja ho explico amb coses meves, no és bo.
2: Bueno, deixeu-me fer una petita...

0: Ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no t'aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts. Continues menjant. Fins i tot, si menges fora de casa, perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteges l'organisme perquè milloris la salut. Elaborar per laboratoris Clínic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900-494-134. Recorda, 900-494-134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.
1: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
2: I va molt...
3: Digues, digues, que volies preguntar-li per la proposta de línia directa. Ara te l'explica,
4: Màrius.
3: Què
4: volies saber? Sí.
2: No, vull saber en què consisteix.
3: Explica. Sí, home, ara te l'explica.
4: No, perquè és l'assegurança de salut. Tu ja saps que la salut és el més important i amb línia directa no has de passar pel metge de capçalera per demanar cita amb l'especialista, sinó que tu, diguéssim, ja ho pots fer i pots fer-te les revisions amb la tecnologia diagnòstica més avançada. Tot amb menys esperes és la millor manera de mantenir la teva salut al dia. Des de només 21,90 € al mes, sense copagaments. Trucant al 917-700-700 o entrant a liniadirecta.com.
3: Doncs, tal com apuntàvem, dos línies, fa un moment amb Mònica Folquet. Mònica, l'Audiència Nacional ara té damunt la taula un informe de la Policia Nacional Espanyola que obre les portes de bat a bat a imputar Maria Dolores de Cospedal i fins i tot es podria imputar Mariano Rajoy, cosa que, també, deixa'm dir, no crec que passi.
5: Un informe policial que prova que els àudios secrets que va destapar el món a RAC1 fa un any i mig són autèntics. Una conversa del 2014 entre l'excomissari Villarejo i la secretària general del PP parlant de la guerra bruta contra l'independentisme o de robar el tresorer, el qui va ser tresorer del PP, Luis Bárcenas, els papers de la Caixa B del partit. I és en aquesta conversa on Cospedal confessa a Villarejo que Mariano Rajoy sabia perfectament l'existència d'aquestes operacions parapolicials.
6: Se ha encontrado una documentación complicada. Yo no sé, espero que el ministro se la haya dado al presidente.
7: ¿Pero habéis encontrado vosotros o el
6: qué? No, la hemos encontrado nosotros.
7: ¿Vosotros? No, porque yo sé que han encontrado lo del último mes, no lo sé. Yo sé que antes habían encontrado y más o menos habían limpiado a este todo lo que tenía.
6: Bueno, pues eso...
7: ¿Me lo ha dicho el presidente o no me lo ha dicho el presidente?
5: Just després d'aquesta exclusiva de RAC1, Maria Dolores de Cospedal va comparèixer a la Comissió d'Investigació de l'Operació Catalunya al Congrés i va assegurar que eren falsos.
8: No sé si ha tenido oportunidad de escuchar, o escucharse, mejor dicho, en los audios que se han hecho públicos esta mañana en RAC1.
7: Pues no, es que generalmente yo no escucho esa emisora, señoría. No he oído nada. De audios o no audios o manipulaciones, llevo tantos años escuchando y tantas repeticiones y tantas reiteraciones de cosas del pasado, he decidido que no voy a escuchar nada más. Hace mucho tiempo, señoría.
5: Doncs ara la Unitat d'Afers Interns de la Policia Espanyola, per ordre del jutge que investiga l'operació contra Bárcenas, dona veracitat a l'enregistrament. L'informe ja és damunt la taula del jutge Antonio Piña, que ara haurà de decidir si el fa servir per imputar o no a Cospedal o fins i tot a Mariano Rajoy.
3: Bueno, aquesta és la història. Coneixent la judicatura espanyola, no sé què en penseu vosaltres, però bueno, ara en tot cas coneixerem l'opinió d'Ernesto de Cáceres, aquí ja podem saludar, periodista, escriptor. Ernesto, bona tarda.
9: Molt bona tarda.
3: El magistrat Piña, què creu que farà?
9: Tenemos que empezar por el comienzo, por la punta del ovillo. Y estos audios fueron publicados y difundidos por RAC1 en marzo del 2025. En abril del 2025, una de las acusaciones populares del Partido Socialista Obrero Español pidió al juez que tuviera la amabilidad de dirigirse a RAC1 para pedir esos audios a los efectos de incorporarlos a la causa. El juez hizo silencio absoluto, prácticamente ni siquiera respondió a ello. Eso fue en abril del 2025. Y claro, después hemos tenido el juicio de Kitchen, de la pieza, sí, digamos, más importante, una de las piezas más importantes del caso Tandem, el caso Villarejo, donde estas cintas, estos audios que dio RAC1

0: ni des de dalt, ni des de baix, ni des del nord, ni des del sud, ni des de la muntanya, ni des del mar. Barcelona no es pot mirar de lluny, cal viure-la de ben a prop. BTV, on veuràs i viuràs tot el que ha passat, passa i passarà a Barcelona. BTV, a peu de carrer.
1: El Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi. Una monumental producció de Shirin Nashat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betschauer. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
2: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Moda Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
3: Xarxa de concessionaris Moda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
4: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Link Motor, ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Link Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
5: Estic venent casa meva i no me'n surto.
6: Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
7: Aquest proper 19 i 20 de setembre, vine a Setcases a gaudir de la tradicional 34a Festa del Bolet.
8: Un cap de setmana ple d'activitats per a grans i petits.
7: Concursos.
8: Conferències.
7: Tastets gastronòmics.
8: Mercat artesà.
7: Descobreix la bellesa del nostre entorn i la riquesa micològica del Pirineu.
8: Setcases t'espera amb natura, cultura i molta festa.
9: Vine a Sant Boi, vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè amb models nous i d'ocasió. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Vine per la Mercè.
10: Nima Fest, aquest dissabte 19 de setembre des de les 10 del matí. Test drive exclusius amb els últims models. Ioga, vermut amb DJ, paellada popular, màgia i molt més. Nima Fest, a les instal·lacions de Nima Automoció, a la Ronda Europa de Vilanova i la Geltrú.
9: Inscriu-t'hi ara a nimaautomoció.com.
11: RAC 1. Els vespres a RAC 1 són per informar-se.
12: Carlos Mazón surt escridassat del funeral d'estat per la Dana.
11: Per analitzar l'actualitat.
13: Ara... Era clar que no era una qüestió de solidaritat. No,
14: hi havia altruisme. Havia... Quan Trump i altruisme han estat paraules que puguin...
13: Sí, és difícil de fotre-les amb una mateixa frase.
11: I també per aprendre i passar una bona estona.
15: Fa anys vaig conèixer una noia. Tot anava bé. Fins que un dia vaig anar a casa seva, vaig posar la tele i vaig veure que el 3 no hi tenia TV3.
13: No hi tenia TV3.
15: I tenia Antena 3.
11: Els vespres a RAC1 tenen un nom, Anna Ballonesta.
12: El 9C, us expliquem amb calma i a la nostra manera el més important del dia, l'última hora de les notícies, i també aprofundim en el com i el per què.
11: De dilluns a divendres, a les 8, 9C, amb Anna Ballonesta. RAC1, tots som 1.

0: Doncs ja podem saludar a aquesta hora el... A veure, ho tinc per aquí. El Jordi Claret i l'Albert Bassas. Jordi Claret, Albert Bassas, bona tarda.
1: Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Ja se m'havia mogut el full de l'ordinador i no trobava qui hi havia a l'altra banda. Bé, comencem parlant de la Comunitat de Madrid, que no aconsegueix vendre aquest polèmic àtic de Chamberí que va comprar a l'abril per 6,3 milions d'euros.
1: Sí, ningú ha presentat cap oferta, Toni, la subhasta ha quedat deserta precisament avui. Coneixíem més detalls sobre aquesta polèmica compra. Segons la documentació oficial de l'empresa pública Planifica Madrid, l'àtic també s'hauria pogut fer servir com un allotjament ocasional de les mateixes autoritats de la comunitat. Anem cap a Madrid, Roger Perciba.
3: Sí, ningú vol, de moment, aquest polèmic àtic de Ayuso, que està a la venda per 6.700.000 euros. Per tant, el govern de la Comunitat de Madrid no aconsegueix despendre's d'una de les polèmiques que ara mateix més afecta la presidenta Díaz Ayuso. El govern madrileny va justificar en el seu moment la compra d'aquest àtic perquè Ayuso necessitava una oficina temporal durant unes obres que s'han de fer a la seu de Puerta del Sol. Aquesta mateixa tarda, coincidint amb aquesta subhasta deserta, compareix a l'Assemblea madrilenya el conseller de Presidència, Miguel Ángel García Martín, que també presideix l'empresa pública que va adquirir l'àtic Planifica Madrid. García Martín haurà d'explicar, perquè de moment no ho ha fet Ayuso, els detalls d'aquesta operació de compra-venda i per què es va escollir aquest immoble.
1: Més enllà d'això, el govern espanyol ha aplaudit la rectificació de l'Audiència Nacional que permetrà construir el campament al port de Ceuta amb espai per 1.700 migrants. El ministre de Política Territorial i responsable del Comandament Únic de la Crisi, Ángel Víctor Torres, defensa que era un pas necessari per accelerar les repatriacions.
4: És una magnífica notícia perquè nos permite filiarlos y iniciar los expedientes para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país. Así que celebramos este auto que nos permite seguir trabajando en conseguir cuanto antes la normalidad en la ciudad de Ceuta.
1: La idea era que avui 800 persones ja es poguessin instal·lar en aquest espai de 16.000 metres quadrats, però no ho podran fer fins demà a causa del bloqueig judicial. L'Audiència Nacional va frenar el projecte durant 18 hores per una queixa del Sindicat Unificat de Policia i perquè faltava documentació. I a casa nostra, el tren d'alta velocitat amb 150 passatgers que s'havia quedat penjat dins d'un túnel a Sant Joan d'Espí ja ha pogut reprendre la seva marxa per arribar a l'estació de Sants. Han estat parats una estona a causa d'una avaria que ja s'ha arreglat i no ha afectat a la resta de combois. Resolta, per tant, aquesta incidència, tot i que, per altra banda, continuen les afectacions a les línies R2, R2 Nord i R11 per les pluges d'ahir, que han provocat dos esvorancs entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Segons ha confirmat Renfe RAC1, encara s'està fent les marxes blanques per poder restablir la circulació per via única. Igualment, no descarten començar a reprendre els viatges tripulats durant la tarda. Mentrestant, hi ha habilitat servei alternatiu per carretera.
2: I als esports, Joan Garcia es dubta seriós per enfrontar-se al Sevilla aquest dissabte a la Lliga. Segons el comunicat mèdic que ha fet públic el Barça aquest migdia, Joan té unes lleus molèsties al genoll dret i tot i que el club no n'especifica el temps de recuperació, podria perdre's el partit contra els andalusos per precaució. Un Barça que tanca la jornada de Lliga com a líder en solitari de primera, després de golejar ahir el Racing de Santander, una jornada 6 que es tancarà avui amb els dos últims partits, a les 7 Betis-Getafe i a 9:15 Màlaga-Vilareal, duel entre dos equips en zona de descens. Quedarà pendent el Llevant Atlètic Club de Bilbao, que es va haver d'ajornar ahir pels aiguats. La Lliga ha comunicat fa una estona que el partit es jugarà el dilluns 21 d'octubre a les 8 del vespre. I a l'agenda futbolística del dia també hi tenim Europa League amb el debut de la Real Societat contra el Bournemouth a les 9. A la Lliga Femenina, mentrestant, la blaugrana Clara Serra Jordi ha rebut l'alta mèdica després de lesionar-se ara fa un mes amb la selecció espanyola i fa una estona també ha entrat a la convocatòria per visitar demà l'Alavés a la Lliga. N'ha quedat fora Catacoll, que descansarà. I fora del futbol, també tenim avui en vol. El Barça visita el Montpellier en la segona jornada de la Champions. El partit començarà a 9:15.
5: Vine a la castanyada del Cabra Roc! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex-embuster i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catars, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! RAC 105 emissora oficial!
1: I el temps, a aquesta hora s'escapen alguns ruixats a cavall de l'Empordà i el Gironès, i a partir del vespre aquests xàfecs s'aniran repetint de manera irregular en aquestes mateixes comarques gironines, però també a les del nord de Barcelona. Demà al matí els ruixats afectaran sobretot la costa central, on podrien ser una mica més intensos, però de cara al cap de setmana ja s'imposarà el sol i es recuperarà la temperatura.
6: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
0: 11 minuts són els que passen de les 5 de la tarda. Hem deixat enrere Ernesto de Kaiser, que no sabem si, en fi, si algú li ha dit que
7: hola?
0: Que sabia, no.
8: Ah, vols dir que igual encara està explicant.
0: Bueno, clar, és que clar, se'ns ha tallat la comunicació. Ens hem quedat
9: a mitges. Almes de metal, eh?
0: Bueno, no sé, sí,
8: no s'ha tallat.
0: Tallat. No, bueno, no, és que no l'hem tallat nosaltres.
8: Bueno, que
0: s'ha tallat,
8: tallat
0: la línia des dels estudis de RAC1 a Madrid. Bé, coincidint amb la visita del primer ministre canadenc, això és notícia d'avui, Mark Carney, el Parlament Europeu dona el tram amenaçat avui amb grans arancels contra Europa si el Canadà acaba associant-se amb el Club dels 27. Trump ha fet aquestes declaracions just després de, creiem, de pujar.
8: Tot no, de baixar.
0: Era de baixar?
8: He llegit que era en baixar, sí.
0: De baixar del seu avió presidencial, l'Air Force One. Ara comprovareu que potser, com ja és habitual en el president dels Estats Units, no és el millor moment ni el lloc on, en aquest cas, fer unes declaracions. Escoltem-lo. If they do that, if I think it's an all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe. Bé,
9: era dins encara, era dins.
0: No, era fora. Era
8: dins el motor.
0: Era, no, baixant les escales al costat de... Que això és un, ho fa habitualment al costat d'un dels, bueno, dels dos motors que té l'avió. Bé, avui volem descobrir alguns dels aspectes que no s'expliquen de Donald Trump a banda de parlar dels Estats Units, i aprofitant la visita per Catalunya del periodista internacional i analista polític Gustavo Alegret, doncs l'hem acompanyat, que l'hem convidat a que ens acompanyi una estona per parlar de Donald Trump i de coses que ja coneixem i d'altres que no coneixem. Saludem, doncs, a Gustavo Alegret. Gustavo, bona tarda.
10: Hola, Toni, bona tarda.
0: Benvingut.
10: Bona
9: tarda. Era hora que vinguessis a casa, perquè, fill...
0: Sí, bueno, clar, ara estaven vostès mantenint una conversa de la de grapat d'anys que ja portes als Estats Units.
10: 19.
0: 19.
9: Que dius, ara?
10: Vaig aterrar el 26... d'agost del 2007.
9: Fixa't.
0: Ja és, tens doble nacionalitat o com funciona?
10: Triple, sempre.
0: Triple.
10: Jo un dia estava reunit amb un grup d'espanyols que hi ha a Washington i em van dir, però tu què penses sobre la política? Era un moment del Mas, el de l'1 d'octubre, etc. I jo els vaig dir, mira, jo sóc català de cor i espanyol de passaport.
9: Molt bé.
11: Molt bé.
9: Molt bé. Bravo.
11: Molt bé.
9: Bravo.
11: Això és una persona que diu uns arguments com d'humana.
9: Preciós.
11: No com altres, que no diuen res.
10: I em van fer fora del dinar.
8: Sí, què no? Dius ara?
9: De debò?
10: Van fer fora del dinar.
9: De debò?
10: Sí, sí, no ho dic.
0: No.
10: Em van dir que ja no podia tornar més.
11: Quina democràcia la seva.
8: Ells eren espanyols per partida doble.
10: No ho sé, escolta'm, jo sempre els hi deia, jo els hi vaig dir, quan es van esvalutar a la taula, els hi vaig dir, escolta'm, si el Fernando Alonso guanya una cursa i treu la bandera d'Astúries... I diu a la roda de premsa, soc asturià de cor i espanyol de passaport. Faríeu aquest sarau que heu fet amb mi per haver dit aquesta frase? I es van quedar callats. Ah, no és el mateix, tal. Que no és el mateix perquè els catalans estem sota sospita sempre, no? I d'aquesta taula els vaig dir, no sap ningú què penso ni què he votat. Però no penso discutir amb vostès, jo els hi dic el que penso i si els hi agrada bé i si no, avall, que fa baixar.
11: Molt bé, molt bé.
9: Molt bé, bravo.
11: I encara direm...
8: I vas marxar, eh? I vas marxar.
10: No, jo no marxo, però no m'han tornat a convidar. Escolta'm, allà on no em volen, no hi
0: sí,
10: vaig.
0: Sí,
10: no,
0: oh, clar, clar.
11: I molts d'aquests patriotes...
9: Clar. Ara...
11: On tenen la residència fiscal?
9: On té el passaport, el Fernando Alonso?
11: On tenen la residència fiscal?
0: Fora.
11: Ja està.
0: Això sí. Bueno, entrem en matèria, perquè tinc moltes coses a preguntar-li al Gustavo Alegret, que resideix allà, a Washington. A veure, primera qüestió. Per què Donald Trump sempre parla des de l'avió als peus de l'escala o dins el mateix avió Air Force One?
10: Perquè és un espai on el president està de passada, el grup de periodistes que l'acompanyen ja tenen les càmeres posades, és fàcil, és una manera de controlar el missatge del dia a dia, no convoques una roda de premsa, i pots fer declaracions breus que ajuden a marcar l'agenda política. I això Donald Trump ho fa molt bé, controla molt bé els ritmes de la narrativa política i del dia a dia. A més, hi ha una altra cosa que a Donald Trump també li agrada, que és, hi ha una imatge molt presidencial. Ell surt de la Casa Blanca i té el Marine One, l'helicòpter, al darrere i en marxa. Hi ha un marín que l'espera a l'entrada. Aquella imatge del president que està cap a cap a... Allò dona fa patxoca i ajuda a reforçar aquesta imatge presidencial. El soroll, és veritat, perquè nosaltres probablement som periodistes...
0: Bueno, mira, aquí tinc, per exemple, aquí tenim un altre fragment d'aquesta mateixa setmana, també parlant, en aquest cas, sobre els tipus d'interès.
8: Espera,
0: és que no té un assessor de dir-li, escolti, parli amb el motor, o sigui, lluny de l'avió, és que sempre fa el mateix, fa, els documents es fa a l'avió, és que no ho acabo d'entendre.
10: Donald Trump és el seu assessor i ell decideix que allò ho vol fer i ningú...
0: I allà, ha de ser allà.
10: Sí, a més... És...
0: Però és que no se sent el missatge que vol enviar, no se sent bé. És que no ho acabo d'entendre. És que no hi ha cap mandatari al món que faci això.
10: Però pensa que no només hi ha premsa, o sigui, mitjans audiovisuals, també hi ha diaris i també hi ha agències. I, per tant, un teletip surt amb les declaracions del president i no hi ha el soroll amb un teletip o amb un diari, no? Però ell marca l'agenda i d'allí surt un missatge de Twitter i crees una... La tele cada vegada la veu menys gent. Toni, i cada vegada la gent recorre més a les xarxes socials i amb una foto i amb un text petitet, curtet, del president dient una cosa. Per tant, ell sap que aquella imatge té molta força, un, i dos, controla molt bé el diàleg públic sobre determinats temes, si ell intervé.
0: Escolta, i tant de viatge, o sigui, tant avió, on va? Perquè, clar, aquí... Clar, són declaracions als peus de l'avió, són declaracions... Bueno, però a on va? O sigui, no s'està a la Casa Blanca.
10: Sí, Donald Trump viatja,
0: per on volta?
10: Viatja dintre dels Estats Units, ara que hi ha les eleccions de mitjà termini, fa actes de campanya a estats que són clau per moure i mobilitzar el vot. I
0: ara hi entrarem també, en aquestes eleccions.
10: Viatja molt a Mar-a-Lago, que li diuen la Casa Blanca del sud del país, i ell hi viatja, i se'n va a alguns camps de golf que estan a prop d'on ell viu, no? On està a prop de Nova York, o viatja a Nova York, o fa viatges internacionals.
0: Però és que és dia sí dia també agafant l'avió, vull dir que és un home que a la Casa Blanca no l'enganxaran. A veure, en alguns d'aquests viatges, per exemple, hem escoltat que Donald Trump, fins i tot també a les escales d'un avió, pot arribar a insultar els corresponsals. Recordem que li va dir, en aquest cas, a la periodista Catherine Lucy, de la Bloomberg News, quan ella li va preguntar sobre uns correus d'Epstein on se citava Donald Trump.
7: Senyor, si no hi ha res incriminatori als arxius, per què actua així?
12: Calla, calla, porqueta!
0: Bé, aquesta periodista, que és insultada, a partir d'aquest moment pot tornar-se... O sigui, pot fer acte de presència i pot tornar a preguntar, o és vetada ja per la Casa Blanca?
10: Només hi ha un cas que recordi, que l'administració de Trump hagi vetat un periodista, que va ser el Jim Acosta, de la CNN. Era el corresponsal en cap durant la primera presidència, li van retirar la credencial perquè ell era molt beligerant amb les seves preguntes, i al cap de dos dies va ser tal el grau de pressió i de resposta dels mitjans que van dir que li van tornar. Els periodistes poden tornar, la major part dels periodistes són molt professionals. El problema no estan els periodistes, el problema estan les empreses que aguanten els periodistes o que els hi donen la feina. Per què? Perquè Donald Trump ha après que convertint els periodistes en l'enemic del poble és una cosa que l'ajuda en la seva narrativa, però per controlar els mitjans ell sap que avui ha de controlar les empreses. I el món del periodisme passa per un moment molt feble. No hem trobat encara la gallina dels ous d'or que garanteixi la sostenibilitat i la independència dels mitjans de comunicació. I això fa que ell pressiona a través del regulador, la Comissió Federal de Comunicacions, veta o autoritza fusions, hi ha la Paramount Skydance vol comprar la Warner Bros. Discovery. Què hi ha dintre de la Warner Bros. Discovery? CNN. I, per tant, si hi ha algun intent de fusió per garantir la viabilitat d'aquestes dues empreses i dintre està la CNN, i la CNN em molesta, i a més em molesta com un corcó cada dia pressionant-me i recordant-me que hi ha els arxius d'Epstein, i etcètera, etcètera, doncs jo truco als empresaris i els dic: aquesta fusió no l'acabo de veure clara perquè afecta negativament el mercat nord-americà. I què fan els empresaris? Truquen als seus subalterns i els diuen, home, no apretem tant. I d'aquesta manera aconsegueixen amb pressió. I què ha fet Trump? No ha fet res. Només ha fet un comentari que li ha sortit de l'ànima en aquell moment, però ell sap que allò té una incidència sobre una operació empresarial valorada en 110.000 milions de dòlars. Qui vol perdre calés aquí? Probablement les empreses no, i llavors el que volen és que es garanteixi la viabilitat del projecte empresarial i després ja veurem. Hi ha una gran preocupació perquè els mitjans... La NBC. Jo veig-ho cada dia l'informatiu de la NBC. És l'informatiu del vespre, el TN Vespre. És el meu TN Vespre d'allà. Jo he vist un canvi. He vist un canvi en el to de la primera presidència i de la segona. I han fet coses que m'han semblat ridícules com a periodistes. Que és buscar l'opinió de la gent i dintre te posen sempre un tall de veu d'un trumpista que diu una bajanada. Per què és trumpista? No, però perquè està dient una bajanada. Per exemple, que puja els preus de la cistella de la compra o de la benzina i estan parlant de la inflació i aquell senyor diu, no, però el president és un gran president. Però què té a veure aquesta frase amb l'economia? Re, però la posen i segurament la posen perquè diguin, perquè ningú els hi digui, és que no balancegeu. Però el periodisme no és balancejar, és explicar què passa. Si un diu plou i l'altre diu no plou, què fa el periodista? Se'n va a la finestra, obre la cortina i diu, a veure, no plou. No diu, escoltem les versions de... A veure, què diu Pepet de l'Arnera? Que plou. I Joanet, que no plou. Aquesta és la realitat. No, així no funciona el periodisme.
0: Doncs aquestes... I estem en aquest punt. Escolta, ara la Marta Gailà va ordenar alguns escàndols de Donald Trump, però abans hem escoltat aquesta periodista preguntant-li pel cas Epstein. Aquest cas, que per mi és un cas inabastable, gravíssim, a dia d'avui als Estats Units podem dir que està, diguéssim, amagat o se li ha fet carpeta i punt i final? És a dir, és un cas que el podem donar per acabat?
10: El tema del CAPS Epstein ha baixat una mica en la realitat dels mitjans, no?
0: Però és un cas que no ha tingut continuïtat a nivell judicial ni a nivell... ha quedat com... No, com t'ho diria? No, amagat, no? És un cas que ha quedat curticircuitat per, no sé si la judicatura o... Com sabeu des d'allà?
10: Mira, hi ha dues coses.
0: Perquè les fotografies existeixen, hem vist fotografies, hem vist documents, hem vist tot. Com pot ser que no hi hagi una causa judicial sobre aquesta qüestió?
10: Ser amic d'Epstein i haver estat amb ell a la illa no vol dir que s'hagi comès una il·legalitat. És a dir, que Donald Trump, com molts d'altres, inclús Bill Clinton, per exemple, o el fundador de Microsoft, Bill Gates, haguessin viatjat o haguessin tingut una relació d'amistat o de negocis amb Epstein, no vol dir que haguessin comès irregularitats o il·legalitats. El que se sap de Donald Trump és que era amic d'Epstein. Clar, políticament això té un cost molt alt, però la investigació no ha demostrat ni que Donald Trump estigués a l'illa ni que tingués cap actuació il·legal, i per dir-ho en plata, cap relació amb una noia menor. Sí. Uh-huh. Per tant, aquí s'ha de respectar la presumpció d'innocència. Per què s'ha mantingut viu la història? Perquè els demòcrates els interessava de cara a les eleccions. Però què ha passat? Que els demòcrates s'han donat compte de que la millor manera d'erosionar Donald Trump és parlar del cost de la vida i de l'economia. No d'Epstein. Epstein és un cas més, és un element més. Però la gent no acaba votant Trump a favor o en contra per un cas d'Epstein fa uns anys. Acaba votant a Trump o a un candidat alternatiu perquè fer benzina em costa $80 més del que em costava fa 3 anys. O anar a comprar la cistella de la compra on jo pagava 50, ara en pago 80. I aquesta realitat és la que arriba a final de mes, et surt del compte i dius, la mare que em va matricular, però si això és caríssim, on s'has vist aquests preus? I llavors mires i dius, i per què ha passat? Ah, aranzels. Ah, la guerra amb l'Iran. Ah, la guerra amb Canadà. I on mires? A la Casa Blanca. L'any 92 va haver-hi una campanya electoral on es va presentar Ross Perot i un governador d'Arkansas que gairebé ningú sabia qui era, Bill Clinton. I aleshores el candidat que buscava la reelecció, George Bush pare, en la primera campanya va dir llegiu-me els llavis, read my lips, no apujaré els impostos. I els va pujar una miqueta, però va mentir. Va arribar aquella campanya i el candidat republicà va perdre. Va perdre i un assessor en un debat, al final d'un debat se li atribueix a un assessor de Clinton aquella famosa frase de It's the economy, stupid. És l'economia, estúpid. És la butxaca. La gent vota amb la butxaca. Aquesta. I després les eleccions de mitjà termini seran clau, si vols en parlem ara.
0: Sí, ara en parlarem.
10: Però habitualment tendeixen a donar-li el poder al partit que no està a la Casa Blanca.
0: Ara en parlarem de les eleccions, aquestes eleccions al novembre, si no tinc mal entès, però abans volem parlar amb la Marta Gailà d'una dona que també ha estat molt significada podríem dir aquest mes d'agost.
13: Mira, ara s'ha sabut que Trump ha pagat algunes col·laboradores de màxima confiança una paga extra de $45,000. $45,000. Sí, una pagueta... Nena. Justeta. Entre aquestes col·laboradores hi ha aquesta dona, de la que parlava el Toni, Natalie Harp, a qui es coneix com la impressora humana. Qui és aquesta dona que acompanya Donald Trump a tot arreu i com és la relació que mantenen entre els dos?
10: És una expresentadora de televisió, té 35 anys. El seu càrrec exacte és assistent especial del president i assistent executiva del president.
9: Fixa't, home, els ha de cobrar aquest cèntim.
10: Va sobreviure a un càncer d'ossos i ella atribueix la seva recuperació a una llei que l'any 2018, el primer mandat de Trump, va aprovar Trump i això li va permetre triar. La llei es deia llei del dret a triar. La va recuperar. Els experts... consultats pel Washington Post, ho mirava abans d'entrar, qüestionen molt que hi hagi una relació directa entre aquesta llei i la recuperació d'aquesta dona. Però ella ven la història. Els americans són molt bons explicant històries. I aquesta noia va participar a la Convenció Republicana del 2020 i va dir que Donald Trump era el seu salvador. Va entrar a la Casa Blanca, és expresentadora d'un canal de televisió que es diu One American News Network i, bueno, en el seu rol de presentadora va alimentar totes les teories conspiratives donant credibilitat a les acusacions de Donald Trump de que li havien robat les eleccions que va perdre.
13: S'ha parlat molt de la relació que mantenen entre els dos. Ara s'ha fet viral una foto que és falsa, creada amb intel·ligència artificial, en què es veu Donald Trump fer-li un petó a aquesta dona.
0: Ah, sí, sí.
13: Però és falsa.
9: És falsa.
13: És falsa. Aquí el tema és...
0: Perdoni, jo ja me l'havia...
9: La canallesca.
13: Clar, jo no sé com està Donald Trump amb Melania. Melania dorm a la Casa Blanca, o sigui, com...
9: Estan
13: no sé,
9: molt bé.
13: D'això se'n parla ja.
9: Molt bé.
10: Jo sé que us agrada molt el xup-xup, però no hi ha evidència de que Donald Trump tingui una relació sentimental amb Natalie Harp. Això per començar i per deixar-ho clar, perquè crec que especular en aquest sentit no ens porta més que a obrir la porta del xup-xup, no? Però la relació amb Melania sempre ha estat molt estranya. Durant la primera presidència, el rol de primera dama el va exercir més estant a la Casa Blanca. En aquesta segona presidència, Melania es mou bastant entre el Washington, Nova York i Palm Beach. I segons un llibre que ha publicat recentment una periodista del New York Times amb una altra periodista, la Maggie Haberman i el Jonathan Swan, dormen en habitacions separades. Ja fa molts anys, però mantenen a la Casa Blanca habitacions separades. Per tant, continua fent el seu rol, se'ls ha vist junts. Jo crec que Melania assumeix el seu rol de primera dama en alguns esdeveniments. I no ens enganyem, aquest tipus de coses es pacten. Jo crec que Melania deu haver tingut una conversa, i aquí estic especulant, no? Però jo amb Donald Trump dient-li, bueno, jo avui no m'agrada la part pública, però jo assumiré això, això i això, i això no. I se l'ha vist, i la premsa els respecta bastant, aquests espais. Sobretot el fill. El fill de Donald Trump surt molt poc als mitjans. Els mitjans respecten...
0: El que s'ha casat ara?
10: No, el fill que té amb Melania.
9: El fill gran de la primera dona.
0: Ah, sí.
10: De la segona.
13: De la Melania. El fill de la Melania.
9: Sí,
10: no surt als mitjans. Els mitjans respecten aquesta privacitat i no en parlen massa d'ell. Ell apareix en algunes d'això, amb alguns actes o esdeveniments, acompanyant sobretot la primera dama, o sigui, la Melania, però fora d'això mantenen aquesta privacitat.
9: Però senyor pregunta... Lagret, això és normal. A veure, dormir separats, la meva senyora i jo potser fa més de 50 anys que dormim, o 60. I, escolta'm, oli amb un llum, eh?
10: Que ronca vostè. Si ronca.
13: Ni ho sap. No
11: sí que ronca, sí. Que ja vaig estar a l'habitació amb ell allà a Wembley, quan vam anar a Londres, i tant si ronca.
0: No, ronca no perquè morir...
10: Perquè hi ha gent que ronca i han de dormir en habitacions separades, si no...
9: Ho fem des del casament, eh?
0: Però volia preguntar-li al Gustau que, parlant de Trump, hem conegut també que això també està en notícia aquests darrers dies, un oligarca rus, amic de Vladimir Putin, va finançar el casament del fill gran del president Donald Trump Jr. Però aquí la qüestió que ens preguntem molt a Europa és perquè Donald Trump sempre mai vol ofendre, mai s'enfronta a Vladimir Putin, no? No sé si als Estats Units això se'n parla, es posa sobre la taula o s'obvia.
10: Trump és un empresari del sector de la construcció que més va entrar en el món de l'entreteniment amb els concursos televisius i particularment amb el de Miss Univers. Des dels anys 80 té una relació amb oligarques russos, amb l'èlit russa, que li ha donat, i això s'està provat, però no és il·legal. Per exemple, li van comprar una mansió que tenia a Miami i li van pagar molt bé. També van comprar apartaments que tenia a Nova York.
0: Això els oligarques.
10: Els oligarques russos. Això demostra alguna cosa més, que hi ha una relació amb l'oligarquia russa, que a més és una oligarquia molt propera a Vladimir Putin? No. Hi ha aquesta relació i res més. El 2013 va ser molt evident que el concurs de Miss Univers es va fer a Rússia i això està organitzat per un oligarca que es deia Aras Agalarov, que està molt relacionat amb Vladimir Putin, i això se sabia. El 2016 no hi ha una evidència directa entre la campanya de Trump i Rússia, però Rússia va ajudar molt la campanya de Donald Trump i la derrota de Hillary Clinton, provocant o filtrant informació, hackejant-li el seu correu electrònic. Ho va fer Putin per ajudar a Trump? Home, un pot pensar que sí. Li va demanar a Trump? No hi ha evidència de que això passi. Ara què ha passat? Que hi ha hagut un oligarca rus, que es diu Umar Kremlev, que Donald Trump Jr. ha dit que és un amic personal. Home, és creïble que sigui amic personal. Per què? Perquè en les relacions de l'empresa Trump, qui feia de mitjancer moltes vegades era el mateix Junior, Donald Trump Junior. I, per tant, potser sí van tenir una relació. Ara, Toni, no tot el que és legal és ètic. I no tot el que és ètic és il·legal. I, per tant, hi ha una evident...
0: Però d'aquesta relació, disculpa, entre Trump-Putin, perquè, per exemple, Zelensky és un dels, en aquest cas, damnificats d'aquesta relació, perquè Donald Trump mai s'ha posicionat obertament a... o, si més no, no ha donat una ajuda, com va fer Joe Biden, amb la guerra, en aquest cas, de la invasió de Rússia a Ucraïna, no? És un tema col·lateral? És una qüestió que ja no interessa? No es valora? O sigui, no es parla d'aquest vincle entre Rússia, Vladimir Putin i Donald Trump? És una
13: la teva teoria... Que... Digue-li la teva teoria.
0: No, la meva teoria no, és la de Garry Kasparov. Garry Kasparov, que
13: però
0: jo li segueixo
13: compres,
0: un perfil...
13: Eh? Sí.
0: Garry Kasparov sempre diu que Donald Trump és un actiu rus. Jo sóc fan de Garry Kasparov. I jo sempre ho he pensat. Perquè mai diu quelcom, mai diu res en contra de Vladimir Putin i sempre el protegeix a Vladimir Putin.
10: Trump i Putin tenen una relació molt estreta. Tenen una comunicació directa, ho ha estat especialment evident durant la guerra d'Ucraïna. Han tingut trobades, a més, trobades amb espais molt privats. Va haver-hi un moment en què a la cimera del 2017 a Helsinki els dos es van trobar, només hi havia la traductora del Departament d'Estat, i quan va acabar la reunió, els papers de la traductora que apunten per poder fer la traducció o la interpretació es van estripar. Fixa't. Mai es van fer notes, com es fan habitualment, que es guarden als arxius nacionals, i al cap de no sé quants anys, 50, crec, es desclassifiquen, i un sap que aquells dos, Khrushchev i no sé qui, van parlar, i això és el que es va...
0: Això no consta, aquesta doncs, conversa entre Putin i Trump no consta.
10: I els dos tenen una afinitat política. El Trump admira l'autoritarisme. Això és una cosa, és una evidència. Ho hem vist amb la Xina, ho hem vist amb Ucraïna, ho hem vist amb Viktor Orban. Per tant, és un actiu rus. És un actiu que juga a favor de Rússia. Jo no diria que Donald Trump és un agent rus, però Vladimir Putin està encantat de l'actitud que té Donald Trump amb Rússia, perquè Obama i Biden i els anteriors presidents, si Reagan aixequés el cap, el tornaria a amagar ràpidament, perquè no s'ho creuria que el Partit Republicà estigués jugant en el joc que està jugant Donald Trump. En canvi, Donald Trump té aquest joc i podem especular de per què. Però l'evidència és la que ens ha de marcar quan fem l'anàlisi, i l'anàlisi el que diu és que hi ha proximitat, però no tenim més evidència que aquesta.
0: Ara amb la Marta Gailà parlem d'aquestes eleccions al mig mandat, però abans deixa'm una darrera pregunta que ens sorprèn, que és aquesta dèria que té Donald Trump de rebatejar, de posar el nom del seu nom arreu, no? Per exemple, ha ordenat que es tanqui el Kennedy Center, un dels centres culturals més importants dels Estats Units, perquè ell vol posar-hi el seu nom, però com que legalment, pel que hem llegit, no pot ser, doncs de moment ha dit que es tanqui i que s'han de fer una sèrie de reformes. Per no parlar del Golf de Mèxic, que el vol passar a anomenar-lo Golf Americà. També el nom de l'aeroport internacional de Palm Beach amb aeroport internacional president Donald Trump. I fins i tot planteja la idea de canviar el nom de l'oceà Atlàntic pel d'oceà americà. Aquesta fixació, aquesta egolatria, no sé si els Estats Units també la troben, si es parla, si es comenta, si ho és, en fi, ja ho troben normal en el cas de Donald Trump.
10: Mira, quan jo intento analitzar això, sempre intento veure una part que s'allunyi de l'animadversió per un personatge com Donald Trump, que pot generar aquest rebuig des del punt de vista de la qualitat democràtica. No? Tots els presidents, tots, jo crec que legítimament, tenen una necessitat de mirar la història i passar la història. Miren el seu llegat, aproven lleis que pretenen tenir una empremta en la societat i transformar-la. El que passa és que què li passa a Donald Trump? Que Donald Trump ho fa no per una voluntat aparent de servei a la societat, sinó per una voluntat d'encombrar el seu nom i projectar-lo. I ho fa per la via dels fets. Va tirar a terra l'ala est de la Casa Blanca,
0: sí, sí.
10: I va, quan algú va dir què ha passat aquí, que hi ha un munt de fum? No, és que hi ha això, anem endavant. És il·legal? No és il·legal, perquè si fos il·legal el Tribunal Suprem hauria dit que no ho podia fer. El que passa que hi ha una sèrie de tradicions que diuen que abans de tocar un edifici amb tradició històrica, hi ha una comissió que valora i fa l'anàlisi, hi ha el Congrés que opina, hi ha uns experts que diuen, i ell tot això s'ho ha passat per la faixa.

0: agrada i a ell li agrada sempre, ell sent que allò li pertany. I, per tant, l'accepta. I la segona gran obsessió és passar a la història. Llavors, ell vol projectar la imatge d'aquells molt ric, encara que no sigui tan ric com aquells, però vol seure i ara juga amb aquest poder presidencial que li dona aquest poder de poder seure i mirar la cara de Bezos, de Zuckerberg, de l'altre. Però, i l'avió presidencial aquest que ha acceptat va en aquesta línia. I passar a la història és la gran obsessió que té. Per tant, fa l'Arc, el Kennedy Center, amenaça a tothom si no d'això, si no es fa el que ell diu, vol fer el saló de ball i segurament li posarà el nom. Bueno, doncs la gent el que fa és escollir les batalles, suposo. El sistema judicial dels Estats Units funciona, eh? És a dir, l'altre dia parlàvem amb un americà i era una professora de la Universitat de Michigan que estava fent una investigació i volia parlar amb periodistes internacionals. I jo li vaig dir, mira, és veritat que hi ha un moment de tensió a la democràcia nord-americana, però també és veritat que el sistema judicial funciona. Hi ha un Tribunal Suprem que és conservador. Sí, però tot i siguent conservador, li ha tombat algunes iniciatives a Trump. Hi ha alguns circuits de judicials als Estats Units que han dit, això no es pot fer. I amb ell, això no li agrada. Però qui està aturant-lo? El sistema judicial. El Congrés està absolutament anuegat o segrestat per Trump perquè el Partit Republicà és el partit trumpista avui. I ningú gosa aixecar la veu. Però a partir del novembre, quan Donald Trump entri en el que s'anomena el final de mandat, que li diuen l'ànec coix, que no sé, és com un ànec que ningú li fa cas, perquè tothom està mirant qui serà el següent candidat, i llavors m'he d'apropar en aquell següent candidat, o quina és la meva estratègia per guanyar la meva reelecció, com a senador o com a membre de la Cambra de Representants. I el president ja no pinta. I a més aquest president té una popularitat molt baixa. Per tant, Donald Trump sap que a partir del 1 de gener d'aquest 2027 pot entrar en una fase de ningú m'estima. I això l'horroritza, perquè a ell li agrada ser el centre.
1: Parlem d'aquestes eleccions, sí, que són la pròxima cita important en l'àmbit de la política nord-americana. Se celebren el 3 de novembre, són les famoses eleccions de mig mandat, i tot i que no s'elegeix president, s'han convertit en un referèndum sobre Donald Trump. Ara ens explicava el Gustau per què està tan preocupat. Així va tancar Donald Trump la inèdita convenció republicana celebrada ara fa uns dies a Dallas.
2: Please raise your right hand.
3: Aixequeu la mà dreta, si us plau. Juro lleialtat al millor president de la història.
2: President in the history of the United States. That loves us so much.
3: Que us estima tant que ni tan sols pot respirar.
2: That I will go out with
3: que sortiré amb la meva família i els meus amics. Ho faré com sigui, tant me fa si estic inscrit o no. Intentaré fer trampes com un boig tal com fan ells. No hi ha hagut mai uns tramposos tan grans que no els importi gens. Sortiré al carrer, reuniré els meus amics i la meva família i votarem el 30 de novembre o votarem abans.
1: Què hi ha en joc en aquestes eleccions, Gustau? Perquè tu l'altre dia em comentaves, passi el que passi, li vagin bé o li vagin malament, Trump sabrà com capgirar-ho i com aprofitar-ho perquè li vagi bé a ell.
0: Donald Trump té una cosa que a mi m'ha sorprès durant... jo vaig haver de fer autocrítica com a periodista, no? Que és que sap llegir molt bé el pols del ciutadà nord-americà. I les enquestes diuen una cosa, però han demostrat que es van equivocar. Hillary Clinton va perdre estrepitosament i en aquestes últimes eleccions també semblava que anava d'un cant un duro, sí, sí. I no és veritat, va guanyar. És veritat que va guanyar de poc, però va guanyar tot arreu de poc. Per tant, les enquestes podien dir, home, sí, per aquí... No, però és que va guanyar els 6 o 7 estats que són pendulars i va guanyar el Congrés i va guanyar la Cambra de Representants. Perdona, el Congrés i el Senat. Per tant, Donald Trump, primer, llegeix molt bé això, i això a mi em fa dubtar una mica quan jo veig les enquestes. Jo ara tinc aquí al davant les enquestes sobre el nivell d'aprovació, i Donald Trump té un nivell d'aprovació del 58,2% de desaprovació, i només l'aproven el 39%. Això és una xifra molt baixa. Biden va acabar la seva presidència amb un nivell de desaprovació del 56%. Recordeu que Biden va ser molt criticat perquè era un vell erràtic que no la tocava, que es va equivocar en aquell debat. Bueno, doncs el nivell de desaprovació del Biden aleshores era del 56%, i ara mateix Trump el té més alt. La desaprovació de Trump és del 58%. Però tot i així, Trump té un sisè sentit des del punt de vista polític i que fa que llegeixi entès de la meva

0: perspectiva molt bé la realitat del país. I per tant, jo no les tinc totes. No sé què passarà. El que tothom diu és que l'economia serà el que l'acabarà enfonsat. Si l'economia anés bé, jo crec que Donald Trump torna a tenir un bon resultat. El Partit Republicà, perdó, torna a tenir un bon resultat. No? Donald Trump ja no es pot presentar. Aquestes eleccions de mitjà termini ell les ha convertit en un plebiscit. Perquè ell sap que si ell mobilitza la seva base, ell pot aconseguir que els votants arrosseguin el vot de veïns, de la comunitat, i s'acabi donant aquesta sensació de que el carro guanyador... Hi ha molta gent que vota, que no sap ben bé què votar, però que si olora, que si l'ambient de victòria el té A i no el té B, votaré per A perquè jo vull sentir-me part... Això és, la ciència política ho té molt estudiat.
1: Em vull sentir guanyador. Vull anar amb el carro guanyador.
0: I si ell construeix aquesta sensació, doncs escolta, si va del cant un duro, torna a tenir el control de la cambra. Per què és important la cambra? La cambra de representants, un, controla el pressupost, i dos, pot obrir una sèrie d'investigacions que poden fer-li la guitza durant 2 anys a Donald Trump. Investigacions que jo no crec que portin a un procés de judici polític, perquè per un judici polític sabeu que la cambra fa el judici, però el Senat és qui jutja, o sigui, qui condemna, perdó. I per tant, pot haver-hi un judici, com li van fer a Donald Trump, però com que el Senat necessites 2/3, cap dels dos partits arriba. I el Partit Republicà no donarà 6 vots als demòcrates, encara que tinguin la majoria, no arriben als 2/3 per poder condemnar i fer fora el president. Perquè em preguntaves que jo crec que guanyarà de totes. Si perd les eleccions, vol dir que els demòcrates controlen. I ara no té a ningú a qui fotre-li la culpa de qualsevol cosa dolenta que passi al país. Si controlen la Cambra de Representants, dirà els demòcrates no deixen governar, la culpa és seva, les seves polítiques volen imposar una agenda comunista, socialista, barrejant comunisme i socialisme que no tenen res a veure. I així tindrà un enemic amb el qual enfrontar-se. I Donald Trump és com un peix a l'aigua quan té un enemic. Ara no el té, perquè tot el control el té ell. I, per tant, quan ha de mirar a veure qui li foto la culpa, no ho sé, el vent. No hi ha ningú. Per tant, li aniria molt bé, penso jo, és una anàlisi personal, que guanyin els demòcrates. I si guanya ell, dirà, veieu aquestes enquestes d'aquests mitjans escarranossos que només volien dir que jo no anava bé? Mireu, vosaltres, ciutadans, que jo us defenso. Per tant, passi el que passi, amb ell li anirà bé.
2: Ara, en aquestes eleccions, el president Trump ha fet també una oferta molt, molt polèmica, almenys des d'aquí s'ha vist com a molt polèmic, que és que ha promès pagar $5.000 a cada nord-americà si els republicans guanyen les eleccions del 3 de novembre.
3: Doncs jo votaré.
2: Vostè no és nord-americà. Vostè no és nord-americà. Això...
3: Bueno, però ja m'hi faré, d'aquí allà.
2: Gustau, això és legal? I després, d'on sortiran tots aquests diners? Perquè l'economia nord-americana no està per tirar coets.
1: Bueno, això, perdona, ho ha de pagar ell, clar.
2: Són molts diners,
1: Això no ho paga el govern dels Estats Units, sinó que en aquest cas ha de sortir de la butxaca, i em sembla que he vist càlculs econòmics que diuen que és impossible...
2: 1,3 bilions de dòlars.
1: No sé, jo pel que vaig llegir, que no tenia tant de caix Donald Trump.
3: Però té aquella torre, té aquell hotel...
1: A veure què diu el Gustavo.
0: Jo, qui feia això? Això ho feia Hugo Chávez, això ho feia Nicolás Maduro, això ho fan els líders populistes autoritaris per comprar el vot. Això és una compra de vot, és l'expressió màxima del populisme que encarna Donald Trump. No? De fet, hi ha hagut alguns republicans que han dit no hi estem d'acord, però ho fan amb la boca petita, perquè volen ser fidels als seus principis, però alhora no volen enfrontar-se. No? A més, hi ha una gran contradicció. Mira, són 240 milions de ciutadans que haurien de cobrar aquests $5.000, que això podria incrementar, o tindria un cost de $1.300 milions. No tenen 1.300 milions de dòlars. Hi ha un càlcul que... Perquè ell diu que ho pagaran els arancels. Però els arancels estan provocant inflació. Si ell dona $5.000 als ciutadans, que no crec que ho pugui fer, però si dona aquests diners, hi ha un impacte directe en l'economia perquè provocarà inflació. Això ja ho vam veure durant les ajudes que va donar el govern de Biden amb el suport dels republicans, tot s'ha de dir, durant 2 o 3 pagaments. Jo vaig rebre xecs a casa meva de $1.000, perquè era el que donava el govern per ajudar i estimular l'economia. Però els últims va haver-hi alguns crítics que van dir potser ens estem passant. I es va disparar la inflació fins al 9%. Biden la va baixar del 9 al 3. I quan va arribar Donald Trump va dir en un parell de mesos jo baixo la inflació. I ara la té, si no recordo malament, el 4. Per tant, què passa? Que si ho fa contra els arancels, ha d'incrementar els arancels per poder pagar. Si incrementa els arancels, augmenta la guerra econòmica. Si no, ha de recórrer al dèficit. I el deute del país, que ja està a nivells extraordinaris, i el mateix secretari del Tresor està embogit amb els bons i la credibilitat que té el sistema nord-americà. Per tant, el que crec que acabarà passant és que si guanyen les dues cambres, aquesta promesa, com una altra que va fer, quedarà en aigua naf.
4: Escolta, que m'agrada molt això de rebre xecs a casa, eh?
1: Sí, sí, sí. Va, aquí el que rep són multes.
4: Sí, no?
1: Xecs,
3: no gaire. Quan te'l trobes pel carrer, que us parleu?
1: Però l'has tractat directament o...?
3: Home, allà a Washington no. Se deuen trobar pel carrer.
1: Home, per això
0: no surt massa, eh? No surt massa, Donald Trump.
3: Ah, no surt?
0: No, Washington és una ciutat molt demòcrata i quan ell surt...
3: La gent se li encara?
0: Algun crit sí que li fan.
3: Què dius?
0: Algun crit sí que li fan.
3: De debò?
0: Sí. Però és molt divertit perquè els polítics, quan jo els he vist, que algú els escridassa, ells fan veure que no senten, o fins i tot miren i saluden amb la mà.
3: Com si res.
0: Per què? Perquè la reacció... La notícia es convertiria en la reacció que ell tingués en contra
4: clar,
0: de...
4: Clar.
0: I Trump puja, diu, adéu, i assenyala. A mi... Jo he estat amb ell. Ell té una extraordinària habilitat per fer-te sentir important. L'Obama també la tenia. En Biden no tant, però l'Obama també la tenia.
1: Sí? Com ho aconsegueix, això?
0: La mirada, el nom i les preguntes que et fa. És a dir, tu arribes, ets Tony, i et diu, what's your name? Tony, how are you? How are you doing? Where are you from? D'on ets?
4: Sí. Mirant-te fixament.
0: I et mira fixament. I tu estàs allà, que estàs embadalit. Perquè ets periodista i tens la distància. Jo vaig tenir l'oportunitat d'entrevistar el Biden. Però quan va arribar el Biden, jo estava a la cadira i no volia veure'l abans, perquè tenia la sensació de que m'agafaria allò de... Després vaig xerrar una estona amb ell. Però en el moment de rebre'l, jo vaig dir, jo me sento a la cadira i que no em... Va arribar, em va donar la mà, va seure, jo mirava els meus papers i vam començar. I quan va acabar l'entrevista, llavors sí. Llavors jo ja aprofito, clar, t'apropes. Where are you from? I'm from Barcelona. Catalonia. Era el moment de l'efervescència del procés. Va sortir el tema, i ell opinava, i tal. Bueno, ja m'és igual, perquè ja ha sortit el tema. Però si t'ho fan abans... com a periodista, jo no, a mi no m'agrada.
1: Ara, com a periodista, t'hauria de dir què et va dir ell del procés.
0: Oh! No t'ho diré, però...
2: Oh!
0: Però...
2: Oh!
1: Jo li he preguntat. Jo li he de preguntar.
2: Home,
1: ell té tot el dret a...
0: Jo només et diré una cosa. Ell té origen irlandès. I aquí hi ha una connexió emocional. Ara, dit això, també et dic que quan un és president dels Estats Units, un el que no vol és sarau amb aliats. Ja tens prou saraus al món, com perquè un aliat on a més tens dos bases militars... que t'ajuden en la lluita contra el terrorisme islamista radical del nord d'Àfrica, tingui un problema intern que provoqui inestabilitat. Per tant, un pot tenir el cor d'una manera...
4: És el que anava a dir com tu al principi, no? Ell tenia el cor en un lloc i la raó en un altre.
0: Pots deduir això, jo no t'ho he dit, però jo crec que podria anar per aquí la cosa.
4: Clar.
1: Gustau Alegret, moltíssimes gràcies per la teva visita aquí a RAC1. Ens seguim parlant, en aquest cas des de la distància, perquè el Gustau se'n torna cap a Washington, periodista internacional i analista polític. Gràcies de tot cor per la visita i fins la propera. Un plaer.
0: A vosaltres, gràcies.
1: Gràcies, ara tornem.
5: Versió RAC1.
6: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
7: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
8: I supem a les millors taules del món.
9: En aquesta terra protegim i acollim.
10: Fem barri i fem pinya.
9: I fem i deixem de fer.
10: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
11: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
12: Generalitat de Catalunya.
13: El govern de tothom.
14: Descobreix els màsters de la Salle Campus Barcelona. Sessió informativa el 17 de setembre. salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. What if you take your expertise further?
15: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malacca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossieros en dona les claus a aigües turbulentes al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
16: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
17: El 29 de novembre, l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
18: Quan veus entre setmana, en un museu, una persona que s'asseu davant d'un quadre, l'observa amb molta calma i després s'aixeca i fa exactament el mateix amb el següent. Quan veus algú així, sempre et ve al cap la pregunta:
19: i aquest? A què es dedica?
18: Doncs a viure. Es dedica a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
20: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
21: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallers, Bolívia, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
22: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
23: Equipa't amb nous televisors, portàtils, mòbils,
22: frigorífics, rentadores, forns,
23: i tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
22: Fins dimarts 20 de setembre, supertecnopreus del Corte Inglés. També a la web i app i a Hipercor.
23: Consulta els models i marques que hi participen.
24: Presenta't a les oposicions de la Seguretat Social, perquè cuidant de tots, hi guanyem tots. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Govern d'Espanya.
5: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
1: 4 minuts, arribarem a les 6 de la tarda. Què ens has de comentar, Montse?
4: No, perquè hi ha una cosa que ha aconseguit Línia Directa que no mai vist en assegurances de la llar. Senyor Marcelí, si teniu l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i ho porteu a Línia Directa, pagues un 40% menys.
3: Fixa't.
4: Garantit! Amb les mateixes cobertures. Però és que això no és tot. Només per calcular el preu de l'assegurança entres en un sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Saps què deu ser, això?
25: Hombre, això mor diners. Imagina't tu.
4: Home, truqueu o entreu a liniadirecta.com perquè és el valor de ser directe.
1: Senyor Buigas, de nou bona tarda.
26: Hola, de nou. Hola, de nou. Benvinguts a la VIA, la intel·ligència artificial del Buigas, que és una intel·ligència que no és artificial, és natural, però com que és sobrenatural, sembla artificial. Esperem les vostres preguntes, ens podeu trucar, també podeu posar missatges, vaja, a les xarxes, amb preguntes per mi, jo les contestaré, i els que pregunteu avui, doncs ho contestaré avui.
25: Ho fa igual que el Gustavo Lavaret. Sí. Igual.
26: Vinga, endavant.
3: Parla
26: endavant,
3: clar,
26: la...
3: S'entén la primera.
26: Sí, s'entén tot. Endavant la primera pregunta. Hi ha algú aquí?
27: Hola.
26: Al telèfon?
27: Bona tarda.
26: Hola, bona tarda.
27: Bona tarda.
26: El seu nom, sisplau.
27: Chip Massip. Soc enginyer aeroespacial.
26: Ah, molt bé. Chip és un nom o...?
27: No, em diuen així.
0: És que m'ho van començar a dir... M'ho van començar a dir fa molts anys.
1: És un sobrenom, un sobrenom.
0: Ah, exacte, un sobrenom.
1: Chip, com ha dit?
0: Chip, Chip Massip.
1: Chip Massip.
26: Ah, molt bé. I el seu nom real, quin és? Comptes de Chip?
0: No... És que ara no el recordo. No recordo el nom que tinc. És que fa tant temps que em diuen Chip, Chip, Chip això, Chip allò, la Chip, adéu Chip, que ja m'ha quedat Chip i ja no me'n recordo com, ni com em deia.
26: Vostè no se'n recorda?
0: No, és que no...
26: Miri el DNI, no?
0: De no fer-lo servir.
26: A mi ara el DNI?
0: Ah, el DNI. Ah, calla, espera, que tinc aquí la cartera, és veritat, el DNI. Sí, espera un moment, ara els hi dic.
1: Tinc això
0: aquí.
1: A vegades passa, vull dir, bueno, passa, vull dir, que et diuen tant d'un un sobrenom que... Sí. Bueno, però sí, ja l'hauria de... Però t'hauria d'arribar ràpid.
0: Sí, mira, aquí, Espanya, posa el DNI, no recordava que era espanyol, pensava que era català, jo. Bueno, el meu nom, Miquel. Ah, això, Miquel, sí. Ara recordo que amoïnada perquè no se'n recorda. Chip, sí, tothom Chip.
1: Però Chip de Miquel no li acabo de veure jo.
4: No,
0: jo tampoc. No, de petit em deien Tete, el Tete, el nen, el Tete, i després no sé, com que em vaig especialitzar...
1: Però de Tete a Chip?
0: Vaig començar a estudiar per enginyeria aeroespacial i els Chips i els no sé què, però el Chip, el Mr. Chip.
1: Mr. Chip.
0: I el típic amic que fa la brometa i et queda. Aquí en aquell moment no era conscient, si no li vés trencar la cara. Però bueno, Chip.
26: Chip va ser, està molt bé. Quina és la seva pregunta?
0: Sí, perdoni.
26: Miri,
0: sí, la pregunta. Jo tinc un Mac Pro 3000 amb adaptació quàntica. Sí. I per uns càlculs matemàtics que necessito resoldre aviat, voldria saber com em puc baixar l'aplicació de càlcul Number Decimal Mega Complex Logarítmic Especial Matemàtic, però jo necessito la versió de la casa Pattington Watch 2000 PT, que és la més potent. Crec que és d'uns 340 Waltons. Yeah. Però s'hauria d'instal·lar, i això és molt important, sense desmuntar l'estructura bàsica del format interfàsic del meu Mac, si no pot ser un desastre. Mm-hmm. Això vostè m'ho podria fer?
26: Ja.
0: A baixar, a ajudar-me a baixar aquesta aplicació?
26: Sí. A veure.
0: Què passa? S'ho està pensant o és que no ho sap?
26: No, hosti, aviam. És que aquí falten dades,
0: és que
26: què? Falten dades.
0: Ah, dades?
26: Sí, falten dades.
0: Quines dades? Li he donat un munt de dades.
26: Sí,
0: vol ser el RAM, la memòria estàtica. És de 2.500 sota walls.
26: No,
0: jo creia que no és necessari, això.
26: No, ja sabia que de 2.500 això ja es dedueix amb el que ha dit. No. No, però li falten altres dades.
0: Però quina dada li falta?
26: El número de cubicitat del WAMA el té?
0: Del què?
26: Del WAMA.
0: Del WAMA? Però què és el WAMA?
26: No sap què és el WAMA? Si no sap això, no li puc...
0: És que no em sona gens, això.
26: Doncs no li puc fer, ho sento. Si no tinc el guama, no li puc...
0: Però a veure. Escolti, vostè no diu que té una intel·ligència sobrenatural? Doncs sí, digui'm, sisplau, què és el guama aquest, i on el puc trobar, i seguim.
26: Bé, és igual, 255, ja ho tinc, ja està.
0: 255?
26: Sí, 255, és igual.
0: D'aquest cop ha anat ràpid, eh? Perdoni, a veure, per recapitular una mica, perquè em sembla que... Pels oients també ho dic, eh? Em pot fer un resum de la pregunta que li he fet?
26: Per què?
0: Per concretar. És que em sembla que li he donat tantes dades que s'ha liat una mica la pregunta, no?
26: No, aviam, vostè ha dit just el necessari que s'havia dit. No,
0: ah,
26: ha dit res de més. No es pot resumir, ja està. És més, li faltava el guama i l'he afegit i ja està.
0: Molt bé, doncs ara que té el guama aquest, si és tan amable d'ajudar-me a baixar l'aplicació, i sobretot, miri de mantenir escrupolosament l'estructura bàsica de format interfàsic del meu Mac, eh?
26: Sí, ja va. Aviam, està davant de l'ordinador, vostè?
0: Sí, clar.
26: Vale, perfecte, així podrà veure el teclat i la de pantalla. Això és important. De moment comença bé. No, anem bé, de moment?
3: Sí, no cal.
0: Estic davant.
26: Vale. Ara, aviam...
0: Podem començar, si us plau?
26: Sí, ara farem un pas que, si no es fa, no es pot fer res més.
0: Sí. Ah, sí?
26: Sí, la gent, a vegades, si se'l deixes...
0: Ah, que és, doncs igual me l'he saltat alguna vegada. Vinga, comencem pel primer pas.
26: Si no el fas, res et surt bé. Ja no pots fer res.
3: Digue-li.
26: Que és iniciar l'ordinador.
0: Com?
26: Iniciar l'ordinador.
4: Engegar-lo,
26: sí.
0: Però si el...
26: El tens engegat?
0: Sí, ja fa estona.
26: Perfecte, anem bé. Això de moment anem bé. Vale, perfecte. Premi reiniciar.
0: Reiniciar?
26: Sí, que això diuen que això ho soluciona tot. Reiniciar.
0: Però com que diuen que ho soluciona tot? Però què diu?
26: Premi el botó reiniciar, sisplau.
0: D'acord, ja ho faig, ja està premut. Però insisteixo que no entenc ben bé perquè...
26: S'ha reiniciat ja, això?
0: No, esperi, encara s'està tornant...
26: Ui, l'ordinador li va lent, eh?
0: Com?
26: Va lent aquest ordinador, eh? És vell o què?
0: No, bueno, només fa 2 mesos que m'ho vaig comprar.
26: Ui, 2 mesos són com 20 anys amb informàtica, eh?
0: Però què diu?
26: Sí, no podrem fer amb aquest ordinador, eh? Ha de mantenir més el disc tou de dintre de l'ordinador, mantenir-lo més pressionat.
0: Però quin disc tou?
26: És igual. Anem pel que ens ocupa. S'ha obert l'ordinador ja?
0: Sí, ja està reiniciat. Ara quin és el primer pas?
26: Vale.
0: Hòstia,
26: apagui l'ordinador. Apagui, faci cas. O sigui, ara, abans de pagar, l'aplicació s'ha instal·lat?
27: No, però com vols que s'hagi baixat sola? No s'ha baixat?
26: Perfecte. És no normal que no s'hagi instal·lat. És normal. Anem bé, també, anem bé. Ara pagui'l.
27: Pagui,
26: sí, que havia passat...
3: Pagui, pagui.
27: Sí, apagar o tornar a reiniciar?
26: No, no,
27: apagar.
26: Apagar, apagar. Apagar. Apagar. Apagar. Vale. Un cop apagat...
27: Apaga i vámonos, aquest programa, la veritat. Bueno, sí, ja pago.
26: Un cop apagat...
27: Ja he pagat del tot, no sé on vol anar a parar, la veritat.
26: Ara ve el bo. Reapagui.
27: Com?
26: El botó reapagar.
27: Que el reapagui?
26: Sí, està al costat del reiniciar,
27: suposo. Però com es fa, això?
26: Sí. Al costat del reiniciar no hi ha reapagar?
27: No.
26: Que seria... Tu tens apagat, l'inici i s'apaga
27: ràpidament. No, només hi ha el reiniciar.
26: És inici i s'apaga ràpidament.
27: No, només hi ha el reiniciar en el meu ordenador.
26: Ah, doncs bé, és un ordenador normal. Vale, perfecte. El seu ordenador està bé, com tots els ordenadors. Torna a encendre i anem a, ja anem pel pas important.
27: D'acord.
26: No se preocupi, que ara ho tenim solucionat.
27: Sí, sí, ja el tinc encès, sí. A veure... És
26: vale, que... entri a Google.
27: Com?
26: Posi mode IA.
27: Mode
26: IA.
27: IA, sí, sí, ja està fet.
26: Veurà una finestreta. Pregunti sí. Allà. Un de l'aplicació que m'ha preguntat, posi-ho allà.
27: Però...
26: Faci'n cas.
27: Escolti, jo l'he trucat a vostè en aquest sí, programa, a la sí. Seva secció, per posar-lo a prova una mica i estalviar-me de parlar amb la IA, que no ho entenc.
26: No, però aviam, abans hem fet un parell de passos.
27: Quins passos?
26: Home, o de reiniciar i assegurar-nos que no hi havia el reapagar. Això és important.
27: Ah, mira, ara veig que sí, ja m'ha contestat, sí, eh? Veig els passos, haig de fer sí. I per baixar-me l'aplicació...
26: Vale, doncs fàcil, fàcil.
27: Sí, esperi que ho faig. Hòstia, que ràpid, tu, ja està, sí. Ja està, ja la tinc, ja la tinc baixada, tu.
26: Veu?
27: Ja la tinc, moltes gràcies, sí, sí. Ja la tinc baixada. Ja tinc baixada l'aplicació del punt number dècim al megacomplex logarítmic especial matemàtic de la casa Patinton Watch 2000 PT en versió ja 340 Walton, la més potent de totes.
26: Sí, perfecte. Que, escolti, provi a veure si funciona.
27: Sí, sí,
26: calculi
27: ara
26: el que havia de calcular una cosa avui, no? Calculi
27: sí,
26: això
27: sí.
26: I provem si
27: ho
26: funciona.
27: Ho puc fer aquí, amb antena? Doncs
26: sí, sí,
27: vinga, moment, a veure
26: vinga,
27: que, aviam, vinga, si, aviam si funciona.
26: Funciona.
27: Sí, sí. Aviam, moment, que ho poso.
26: Vinga, jo ho soluciono tot. És que...
27: Diumenge venen a dinar els meus dos fills amb les seves parelles i un net. Quan serem en total, comptant-me a mi i la meva parella? Ostres, que ràpid, tu, ja està, eh? 2 + 2 + 2 + 1, 7. Serem 7 a dinar.
3: Exacte.
27: Crec que és el resultat correcte perquè coincideix amb els que hem sigut cada diumenge, eh? Aquesta aplicació funciona de meravella. Moltes gràcies, senyor Buigas.
26: Per això volia aquesta aplicació de quàntica?
27: Sí, sí, era necessària, sí, sí, és que... Pensi que la setmana passada vaig posar una cadira i un plat de menys a la taula
26: Àlex,
27: i no vegi la bronca que
26: Àlex,
27: em va fotre la meva...
1: Però què fa?
26: Va, és que tenia tots els números perquè el pengés. Ho entès, aquesta última?
25: No, no, no ho entenc.
26: En fi, vinga, anem per la següent trucada o què?
1: Mm? Sí, sí.
26: Vinga. Tenim una trucada?
3: No sé ben bé què ha passat, però està bé.
4: Molt bé,
26: està
4: bé,
26: està bé. Tenim una trucada o no? Sí? Hola, bona tarda.
27: Miri, hola. Volia saber...
3: Sí,
26: bona tarda. El seu nom.
27: Volia saber quins medicaments em puc prendre per desinflamar unes hemorroides i un excés de flatulències amb incontinència fecal que em provoquen una al·lèrgia cutània general, mal alè, secrecions nasals, ansietat, disfunció erèctil, inflamació genital... I llavors em surten també com unes crostes entre els dits.
26: Esperi un moment.
27: Digui.
26: No, esperi, el seu nom, sisplau. Primer, bona tarda.
27: Bona tarda.
26: És que ja havia fet la pregunta i no he dit ni bona tarda. El seu nom, sisplau. Anem als passos.
27: El meu nom?
26: Sí, sí.
27: Des de quan la intel·ligència artificial demana el nom?
26: Bueno, és que això no és la IA, és la VIA, és la Boigas i intel·ligència artificial.
27: A veure, és que a part de la rapidesa, sí. Una de les avantatges de la intel·ligència artificial, sigui la IA o la VIA, o és l'anonimat. De fet, jo he preguntat el que he preguntat aquí.
1: Hòstia, noi.
3: Està podrit, eh? Se'ns morirà, aquest home se'ns morirà.
27: Perquè em fa vergonya preguntar-ho al metge, a mi, això.
4: Vergonya?
26: Escolti, està en directe, eh? Sap, no?
27: En directe on?
26: A la ràdio. Això, la VIA és... Boigas, intel·ligència artificial. Estic a la versió, RAC1. I hem fet una intel·ligència artificial que la gent truca en directe. I vostè l'està escoltant 400.000 persones o cosa així.
4: Ho acaba tot malament.
26: Que, va,
4: tot
26: tio.
4: Igual. Va.
26: Què havia preguntat aquest home? És que no he listat...
1: És que no...
4: És que tenia un munt de malalties.
3: Que morenes sí. I caga no, malament.
26: Ho tens gravat, Àlex, el que havia trucat?
3: No es trobava bé.
27: Volia saber quins medicaments em puc prendre per desinflamar unes hemorroides i un excés de flatulències amb incontinència fecal que em provoquen...
26: Escolti,
27: una al·lèrgia cutània general, mal alè, secrecions nasals, ansietat, disfunció erèctil, inflamació genital...
26: Escolti,
27: I llavors em surten també com unes crostes entre els dits.
26: Va. Tens el nom d'aquest paio? Això ho podem posar a les xarxes, això. Teniu, heu agafat el nom, no?, quan ha trucat aquest home? Doncs això, busqueu el qui és i ho poseu a les xarxes.
4: Però per què?
26: Que ho sàpiga tothom.
4: Escolta, quina poca gràcia.
26: Que té.
4: Ja.
26: M'has vist el que té, aquest home? És com un excrement.
4: Però ell no ho volia explicar.
26: Ja, és un excrement amb potes. Va! No hi he estat atent de la que havia dit al principi. Posa al final això.
2: Via, la IA sense errors, opinió i sentit de l'humor.
26: Vinga, ja està. Ja hem acabat.
1: Doncs sí, hem acabat...
3: Ha anat molt bé, eh?
1: Molt.
26: Sí, no?
1: Cada dia millor.
26: El balanç és positiu, no?
6: RAC 1.
7: Se mueven los coches y los pasajeros al tren. Los niños al cole, las cucharitas de nuestros cafés. Se mueven las ideas, los alimentos, los paisajes, la noche. Se mueve todo para que todo siga, porque la vida es movimiento y el movimiento es vida. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España. El ministerio de un país que se mueve.
8: Sabem que només necessites un bolígraf i un paper per donar forma a les teves idees. I després? Cafè, taules, cadires, llums, impressores, més cafè, tinta, papers, carpetes... Mundo Office, més de 30.000 productes de material d'oficina, mobiliari i solucions per al teu espai de treball, en estoc i amb entrega ràpida. Troba'ls a mundooffice.es.
9: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
10: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
11: Uf, setembre torna, el despertador torna, els embussos tornen...
10: Però les teves ulleres no, perquè aquest mes a Baviera la teva operació de miopia té un descompte de 200 euros.
11: I la primera consulta és gratis.
10: Informa-te'n al 900-180-100 o a clinicabaviera.com.
11: I aquest setembre torna sense ulleres.
13: Harry Potter i la Pedra Filosofal en concert. Torna a viure la màgia de la primera aventura de Harry Potter i els seus amics amb la pel·lícula completa en pantalla gegant, mentre l'Orquestra Simfònica del Vallès interpreta en directe la inoblidable banda sonora de John Williams. 19 i 20 de desembre a l'Auditori del Fòrum de Barcelona. No et perdis Harry Potter i la Pedra Filosofal en concert. Entrades a gransimfònic.com.
28: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar anar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
29: Vine a Sant Boi, vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè amb models nous i d'ocasió. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Vine per la Mercè.
30: Nima Fest, aquest dissabte 19 de setembre des de les 10 del matí. Test drive exclusius amb els últims models. Ioga, vermut amb DJ, paellada popular, màgia i molt més. Nima Fest, a les instal·lacions de Nima Automoció, a la Ronda Europa de Vilanova i la Geltrú.
31: Inscriu-t'hi ara a nimaautomoció.com.
6: RAC 1.
32: Aquest divendres l'Espanyol juga a RAC 1. A les 9, des de l'RCD Stadium, Espanyol-Elx. Últim partit dels blanquiblaus abans de l'aturada de la Lliga.
33: L'interior de l'àrea per la dreta. Marcos la posa, Roberto, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
32: I viu-lo en directe a RAC1 amb Edu de Batlle, Xavi Puig, Albert Ferran i Dani Solsona. I després tu diràs fins a la 1 amb Gerard Ballera. Aquest divendres, Espanyol-Elx a RAC1. L'Espanyol juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
6: RAC1. Tots som un milió.
34: Escolta, navega, descarrega, informa't. Notícies, podcast, jocs i noves funcionalitats Premium.
6: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
1: Dos minuts i arribarem a un quart de set del vespre. El Rocco Eisenhauser, que ja ens acompanya.
0: Doncs sí, aquí estic, estimat. Doncs molt bé. Vinc, sí, perquè vaig a una entrega de premis i avui a Liceu i vaig allà.
1: I quins premis són aquests?
0: Són els premis BTV. M'han convidat, vaig estar l'any passat, el càtering era espectacular i vaig dir, sí, torno. Torno pel càtering. No, home, torno per moltes coses.
1: Bé, podem saludar el Jordi Claret. Jordi, bona tarda, perquè la policia està buscant un pres condemnat per assassinat que ha fugit de la presó de Tarragona. A veure, anem amb els detalls, Jordi.
5: Sí, tenim diverses notícies d'última hora. Aquest cas, d'aquest pres fugat, el busquen des del migdia, ho ha avançat el diari de Tarragona. L'home s'ha escapat d'un restaurant de menjar ràpid del centre comercial de les Gavarres, a la mateixa ciutat. El diari explica que ha marxat per la porta del darrere del local, fent veure que anava al lavabo. Els Mossos han rebut l'alerta a les dues i de seguida han activat el dispositiu Gàbia per intentar localitzar el pres, però no ho han aconseguit i ara està en crida i cerca. El fugitiu és Pedro Cea, un veí de Corbera d'Ebre, de 52 anys, que va matar juntament amb el seu germà la parella de la seva germana, el 2007. Des del cas és popular perquè el va protagonitzar un episodi de crims. També dèiem novetats d'última hora, pel que fa a informació de servei, segons ha confirmat Renfe fa tot just uns minuts, ja funcionen les línies R2, R2 Nord i R11, que estaven tallades des de mig matí per dos esvorancs a la zona de Montcada. Rodalies assegura que es recupera el servei habitual, tot i que serà de manera progressiva aquesta tarda. S'ha provat que tot anés bé amb les marxes lentes, trens sense passatgers que han passat per aquesta zona afectada. Els esvorancs s'han detectat avui després de les fortes pluges d'ahir a la nit. S'han format a prop de la zona on hi va haver el gran esvoranc a finals de juliol. Adif assegura que aquest cop els forats no estan relacionats amb les obres, sinó que va ser cosa del temporal. I a Madrid, el conseller de la presidència del govern d'Ayuso, Miguel Ángel García Martín, nega que el polèmic àtic de Chamberí estigués pensat com una residència per la presidenta. Ara bé, admet que la documentació preveia que l'immoble pogués servir d'allotjament ocasional per a autoritats de visita o per les màximes autoritats de la Comunitat de Madrid, és a dir, per Ayuso. Madrid, Roger Perciba.
12: Sí, explicacions com a mínim una mica ambigües del conseller de presidència, que d'una banda nega que l'àtic fos per Ayuso.
14: La Comunitat de Madrid nunca compró un immoble para residencia de la presidenta, que como siempre vive en su propia casa.
12: Però després admet que a la memòria d'adquisició de l'immoble es parla d'allotjament ocasional també per les autoritats de la Comunitat de Madrid. Les explicacions del conseller no convencen l'oposició. Mar Espinar és portaveu del Partit Socialista.
15: ¿Quién dio la orden de comprar ese ático? ¿Puede el CEO de Planifica Madrid comprar lo que le dé la gana, cueste lo que cueste, con el dinero de todos los madrileños? Mire, ni bulos, ni culos, ni disimulos. De culo y cuesta abajo van ustedes con este tema.
12: Per cert, aquesta tarda s'ha assegut que la subhasta de l'àtic ha quedat deserta. Ningú ha fet cap oferta per quedar-se'l.
5: I un últim apunt. El Partit Popular Europeu ha aconseguit colar una resolució a Brussel·les que critica obertament el Marroc per la crisi migratòria a Ceuta. El text aprovat al Parlament Europeu és contundent perquè parla directament d'invasió. Descriu una situació límit amb instal·lacions d'acollida, serveis socials i centres sanitaris a prop del col·lapse i demana també que Rabat assumeixi responsabilitats. La resolució els exigeix com a socis de la Unió Europea que blindin les seves fronteres i assumeixin tan aviat com puguin el retorn de tots els migrants. Un document que avançat gràcies als vots dels eurodiputats populars, els conservadors i reformistes, els patriotes per Europa, que és el grup de Vox, i part dels liberals, els socialdemòcrates, en canvi, s'hi han oposat per evitar assenyalar el Marroc.
16: Vine a la castanyada del Cabra Rock! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catars, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben! RAC 105 a més hora oficial!
5: I pel que fa al temps, aquest vespre i nit la inestabilitat no farà net i s'aniran repetint els xàfecs a les comarques gironines, però també a les del nord de Barcelona. Demà al matí les pluges més fortes descarregaran damunt del mar, però localment podrien afectar alguns punts de la costa central, on podrien ser una mica més intenses. De cara al cap de setmana ja s'imposarà el sol i es recuperarà la temperatura amb un ambient més càlid al centre del dia.
1: Gràcies, Jordi. Ja podem saludar a aquesta hora l'Arnau Vila. Què tal, Arnau? Bona tarda.
2: Molt bé.
1: Ja t'has recuperat. Ahir va quedar mullat, però com un poll.
2: Sí, però ens ho vam passar molt bé.
1: Sí, sí.
2: Que això també compensa. Va. No estic encostipat, que això ja és...
1: Tenies paraigües davant i darrere?
2: No, perquè davant era a primera fila del meu bloc.
1: Va, no, salvar. Però... No, t'ho dic perquè jo un dia em va tocar un xàfec al que és el lateral de l'antic estadi del Camp Nou, que diria que... crec que vaig anar amb el Marcel Morilla, crec, i recordo que li varen preguntar a l'Abel Caral si plouria, i ens va dir que no, que estava convençut de que no. I recordo el partit de les Palmes i no m'havia mullat mai tant. Horrorós. Sempre me'n recordaré de l'Abel Caral, d'aquest gran encert que va tenir. Allò que li preguntes... No, allò que miren els radars, no sé què collons miren, però bueno, no sé. No. I sí que recordo, a la persona del davant amb el paraigües que li anava regalimant l'aigua...
2: Els teus peus.
1: Els meus peus. Llavors, clar, jo ja no sabia com posar els peus perquè anava caient l'aigua als peus. Per això t'ho dic, per això t'ho preguntava si tenies algú davant.
2: Jo tenia bassal davant.
1: Bassal d'aigua que anava regalimant.
2: Sí,
1: perdona que has estat el gran defensor que la cúpula del
2: senyor.
1: Barça no cal, des del primer dia que ho vas dient.
2: Jo ho mantinc, jo ho mantinc.
1: No, jo crec que és necessari. La prova és veure ahir ja en la porta, que semblava un treballador de pesca nova, amb el xubasquero groc, que semblava que venia del barco amb dos talls de lluç que els tenia sota la cadira.
2: Però la tribuna estava
1: una imatge tristíssima.
2: Sí, la tribuna, el Camp Nou original antic, estava coberta.
1: Sí, però ahir no, que no el vas veure. Era la llotja, que tots semblaven allò que els hi van donar un xubasquero i la porta amb el
2: xubasquero
0: groc. La de l'empresa aquesta turca és per jutjat de guàrdia.
1: Bueno, per alguna cosa serà que es va triar aquesta empresa, que ens la van vendre, que era solvent, que acabaria les obres puntuals, que si no les acabava puntuals pagarien 1 milió d'euros,
0: per dia!
1: Més, i que era un pressupost de 1.200 i pico milions d'euros, de moment ja anem cap als 2.000. Però bé, gent solvent i gent que acaba les obres puntuals.
2: Mira, ja ara per cert m'hi vaig fixar, que ja hi ha uns seients de la tercera graderia posat.
1: Molt bé.
2: Estan aïllats allà sols. Bé,
3: va ploure amb una certa lògica, em van fer 7, no?
2: Sí.
3: Tens 7? Doncs té pluja.
0: 7 van fer? Van marcar 7 gols.
4: I tant, però on estaves tu?
1: Però què és això? Vaig arribar ahir a casa, vaig posar la tele, i començava la segona part i vaig dir, bueno, escolta, va ser un festival, allò.
2: Sí, i és per això que avui fem una pregunta del dia. És a dir, hi ha una dada que il·lustra molt, que és el millor equip de la història de la Lliga les primeres 6 jornades. És a dir, no hi ha cap equip que hagués fet tants gols guanyant els 6 primers partits.
4: Ja baixarem, ja.
2: Per tant, avui...
1: Més la Champions, 7.
2: Més els 5 gols que li van caure en el pro en aquest
4: ja
2: cas.
4: Ja caurem, ja.
1: No, ho dic perquè...
2: No, és que
1: són 7 partits consecutius guanyant. 6 a la Lliga. Sí.
2: I
1: mira, ara veig Ernesto que torna a atacar a la 2 de Televisió
4: Estoy Espanyol. No
1: tindràs el problema que tenim nosaltres en línia. Bé, anem amb la pregunta.
2: Avui hem pensat en futbol de pel·lícula i avui volem que la gent triï els stories d'Instagram, quin títol de cine li posaríeu a aquest Barça?
1: A veure.
2: Amb 4 opcions. Apocalipsis 9, amb el número 9. S'ha d'explicar això, perquè això és el número 9.
1: Si no teníem 9, era una catàstrofe. Sí, resulta que
7: era
1: sense
7: un apocalipsis.
1: Sí, sí. Resulta que sense 9, escolta, millor que mai.
2: Millor que mai. Segona opció, Los Ángeles de Hansi.
1: Això ja és per boomers, perquè hi havia la sèrie de televisió i després sí que m'heu dit a la redacció que també després es va fer la pel·lícula.
2: Sí.
1: Aquesta no la vaig veure.
2: Tercera opció, Lamine's Eleven.
1: Bé, està bé, aquesta m'agrada, Lamine's Eleven.
2: Tot i que s'ha discutit si havia de ser Rafinha's Eleven, també. Hi havia dubtes sobre el lideratge, però Lamine's Eleven...
1: Lamine's Eleven.
2: I l'última opció, que és la meva preferida, el xucrut mecànic.
1: Molt bé. En homenatge a la taronja mecànica. El xucrut mecànic. Mira que és dolent, això del xucrut, Realment, no sé com s'ho poden arribar a fotre.
17: És allò fermentat, no?
2: Però és molt saludable.
1: Molt.
2: Tot el fermentat.
1: Sí. Ara després fots uns pets que, vamos, en riu tant tu dels avions del Concorde. Jo he vist gent al Heidelberg, aquest Frankfurt que hi ha a la ronda de la universitat.
0: Sí, aquell Frankfurt és mític.
1: És mític. Són gent superamables,
0: no.
1: El servei no. Realment no. És modèlic, i sempre tenen l'amabilitat de parlar-te en castellà. Sempre.
0: Sempre.
1: Si no fos cas que...
7: Sí. Perquè els entengui tothom.
1: Perquè els entengui tothom. I després m'agrada el servei, la simpatia, o sigui, sempre sí. És agradable.
0: Sí, sí, treballen a gust.
1: I treballen a gust i se'ls veu...
0: Estan ben pagats, a lo millor.
1: No sé, però són super cordials.
0: Però sempre tenen gent, tu.
1: I una de les especialitats que et col·loquen sempre és el xucrut.
0: Ah, sí?
1: I llavors veus els clients sortint a reacció de la que porten una hora al restaurant, surten, però a reacció... Pum, del restaurant.
3: Sí, doncs això no és tan saludable, perquè no has de fer esforç per caminar.
1: No, sí. Bueno, és supersaludable. No passes. Arriben tots a la plaça Universitat i aleshores ja s'enganxen els skaters, que sí. Es dediquen a trencar els turmells de tots els que hi passen, i és collonut, realment. Fan una coreografia fantàstica.
0: Un dia hem de parlar del tema dels skaters, perquè sí, això és un
1: no
0: mal de cap.
1: Res, no els diré, van però tots tortura, mig despullats, perquè han d'anar ensenyant els bíceps, bueno, la
0: cosa d'això. Sí, els abdominals.
1: Sí,
7: abdominals. Bueno, i els calçotets, no?
1: Abdominals, que calçotets i tatuatges. I aquest és una mica l'uniforme de l'skater de que soy guai.
0: I cabell una mica llarg.
1: Sí, soy guai. I aleshores tenen una tanca d'aquestes que a l'Ajuntament de Barcelona li sobren, perquè en tenen 74.000 ja distribuïdes per tot. I llavors en posen una per anar saltant.
0: Sí.
1: I llavors de tant en tant se'ls escapa l'skate, pot destrossar el peu,
0: sí.
1: I a l'imbècil, doncs bueno, va, això sí.
7: És com un videojoc.
1: Sí, tot suat, fet un fàstic, que dius, tio, és que va regalimant que has d'anar amb un motxo, perquè si no la gent rellisca allà al terra.
0: I el soroll no és una tortura per
1: sí,
0: vosaltres?
1: Sí, bueno, per mi és una tortura. Però jo, això... és que ho acaba... jo aniria amb una pala, amb una excavadora, amb una bulldozer, i vinga, hagan...
2: Però és com molt autobiogràfic, no, això? Estàs explicant una experiència personal.
1: No, estic explicant
7: però
1: la realitat.
7: Mai?
0: La realitat.
7: Que et ve un, això, un patinet, no t'ha passat
1: mai? I se'ls escapen! Escuche, perdone!
0: Són argentins.
1: Són argentins. Tots van amb el, això, les herbes
0: aquestes.
1: El mate, el Kate... ensenyant el pubis, que dius, xato, a mi què m'importa tu pubis? Tápatelo, coño.
0: Això és com el
1: tatuatge, el tatuatge de soy guai i tu no.
0: Tu
1: i llavors la porta la samarreta allò penjada aquí,
0: sí.
1: Saps? El pantaló, el calçotet.
7: Són grandets, eh?
1: Sí.
7: No tenen 14 anys.
0: No tenen 14 anys. Aquests seran 30.
1: I molts després acaben tots al clínic, perquè ja n'he vist dos o tres, que perquè foten l'hòstia.
0: Sí.
1: Llavors ocupen plaça, que dius, a la cola.
0: A la cola.
7: Que sí, ara sembles la Ferrussola. No, però
1: això... No, però té
7: raó. És com un videojoc,
1: raó,
7: Tu vas per allà i has d'anar esquivant.
1: Sí.
7: Bueno, és un joc.
0: I a més, entre ells es graven.
1: És d'ells.
0: Ah, sí, sí.
1: Es graven. I després, quan arriben a casa, es masturben ells mateixos.
7: I no
1: t'asseguis... Mirant-se com van amb l'skate.
7: I no t'asseguis els blocs aquests.
1: No,
7: perquè aquests
1: no
7: blocs
1: seure.
7: Són per anar a,
1: no,
7: per pujar amb el patinet.
1: És d'ells, tot allò és d'ells.
2: Però una pregunta, no ha anat a la baixa el fenomen?
0: No, continua.
1: No.
0: I després estaven al Magma, també.
1: I aquí s'hi afegeix un altre club social, que és el de la bicicleta sense rodes.
0: Uf,
1: que són gent
8: com
1: que no ha...
8: Sí,
1: són gent que no ha pogut entrar a treballar al Cirque du Soleil, no s'ho han pogut, perquè,
0: perquè
1: han vist que no tenen les condicions. I llavors van, s'incorporen a la plaça de la Universitat i també al MACBA, uns acròbates,
7: sí.
1: Que van amb unes bicicletes, però aquestes bicicletes, que són com a enanites, unes bicicletes de Lilliput, però van sense frens, i uns frenen...
0: amb les... Derrapando.
1: Com derrapant, tirant el que és el mecanisme enrere. I això també va molt de guai, amb una samarreteta
0: de tirants. Són tribus urbanes.
7: Però has dit sense rodes. No vols dir sense rodes.
0: Sin freno. T'ha equivocat.
1: No, bueno,
2: amb una roda.
1: Sense freno, o sigui, amb una roda o dos rodes, perquè depèn de... No, és que hi ha algunes que la porta com desinflada. I llavors aquests s'incorporen també a veure qui fa l'acrobàcia més espectacular.
8: Tu faries com aquella pel·lícula, quan el mañana no es alcança, que venien grues i anaven traient gent.
1: Sí, bueno, perquè ocupen tot, no pots... Ja no t'hi pots establir, perquè ho ocupen tot.
7: Una gràcia.
1: Bueno, tu, escolta...
7: Volia saber els percentatges, fa una hora que ho tinc aquí, si ho voleu. L'Apocalipsi té un 9%, hi ha una mica per retre homenatge al 9.
1: Que malament.
7: Els Àngels de Hansi, 68%.
1: Fixa't. Carai.
7: La Mins 11, 4%, i el Xucrut, un 19%.
2: El Xucrut, estem aquí.
1: Molt bé, a veure, que l'Àlex em diu que hem de fer una pausa, que...
0: Què vols fer? Què passa? Després parlarem...
1: No?
0: Si vols, vull la teva opinió de la polèmica del dia.
1: És que ja l'ha donat el Basté.
0: No, vull la teva.
1: No, jo...
0: Vull la teva. I la del resto?
1: Vull la teva. No.
0: Vull la teva. Jo crec que Catalunya, a més, la gent ara venint cap aquí...
1: Catalunya s'ho mereix. Ara tornem.
9: Versió RAC 1.
10: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
17: I supem a les millors taules del món.
11: En aquesta terra protegim i acollim.
13: Fem barri i fem pinya.
17: I fem. I deixem de fer.
18: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
19: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
20: Generalitat de Catalunya.
21: El govern de tothom.
22: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
23: Vine a la Roca Village i viu l'emoció de descobrir noves sensacions, noves tendències, nous dissenys en les col·leccions que acaben d'arribar. Explora les millors marques com Adidas, Carhartt i Hof per menys. Visita la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
24: Ja arriben les festes tradicionals de la Sega de l'Arròs a les Terres de l'Ebre.
25: Tradició, cultura i natura en família.
24: Lo 19 de setembre a la Ràpita i el 20 a l'Ampolla.
25: A més, gaudeix de les jornades gastronòmiques de l'arròs del Delta de l'Ebre de l'11 de setembre a l'11 d'octubre a restaurants de la Ràpita del Tebre, l'Ampolla i Amposta.
24: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
25: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
26: Podem estar d'acord en moltes coses o en cap, però en una estarem sempre d'acord. Si és bo, ha de ser realment bo. Embotits i carns de raça rústica, Ral d'Avinyó. Realment, menjar bé comença amb Ral d'Avinyó.
27: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallers, Bolívia, quin moment tan bonic, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
28: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
29: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
28: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
35: Medishore.
36: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malacca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossier us en dona les claus a aigües turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
37: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar en ala delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endú-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda Ponés.
38: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmanes passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el cuponàs de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cuponàs de l'11. Sigues ric en viure.
39: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
40: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
41: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
40: Us hi esperem.
42: Mira, ja ve, recta final.
43: Mola de Déu.
40: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
44: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
45: Un autèntic bochorno.
41: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
40: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
41: amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra i Ral d'Avinyó.
0: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
2: La Selva, la marca del bon pernil, us ofereix aquesta secció.
3: Vinga, agafem el pernil televisiu, sí, i comencem a tallar-lo finet, finet, però finet, que no es trenqui. Finet, no, finet. A mi quan es talla massa i queda serradura...
4: Diuen, vols que es trenqui o no?
3: Sí.
4: Jo dic que sí, perquè m'agrada molt finet.
5: No, però tu saps la notícia aquella de que han enxampat a un viatger americà que va estar a Espanya i va anar, va tornar a casa seva i als Estats Units i el van enxampar amb una maleta sencera de quilos i quilos d'embotits? Espanyols.
3: Bueno, doncs,
5: ara buscarà la Montserrat, no, sí, no, però, no, però ple d'embotits pues fins a dalt.
3: No es pot entrar, eh?
5: Per això?
4: No.
5: Per
4: això. Deixa'm dir-te una cosa, parlant de menjar, que ens ha escrit una persona alemanya, aprofitant que ets tu aquí, que diu que, parlant del xucrut, i diu, si seus al vàter dues hores després d'haver-te'l menjat, neteges les canonades. I el Heidelberg diu, anava amb els seus pares i té 59 anys. I que en alemany diu, que es diu Sauerkraut.
5: Sauerkraut.
4: Eh?
3: El xucrut és el mal.
5: Sauerkraut. És molt, és un,
3: bueno, va,
5: és un
3: que després diràs que no tens temps.
5: Sí, sí, sí. Anem a posar la sintonia del safareig, perquè tenim safareig.

0: veure, la bomba la llançava el Jordi Basté aquest matí a les 8 explicant...
1: Que vol dir que és un home, el Jordi, que és... és a dir, que es fixa en tot.
2: Sí, sí.
0: Ja l'havien avisat.
1: Perquè jo vaig veure... No, ho dic perquè jo vaig veure l'obra al teatre.
0: Sí.
1: I després, el dilluns, que crec que és quan es va
0: emetre
1: la ràdio, vaig veure l'obra a casa... Jo no vaig, no vaig percebre, no vaig tenir...
3: No vas fixar?
1: No. És que no me'n vaig adonar.
0: És que està molt ben tallat, eh?
2: Està molt bé.
0: Està molt ben tallat.
2: Molt ben editat.
0: Molt ben tallat. No te n'adones.
1: No, em vaig adonar.
0: No te n'adones. Bé, per la gent que no està al dia del tema, és, bueno, doncs TV3 va emetre l'emissió...
1: Bueno, si voleu, mira, ho recuperem ràpid perquè la gent que no hagi escoltat aquest matí al Basté, que evidentment no tenen cap obligació, doncs...
4: Jo sí que ho he sentit.
1: Bueno, doncs...
0: Tenen altres horaris.
1: Primer escoltarem el fragment de l'obra teatral.
5: Presento un programa de ràdio en una de les principals emissores del país. RAC1, no sé per què ho amago, És un programa magazín de vespre on hi puc fer bastant la meva i tenim molta audiència. Vull dir que la ràdio... també sóc la reina.
1: És l'Àngels Gunyalons, qui interpreta una de les protagonistes d'aquesta obra, i ara escoltarem el fragment a més dilluns, on hi notareu l'absència del nom de l'emissora.
5: Presento un programa de ràdio en una de les principals emissores del país. És un magazín de vespre on hi puc fer bastant la meva i tenim molta audiència.
0: Però ja s'ha tallat.
5: Vull dir que la ràdio... també sóc la reina.
0: Has aparegut.
1: Jo com no em va... Clar, no ho vaig detectar.
0: Home, t'has de recordar molt, i sobretot que l'hagis vist feia pocs dies, després de veure la meva emissió amb lineal.
1: Sí,
0: és a dir que... bé, la cosa és que a la casa la sorpresa ha sigut majúscula, i us ho puc dir. La presidenta...
3: Quina casa?
0: La TV3. Ah. No ho sabien.
3: No ho sabien, eh?
0: No ho sabien.
3: Exacte.
0: I amb les persones que he parlat m'ho diuen, de veritat... T'ho prometem, no ho sabíem. No ho sabíem. La Rosa està, la presidenta està com una moto, està molt emprenyada.
4: I qui ho ha tret, això?
0: I això és la decisió d'una persona que va decidir, que és més papista que el papa, que va decidir, perquè com hi havia una consigna des de fa molts anys en aquella casa, que tot el que sonés a RAC1 es tenia que, com a mínim, evitar, doncs ell va... continuar amb aquesta consigna, que és, bé, si surt RAC1, doncs ho hem de treure.
1: O sigui, es pensava, com ha estat alguns combatents japonesos, que la Segona Guerra Mundial continuava. O sigui, ell continuava, o sigui, estava...
3: molt bé aquest civil, molt bé aquest civil.
1: Bueno, això ha passat amb combatents de... Concretament fa poc, l'altre dia que al Basté parlaven, crec que era el Mar Artigau, que parlava d'un combatent japonès que va estar defensant una illa i que es pensava que estaven en plena Segona Guerra Mundial.
3: I
1: quan van arribar li van dir, no, si ja s'ha acabat... Doncs veig que aquest home, o aquesta persona, o aquesta dona, o qui sigui, pensava que encara s'estava amb aquesta guerra mundial.
0: Sí, perquè, a més,
1: contra RAC1.
0: Aquí, a més, hem dit que aquí s'ha vetat a gent que treballa a RAC1, que presenta programes, se l'ha vetat en el passat per presentar i fer continguts a TV3. Se l'ha vetat, i aquí ho hem explicat.
6: I et falta la versió original que també parlava de mi, també.
0: Ah, sí?
6: I això ja ho van tallar al principi.
0: Ah, sí?
6: Parlava de mi, o que era jo...
0: A vostè?
6: Sí, el primer es parlava... Després això ho van tallar...
3: A la primera vegada.
1: A veure, podem centrar-nos?
0: Digues. Bé, dit això, aquesta persona, el que em diuen és que està molt fotuda. Molt
1: fotuda pel tall.
0: Fotuda perquè jo crec que potser la persona no sabia que això m'acabaria sortint. Perquè si no, com a mínim demana permís a dalt. El següent, a l'esclau del departament aquest. És a dir, no és molt difícil entendre que això, teatre, entreteniment, pertany al departament d'entreteniment de TV3. I allà, en aquest departament, hi ha una sèrie de persones que treballen. I hi ha una persona que mana molt, que és el que mana. Aquesta persona que mana molt no ho sabia. I entenc jo que pensava...
1: No
0: que
1: sabia què?
0: No sabia que s'havia censurat aquest moment.
1: Val.
0: És a dir, que aquesta persona no va dir...

0: no li va dir res al seu superior.
1: Bueno, tampoc has d'anar explicant tot el que fas. Prens decisions...
0: Com el que dic, abans havia unes consignes en el passat...
1: És com si jo cada dia hagués d'anar a veure l'Eulàlia Carbonell i explicar-li els continguts que faré.
0: I tant.
1: Doncs no, tiro...
0: Ah, no ho fas?
1: Doncs no. Tiro pel dret i ho faig.
0: Em sembla que
1: en canvi, en algunes èpoques a TV3... A Catalunya Ràdio, mai.
0: No.
1: I aquí però a TV3, cada setmana anava i explicava els continguts del programa.
2: S'havia de fer.
1: S'havia de fer evidentment, alguns eren censurats.
0: No, no, avui el dia continua havent el paper d'una persona a TV3.
1: Dic, perquè aquesta persona que va prendre aquesta decisió, doncs, autònomament, doncs, va considerar que RAC1 havia de desaparèixer i, ja està. I entenc que no comuniqués al seu superior. Perquè, bueno, hi ha una certa autonomia, és el que dic, jo no vaig aquí...
2: Però si tu abans ho havies de fer a la Tele3...
1: Com?
2: Si tu abans ho havies de fer a la Tele3, faré això...
1: No,
2: faré...
1: Li parlo de fa molts anys, eh? A dia d'avui...
2: Ha canviat, vols dir?
1: No, jo fa molts anys que no treballo a TV3, per tant, no sé ni com funciona ni què fan, però el que dic és que aquesta persona que va tallar això... Pues,
0: i la coneixes, eh?
1: El que diu el Rocco, pues, no sé qui és... Doncs entenc que autònomament, doncs, si ell encara estava a la Segona Guerra Mundial, doncs va prendre la decisió.
0: A mi em sap greu per ell, perquè jo el conec i és una excel·lent persona. Llavors, però és un bon soldat i ha fet la seva feina, el que passa que ha arribat en el temps... A mi el que se'm diu és que el Siegfried té una intenció, que és intentar millorar, i la Rosa també, de millorar les relacions amb el grup Godó. Des de fa un temps, no molt llunyà, la idea i la línia que volen fer és intentar millorar aquesta relació que tenim perquè és l'empresa de comunicació privada més important del país i s'ha de tenir una bona relació.
3: Sí, però són llordos.
0: I no, no, hi ha hagut moltes tensions en el passat i això i aquesta relació la volen millorar. Mm-hmm. I això per ells ha sigut una bufetada. Una bufetada. Ja està. Passem a una altra cosa?
1: No, vull dir que...
0: Tu vols dir alguna cosa al respecte?
1: No, és que no tinc res a... No tinc res a comentar.
2: Jo miro...
1: No, vostè m'està mirant a mi i és que jo ja miro. No tinc res...
2: Jo miro el 324.
0: No et sorprèn, No et sorprèn.
1: No em sorprèn perquè... A veure, a mi... Jo quan he escoltat aquest Matel Basté he pensat... Bueno, una més. Quants cops ho hem viscut, això?
4: Sí, sí, tant. Home, però és tallar un fragment d'una obra de teatre. És que ho trobo... Bueno, és rinxular.
1: Em sap greu dir-ho, però a la Corpo hem vist... Jo, no n'hi ha, hem viscut moltes manipulacions de menys tenir, no menys tenir, sinó d'ignorar. Exacte, RAC1, per tant, bueno, he pensat, bueno,
0: doncs ells no veuen, no ho suporten que sigui líder en RAC1, no ho suporten. Des de fa molts anys aquests directius no ho veuen, voldrien que Catalunya Ràdio fos líder. Sí, sí. I en lloc de sumar, perquè estem en el mateix país, amb ràdio en català, etcètera, i escolta'm, ens l'alegrem per el vostre èxit, i no es pregunten per què nosaltres no som líders, què fem malament amb el pressupost que tenim per ser líders, llavors no ho suporten. Llavors ens trobem que cada vegada que hi ha els EGMs, doncs intenten amagar, que ara s'ha revertit, per sort, des de fa un temps, des de que han canviat una mica el Departament de Comunicació, la cosa s'ha revertit una mica i ha millorat, però jo els hi deia, perquè no us dona vergonya a les peces que feu? I, a més, una persona que treballa informatius que va fer aquella peça, em dius que ve dictat de dalt. Les imatges i el que han de dir. I això ha anat millorant en els últims EGMs. Mm-hmm. Però recorda que, inclús a l'època de la Mònica Terribas, les peces dels EGMs era un escàndol, inclús el Basté ho deia, però escolta'm, però que nosaltres aquí hem desaparegut.
1: Per això et dic que... Quan jo aquest matí he escoltat l'editorial del Jordi, doncs sincerament...
2: No t'ha vingut de nou.
1: No he pensat... Bo.
0: Però com a periodista ho trobes greu, que hi hagi una censura com aquesta?
1: Jo ja fa temps
2: arriba
1: que...
2: Un punt.
1: Jo, perdoneu, jo hi ha coses que ja fa temps. O sigui, jo ja estic amb això, ja fa temps que vaig tirar primer la tovallola, ja ho he denunciat un grapat de cops aquí en el programa, Jo crec que fins i tot la gent ja en té més que sentit i està farta de, la, de les no, de les meves denúncies, i jo ja d'aquest tema, és que ja t'ho he dit abans, ja no en vull parlar més. Ja
0: és que el Basté tenia raó aquest matí, quan, sí, quan ha dit, ostres, més promoció que fem de TV3 no fa, no fa, bueno, ni Catalunya Ràdio.
1: Va estar el Quim Masferrer. Exacte. Aquí el, sí, el dilluns,
0: i jo ahir vaig estar
1: parlant de l'obra de teatre,
0: sí,
1: i del,
0: i del
1: Foraster.
0: Del Foraster.
1: Foraster.
0: I jo explicant lo de la gran cita.
1: Però bé, escolta, és igual. I
2: jo

0: miro el gol a gol i l'11, eh?
1: Sí,
2: mira tu, exacte. Jo em miro com si fos ahir.
3: Sí, sí. I ho diem, i ho diem, i no tenim cap problema. I jo poso talls de Catalunya Ràdio, de tant en tant, de la...
2: Doncs ja està, Rocco.
3: I ells...
4: Doncs ja està.
3: Bueno, bé, passem a un altre tema.
0: Sí, sí.
3: A veure com acaba tot això, però jo...
4: Si no, també podem obrir el meló de Catalunya Ràdio, però tampoc l'obrirem.
2: Ara que anàvem a acabar...
3: No, ara que anàvem a acabar...
0: Ara ho havíem acabat i ara torna-hi.
4: No, dic perquè també hi ha... El que passa a TV3, també hi ha gent a Catalunya Ràdio que té aquesta mentalitat que... Bueno, és...
3: No suporten que RAC1 sigui líder.
4: Ho porten malament.
3: No suporten.
4: Bueno, doncs ja arribarà algun dia que les torna...
0: Tot canvia. Tot canviarà, i tant.
4: Tots són cicles, vull dir que...
3: Bé.
4: Vull dir que ja...
3: Només dic que jo tinc la... Per el que m'han explicat, no crec que pugui continuar molt de temps més en el càrrec. I suposo que finalment l'hauran de canviar de lloc. Això és el que se m'ha dit. Estan molt emprenyats.
4: Bueno.
3: Molt emprenyats.
4: Tanquem, sí, tanquem el
3: capítol. Escolta, deixa'm passar... Deixa'm per comentar.
0: Li
4: ha dit a l'Àlex que posi la pianola.
3: La pianola. Deixa'm comentar-te que han fitxat a Pepe Navarro fixa els dimecres a la mesa amb la Cristina Pardo,
4: sí,
3: que jo pensava que venia només puntualment un dia i te'l vaig portar el dia que vam parlar de Cristina.
4: Sí.
3: Però no, però ara ve cada setmana, sí, i a més vam afegir a Santiago Segura ahir a la taula. Hosti, per explicar
4: quina barreja,
3: coses,
4: no?
3: De... Bueno, és que va
4: ser... No, vull dir Pepe Navarro, Santiago Segura...
3: És que Santiago Segura va ser guionista de Pepe Navarro.
4: Ah, què dius, ara?
3: I va explicar que el volia acomiadar, al Pepe Navarro, i 5 minuts abans que l'acomiadés, deia Santiago Segura, pues jo plego.
2: Luego está Santiago Segura, que aquí donde le ven fue guionista de Pepe Navarro.
5: ¿Había guión?
6: Muy poco.
7: Se fue antes de que lo echase.
2: Se enteró
7: que lo iba a echar en un programa.
6: Gracias, y... tu hermana no le dijo. Mari Navarro dice, os va a llamar Pepe al despacho que os va a largar. A otro guionista de mí, dejemos. No podemos permitirlo, vamos a despedirnos nosotros primero.
2: O sea, escribiste el guión de tu despedida, ¿pero era mal empleado o qué?
6: No, o sea, lo que pasa es que éramos pluriempleados.
7: Sí.
6: Entonces íbamos al Estamos Todos Locos, que era el programa, íbamos solo a media jornada y luego nos íbamos a Barcelona, a otro programa que había. Y entonces Pepe decía, ¿pero dónde vais? Y digo, no, es que tenemos unas cosas. Y al final, pues eso, dijo, esto no puede ser. Porque los guionistas estaban ahí 24/7.
7: Bueno, es que yo los espero en el despacho. Para entrar y decirles, se acabó, y entra Pepe, que nos vamos a ir, o sea, no puede...
5: No cuentes con nosotros.
6: No queremos ni el finiquito, ¿no? Además, Pepe, como claro, le jodió, claro, o sea, dijo, pero ¿por qué os vais? O sea, como que encima, que le jodió, ya se lo explicó, ¿no? Es que nos ha salido una cosa,
3: que dolent el Pepe Navarro perquè ell hagués disfrutat o gaudit dient esteu acomiadats, però els altres 5 minuts abans es van acomiadar.
0: Ah. Però ara riuen, però em sembla que el dia que devia passar...
4: Bueno, però fixis, això sí que abans que et facin fora...
3: Sí.
4: Més val marxar 5 minuts.
3: Sí. Perquè la germana es va xivar. La germana es va xivar.
4: Bueno, ja, però suposo que el Santiago Segura també deuria veure que la cosa no anava massa bé.
3: Sí, sí. I com sempre passa, que quan et funciona el programa i fas audiència no hi ha problema...
4: Però li va bé la mesa?
3: Bueno, ahir era un dia una mica estrany. A Catalunya va fer un 4
4: i pico. Perquè hi havia futbol.
3: Havia futbol a Catalunya.
2: El Barça.
3: Però a Espanya va fer, crec, un 10 pelat, eh?
4: Bueno, això és molt o poc? Justet.
3: És a les 11 de la nit, vulguis o no. Ahir el futbol, el partit de futbol, va fer unes audiències espectaculars. És a dir, és el contingut en prèmium, en canal de pagament, a Catalunya, que millor audiència té.
0: Exacte.
3: Ni tennis, ni Fórmula 1.
0: Exacte.
3: És el Barça. El Barça. I, a més, amb un avantatge, que és que tota la família, per perfils d'edat... reunits tots, els nens, amb unes audiències de 4 a 12 anys, que
0: lògic,
3: el partit del Barça va començar...
4: Això que va acabar tard, eh?
3: Va acabar tard.
4: Sí,
3: va acabar tard.
0: Que no vagin a col·legi.
3: Va acabar tard. I després el target comercial, que és que qualsevol cosa que puguis anunciar en el partit, escolta'm, el perfil de gent que pot comprar-ho és brutal. Llavors, és el rendiment... Ara, després altres partits, ja és una altra cosa, eh? Després no sé.
4: M'agrada el vi que anuncien a la mitja part.
0: Sí, boníssim.
4: Que és vi... exacte,
0: pata.
4: El pata. Sí. Aquest del Target.
0: Pata.
4: El Target és bo, el Target del pata.
0: Pata,
3: i,
0: pata.
3: I oi que estàs d'acord amb mi que... Oi que estàs d'acord amb mi que quan hi ha audiència i el programa funciona,
4: home,
3: no hi ha problema de res?
4: No.
3: Es viu molt bé, escolta'm, ningú té culpa de res.
4: I quan va bé, ningú diu res. Però si el programa comença a anar malament, això és com el futbol. Tothom en sap.
0: Sí.
4: Això és un clàssic, el programa comença a anar malament i tothom opina,
0: tothom sap.
4: Heu de posar una entrevista, això no...
0: Porteu un famós.
4: Com si el famós arreglés la cosa.
3: I si no s'arregla, ja comencem... Sexe. Anem a parlar de sexe.
4: Si no, ja arriba un moment que ja, pues, el presentador, i si no, ja tanquem la parada i avall.
1: Hola, buenas tardes, soy Gripping. Venía a entregarle un regalo a Rocío Jurado.
2: Tú, por ejemplo, Santiago, a la hora de trabajar el guión, tenías muchas limitaciones. O sea, Pepe era de los que decía esto no, esto no, esto no.
6: Sí, no le gustaba. Y una cosa le gustaba. O sea, no tenía limitaciones. O sea, le proponían cualquier majarada. También es cierto que ya te digo que yo duré 4 programas, o sea, que no puedo hablar. Yo he estado más de invitado. O sea, yo en los late nights...
5: En todos.
6: Es increíble, pero yo he sido pichichi. O sea, ahora en El Hormiguero soy Infinity, imagínate. Pues yo empecé en Crónicas Marcianas, yo creo que fui de los que más fue.
5: Tal cual.
6: En la Noche de Fuentes.
5: Dos ediciones, en La Noche de Fuentes soy un poco, viniste varias
6: veces. Es que para mí el estado ideal del hombre es invitado de un programa.
7: Lo de Santiago no es nuevo. Antes de ser famoso...
5: Era concursante.
7: Mientras tú tienes una cierta audiencia y los las publicidades entran y demás, hay pocos problemas. El problema es cuando baja la audiencia, cuando las cosas no funcionan, ahí sí. Pero mientras hay un programa de éxito, no hay problema. A mí me han quitado 2 veces un programa teniendo éxito, sacando el 40% y el 45%, pero me han quitado los programas.
5: Te estás contradiciendo. ¿Dónde vas el problema?
7: Porque mi caso es excepcional.
3: Cert. Sí. Recorda lo d'Informe Pelícano i el vídeo del Pedro Jota. Que l'altre va trucar i va acomiadar el president de Telefònica, que en aquella època era l'amo propietari d'Antena 3. I des d'un avió, el president de Telefònica va trucar a Pepe Navarro i va dir, estàs despedido. El programa...
8: Fixa't. Quin número té el president de Telefònica?
4: Ui, ara no sé, perquè ara han anat canviant.
8: El número 1, no? És el president de Telefònica?
3: Sembla que va morir fa poc, ara. Ara no recordo. No, bé, passem a una altra cosa. Mira, Montserrat, com es deia aquell senyor...
4: Alierta? César Alierta, potser?
3: No, l'altre.
4: Vilallonga?
3: Aquest.
4: Ah, exacte. Vilallonga, ara no recordo.
3: Aquest. Deixa'm passar per la Candela Penya, que va estar amb el Broncano. Ahir va tornar altra vegada, jo ho vaig dir.
4: Què ha passat?
3: Ahir Iker Jiménez va tornar a guanyar a Broncano, a Espanya. És la segona nit que guanya,
4: Perquè parla
3: amb un programa que es diu Horizonte, que a Catalunya funciona com funciona, fluixet, però que a Espanya ho peten.
4: Parla de sempre.
3: Han trobat el model A4... És a dir, els de Mediaset tenen un desastre i un problema gravíssim a Telecinco perquè no els hi funciona res.
6: Què me dices?
3: Però han trobat la fórmula màgica de 4 de dir, ah sí, doncs els de la Sexta i els de la Televisió Espanyola estan tot el dia amb aquests infoshows, doncs nosaltres de 3/4 del mateix. Els de la U van amb una ideologia més d'esquerres i de Sexta també.
4: Nosaltres
3: cap a l'altre costat, per agafar la gent de dretes. I ho estan patant des de Boca de Todos... al Risto, que ho està patant també, que l'han ampliat les hores, i Iker Jiménez, que va fins a la mitjanit.
4: Mm.
3: I a Espanya, 4, li porta a la Sexta, que aquest és el problema de la Sexta, que estan desesperats, li porta 2 punts de diferència,
4: fixa't,
3: només amb 16 dies del mes de setembre.
0: I surt la dona de l'Iker,
3: Carmen Porter.
0: Surt allà com Necessiti,
2: Són ells dos, no?
3: És una parella que es van conèixer a la universitat i porten junts tota la vida. I la gent que em diuen que treballen amb l'Iker Jiménez, m'han dit que es treballa molt a gust amb ell. Molt a gust, que és un tio...
0: Ell
3: correcte.
0: Sembla molt bona persona, però ella és...
2: Va, senyor Marcelí, per favor.
0: Tremenda,
4: Clar, com que és ella, no? Vostè ja aquí buscant-la...
3: Doncs Candela Penya, que va estar...
4: Sí, a veure, escoltem Candela Penya.
3: No, perquè va té una reclamació que fer. A veure, Montserrat, si tu estàs d'acord amb ella, perquè hi ha una cosa a les farmàcies que no troba.
9: Ah? Pues quiero hablar un poco yo del tema este de los señoros.
7: Sí.
9: David, lo voy a decir hoy. Quiero hacer un llamamiento al mundo de la farmacéutica. Las señoras estamos desabastecidas.
10: Ya sé por dónde vas, ¿eh?
9: Pues David, por favor, o sea, a ver, un momento, si yo estoy en tratamiento hormonal y yo voy a una farmacia y le digo a la señora, deme progesterona y deme estrógeno, dice, la progesterona la tengo, el estrógeno, no. Y tú dices, bueno, démelo en esta modalidad, el spray, no hay. Bueno, deme la cremita del interior, no hay. Bueno, deme la pastilla que es progesterona y estrógeno, no hay. ¿Qué está pasando? Pues que las farmacéuticas unos precios nos aclaran. Si esto pasara con la Viagra, ya se hubiera solucionado. Con ese gran vasodilatador, ¿me entiendes?
10: Es verdad, sí, sí.
9: Por favor, es que nos vamos a volver locas. Y que, insisto, si a vosotros, caballeros, a partir de 50, os desabastecen del vasodilatador de vuestro nabo, o sea, ¿qué? ¿Sabes lo que te digo? Se cae el mundo. ¿Cómo es de fuerte que es el premio al mejor fármaco del siglo XX por delante de la penicilina?
10: ¿La Viagra?
9: Sí. No se estudia el cáncer, pero sí como un señor mefistotélico de 90 años se le levanta aquello. ¡Hombre, por favor!
4: Hombre, no ho sabia que fos l'invent més important del segle XX.
0: No, jo tampoc. Però no estava amb el Marc Giró. Va canviant.
4: Sí.
8: Va canviant, sí, eh?
0: Perquè estava amb el Broncano.
4: Sí, però la temporada...
0: El Giró, després, sí. O el Giró, el
4: sí,
0: Broncano.
4: Sí, però la temporada passada ja estava amb el Broncano. Ah, ja ella em sembla que té una col·laboració, crec que són dues al mes o una al mes. Ella col·labora allà i li paguen bé.
8: Se deja caer
4: i està que... Mira, del Marc Giró, deixa'm comentar-te sí. que va estar la Colau. Tu te la vas trobar...
0: La Colau diu que vol tornar a la política.
4: Ho va dir amb el Marc Giró. No, ho va dir amb el Cafè d'Idees.
0: Ah, sí, és veritat.
4: Cafè
0: sí.
4: d'Idees, ho va sí, dir amb sí. la Nierga. Tu te la vas trobar en un concert...
0: Sí, a la inauguració del...
4: Amb la seva parella.
0: Exacte, la inauguració del Teatre Grec.
4: Sí, sí.
0: Sí, que estàvem, hi havia un grapat de
4: Escolta,
0: gent convidada.
4: Escolta, ahir ho va dir, eh? Estic enamoradíssima,
0: sí, sí, no, és que estava, enamoradíssima. És que la vaig veure totalment enamorada, de la maneta tota l'estona.
11: Sí, fixa't.
12: Estàs enamorada... A ver, si no vamos a entrar en detalles por respeto a la gente, pero claro. Estoy enamorada, muy feliz. Enamorada.
11: ¡Toma!
13: Y es con el deseo que la política drena el deseo.
12: Ese es un tema muy de fondo, ¿eh? O sea, es un tema del que estoy intentando escribir, de hecho. El poder es erótico para los hombres en una sociedad patriarcal.
13: ¿Oh?
12: Pero a las mujeres no es tan fácil, ¿sabes? A las mujeres nos están juzgando todo el rato por cómo nos vestimos, por si te cuidas demasiado o te cuidas demasiado poco, por cómo te peinas, por si te dedicas a la familia o no te dedicas a la familia. Todo se está juzgando todo el tiempo, ¿no? Y eso deserotiza mucho, debo decir. Y la verdad es que nunca he ligado menos que cuando he sido alcaldesa de Barcelona, por resumir la cuestión. O sea, es así.
13: ¿Y luego fue dejar de la alcaldía y empezar a ligar?
12: Bueno, dejar de la alcaldía... A ver, tuvo cosas malas porque fue injusto, perdimos solo por 300 votos, con toda una campaña de desprestigio y fake news.
4: Home, desprestigi, a veure, i el que li van fer al Trias? El que van fer al Trias?
0: Ho va fer ella.
4: Home, que van dir que tenia comptes a Suïssa, i vinga, campanya, Trias, i clar, i després les altres eleccions, de les tres que s'han presentat, va guanyar una, les altres van perdre, eh? És a dir, que el que passa que van fer la piruleta aquesta, que tots ja coneixem.
0: Amb el francès, amb el ball.
4: És a dir, que, home, a veure, que aquí la gent té memòria, eh, Ada?
12: Con toda una campaña de desprestigio y de fake news y las querellas. O sea, que políticamente no me gustó, ¿no?, que perdiéramos la alcaldía. Ahora, personalmente, he recuperado la libertad, he recuperado la intimidad, he recuperado las amigas...
4: Però no entenc, llavors, per què vol
0: escolta,
4: tornar.
0: Ara, però no estava casada amb un senyor...
8: Amb un home.
4: Va explicar que se les ha tingut magres per trobar pis.
0: En quin home va, ara?
4: No li lloguen.
14: No ho sé, senyor Marcelí, en qui va, dius? En quina parella està, Rocco?
4: Jo no l'he vista, ella. El Toni la va veure amb una persona...
14: Pues mira, és que el senyor Marcelí està preguntant.
8: Pregunteu-li a la fa.
0: Exacte, pregunteu-li a la fa. Escolta, ho deixem aquí, que arriba els Amics del Temps Afegit, amb l'Arnau Vila, preparat ja a punt. Però abans, una recomanació, que jo, en aquest cas, sí. la signo, que és la Setmana del Llibre en Català.
14: Molt sí, senyor, bé. Perquè bueno, ja la tenim aquí, al Passeig Lluís Companys de Barcelona, del 18 al 27 de setembre, amb llibres, converses, recitals, concerts, més de 350 sí, activitats sí. per totes les edats, per tots els gustos, sí, o sigui que la canalla s'ho passa molt bé, també. Torna el Gran Festival de les Lletres Catalanes, jo aniré diumenge. Del 18 al 27 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona, la Setmana del Llibre en Català, molt per veure, molt per llegir.
0: Sí,
14: aquí hi ha. Ja he dit, hi ha molta gent.
0: Si li sembla, ja embotit. Home.
14: Que signa llibre...
0: La Setmana del Llibre en Català i em pregunta què hi ha.
14: Home.
0: Pues què vol que hi hagi?
8: Empanades argentines.
0: Electrodomèstics?
14: Exacte.
4: Tu hauries de fer un llibre.
0: També hi ha electrodomèstic.
4: Tu hauries de fer un llibre.
0: Sí. Sí. Ja se m'ha proposat.
4: I has dit que no.
0: No tinc temps.
3: Home, la veritat és que passes moltes hores aquí.
10: Has de fer un llibre de la teva pròstata, perquè aguantes la pixera, que ets la persona que més aguanta la pixera.
4: Sí, i m'ho van dir, m'ho va dir l'uròleg, va dir, això no és bo per la, no, per la teva pròstata.
10: No,
4: no,
10: pròstata.
3: Però no vol deixar ni un minut l'estudi.
14: No, no, no sé què li passa.
4: Que o sigui, que marxin, fotin el lloc.
10: Ara, una pròstata blindada.
4: Ara tornem.
11: Hi ha qui li diu pernil dolç, altres pernil cuit, fins i tot pernil york. El que està clar és que si està elaborat de manera tradicional, amb matèria primera de la millor qualitat, si té una textura fibrosa, refinada, amb un sabor natural i sense al·lergògens, indubtablement es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
15: RAC 1. Si vols començar el dia ben informat sobre el sector públic, entra a cibo.diva.cat. El CIDO és el cercador en línia que plega totes les ofertes de feina del sector públic de Catalunya perquè les puguis consultar fàcilment en un sol lloc. Però hi trobaràs molt més. Subvencions, normatives, contractes públics i convenis col·lectius. A més, pots crear el teu perfil personalitzat i configurar alertes per rebre directament els anuncis que més t'interessen. I tot de manera totalment gratuïta. Recorda-ho, cido.diva.cat. CIDO, un servei de la Diputació de Barcelona.
16: Energía, fuerza, vitalidad, lo puedes llamar de muchas maneras. Yo lo llamo Revital. Revital con ginseng mantiene tu energía durante todo el día. Revital, de Pharma OTC.
17: Tens més de 40 marques de cotxes i motos a 10 minuts de Barcelona per comprar-te un model nou d'ocasió. Vine a Sant Boi. Vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè amb models nous i d'ocasió a... Esperem per la Setmana de la Mercè. Vine!
18: Únic s'escriu amb H o sense H?
19: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
20: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
21: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
22: Us donem la benvinguda a Vegan Fest. Territori lliure de crueltat, d'explotació i d'avorriment. Hi haurà concerts, zona infantil, show cooking, food trucks, markets i molt més. Vine el 19 i 20 de setembre al Parc Vallparadís de Terrassa. I make amanides great again. Entrada gratuïta.
23: El Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi. Una monumental producció de Shirin Neshat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betschauer. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
24: Subscriu-te ara a La Vanguardia. Rep cada dia el diari per només 39 euros al mes i emporta't de regal 3 magnífiques paelles Bra valorades amb 81,95, fabricades amb alumini 100% reciclat, antiadherents i aptes per a tota mena de cuines. Truca al 933-481-482 i gaudeix de la cuina amb les paelles Bra i La Vanguardia.
25: RAC 1.
26: Aquest divendres l'Espanyol juga a RAC 1. A les 9, des de l'RCD Stadium, Espanyol-Elx. Últim partit dels blanquiblaus abans de l'aturada de la Lliga.
27: L'interior de l'àrea per la dreta. Marcos la posa, Roberto, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
26: I viu-lo en directe a RAC 1 amb Edu de Batlle, Xavi Puig, Albert Ferran i Dani Solsona. I després tu diràs fins a la 1 amb Gerard Ballera. Aquest divendres, Espanyol-Elx a RAC 1. L'Espanyol juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
28: RAC1. Tots som un milió. Descobreix RAC1.cat, el portal de RAC1.
29: Escolta, navega, descarrega, informa't.
28: Una finestra a l'univers RAC1 i RAC+1. Versió RAC1, amb Marc Serra.
30: Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
4: Doncs canvi de lloro, versió recupes en 3 minuts de les 7 de la tarda. Edgar Fornós, bona tarda.
31: Molt bona tarda.
4: Molt bé. Un gran dia. Un
31: gran dia.
0: l'Edgar i l'Arnau, bona tarda.
1: Què tal, com esteu?
0: Companyia, endavant, aquest aplaudiment. Estan totalment qualificats per fer el temps afegit sense ajuda de ningú més, però avui l'Edgar està molt descentrat perquè té un concert d'aquí una estoneta i m'ha dit, escolta, queda't per ordenar una miqueta la cosa, no?
2: Sí, perquè...
0: Què tens avui?
2: Avui viurem un autèntic homenatge a una generació que ens vam enamorar i desenamorar amb Àlex Ubago.
0: Ai, per favor. Fixa't la reacció, eh? Ha sigut molt de falta de respecte.
10: Me muero por conocerte.
0: Sí.
10: Però canta, hombre, canta, no me dejes solo.
0: Mira, això és el que passarà d'aquí una estona, eh?
3: Que es tu miedo que me das no volver a verte nunca más.
2: Com ho dice Barcelona?
0: No, he dit això i no hi ha hagut ni un aplaudiment de suport. Al contrari, hi ha hagut rialles.
3: Me muero por conocerte, saber qué es lo que sientes.
0: Ara el Mercet s'està animant, també.
10: Gran record, eh?
2: Veus? És que a la vida hi ha dues persones, les que ho reconeixem, que ens agrada Ubago, i les que no ho reconeixeran mai, però que quan la posen al cotxe, baixen finestres i es posen a cantar.
0: Baixen finestres i salten per la finestra.
2: No, francament...
0: Escolta, s'ha de respectar, passa-t'ho molt bé, i demà ens ho expliques. No,
2: I el gran capo de la música d'aquesta casa, de RAC 105, que és l'Ernest Codina, també hi serà.
0: També l'has enredat? Aneu junts, o què?
2: Serem a prop.
0: Heu coincidit.
2: Sí, demà farem un post al matí a Codina.
0: Doncs aquest és el programa que us oferim abans que Edgar Fornós se'n vagi al concert d'Àlex Ubago. Avui, qui ens acompanya?
2: Avui tenim un trident, francament. Avui farem un dia de postpartit, fent homenatge a tres llegendes del futbol i de la comunicació. D'entrada, el que sí que fa un dia de partit, Víctor Parce!
0: Bravo!
2: Que té de tres.
5: Què tal?
2: Enhorabona, amb unes audiències que van tocar i van fregar el 5% de share, una autèntica barbaritat. Sou una colla que, francament, animeu el personal.
0: Cada dia conec més gent que fa doble pantalla amb vosaltres, eh?
6: És que jo crec que Aquí hi ha part de l'explicació. Veuen el partit amb una pantalleta i ens veuen a nosaltres en una altra pantalleta. La grossa o la petita...
0: Exacte, jo conec gent de partit a pantalla grossa i vosaltres al mòbil. Mòbil, auriculars, el que sigui. Eh?
2: Partit a pantalla petita i dia de partit amb pantalla grossa.
0: El que la gent vulgui.
6: Però després hi ha una cosa. El vent de cua en clau Barça ja no és que sigui fort. Vull dir, és que et porta viento en popa toda vela. És molt bèstia. I jo sempre explico el mateix. A la gent li agrada molt guanyar i sentir-se partíceps d'aquestes victòries. I clar, és un festival.
0: Doncs ara agafa-t'hi perquè tenim 3 setmanes sense Barça i ja veuràs tu aquí, ja podem mantenir els rems i la barca.
6: Mira, jo crec que aquest dissabte a les 9 a Pizjuán contra el Sevilla encendrem uns quants ciris amb el nom d'uns quants jugadors d'aquests que se'n van a fer la volta al món per jugar
0: les Amèriques.
6: Acostellada. Bueno, les Amèriques i les Oceanies.
0: On els hi toca. No, tindrem tema, perquè sempre que hi ha pausa, sempre passa alguna cosa.
2: Passen coses i quan hi ha pausa, qui sempre hi és... Les Masies no tanquen mai, i els masovers sempre hi són. Jaume Marcet!
0: Bravo!
2: Masover de la Masia. Què tal, Jaume, com estàs?
7: Molt bé.
2: I demanaria al Xavi Alujas, pobre, sempre li envio darts, però, Xavi, sisplau, ara per presentar la següent persona...
0: Pot ser que hi hagi una reverberació en algun micròfon?
7: Sí.
0: És que jo sentia l'Edgar com un punt, com si fos un déu.
10: Àlex Ubago.
2: M'ha ficat l'autotune, eh?
0: Com si fos un déu grec i dic, baixem-lo a la terra.
2: Estimat Xavi Alujas, si pot sonar el nostre estimat amic El Arrebato, la cançó del 2005 del centenari del Sevilla, per introduir a la persona que avui ens acompanya, que és una autèntica llegenda, i va passar pel Pizjuán.
0: Ves allargant, perquè la Lujas l'està buscant, eh? Ves fent. Què més pots dir?
2: Un home...
10: Vinga, com si fos un tombolero.
2: Va formar part... Només et dic, Marc, que al costat d'una persona que molts considerem...
0: No tinguis pressa, Lujas, que em fa més gràcia el que està passant ara.
2: Es va canviar els mitjons al costat de David Beckham, per exemple.
0: Home!
10: Por favor.
2: José Manuel Parada. Però també amb Saviolita o amb Jesús Navas.
3: Y es por eso que hoy vengo a verte, sevillista seré hasta...
0: Portem una selecció musical en 8 minuts de programa, que la gent té una paciència.
10: Tot en ordo.
8: Una puta mela.
2: Ja portem a presentar el nostre estimat Jordi López del Peto. Entre d'altres, del Sevilla, del Madrid i del Barça, lògicament. I ara el temps afegit.
0: Que el Jordi se me l'ha presentat avui amb una galeria fotogràfica espectacular, eh? Qui hi havia a la fotografia que m'heu ensenyat?
2: A la fotografia hi havia Jesús Navas, campió del món. Javier Saviolita, una autèntica eminència i llegenda del futbol argentí i també del Barça, i Jordi López el Peto, jugant amb el Sevilla amb la samarreta suplent, devia ser l'any 2005 o 2006.
1: 2006.
2: Ell va ser campió de l'Europa League amb el Juan Ramos.
1: Doncs benvinguts tots. Gràcies. I començarem amb una pregunta que avui és cinematogràfica.
2: Efectivament, avui és un dia de pel·lícula i la pregunta futbol de pel·lícula. Quin títol de cine li posaries a aquest Barça? Aquest Barça que ho està guanyant tot, com diu el Víctor Pazzi. Un és Made in Toni Clapés, Apocalipsis 9.
1: El Clapés ha proposat Apocalipsis 9 i al cap d'una estona ha dit... Però per què?
6: Per què 9? Per què 9 i no 10?
1: No ho sé, però ho has proposat tu. I llavors li hem dit, no, Apocalipsis 9... per la gran importància que té el nou, per la recerca del nou, per tot el culebrot amb el nou, però bueno, Apocalipsis no. Apocalipsis seria si anés malament, però vaja, ja m'enteneu, ja m'enteneu.
2: Aquí el tenim.
1: Del nou al nou.
2: Vinga, una Made in Mac Martínez. Los Ángeles de Hansi. Una altra que potser també us inspira. La Mins Eleven. Ah. O una última, crec que també Made in Toni Clapés, aquesta sí que la van entendre des del principi, que és el xucrut mecànic. Fent aquí una clocada d'ulls a Hansi Flick i la seva terra alemanya.
1: A veure, crec que ha quedat prou repartit, que cadascú hi doni una miqueta la seva interpretació. Com va, això?
6: Com va? Doncs mira, 1.000 vots a l'enquesta del dia d'avui. Hi ha una opció molt destacada que guanya per sobre les altres, amb un 68% dels vots.
1: Molt destacada, a veure.
6: Los Ángeles de Hansi.
1: Los Ángeles de Hansi.
6: Home, 68% dels vots.
1: Sí, això encara pot fer la volta.
6: La segona opció és el xucrut mecànic, amb un 18%.
1: I la Mins i l'Eva, on està?
6: No han agradat.
1: No ha agradat, la Mins Eleven.
6: Apocalipsis 9, un 10% dels vots, i la Mins Eleven, la menys votada, amb només un 4% dels vots.
1: He tornat a la meva tradició de votar sempre l'opció menys votada, és així. A veure, com ho veieu?
2: Vosaltres ara, Jaume, tu quin títol posaries a aquest Barça?
5: A mi m'agrada la de Los Ángeles de Hansi, perquè crec que és el Barça de Hansi Flick. Vull dir que crec que és el gran heroi, és el gran ídol, i jo crec que és la persona que menys controvèrsia, menys polèmica genera entre el barcelonisme. No conec cap culer que li tingui tírria o que el critiqui, vull dir, a tothom li cau bé.
1: I tampoc des de fora, perquè ni Mourinho de moment s'ha atrevit a mencionar-lo. Vull dir que, escolta'm, aguantem. A veure...
6: Los Ángeles de Hansi. Jo era molt jovenet, però jo era dels que quan no hi havia més canals que els que hi havia i et feien Los Ángeles de Charlie, a Farrah Fawcett, que era la Roseta i les dues monedes. Escolta, espectacular.
2: I cada dia de la pel·lícula.
6: I escolta, i Los Ángeles, perquè estan jugant com els Àngels de l'Independència, de qui porta les ales com a jugador titular.
1: Ens has buscat més metàfores de les que nosaltres hi havíem posat, però vaja, no, molt bé, molt bé. A veure, míster.
7: A veure, jo et diria Apocalipsis per portar la contrària, ja ho han dit tot de Los Ángeles de Hansi, però és veritat que aquest Barça està a un nivell estratosfèric, i me'n vaig a Los Ángeles, no Apocalipsis 9, però bueno, per portar la contrària.
1: Xucrut, una mica d'Apocalipsis.
6: Xucrut no
1: ha agradat. No. És que no ha agradat.
6: El concepte xucrut
1: sí,
6: ja no...
1: Sí, és que no és bo. Vull dir, a veure, la recepta a mi no m'ha acabat mai d'entusiasmar.
8: Bona tarda, sóc el Manuel González.
1: Home,
8: perdoneu que us talli, però us veig aquí molt emocionats amb tanta polla de pel·lícula, tanta polla.
1: Bueno, va,
8: polla aquí.
1: Parla bé.
8: Tanta polla. I us heu deixat les pel·lícules... Tanta polla, exactament. I us heu deixat les pel·lícules que més defineixen el Barça.
1: Ah, sí?
8: Per exemple...
1: Quines són?
8: Atraco a les 3:30.
1: Bueno.
8: El Robobo de la Jojoya.
1: Venga,
8: un atraco casi perfecto. Sí. I fins i tot una de nova. Aquesta que anirà als Oscars. La bola negreira.
1: La bola negra.
8: Manolo. Ai, l'has dado, Manolo.
1: Sí.
8: Vinga, i ho diré, una pel·lícula només dedicada al Joan García.
1: A veure.
8: Ratatouille. Ho heu pillat o no? Perquè és una rata.
1: Sí.
8: Quina llàstima que només hagi lesionat 3 setmanetes, pel que sembla.
6: Que té el genoll...
1: Ara en parlarem.
8: Té el genoll de vella. Té el genoll de vella, ja. Puta Barça, puta Racó, puta Clapés, puta Marcerra.
6: Jo ja m'avanço.
1: Sí.
6: Hansi, si ens estàs escoltant...
1: Segur.
6: Des de l'un dia de partit et demanem...
1: Què vol dir des d'un dia de partit?
6: De manera oficial...
1: Des del temps afegit.
6: No, però és que el diumenge quan el fem, que volem a Chesney.
1: Va.
6: Volem a Chesney. Volem a Chesney.
2: Vas trencar el puro,
6: Volem el Sevilla-Barça amb Chesney,
1: un moment,
6: sisplau.
1: No.
6: De debò?
1: Oh, i tant.
6: Però esportivament, Víctor...
8: Però si
1: no, entrem al tema, sí, ja. Entrem al tema porter.
6: Esportivament ens la juguem. Però aquí està la gràcia.
1: A veure...
2: Informació. A veure. Joan García, a principis de setmana, va notar unes petites molèsties al genoll.
1: Per tant, no és del partit d'ahir.
2: Exacte, sense importància. De fet, va ser titular contra el Racing ahir. En aquella relliscada, que suposo que ja heu vist les imatges, sí, on va buscar una pilota que havia sortit fora i rellisca i acaba enganxant-se amb la part de gespa artificial del Camp Nou, fa una petita rebrincada i al descans és substituït per Xerna.
10: Joder, derrota!
1: Va, vinga,
2: aquestes molèsties que ja havia sentit...
1: Que de Iemi també va relliscar de totes les maneres i no hi ha passat res. És de goma,
2: sí,
1: realment.
2: Sí. Doncs es veu que aquestes molèsties han estat un punt més greus, però tampoc se'l descarta per jugar el dissabte contra el Sevilla. De fet, el comunicat només diu que pateix unes molèsties lleus al genoll, no posa el temps que estarà de baixa. La lògica ens porta a pensar que no jugarà contra el Sevilla el dissabte al Pizjuán i que després de l'aturada ja entrarà a ple rendiment, és a dir, que en principi que la gent no es preocupi que en tot cas es perdria un partit. El Víctor ho té molt clar. Se la jugaria amb Chesney malgrat trencar el puro ahir un dia de partit. El vas trencar,
6: Ahir el vam trencar per la pífia que va fer, però... Aviam, si tu has de fer aquest partit, jo sé que encara se'l mirarà més gent per si hi ha una nova pífia de Chesney. Només per això.
2: Però realment us la jugaríeu amb ell o donaríeu una oportunitat a l'Ivakovic que d'entrada no sabem ni quina cara fa?
1: A veure, hi ha gent que diu que Chesney és l'animador del vestidor, eh? Sí, i que no fa gaire més feina que no sigui aquesta.
2: Molt,
1: eh? Clar, però si no parla la pilota...
6: Va parar dues, eh?
1: Sí,
6: va parar dues.
9: Feia fred, estava pluent i li va costar entrar. Home, esportivament, jo crec que no està al nivell, sincerament. No és un porter fiable ara mateix pel Barça. També és veritat que és un tema de gestió. Al final l'ha renovat, el tens allà, és un tio que et fa grup, no? És una mica complex la gestió que haurà de portar Hansi. L'Ivakovic acaba d'arribar, és potser més de futur i no de present, però jo, sincerament, crec que a nivell esportiu és perillós.
1: A veure, Jaume...
5: Jo, si l'any passat em feu aquesta pregunta, diria, mira, tota la confiança del món per Chesney, per Sevilla, perquè és el segon porter, no tenim un altre. Però clar, és que aquest estiu hem anat a fitxar un porter, l'Ivakovic. Mm. I què m'esteu dient? Que l'Ivakovic l'hem fitxat per ser tercer porter? Hem anat a fitxar un porter croat per ser el tercer porter del Barça? Però, de veritat, cal...
6: Però si en tens tres, algú ha de ser el tercer?
5: Però per què necessites tres porters?
6: Ah, això és una altra cosa. Però
5: no,
6: si
5: no,
6: tens,
5: és que jo crec si Chesney fa aquest paper de vestidor més de psicòleg, més d'animador, ho compro, no dic que no, però jo llavors entendria que has fitxat l'Ivakovic per si li passa alguna cosa a Joan Garcia. Però si li passa alguna cosa a Joan Garcia, ha de tornar a jugar a Chesney, a mi que algú m'expliqui, és que no entenc què pinta l'Ivakovic.
1: Però llavors la meva pregunta és per què es fitxa l'Ivakovic?
5: Clar, és que és el que no entenc.
1: Per què?
5: Jo la meva explicació era perquè no se'n refiaven de Chesney. Però si resulta que Joan Garcia té un petit problema i has de recórrer una altra vegada a Chesney, jo no ho entenc.
2: I Jaume, per què no es va quedar ni Cotxe, ni Astràlaga, ni Iaco, ni tota aquella gent que...
5: Doncs perquè no els hi tenen confiança, o perquè pensen que quan es necessita una urgència no volen jugar-se-la amb un jovent. Però jo dic una cosa, si l'error de Chesney el fa un nano d'aquests, l'estem cremant a la plaça Catalunya i el diem que no val per res. I en canvi ara li donarem confiança a Chesney.
1: És que Chesney ha caigut tan bé que és capaç d'ahir de fer el que fa i la gent s'ho pren.
5: Perquè vas guanyant, eh?
1: Això
5: si anem 0-0 i fa això i perdem, no compta, eh?
1: L'Arnau era al camp, no?
11: Jo confirmo que hi ha Chesney.
1: L'Arnau era al camp mullant-se.
11: Després de l'error que acaba en gol i després de dues males sortides que pràcticament acaben en gol també, a Chesney se l'aplaudeix i se l'ovaciona.
1: Imagina't.
11: Però no en to... És a dir, en punt irònic, però no per riure's d'ell, sinó se l'ovaciona per simpatia amb el jugador.
6: Oi que Hansi Flick no li riem les gràcies, sinó que li aplaudim els encerts i les decisions? Escolta, des del moment que la seva tria ahir és Chesney, vaja, un tret al peu, entenc que no es vol fotre. El que passa que, clar, et surt el progrés i a la primera
1: però, a veure,
6: fa el que fa.
1: Respecte a la gestió del vestidor, no havíem quedat que Chesney li era una miqueta igual
2: 100%.
1: Jugar i fins i tot va arribar a dir, escolta'm, a mi si no em poses no passa res, no?
2: Ell, de fet, venia a sumar, que sobretot venia a ajudar els porters a ser millors als entrenaments. Això el Jordi ho sap, que els segons, tercers porters, el que intenten fer és sobretot fer millor el que habitualment juga cada setmana i ha de ser també un porter que tingui confiança amb el primer. Ell no tenia cap pretensió tampoc ni de jugar ni de discutir ni tan sols al segon lloc, al segon porter que pogués arribar. I va estranyar que no només el posés, sinó que Flick es refermés a l'hora de premsa. No, és que el meu segon porter és Chesney, ho va dir molt clar, i Flick normalment no menteix.
9: És que jo crec que el tema aquí, el que deia el Jaume, al final l'Ivakovic el firmen de cara a futur perquè el que ve de baix no confien en el que hi havia, llavors porten aquesta opció de futur. Crec que Chesney, encara que ell assumeix aquest rol i en circumstàncies normal no jugarà, perquè evidentment Joan García tothom compta que jugarà i no hi haurà rotacions, a veure, no hi haurà Copa, no sé, però ni Champions, o sigui, serà el titular indiscutible. L'ha de cagar molt més, crec jo, perquè canvia aquest rol de segon a tercer i de tercer a segon, en el cas de Chessing, sobretot per la gestió, que és el que repeteixo. Al final és un jugador important, no només amb el camp, sinó fora del camp. I això s'ha de premiar, en certa manera, també, quan s'ha de posar-lo. Que la caga molt,
5: evidentment. Sí, però Jordi, anem al camp del Sevilla, que en principi aquest Barça és espectacular i està guanyant tots els partits per golejar, però hi haurà algun partit que anirem més justets. Això és, la lògica diu que hi haurà algun partit complicat. L'any passat el Barça de Flick va perdre el camp del Sevilla. Tu no pots anar amb un porter que te la pot liar en qualsevol moment. Un partit que guanya 7-2, doncs és igual. Em puc posar allò de porter i guanyem igual. Però un partit on teòricament serà més igualat has d'anar amb un porter de garanties. Jo això no ho entenc. O sigui, gestió de vestidor, doncs que fitxin un psicòleg. Jo, sincerament, és que no ho entenc.
9: Saps què va passar? Amb Guardiola, per exemple, va passar molt amb Víctor Valdés i el Pinto, per exemple. I, evidentment, tots sabíem que Pinto no arribava al nivell de Víctor, ni molt menys. I, en canvi, per aquesta gestió, per la importància que pot tenir algun jugador dins del vestuari, el va premiar, i a més, a la Copa del Rei contra el Madrid, i a més la va cagar, o sigui, a la final.
1: Però és que jo, Jordi, et compraria el discurs si fos un jugador problemàtic. Però és que estem parlant que a mi em dóna la sensació
11: no
1: que
11: vol
1: no,
11: jugar.
1: No vol jugar.
11: Si ho ha dit la seva
1: família.
11: És que
1: no se l'ha de premiar de res. Home. Com a mínim, això és el que... Jo realment... Potser no és ben bé.
6: Jo crec que ja forma part del paperot, sí, del personatge que ell mateix ha creat.
9: Que no vulgui jugar... No m'ho crec.
6: Us faig aquesta pregunta. Algú dels aquí presents creu que el Barça no guanyarà el partit del Pizjuán perquè jugarà avui a Chesney?
1: El Jaume no té
5: si
1: clar,
5: No, si continuem marcant 5 gols, és igual al porter. Puc jugar jo.
6: Doncs
5: però,
6: ja està.
5: Però si el partit...
1: Ja està. Jaume Marcet,
6: no
1: el porter...
6: No hi m'has preguntat.
5: No, però és que hi haurà algun dia que el partit serà més ajustat. O sigui, no pots guanyar així, 38 partits per golejar de 5-0. És que jo no ho veig viable, això.
1: Què passa?
10: Tu, Serra, que l'ha fet.
1: Sí, no, Serra, què passa?
10: A mi el que m'ha arribat d'això dels porters és que el fitxatge de l'Ibekovic aquest, sí, això és una cosa raríssima, fosquíssima, i a investigar, per lo que he llegit jo de Porta Impacto.
11: Ja comencem.
10: Perquè casualment l'Ibekovic aquest té el mateix agent, el mateix representant que el Dani Olmo i el Joan García. Llavors dius, bueno, fam com los yogures.
11: Un pack
10: que compres dos i te lleves el tercero.
1: No, això on ho ha llegit?
10: De Porta Impacto. Me fitxes dos i te lleves el otro porque me lo tienes que comprar.
1: Deixeu-me...
10: Ja, investigueu això.
1: Avui que tenim un dia cinematogràfic...
10: No, investigueu això.
1: Podem anar cap al cine, no?
2: Cap al cinema, anem cap al cinema Bosque, a Barcelona, això. On tenim l'Aleix Parisé. Aleix, què tal, com estàs? Bon vespre.
12: Hola, què tal?
2: Hola, Aleix. I el tenim perquè és a la preestrena, i quina enveja ens fas, francament, de Correres de Cobardes, el documental que fa Movistar en col·laboració de Mundo Deportivo del gran Charlie Reixac, Aleix.
12: Home. Sí, senyor. Aquí estem ja, ara mateix a davant de la pantalla, on es projectarà aquest documental d'aquí a un quart d'hora, 20 minuts aproximadament.
10: Ha cogido palomitas?
12: Sí, i mira, té crispetes tothom, cada cadira d'aquesta sala... tenen crispetes.
1: És el que vol el Charlie, segur, que la gent s'ho passi bé, home, veient el seu documental. Escolta, Aleix, és el millor títol que es podia posar, no? Correres de Cobardes, és boníssim,
12: això. És la frase del Charlie. Vull dir, el Charlie era un tio que corria poc, tenia tanta qualitat que corria poc.
10: No jugaria en Flick, eh?
12: No jugaria. En el futbol actual no sé si podria jugar, no. Doncs sí, Correres de Cobardes. I el Charlie, que està sent, evidentment, aquí el gran protagonista. Hi ha un fotocall a sota de la pantalla, s'està fent fotografies amb tothom. I ara mateix hi ha hagut una gran sorpresa que li han fet els companys de Mundo Deportivo, que és que han convidat Joan Manuel Serrat.
2: Ostres! Oh, quin fàstic!
12: Sí.
2: Què dius? Som molt de Serrat, aquí. El nyordo electrocotat. Però què dius?
12: Som molt amics i ell no s'ho esperava i ha vingut. Però bueno, hi ha un munt d'exjugadors. Hem vist, per exemple, Tente Sánchez, he vist Guillermo Amor, he vist Jordi Roura, he vist Alex Sanko, també, entre d'altres, Gerard López, que està aquí, també, en aquesta producció magnífica que veurem de seguida i que han fet els companys de Mundo Deportivo i que es podrà veure la setmana vinent, dilluns, a Movistar Plus. Es podrà veure ja aquest documental Correres de Cobardes que ha fet a Mundo Deportivo. Mira, tinc aquí, si voleu, el Fernando Polo.
1: Home, i tant.
10: Hombre, Fernando. Hola.
12: Fernando, vine, posa't el pinganillo. Ponte el pinganillo, Fernando. Sí. Aquí estem. Ara ha d'arribar el Clapés, va?
1: Sí. Quan arribi ja ens avisareu.
2: Ja fa tard, Clapés.
10: Aquest sempre s'escaqueja.
12: Escolta, m'han dit que el Fernando és l'alma mater d'aquest documental, que ja s'ha estat a sobre, que l'has fet pràcticament tu. Què veurem avui?
1: A veure.
12: Una mica de spoiler.
13: A veure, no, no podem fer spoiler perquè és fins dilluns, però això és una idea del nostre director, del Santi Noia, que, clar, com tothom veu que el Xavi és una figura capdal de la història del Barça, molt transversal, i que ha estat en èpoques molt glorioses de jugador, Basilea, el 0-5, després d'entrenador, doncs, home, va ser la mà dreta del Johan amb les quatre lligues consecutives i la Copa d'Europa de Wembley, el Dream Team, i després va ser primer entrenador, va ser director esportiu i, a més, va ser assessor del president Gaspar, amb la qual cosa ha tocat tot això durant moltíssims anys. Llavors, a través de la seva història, expliquem també la història del Barça i no ens oblidem d'una cosa. Va ser l'home que va dir sí al fitxatge d'un tal Leo Messi, en 12 anys, que si arriba a dir que no, vés a saber on acaba, i no em vull ni pensar ni imaginar que hagués acabat de blanc.
10: Sí, oh, bueno, no. Perdoneu. Perdoneu que em posi aquí a la conversa Josep Maria Minguella per al·lusions.
1: Sí, per al·lusions, sí.
10: Aquí va el Charlie va donar el conforme, però jo vaig posar el tovalló.
1: Sí, el tovalló.
10: Sense aquell tovalló no hi hagués hagut escalopa.
2: És veritat que mai sabrem que és primer l'ou o la gallina, eh? Si va ser Minguella, si va ser Charlie el primer.
10: Ho vaig fer jo.
2: No sé.
1: Som molt amics. Fernando, ens hem d'imaginar, doncs això, un recorregut, no? És a dir, imatges històriques, m'imagino que deuen passar gent molt coneguda de la història del Barça.
13: Arriba just, eh? Rafa just.
2: Emma! Sí. President. Jo sempre li diré president. Que el tenim ben bé en línia.
13: Perdoneu, voleu sentir el Charlie que està fent...
2: Home, i tant, sí.
10: Sí, el volem sentir.
2: És president.
13: Fernando, gràcies. Després
2: gràcies,
13: parlem,
2: Fernando.
13: Mira, deixa'm posar el micròfon aquí, que està fent una atenció als mitjans. Charlie, deixa'm. Vinga. L'escoltem, va.
2: Calleu.
13: Vinga, ara. Li pregunten pel Barça actual, eh?
2: Molt bé.
13: Charlie Reixac, a veure si pot guanyar la Champions. A veure què diu el Charlie.
2: Calleu.
14: Sí, home, jo, en aquests moments, potser els dos equips que veig millor, de més nivell, és el Barça i el Paris Saint-Germain. Vull dir, saps què és veritat? I el Barça poder, físicament, té gent molt jove, gent amb moltes facultats, tècnicament bons, vull dir, juguen un futbol molt modern, molt ofensiu, cara a barraca, que dic jo, no. Han trencat una mica amb aquest futbol de tanta possessió, saps què és veritat? I al final, la gent el que vol és això, pim-pam, dos passes, tres passes, pum, i acabar amb un xut, acabar amb un centro, i això és aquest Barça actual.
13: Charlie, tu podries jugar en aquest Barça actual llegint el títol de Correres de Cobardes del documental, o què?
14: Sí, home, saps què passa? Que la gent, això del Correres de Cobardes és perquè un dia, no sé quin, un periodista em va dir, escolta, és que avui diguéssim, no has corregut gens, o no sé què, quantos. I jo, una mica picat, però en plan educat, li vaig dir, pues escolta, mira si tinc que ser bo jo, que puc jugar sense córrer. I jo vaig dir, Correres de Cobardes, i ja se m'ha quedat, saps? No, però vull dir, si no fos així pel córrer, encara jugaria ara, eh? Vull dir, hi ha uns mínims.
13: Estàs content pel documental aquest que t'han fet?
14: Home,
13: què significa per tu?
14: Per mi una mica saber el que és una mica la trajectòria de la meva vida futbolística, encara que, com he dit abans, l'he fet, però vull dir que no l'he vist, i això ho he fet a trossos, i exactament ho tinc a veure encaixat amb un, tot sencer, no? I avui per mi és una incògnita, aviam què serà.
1: Molt bé, perfecte. Aleix, escolta, moltíssimes gràcies, eh? A més, hem pogut enganxar aquest moment i escoltar en directe des del temps afegit el Charlie. Quan aparegui el clapés per aquí, ja ens diràs alguna cosa.
13: Perfecte, continuen arribant VIPs, Lluís Canut, com dèiem, Rafa Juste, representant el Barça.
2: Vicepresident.
13: Joan Gaspar, també per aquí. Vull dir que ara, quan vingui el clapés, us aviso.
1: Perfecte, gràcies, Aleix. Fins ara.
13: Adéu,
1: Aleix. Em ha fet gràcia el
2: futbol reixac. I de cara a barraca.
1: Que sempre te l'has d'escoltar, que és com si ara li donguessin el DVD del Mundo Deportivo. Exacte. Perquè jo la meva carrera no l'he pogut veure mai. Ara m'han fet una pel·lícula, no?, perquè jo sàpiga una miqueta tot el que he fet.
2: Tinc ganes de saber quines imatges, perquè avui en dia hi ha imatges de tot arreu, però de l'època del Charlie, no sé fins a quin punt hauran pogut trobar imatges i bé. Tinc moltes ganes de veure el dia 21, perquè serà...
15: Hola, soc Julio Salinas. Yo encara no lo he vi, el documental de aquest de Charlie Reya, pero segur que serà boníssim, perquè lo acabeu de dir, que lo ha fet la gent del Mundo Deportivo, que és donde jo escric. Por tant, el meu article de dilluns, que faig jo de les notes de Julio Salinas, ja te dic jo que ja le poso un 10 al documental. Pues me lo podeu passar en VHS, perquè el Movistar Plus no lo tinc, i és molt car.
1: Ja te'l passarem, Juli, no pateixis. A més, a més, també et podràs veure,
2: no, és que crec
1: com
2: que
1: deia
2: surt,
1: el Charlie.
2: Crec que ell surt.
1: Clar.
15: Això mateix. La meva veu a veure si surto, que se me veu pel com ara, que diuen que llevo peluca, però és natural.
2: Que veritat.
15: Que bueno, soy una vieja, que si llevo peluca... Bueno, si
1: el que des d'aquí esperem és que en aquest documental surtin moments mítics com alguns dels que us hem recollit.
2: A nivell personal, perquè recordeu tots el convidat amb l'Albert Tom, que li va fer fa anys, el Charlie Reixac. Aquí parlem més de la vida futbolística, però la vida personal personal no té preu. Per exemple, recordem amb què va confondre un televisor... Ai, un microones, perdó, a Charlie Reixart.
16: Ni una mica el microones, tampoc.
17: Això no sé com va. La primera vegada, fa molts anys, que la gent pensa que és conya, això. I li vaig dir, escolta, hi ha una televisió, perquè clar, escolta, sembla una televisió, això, eh?
2: I recordem, per exemple, ara que tenim nens petits, com ell podia intuir que anava a fer la banyera tranquil·la.
17: No he canviat ni a la meva neta ni als meus fills un bolquers, mai. Vull dir, si això és ser masclista, pues un masclista que
18: va venir. A veure, jo estava embarazada i me fui al médico de la segunda y le dejé al niño con él. Y resulta que el niño se hizo sus necesidades. ¿Sabes lo que se le ocurrió? Sacarlo al jardín y coger la manguera y pasaba una vecina que le llamó de todo.
1: Aquesta és insuperable, eh?
2: I aquest és el segon plat i un postre, sí, també, que té a veure amb el Japó, la seva etapa al Japó.
19: Tu vas estar al futbol japonès. Alguna recomanació per l'Andrés, ja per començar?
17: Bueno, el primer que trobarà serà reconèixer els companys.
2: Pregunta que li feia Toni Clapés. No sé si l'heu reconegut, pregunta que li feia Toni Clapés.
1: És insuperable. Que, per cert, el Jaume Roura, Jaume, bona tarda.
20: Bona tarda.
1: Com descriuries una mica del joc del Charlie?
20: Hòstia, era d'aquell... Fa-fu, però fu! Hòstia, anava, però a slow motion, no? Vull dir una cosa...
2: Era
20: una cosa, però amb càmera lenta.
17: Un gol.
30: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
21: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
22: I sopem a les millors taules del món.
23: En aquesta terra protegim i acollim.
24: Fem barri i fem pinya.
25: I fem i no deixem de fer.
27: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
31: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
32: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
33: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
34: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
35: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
36: Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
37: Un consell. Aquest dijous, divendres i dissabte, no facis plans, perquè tens una cita amb el teu futur cotxe a la gran fira d'oportunitats de Flexicar. Vine a per ell i emporta-te'l per molt menys del que t'imagines. És ara o mai. T'esperem al teu concessionari Flexicar més proper. Consulta el teu a flexicar.es.
38: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
39: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
40: Kia. Movement that inspires.
41: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
42: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
41: Truca a Verisure al 900-903-744.
42: Verisure.
43: Podem estar d'acord en moltes coses o en cap, però en una estarem sempre d'acord. Si és bo, ha de ser realment bo. Embotits i carns de raça rústica, Ral d'Avinyó. Realment, menjar bé comença amb Ral d'Avinyó.
44: El 29 de novembre, l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a alianzjambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
0: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
1: Perfecte, aquí el tens.
0: Ja?
1: Ja.
0: Sí?
1: És així.
0: De debò?
1: I tant, de debò.
2: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
3: A fora els dies s'escurcen i a Montse Interiors comença la tardor al llit, el nostre refugi preferit. Fins al 12 d'octubre a Montse Interiors un 20% de descompte addicional en llençols, fundes nòrdiques, farcits i vànoves. Estrena roba de llit amb fins a un 60% d'estalvi. El teu llit ben calentó. Vine a la teva botiga Montse Interiors i visita montseinteriors.com.
4: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC 1.
5: Versió RAC 1 amb Marc Serra.
6: Atenció, eh?
7: Sí, què passa?
6: Sí, que us explicarem una notícia que és un tros de notícia.
7: A veure.
6: Tot i que segur que ja ho sabíeu, però per si de cas us ho explico. L'assegurança de cotxe de Línia Directa és una de les més ben valorades a Espanya. Estava
7: sí.
6: clar?
7: Ah, sí?
6: Una de les més ben valorades.
7: Bueno.
6: I si, a més, si t'hi canvies, sí. et milloren el preu de l'assegurança directament.
7: Ah, oh, bueno.
6: Truca al 917-700-700 sí. o entra a liniadirecta.com. Repetim el número. 917-700-700 sí. o liniadirecta.com. El valor de ser directe.
7: Molt bé. Està molt atent, Víctor Pazzi, eh? Li ha interessat, això.
6: Doncs passen dos minuts a dos quarts de vuit del vespre. Avui estem fent un programa, com veiem abans, molt cinematogràfic. La pregunta anava sobre cinema. I també tenim una orella posada als cinemes Bosque, que hem pogut sentir res fa una estona al Charlie Reixac amb el Parissé. I ja tenim el Clapés. Clapés, què tal?
8: Què tal? Com estem?
6: Bé, bé, doncs, molt bé. Bé.
7: Toni, abans escoltàvem el Reixac en directe.
6: Sí,
7: fèiem el Reixac Xavi. Més... No, li hem preguntat si es veia capaç de jugar amb aquest equip de Flick. Ell ja ha explicat...
8: I què us ha dit?
7: Però que això de córrer, ell no ho tocava
8: no,
7: gaire.
8: No, bueno, és que el documental es diu així,
7: sí.
8: eh?
7: Jo et volia preguntar...
8: Corres de covards.
7: Per la filosofia Reixac. O sigui, abans que hem fet una miqueta el tema futbolístic, el que et quedes tu de la filosofia Reixac, quina és?
8: Home, moltes coses. A mi el Charlie Reixac, els dies que ha vingut al programa, que n'ha vingut molts, sobretot quan coincideix amb els clàssics, una de les frases que em va agradar molt va ser ara dinem, o sigui, ara dinem i després ja pensarem que soparem.
7: Veus?
8: I això és una... No, això és una cosa...
7: Sí, sí.
8: És un gran filòsof, el Charlie, perquè és allò de que estàs fent una cosa ara i penses, bueno, i ara quan sortim d'aquí, on anirem a sopar? I demà, al matí, què esmorzarem? No, és a dir... Ara disfrutem el moment, ara veurem el documental, el disfrutarem, i després ja veurem si sopem, no sopem, on anem a sopar, si mengem un Bratzburg, què fem?
7: Bueno, és que és filosofia de vida, no és tant filosofia bueno, és futbolística.
8: Que, i com aquestes, i després, i com aquestes les que vulguis, però és una de les frases que jo, en fi, que tinc apuntades del Charlie.
7: Ens ha fet gràcia una cosa que ens ha explicat el Reixac, que deia, he fet tantes coses al Barça que no m'he vist mai, deia, saps? O sigui, que ell tenia ganes de veure el documental perquè no s'havia vist, no? Que segurament estem parlant d'una figura capdalt en molts moments del Barça, que no sé, Toni, si ha tingut el reconeixement o se l'ha valorat prou.
8: No, jo crec que el Charlie sempre se l'ha menystingut, perquè és de la casa, bueno, primer perquè és català, és d'aquí, és de la casa, és un tio d'aquí, després li ha tocat estar a moments de la història del Barça on se l'ha tillat de moltes coses, però jo crec que sempre se l'ha tractat injustament. Ell va erigir-se i va construir un dels grans Barces, que és el del Dream Team. Sempre ha donat suport al Barça. La seva filosofia encara impera. O sigui, el que ens va ensenyar el Charlie i el Cruyff, que per mi era un binomi igual, és a dir, igual, aquí sempre s'ha donat importància al Johan, per mi tenen la mateixa importància. Perquè el Charlie és, per mi, un dels grans constructors d'aquest Dream Team, d'aquesta filosofia, i mai se l'ha valorat ni se li ha reconegut tot el que va fer, perquè sempre ens quedem amb la figura del Johan, però mai hem valorat ni mai reconegut la figura del Charlie. I a partir d'aquí, doncs, ell sempre ha estat al costat del club i ha tingut una altra manera de fer, que d'altres, i això a vegades doncs, la penal i menys tingut en segons quines facetes, i crec que això era injust. Molt bé que se'l reconegui, entre d'altres coses, amb aquest homenatge.
7: Mira, està fent que Simba, amb el cap, que ja no s'aguanta més el Jaume. No? Sí. Estava subscrivint paraula per paraula el que deia el Clapés, no?
9: Estic molt d'acord amb el Toni, i jo diria una frase fins i tot més contundent. Per mi és el millor segon entrenador de la història del Barça.
7: Oh.
9: Sí. I crec que és potser el primer que li ha donat valor a aquesta figura, que després, per exemple, Tito Vilanova també va ser un excel·lent segon entrenador amb el Pep. Però per mi, si Johan hagués tingut, no sé, un segon entrenador holandès, no hagués estat el mateix. Crec que aquell binomi on un era foscor, l'altre era claretat, era allò, dos personatges que es complementaven a la meravella. I crec que les mancances d'un les tapava l'altre. Llavors jo crec que aquell binomi, per mi, és la millor parella d'entrenadors que ha tingut el Barça com a tal, perquè mai hi ha hagut un segon entrenador amb tant poder...

0: molt bé que puguem veure aquest, que podem veure aquest documental.
1: Compte que comencen a desmuntar-ho tot, perquè arrencarà doncs ja la projecció. Han arribat Salinas, Eusebio Sacristán, José Mario Vaquero... Tots estan aquí, tots ja. Doncs, i ara ja s'apaguen els llums, vull dir que ens anem a situar doncs, a les nostres butaques.
2: A buscar les crispetes i a gaudir, que vagi bé.
3: Dolces, mitat i mitat, eh, Aleix?
2: Vinga,
1: bueno,
2: una abraçada.
1: Una abraçada.
2: Que vagi bé, fins ara. Adéu, adéu, adéu. Adéu, adéu. Adéu, adéu.
3: Doncs deixem la pel·lícula en marxa. Jaume?
4: Hi ha una cosa molt important, que és que quan arriba el Johan, una de les coses que canvia, no?, és que li dona moltes oportunitats a la gent jove, Amor, Guardiola, Ferrer, Sergi, però ell no els coneixia, tots aquests. I qui els coneixia era el Charlie, que havia estat entrenador del juvenil del Barça, i el Charlie és el que li deia al Johan, escolta'm, tenim aquí el Pep Guardiola, que és boníssim, tenim el Guillermo Amor, i el Johan se n'enrafiava del Charlie, perquè en aquella època no hi havia aquells vídeos, ni aquells informes, ni els entrenadors anaven a seguir les coses, aquest coneixement del Charlie va ser molt important.
2: No era l'època de la intel·ligència artificial, clar. Era l'època de la intel·ligència natural i del NAS.
5: Però era l'època de Johan i Charlie, sí. A ús. Vull dir, quan les persones o els personatges futbolístics ja transcendeixen i arriben a totes les capes de la societat catalana en forma d'imitacions barra conya, però que a la vegada reconeixien la tasca, la trajectòria, les ensopegades, els èxits... Vull dir, aquest era un binomi absolutament estel·lar. Fent la feina que feien a les banquetes, fent la feina que feien de vestidor, i després van tenir una transcendència social descomunal.
2: Doncs ho veurem a partir de dilluns...
3: De dilluns 21.
2: A Movistar.
3: De setembre, efectivament.
2: Anem al postpartit.
3: Exacte, perquè, sens dubte, aquest Barça ens enamora, pluja de gols, pluja literal, que va patir l'Arnau,
2: sí,
3: o qualsevol cas, a partits tan tard entre setmana només s'aguanten gràcies al joc del Barça. 33 gols a favor, és l'equip de les grans lligues més golejador, no cal dir-ho, la mitjana ja trenca qualsevol registre. Parlarem de la part bona, evidentment, però com tenim un entrenador i per defecte professional a la taula, sempre veuen allò com flic que es pot millorar. Estimat Jordi López, hi ha una cosa que et preocupa, que és...
6: No, a mi no m'agrada, aquest joc que està fent el Barça. A mi...
7: Però, li falta alguna cosa.
3: Però vostè no és entrenador.
6: Sí, bueno, però jo tinc moltes anys d'experiència i el que estem veient...
3: Què li trobes?
6: Fotrem una patacada.
2: Però què estem veient? Però si estan guanyant de 5
6: sí,
2: i de 7.
6: Sí, bueno, perdona, hi ha penalti de Lamins... El va marcar o no va marcar?
2: No, no
6: va
2: marcar.
6: Vist, eh? Aquell gol tonto que ens el van fotre, què? Ah, això no ho diem, no? No,
2: sí, ara ho direm.
6: Ja només anem aquí, d'allò, perquè per 7 gols cada allò, si matagolis te llamaron. No, no, no, no anem bé. No anem bé.
3: Assistència, Jordi, tu remates com vulguis. Em deies abans d'entrar, començar també en el futbol no sempre és tan bona notícia.
2: Sí.
6: Ah, ja, ja.
8: A veure, evidentment,
2: a veure, va.
8: I la realitat és aquesta, que el Barça ara mateix està, et diria, tocant l'excel·lència, en tots els sentits. Què passa? Que a mi em fa una mica com de no diria por, però sí de respecte al dir, cuidado, perquè al final els títols s'aconsegueixen a final de temporada. I aquest estat de forma tan òptim que té l'equip a mantenir-ho durant 10 mesos, serà complicat. I això és el que em fa una mica dir anem amb cautela, anem amb pausa, i a més tenim l'experiència del primer any de Hansi Flick, el 6 November famós, que el Barça va començar tan bé i després va tenir una davallada molt gran on no eren capaços de guanyar partits. Què vull dir amb això? No hem de treure ni molt menys el mèrit que està tenint aquest equip, que és extraordinari el nivell que està mostrant. Ara sí, els títols es guanyen a final de temporada i anem a veure la progressió que es
6: va tenir. Saps quina serà la progressió? Serem l'Espanyol de l'any passat. Primera...
1: Hola, vinga!
6: La primera part de la primera ronda. Estupendo, i després a patir.
2: Aquest optimisme.
1: Però què és aquest pessimisme?
6: Ja ho veuràs.
1: A més, mira, hem parlat de Cruyff i de Reixac. Quina era la filosofia cruyffista que jo crec que ens ha quedat a tots? És gaudir de les temporades i no obsessionar-nos. No, hem de guanyar aquest títol. Escolta'm, juguem així de bé, anem avançant la temporada i ja quan arribi mes de març, mes d'abril, ja pensarem, hem de guanyar la Lliga, hem de guanyar la Champions, però ara amb aquest equip jugant així a futbol, escolta'm, jo no
2: hi ha molta gent ja pensant hem de guanyar la Champions amb aquest equip que tenia.
8: És que les expectatives...
5: Escolta, a final de temporada cap de nosaltres sabem com acabarà la pel·lícula, que ha començat molt bé. Però mentrestant, ens ho estem passant pipa. Ens ho estem passant pipa. Arrenquem una temporada amb un estiu que cada dia era allò, el dia de la marmota, Julián Álvarez, Julián Álvarez, Julián Álvarez...
2: Ja no se'n recorda ningú, de Julián Álvarez.
5: Oferta de 100 quilos, però que la de veritat que podrien escoltar

0: Barça podria arribar als 150 quilos. Escolta, no arriba Julián Álvarez, t'estalvies la pasta rufa i, a més, es produeix una alineació estrany i un efecte dominó acollonant. És a dir, si hagués vingut Julián Álvarez, Rafinha seguiria sent el titular a la banda esquerra. I el seu suplent seria Anthony Gordon. Lamin és el titular de la banda dreta i Adeyemi s'estaria menjant els mocs esperant que Lamin li donguessin descans algun dia, perquè Rafinha jugaría sempre, Julián Álvarez jugaría sempre i Lamin jugaría sempre. A partir d'aquí, no ve Julián Álvarez. Rafinha surt de l'extrema esquerra i el posen de nou. Ostres, Gordon passa a ser pseudotitular. Com que Rafinha ja no hi és, el recanvi de Gordon passa a ser Adeyemi. Adeyemi, que hagués menjat els mocs esperant alguna suplència de Lamin, et fot el partit que et va fer ahir, més el que ja et va avançar a la Champions contra el Feyenoord. Jo ara em passaré tres pobles, però ahir MVP em sembla que li van donar Rafinha pels tres gols.
1: Sí.
0: Des de que Leo Messi no vesteix el 10 de color blaugrana, jo no veia un paio capaç de generar mitja dotzena d'ocasions de gols que no en va fer cap, però li van fer dos penals, va fer una assistència i va ser una efervescència tota l'estona, del primer minut a l'últim, aquest nano.
2: No
0: I
2: et
0: és
2: va
0: absolutament espectacular.
2: No et va recordar Stoikov una mica? O sigui, aquest, bueno, aquest jugador tan ràpid, tan elèctric, a mi, per la nació del Dream Team, em va recordar un estil Stoikov, no?
3: També
2: aquest
3: jugador tan elèctric. Més no? estranys que han passat per Can Barça, perquè hi havia unes imatges d'ell, no quedava ningú a l'estadi, estava plovent a bots i barrals, i ell estava sol a la banqueta, mirant a l'infinit, allà sol, eh? No sabia bueno, què que mirava.
0: Dia,
3: I el van haver d'anar a buscar. Oye, que nos vamos, eh?
0: No, jo, sí, sí. Escolta, ja s'acaba el partit, hi ha aquesta mica d'activació encara damunt de la gespa, i el tio surt amb mitjons i xancles de piscina, que és molt cutre.
4: És molt cutre
0: el binomi mitjons i xancles de piscina.
4: Però
0: és molt de futbolista.
1: I és molt de guiri. És
4: I de tete i de bro.
0: I li diuen, escolta, però que l'activació l'has de fer amb les botes de tacs.
1: Ah,
0: val. Vaig a buscar-les.
5: Porta 3 gols i 3 assistències, a Adeyemi, ja.
3: Sí,
6: Porque ya os lo dije, que es muy bueno.
3: Sí.
6: Mucho hablar de Gordon, pero bueno...
3: És a Adeyemi. Sí. Bueno, podem saludar també a Gordon, l'Anthony Gordon.
1: Que no vaig jugar ni un minut.
3: Que el vam tenir xop a la banqueta.
7: Yes.
3: Anthony, què tal?
7: Em dic Anthony Gordon.
3: Sí.
8: Jo dic Anthony. Jo em dic Anthony. Jo em dic Anthony.
3: Molt bé.
7: Jo em dic visca a Barça, visca a Catalunya.
8: Estic molt feliç i... Sí, visca el Barça, visca Catalunya.
1: Molt bé.
7: Ja que hablas de Adeyemi, quería decir que es un crazy lad, crazy boy, muy simpático.
3: Sí.
7: Divertido también, sí, pero se está pasando, creo, un poco de la raya.
3: ¿Por qué, copiándome. Home?
1: Copiándote.
7: He's copying me, yeah. He's copying me. Primero juega en mi posición, extrema izquierda. Después corre mucho como yo.
3: Sí.
7: Y después juega muy bien como yo. Ahora también dice que quiere aprender catalán como yo.
3: Sí, como has dicho.
7: ¿Qué será? No sé, ¿qué será el próximo? What's gonna be next? ¿Leer libros? ¿De filosofía como yo? ¿O se volverá blanco como Michael Jackson para ser idéntico que yo?
3: No creo que arribe a aquest extrem.
7: Fuck off, really, fuck off. I don't like him. No estic molt feliç amb ell. Visca Barça i Catalunya.
1: Catalunya, molt bé. És complicat, la gestió aquesta, com deia el Víctor de Gordo. No va jugar ni un minut Xavi Espart, tampoc Fermín, que són teòricament titulars que han començat molt bé. Míster, com pot Flick gestionar que tots vagin com avions? Potser amb l'asterisc de Empané Cundé, com va dir l'altre dia.
3: Cundé Empané.
1: Cundé Empané. Com gestiona que tots vagin tan bé aquests minuts, que ningú s'emprenyi? Gavi va sortir molt poc, Valde va sortir molt poc.
9: Bueno, jo crec que, sens dubte, és la clau perquè l'equip pugui aguantar fins a final de temporada, que són les rotacions. Jo crec que és un tema de... Jo crec que cada vegada més els jugadors estan entenent que amb els calendaris que hi ha és una cosa que és beneficiosa per ells. Llavors, cada vegada ho estan encaixant una mica millor, el que hi hagin aquestes rotacions i que se sentin partícips importants en l'equip i que vagin alternant. I és el que et dic, jo crec que és que no hi ha cap altra manera de que un equip aguanti a un ritme. I a més, el Barça, com juga el Barça. Ahir els jugadors s'estaven queixant perquè els havien donat 4 minuts i no 7. Amb aquesta fam, però porta molt desgast, això. I al final els partits es fan llargs, hi ha molt desgast, aquesta metodologia o aquesta idea de joc que té Hansi els exprimeix al màxim, no només els partits, sinó també els entrenaments, i això durant 10 mesos passa factura. Per tant, jo crec que és un tema de convenciment que Hansi els ha fet veure als jugadors que ha de ser així pel seu bé i, evidentment, pel bé de l'equip, que és l'important, no el jugador, sinó l'equip.
1: Que hi ha pluja de gols, surt un dels davanters, entra, com diríeu un dia de partit, Gabriel Lleyú, que per què li dieu Gabriel Lleyú?
0: Perquè Julito Salinas el pronuncia així.
9: Gabriel Lleyú.
3: Sí, sí, sí. És l'explicació. És culpa de Salinas.
9: Gabriel Lleyú.
0: Correcte. Jo és que cada cosa que em crida l'atenció durant la transmissió, paper incorporador i ja està.
1: És que és el que passa. Entra i ha fet dos gols amb tres estonetes cada
7: dia. Dos golaços.
1: A més a més, deixa enrere qualsevol tipus de poca forma, al contrari. Totes li ponen aquest Barça. Tots els que entren
4: ja,
1: acaben...
4: Ja baixaran, ja.
0: Perdona,
3: també el context
0: ajuda, eh? I Cancelo, que no havia fet dos gols en un partit oficial en ser punyetera vida. Sí. I quins gols marca?
3: Sí, un de rebot, no? Una mica...
0: Però
7: el primer
1: que va dins. El segon li donen a Villalibre, que és el que se'l posa en pròpia porteria.
0: Dos de Cancelo, tu.
1: Sí, sí. Bé, doncs ja et dic, ahir el postpartit que va enamorar pràcticament a tothom i, de fet, encara ens preguntem, tant de bo que arribi tard, quan el Víctor Pazzi es tallarà el cabell, perquè va dir que no se'l tallaria fins que el Barça no perdés un partit oficial. Sí. Jo no veig quin partit pot perdre el Barça.
0: 20 d'octubre, Parc dels Prínceps, Champions contra el PSG. Tinc marcat en vermell aquesta
1: data. Tens hora a la perruqueria.
0: No tinc hora a la perruqueria, però mires el calendari i dius, aviam, qualsevol dia pot haver-hi un accident. Mm-hmm. Fins i tot... Wojtek Szczęsny, però no ho veig clar, la veritat, no ho veig clar.
4: Aviam si acabaràs com el Quim Mandau, el de Sant Traït, amb aquelles melenes fins als genolls.
0: No ho sé.
10: Bona tarda, sóc Jordi Grau.
3: Jordi, què passa?
10: Ja que precisament parlàveu de la pluja de gols d'ahir del Futbol Club Barcelona, l'únic lloc on podeu veure els gols és precisament el gol a gol.
3: Sí.
10: Per això el programa es diu així, perquè oferim els gols i no només converses buides sense imatges com una vulgar ràdio.
3: Bueno,
10: si voleu veure els gols des de tots els angles, ja els tenim a punt de caramel en un resum complet que podeu veure aquesta nit a TV3.
3: Si els hem vist els gols.
10: El podeu veure ben fresquet i acabat de sortir del forn.
3: No. És que ja, si fa 24 hores que hem vist tots els gols. Bé,
10: nosaltres el teníem a punt just quan va acabar el partit. Com va acabar el partit, el teníem a punt, però hem tingut la gentilesa d'esperar que la gent torni del Camp Nou, s'assequi de la pluja i es faci una dutxa calenteta.
3: Això ja era aquest matí, per exemple.
10: No, permetrem que ningú es perdi els gols. Nosaltres no som així. En canvi, vosaltres no oferiu ni una trista imatge, només crideu fort quan marquen i la gent s'ha d'imaginar el gol, que van ser molts i molt bonics. Que antiquat i retrogret, quina peneta que feu.
1: Va ser un bon detall, esperar que la gent tornés del Camp Nou, un Camp Nou ahir passat per aigua, l'Arnau hi va ser, vam veure dos imatges. Els vídeos que se'ls envia empapat, que
3: anava pràcticament
1: amb rems, i la imatge de Joan Laporta, capitán Pescanova, no a la llotja, mullant-se.
5: Sí, no, m'agradaria dir una cosa, que és molt gràfica del que li passa a la gent amb aquest Barça, que ahir el Camp Nou ara té l'aforament de 60.000 persones, ahir hi havia 50.000 persones al Camp Nou, tot i l'hora, tot i centre setmana i tot i la pluja. I parles amb els companys de seient i tota l'estona la conversa és la mateixa. És que venim aquí perquè sabem que val la pena venir, encara que et mullis, encara que...
4: Perquè gent que ho sent.
5: Però sí, és l'ambient. I llavors, per fer l'apunt de l'entrepà, perquè aquí saps que seguim el tema
3: oh, i tant, sí.
5: El tema del càtering, que l'hem anat reclamant...
3: Però recorda què va passar a l'episodi anterior.
5: Sí, la primer entrepà que es va adquirir en una de les barres del Camp Nou, desastre absolut, entrepà de formatge sense oli, amb el formatge... poc i mal, vull dir, mal repartit, i es va fer la queixa aquí, en aquests micròfons. Ahir es va fer la segona adquisició, perquè havien passat 15 dies i vam dir que ho aniríem fiscalitzant, que ho aniríem veient.
3: I atenció, segon entrepà, aquí ha d'haver-hi la millora?
5: Sí.
3: Sí?
5: Sí.
3: Val?
5: Però justeta, és a dir, venim de molt avall.
3: Llavors, de què estem parlant?
5: El pa continua sent molt fluix.
3: Sí.
5: El formatge continua sent escàs.
3: Doncs perdona, què queda?
5: Però hi havia oli.
3: Però
5: hi havia
3: oli?
5: Una mica d'oli.
1: És un gran pas. És un gran pas per la humanitat, eh?
3: Quin creus que hauria de ser el tercer pas?
5: Clarament, tomàquet. Entrepans.
7: Poc a poc.
5: És a dir, si al Camp Nou no podem servir entrepans de pa amb tomàquet, ja... Però vull dir que aquí anem avisant que això ho anirem seguint, que no relaxin.
3: Doncs des d'aquí que he fet la crida, és una crida molt de mínims, ara hem afegit l'oli i que hi posin el que puguin. Jordi, Víctor Pazzi, Jaume Mercet, moltíssimes gràcies.
11: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
12: RAC 1. Energía, fuerza, vitalidad, lo puedes llamar de muchas maneras. Yo lo llamo Revital. Revital con ginseng mantiene tu energía durante todo el día. Revital, de Pharma OTC.
13: Tens més de 40 marques de cotxes i motos a 10 minuts de Barcelona per comprar-te un model nou d'ocasió. Vine a Sant Boi. Vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè amb models nous i d'ocasió a... Esperem per la Setmana de la Mercè. Vine!
14: Únic s'escriu amb H o sense H?
15: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
16: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
17: Torna a la final catalana de Lliga del Porc i la Forquilla.
18: Gaudeix de l'esmorzar popular el diumenge 27 de setembre a Lleida fent la teva reserva a lligadelaforquilla.com.
19: Una iniciativa del grup de sanejament porcí Lleida i Como Pomona, amb el patrocini de Bonària, Carbiresa, Gust de Lleida i el suport de la Generalitat de Catalunya.
20: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
21: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
20: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
22: Del 18 al 21 de setembre, a Esplugues, es viu la Festa Major de Sant Mateu.
23: Gaudeix dels concerts de Doctor Prats, Sidoní, l'Orquestra Mondragón i Su. De la cultura popular i d'activitats per totes les edats.
22: I recorda posar-te el mocador taronja, el mocador que ens uneix.
23: Tota la programació a esplugues.cat, Ajuntament d'Esplugues.
24: Vine a Sant Boi, vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè amb models nous i d'ocasió. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Vine per la Mercè.
25: Arriba al Teatre Condal la nova comèdia de Joel Joan, Bons i Dolents. Una comèdia sense filtres, escrita per Joel Joan i dirigida per Nelson Valente.
26: Tots som bons fins quan ens convé no ser-ho.
25: Bons i Dolents, a partir del 6 d'octubre, al Teatre Condal.
27: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
28: Més immediat que mai.
27: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1 recupera el que vulguis a l'instant.
29: RAC1.
30: Aquest divendres l'Espanyol juga a RAC1. A les 9, des de l'RCD Stadium, Espanyol-Elx. Últim partit dels blanquiblaus abans de l'aturada de la Lliga.
31: L'interior de l'àrea per la dreta. Marcos la posa, Roberto, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
30: I viu-lo en directe a RAC1 amb Edu de Batlle, Xavi Puig, Albert Ferran i Dani Solsona. I després tu diràs fins a la 1 amb Gerard Ballera. Aquest divendres, Espanyol-Elx a RAC1. L'Espanyol juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
32: RAC1. Tots som un milió. Actualitzada al minut. RAC1.cat, el portal de RAC1.
3: Anna Ballonista, què tal?
4: Hola, bona tarda.
3: Doncs avui tenim un petit problema que afecta el teu programa, llavors per això volia comentar-ho.
4: Què dius ara? Sí.
3: És que hi ha petit problema, que el Barça marca tants gols que hi han mencions publicitàries durant el partit del Barça que no hi caben.
5: No hi ha espai.
3: Llavors, Xavi Puig...
33: Hola, bona tarda. Soc el Xavi Puig, l'editor del Superesports. Sí. Com està aquest Barça,
4: Hola, Xavi.
33: Serra?
4: Sí. Una mica tard, trobo.
33: Una quantitat de registres i soluciones. Com obra mat. Ofereix les millors solucions del mercat. És com els professionals i tria... programat.
3: Clar, la publicitat ha d'anar on càpiga.
33: Sí, sí, sí. La reforma trobaràs una àmplia gamma d'aïllament.
3: No, Xavi, el que passa que potser... No, vull dir que potser els d'Obramat, potser la publicitat
0: està per una altra hora.
3: Sí, no és ara. No és ara.
33: Continua fent tants gols, no puc acabar de dir totes les falques, eh? I tu, Marc, aprofitaràs els dies del drac o què?
3: No, però no col·loquis una altra falca, és que és igual.
33: Quin fons d'armari, quina quantitat de perfils més variats que té aquest Barça, eh? Sembla ben bé una bossa de cocteleu de frites.
3: Deixa-ho estar, Xavi.
0: Fins aquí.
3: Bueno, no ho sé, gestiona tu mateixa.
0: No, em porta tal, que vagi bé. Fins demà, les 8 en punt, bon vespre.

0: A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
1: Interior canvia d'estratègia per combatre els últims casos de tirotejos i apunyalaments que qüestionen el model de seguretat. I de quina manera ho vol fer? Doncs d'una banda, perseguint les bandes juvenils, i de l'altra, endurint el codi penal, sobretot pel que fa a les armes de foc i a les armes blanques.
2: Poder treballar amb un marc legislatiu favorable a que les armes blanques desapareixin de l'espai públic, al igual que les armes de foc, és un dels objectius en el que concentrarem la major part dels nostres esforços.
1: La consellera Núria Parlon ho ha explicat durant la compareixença aquesta tarda al Parlament, això també el mateix dia que s'han donat a conèixer les dades de delictes a Catalunya i que constaten que els més greus van a l'alça. En canvi, la criminalitat en general baixa. I, per cert, també parlant de delictes, aquesta tarda hem sabut que ha fugit un pres de Mas d'Enric a Tarragona durant una sortida prevista per la mateixa presó. Es tracta d'un home condemnat per assassinat. Anirem fins a Tarragona per saber-ne l'última hora. D'altra banda, a Ceuta, l'Audiència Nacional ha canviat d'opinió i finalment permet que s'acabi el campament de migrants que es feia al port, per tant, demà mateix, i podrien començar a portar alguns migrants, tot i que encara no s'ha concretat. Europa, d'altra banda, posa fil a l'agulla a la protecció dels menors davant el perill que suposen les xarxes. Avui la Comissió ha concretat de quina manera les limitarà per protegir-los i també de retruc per reduir l'addicció a les pantalles. En parlarem en temps de tertúlia amb el pedagog i membre del comitè científic de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva d'Educació, Màrius Martínez. I qui també s'ha posat seriós davant l'amenaça que suposa la intel·ligència artificial, en aquest cas és el mateix rei Carles III, el Regne Unit. Ell personalment ha demanat a les tecnològiques que busquin maneres de controlar-la i, de fet, s'ha mostrat preocupat per les conseqüències que pugui tenir. De tornada a casa nostra, avui segona jornada del judici pel cas de Roger Espanyol durant l'1 d'octubre. Ha estat el torn dels policies que han assegurat que van viure el dia del referèndum com una pel·lícula de por. I pel que fa al temps, Martí Oliveres, tot i que no s'han de repetir els aiguats d'ahir, aquesta nit i demà encara tornarà a ploure en alguns punts del país.
3: Sí, de fet, a aquesta hora descarreguen alguns ruixats a la Costa Brava, sobretot al voltant de Palamós. I aquesta matinada i demà al matí els xàfecs seran més probables a la costa central. Fins i tot, com està passant ara, podria ploure amb força en alguns moments. Per això hi ha un avís d'intensitat de pluja del Servei Meteorològic de Catalunya que va des del Maresme fins al Tarragonès. Tot plegat, acompanyat d'aquest ambient clarament més fresc i fins i tot una mica fred al Pirineu.
1: Doncs de seguida, tot amb més detall, ara són les 8 i 3 minuts. Pep Tormos, bon vespre.
4: Bon vespre.
1: Els Mossos fixen com a prioritats les bandes juvenils i endurir el codi penal en la nova etapa del cos. El Departament d'Interior vol girar full de tota la crisi interna que ha viscut les últimes setmanes i aquesta tarda ha dibuixat les línies mestres del nou full de ruta policial. Ha estat en una compareixença, com dèiem, al Parlament, que ha servit per presentar les cares noves de la conselleria, amb Ferran López al capdavant de la Direcció General dels Mossos i Sílvia Catà, que és la nova comissària en cap.
5: En ple debat sobre la seguretat i després dels últims episodis violents que han acabat amb víctimes mortals, com el de Manresa, el del carrer Balmes de Barcelona o a l'Hospitalet de Llobregat, els Mossos volen moure fitxa. Admeten que hi ha un problema amb les bandes juvenils on prometen posar la banya i proposen endurir les penes pertinença d'armes de foc i armes blanques, ho anunciava la consellera Núria Parlon.
2: Hem d'endurir la legislació? Sí, que no podem normalitzar ni banalitzar el que les persones portin a sobre una arma blanca que es pot utilitzar en un conflicte que abans es resolia doncs, amb una empenta o amb una disputa i ara és una punxada amb una navalla, doncs, òbviament que aquí hem de concentrar els màxims esforços.
5: El nou director de la policia, Ferran López, també ha avançat una revisió de la policia de proximitat i l'encarregat d'analitzar-ho serà el seu antecessor, Josep Lluís Trapero.
1: Tot plegat, com dèiem, s'ha presentat al Parlament la Comissió d'Interior. Més detalls, Alba Carnicer.
6: És el full de ruta de la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra que ha comparegut aquesta tarda per primera vegada al Parlament des del seu nomenament. El primer encàrrec de López a Trapero serà un informe per saber què s'està fent des de la policia per ser més pròxims a la ciutadania i Catà assegura també que es posaran les piles per combatre les bandes juvenils i el crim organitzat.
7: No perdre el contacte amb el ciutadà. Primer, abans de saber què farem, preguntarem què estem fent, en quin moment estem.
8: Poder fer grups de policies, de serveis, que s'encarreguin a treballar el crim organitzat a cada una de les regions policials. I per últim, tenim un problema de bandes juvenils, per tant estem impulsant un pla per erradicar aquestes persones.
6: Tots dos han comparegut acompanyats de la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ha elogiat la feina feta fins ara.
1: I enmig d'aquesta compareixença al Parlament, aquesta tarda també hem conegut les dades sobre la criminalitat a Catalunya, que es redueix. Ara bé, sí que creixen els delictes més greus. Durant la primera meitat de l'any hi ha hagut menys furts i robatoris, però s'han disparat els assassinats i les violacions. Són dades del Ministeri de l'Interior, amb informació de tots els cossos policials. Víctor Massip.
4: A Barcelona la criminalitat ha caigut un 10% perquè s'han frenat en sec los furts, però los assassinats s'han pràcticament duplicat. Han passat de 5 a 9 respecte a l'any passat. I a l'àrea metropolitana la fotografia és calcada. Baixen los delictes en general a ciutats grans com l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà o Badalona, però se disparen les agressions sexuals a Mataró, Terrassa o Badalona. L'augment de les violacions és generalitzat. A Lleida, per exemple, han crescut més d'un 50% en només 6 mesos. I si mirem al conjunt del país, la criminalitat ha baixat un 7,5% aquest primer semestre, però se confirma la mateixa tendència. Disminueixen los furts i robatoris amb violència, però los delictes contra les persones, com los assassinats o les agressions sexuals, van a l'alça.
1: I avui, per cert, també s'ha anunciat que les comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona podran tramitar denúncies per delictes lleus. La mesura forma part del nou conveni de col·laboració amb els Mossos d'Esquadra que s'ha signat avui. A partir del 2027 s'instal·laran oficines d'atenció ciutadana dins mateix de les comissaries. Amb aquest canvi, els Mossos també tindran accés a les imatges de les càmeres de videovigilància instal·lades a la ciutat. I a tot això, des d'aquesta tarda, ho dèiem també en començar, els Mossos d'Esquadra, atenció, busquen un pres de Mas d'Enric, condemnat per assassinat. S'ha escapat durant una sortida programada en un centre comercial de Tarragona. El fugitiu, que era amb tres interns més, s'ha escapolit en solitari després de demanar anar al lavabo quan dinaven des de Tarragona. Esteve Giral.
9: Sí, el grup de quatre interns de la presó de Mas d'Enric, al Catllà, estaven fent una sortida programada i s'han aturat a dinar en un restaurant de menjar ràpid del centre comercial de les Gavarres, als afores de Tarragona. Un cop aquí, el pres ha demanat als qui els custodiaven poder anar al lavabo, moment que ha aprofitat per escapolir-se aprofitant una porta del darrere del restaurant. Eren els vols de les 2 de la tarda quan s'ha activat un ampli dispositiu de crida i cerca per part dels Mossos d'Esquadra. La recerca s'ha centrat als voltants del centre comercial i als seus accessos, que està molt ben connectat per carretera a través de l'autovia T11 fins a Reus i l'autovia A7. Pedro Cea va ser condemnat a 21 anys de presó el 2011 després que un jurat popular considerés provat que havia matat amb un tret d'escopeta qui era la parella de la seva germana. El programa Crims de Carles Porta li va dedicar un capítol.
1: I d'altra banda, a les 8 i 8 minuts, el govern espanyol començarà a ubicar migrants al port de Ceuta a partir de demà. L'Audiència Nacional ha rectificat i finalment permet el campament amb carpes per acollir prop de 2.000 persones. La Moncloa ha estat molt crítica amb la decisió dels tribunals que ahir, recordem, van paralitzar aquestes obres. Fins avui a primera hora de la tarda, com dèiem, han decidit fer marxa enrere. Anem cap a Madrid, Jordi Armenteres.
10: Sí, el govern espanyol no acaba de concretar quan es posarà en marxa definitivament, però demà hi podria haver els primers trasllats i el cap de setmana serà quan s'acabarà de concretar tot. Són 16.000 metres quadrats que es preveuen que sigui lloc d'acollida per uns 1.700 migrants al port de Ceuta. Això, diu el ministre Ángel Víctor Torres, ha de servir per accelerar tràmits, entre d'altres els d'expulsió.
11: És una magnífica notícia perquè nos permite filiarlos y iniciar los expedientes para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país. Así que celebramos este auto que nos permite seguir trabajando en conseguir cuanto antes la normalidad en la ciudad de Ceuta.
10: I això després d'un matí amb pressió de Moncloa cap a l'Audiència Nacional i crítiques cap als tribunals per estar al servei del PP.
1: I per la seva banda, la situació a Ceuta avui ha escalat fins a Europa. El PP ha aconseguit aprovar amb el suport de l'extrema dreta una resolució a Brussel·les que critica obertament el Marroc per la crisi migratòria. El text és contundent perquè parla directament d'una invasió.
5: El resultat de la votació, 339 vots a favor dels eurodiputats populars, els conservadors i reformistes, els Patriotes per Europa, que és el grup de Vox, i part dels liberals, i 225 en contra. La resolució descriu una situació límit amb instal·lacions d'acollida, serveis socials i centres sanitaris a prop del col·lapse i demana que Rabat assumeixi responsabilitats. El document els exigeix com a socis de la Unió Europea que blindin les fronteres i assumeixin tan aviat com puguin el retorn de tots els migrants.
1: I justament el comissari europeu de migracions ha acabat avui una visita a Llampec a l'Estat. Torna a Brussel·les amb una carpeta plena de reclamacions. Magnús Bruna, que s'ha reunit amb Fernando Grande Marlaska i Emil Massaiz per tractar afectar la situació a Ceuta, uns ministres que li han reclamat canvis legislatius per accelerar el retorn dels migrants. Després, Bruna també s'ha trobat amb Alberto Núñez Feijóo. Des de Madrid també, Adrià de las Heras.
12: Úrsula von der Leyen obria la porta ahir a flexibilitzar les normes migratòries en situacions de crisi molt concretes i avui Marlaska i Saiz li han recollit el guant i han demanat a Brunner que s'accelerin els procediments de retorn en casos com el de Ceuta. El ministre de l'Interior ha aprofitat també la reunió per negar que hi hagi moviments dels migrants des de la ciutat autònoma cap a la península. Després Brunner s'ha reunit amb Feijóo. Segons el PP, tots dos han coincidit a l'hora de defensar un retorn immediat. Feijóo li ha demanat que la comissió faci d'intermediària amb el Marroc. L'objectiu, diuen els populars, és que Rabat compleixi el seu compromís d'acceptar les devolucions. El líder del PP també ha convidat Brunner a visitar Ceuta per conèixer de primera mà la situació.
1: Gràcies, Adrià. I mentrestant, encara continua la polèmica generada dimarts a Elx, quan tres jugadors del Real Madrid no van mostrar al complet una samarreta de suport a Ceuta. Clara Rodergas, bon vespre.
13: Bon vespre.
1: El màxim mandatari del Club Blanc, Florentino Pérez, hem sabut que visitarà demà la ciutat.
13: I es trobarà amb el president del govern de Ceuta, Juan Jesús Vives, que és seguidor del Madrid. La voluntat del club és reforçar els vincles amb la ciutat autònoma i mostrar tot el seu suport, tot plegat pocs dies després de la decisió d'Mbappé, Vinícius i Konaté de no ensenyar al 100% el missatge de suport a Ceuta que es podia llegir a la samarreta que van dur abans del duel a Elx, tot i que el club assegura que la visita ja estava prevista i que no té res a veure amb aquest fet. Una situació que ha generat molta controvèrsia també entre la penya madridista de la ciutat, que ha criticat l'actitud dels tres futbolistes. L'únic que s'ha pronunciat i explicat ha estat Mbappé en una entrevista a l'AS.
14: Yo tengo toda la solidaridad con la gente de Ceuta y todas las víctimas, porque antes de ser jugador soy humano. Pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones duras, y yo no quiero meter prioridad en el sufrimiento, ¿sabes?
13: Florentino ja anirà acompanyat del director de Relacions Institucionals, Emilio Butragueño, i del president d'Honor, Pirri, que és nascut de Ceuta.
1: Gràcies, Clara. Després repassem la resta dels esports. Fins ara. Aquest debat sobre la protecció de les fronteres a Ceuta, que apareix també enmig d'un altre debat que planteja Europa, que és el nou Consell de Seguretat, que també inclouria el Canadà. Aquesta proposta ha fet enfurisme, però Donald Trump, que ho veu directament com una provocació. Seria una estructura de seguretat paral·lela a l'OTAN, i per això el president nord-americà amenaça amb més aranzels i deixar de tenir relacions comercials amb Europa.
15: Si fan això, crec que és un acte totalment hostil. Imposaré aranzels molt severs o deixaré de comerciar amb Europa en molts aspectes. Així que, si fan això, si Europa fa això, si és amb bones intencions, està bé. Però si és amb males intencions, els imposarem aranzels molt forts.
1: Justament avui, el primer ministre canadenc, Mark Carney, ha agafat la mà que ahir li va estendre a Ursula von der Leyen per crear aquesta nova aliança, ha obert la porta perquè el Canadà es converteixi en el primer país associat de la Unió. Ha estat durant la seva intervenció avui a l'Eurocambra.
16: No proposo un tercer bloc rival, el mateix però amb més bones maneres. No ambicionem poder per dominar els altres. Al contrari, volem enfortir-nos perquè ningú pugui controlar els nostres mercats, amenaçar la nostra integritat territorial o debilitar les nostres llibertats i les nostres democràcies.
1: El Canadà i la Unió Europea ja són socis econòmics i han augmentat l'intercanvi comercial més d'un 75% en una dècada. Sigui com sigui, però veurem com s'acaba traduint aquesta proposta de seguretat. El cas és que ja hi ha alguns països europeus que han fet moviments per recuperar el servei militar. A casa nostra no està sobre la taula, però avui mateix la UGT, a través d'Avalot, ha proposat una resolució en contra del retorn de la mili, ja sigui de manera obligatòria, híbrida o també sota fórmules d'imposició indirecta. El sindicat demanarà als partits polítics, Montse Martí, que facin passos al Parlament en aquest sentit.
17: Avalot diu que és una resolució per la pau contra la guerra i contra la deriva bel·licista de la Unió Europea. Recorda que la suspensió de la mili el 2001 va ser un alliberament pels joves i avisa que no es pot permetre un retrocés en aquest sentit. El sindicat assegura que el servei militar obligatori a més té conseqüències molt més enllà dels mesos de durada del servei, perquè afecta els estudis universitaris i el mercat laboral, per exemple. El portaveu de Avalot, Albert Salvador, diu que demanaran al Parlament que aprovi una resolució similar.
18: Portar-ho també i parlar amb partits polítics i, a ser possible, doncs, instar el Parlament a que es posicioni a favor de tot això i, bueno, una mica, diguem, sentar uns precedents per tenir un plantejament ja basat per si aquesta deriva es comença a donar en el nostre país, no?
17: A l'estat espanyol no es planteja recuperar el servei militar en cap cas, però el sindicat considera que l'augment de la despesa militar i també el gir que ha fet el sector industrial cap a la inversió en defensa els obliga a estar alerta. Un quart de nou, ho dèiem també en començar, la Comissió Europea obligarà les xarxes socials a limitar certes funcions a tots els menors fins que facin 18 anys. La presidenta Ursula von der Leyen avisa les empreses tecnològiques que se'ls ha acabat la barra lliure.
19: Les plataformes han actuat de manera irresponsable amb la salut mental dels menors. Ara invertim la càrrega de la prova. Han de demostrar-nos que són segures per qualsevol persona menor de 18 anys. Les plataformes hauran de seguir el principi de seguretat des del disseny. S'han acabat les funcionalitats tòxiques, addictives o els paranys.
20: No traps, etc.
1: Brussel·les ha tallat avui la lletra petita de la nova normativa amb què volen protegir els menors de l'entorn digital i reduir l'addicció a les pantalles. Repassem els punts més destacats en aquest informe que ha fet l'Eudald Martínez amb la Júlia Manero.
21: Cap xarxa social abans dels 13 anys.
22: La llei estableix que només podran accedir a plataformes de vídeo que estiguin específicament dissenyades per infants i sempre amb el control dels pares.
21: Accés limitat entre els 13 i els 15 anys.
22: Podran obrir minicomptes, són perfils vinculats al compte dels pares, però que tindran funcions limitades. Per exemple, no hi podran entrar més d'una hora al dia.
21: A partir dels 15, més llibertat.
22: Ja se'ls permet obrir comptes propis, tot i això les empreses encara hauran de limitar-los. Els joves, per exemple, no podran estar exposats a funcionalitats addictives com ara l'escrol infinit. Tampoc podran fer retransmissions en directe ni rebre missatges de desconeguts.
21: Altres àmbits regulats.
22: La normativa també obliga els videojocs en línia a incrementar la protecció als menors i també colla els chatbots que fan servir intel·ligència artificial amb l'objectiu d'evitar que es converteixin en amics digitals dels menors.
1: Doncs bé, en relació amb l'escenari que s'obre a partir d'ara amb aquesta normativa europea pel que fa a les xarxes socials, avui l'hem preguntat a la investigadora principal del grup de recerca Arget en tecnologia educativa de la Universitat Rovira i Virgili, Mireia Usart, què en pensa?
23: Prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys pot ser una mesura necessària, però no ens enganyem, no farà desaparèixer el problema. Els joves continuaran creixent en un món profundament digital. Les xarxes socials no són espais neutres, són productes comercials dissenyats per empreses que competeixen per una cosa molt concreta, la nostra atenció. Infants i adolescents són especialment vulnerables davant d'aquests mecanismes. Per això, cal regular i exigir responsabilitats a les plataformes, però des de la recerca educativa sabem que necessitem alguna cosa més, competència digital. I no només dels joves, sinó també de famílies i docents. Perquè podem retardar l'entrada a les xarxes, però què passarà quan finalment hi entrin? Hem d'acompanyar-los i donar eines per entendre què hi ha darrere d'una pantalla i formar persones que, més enllà de fer servir una tecnologia, ho facin de manera crítica, ètica i autònoma.
1: I més enllà de les xarxes, un dels grans debats també d'aquests últims dies és la gestió de la intel·ligència artificial i d'aquesta tarda crida l'atenció al moviment que ha fet el Regne Unit, el rei Carles III, que ha demanat als líders del sector tecnològic que trobin la manera de controlar la IA abans que no sigui massa tard. El monarca ha advertit que el ritme de desenvolupament és profundament preocupant, ho ha dit en una cimera específica sobre intel·ligència artificial que ha convocat ell mateix amb representants de les principals empreses del sector. Corresponsal de RAC1 a Londres, Sergi Forcada.
24: Carles III ha reunit a Escòcia representants d'empreses com Anthropic, Google o Nvidia per reclamar-los que la intel·ligència artificial sigui al servei de les persones. El monarca ha reconegut el potencial d'aquesta tecnologia per transformar la societat, però també ha advertit dels riscos que comporta si no es desenvolupa de manera responsable.
25: Those who have created...
26: Els que han creat aquestes tecnologies adverteixen cada vegada més que la IA corre el risc de desenvolupar capacitats més fosques, fins al punt de poder prendre vides. Per això necessitem mecanismes de control suficients abans que sigui massa tard.
25: Sufficient means of control before it is all too late.
24: Els representants dels gegants tecnològics convidats a la cimera han insistit que la seguretat ha de ser una prioritat en el desenvolupament de la IA. Tot i això, la trobada ha acabat sense cap compromís específic ni cap recomanació concreta sobre com regular aquesta tecnologia.
1: I mentrestant, OpenAI admet que ha detectat més casos en què els seus models d'intel·ligència artificial s'han saltat les regles i les ordres que els havien imposat. Són 6 informes amb situacions en què el sistema sistemes han tingut conductes que consideren preocupants.
5: Fa uns mesos, la companyia creadora de ChatGPT ja va informar d'un cas en què diversos models van aconseguir escapar els controls interns i van llançar un atac informàtic a una empresa rival. En aquest context, el màxim responsable d'OpenAI, Sam Altman, s'ha afegit avui a les crides per frenar el desenvolupament de la IA.
0: Crec que també existeix una por real a que algunes empreses que estan desenvolupant intel·ligència artificial acabin tenint massa poder i puguin tenir una mala influència en l'economia, que puguin imposar la seva visió del món. I crec que la gent té raó quan diuen que tenen por d'això.
5: Altman ho ha dit aquesta matinada en una conferència a San Francisco.
1: Minuts, els policies espanyols que van actuar l'1 d'octubre relaten aquell matí com una pel·lícula de por. Avui han declarat més d'una vintena d'agents, companys dels quatre acusats per buidar l'ull a Roger Espanyol, i tots han assegurat que els llançaven de tot, una manera de justificar l'ús de les bales de goma per protegir-se, Benet Iñigo.
2: Un darrere l'altre, durant hores, els agents antiavalots han presentat al tribunal la mateixa versió. No van tenir més remei que actuar per la violència dels votants de l'escola Ramon Llull.
3: Ejemplos de lo que denomina violencia extrema, sí, para ilustrar.
6: Que nos llamaban españolazos. En el escudo impactaron un mechero, pocos, no sé si uno o dos mecheros, una botella porque y me dio en la bota.
7: Pues nos tiraron piedras y material de obra, había botellas, había mecheros, había hasta paraguas y también desde las casas.
2: Declaracions gairebé calcades, fins i tot amb les mateixes expressions o el mateix càlcul de gent que tenien davant, i no s'ha pogut contrastar amb les imatges perquè, com va passar al Suprem fa 7 anys, ja es veuran al final. L'advocat de Roger Espanyol, Valent Salillas, lamenta que aquests policies no gravessin el seu patiment.
8: Es que se da la casualidad de que precisamente no tenemos las imágenes policiales de esta situación que ustedes vivieron tan
20: complicada. Es que no tenemos cámara nunca.
2: El que no va veure cap dels policies va ser les desenes de periodistes i veïns que reclamaven ajuda perquè hi havia una persona ferida greu. Entre uns i altres només hi havia 15 metres.
1: La sessió d'avui que ha estat marcada de nou també per moltes interrupcions del jutge, cansat de tants testimonis repetitius, i un cop més, Benet, també per l'ús del català que ha tornat a complicar les coses.
2: Sí, la majoria de testimonis antiavalots que havien de declarar són de fora de Catalunya, i la primera traductora no ha convençut ningú. L'advocada Laia Serra es traduïa a ella mateixa, fent primer la pregunta en català i després en castellà. I quan ha arribat la nova intèrpret, tampoc ha ajudat gaire.
27: Sap vostè què estava fent el senyor Roger Espanyol al moment que va rebre l'impacte de la bala disparada?
28: ¿Sabe usted lo que hacía?
27: El lesionado.
28: ¿Sabe usted lo que hacía el señor Espanyol cuando estaba...
27: Cuando recibe el impacto de la bala por parte de los...
2: Al final, els advocats han passat directament al castellà, excepte quan un únic policia ha respost...
29: M'entén en català, on dia, gent?
27: Sí que l'entén.
29: Perfecte.
2: Però més enllà de l'idioma, la sessió ha estat un bucle infinit, tot i l'intent del president del tribunal d'anar per feina. Ha tallat, sobretot, les acusacions, perquè creu que repetien preguntes.
30: La distància del rebote...
31: Señora letrada, es que se le está imputando algo al testigo, es decir...
30: En todo este repliegue, usted... No vio ningún disparo de ningún compañero.
31: Lo ha dicho tres o cuatro veces.
2: O perquè en feien d'altres que, segons el magistrat, tenien poc interès.
31: Pero vamos, estamos dando vueltas a una cosa que realmente al tribunal, sinceramente...
2: I en algun moment hi ha hagut tensió.
31: Señora letrada, está contestada.
30: No, es que no he terminado de formular la pregunta y no es la que usted acaba de referir.
31: No da lugar a la pregunta, señora letrada.
2: Una sessió que ha retornat molts dels protagonistes a les sales nobles del Tribunal Suprem.
1: I una altra actuació policial polèmica és la dels Mossos d'Esquadra per la Diada. L'esquerra independentista exigeix explicacions a Núria Parlon, denunciant les càrregues i les detencions d'aquell dia. La portaveu de la CUP, Su Moreno, demana a la consellera d'Interior que depuri responsabilitats.
32: Nosaltres el que sí que demanem és explicacions per aquestes actuacions concretes, i sí que ens preguntem si serà la nova tònica, no, del PSC en aquest sentit, amb els canvis que hi ha hagut. De moment estarem a l'expectativa a veure què ens expliquen, però caldrà depurar responsabilitats.
1: Recordem que les protestes de la Diada van acabar amb 18 detinguts, 10 d'ells menors d'edat. 5 minuts per arribar a 2:15. El govern nega que anés tard a l'hora d'enviar les alertes als mòbils durant l'episodi de pluges d'ahir. Alguns ciutadans s'han queixat que els avisos els van arribar quan la tempesta ja afluixava. La Generalitat, però, recorda que les alertes no són per avisar que plourà, sinó per informar de situacions que poden provocar incidències.
5: El govern va enviar 2 alerts. El primer cap a 9:15 de la nit, només al Barcelonès i al Maresme, i un segon ja a les 11 tocades al Vallès Occidental, l'Alt Penedès i el Baix Llobregat. El sotsdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, ho justificava així al Món RAC1.
4: Ha de ploure fort, hem de veure que es produeixen incidències o són imminents i serà en aquell moment que es farà aquest enviament. Hem d'esperar a veure persistència, estaticitat, és a dir, perquè ens entenguem tots que queda encallat, la pluja no se'n va, i en aquell moment canviarem l'alerta per dir precaució, especialment a la mobilitat, perquè en aquests moments veiem incidències que es poden anar incrementant i agreujant.
5: I la consellera d'Interior, Núria Parlon, també defensa que no calia anar més enllà.
9: No enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat unes alerts a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
5: Parlon explica que van esperar enviar l'avís fins que el Meteocat no va pujar el nivell de risc de 4 sobre 6 a 6 sobre 6.
1: Un episodi de pluja que va acabar amb una persona morta és un home que va quedar atrapat amb el cotxe en una riera d'Olivella, al Garraf. L'aigua es va acabar emportant el vehicle i l'home va morir ofegat. L'alcaldessa del municipi, Marta Verdejo, admet que la crescuda els va agafar totalment per sorpresa.
10: No, el pas del pont no estava tallat, però bàsicament perquè és que mai hi havia hagut cap incidència. Va ser una acció excepcional. Vull dir, igual que mai, mira que hem tingut pujades, jo diria que a vegades pitjors que les que vam patir ahir nit i l'aigua va baixar de cop.
1: Tot i això, defensa que des del municipi van fer tots els avisos necessaris. I també al País Valencià hi ha polèmica pels avisos que va fer el govern. Les tempestes van tornar a deixar carrers inundats, barrancs plens i cotxes atrapats. Tot i que aquest cop no hi ha hagut incidents greus, diversos ciutadans sí que han criticat que la Generalitat Valenciana va repetir els errors de la Dana i va enviar les alert quan ja era difícil rectificar. I l'altre gran mal de cap d'aquest episodi de pluges ha estat el de la mobilitat. 2 esvorancs han obligat a tallar durant hores la circulació de trens a les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies entre Sant Andreu i Montcada Reixac. Els 2 esvorancs s'han format al voral de la via del tren en una zona propera a les obres de soterrament de Montcada. Durant la tarda s'ha recuperat la circulació de trens per una via i s'han fet marxes lentes per comprovar que tot estava bé i aquest vespre ja s'ha anat recuperant el servei progressivament. Aquest tall de Rodalies, que és una de les incidències de mobilitat que s'ha arrossegat avui, també hi ha afectacions encara, però al metro de Barcelona, l'L11 fa el servei només entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana. I ara que parlàvem de Rodalies, la intel·ligència artificial també podria ajudar a avisar d'incidències fins i tot abans que els comunicats oficials de l'empresa. Un estudiant de la Universitat Pompeu Fabra ha desenvolupat un sistema que permetria enviar els avisos entre 30 i 40 minuts abans. Júlia Bellvé.
11: És un projecte que neix com a treball de final de grau. L'objectiu és que els usuaris de Rodalies es converteixin en la principal font d'informació. El sistema recopila les dades de la xarxa X, ja que segons l'estudiant és la que més informació té sobre les incidències de Rodalies. La creadora del projecte, Marina Carmona, ha explicat a RAC1 que la IA té un paper essencial en la interpretació dels missatges.
12: Tens molts missatges escrits de moltes maneres diferents, per tant, aquí utilitzo l'intel·ligència artificial per ajudar a classificar aquests missatges i convertir tota aquesta informació que està escrita de manera més informal en dades que després es poden analitzar.
11: La plataforma Rodalinets, que forma part d'una empresa emergent de la mateixa universitat, podria incloure aquest sistema per millorar l'eficàcia dels comunicats.
1: Un minut i arribarem a 9:15. Salvador Illa no convenç Extremadura pel que fa al nou model de finançament. Tampoc el seu propi partit. Ahir la presidenta de la comunitat, Maria Guardiola, va reiterar el veto del PP a la proposta i aquest matí ha rebut el cop de porta del secretari general del PSOE extremeny. Assegura que cal incorporar-hi millores si vol aconseguir el seu suport. Enviat especial de RAC1 Extremadura, Cesc Giró, bon vespre.
13: Bon vespre, un viatge per celebrar la Diada Nacional fora de Catalunya, però amb el nou model de finançament com a taló de fons. La popular Maria Guardiola
0: Guardiola, com a mínim públicament, hi va tancar la porta i avui tampoc ha aconseguit convèncer els seus. El secretari general dels socialistes extremenys, Álvaro Sánchez Cotrina, no s'ha mossegat la llengua i ja li demana que pressioni Guardiola per esgarrapar millores al ministeri.
14: No tengo pelos en la lengua para defender que Extremadura por encima de todo. Y si nosotros entendemos que Extremadura tiene una situación de dificultad respecto a este sistema de financiación autonómica, lo podemos rechazar de plano sabiendo que tenemos que intentar mejorar.
15: Els tràmits parlamentaris no són un tràmit, són un procés en el que es permet incorporar millores. No? El que no és acceptable és la crítica sense oferiment d'alternativa.
0: Tot plegat després de visitar amb l'alcalde de Mèrida al Teatre Romà i signar un acord amb l'alcalde de Tarragona per promoure un programa d'intercanvi escolar entre les dues ciutats.
1: Això, com dèiem, a Extremadura, i a Madrid, el govern de Díaz Ayuso, atenció, perquè admet per primer cop que el polèmic àtic de Chamberí estava pensat com a allotjament ocasional per autoritats de la comunitat o per personalitats que estiguessin de visita. Ara bé, neguen que el pensessin com a residència de la presidenta. Avui, per cert, que ha quedat deserta la subhasta que s'ha fet d'aquest àtic, ningú ha presentat cap oferta per quedar-se'l des de Madrid. Roger Perciba.
16: Sí, el conseller de presidència d'Ayuso, Ángel García Martín, ensenya només una part de l'expedient de compra de l'àtic. Diu que la normativa permet fer-ne servir fins a un terç de la superfície com a despatx, nega que es comprés com a residència per Ayuso, tot i que sí admet que es preveia un possible ús com a residència ocasional.
17: Contar con un inmueble institucional con una zona destinada a lugar de trabajo, un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial a la región o les pròpies autoritats de la comunitat.
16: La portaveu socialista Mar Espinar retreu les explicacions a mitges del conseller.
18: Nos ha contado una serie de informes de consejerías hechos a posteriori de la compra, señor consejero. Tenga cuidado, porque tratar de revestir la ilegalidad a posteriori tiene conseqüències.
16: Per cert, quan fa poc més d'un mes i mig que va sortir a la llum la compra d'aquest àtic, avui s'ha sabut que la subhasta ha quedat deserta. Ningú ha fet cap oferta per adquirir-lo al preu de 6.700.000 euros.
1: I per cert, que la presidenta madrilenya té altres maldecaps, les denúncies de manipulació de les llistes d'espera a l'Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Ayuso avui les ha desacreditat dient que són mentides, però el més sorprenent és que ho ha fet amb aquestes paraules.
19: Però ja, el bulo del culo de la semana viene cuando en el Ramón y Cajal resulta que es un señor el que está manipulando las citas sanitarias, las suyas, que encima, entre otras muchas lindezas, se le conoce por reventarle el coche al jefe y por tener expedientes disciplinarios abiertos.
1: Per si no s'ha entès bé, perquè ho ha dit molt al principi i molt ràpid, ha dit el bulo del culo, la presidenta de la Comunitat de Madrid. I això mentre El País publica avui correus electrònics que avalarien que responsables del Ramón y Cajal rebaixaven la prioritat d'alguns pacients. Així passaven de tenir un termini de 90 dies perquè els operessin a tenir-ne 180. Avui dia 32, la policia espanyola ha desarticulat una organització criminal que traficava amb grans volums de droga a Catalunya. L'operació ha acabat amb 15 detinguts i gairebé 3 tones de cocaïna decomissada. La meitat del carregament l'han trobat en una casa de Sant Just d'Esvern, al Baix Llobregat.
5: Els escorcolls van començar el 10 d'abril. La policia espanyola en va fer diversos. Un en una casa de Sant Just d'Esvern que feien servir de magatzem i 4 més en 3 habitatges i un taller a Màlaga. A Catalunya van trobar-hi més de 1.300 quilos de cocaïna. La resta, 1.400 quilos més, els van trobar a Andalusia, on també van intervenir 800 grams de TCB, dues armes de foc curtes i una quarantena de vehicles. A més, també s'han bloquejat comptes bancaris, criptoactius i 13.800 euros en efectiu. Segons la policia, el grup es camuflava dins d'un entramat de compra-venda de cotxes i tenien la capacitat logística de moure la droga per tot l'estat i fins i tot a l'estranger. Dels 15 detinguts, 12 ja són a la presó.
1: Més qüestions. Potser recordareu un cas que va denunciar el contenidor del Monarrac aquest estiu i que va aixecar molta polseguera. És el d'un veí de Mataró, a qui l'Ajuntament demanava 1.700 euros de multa per arreglar el seu carrer. Doncs bé, avui ens hem assabentat del desenllaç. Finalment, el consistori ha rectificat i li tornarà aquests diners.
5: L'home va restaurar dos bancs, va plantar 5 arbres i va reparar una part del paviment del seu carrer, el carrer del Cos de Mataró. Però algú el va denunciar i l'Ajuntament el va sancionar per suposadament malmetre el mobiliari urbà. Ara, tal com ha avançat La Vanguardia, el mateix Ajuntament ha anunciat que li suspèn aquesta multa. El reemborsament se li farà quan es formalitzi la resolució.
1: Avui, en temps de tertúlia, trucarem al protagonista d'aquesta història, Miquel Clos, perquè ens expliqui com ha anat tot plegat. Pràcticament les 8 i 35 minuts, l'Hospital de Sant Pau de Barcelona carrega contra el Ministeri de Sanitat per no finançar els medicaments nous contra l'Alzheimer. Els experts avisen que el rebuig crearà desigualtat. Ara mateix, només els malalts que puguin pagar uns 30.000 euros l'any a la sanitat privada tindran accés al tractament que alenteix aquesta malaltia, Víctor Massip.
3: Los experts de l'hospital diuen que aquests medicaments marquen l'inici d'una nova era i lamenten que el sistema públic en quedi al marge. El director de Neurologia de Sant Pau, Albert Lleó, avisa que la sanitat privada és la que en surt beneficiada.
6: La sanitat pública sempre ha estat a l'avantguàrdia de l'administració de tractaments d'alta complexitat i en aquests moments s'ha invertit els rols. És a dir, els tractaments hospitalaris d'alta complexitat per una malaltia greu i mortal, com deia el doctor Fortea, s'estan donant a la sanitat privada.
3: I el cap de Neurobiologia de les Demències, Juan Fortea, lamenta que això crea un precedent perillós.
7: Y lo que nos llena de tristeza es que en este contexto tan positivo del campo se va a generar una situación de inequidad, porque solamente aquellas personas que puedan por la vía privada pagárselo serán los que se beneficiarán de estos tratamientos.
3: Lo ministeri, per la seva banda, va sortir a defensar-se dient que la diferència entre lo cost i lo benefici del medicament és massa elevada. Ara bé, segons los metges, tot i que lo tractament no atura la malaltia, n'endarrereix l'empitjorament mig any. És un avenç que consideren històric.
1: I d'altra banda, un jutjat de Barcelona reactiva la causa per l'eutanàsia de Francesc Auger. És l'home de 56 anys que va demanar la mort digna per una discapacitat i patiment psicològic, però al seu cas fa més de 2 anys que està encallat per l'oposició del seu pare. Ara el tribunal ho tornarà a valorar després que el Suprem avali que la família s'hi pot posar pel mig.
5: Tal com ha avançat la cadena SER, la decisió s'ha conegut avui, quan ja han passat més de 3 mesos de la sentència del Suprem, que diu que en casos d'eutanàsia un membre de la família la pot frenar si demostra un vincle especial amb la persona. El cas es reactiva, doncs, després d'una espera eterna, 768 dies i fins i tot d'un intent de suïcidi. Ara el jutjat tornarà a valorar si finalment Francesc Auger aconsegueix la mort digna. Té un 75% de discapacitat, ha tingut 2 ictus i 2 infarts, però el seu pare va presentar un recurs per oposar-s'hi.
1: Fa només uns minuts que Girona ha presentat el cartell de les fires que es faran del 23 d'octubre a l'1 de novembre. Entre d'altres, hi actuaran els Amics de les Arts. Encara som aquí, encara. També pujarà a l'escenari de la devesa Caral Lahó. Ella nunca falla, son amigas. I el guitarrista d'Antònia Font, Joan Miquel Oliver. Aquests a banda d'altres bandes, com 31 Fam, el Petit de Calaril, i també la banda de punk Crim. Tot plegat acompanyat de la cultura popular durant els gairebé 10 dies que dura la Festa Major de Girona. Ho han explicat des del Passeig de la Devesa, amb una festa de presentació que ha seguit el corresponsal de RAC1 a Girona, Joel Penya. Bon vespre.
8: Bon vespre, si festa que en aquesta hora encara continua, que està sent un tastet del que espera els gironins d'aquí a poc més d'un mes. Les fires arrencaran el 23 d'octubre amb el pregó a la plaça del Vi. El primer cap de setmana l'ocuparan el correfoc dels Diables de l'Unyà i la Diada de Sant Narcís amb els Marrecs de Sal, els Minyons de Terrassa i els Cabrossos de Mataró. Els castells també seran els protagonistes pel segon cap de setmana amb la pujada del Pilar a la Catedral, que enguany es farà el 31 d'octubre i no per Tots Sants, perquè coincidiria amb el Castell de Focs. L'últim dia de fires també serà precisament el de la trobada de gegants. L'alcalde Lluc Salellas ha explicat a RAC1 que cada any busquen oferir més diversitat.
20: L'any passat vam recuperar l'embalat, apostem per les barraques, apostem també per les cercaviles, per tota la feina que es fa des de l'àrea de cultura i cultura popular, i el que volem és consolidar i enfortir. I, per tant, jo crec que més música, més fires, més cultura popular.
8: Els escenaris dels concerts seran el Parc de la Devesa, el Parc del Migdia i l'embalat de la plaça de Miquel de Palol.
1: I encara en música, Albert Pla té tema nou. Tenc
2: tengo una voz que me dice tú sigue adelante, no puedes parar, dale más, dale gas, que eres fuerte, tú puedes más, que tú eres lo más, que tú quieres más.
1: Es titula Mi voz i és un nou avançament del seu proper disc, no quiero hablar de mi, pero yo, que es publicarà el mes de novembre. I qui també té novetats és Ivet Nadal. Publica avui i això serà tot, un disc que inclou les col·laboracions de David Carabent, Triquell i Santi Balmes, entre d'altres. I encara amb música, dilluns arrenca la celebració dels 60 anys del Festival de Jazz de Barcelona. Una celebració que durarà 3 anys i que inclourà noms com Diane Reeves, a qui escoltem de fons, però també Zucchero, i altres noms com Andrea Motis, Michel Camilo, Samara Joy o Kyle Eastwood. En total, prop de 80 concerts que sota el lema Barcelona és jazz...

0: una festa popular el 12 d'octubre al Parc Güell de Barcelona.
1: I per cert, ara que parlàvem de jazz, Guim Cifré, que és l'impulsor de la nova etapa de la Sala Jazzy de Barcelona, hem de dir que ha mort en un accident de moto. L'antic director del Milano Jazz Club feia 2 anys que lluitava per reflotar el Jazzy. La seva mort sobtada ha obligat doncs, a suspendre la reobertura d'aquest local que estava prevista per demà. Quatre minuts per arribar a 3:15. La direcció de 3CAT ha obert una investigació per saber qui va censurar la paraula RAC1 de la gravació de l'obra Dones de Ràdio, que es va emetre dilluns per TV3.
0: Dones de Ràdio va ser un dels grans èxits teatrals de la temporada passada, escrita per Cristina Clemente i protagonitzada per Àngels Gunyalons, Sara Espígol i Sara Diego. Parla de tres dones que coincideixen a la sala d'espera d'una consulta d'oncologia. Una de les escenes originals, el personatge de Gunyalons, diu això.
2: De ràdio en una de les principals emissores del país. RAC1, no sé per què ho amago, eh?
0: Però en la gravació que TV3 va emetre dilluns es va eliminar la referència a RAC1. A la tele va sonar així.
2: Presento un programa de ràdio en una de les principals emissores del país. És un magazín de vespre on hi puc fer bastant la meva i tenim molta audiència. Vull dir que la ràdio...
0: Segons ha pogut saber el món a RAC1, Àngels Gunyalons no va canviar el text en cap de les 95 funcions que es van fer de l'obra, tampoc el dia que hi va anar a gravar a TV3. Per tant, la desaparició de RAC1 ve d'un tall d'edició.
1: Doncs bé, la direcció de 3CAT s'ha posat en contacte amb aquesta emissora, assegura que no n'estava al cas, afirma que està totalment en contra de la censura i que ha obert una investigació. Quan tingui les conclusions, prendrà, diu, les mesures oportunes. I aquest vespre, Carme Portacelli inaugura la nova temporada de la Comédie Française, el teatre en actiu més antic del món i tota una institució en les arts escèniques. La directora del TNC hi estrena Le Bon, una de les obres més conegudes de Jean Genet. En parlava RAC1.
3: Vaig trobar que era un somni i va ser fantàstic. L'obra és una meravella, és un poeta enorme. Jean Genet, les seves paraules, com l'Orca o com la Víctor Català, són punys realment que colpegen l'ànima. Una obra que passa per moltíssimes estils, des de fins i tot un thriller, però bàsicament és una tragèdia.
1: El muntatge representa el mateix escenari on fa 80 anys es va estrenar. I, per cert, un últim apunt de cultura. Marta Borràs ha guanyat el Premi Tusquets de novel·la per Les Leopardes, l'obra que està ambientada a les últimes dècades del segle XX a Espanya, gira al voltant d'una generació de dones d'una mateixa família. El premi és de 18.000 euros i la novel·la es publicarà el 7 d'octubre. I arribarem a 3:15. Fem un cop d'ull a la resta dels esports. Clara, Joan Garcia, que no està descartat per jugar a Sevilla aquest dissabte.
4: Les proves realitzades al porter del Barça han descartat qualsevol lesió. El club ha comunicat que té unes lleus molèsties al genoll dret i que l'evolució marcarà la seva disponibilitat, però no està descartat pel partit al Pizjuán, l'últim abans de l'aturada. Joan Garcia va ser substituït al descans del partit d'ahir contra el Racing, un partit en el qual va brillar Adeyemi, que està convocat per la selecció alemanya per jugar 2 partits de la Nations League. D'altra banda, aquest matí s'ha presentat la Supercopa de Espanya, que enguany es disputa a Istanbul i al febrer, i s'han confirmat els horaris. La primera semifinal, Barça-Atlètic de Madrid, es jugarà dimarts 2 de febrer a les 8 hora peninsular, 10 hora local, la segona entre Madrid i Reial Societat el dia 3 a la mateixa hora i la final dissabte 6 també amb el mateix horari.
1: I d'altra banda, Eric Garcia ha rebut avui un homenatge a la seva ciutat, a Martorell.
4: Per haver estat campió del món, un dels capitans del Barça aquesta temporada, ha parlat també del moment de l'equip.
1: Ha seguit aquest acte l'Àlex Pintanel. Bon vespre, Àlex.
5: Hola, bon vespre. Eric Garcia inaugurat 2 Cruyff Court a Martorell, a la seva ciutat, i també ha rebut la medalla al mèrit esportiu al balcó de l'Ajuntament després d'haver-se proclamat campió del món. El defensa blaugrana ha destacat el bon moment i el bon rendiment que està oferint l'equip en aquest inici de temporada i ha reconegut que guanyar la Champions és el gran objectiu de la temporada i un autèntic somni.
6: Crec que és el gran objectiu de tothom. Portem els 2 últims anys que crec que hem fet les coses bé. Per coses ens hem quedat fora i crec que aquest any amb l'equip que tenim tenim una gran plantilla i si seguim aquest nivell està clar que podem estar allà dalt. Es un sueño, yo creo que es el sueño de nosotros como jugadores, el staff, el aficionado, creo que es el sueño de todos.
5: El defensa del Barça també ha elogiat a Lamine Yamal i ha deixat clar que mereix guanyar la pilota d'or.
1: Gràcies, Àlex. Una jornada d'altra banda, la jornada 7 de primera, volíem dir que l'obrirà demà l'Espanyol a casa contra l'Elx, però encara, Clara, s'han de jugar dos partits de la jornada 6.
4: Un està en joc ara mateix, Betis 1, Getafe 0, queden 10 minutets per...

0: Al final, a 2:15, Màlaga, Villarreal. També avui es disputen la resta dels partits de la primera jornada de l'Europa League, en què destaca el Real Societat Bournemouth a les 9 i els setzents de la Copa Anglesa, de moment en joc un Manchester City 0, Norwich 0.
1: I alguna cosa més?
0: Que la migcampista del Barça, Clara Serra Jordi, ha rebut l'alta i forma part de la convocatòria per jugar demà contra l'Alavés. No hi és cata per decisió tècnica. Que el Barça d'handbol visita en uns instants la pista del Montpellier, la segona jornada de la Champions, sense Janus Esmarason amb grip, i que està jugant Paula Badosa als vuitens de final del torneig de São Paulo. S'enfronta a l'argentina Jasmine Hortensi i de moment ha perdut el primer set.
1: Gràcies, Clara, que vagi bé.
0: Que vagi bon
1: vespre. I a aquesta hora repassem el temps amb el Martí Oliveres. Martí, bon vespre.
2: Bon vespre.
1: Una situació que no acaba de fer net i encara cal tenir el paraigües a prop o no?
2: Doncs sí, perquè estem pendents d'alguns ruixats que freguen la Costa Brava. De fet, a bona part de la tarda hem seguit aquests ruixats al voltant de les Gavarres, del Gironès, del Baix Empordà, i a partir de 6:45 s'ha intensificat en un punt molt concret, al voltant de Palamós, i fins i tot algunes estacions han acumulat 20-22 litres per metre quadrat. És un xàfec molt local, però que no acaba de marxar d'aquesta zona, mentre bona part de Catalunya doncs parlem ja d'una situació ben tranquil·la, res a veure amb fa 24 hores que teníem ja a les portes doncs aquesta intensitat de pluja torrencial, ara només en aquesta zona del Baix Empordà, però ens denota inestabilitat, i de fet tant aquesta nit com demà al matí, atenció, a prop de la costa, fregant ben bé a la línia de la costa des de la Selva fins al Camp de Tarragona, perquè es poden reproduir alguns xàfecs, fins i tot demà al matí, 8, 9, 10 del matí podria ploure, i en alguns moments amb una mica d'intensitat al voltant de Barcelona i del Baix Llobregat. Per tant, encara, tot i que no parlem de pluja general, sí que localment en aquests trams de la costa, del litoral, doncs pot tornar-hi a ploure. A partir de demà a la tarda ja, cada cop més sol, es va imposant l'estabilitat, i de fet parlarem d'un cap de setmana amb molta tranquil·litat. Amb sol pràcticament no plourà, com a molt alguns núvols que poden deixar alguna gota de cara diumenge cap a les Terres de l'Ebre, i la temperatura es recuperarà, però ara està baixant la temperatura i tant aquesta nit com la propera tocarà abrigar-se i fins i tot un jersei de bon matí.
1: Però vols dir que no ens podem oblidar 100% de la calor encara, eh?
2: No, malauradament no, perquè la setmana que ve, sí. De fet el cap de setmana ja notarem que puja la temperatura al migdia amb caloreta o una mica de calor, i la setmana que ve sembla dimarts, dimecres, dijous que tornaríem a parlar de temperatures força més altes del que tocaria per l'època. O sigui que de moment...
1: Quin mal de cap.
2: Sí, mal de cap constant. No, no vol marxar aquest estiu.
1: Gràcies, Martí. Fins d'aquí una estona. Que vagi bé.
2: Fins ara.
1: De seguida la tertúlia, però abans, Anna Salvador, bon vespre.
3: Bon vespre.
1: Què ens hem deixat avui per explicar?
3: Doncs que un estudi apunta que 9 de cada 10 conductors suspendrien l'examen teòric del carnet de conduir si el tornessin a fer ara. Ho diu un informe de la Fundació Línia Directa, que ha fet un examen a 1.700 conductors d'arreu de l'estat espanyol. Un 75% l'ha suspès amb entre 4 i 10 errors, i un 16% amb més de 10 errors. Això és pràcticament el doble dels que el van aconseguir aprovar. Sí. Els resultats són molt similars en gent de totes les edats, però sí que és cert que els que han fet més errors són els conductors de més de 55 anys. En canvi, les persones d'entre 18 i 30 doncs ho tenen una mica més fresc, i el percentatge d'aprovats millora una mica, però molt poc. I quins són els temes que més s'haurien de repassar segons aquest estudi? Doncs els temes on es cometen més errors són els que tenen a veure amb les motos i els ciclomotors, i també els senyals.
1: Espero que no ens el fessin fer a nosaltres aquest examen, perquè tindríem seriosos problemes. Gràcies, Anna, que vagi bé.
3: Fins ara.
1: Deu minuts i arribarem a les 9.
4: A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.

0: Comencem aquesta hora la tertúlia d'aquest dijous 17 de setembre amb el Josep Manel Silva, advocat, periodista i escriptor. Com estàs, Josep Manel?
1: Bueno, sí, escriptor.
0: Què, escriptor?
1: També. Sí, escriptor també, però...
0: Que no estàs escrivint res, vols dir, ara?
1: Sí.
0: Doncs escolta, per què dic?
1: No, perquè em sobta, normalment no em presenten com a escriptor, però bueno... Sí,
0: Silva, sempre el No-Sé, des de fa 5 temporades que presento el No-Sé.
1: No.
0: Sí,
2: i tant.
0: Que sí,
2: ja ho has normalitzat.
0: Saps què passa? Que com que entres tan esverat i no m'escoltes, doncs...
1: És la veritat, que és la primera... No, en sèrio, que no...
0: T'ho prometo.
1: No sé, bueno, professor, sempre deia professor universitari, no?
0: Ens hem deixat professor. Ah, potser sí.
1: Veus com sí?
0: Ah, potser sí, mira, la Mercè ara m'està...
1: Ah, ho veus? Veus? A veure si sóc jo, que m'estic fent gran.
0: A veure si seré jo, que he perdut la memòria, que també podria ser.
1: Vull dir que escric lliures, però no és la meva feina.
0: A veure, Rafa Garrido, ets cap de política a l'escena?
3: De moment, i fins que algun dia el contrari, sí.
0: Estàs d'acord amb aquesta presentació?
3: Sí, d'acord.
0: Maria Vila, advocada.
4: Sí, advocada, sí.
0: Correcte.
4: Sí.
0: Més coses, també, però vaja, ho hem de resumir aquí, perquè és complicat. I la Glòria Barrete, periodista i directora de Catalunya Religió. Com estàs, Glòria?
5: Anava a dir correcte.
0: Correcte, també, eh?
5: Molt contenta de tornar-vos a veure, tu.
0: Sí, amb alguns de vosaltres, crec que amb el Rafa no ens havíem saludat encara cap tertúlia. Amb la Glòria tampoc, i Maria, tu tampoc.
1: O sigui, l'únic que va fa dues setmanes que vaig venir el dijous i vas
4: dir, han
1: tret tot el meu equip.
0: És veritat.
1: I ara estic molt content.
5: Ens ho va fer notar, eh?
1: Estava la Núria Oriols, que estava a Madrid, però ara estic molt content quan els he vist, pensant, no, som els de sempre, aquí no.
0: Et van deixar sol. Escolta'm, Silva, he vist que feies una cara quan ara l'Anna Salvador deia això del carnet de conduir i això. Has fet una cara com volent dir ui.
1: No, jo segurament, per exemple, jo que sé tot el tema aquest de los gálibos, les llums, aquestes coses que em sonen de fa molts anys, la suspendria, però també està pensant que com és que hi ha molta gent que té el carnet ara i l'ha provat. Perquè, per exemple, jo, de veritat, que penso que...
0: Però no perquè no se'n recordi de segons quines coses, sinó per la manera com condueixen.
1: Perquè no posen els intermitents, bàsicament, que és una cosa que no entenc, o sigui, que a mi em desconcerta moltíssim, perquè no està de moda ja posar els intermitents. És una cosa que ha passat de moda i és per boomers, només, els intermitents.
4: Sí, d'acord amb tu, i això també em fa enfadar molt. Però res em farà enfadar més que la gent que circula pel carril del mig.
0: També, insuportable.
5: Escolta, jo m'acabo de treure el carnet de conduir fa 3-4 mesos. És que clar, no ho volia dir, però... És estrany, eh?
0: Felicitats. No. Podem fer el test ara i l'aprovaries.
5: És millor que passem aquesta fase, per si de cas me'l volen treure.
0: No, però espera't, que...
3: Jo he de dir que a mi no em passaria l'examen perquè no tinc
1: carnet.
3: És la solució perquè no et passin aquestes coses.
5: Però no et cal, Rafa.
0: I no tens intenció, eh?
3: No en tinc gaire, no.
0: Tens qui et porta.
3: Sí, però clar, a Barcelona també és veritat que no cal tant com a...
0: Home, però tu ets de Rafael Buñol.
3: Sí.
0: Hi ha uns quants quilòmetres.
3: Ara els meus compatriotes que no escoltin, ascensor social, vaig marxar, per algo serà. Vaig venir a una ciutat on no cal cotxe, on tens un metro...
0: Si hipotèticament hi hagués algú de Rafael Buñol que ens estigués escoltant, sisplau, que ens ho faci saber.
1: Sí, vaig passar pel costat del seu poble.
0: Ah, sí?
1: Ara l'he dit, sí.
0: Pensava que li havies fet una foto, li havies enviat tu a
1: la fons amb el cartell. Rafael Buñol, a l'autopista...
3: Tenim sortida a l'autopista, mira.
1: Exacte, la cara de l'autopista.
3: Poques coses més tenim, també t'ho dic.
1: Home, vale, vaig arribar a tentació de dir, vaig a veure Rafael Buñol. No ho vaig fer.
0: Escolta'm, Glòria, i et puc preguntar per què has decidit treure't el carnet ara, si és que es pot explicar per antena, eh?
5: Això caldria un sopar de germanor amb la meva germana, segurament.
0: Ah, mira!
5: No. Però he trigat molts anys a fer aquest pas, eh? Perquè jo penso que inseguretat
0: personal... Tu tampoc vius a Barcelona, vull dir que...
5: No, era complicat, el Bruc, sí. Jo pateixo el transport d'aquest país, públic i nefast,
1: però... Bueno, per això va fer famosa, recorda't.
0: Sí, home, aquell dia que l'autocar et va deixar tirada allà a la carretera.
5: Aquest va ser... Sí, bueno, ara riures, però va ser molt dramàtic.
4: Home, no, me'n recordo perfectament d'això.
5: Sí.
4: No sabia que eres tu.
1: Em coneixer era per això.
5: Sí. O sigui, això va ser un punt d'inflexió necessari, però mira, me'l vaig treure i vaig patir tot el sistema de TAP que hi havia a les autoescoles a sobre petites amb els exàmens de conduir.
0: La pràctica, no?
5: La pràctica va ser molt complicada. Vaig trigar un any perquè no donaven dates i, bueno...
0: I la teòrica funciona igual que abans? Quantes preguntes són?
5: Ostres, ara m'has pillat, eh? Diria 40, però dic a veure si em vaig fer...
1: Fa 4 dies, si no se'n recorda.
0: I hi ha 3 opcions, o...?
5: No, és que me'l vaig treure al març, però semblen 4 dies, també ho he de dir. Sí, tot el mateix, el que passa que van canviant les normes cada 6-8 mesos per, suposo, que hagis de cobrar i comprar llibres nous, d'això sí,
1: però tot continuï. Suposo, també.
5: Bueno, no sabríem dir. Jo no vaig copiar, que quedi clar.
4: Bueno, la bateria ara... Jo me'n recordo que a l'autoescola podies practicar els exàmens
0: teòrics.
5: Això ha acabat. Això és veritat que amb la pandèmia es va acabar el tema de les classes presencials, ho feien tot online i aplicatius i tot això, però el sistema està molt mal pensat per les autoescoles petitones, sobretot, i perquè al final és tot un sistema de, bueno, d'infondre por al final de l'examen, no? Aquell examinador que ve de fora i aquell moment és...
0: Moment tens, moment
1: tens.
0: Això no ha canviat.
1: Perquè això ja ho recordo com una cosa...
5: Però ens diuen que pel carril del mig no, també ho he de dir. Això ho sabem des de
1: primer. Sí, però la gent tampoc no fa cas i us ensenyen a posar intermitents, no? Si no els poses, te'ls suspenen, no?
5: Jo crec que els cotxes ja no funcionen si no portes intermitent, tant de bo.
1: Però si no el poses i has de girar, et suspenen. I per què després la gent no el poses? Que no ho entenc. No ho sé.
0: Mira, diu la Mercè que són 30, preguntes, Glòria. Se't va fer llarg.
5: Potser vaig fer 40 i per això em van aprovar. No sabria dir.
0: 4 minuts i arribarem a les 9. Va, fem una pausa i de seguida parlarem d'aquests canvis que es volen introduir dins de... no ja dels Mossos d'Esquadra, sinó coincidint amb els canvis que hi ha hagut dins del cos dels Mossos d'Esquadra. Avui Interior ha explicat quines són algunes de les prioritats de cara a aquests propers anys.
2: RAC 1. Sabem que només necessites un bolígraf i un paper per donar forma a les teves idees. I després? Cafè, taules, cadires, llums, impressores, més cafè, tinta, papers, carpetes. Mundo Office, més de 30.000 productes de material d'oficina, mobiliari i solucions per al teu espai de treball, en estoc i amb entrega ràpida. Troba'ls a mundooffice.es.
6: Uf, setembre torna, el despertador torna, els embussos tornen...
7: Però les teves ulleres no, perquè aquest mes a Baviera la teva operació de miopia té un descompte de 200 euros.
6: I la primera consulta és gratis.
7: Informa-te'n al 900-180-100 o a clinicabaviera.com.
6: I aquest setembre torna sense ulleres.
8: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per 3 dies, sí.
9: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
10: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
11: Fàcil, còmode, intuïtiu. Tot el que necessites és a rac1.cat.
12: Escolta, navega, descarrega, informa.
11: Una finestra a l'univers RAC1 i RAC+1.
13: No ho sé, amb Anna Ballonesta.
0: Bueno, aquí continua el debat sobre els que s'adolen per mi. Ja veig que aquest tema dona molt de cifra.
5: Hem de fer una tertúlia.
4: Podríem fer tota la tertúlia d'això.
1: No, Anna, jo vull... Anna Ballonesta.
0: Jo volia canviar de tema, ja. Què vols?
1: No, vull que algun dia entrevistis algú que faci això i que defensi per què ho fa.
0: Ui, aquí la redacció hem tingut unes discussions això amb alguns companys.
4: A mi saps que m'agradaria que entrevistessis a algun mosso d'esquadra de trànsit que expliqui per què no es multen aquestes persones.
0: Crec que sí que es multa. El que passa és que, clar, no hi ha un control exhaustiu de... Vull dir, igual que hi ha molta gent que supera el límit de velocitat i si no hi ha un radar no detecta, doncs hi ha molta gent que circula pel carril del mig i
4: no es detecta. Però hi ha radars de tant en tant, és que això no...
1: Hem de posar radars de detectors.
4: A mi, en canvi, per avançar per la dreta sí que posen més multes, que evidentment és una cosa que no s'ha de fer. Però és que el circular pel carril del mig, que a més és un problema perquè la gent no entén el sentit d'això, que és que si tu tens un problema i el cotxe se t'atura o el que sigui, si se t'atura en un carril que està al màxim allunyat possible del voral de la carretera, tens un problema enorme. I vaja, és una cosa que em posa molt nerviosa.
1: Però fan perquè hi ha camions i no volen, volen, saps, adelantar camions.
0: Sí, exacte. Hi ha gent que té mandra d'anar canviant de...
1: Però això col·lapsa molt sovint les carreteres i les autopistes, sí, perquè fa mandra.
0: No, i ara...
1: Fa que el tràfic sigui més
0: perillós. Ara estem fent aquí una mica de cunyadisme, però és veritat que a vegades...
4: No, cunyadisme,
1: no.
0: Home, perdó, ho deia per mi, no per
4: vosaltres. Has parlat en plural,
3: En un moment... T'has tirat a terra. O sigui, t'han manat, aquí has d'entrevistar.
0: Sí.
3: I després
0: jo volia canviar de tema de tertúlia. No m'heu deixat, m'heu dit aquí d'entrevistar.
1: Això no ha canviat des que vas marxar.
0: Sí, no, ja ho veig que no. No he pinto res amb aquestes
3: tertúlies.
0: No, escolta'm, un dia que sigui d'actualitat o que es parli de trànsit o això, si voleu podem fer un monogràfic I encara que no sigui dijous, us convidaré a vosaltres dos, Maria i Silva, perquè...
1: T'ho recordaré, eh?
0: Sí, molt bé.
1: I la Maria també la vull, eh?
0: No tinc cap dubte que m'ho
1: recordaré. La Maria també la vull, eh?
0: Tots ho sabem. Escolteu, deixeu-me, va, que parlem d'alguns temes una mica més seriosos que tenim avui sobre la taula. Avui començàvem a l'informatiu parlant d'aquesta compareixença que ha fet avui la consellera d'Interior, Núria Parlon, al Parlament, acompanyada dels nous caps del cos de Mossos d'Esquadra. I, entre d'altres, després de totes aquestes situacions que han causat una certa inseguretat o que han servit per posar el tema de la inseguretat una altra vegada sobre la taula, avui el Departament ha dit dues coses. D'una banda, que endurirà el Codi Penal pel que fa a armes blanques i armes de foc. De fet, això ja s'havia dit, però avui la consellera ja ha insistit. I també han dit que posaran l'ull en les bandes juvenils. Mira, podem sentir què és el que ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon, sobre les armes blanques.
14: Hem d'endurir la legislació? Sí. Que no podem normalitzar ni banalitzar el que les persones portin a sobre una arma blanca que es pot utilitzar en un conflicte que abans es resolia doncs, amb una empenta o amb una disputa i ara és una punxada amb una navalla, doncs, òbviament que aquí hem de concentrar els màxims esforços.
0: I la nova comissària en cap dels Mossos d'Esquadra, des de fa una setmana, Sílvia Catà, que s'ha proposat posar el focus també en el crim organitzat i en les bandes juvenils.
15: Poder fer grups de policies, de serveis, que s'encarreguin de treballar el crim organitzat a cada una de les regions policials. I per últim, tenim un problema de bandes juvenils, per tant estem impulsant un pla per erradicar aquestes persones.
4: Erradicar aquestes persones, compte, eh?
0: Sí.
4: Escolta,
3: és
4: gruixut, eh?
3: He pensat, bueno...
0: Suposo que estava editat, potser deia alguna cosa més. No. Avui, escolteu-me, estem molt poc seriosos, eh?
4: Jo com ho seriós,
0: he dit erradicar aquestes persones.
1: Saps que la Maria i jo dèiem el mateix? Això és terrible, eh?
0: Jo volia començar per vosaltres dos, que sou advocats, però ja no sé si passar-li la pilota al Rafa o a la Glòria, però els advocats de la taula, Maria i Silva, si veieu que hi ha marge perquè realment el Codi Penal es pugui fer un enduriment d'aquestes persones que s'ha convertit gairebé en una normalitat. Silva, sisplau,
1: no.
0: Que portin armes blanques i armes de foc.
4: Jo crec que, no, que augmentar les penes no farà canviar la situació, perquè no... És a dir, si ens posem a la pell d'algú que té intenció de portar una arma de foc o una arma blanca, no dirà, ai, és que en lloc de 8 anys de presó me'n poden caure 10, perquè tot dia de presó és un dia de més per algú que hi ha d'entrar. I, per tant, això... en el seu raonament, jo crec que no tindrà cap mena d'impacte. Altra cosa és que realment, i aquest crec que és el problema de fons, que és que la justícia és molt lenta en aquest país. I quan dic molt lenta vull dir que una instrucció se't pot allargar anys, d'aquí a que tinguis el judici assenyalat se't poden allargar uns altres anys, que després el judici potser se suspèn perquè el testimoni que havia de venir no sé què no ha vingut o no se l'ha citat correctament o el que sigui, i això, entremig, aquestes persones, si no estan en presó preventiva, que per altra banda, el temps que pots estar en presó preventiva tampoc no és infinit, poden anar delinquint. Crec que té més sentit atacar les causes d'això. I quan dic atacar les causes no vull dir persones que estan en risc d'exclusió, tot i que també vull dir... per què Catalunya s'ha convertit en un lloc molt més atractiu que molts altres perquè aquestes mena de bandes s'hi puguin establir? Quin sentit té això, fins i tot geopolíticament, que són bandes que potser abans estaven al nord d'Europa i ara han vingut cap aquí? Crec que té més sentit veure-ho des d'aquest prisma, i no només d'aquestes bandes, sinó tot l'ecosistema que necessiten aquestes bandes per funcionar, que vol dir... Des de la llum que punxen, i ara parlo dels narcotraficants, que són bàsicament el que es dediquen a aquestes bandes, des de la llum que punxen fins al senyor que li fa la instal·lació elèctrica perquè pugui punxar la llum o perquè... I tot això que va al voltant i que és una qüestió social, crec que a vegades no en parlem prou i anem a parlar d'augmentar les penes, que és una solució que sembla molt cridanera, que sembla fàcil, i ho és de fàcil, canviar el Codi Penal comparat amb tota la resta, però que no ajuda, crec, en absolut a adreçar el problema de fons.
0: Estàs d'acord?
1: No, mira, home, estic molt d'acord, i a més és que estic absolutament en contra, en general, de les reformes parcials del Codi Penal per endurir penes. Perquè les penes...
0: Sí, ah. És que s'estaven acoplant els auriculars.
1: Ah, perdó.
0: Segueix.
1: Sí. Doncs les penes... Espera, és que tinc un volum ara. Les penes no es poden reformar de manera aïllada, perquè ha de tenir una coherència al Codi Penal, saps? Perquè després ens trobem que ja passa, que s'han anat fent reformes de coses diferents, i aleshores hi ha molta desproporció en segons quins delictes, a l'àmbit aquest informàtic, per exemple, que tenen unes penes elevadíssimes, i després altres coses que no ho són, no? Aleshores, jo entenc que a vegades s'han de fer reformes concretes, però en general jo crec que no es pot dir, com que hi ha un fenomen, hem d'endurir les penes, perquè a més la Maria té raó, és a dir, això normalment no té un efecte directe en la delinqüència. El que sí que estic molt preocupat, i des de fa molt de temps, és de la sensació que tenim de que Catalunya s'ha convertit en una espècie de focus europeu del tema de la droga, i jo crec que comença per una visió ideològica en què ha deixat de que determinades drogues es vegin com un risc, com un perill, i la policia fa molts anys, els Mossos fa molts anys que estan dient que això podia comportar el que està passant ara, que vinguin bandes de tot arreu, grups organitzats de delinqüència al voltant del tema de la droga.
0: Perquè... Però si endurir les penes no serveix, per exemple, en aquest cas, què més es pot fer perquè aquestes bandes no s'instal·lin aquí, perquè no es converteixi, bueno, sí, és que es pot fer alguna cosa perquè ja s'ha convertit en un punt de producció de marihuana, per exemple.
1: Bueno, és que el tema de... Jo, personalment, penso, això ja no sé si estàveu tots d'acord o no, però que el tema de la marihuana... ve provocat per una visió cada vegada més laxa, no? Més oberta cap al consum d'aquestes drogues que s'entenien que eren drogues toves, no? I que tothom sap que primer que són perjudicials i que en alguns casos provoquen el pas d'altres drogues. Això jo crec que és combatre primer aquest tipus de negoci, però des de les botigues que venen xutxes de marihuana, que ja està passant i que perquè és legal, i potser s'hauria de reconsiderar aquesta decisió...
0: Però clar, el problema ara ja hi és, aquí.
1: Sí, bueno.
0: Traient les llaminadures de marihuana, bueno, no tornes enrere.
1: No, però clar, això és un detall de per què ha començat. Aleshores, potser podem revisar tot el que hem fet, i evidentment, arribar ara... No, potser endurir les penes, jo dic que estic en contra, però a lo millor sí que hem de revisar determinats delictes o introduir nous delictes que a lo millor fins ara no hi eren, no? O sigui, hi ha polítiques penals, però d'una manera una mica global, no perquè produeixen un fenomen determinat i una delinqüència determinada, doncs fer aquest tipus de reformes. O sigui, no tant no endurir les penes perquè no sigui més dures, sinó revisar una mica la coherència d'aquest tipus de delinqüència, a veure com el regula el Codi Penal. I potser també, aleshores, una persecució policial, que jo crec que li dediquen molts recursos, però una persecució policial, doncs que sigui més intensa, no? Perquè és un risc que, a més, tu dius que ja no es pot fer res, ja, però és que l'increment del que serà en els propers anys segurament serà un dels problemes més greus que tindrem a Catalunya, eh? I això sí que es veu claríssimament, que Catalunya en aquests moments és un centre d'atracció per a aquest tipus de delinqüència vinculada amb el narcotràfic. És claríssim. I el fet de que sigui fa anys que ha començat això no vol dir que no intentem aturar-ho ara, perquè és que anirà creixent.
0: Glòria.
5: Jo l'apunt que volia fer és sobre les bandes juvenils, perquè ens estem centrant en les organitzacions criminals, evidentment, del nivell, però el que hauria de preocupar-nos també és l'augment de bandes juvenils, que això ens sona com a altres llocs, no?, o pel·lícules, però és que ja passa, i ja passava, i d'això no s'ha parlat durant dècades, i durant molts anys, jo recordo, en molts dels barris, concretament de Barcelona, es feia un treball ingent, i encara es fa, dels treballadors socials, es dotava als centres socials i de projectes oberts que moltíssimes congregacions religioses encara porten avui dia, es parlava ja d'això. És a dir, com integralment ajudes a un jove que potser, pel que sigui, per una causa o una casuística familiar, amb dificultats, hi ha absentisme escolar, no sap on és, no hi ha un treballador social que sàpiga ni quina és la família, és a dir, també hi ha joves així a la nostra ciutat, no? I penso en les ciutats més grans, i això sí que hauria de ser un problema, perquè s'ha d'abordar a llarg termini. És a dir, si no dotem les escoles, els CAPs, els centres cívics, els centres socials, els centres oberts, de recursos reals perquè puguin entendre què passa en els nostres carrers, passen coses com aquestes. Ja no parlem de la marihuana, que jo crec que són com factors externs, sinó al final és la impunitat amb la que actua un jove o no jove i amb la facilitat que tenen accés a les armes, que penso. Això hem normalitzat unes coses que dius, qui porta una katana a la motxilla? O qui porta una navalla de grans dimensions? Doncs això es parla entre els joves, i això és molt perillós. Llavors, si no parlem socialment de que tenim aquest fenomen, bueno, una mica com les coses, anirem pensant que són coses de grups organitzats internacionals que sí... però que alhora estan captant els nostres joves, i això és molt perillós.
0: Rafa.
3: Ara recordava, ara que parlaves d'això de les bandes juvenils, recordava que fa anys es va fer un gran esforç per intentar que les bandes juvenils fossin una sortida, diguéssim, de la porta del darrere, diguéssim, per a molts joves, intentant integrar les pròpies bandes. Se les va arribar a legalitzar com a entitats culturals juvenils. I durant un temps això va funcionar. No sé després si és que això es va deixar de fer, si és que es va desvincular, però és evident que un jove que acaba en una banda juvenil d'aquestes característiques no està gaire integrat socialment en el seu barri, en el seu entorn més immediat,
5: no, és que tot el seu entorn és així. Ha fallat, no? En algun punt de l'estructura dius, però com és que ningú fa alerta? Sí, que això funcionava.
3: Haver corregit aquesta circumstància i ara tornem a ser aquí, no? I a mi és veritat que he de reconèixer que m'ha sorprès que aquest cop les crides, diguéssim, a la cultura punitiva, diguéssim, a augmentar penes i tal, vinguin des de l'esquerra. Perquè és veritat que normalment no venen des de l'esquerra.
0: Mira, ara et volia preguntar precisament per la banda més política d'això. A què respon? Ahir també vèiem que els comuns, no?, demanaven precisament que s'endurissin els controls de gent que té armes, que hi hagi un registre de compra...
3: i que hi hagi més... que hi hagi penes més grans per a la tinença d'armes. Mm-hmm. Això normalment és veritat que no era un discurs de l'esquerra. D'un costat, és evident que si s'hi han abonat és perquè el problema s'ha fet més gran i, per tant, d'allò. Però també... potser sense acabat una mica la imaginació i fins i tot els partits d'esquerra ja no veuen una altra sortida, cosa que és bastant preocupant, que ningú, la classe política, pugui mirar més enllà d'endurir el codi penal. Vull pensar que no és així, vull pensar que darrere n'hi ha altres plans que no expliquem. I d'altra banda, quan la policia diu, o el Departament d'Interior o els Mossos, diuen... ens hi posarem seriosos amb això de les bandes juvenils, què vol dir? Perquè no sé si fer una redada policial al lloc on van una banda juvenil normalment és la millor manera de convèncer a un jove de que allò no és el camí, no? I sí, podrà venir un policia, treure't l'arma blanca que portes o l'arma blanca que porteu tots, multar-vos, fins i tot acusar-vos d'un delicte, però si l'entorn social, per exemple, és bastant vulnerable, aquella multa no es pagarà mai. Si és un delicte que no té una pena, diguéssim, que li canviï la vida, tenint en compte que aquell nen ja forma part d'una banda juvenil, tampoc canviarà res. Per tant, a mi m'interessaria més potser saber què s'està fent o en què es pensa respecte de les causes. Què fem socialment perquè aquests joves acabin en una banda, en una banda juvenil
0: amb
3: un matxet a la motxilla, no? I no amb un baló, és igual, saps?
5: És molt més llarg, segurament, i no és no dona rèdit electoral.
3: No és efectista
5: de cara al 2027, no? Sí, segurament.
3: Sí, el que passa és que també es dona un missatge, que és que el xaval que porta un ganivet a la motxilla, o un matxet a la motxilla, és un delinqüent al mateix nivell que el narcotraficant.
5: Exacte.
3: I tampoc tinc clar si aquest missatge és el més adequat per a aquell jove. Ara estic parlant d'això.
1: Rafa...
3: I tractament diferent són les bandes internacionals organitzades i tal, que això crec que és una altra cosa. Vull dir, si una banda organitzada es dedica a fotre trets a una banda rival, el tret... és un símptoma, però no és la causa. La causa és tot el que hi ha al darrere, no? El narcotràfic o a lo que es dediquin, no? Aquesta gent, el tràfic d'armes, el delicte que sigui. Clar, vull pensar també que això no s'abandona. Intensifica l'acció policial i la justícia respecte a aquestes activitats. Però respecte als joves, posar-los al mateix nivell que això no sé tampoc si soluciona res.
1: Sobretot perquè si hi ha algun lloc on hi ha droga a dojo és a les presons. És a dir, per molta gent jove que fiques a les presons, al final, si no han tingut contacte, l'acabaran tenint dins la presó. I després volia recordar una altra cosa, no sé si heu visitat mai, en relació al que deia abans de la visió aquesta una mica laxa de la marihuana, del hachís, al Museu de la Marihuana. A Barcelona hi ha un museu de la marihuana.
0: No.
1: Doncs us convido a anar-hi una vegada, primer perquè el Palauet on està és una meravella, el carrer Ample, i és l'únic museu de marihuana que hi ha a Europa, juntament amb una altra ciutat, que és on es va fundar per primer cop. Que si heu estat, que suposo que aquí potser si heu estat, que és a Amsterdam. Uh-huh. Perquè el propietari d'això ha guanyat molts diners. I la idea del Museu de la Marihuana és difondre tots els usos, no només, o sigui, també parlen del tema de la droga, però especialment és, d'alguna manera, jo no sé si és blanquejar, però els usos del cànam, no? Que, per exemple, per la construcció de vaixells i tot això, és molt utilitzat. I és molt interessant de veure, i de veure tota la diversitat. Però al final, al darrere, hi ha gent, i ho dic, no ho dic concretament per aquest cas, però que al darrere del negoci de la droga hi ha molts diners, i gent que mou molts diners. I s'han adonat de que, fixa't, que Amsterdam, no sé, suposo que tothom tenia una certa visió de com es vinculava Amsterdam al món una mica de la llibertat, de les drogues en el seu dia i tot això, doncs ara és Barcelona, l'altra ciutat. O sigui, Barcelona és un centre d'atracció per gent que vulgui aquí venir, consumir marihuana sense cap problema, i per tant, al darrere, que hi ha un negoci, hi ha molta organització vinculada amb la criminalitat.
3: La situació legal d'Amsterdam i la de Barcelona és diferent.
1: Ho sé que és diferent. Però el que vull dir-te és que no deixa de ser interessant veure aquesta comparació.
3: En els llocs on està legalitzat la producció i el comerç d'aquestes substàncies, tot això que aquí gira al voltant de la droga, existeix o no? Perquè potser aquesta és una via, no ho sé. No ho he mirat.
1: És una bona pregunta que jo m'he fet alguna vegada també, però el problema és que nosaltres formem part d'una cosa que es diu la Unió Europea, saps? I aleshores, si hi ha un país que sí i altre que no, això no arregla mai el problema, que fas desplaçar-lo, no, ja saps? Sí. Com a la prostitució, però, exactament el mateix.
3: Sí, però si en aquells jocs on la situació és legal, això no gira al voltant de la producció i la venda d'aquestes substàncies, potser és una manera, perquè clar, moltes vegades quan es parla de la legalització de determinades drogues, tothom pensa ja en el que, bueno, pues això, el fumeta que vol fer-ho amb tranquil·litat, bueno, de vegades també afecta
1: la pregunta,
3: també a l'altre.
1: Però fes-te la pregunta al revés, els països on són molt més durs, vés-te'n, jo què sé, a Singapur, saps? Que t'agafin consumint droga, les penes són
3: duríssimes.
1: Nord,
3: que són molt durs,
1: no,
3: també,
1: no,
3: clar.
1: No, però el que vull dir-te és que a vegades també podries fer-te la pregunta al revés i dir, clar, quan més durs siguem, o sigui, no és perquè jo sigui partidari això, dic que no sé si una o altra són solucions, sinó que el que hem de fer és combatre la delinqüència, al final, la criminalitat. I això potser hi ha alguna vinculació amb la visió que es té a Catalunya, especialment, des de fa un temps, del món aquest de la marihuana, de les drogues toves i tot això. Crec que té alguna relació.
5: Glòria. Jo intentant tornar una mica a la preocupació de les bandes juvenils, que jo crec que també, i d'aquest pla, no?, que acaben d'intentar explicar o intentaran fer, em preocupa una mica el que deia la Maria a l'inici, no?, que només sigui punitiu i no s'hagi fet un pacte, no?, amb altres entitats que ja estan a peu de carrer i que veuen aquesta realitat, és a dir, els programes de mentoria funcionen molt bé, que ho deia el Rafa, ara he recordat, programes de mentoria era això, l'objectiu únic, no?, era acompanyar tots aquests joves que no tenen referents familiars, educatius, el que sigui, fer una mica com de germà gran, germana gran, i acompanyar-los en molts moments de la vida. I un d'ells era quan et captaven les bandes i deien, ei, però què estàs buscant aquí, no? Doncs aquí t'oferim això, no? Una mena de xarxa de seguretat. Això caldria mirar com està, quines subvencions han perdut, perquè moltes entitats socials han perdut pel camí molts projectes, perquè les subvencions eren el 90% del seu pressupost, gran error, però en aquest país funcionem una mica així, i han hagut de tancar, i què ha passat? Doncs aquests joves continuen i no tenen aquests referents. Doncs potser caldria pensar una mica més que les mesures punitives sí que estan pensades en aquesta franja que dèiem, potser en organitzacions criminals, però clar, és que la gent del carrer que té molts problemes i que no tenen referents socials, educatius o familiars, necessiten altres vies. De vegades és com la via ràpida, tinc la sensació, Mossos i seguretat, però i la prevenció és? Aquí a mi em manca una mica.
4: Ai, que moltes vegades el fet, o sigui, això els allunya encara més del camí recte, per dir-ho d'alguna manera. Si l'abordatge és aquest, moltes vegades, i és veritat, i evidentment potser sí que fa reaccionar un noi que ingressar-lo a un centre de menors i tenir-lo allà durant no sé quants anys. Ja veurem com surt, però potser d'aquells concretament se'n desvincula. El que passa és que moltes vegades el que és atractiu d'aquestes bandes, que és precisament el fet que són una cosa tancada, com amb aquesta fraternitat on formar-ne part et pot portar problemes, i això també et dona com cert prestigi, en el sentit que et pot portar problemes amb la policia o amb què sigui, si l'abordatge que em fas és encara més, amb una resposta més contundent sobre això, la sensació que tinc és que gairebé ho faràs encara més atractiu formar-ne part. I aquí, i per això ja estic d'acord amb el que deia abans el Rafa, que s'ha de separar, que parlar en el mateix pla o anunciant en la mateixa mesura el que és que un xaval pugui portar una navalla de més de X centímetres o que algú tingui una pistola a casa seva adquirida, evidentment, il·legalment, crec que tampoc no fa cap favor a resoldre els problemes de fons o intentar adreçar-los, barrejar-ho tot d'aquesta manera.
0: Bé, en tot cas, de moment és una declaració d'intencions. Veurem com es concreta això. És veritat que estem a les portes d'un any electoral i que, per tant, aquestes propostes jo crec que aniran sortint i que ja n'hem vist un exemple, no? El que deies tu, Rafa, de la proposta que sabíem ahir dels comuns, que era sorprenent, tenint en compte de qui ve, però que suposo que a poc tothom s'anirà posicionant sobre aquestes qüestions, que per bé o per mal seran, si no al centre, un dels temes principals de la campanya.
1: Deixem que digui que respecte d'aquest tema més polític, que jo fa anys que crec que l'esquerra es va equivocar deixant-li el tema de seguretat a la dreta. És a dir, perquè normalment a qui afecta més els problemes de seguretat és a la gent amb menys recursos. O sigui, la gent que té molts diners té més facilitats per tenir armes a casa, per tenir seguretat, per tot això. En canvi, o sigui, jo crec que aquest canvi, que s'ha produït a altres països, per cert, si es dona aquí, potser no és tan equivocat. O sigui, ens sorprèn perquè no ho han fet mai.
3: No, jo no dic que sigui equivocat, eh? Dic
1: no.
3: Que m'ha sorprès
1: que vingui d'un
3: govern del PSC.
1: No dic que ens sorprèn, que ens sorprèn perquè no ho han fet mai. Sí, no, tens tota la raó, sí. Efectivament. Però que potser comencen a pensar que potser això afecta a persones que, si no, pensa el que passarà, que si no, a qui van a votar és a formacions molt més radicals de l'altra banda, que són els que s'estan dient que la seguretat,
3: que
1: la criminalitat...
3: És que potser pensar que aquesta és la solució per a evitar que es voti...
1: No per evitar. D'acord, també és d'acord, és un risc.
3: O sigui, en teoria política, quan funciona aquesta reacció, això vol dir que has perdut. Has begut oli.
4: I que és deixar-te arrossegar per aquest discurs, perquè si mirem les dades, que ja sé que les dades en realitat no li importen a ningú, però la criminalitat ha baixat en els últims anys.
0: Avui ho hem dit, eh? Avui hem explicat
1: però ha explicat que ha baixat...
0: Les més greus han pujat, però la criminalitat en general ha baixat.
1: Ha baixat els
0: furs... Però
1: clar,
0: quines són les que criden més l'atenció? Evidentment, s'ha posat una violació.
3: Clar. I tampoc és el mateix quan fa 20 anys hi havia, de sobte, una temporada amb molts assassinats. El ressò que això tenia era diferent. Ara, una baralla amb dues persones amb un
0: matxet,
3: hi ha 25 vídeos a internet, i això, veure-ho no és el mateix que t'ho expliquin en una notícia en un diari escrita, no? Per exemple. Doncs clar, això també, la sensació que et dona, després, clar, quan aterres això, és veritat que no és el mateix, però clar, una cosa són les dades i l'altra, l'efecte que té que determinades coses tinguin també una volada mediàtica i a les xarxes.
4: I que això té a veure sempre amb les condicions materials de la gent, ja no dic de les condicions materials de la gent que comet els delictes, sinó de les condicions materials de la gent que rep aquestes notícies. O sigui, si tu tens una vida on no et falta de res, i és una evidència que absolutament tothom s'ha empobrit en els últims anys, perquè cobrem el mateix o fins i tot menys, i en canvi la inflació ha disparat els preus de tot, i especialment les coses més bàsiques com el menjar, aquestes condicions ens han empitjorat i, per tant, ja no és buscar culpables, que també, sinó que veiem coses que si tinguéssim una vida satisfactòria i amb totes les necessitats cobertes, possiblement no veuríem o no els hi donaríem tanta importància. I crec que això és molt important també quan parlem de la seguretat, perquè la seguretat no és només les dades, és la sensació de seguretat que té, i la percepció de seguretat que té un mateix, que té a veure amb la seva percepció de la pròpia vulnerabilitat. I quan tu tens, no, doncs això, que et costa arribar a final de mes, que la xarxa dels teus veïns ha canviat perquè han hagut de marxar de la ciutat pels motius que sigui, que l'espai públic s'està degradant, que els serveis públics estan col·lapsats. Tot això és el que augmenta aquesta sensació de vulnerabilitat, que fa que després vagis a trobar les coses, o vagis a buscar les coses més palpables, que són efectivament un tiroteig al carrer Balmes a les 10 del matí d'un dimecres.
1: Davant d'una comissaria.
4: Sí, sí, que encara, i que això és l'altra cosa, eh?
5: El o sigui, dia que venia el cap a la Sagrada Família, concretament, amb tot el dispositiu allà.
4: Però que, i encara no l'han trobat, un senyor que va marxar tranquil·lament a peu i va deixar la pistola en una parada de bus.
1: El mateix dia ja estava a Bòsnia. Sí, sí.
3: Cosa que demostra que més presència policial no vol dir més seguretat.
0: Va, deixeu-me que canviem de tema. 6 minuts per arribar a 9:45 de la nit. Avui ha estat la segona jornada del judici contra els policies que van buidar l'ull a Roger Espanyol el dia 1 d'octubre. Ahir va ser ell qui va declarar i avui doncs era el torn dels policipis, en principi... dels policies, perdoneu.
1: Els policipis està molt bé.
0: Policipis.
1: M'agrada els policipis.
0: No, anava a dir que en principi crec que n'havien de declarar una quarantena. Finalment, ara ens ho aclarirà el Benet Íñigo. Crec que han estat una vintena. Benet, com estàs? Cap de Societat de RAC1, bona nit.
16: Bona nit. Doncs mira, avui he fet un viatge en el temps, Anna.
0: Ah, sí?
16: He tornat 7 anys enrere, he tornat a situar-me a les sales aquelles del Tribunal Suprem el 2019, perquè avui ha sigut una repetició, diguem-ne que en petit i en un altre escenari, d'algunes de les jornades d'aquell judici als líders del procés. En aquella ocasió van ser, crec que 3 o 4 dies sencers, avui ha sigut un, però ha estat exactament el mateix. Eren els agents de policia desplegats a Catalunya l'1 d'octubre, agents antiavalots que van venir d'altres punts de l'estat espanyol i que han dibuixat allà el Suprem va ser a diferents col·legis de diferents punts del territori català, en aquest cas només centrats a l'escola Ramon Llull de Barcelona, doncs que han explicat que bé, que allò era una mena d'infern i que els van llançar de tot. Aquests són dos exemples, però n'hem sentit avui, com dèieu, una vintena que eren tots molt semblants.
17: Lo que son adoquines, macetas de los tejados y tal, como el riesgo era extremo ya, pues el jefe de grupo, a través del hospital de mandos, pues nos dieron la orden de lanzamiento de pelotas.
18: Una violencia extrema.
19: ¿Ejemplos de lo que denomina violencia extrema, sí, para ilustrar?
18: Que nos llamaban españolazos, y fuera de aquí, que no es vuestra tierra. En el escudo impactaron un mechero, pocos, no sé si uno o dos mecheros, cascote de obra, una botella, porque y me dio en la bota, sin causarme lesión alguna.
16: A mi m'ha recordat molt allò, no sé si us recordeu, les mirades d'odio, aquelles declaracions de com nos miraven, nunca havia passat tanto miedo, que explicaven al Suprem, doncs hauria sigut una mica similar, i igual que va passar en aquella ocasió, en què llavors eren les defenses, volien comparar aquelles declaracions amb les imatges de vídeos que hi havia dels llocs on havien actuat, doncs avui tampoc s'ha pogut comparar el que deien aquests agents amb els vídeos de l'actuació i del que va passar.
0: Per què això, Benet? Per què no s'han pogut veure els vídeos avui? Per què es deixen pel final, no?
16: Sí, per la part de prova que és documental, diguem-ne, no? Aquells vídeos són un document, ara estem a la fase dels testimonis, i per tant, doncs, això, es separa una cosa de l'altra.
1: És el tema del procés penal, que hi ha parts de la prova que es van agrupant per parts, per grups.
16: Exactament. I el que passa és que això dificulta situar, sobretot si hi ha molta distància en el temps, no?, entre una cosa i l'altra, doncs situar comparar si aquella declaració s'ajusta o no, o es pot, diguem-ne, contradir amb el que demostren
1: Clar, Benet, però després, com tu saps, com que el judici és el registre, qui ha de prendre la decisió és el tribunal, tot això ho poden veure amb calma, saps? O sigui, poden comparar el que diuen ara amb les imatges que després es projecten, i això...
4: Un dia podríem preguntar quants magistrats...
1: D'acord.
16: Que diguem-ne, jo me'n recordo aquell procés, van passar 4 mesos o 3 mesos entre una cosa i l'altra, i el tribunal va estar 4 dies sentint testimonis de policies dient que malament ho havien passat, i tot el que deien que havia passat, que després les imatges, doncs en bona mesura jo crec que ho desmentien, la veritat. En aquest cas també, a més, les declaracions d'aquests policies han estat declaracions totes molt coincidents en molts termes, no? En el vocabulari...
0: Això t'anava a dir, Benet, que abans explicaves que això que hem sentit ara, aquest tall, no és que ho hagi dit un dels policies o un parell, sinó que s'ha anat repetint durant les declaracions d'avui, que abans, perdona, deia que havien de declarar una quarantena, no sé quants han estat, finalment.
16: Finalment han estat una vintena. Un moment, Anna, que intentaré solucionar aquest problema amb el so.
0: Sí, és que no sé si els oients també ho estan escoltant, però vaja, tenim un petit problema amb el so. Intentem arreglar-lo amb el Benet. Deia, Silva, no sé si volies afegir alguna cosa sobre això que sentíem, sobre aquest procediment, si veus que s'està fent...
1: El primer.
0: Sí.
1: Claríssimament, hi ha una estratègia de defensa.
0: Clar, anava a dir, tots... O sigui, ara el Benet jo li estava preguntant, però abans ens ho ha explicat. Tots han repetit el mateix.
1: Sí, sí.
0: Amb les mateixes expressions.
1: Evidentment, però és que això té una certa lògica en l'estratègia de defensa dels policies. Després, jo veig...
4: Sí, però bueno, quan prepares un testimoni has de dissimular una mica, clar. Perquè els testimonis tenen l'obligació de dir la veritat i no fer-ho és un delicte. I, per tant, una cosa és...
0: No haurien d'estar preparats, entre cometes. Exacte, la veritat, no?
4: Tu no pots dir mai que has preparat un testimoni.
1: Però és habitual que es fa, això és evidentment que es fa.
4: Altra cosa és que es facin bé o no. No pots dir que l'has preparat i encara menys que es vegi que l'has preparat perquè venen 10 persones diferents i fan servir la mateixa expressió per parlar de la mateixa cosa.
1: Bueno, no són les mateixes, però s'assemblen, no? És una mica la coherència de cadascú perquè diuen una mica el mateix perquè suposo que és el que els hi han dit. Perquè jo sí que volia dir que, tot i que em sembla molt greu que li va passar perquè aquest noi, evidentment, sí que hi ha un canvi entre el que va passar que deia el Benet, que li recorda el 2019, que per cert jo també estava aquí comentant aquell judici, doncs que és que hi ha hagut una llei d'amnistia pel mig. El que passa és que s'ha exclòs aquest cas perquè hi havia la pèrdua d'un òrgan, no? Uh-huh. I per això no s'ha aplicat, però és que clar, o sigui, s'estan jutjant coses i altres que es van jutjar o que no es van arribar a jutjar mai s'han oblidat precisament perquè estem recuperant aquí el clima de pau polític, no? Això ara és un oasi, a Catalunya no passa res i tots estem tranquils. I això ens torna a enviar en aquell moment i en aquella època, que suposo que, insisteixo, que per un noi que ha perdut un ull, doncs evidentment doncs, és una cosa molt dura, no? Però sí que és veritat que jo crec que hi ha aquesta diferència, no? Que s'ha fet aquesta excepció i que moltes coses no s'han jutjat ni s'han sentenciat o les que s'han condemnat doncs, s'han perdonat o s'han amnistiat o s'han indultat i, en canvi, doncs, en aquest cas doncs, s'ha fet aquesta excepció. Mm-hmm. Simplement deixar constància d'això, que no vol dir... Bueno, no sé què està passant ara, però jo no sóc jo, eh?
0: No, sí. Per una vegada no ets tu qui fa sortir. Però no cal, tampoc.
1: Bueno, és que s'ha sentit bastant, eh?
0: Sí. Bé, dir que aquí ja, normalment ja fem meta-ràdio, ja parlem de la ràdio, però tampoc no cal.
1: M'agrada meta-ràdio.
0: Glòria, digues.
5: A mi una cosa que...
1: Com policípits, m'agrada tant policípits com meta-ràdio.
5: Sí. A mi una cosa que em fa pensar una mica, no? Intentava dir, aquí al final, no sé, i això m'ho dirà la Maria i el Silva, no sé si cal... a remarcar molt si era molt violent en la situació com per tirar un tret d'una pilota de goma i buidar-li un ull. És a dir, tant si era la sensació de molta violència com relaten, no? I no oblidem que aquests policies van protegits, és a dir, no sé, al Roger no hi havia cap mena de protecció i quan diu m'han tirat un encenedor, no sé quin tipus d'encenedor, et pot donar peu a pensar que és Vietnam, i que em dona una bota. Li he donat una bota, no he tingut cap lesió. I la teva resposta, que a més no és una decisió individual, ho diu, van donar l'ordre de tirar pilotes de goma. És a dir, aquí, el criteri d'ús de força de l'estructura policial cal que comenci a parlar-se de veritat i no oblidar-se. I llavors, sí, molt bé l'amnistia, però és que allò va ser molt greu.
1: I dic, jo crec que hi ha altres coses no que també van ser molt greus.
5: Són molt greus, però evidentment intentar justificar que tens una sensació de por quan ets policia, quan no és una decisió individual i la teva reacció és tirar un tret d'una pilota de goma que acaba buidant un ull a una persona, només a una persona, és que... És sorprenent.
1: Però jo crec que no és la reacció, sinó l'ordre, que crec que l'ordre que els hi van donar...
5: És l'ordre, però a mi em preocupa això.
1: La pilota de goma no anava cap a ells.
5: A mi em preocupa que justifiquin que la sensació d'agressió era com incontrolable. I dius, dona una sensació també de que no saps què estàs fent, és a dir, si arribes a tenir una arma, que fots un tiro. És a dir, no hi ha res que justifiqui l'ús extrem de la força quan una persona s'està manifestant en la situació que veiem, no?
0: A veure, que hem recuperat el Benet. Benet, per no perdre una mica el fil del que ens estaves explicant, dèiem això, que havien estat molt insistents, no?, en aquest relat.
16: Sí, i comentàveu fa una estona que ho sentia, això de preparar els testimonis o no, que és veritat que més o menys es fa i se sap, però avui he sorprès molt, no? Fins i tot deien quanta gent hi havia i tots deien la mateixa xifra, no? I hi ha hagut un moment que el Benet Sabelles, que és l'advocat de Roger Espanyol, doncs ha fet una ironia sobre una de les coses que deien, que és que, a part d'insultar-los amb insults com fills de la vostra mare, etc, diversos agents han dit i ens deien que ens farien com la Guàrdia Civil. Cridaven, votarem, votarem, els carrers seran sempre nostres, no? Aquells càntics que podia encorajar un conjunt de persones i deien que ens farien el mateix que la Guàrdia Civil en referència al 20 de setembre, que la Guàrdia Civil no va poder sortir de la Conselleria d'Economia. I clar, el Benet Salles s'ha quedat, quan ho ha dit un, dos, tres, cinc agents, diu, però això... Bueno, aquesta ha sigut la part de l'interrogatori, escoltem-lo.
20: Una expresión que usted ha dicho que oyó el día de los hechos, que es, os vamos a hacer lo mismo que a la Guardia Civil. Vale. Esta expresión, ¿quién se la dijo?
17: La dio la gente que estaba allí hablando en español, es decir, los grupos de radicales que estaban allí en ese momento.
20: Vale. Pues entiendo entonces que era una expresión que coreaba a la gente.
17: Coreaba, lo decía más de uno.
20: Pero digamos que no se lo dijeron a usted al oído, sino que se decía allí gritando.
17: Efectivamente.
20: Vale. Más de una persona.
17: Más de una persona, un grupo de gente estaba allí.
20: No, no, se lo oyó todo el dispositivo, o sea que había mucha gente diciéndolo.
0: En fi.
16: Una mica per posar sobre la taula o fer destacar el tribunal de dir tot això, doncs, d'alguna manera s'ha parlat abans de què s'havia de dir en aquesta sala.
0: I sobre, ara també en parlava en Benet, sobre el fet de donar l'ordre de disparar i de si van disparar directament contra les persones o de quina manera van disparar les pilotes de goma, si no m'equivoco, s'han de disparar contra el terra perquè rebotin, en tot cas, contra les persones. D'això, què n'han dit?
16: Clar, està entrat molt en els protocols sobre com s'han d'utilitzar i quan s'han d'utilitzar els diferents mitjans que tenen els antiavalots de qualsevol cos policial. Perquè, clar, en aquest judici hem de pensar que hi ha dues qüestions clau, no? El primer, i us el preguntava ara, era hi havia motius per utilitzar aquestes eines? La resposta de la policia és que sí, perquè hi havia tot aquest ambient de violència, els llançaven coses des dels balcons, etc. Les acusacions creuen que no hi havia cap argument per fer servir un mitjà que podia lesionar, com va acabar passant, a un ciutadà. Per tant, el primer que s'ha de justificar és si hi havia prou violència o prou risc pels agents com per utilitzar aquestes armes. Això en primer lloc. I en cas que, encara que sí que n'hi hagués, la segona qüestió és com s'ha d'utilitzar i si anava dirigit contra Roger Espanyol. Perquè si aquesta lesió va ser accidental, les pilotes de goma, les bales de goma, sempre s'ha dit que reboten i que, exacte, no, que s'han de, com deies tu, s'han d'enfocar cap al terra perquè rebotin com a mitjà dissuasori, no s'ha d'apuntar a ningú en concret, és una cosa. Però si disparaven, que han dit que també es pot fer, els agents i comandaments que han declarat avui han dit també es pot fer de disparar recte, sense el rebot, doncs si anava dirigit directament contra Espanyol, té un altre component, que és aquest component dolós que exigeix l'amnistia per quedar fora. És a dir, l'amnistia diu, si va ser dolós, si va ser expressament i va causar una lesió greu com aquesta, no entra a l'amnistia. Però en canvi, si provoques una lesió greu però no és dolosa, és accidental, és per atzar, això sí que podria entrar a l'amnistia. És a dir, es podria arribar a la conclusió de que no s'havien d'utilitzar aquestes armes, que no calia, i que van acabar creant aquesta lesió tan greu, aquesta mutilació ocular, però com no va ser expressament, i per tant, l'amnistia els empara.
0: Però dius que els mateixos agents, Benet, han dit que sí que es pot, o sigui, es pot fer o no es pot fer disparar directament contra les persones?
16: Sí, sí. Ells, avui, alguns dels agents que han declarat, han dit que es pot disparar en paral·lel al terra, diguem-ne, ara no recordo l'expressió que han fet servir, derecho, no recordo l'expressió exacta, però han dit que sí, que una possibilitat és també disparar, diguem-ne, normal, no cal apuntar al terra.
0: Si et sembla, ara, si de cas ho comentarem aquí a la tertúlia, però a banda de les qüestions estrictament relacionades amb el que va passar aquell dia i tot això que comentàvem ara, déu-n'hi-do els problemes que hi ha hagut amb el català, no?
16: Sí, això ja comença a ser un clàssic dels judicis en què hi ha alguna de les parts que no parla català, que no entén el català. Ens va passar fa uns mesos, abans de l'estiu, amb el judici als exconsellers de Salut per la vacunació de policies, i en vam parlar força, i avui ha tornat a passar. Avui ha començat la sessió, hi havia una intèrpret per traduir en els quatre acusats doncs el que anava passant a la sala, no? Les preguntes que podien fer els advocats o qualsevol intervenció.
1: D'on han tret, Benet, perdona, d'on han tret aquesta intèrpret? Perquè no era catalana, no?
16: Clar, en principi, bueno, aquesta és una altra qüestió. Sembla que no hi hagi intèrprets de català castellà que siguin d'aquí, per dir-ho així, perquè totes dues tenien, les dues que han intervingut avui, eren Trarep, tenien un accent que revelava que no eren,
1: no eren
16: d'aquí.
1: És que jo ho he sentit i aquesta no era catalana i a més tenia problemes per traduir, no?
16: És que és això, és que han de... Vull dir,
0: no, però no una sé, persona pot no ser catalana i ser intèrpret i, un... i entendre-ho. I...
1: No, no, sí, que no sigui catalana no és un problema, però és clar, que a sobre no sabia traduir.
16: Si està dins la sala és perquè té un, una acreditació que ho permet, no? Que l'avala com a intèrpret. Doncs la qüestió, només començar la sessió, tothom ha vist de seguida que aquella intèrpret que hi havia no se'n sortia, s'ha aturat, s'ha estat pendent de què feien, si posposaven fins i tot o aturaven el judici el dia d'avui. Finalment s'ha decidit que s'anava a buscar un altre intèrpret i mentrestant, mentre no ha arribat, que ha passat ben bé una hora, doncs una de les advocades s'anava traduint a ella mateixa, feia la pregunta en català i ella mateixa deia traduzco i feia la mateixa pregunta en castellà, cosa que és bastant sorprenent, però a més, després quan ha arribat la nova intèrpret, doncs hi ha hagut...
0: Si ha vingut una segona intèrpret, eh?
16: Exacte, ha vingut una segona intèrpret
0: i tampoc
16: que, tampoc, no se n'acabava de sortir. Per exemple, un dels moments quan preguntava a Benet Salella, escolteu:
20: és una decisió excepcional ordenar trets amb les finestres tancades.
2: Por eso lo que es una... ¿Puedo repetir?
20: Una decisió excepcional.
2: Por eso lo que es una decisión opcional.
20: Excepcional.
2: Excepcional.
20: És disparar, es... ordenar disparar amb les finestres tancades.
2: És ordenar disparar con las ventanas cerradas.
16: Clar, això allarga cada pregunta. Imagineu-vos cada pregunta, això, amb 20 agents que tots explicaven més o menys el mateix.
0: Sí, a més, en un judici que, a veure, les preguntes tenen una certa importància a l'hora de respondre,
16: no? Sí, clar, i a vegades són qüestions de matisos, no? Per exemple, en aquesta pregunta que feia l'advocat de l'ANC, no us enganyo, o sigui, potser ens hem estat 5 minuts, aquí no escoltarem els 5, sí, no, per arribar a

0: Evidentment, han acabat tots els advocats parlant en castellà i sense recórrer a la intèrpret durant tota la resta del dia.
1: Què? Rafa, fiques unes cares.
2: És vergonyós. No té cap mena de sentit.
0: Després és que més la sensació és que qualsevol en aquella sala parlava millor el català i el castellà que la intèrpret, no? Sí. I no vull desmereixer aquesta senyora, que no l'ha posat de res.
2: I això és un judici que es fa a Barcelona.
3: No entenc, però qui ha contractat aquesta persona?
1: Departament de Justícia.
3: Però, no sé, Maria, no sé si tu t'has trobat en alguna situació similar, en algun judici, o...
1: Bueno, jo m'he trobat coses pitjors, que és que voler fer el judici en català i que el jutge directament et digui que no l'entén i dir-te que si vols expressar-te en català s'ha de suspendre la vista i demanar un intèrpret, perquè com que no se sabia que jo exerciria el meu dret a parlar català, hem de cridar un intèrpret i això no ho podem fer immediatament. Però que això passa, i passa moltíssim. Però és un... És vergonyós, això és un servei del departament, i corregeix-me, Benet, si...
0: Sí, que el contracte d'intèrpret depèn del departament, no sé com funciona exactament, però...
1: És una licitació a una empresa, no sé com es fa exactament la tria d'aquestes persones concretes, però el que no pot ser és que, o sigui, que això passi, però que això passi i que el departament no controli després les persones que puguin acreditar realment el nivell de català i que algú digui aquestes persones que s'estan oferint per fer d'intèrprets de català-castellà tinguin realment un nivell acreditable de català i de castellà per fer la feina correctament.
3: Sembla una mica una broma, no?
1: No, és molt greu, perquè a més...
4: Jo no m'ho creia quan ho he sentit.
5: Fa 9 anys que espera aquest senyor aquest judici, és que és molt greu. Vull dir, això no es podia saber, era una cosa d'urgència. És a dir, ai, mira, aquest matí m'han avisat i no teníem a ningú més. És una vergonya, això.
3: Clar, Benet, ara deia la Glòria, fa 9 anys que espera. Ell ha explicat de quina manera li ha acabat afectant tot aquest temps d'espera. Ja no la lesió en si, que evidentment és una lesió molt important, però el fet d'haver-se d'esperar gairebé 10 anys...
0: Sí, clar, evidentment, tot això diu que és un procés que li ha costat moltíssim de tirar endavant, perquè d'alguna manera prou feina tens, no?, en recuperar-te física i psicològicament, que encara no va... superat del tot de les lesions a l'ull i del canvi de vida que li va significar, sinó que a més doncs, haver de tirar endavant aquest procés tan llarg amb tot el que suposa doncs, un procés judicial de despeses, per una banda, que això també és important, i de desgast emocional, no? De cada cop que s'ha de fer un pas, cada cop que veus que la fiscalia, per exemple, es posa del costat de qui tu denuncies com a agressor, doncs tot això és un desgast. I el primer dia de judici, Roger Espanyol, que va ser el primer en declarar, doncs sí que va explicar això, no? Que havia hagut de canviar de feina, que havia hagut de deixar certes aficions, que fins i tot el seu fill havia hagut d'anar al psicòleg per ansietat, i clar, tot això es va allargant i no pots acabar de tancar-ho mentre no s'acabi també el procés judicial.
3: Maria.
1: No, dues coses molt ràpides. Una, que ara el Benet deia que la fiscalia s'ha posat al costat dels polis i, a més, pel que sé, al principi fent-se molt comprensiva amb Roger Espanyol i després comprant absolutament el relat dels policies. Però és que hi ha una altra cosa que a mi no em sembla menor, que és que la defensa dels policies, crec que de tots menys d'un, són 4 acusats, de 3, l'ha assumit l'advocacia de l'Estat. I, per tant, estem pagant entre tots la defensa d'aquests policies i d'això.
4: No, és la pròpia fiscalia està defensant els policies, és així o no?
1: No, i tenen l'advocacia de l'Estat que els està representant, crec, oi, exacte. Benet?
0: Sí, és així. És a dir, hi ha 4 acusats. Un és l'escopeter, el policia que va disparar el tret, i els altres 3 són els comandaments, diguem-ne, la cadena de comandament que estava allà sobre el terreny, que va ordenar i supervisar l'utilització de les pilotes de goma. Doncs l'escopeter té un advocat particular, i els 3 que són comandaments tenen cadascun un advocat de l'Estat que els defensa. I a part, la fiscalia, en la seva posició
4: també,
0: en principi,
4: no?
0: Doncs això neutral, el de qui està al costat o la tesi que defensa és la mateixa que les defenses d'aquests 4 agents, perquè el seu argument és que complien una ordre i que aquell ordre estava i que va ser una actuació justificada pel context.
1: I després una altra cosa que deia el Silva al principi, que és que aquí no estem parlant només de la pèrdua d'un òrgan, estem parlant d'un possible delicte de tortures, que això és una cosa encara més seriosa, o sigui que no és que hi ha hagut en un context de conflicte dos privats que es barallen i un perd l'ull o un perd una cama. Estem parlant d'un policia que, pel que sabem i pel que s'està o pel que se sospita de manera intencionada, provoca

0: provoca un, volgudament un sofriment a algú, que és exactament un delicte de tortura, abusant del seu,
1: sí, Maria, abusant del seu càrrec.
0: Sí, però vull dir que la cosa no és només la diferència entre perquè hi ha hagut una pèrdua d'un òrgan i llavors pot o no pot ser amnistiable. És que estem parlant d'un possible delicte de tortures, que és una cosa bastant més seriosa, que algú, un funcionari públic, abusant del seu càrrec, causa presumptament, de manera intencionada, un sofriment a algú fins al punt de fer-li perdre un òrgan com
2: és. Rafa i Glòria, per tancar aquest tema.
3: És que, li tiraven mecheros i li deien espanyolazo, ho has d'entendre, pobre.
0: Clar, això realment, quan, que és això que deia el Benet de la violència ambiental, que bueno, que el Tribunal Suprem es va treure aquest concepte de la...
2: Sí, la violència ambiental.
0: De la patilla. Però que realment, quan preguntats de quina manera ha estat que sigui que el gran no, que el gran insult és espanyolazo, perquè després hi ha aquesta, hi ha una altra cosa, que és que
2: Maria
0: estem
2: Breu,
0: assumint... Sí, no, que la policia, que va amb el càrrec, vull dir, tu has de saber aguantar insults i un clima intimidatori sense perdre els estreps i fotre-li un tret a algú a l'ull.
3: A mi em dona una mica la sensació, potser el Benet, que ho ha seguit tot, perquè jo evidentment he seguit talls, diguéssim, em dona una mica la sensació que els policies el que pretenen és que se jutgin emocions més que fets objectivables, no? Vull dir, aquí hi ha un senyor que dispara una pilota de goma i un altre que perd un ull, i això són fets objectivables, i el que s'ha de jutjar si això estava justificat i si hi va haver una mala praxis. I a mi em dona la sensació que els testimonis van a que el jutge es fixi més en que jo ho estava passant fatal, allò era un infern, i que per tant qualsevol cosa valgui, no? I és que fins i tot en el suposat de que allò fos un infern, no sé tampoc si un policia, encara que li ho ordenin, té dret a treure-li un ull a una altra persona.
1: No, home, treure-li un ull no. Però si algú li dona l'ordre de disparar les pilotes i en aquell moment això és legal, doncs és el que han de fer, saps què vull dir?
3: També pot disparar una arma de foc i no per això li donarà al cap. Segurament intentarà fer-ho al peu a un lladre que funge, per exemple.
1: Això és el que s'està discutint al judici, Rafa, exactament això.
3: Sí, sí, però...
1: Jo no dic que sí, ni que no.
3: Sí, però dic que el testimoni dels policies a mi no em sembla que va orientat a dir, escolti, jo vaig disparar i la pilota se'n va anar. O nosaltres... Se me dona més la sensació que busquen que jutgin l'emoció que ells en aquell moment sentien, que jo tampoc soc qui per dir que era mentida.
2: Benet, però... què anaves a dir? Després la Glòria i tancam el tema.
4: No, dic que els testimonis aquests que expliquen la seva vivència i que fan aquest relat, més enllà de, evidentment, cada testimoni i la seva subjectivitat, i jo entenc que els policies en aquell moment es poguessin sentir en una situació molt delicada, que tinguessin por, perquè d'alguna manera estaven en un ambient per ells hostil, havien arribat de Madrid, estaven dormint en el vaixell aquell del port de Barcelona,
1: menjant croquetes congelades, sí.
4: que se'n van assabentar que hi havia un ferit quan ja estaven al vaixell, i que estaven rodejats de gent que els escridassava i que els insultava, i que potser algun llançament podien fer. Això és una visió subjectiva que és la que ells volen transmetre, més enllà, però més enllà de la subjectivitat, el que volen és definir un marc que legalment, i ho ha dit un dels comandaments, legalment els antidisturbis tenen el dret o tenen la possibilitat d'utilitzar determinades eines en determinades circumstàncies. Per tant, això també per ells és objectiu. Per mi, el més greu, i parlo d'haver-ho viscut tot i haver vist la declaració avui i haver vist moltes imatges, és que realment jo crec que avui algun d'ells ha mentit directament, és a dir, que llançaven testos des dels balcons, és a dir, descriure...
2: No hi ha imatges, oi, d'això?
4: No, ningú n'ha vist. I evidentment que pot haver algun llançament, perquè la situació havia de ser de molta tensió, però comparar el que va passar a la sortida del Ramon Llull amb el que va passar després de la sentència del procés, per dir-ho d'alguna manera, no té res a veure. Allò ja... És a dir, les imatges no concorden amb el que expliquen els agents, i per mi això és especialment greu venint de gent de policia.
2: Glòria,
5: jo acabo dient que això serveixi tant de bo per reflexionar sobre l'ús de la força que fa el sistema policial, i no oblidem que aquesta gent porta armes. Ja està.
2: Benet, va per llarg això, o quants dies s'espera més que es pugui allargar?
4: No, són dues sessions més que estan programades. Mm-hmm. El que passa és que seran el 30 de setembre i l'1 d'octubre.
2: Ah, s'acabarà l'1 d'octubre.
4: acabarà el 1 d'octubre amb la declaració dels quatre acusats.
1: Un dia fantàstic per acabar,
4: ha sigut,
1: no?
5: Aleatori, segur.
4: Jo no descarto que ho hagi sigut, però no sé, l'atzar ha portat aquí a una coincidència que just quan faci 9 anys d'aquells fets que declarin els policies, doncs serà bastant simbòlic i d'alguna manera sí que serà tancar el cercle del tot.
2: Mm-hmm. Doncs ho seguirem, evidentment, també el 30 de setembre i l'1 d'octubre. Gràcies, Benet, que vagi bé. Bona nit.
4: Bona nit.
2: 8 minuts per arribar a les 10. Fem una pausa i tanquem la tertúlia d'avui.
6: No ho sé, amb Anna Ballonesta.
7: Què li passa? Doncs que té l'app Mi BP.
8: Amb l'app Mi BP, el mi et surt sol. Els meus avantatges, els meus regals, els meus descomptes, com els que aconsegueixes cada cop complis el dipòsit a BP. Aquest cap de setmana estalvia 10 cèntims per litre amb tots els carburants i 15 cèntims amb BP Ultimate. Consulta condicions a mibp.es.
9: Club de vins de La Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
10: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
11: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
9: Club de vins de La Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
12: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
13: I supem a les millors taules del món.
14: En aquesta terra protegim i acollim.
15: Fem barri i fem pinya.
16: I fem, i no deixem de fer.
17: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast, a gent.cat/serveis.
18: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
19: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
20: RAC 1 i l'Ajuntament de Tarragona presenten Castells de RAC més 1, en directe a la diada del primer diumenge de festes de Santa Tecla.
21: No tenim pressa, entrem suau!
20: El diumenge 20 de setembre, des de 11:45 del migdia, a la plaça de la Font de Tarragona, donem el tret de sortida a les festes de Santa Tecla. I serà tot l'equip de Castells de RAC 1, amb Benet Íñigo al capdavant.
22: Xiquets de Tarragona, Jove de Tarragona, Vella de Valls i Vilafranca. Santa Tecla reuneix 4 de les millors colles del país en un primer pols a només 2 setmanes del concurs.
20: El diumenge 20 de setembre, a 11:45, Castells de RAC més 1 a la diada del primer diumenge de festes de Santa Tecla a Tarragona.
23: 4 de nou sense folre, descarregat!
20: RAC 1, fent pinya, tots som 1.
24: Amb el patrocini de Fort de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, la Universitat Rovira i Virgili i Bermuts i Zaguirre, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
6: No ho sé, amb Anna Ballonesta.
2: 5 minuts i arribem a les 10 de la nit. Res, de què et passa, Silva? Vols explicar?
1: No,
2: perquè és que volia parlar d'un tema abans que ja pràcticament no ens dona temps. Però és veritat que, mira, podem aprofitar aquests últims 4 minuts que ens queden. Crec que a la taula tots som pares. Que bé queda, dir això. Però vull dir, alguns molt petits que encara no tindran aquests problemes, alguns que ja comencen a créixer, que és el de les xarxes socials, els de les pantalles, perquè avui la Comissió Europea ha presentat aquesta llei per protegir els infants d'internet i proposa prohibir l'accés a les xarxes socials a tots els menors de 13 anys i limitar-ne molt l'accés als menors de 15. No sé si creieu, així d'entrada, ja sé que no tenim gaire temps,
0: no,
2: que això serà útil. Això serà útil. El teu és molt petit encara, Maria.
0: No, però és que a més, mira, recomano molt l'Albert Lloreta, que fa vídeos sí, parlant del tema, i l'Álvaro Martínez també, que ha escrit articles sobre això, que posen molts arguments a damunt de la taula pels quals és una mala idea, i em venen al cap dos. Una, que és que si tu prohibeixes les xarxes fins a determinat moment, les ganes i la bogeria per les xarxes, si són prohibides fins als 13 anys. Als 14 serà
2: molt més... S'han anat acumulant les ganes, vols dir.
0: Els efectes seran molt més devastadors que si no hagués estat així. I l'altre és que, de fons, i no relacionat directament amb això, tot i que també n'hi ha d'altres, d'arguments relacionats estrictament amb la infància i l'adolescència, és que això implica controlar l'edat de tots els altres, perquè tu, perquè hi hagi algú que tu estàs segur que és menor o és major de 13 anys per poder-hi accedir, vol dir que estàs mirant la identitat de tothom. I a mi això em sembla una mala idea, perquè és estendre el control a les xarxes, que és veritat que l'anonimat té molts problemes, però ha portat moltíssimes coses bones, també. Moltíssimes coses bones per gent exclosa socialment, que ha pogut trobar gràcies a les xarxes un espai on poder créixer i desenvolupar-se com a persona, en llocs on la dissidència, no només per identitat sexual, el que sigui, la dissidència política per altres raons, està perseguida, les xarxes han estat també sempre una via d'organització i d'escapatòria. Per tant, em sembla molt mala idea que amb l'excusa de prohibir les xarxes als menors d'edat o als menors d'una determinada edat, ara tots ens haguem d'identificar a la xarxa i haguem de passar per l'adreçador, bàsicament, del control social, que és el que tendeixen aquesta mena de mesures.
2: Rafa.
3: Molt ràpid. Dues coses. Jo crec que abans no m'he quedat amb qui ha fet l'apunt d'opinió avui a l'inici del programa, però...
2: Sí, la Mireia Usarte, una especialista. Mm-hmm. Sí.
3: Doncs que em disculpi perquè no m'he quedat amb el nom, però hi ha una cosa que jo penso i que ella també ho ha dit i que estic molt d'acord. Aquestes mesures, sense ensenyar com funcionen les xarxes i quin és l'ús adequat, no serveixen de molt. O sigui, no em sembla malament que no puguin accedir a determinades edats a les xarxes. No sé si s'ha de prohibir o han de ser els pares els que li prohibim, també t'ho dic, però no em sembla malament. Ara bé, el dia que hi accedeixi, ha d'haver après a fer-les servir, i això ha de ser abans. Aquesta educació ha de ser prèvia, i també els adults hauríem d'aprendre. I una altra cosa, perquè s'aproven també mesures que en teoria hauran de complir les grans tecnològiques, i si no les compleixen, què?
4: Multes.
3: Molt bé, doncs les pagaran, ja i ja està. Si aquesta és la conseqüència, no servirà de res, tampoc.
2: Glòria.
5: Mira, jo vull afegir, malgrat és veritat el que diu la Maria, no?, aquest problema de seguretat de dades i de protecció, s'ha de tenir en compte, una de les coses que més m'agraden és que durant dècades, pocs anys, s'ha focalitzat en la responsabilitat de les famílies, no? Si es donava abans el mòbil, clar, és que és culpa de les famílies. No, clar, és que si miren moltes pantalles és culpa de que els pares no estan prou. A mi m'agrada això perquè per primera vegada la responsabilitat no gira entorn a la família, és a dir, mirar el model de criança, sinó dir a unes grans empreses que es dediquen a això i que tenen persones a sou perquè els infants i els adolescents tinguin addicció, perquè són les mateixes estratègies que per a un adult. M'agrada que per una vegada diguin s'ha acabat això. Ara, la maduresa digital l'hauríem de poder reflexionar, perquè 13, 15, quina és la maduresa digital? 13? Als 15, quan ja fas l'aniversari, ja estàs, ja tens totes les eines. Això és el que grinyola una mica, però si va encaminat a intentar evitar que només el focus es posa en el model de criança, estic d'acord.
2: Silva, per acabar.
1: Sí, mira, no m'estendré gaire, perquè a mi el problema és que crec que cada vegada s'està traient la responsabilitat de les famílies, precisament perquè sigui l'administració o l'Estat qui ho faci, i això em preocupa. I el segon és que sóc una mica catastrofista amb aquesta mal ús de les tecnologies per part de la gent jove, i veig cada any l'efecte que té això en els joves universitaris, i estic molt preocupat, per tant prefereixo no dir res més, perquè és que jo a vegades penso que això seria millor, sí, tancar-ho tot, però bueno,
5: David contra Goliat, total.
1: No sé si hi ha tantes David coses bones com diu la Maria, o són més les que són dolentes, però realment, de veritat, que estic molt preocupat. Molt preocupat.
2: Ho hem de deixar aquí, Josep Manel Silva, Rafa Garrido, Maria Vila, Glòria Barrete, gràcies. Avui dèiem que era com si estiguéssim una mica primer dia d'escola, sí. Espero que la setmana que ve
5: més centrats.
2: Va, que vagi bé, fins d'aquí a uns dies.
3: Bona nit.
2: Les 10 i pràcticament un minut, actualitzem la informació. Pep, Héctor Mos, bona nit.
4: Bona nit.
2: Què és el més destacat a aquesta hora?
4: Doncs que el govern espanyol començarà a ubicar migrants al port de Ceuta a partir de demà. L'Audiència Nacional ha rectificat i finalment permet el campament amb carpes per acollir prop de 2.000 persones. Són en total 16.000 metres quadrats que es preveuen que siguin lloc d'acollida. Demà hi haurà els primers trasllats, però fins al cap de setmana no s'acabarà de concretar. També demà, per cert, enmig d'aquesta operació, desembarca a Ceuta el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i també Florentino Pérez, després de la polèmica generada dimarts a Elx, quan tres jugadors del Real Madrid no van mostrar al complet una samarreta de suport a la ciutat autònoma.
2: D'altra banda, els Mossos tanquen l'operatiu de recerca sense trobar el pres de Masenric, que s'ha escapat.
4: El dispositiu no ha donat resultats i ara la policia ja ha posat en marxa una investigació per mirar de localitzar-lo. Es tracta de Pedro Fea, condemnat per assassinat. S'ha escapat durant una sortida programada en un centre comercial de Tarragona. El fugitiu, que era amb tres interns més, s'ha escapolit en solitari després de demanar anar al lavabo quan dinaven. La recerca s'ha centrat als voltants del centre comercial i els seus accessos, molt ben connectats amb l'autovia i l'autopista. Per altra banda, els Mossos han detingut dos joves de 19 i 20 anys implicats en una agressió amb arma blanca a dos menors durant la festa major de Palau-Solità i Plegamans, al Vallès Occidental.
2: I han detectat 5 porcs senglars més amb pesta porcina a la zona de risc.
4: 3 a Barcelona i 2 a Molins de Rei. D'aquesta manera, el balanç del Departament d'Agricultura s'eleva 391 als animals amb la malaltia. Aquesta setmana s'han capturat 293 senglars més a la zona restringida. La Generalitat manté les restriccions al medi natural amb gairebé 1.000 efectius mobilitzats.
2: I Rússia torna demà a les urnes en les primeres eleccions parlamentàries des que va començar la guerra a Ucraïna.
4: Unes eleccions controlades en gran mesura pel Kremlin i que serviran més que res com a baròmetre d'opinió pública sobre la guerra. Vladimir Putin arriba en aquestes eleccions, que duraran 3 dies, amb una caiguda en picat de la seva popularitat, la guerra oberta, el bloqueig d'internet i el dèficit de benzina pels atacs ucraïnesos contra les refineries russes han deixat un escenari complicat per Putin, que recordem porta més de 26 anys al capdavant del govern rus. L'únic partit que tenia un discurs contrari al de l'actual president l'han exclòs de la llista de candidats.
2: Gràcies, Pep. Bona nit.
4: Fins ara.
2: Als esports, Aleix Pariser, com estàs?
7: Hola, bona nit, Anna.
2: Què tens avui pel tu diràs?
7: Doncs, evidentment, tota la ressaca de la golejada d'ahir del Barça, amb alguns noms propis. Eric García ha estat homenatjat a la seva ciutat, a Martorell, ha fet declaracions sobre l'estat de forma del Barça i d'altres qüestions d'actualitat. Hem sabut que Joan García, el porter, no té cap lesió greu. Avui parlarem d'això amb en Joan Maria Pou, el mirador del tu diràs, aquesta secció que fem els dijous, i també a la tertúlia amb Joan Poquí, Paco Cabezas i Anaís Martí. I hem de sentir Mbappé, perquè avui s'ha fet pública al diari AS l'entrevista completa que li han fet. Ahir teníem el tastet de la seva versió sobre la samarreta en suport a Ceuta que es van posar a mitges. Doncs avui parla de moltes més qüestions Kylian Mbappé, el davanter del Madrid. També el sentirem. I al tram final del programa, entrevista amb Nicola Provítola, base argentí de bàsquet, que ha deixat el Barça aquest estiu i ha fitxat per la Penya. I aquest cap de setmana, Barça i Penya juguen la Supercopa i es podrien trobar a la gran final. En parlarem amb la Provítola als últims minuts del programa d'avui.
2: Doncs us escoltem d'aquí a 25 minuts mal comptats. Gràcies, Aleix. Fins ara.
7: Fins ara.
2: I el temps amb el Martí Oliveres. Martí, demà que encara tornarà a ploure en algunes comarques, oi?
8: Sí, i de fet ho està fent ara al voltant d'Osona, al nord-est d'Osona, aquesta zona entre la Vall del Gès, el Vidranès, el Coll Sacabra, algun ruixat que localment descarrega amb una mica de ganes, com ha passat a la tarda al voltant de Palamós, Baix Empordà. Demà al matí, sobretot costa central, atenció, tenim fins i tot un avís del Servei Meteorològic per aquesta pluja que localment pot ser intensa, sobretot arran de mar, però encararem el cap de setmana cada cop amb més estones de sol. Quedaran, això sí, encara restes de núvols. Baixa la temperatura aquesta nit i demà, però després de cara al cap de setmana sembla que de mica en mica tornarem a recuperar un ambient que ens recordarà més a l'estiu que no a la tardor, eh?
2: No s'acaba això, eh? No hi ha manera.
8: No.
2: Gràcies, Martí. Fins demà. Bona
8: fins ara. Bona nit.
2: 10 i 5 minuts. Una pausa i arriba el Jordi Garrigós amb el Salsa Agredolça.
10: No ho sé. Amb Anna Ballonesta.
11: A Matlle Origen et proposem una compra rodona. A més d'omplir el teu cistell, pots ajudar a impulsar la investigació contra l'Alzheimer. Fins al 14 d'octubre, quan passis per caixa, participa en l'arrodoniment solidari a favor de la Fundació Pasqual Maragall. Petites diferències que ho poden canviar tot. A Matlle Origen, el gust és nostre.
25: Portar una vida al món, començar de zero, afrontar una jubilació. La vida és plena de moments en què necessitem suport. Per això, si tens la sensibilitat de veure el que ens uneix, presenta't a les oposicions de la Seguretat Social i converteix cuidar dels altres en la teva professió. Perquè cuidem de tots i guanyem tots. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Govern d'Espanya.
9: Descobreix Alemany, una mel per a cada moment a Gourmet La Vanguardia. Una selecció gastronòmica amb mel crua i quatre varietats mel luxe. Safrà, bitxut, tematge i tòfona. Acompanyades de formatges, pans premium i una ampolla de culet aniversari Brut Natur. Tot per només 59 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Jolong.
12: 80 anys de tardes de diumenge enganxats al transistor. 80 anys de gols a l'últim sospir que ho canvien tot. 80 anys de rialles, laments i, de sort, la pròxima jornada. 80 anys d'abraçades, estadis plens i bufandes al vent. 80 anys de futbol, 80 anys de la quiniela i amb la il·lusió del primer dia. Ara, en futbol femení. Aquesta jornada pot a 4 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
13: RAC 1. La Casa de Muñecas de Gavi arriba a Ànec Blau. Els dies 25, 26 i 27 de setembre no et perdis el show en viu i Meet and Greet per conèixer els teus personatges favorits. Uneix-te a l'app del Club Disfrutoners i entra en el sorteig per accedir-hi. Més informació a anacblau.com. Ànec Blau, sempre oberts.
14: Uf, setembre torna, el despertador torna, els embussos tornen...
15: Però les teves ulleres no, perquè aquest mes a Baviera la teva operació de miopia té un descompte de 200 euros.
14: I la primera consulta és gratis.
15: Informa't en el 900-180-100 o a clinicabaviera.com.
14: I aquest setembre torna sense ulleres.
16: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per tres dies, sí.
26: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
27: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
28: Celebra la Mercè com mai al Mirador Torreglòries. Puja i viu la Festa Major de Barcelona amb les millors vistes 360 de la ciutat. Totes les entrades a meitat de preu i els nens de 0 a 12 anys tenen l'entrada general gratuïta. Descobreix un espai extraordinari i mira Barcelona com mai. Tota la informació a miradortorreglòries.com. Mirador Torreglòries, membre de la World Federation of Grey Towers.
29: RAC 1.
30: No ho sé, amb Anna Ballonesta.
2: Les 10 i 8 minuts.

0: Jordi Garrigós, bona nit.
1: Bona
0: nit. Com estàs? Ens vam saludar dilluns.
1: Ah, exacte.
0: Vam trucar per aquest anunci dels concerts d'Oasis que passaran per aquí, per Barcelona, no? Uh-huh. A fer aquest anunci que no et va sorprendre, no, a tu, que passessin
1: no,
0: per aquí?
1: No, es veia molt a venir. No, es veia molt a venir. Està bé. També podria haver sigut la setmana de Chiran. Podríem haver fet una secció per riure'ns de Chiran.
0: Hauria estat una mica més polèmica.
1: O per insultar el Chiran. Però no, ha sigut la setmana d'Oasis. S'han anunciat aquests dos concerts a Barcelona i tinc la sensació, aviam què en penses tu, que primer va haver-hi com una gran eufòria, no? Com sentir-nos una mica especials, ens han escollit,
0: sí.
1: No hi ha tantes ciutats, són els Oasis.
0: No com d'altres, que han triat altres ciutats que no són Barcelona, no?
1: Però que a poc, coneixent tot plegat, no? La manera que tindran els seguidors d'aconseguir entrades, o difícil que serà, els preus, que òbviament no tindran material nou. Tot això, a mi em sembla que ha una mica rebaixant l'eufòria, mutant un altre sentiment, que és una mica que els bombin. O sigui, no, vull dir que si em cauen entrades molt bé, és guai, al final és un exercici de pura nostàlgia, perquè ja en diràs tu, però...
0: És que és veritat, sí que et dono la raó...
1: No m'he registrat jo a la web, per exemple. Al moment va ser registrar ella mateix, no m'he registrat.
0: Sí que et dono la raó que el fet aquest d'haver de participar com en aquesta mena de concurs, que et toqui perquè tu puguis comprar les entrades i que deixis de respondre... Tot això frena una mica, perquè si tu, en aquella eufòria, no, en aquell moment, entres i compres, no? Jo crec que l'eufòria es manté. Ara és com, oi, la gent s'ha registrat. Ara a veure si m'ha tocat. Després a veure si compro les entrades.
1: És que, al final, que tot això sigui tan negoci, fa que la capacitat una mica de la indústria musical de trepitjar-nos la cara és quasi infinita. En el cas d'Oasis, s'estaré competint per veure'ls a la meva ciutat, al lloc on pago els meus impostos, amb gent de Kuala Lumpur, que sense...
0: Vols dir?
1: No, vull dir... que sense cap mena de rubor estarem a la mateixa llista. Això no és una cosa molt normal, que no pugui anar a veure un grup que ve a la meva ciutat, que fa 25 anys que no ve a la meva ciutat, després que cobrin 200 euros per l'entrada. Imagina't si és del Regne Unit, que d'acord, van fer una gira el 2024, però si és del Regne Unit, o més concretament d'Anglaterra, només es podràs veure a Manchester, que toquen 11 vegades. Després fan lo de Network, que estarà com a l'hora de Londres, també fan 4. Però és com que el concepte de gira s'està morint a poc, perquè... Tenen una cara tan dura, aquesta gent, no els Oasis, sinó els grups, que ara s'estan dient, no, jo no faig gires, vine'm a veure tu a mi. Vine on estic jo a veure'm a mi. No, juguen amb això...
0: Jo m'estableixo aquí i tu, si de cas, ja vindràs, no?
1: Clar, juguen amb tot això del concert d'experiència, no? que al final és una experiència més dolenta que una altra cosa, el FOMO, i això una mica és maltractar al públic de manera absolutament gratuïta. I clar, aquesta setmana tot aquest rebombori dels Oasis coincideix amb l'inici just demà de Macondo Park, que és aquesta mena de parc temàtic pagat per Iberdrola, que recordem és una empresa infladíssima de diner públic, que és un espai on la Shakira estarà durant 12 dies seguits a Madrid, fent concerts i les seves històries. Així que, ja que volem introducció, està sent molt llarga, començo la secció.
0: No parlarem d'Oasis.
1: Aquesta nit parlarem una mica com hem arribat fins aquí, com hem arribat a que els Oasis facin tropocientos concerts a Manchester o el que passarà amb la Shakira. Com hem arribat a això de les residències musicals.

0: Harry Styles. Harry Styles, en la seva gira Love on Tour, va oferir una ratxa consecutiva de 15 nits consecutives al Madison Square Garden de Nova York. I ara n'ha repetit.
1: Al Madison Square Garden.
0: Ara n'ha repetit i n'està fent una de 30.
1: Què dius?
0: Concerts seguits al Madison Square Garden.
1: No havia sentit mai que algú estigués 30. No,
0: espera, doncs espera la secció d'avui, ja veuràs. Què és exactament una residència? Històricament, no, una residència artística és un espai que tenen els artistes on provar coses noves, no? Nous espectacles. Era com un espai de treball, no? En el món de la música vol dir fidelitzar un lloc, és a dir, estar molts dies més o menys seguit al mateix escenari, a la mateixa ciutat. Alguns exemples recents, perquè te n'adonis que la Shakira no s'ha inventat absolutament res, fa 3 anys l'Adele va fer 10 concerts exclusius a Munic i també es va celebrar en un estadi construït expressament per l'ocasió, l'Adele Open Air,
1: mira, no ho recordava,
0: amb una capacitat per 70.000 assistents cada nit.
1: 700.000 persones, per tant, van anar a veure-la.
0: Exacte, 700.000 persones. Clar, aquestes xifres, no, els promotors se'ls hi posen, no, dos signes d'euro i de dòlar aquí a la pupila, val? I clar, el Harry Styles, que ara en parlàvem, ha tornat a fer una gira de 12 concerts seguits a l'estadi de Wembley i després 10 a l'estadi Johan Cruyff d'Amsterdam.
1: Clar, i a més, això, ells també té un avertiment de costos, perquè no has de desplaçar aquí...
0: Exacte. Després parlarem dels avantatges que té tot això per l'artista i lo malament que va pel públic, que és la clau de tot plegat. Els Backstreet Boys hi han avisat els seus fans que si es volen veure a Europa hauran d'anar 10 dies o un dels 10 dies que tocaran a Düsseldorf. I ara, tot just, tenim el tema aquest de la Shakira Madrid, que et deixo algunes dades del Cristo que ha muntat la Shakira.
1: Fa molta mandra, sincerament.
0: És increïble. S'ha autoproclamat la residència musical més gran de la història d'Europa. Són 12 concerts programats entre demà i l'11 d'octubre. S'espera que es superin els 600.000 espectadors. Com a Adele, ella també s'ha construït un estadi propi a Villaverde, no té un nom amb gaire glamour, amb capacitat per 55.000 persones, i a més d'aquest Macondo Park, que és un recinte de 20 hectàrees per allà al concert, perquè, òbviament, tot plegat no es limita a dues
1: hores de
0: concert.
1: Clar, tu has d'anar a passar el dia allà, no?
0: Hi ha un espai temàtic adjacent, dedicat a la cultura latina, mercats de gastronomia, xerrades, per allà aniran passant artistes com la Maya, Nati Peluso, etc. En definitiva, una residència és una màquina de trincar, de fer diners. És anar directament amb tot, a fer el màxim benefici possible. Però vaja, això ara és una tendència d'aquests últims anys, però no és nou, és més antic que anar a peu. I com va començar tot plegat? Doncs amb el rei.

0: Tinc la sensació que els que vam néixer amb l'Elvis mort, que fa un pila d'anys que va morir, tenim una imatge mental d'ell que és com bastant decadent. Mm. No? És aquell Elvis passat de pes, embotit en un tratge blanc que clarament li va molt petit, gran, cansat, amb ulleres de sol, possiblement absolutament volat del cap. I aquesta és la imatge de l'Elvis de Las Vegas, i més concretament el de les seves residències a Las Vegas, que és el lloc on pensem, o sigui, que ens ve al cap quan pensem en residències musicals. Allà, bàsicament, hi ha algun dels artistes més grans de tots els temps que s'hi han passat mesos i mesos i mesos tocant els immensos auditoris que tenen els diferents hotels i casinos de la ciutat. Però tot té un inici, i aquest comença a la dècada dels 50, més o menys, que és quan comencen a existir aquestes residències, i una dècada més tard, als 60, apareix Frank Sinatra i el Rat Pack, que eren com un grup d'artistes que eren tots amics, es dedicaven a diferents coses, el Sinatra, el Dean Martin, Sammy Davis Jr., etc. I ells són els que van al Casino de Sants i estan durant els anys 60 fent shows tots plegats, que combinaven música, humor, entreteniment. Bàsicament, eren una colla de canallites passant-se mesos i mesos guanyant pasta a carretades, vivint com a reis.
1: Això devien passar a la mar de bé,
0: a Las Vegas, exacte. Aquest format agafa una altra dimensió amb l'Elvis, que l'any 69 va iniciar una sèrie d'actuacions a l'International Hotel i que durant 7 anys, atenció, la producció, hi va oferir 600 concerts.
1: No es pot competir contra aquesta xifra.
0: I parlem l'Elvis, aquest destruït, aquest senyor destruït, fent 600 concerts. Va consolidar un model d'espectacle permanent que era grans orquestres, no? Com tot molt grandiloquent, vestuari cridaner, una producció increïble i molt pensada, això és important, per repetir-se nit rere nit. Això avui dia...
1: Deus tornar una mica boig també, de cada nit fer el mateix, 600 vegades fer el mateix.
0: Clar, jo el que penso, i és una mica el que deia abans, és que avui dia encara no ha passat, però no descarto, tal i com va la indústria musical, no descarto que acabi passant, que si vols anar a veure l'artista més gran del món, com que és el més gran del món, hagis d'anar tu al lloc on estigui ell.
1: Ja, que canviï aquest paradigma.
0: En plan, m'invento que la Beyoncé digui: mira, jo m'instal·lo a Nova York,
1: aquí del costat de casa
0: meva, m'instal·lo a Nova York i faré 30 concerts l'any. I després aniré a París i faré 30 concerts més. Vine tu. Jo a Barcelona no penso venir.
1: Clar, s'ha de veure si funciona, si es venen les entrades o no. Aquí també haurem de valorar els riscos.
0: Tot, absolutament tot, exemples d'èxit. De fet, anem amb el gran èxit de les residències.

0: Celine Dion. Igual no te l'esperaves molt, aquesta?
1: No, sí? No. Bueno, justament coincidint que aquesta setmana doncs, ha tornat als escenaris després de no sé quants anys per la seva malaltia. Vull dir que és molt fortuna, també.
0: Doncs Celine Dion és la reina indiscutible del concepte modern de residències de concerts, o els americans diuen això, del residency shows. Que la Celine Dion descobrís aquest format no només va transformar la seva carrera, sinó que va redefinir per complet la indústria d'entreteniment i turisme a Las Vegas. Les xifres són increïbles, al·lucinades. Entre 2003 i 2007, l'espectacle New Day, el Caesar Palace de Las Vegas, van consistir en 717 actuacions. Era un xou que havia creat un tio del Cirque du Soleil i Amelita, a un teatre de 4.000 localitats, tampoc eren molt grans, però va recaptar 385 milions de dòlars. És fins avui la residència de concerts més taquillera de tota la història. No en va tenir prou amb això i va tornar-hi el 2011, i entre 2011 i 2019 va fer 424 actuacions més.
1: Carai.
0: En total, entre les dues residències, la Celine Dion va sumar 1.141 concerts i va recaptar 680 milions de dòlars. I això, òbviament, el que dèiem abans, els promotors, no?, amb el signe d'euro o de dòlar a les piles, va obrir un nou ventall per Las Vegas, que es va començar a veure com un destí per estrelles, perquè va haver-hi un moment que Las Vegas era una mica el lloc on anaràs a retirar-te.
1: Però tu creus que ells ho gaudien, fer 1.100 i pico concerts allà?
0: 680 milions.
1: Ja, s'ha de posar la balança, no?
0: Clar, doncs això, hi ha un moment que Las Vegas deixa de ser un lloc on van els artistes en decadència, que hi ha Elvis Gross, artista del seu prime, per dir-ho d'una manera, Celine Dion. I qui s'apunta a qualsevol activitat on hi hagi pasta gansa, encara que artísticament sigui un bodrio, doncs, òbviament, Bono i els U2. Vale? Els U2 van ser els següents de Celine Dion, i una bona llista que va venir darrere d'ells de veure el negoci extralucratiu que hi havia. Arriba un punt que Las Vegas crea un espai només per residency shows de pop, l'Sphere, amb una capacitat per 18.500 persones, que ofereix una experiència immersiva, bla, bla, bla, bla, bla, bla. I per allà han passat No Doubt, ha passat Metallica, ha passat els Eagles, i un llarg, etc. Això és clar, aquesta és l'altra pal de bandera, com si diguéssim, forma part de l'ecosistema de Las Vegas. Vull dir que si tu vas de viatge a Las Vegas, mires
1: a veure qui hi ha, no?
0: Exacte. Clar. És com quan anaves a Londres o a Nova York i miraves quins concerts hi havia.
1: No
0: als
1: sabia,
0: clubs,
1: això.
0: Doncs sí. Clar, si tu vas allà i resulta que hi ha No Doubt, que és com molt difícil que els vegis, doncs igual és un win-win per tothom.
1: Clar,
0: menys normalment pel públic, que ha de fer molts esforços.

0: L'any 2018, el David Byrne dels Talking Heads va donar la volta, això.
1: Encara una volta més.
0: Sí.
1: A veure.
0: Va crear un espectacle a partir del disc American Utopia. Ell va fer un disc, American Utopia. Mm-hmm. Va fer una gira, va anar molt bé, i llavors el que va fer va ser, en comptes de fer una residència a l'ús, va adaptar l'espectacle a una mena de format concert teatral que es combinaven cançons del disc amb grans èxits del Talking Heads i altres xapes de David Byrne, i va estar-se 3 anys sent un espectacle regular de Broadway. Haig de dir que jo, quan vaig estar a Nova York, estava aquest espectacle i no vaig aconseguir entrar. L'èxit va
1: ser... Imagina't, 3 anys allà a Broadway i no hi havia entrades.
0: No hi havia entrades. Bueno, és que l'èxit va ser aclaparador. De fet, va estar-se a 2 teatres diversos perquè va haver d'augmentar la capacitat crítica. És boníssimes, com tot el que fa aquest tio. I una cosa que va fer molt guai el David Byrne, que és que aquestes residències tenen preus absolutament abusius, els del David Byrne no ho eren. Clar, aquestes residències, començant per l'Elvis i acabant per la Shakira, es fan perquè són molt rendibles. I això inclou els tropocientos concerts de Bad Bunny a Madrid, sí, els de Coldplay a l'Estadi River Plate, el Lluís Companys. En un moment, anem als motius, a les causes, per què s'estan fent això. En un moment de brutal encariment global de logística, transport, a causa de les guerres, la inflació, tal, moure una gira massiva per diferents ciutats o països ha disparat la despesa. En canvi, si t'estableixes en una sola ciutat, redueix absolutament el transport. A més, evita la fatiga de moure constantment, ja no només l'artista i l'estrellet en si, sinó equip de... Clar. 200 persones que es mouen de...
1: Que a vegades tenen, no?, 2-3 escenaris, hi ha diferents equips que s'adelanten i ja van a una altra ciutat a
0: Exacte.
1: Muntar els
0: Això
1: escenaris.
0: És un estrès absolut. Mm. I fa venir espectadors d'altres països, per tant, alimenta el turisme musical. La gent que fa 5.000 quilòmetres per venir a veure un artista són penya que s'acaba comprant tot el merch, que consumeix tot el que hi ha a la ciutat...
1: Clar, però si les entrades s'han encarit, els viatges són cars... Al final no podrà fer tothom.
0: Bueno, va tot molt a pitjor. Moltes vegades em pregunten per què un artista ve aquí o allà. Per què la Shakira, que ha viscut a Barcelona i fa això a Madrid i no aquí. Doncs no crec que sigui perquè ens té mania, perquè va sortir amb un noi català.
1: No
0: crec que sigui això, sinó que perquè Madrid li haurà ofert unes condicions a l'hora de construir aquest estadi. I et faig un t'ajudo amb els hotels i no sé què. Llavors,
1: això
0: hi ha com un conglomerat entre les promotores, Live Nation, l'artista, el gremi turístic, les institucions, no? Li han donat unes facilitats, que és el que fa que aquest artista acabi a Madrid. Per tant, al final, com qualsevol altre esdeveniment, per aquestes coses ja són esdeveniments com la Fórmula 1, tot es regeix en base als diners. I qui és el perjudicat? Doncs tornem a... el d'Oeix, el que parlàvem també dilluns, el públic. Estem tregant amb tot això, amb que riguin de nosaltres, amb que juguin amb les nostres il·lusions. Tu saps què val? A Barcelona encara hi ha l'AVE, però tu saps què val una nit d'hotel a Madrid, havia vist? Ultra car, és ridícul. Per no dir les condicions de tot plegat, el lloc on està, sovint el transport, aquests llocs estan a les afores de Madrid, i no saps com anar-hi.
1: Sí, sí. Que hi ha uns extras que no els contemples quan et compres l'entrada.
0: Clar, estem tregant amb que literalment se'ns pixin a la cara. Però han existit bones residències. Anem a un exemple de bona residència.

0: Estava molt guai que després de tota aquesta anada proclama contra la brossa en la que s'ha convertit el negoci musical, Sony The Clash, perquè és de la seva manera també van fer una mena de resiliència. Entre el maig i juny de 1981 ells estaven fent una presentació del seu disc Sandinista, que és el disc després de London Calling i el disc que els consolida, i ells se'n van a Nova York i contracten 8 concerts a Times Square, a mitja Times Square. Sí. I el local tenia capacitat per 1.600 persones. Què va passar? Que el promotor, per embutxacar-se més diners, va doblar l'aforament, va vendre 3.500 tíquets. La primera nit...
1: I què va passar?
0: Bueno, doncs que van venir els bombers, la policia i pràcticament els militars. Un show a mig d'un caos, a mig de Times Square, al·lucinant. Què van fer els The Clash? En lloc de cancel·lar la resta de concerts, van plantar cara als promotors i van doblar les dates. En comptes de fer 8, van fer 17. Tots els que havien comprat entrada van poder veure el concert, el show, mantenint les llistes i a preus populars de $10.
1: Clar, però ells van treballar el doble.
0: Ells van treballar el doble. Anem amb la gran residència que mai va succeir.
1: A veure...

0: A veure, Michael Jackson va morir un dia abans, pràcticament, de començar la seva residència musical a Londres.
1: No l'havia fet mai cap abans.
0: No l'havia fet mai cap abans. Ell va anunciar 10 dates a Londres, que es van esgotar tan ràpid que van anar multiplicant, fins a anunciar-ne 50.
1: De 10 a 50.
0: Dates a Londres, 750.000 entrades, un rècord de venda, del rècord de venda d'entrades més ràpid de la història de la música. Però el que dèiem abans del trincar, aquí també van trincar, perquè el tio es va morir, no va poder fer cap concert, però es van documentar els assajos i van treure un documental.
1: Ja, sí, però clar, no la quantitat de diners que haguessin tret amb els 50
0: clar,
1: concerts.
0: Això és veritat, van fer un dispòstum. Tinc un últim, no sé si tenim temps.
1: Sí, vinga, va.
0: Vinga, va.

0: Ja m'estranyava a mi que...
1: Ja els tenim aquí.
0: Ja estem... els Beatles.
1: Podríem comptar quants dies surten a la secció?
0: Farem un dia, va.
1: A veure, entre l'agost de 1960 i desembre del 62 van tocar unes 280 vegades a diversos clubs d'Hamburg. Entre ells el Top 10, club que van estar, atenció, això és molt fort, 92 nits seguides.
0: Què dius?
1: 92 nits seguides.
0: Sense descansar cap dia, eh?
1: Sense descansar. Els Beatles també van fer residència. I a The Cavern, el mític pub de Londres, mm-hmm, van fer 292 actuacions. Això està comprovat per historiadors entre el 61 i el 63. Si sumes The Cavern i Hamburg, són 600 concerts en 3 anys.
0: Uau. Doncs avui, mira, marxem amb els Beatles en aquesta secció que hem dedicat a parlar de residències musicals. Jordi, gràcies. Fins dijous a la setmana que ve.
1: A tu, bona nit.
0: Ara el t'ho diràs i tornem demà. Bona nit. No.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Dos quarts d'onze. Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dijous 17 de setembre del 2026. Encara estupefactes després de la nova exhibició del Barça ahir contra el Racing de Santander. Avui, evidentment, ens seguirem sucant pa, tant al Mirador, amb en Joan Maria Pou, la secció clàssica dels dijous aquí al programa. Avui, per cert, amb un convidat sorpresa, que no el sap el Pou. O sigui, el Pou es pensa que farem un Mirador normal. I ens visitarà algú avui al Mirador del Tu diràs per fer aquesta xerradeta, aquestes reflexions sobre el bon inici de Lliga que està tenint el Barça i la resta de l'actualitat esportiva. I a les 11, tertúlia, amb Joan Poquí, Anaïs Martí i avui també amb Paco Cabezas. A més, hem d'escoltar Eric García, homenatjat a la seva ciutat, a Martorell. Explicarem que les molèsties de Joan García, del porter, per la relliscada d'ahir, han quedat només en un ensurt, afortunadament. No té res greu al genoll, segons expliquen des del club i des del seu entorn, tot i que, per precaució, veurem si juga o no dissabte a Sevilla, que és l'últim partit abans de la mega aturada de 20 dies. D'altra banda, el diari AS ha publicat l'entrevista completa amb Kylian Mbappé. Ahir teníem el tastet de la seva versió sobre el que va passar amb la samarreta de suport a Ceuta en els prolegòmens del partit contra l'Elx, que es van posar mitges tant ell com Vinícius i Konaté. Doncs avui Kylian Mbappé repassa al diari AS més temes d'actualitat. Oh, sorpresa, ha parlat de la pilota d'or.
2: Puede ser un buen año, yo lo he dicho, pero después no depende de mí. Yo pienso que yo, mi objetivo es siempre ayudar a mi compañero, hacer mi máximo y convencer a la gente que vota. Porque al final es gente como tú que vota, ¿no?
3: Así es.
2: Sí. Entonces yo, mi trabajo se limite a convencer a la gente que vota.
1: Gente como tú que vota, perquè l'entrevista li estava fent José Félix Díaz, director del diari AS, que és la persona encarregada aquest any d'emetre el vot des d'Espanya. Curiosa. Curiosa la frase, l'entrevista i com s'està postulant Kylian Mbappé per intentar sumar vots de cara a aquesta pilota d'or. Més tard sentirem què més ha dit amb calma. I avui al programa també recordarem la figura de Carles Reixac, del Charlie, perquè aquesta tarda s'ha fet la premiere, la primera projecció del documental. A més, ha estat privada i amb molts personatges, amics de Charlie Reixac. És el documental que li ha fet Mundo Deportivo sobre la seva figura i la seva carrera al Barça. Un documental d'aproximadament una hora que dilluns ja es podrà veure a Movistar Plus. A l'acte, com dic, hi havia exjugadors com José Mari Vaquero, Julio Salinas, Eusebio Sacristán, Guillermo Amor, el gran Jordi Roura, tertulià dels diumenges, l'expresident Joan Gaspar, també hi havia Rafa Juste, representant la directiva del Barça actual, i un molt bon amic del Charlie, com Joan Manuel Serrat, avui també veient aquesta premiere, aquesta presentació del documental que ha fet Mundo Deportivo i que es podrà veure a Movistar a partir de dilluns. Evidentment hi havia la seva família i amics, i quan ha acabat la projecció hi ha hagut una gran ovació a la sala, en un dels cinemes d'aquí a Barcelona. Un documental molt xulo, per cert, repassant moments importants de la seva carrera al Barça, amb un Reixac estel·lar, deixant frases d'aquelles seves per la història, anècdotes increïbles. Si podeu, de veritat, mireu-lo a Movistar a partir de dilluns vinent, que val molt la pena si sou del Barça. Després ho comentarem amb en Poquí, que també hi era en aquesta presentació, igual que Santi Nolla, director de Mundo Deportivo, Fernando Polo, subdirector de Mundo Deportivo. Nolla i Polo han estat els grans artífexs d'aquest documental que es diu Correr es de cobardes, que és una frase mítica que va dir Carles Reixac quan era futbolista del Barça. A més, a aquesta hora tenim esport en directe, s'està completant la jornada intersetmanal. Bé, és cert que ha quedat un partit pendent pels aiguats, el Llevant Atlètic Club de Bilbao, que s'havia de jugar ahir, es va ajornar. Doncs bé, ja hi ha data. La Lliga ha comunicat avui que el partit es jugarà dimecres 21 d'octubre. És setmana de Champions, aquell 20 i 21 d'octubre. De fet, el dia 20 el Barça juga al camp del PSG i el 21 d'octubre tenim la resta de partits d'aquella jornada de Champions. Doncs bé, també hi haurà aquest Llevant Atlètic Club de Bilbao a les 8 del vespre, dimecres 21 d'octubre. De la resta, avui a la tarda s'ha jugat el Betis 1, Getafe 0, victòria del Betis amb gol d'Abde, després de tota la polèmica que hi ha hagut també arran de la samarreta en suport a Ceuta. Doncs bé, Abde avui ha donat els 3 punts al Betis, que, atenció, se situa tercer amb 15 punts de 18, empatat amb el Madrid i a 3 punts del Barça. Aquest Betis que torna a tenir molt bona pinta, el Betis de Champions. I tenim ara en joc, com dèiem, el Màlaga-Vilareal, que és el partit que tanca la jornada d'aquest dijous. Hola, Miquel Agut.
4: Bona nit, Aleix Parisé i Milian.
1: Bona nit. Duel entre dos equips de la zona baixa, de la zona de descens. Com el tenim?
4: Correcte. I l'ha començat guanyant el Màlaga i l'està guanyant el Vilareal. Al descans, Màlaga 1, Vilareal 2. Un duel, com dius, entre equips de la zona baixa. De fet, el Vilareal no ha guanyat encara cap partit. El Màlaga està ara mateix amb 3 punts penúltim i el Villarreal d'Iñigo Pérez està patint moltíssim en aquesta arrencada de temporada. Ha marcat primer Dotor al minut 12, però a la recta final de la primera part Moleiro i Pape Gay, aquests ja al temps afegit, han capgirat el resultat i han col·locat l'1-2, que tot sigui dit, fa justícia al que s'està veient a la Rosaleda, que està un dia més plena de gom a gom per veure el Màlaga en la temporada de la tornada a primera divisió. Al descans, 1-2, el Vilareal es col·locaria amb 5 punts a la zona mitjana baixa de la classificació. El Màlaga quedaria penúltim amb només 3.
1: També tenim Europa League avui, en aquesta jornada d'estrena, i es van jugar uns quants partits, amb la derrota del Celta a Xipre, i avui està debutant la Reial Societat contra el Bournemouth a Anoeta. Com va aquest partit?
4: Doncs el partit està igualat al terreny de joc, el marcador guanya l'equip anglès 1-2. Estaven guanyant els d'Anglaterra per 0-2, però l'equip xuriurdin amb un gol de Sergio Gómez, una centrada des de la red, des de la dreta, ell que és esquerrà, la trajectòria de la pilota ha anat tancant-se i quan el porter ha volgut reaccionar ja se l'ha trobada a dins. 1-2, està perdent la Reial Societat contra el Bournemouth, un partit al qual li queden poc més de 10 minuts en aquesta primera jornada de l'Europa League, que va obligar a jugar-se el Real Societat Celta ara fa uns dies, el van avançar per poder jugar avui aquest partit. De la resta de la jornada de l'Europa League, Aleix, de resultats destacats hi ha la golejada de la Juventus contra el Nègni Mega per 4-0, la victòria del Torreense parcial al camp del Lillestrøm noruec per 0-2. El Torreense és aquest equip que va guanyar la Copa de Portugal la temporada passada i que és de segona divisió.
1: Molt mèrit.
4: Tot i això, està competint a Europa i està guanyant en el partit del debut. I d'altra banda, també deixa'm dir-te que el vigent campió de la Conference, el Crystal Palace, està guanyant sense problemes el Lech Poznan per 3-0. I per acabar-ho, ja que som a Anglaterra, el Manchester City ha passat sense problemes a la següent ronda de la Copa de la Lliga. 5-0 ha golejat el Norwich en un partit que s'ha jugat aquesta nit a l'Etihad i que de moment manté la ratxa victoriosa de Maresca, que llevat de la Community Shield a Wembley contra l'Arsenal, la resta de partits que ha jugat des que va agafar la banqueta del City els compta per victòries.
1: Sí, ha tingut una bona estrena també Maresca, exceptuant aquesta Community Shield. La Champions té 8 partits de Lliga, de fase Lliga, l'Europa League té 8 jornades també de fase Lliga, per això han començat abans, no es juga la Conference encara, fins a l'octubre no arrencarà la Conference League amb el Getafe, per exemple, entre d'altres, i amb l'Inter d'Escaldes d'Andorra, perquè només té 6 jornades de la fase Lliga i per tant comença més tard la tercera competició europea. Queda per aquí, ara cantem els finals de l'Europa League i d'aquest Màlaga-Vilareal. D'aquest dijous també és notícia la blaugrana Clara Serra Jordi, el Barça femení. Ha rebut avui l'alta mèdica, després de lesionar-se ara fa un mes amb la selecció espanyola i ha entrat fa uns minuts a la convocatòria per visitar demà l'Alavés a la Lliga. Demà hi ha un Alavés-Barça. N'ha quedat fora Catacoll, que descansarà per aquest partit, pensant en l'estrena de la Champions femenina. La setmana que ve el Barça s'estrena com a campió en una nova edició de la Champions. Parlant de Champions, avui hem tingut Champions d'handbol. El Barça ha guanyat 27-28 d'un gol de diferència a la pista del Montpellier francès en la segona jornada, per tant, continua el líder del seu grup, amb dues victòries en dues jornades. Pròxim partit de Champions, 8 d'octubre al Palau Blaugrana contra el Dinamo de Bucarest. I aquest cap de setmana tenim Supercopa ACB de bàsquet a l'Olímpic de Badalona. Les semifinals són Penya Baskonia, l'anfitrió contra el Baskonia, i Barça València, la reedició de l'última final de la Lliga ACB. Doncs bé, avui farem una última possessió molt especial amb el Dani Aguilar entrevistant Nico Laprovittola, que aquest estiu ha deixat el Barça i ha tornat a la Penya on hi va jugar fa 7 anys. Tot això serà ja a la segona hora del programa. Ara el que farem és una petita pausa i quan tornem ens traslladarem radiofònicament al Mirador del Tu Diràs per saludar en Joan Maria Pou.
0: Tu Diràs amb Aleix Parisé.
5: Ara criden els meus gols. Ara coregen el meu nom. Ara ressona a la grada. Ara sóc imparable. Ara omplo estadis. Ara sóc titular dins i fora del camp. Ara, el meu somni és el de moltes altres. Perquè ara fem història. La Quiniela. Ara, amb futbol femení. 80 anys de la Quiniela i amb la il·lusió del primer dia. I aquesta jornada pot de 4 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: 45.712.
7: Em toca?
8: Això és el número de la loteria, ara?
7: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
9: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a Citroën.

0: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
1: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot.
2: Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música amb el Sirex, humor amb Joan Pera, benestar, gastronomia i molt més.
1: Informa't a club65.es amb el patrocini del RAC.
3: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
4: Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: El mirador del Tu diràs.
1: Hi ha vegades que fa mandra pujar al mirador perquè el Barça ha perdut i, escolta'm, la conversa no és tan agradable, però en aquest inici de temporada sempre és una bona notícia pujar aquí al mirador del Tu diràs per xerrar una estona amb en Joan Maria Pou. Hola, Pou!
2: Hola, bona nit.
1: Bona nit. T'has recuperat ja de l'aiguat, no sé si et vas mullar una mica, i del fred, però sobretot de la pluja de gols, eh?
2: sí, pel que fa a l'aiguat, bé, estàvem protegidets i no va passar res especial. Pel que fa al joc del Barça, m'agrada anar desprotegit, perquè és una meravella.
1: Tu havies vist res semblant? Perquè, clar, 26 anys fent el Barça jugar a RAC1, les èpoques de Messi, Guardiola, Luis Enrique, no? Hi ha hagut triplets, hi ha hagut sextets, hi ha hagut futbol meravellós, hi ha hagut rondos gegants contra el Madrid, sí, de Mourinho, però no sé, això d'aquest inici?
2: Sí, jo crec que sí, que hem vist èpoques, diguéssim, molts partits seguits que tenies aquesta sensació que tu passaves pipa i que passava, que el Barça passava per sobre del rival jugant a futbol d'una manera molt concreta. Jo crec que sí, no? Has anomenat, jo crec que, dos Barces especials en aquest sentit, no? El de Pep Guardiola, sobretot, i després el de Luis Enrique. Jo crec que sí. Però, clar, és que estem parlant de dos dels millors Barces de la història. Per tant, només el fet que estiguem fent aquesta comparació, aquest exercici, ja vol dir que estem col·locant aquest inici de temporada del Barça de Flick en un estatus de futbol que frega la perfecció, no? I, evidentment, Hansi Flick ens diria que això no és veritat, que encara s'han de millorar moltes coses, que s'estan encaixant gols per errades no forçades, etc. I aquest és el camí correcte, no? El continuar exigint i continuar demanant més per quan arribin rivals de primeres potències, diguéssim, tant a la Lliga Espanyola com a Europa, doncs que el rendiment continuï sent aquest, no?
1: Hi ha moltes coses a destacar, moltes. Però si et demano que et quedis amb alguna cosa d'ahir, de dir, mira, de totes les coses bones que vam veure ahir, a mi em va sorprendre això, o vull destacar aquest aspecte. N'hi ha algun que diguis, mira, per sobre de la resta?
2: Sí, a mi la coralitat. A mi em sembla que cada vegada que acaba el partit i hem de votar, per exemple, per explicar-ho així als nostres oients, costa moltíssim triar, perquè només en podem triar tres i tens la sensació que acaba sent injust amb tres o quatre jugadors més, no amunt, amb tres o quatre més mínim. I a mi aquesta coralitat, aquest adonar-te que jugui qui jugui en la posició que sigui, veus els futbolistes amb fam, no? amb voracitat, amb les idees molt clares des del punt de vista futbolístic, de la posició, de quin és el seu rol, quan el Barça perd la pilota tothom a pencar, fins i tot en els dos partits aquests que hi ha pogut haver una mica de desconnexió, potser inconscient, que ha costat alguna errada no forçada i algun gol, la reacció després és immediata, com deia, i no, que nosaltres no som això. I de cop i volta, doncs, tornes a posar-te en moda piconadora, no?

0: I no és una cosa d'un jugador o de dos, d'una línia o d'una altra, no, no. És una cosa dels 16 que acaben jugant la majoria de partits, i per mi això és el més destacable.
1: Dels noms propis, et vull fer dues preguntes sobre dos jugadors. Una és, si poguessis entrevistar Rafinha, què li preguntaries ara mateix, en l'estat de forma en què està? Què et vindria de gust saber del futbolista brasiler?
0: Jo li preguntaria com és que hem trigat tant a descobrir un davanter centre de l'hòstia. Com és que ni ell ho sabia?
1: Sí, sí.
0: Per mi és un misteri, Aleix.
1: Per què s'ha adaptat tan bé a aquesta posició, no?
0: Clar, aquí hi havia un davanter centre en potència, no? Que estava com amagat perquè no havia calgut fer-lo servir en aquesta posició amb regularitat, o no sé, no se li havien donat els galons per intentar-ho, no sé què és, però m'agradaria molt fer-li aquesta pregunta, no? I també, quan se li va dir confio en tu en aquesta posició, crec que pots fer-ho molt bé, si de seguida ho va tenir molt clar, o al principi va pensar, bueno, a veure què passa, perquè jo tota la vida he estat un jugador de banda, no?
1: Sí, era carriler, vull dir que també havia de defensar moltes vegades en defensa de 5 per l'esquerra, al Leeds.
0: I ha començat que a tu ara ve un tio d'un altre planeta i li dius, no, aquest és un nou de tota la vida, des que jugava als Benjamins, i et diu, ah, sí, ja es nota.
1: Jo crec que no tornarà a la banda, no?
0: És molt sorprenent, molt sí, sorprenent, sí. La veritat.
1: I l'altre és, avui hem tingut bones notícies des del club, des de l'entorn de Joan García, et diuen que és una molèstia al genoll dret, que no és greu, que no és preocupant, que és dubte per Sevilla, perquè té aquesta petita molèstia, no? I després ve l'aturada, vull dir que té marge per recuperar-se. La pregunta és, a tu et tranquil·litza Chesney, o creus que Flick, tot i que ahir va insistir que és el segon porter de la temporada, si creus que Flick s'hauria de repensar pels moments en què no hi hagi Joan García i que jugués Livakovic?
0: A mi ahir em va sorprendre la contundència de Flick, perquè, hòstia, no sé, vaig veure un Chesney ahir una mica... A veure si sóc capaç d'explicar-me l'eix. O sigui, jo crec que Chesney en el seu dia ens va ajudar moltíssim al Barça, no? I que va ser realment una solució, una bona solució, no? Però ahir, hòstia, no sé, el vaig notar com desconnectat del joc, com si no s'ho esperés. Fins i tot em va sorprendre una mica com s'ho prenia tot plegat la graderia. Perquè, tot i que evidentment l'error, que és gruixut, no té cap conseqüència en el marcador, hòstia, hi havia com un samanfotisme, com un riures, no? Una celebració de les següents accions amb Chesney, que jo no sé si eren del tot constructives i positives les reaccions. Sí, que estaven fetes amb voluntat de passar-s'ho bé, etc. Però hi havia com un punt de... Hòstia, quin personatge aquest porter, no? No sé si m'explico.
1: Sí, jo el vaig veure pesat, com pesat, vull dir lent, pesat, fora de forma i fora de lloc, de dir, jo estava a la banqueta tan tranquil i vull estar-me a la banqueta tan tranquil i ajudar els entrenaments, i ara he hagut de sortir aquí, mira, faré el que pugui, no? Però
0: i no et va sorprendre l'ambient al Camp Nou una mica de ha-ha-ha, vinga, a veure aquest, el personatge aquest, a veure avui què fa, no?
1: El marcador, com dius, tu hi ajuda, no?, una mica, això, a treure l'importància, però la rada és molt grossa en un partit de Champions, és molt
0: gran. Clar, però anant a la teva pregunta, si el partit del Sánchez-Pizjuán no és una broma, i estaria molt bé, no?, acabar aquesta primera fase abans de la mega aturada.
1: I a més amb el derbi l'endemà, saps?, que poden perdre
0: clar,
1: punts els dos.
0: Per tant, si has de triar, bé, hòstia, a mi el Chesney l'altre dia em va deixar dubtes, realment, no?, i ara ja et dic, va ser tan contundent Flick que pensat, bueno, potser escolta, això, una rada va ser tot al mi i no li hem de donar més importància, però no sé, a mi em va semblar que hi havia una certa desconnexió, que precisament el que diem del to i de la intensitat de l'equip, etc, i semblava com que el porter doncs estava com en una altra pantalla, no?
1: T'agraden les sorpreses, personalment, i ara t'ho pregunto?
0: Depèn, home, sí, si són agradables, en general, sí. Sí.
1: És que t'he preparat una sorpresa, perquè de tant en tant aquesta temporada convidarem algú especial a pujar al mirador.
0: I
1: tu, evidentment, no ho sabràs fins que t'ho trobis ara ja en directe aquí a la ràdio, val?
0: Val.
1: Mira, que s'obre la porta de l'ascensor. Hola, Toni Padilla, què tal?
2: Què tal, com esteu?
1: Molt bé.
0: Home, clar, si són sorpreses com aquesta, cap problema.
2: Sí. Quines vistes, no?, que teniu aquí al mirador.
1: Sí, sí, ho hem anat modernitzant, ara un sofà, ara una planteta...
2: Sí, sí. Comença a semblar aquestes terrasses on els expats fan festes a Barcelona, amb bones vistes, així, i un disc jockey.
0: Sí. Som molt moderns, Toni, molt moderns.
1: Molt modern. Tu vas ser al Camp Nou, també, Toni?
2: Sí.
1: Què, vas gaudir?
2: Molt.
1: Sí.
2: Molt.
1: També estàs sorprès del que estem veient?
2: Gratament sorprès, sí, sí. La fam d'aquest equip és increïble, però a més és... El que m'agrada és que hi ha com unes dues cares, que és, per arribar a aquest grau d'excel·lència, hi ha molta feina, molta feina. I ho veus amb les reaccions de Hansi Flick, que és segurament una de les coses que més addicció em genera ara mateix, que és les reaccions de Hansi Flick quan un partit que es guanya ja 5-1 es comet una errada. I veus que...
1: S'emprenya, s'emprenya,
2: sí,
1: eh?
2: Ahir llançava, es mullava, llançava les tovalloles... llavors, ell vol arribar a un grau d'excel·lència, que és que els partits s'han de guanyar 7-0. I això m'agrada, perquè segurament veient aquests detalls, veure com els jugadors reaccionen quan cometen una errada individual, quan a Dejemi, un partit sentenciat, li treuen una groga perquè segueix mossegant, pots entendre que haguem arribat aquí. Un perill que té el... Això ho ha tingut sempre el Barça. Un dels perills que té el Barça és que és un club tan gran, amb una massa social tan gran, i acostumat a una filosofia en què sempre tots protagonistes, que els rivals no existeixen mai. Cert que ahir el Racing juga amb molts suplents, però hi ha un risc molts cops de menystenir el rival no existeix. I quan el Barça perd és perquè el Barça ho fa malament, i el Barça guanya és perquè el Barça ho fa bé. Però els rivals hi són, i són equips bons. Llavors, per què ho dic això? Perquè té molt de mèrit que en 7 partits oficials, en 5, has marcat més de 5 gols, contra alguns bons equips. Llavors, té mèrit anar a Elx i golejar.
1: Mira,
2: el Madrid va patir l'altre dia.
1: Sí, sí,
2: o sigui, i aquest disc com de clar, sembla com que no es valora. Ve un equip de Champions o un Feyenoord, li fas 5 i ho hem normalitzat. No, no és normal. És excel·lència. És una excepció. El Barça és una excepció. Una meravellosa excepció. Per arribar a aquest punt d'alegria, hi ha feina. És aquesta dualitat que m'agrada, perquè els aficionats, com deia el Joan Maria ahir, sota la pluja, s'ho passava en pipa fins al punt de que es va com convertir en un punt d'un acudit a les errades o les coses que feia Szczesny. I això fruit de l'alegria que transmet aquest equip, però per arribar a aquest punt de perfecció que ens transmet alegria els que som a fora, a dins hi ha una feinada, un perfeccionisme i unes esbroncades que són tot l'oposat a l'alegria, i és el contrari, és que quan vas a treballar et toca picar pedra.
1: Toni, a més, aprofitant que aquesta setmana, com que ahir va haver-hi partit i no vas poder venir com vens habitualment els dimecres, per això li volíem fer la sorpresa al Pou i que posessis al mirador, m'agradaria tractar amb vosaltres dos temes d'actualitat d'aquests últims dies que crec que fareu bones reflexions, no? Perquè a més tu t'agrada la història, no? La història social, política relacionada amb el món del futbol. Llavors, tot el que està passant amb Ceuta, amb la polèmica amb les samarretes del Madrid, com ho veieu vosaltres? Què en penseu de tot això? És un tema complicat, ja ho sé, de tractar. Després de les declaracions d'Mbappé ahir, no? Intentant explicar-se, que apareguin els polítics, Tebas, tothom s'ho cantipà, no? Tothom aprofitant per dir la seva en tot això. I amb el missatge de... No és política, és un missatge social i humanitari. Quan tu sempre, Toni, has defensat que el futbol és política des del primer dia que va néixer, no?
2: Sí, és que tot és política en aquest món, i molts cops quan es fan campanyes socials i humanitàries, darrere hi ha un interès polític. Al final, ja no sé si això venia de les pel·lícules de Hollywood o dels llibres d'Agatha Christie, sempre deia una miqueta que si vols entendre les coses, pues has de seguir el rastre dels diners, no? Qui paga la campanya? Grups d'empresaris valencians, davant hi ha el senyor Vicente Boluda, que té interessos econòmics a Ceuta.
1: Val en bambú, sí.
2: Per tant, d'alguna forma segueixes el rastre dels diners i arribes una miqueta al moll de l'os. No? Tot és política, tot té una visió política, alta política, baixa política, i en aquest cas crec que se'n va sortir bastant bé a Kylian Mbappé. Crec que va fer unes eleccions bastant assenyades, se'n va sortir prou bé d'una situació que òbviament igualment el condemna, perquè el madridisme més militant doncs, està identificat potser amb una certa visió de l'Estat que fa que es consideri una heretgia el que va fer. Però al final demostra una cosa, el futbol, com qualsevol cosa en la vida, sempre ha estat polititzat. I les idees són molt clares. Qui pren decisions les fa amb una determinada línia ideològica i que, com són les seves, gairebé les normalitza. És a dir, a vegades normalitzem actes nostres que el calcem en clau política, com ho sentim tant, gairebé ens oblidem que és polític. Però, òbviament, que ho fan. Llavors, quan qui fa política és qui pensa diferent, t'ofens. I és quan dius, per què portes la política a un estadi? Has portat una estelada, o has portat un càntic, o has xiulat un himne? Doncs, per la mateixa raó que tu, permets fer campanyes a favor del poble d'Ucraïna, que a mi em pot semblar bé, campanyar-se en contra de l'homofòbia, que no només em sembla bé, sinó que m'hi sumo, o decideixes que uns empresaris valencians puguin ficar diners en un tema relacionat amb Ceuta, que és un tema molt complex, i que a més posa en una situació molt complicada molts esportistes, perquè tenim molts esportistes que són musulmans, que són marroquins, que són fills de marroquins, i una de les senyals, una de les característiques dels nostres temps són que vivim cada cop més en un món on hi ha identitats múltiples, és a dir, moltes persones es poden sentir orgulloses de ser espanyols i marroquins, o de ser catalans i marroquins. Passa. I això a vegades, doncs, moltes persones segurament veuen el cas de Ceuta, i com ens passa a molts, tenim molts debats sobre exactament què està passant aquí, perquè una cosa és la seguretat, l'altra cosa és la integritat nacional, l'altra cosa és els somnis de les persones que fugen, l'altra és un tema de com ho gestiones. Tothom intenta resumir un cas molt complicat com és Ceuta, en què entra, doncs, des de la pobresa, la immigració, el règim tirànic de Marroc, les seves connexions internacionals, i és molt difícil d'entendre. I llavors, clar, obligar aquí a vegades a futbolistes a mullar-se, doncs mira què li va passar a Isabde, no?, que és un nano que és nascut a Elx, però és fill de marroquins, que juga amb la selecció del Marroc, i de sobte tu l'estàs obligant a escollir. És apte, en aquest cas, estava destinat a perdre, perquè si te la posaves, el mataven a Marroc, mediàticament. I si no se la posava, el mataven aquí. Llavors, a vegades crec que aquí no són curosos i els futbolistes els llancem els lleons, i és una mica injust.
1: Què en penses, Joan Maria, de tot el que s'ha generat al voltant d'aquesta imatge, no?, de Vinícius, Konaté i Mbappé?
0: Jo crec que és un tema que cada vegada ens passa més, jo crec que és un tema que és tan complicat, té tants matisos, té tantes arestes, algunes les està posant sobre la taula el Toni, que intentar solucionar-ho o influir en un possible desenllaç o un altre amb samarretes, ja em sembla que hi anem malament, diguéssim, hi anem pel pedar. I tot el que té a veure amb la immigració actualment és prou complicat i té, com deia, no sé quants vessants dels quals s'hauria de parlar, que fa que qualsevol gest de broixa gorda, com és aquest, estigui condemnat a generar això, tensions i debats de blanc o negre que no sumen en absolut. Perquè, en el fons, no sé si esteu d'acord, no?, però el debat que acaba transcendint després de lo de la samarreta és: si tu et poses la samarreta, estàs defensant els espanyols de Ceuta. Si no et poses la samarreta, estàs defensant els immigrants que van entrar il·legalment a Ceuta, i per tant estàs anant en contra dels interessos dels espanyols de Ceuta, que mireu com ho estan passant de malament, no? És això el que s'acaba dient, no? I dius, sí, de debò, no podem matisar una mica més, de moment no podem parlar, no ens podem aproximar a una realitat que no només passa a Ceuta, sinó que passa arreu del món, diria, actualment, i de dir com ens aproximem a la realitat de la immigració, de les identitats múltiples, de la convivència, intentant parlar-ne des del realisme, però amb una mica de discurs elaborat, o no? Perquè, clar, si hem d'anar a cop de samarreta, a cop de amb mi o contra mi, no, vull dir, el que deia el Toni, què passa, que el nano nascut a ell d'origen marroquí, sí? Vosaltres creieu que realment quan es posa la samarreta està renegant dels seus orígens? Està renegant d'aquelles persones de la seva família que van fer aquest viatge en un moment donat de la seva vida? Jo crec que no. El que passa que el nano, doncs, què ha de fer, no? El que deies, ara què foto? Però et posen en unes situacions que dius, hòstia, no podem matisar-ho, no? Ah, no t'has posat la samarreta, dolent. T'has posat la samarreta, dolent. Al revés, bo. El Mbappé i el Vinícius han renegat d'Espanya i no sé què, perquè s'han posat la samarreta a mitges. Sí? No podem elaborar una mica més, això? No, actualment amb aquest tema és impossible elaborar-ho, no? I l'Mbappé i el Vinícius, això, a més, van fer una cosa, que és que es van quedar com al camí del mig. A més, no te la poses, no te la poses, però posar-te-la d'aquella manera ho fa encara tot molt més espectacular, no? Jo crec que tenim un problema gegant, i que el problema no és que Vinícius i Mbappé s'hagin posat una samarreta a mitges, no se l'hagin posat. És que tractem aquest tema de la immigració com si es pogués resoldre amb tres tuits i quatre titulars i tot plegat és una mica més complicat.
1: Sí, sí. Com sempre, els extrems, no?, acaben polaritzant les opinions i, com dieu, hi ha molts matisos.
0: Ara, sí, molt important, també ho ha comentat el Toni, el futbol, que és política com ho ha estat qualsevol esport de masses des de fa dècades i dècades i dècades, també fa això, no?, de jo dono suport a Ucraïna quan Rússia l'envaeix, però prohibeixo banderes palestines als pavellons de l'Eurolliga quan t'ha de visitar un equip israelià, si és que hi pot entrar públic. Jo decideixo que una samarreta a favor de Ceuta sí, però una estelada no. Jo decideixo... No, és a dir, vull dir que és allò de dir, no és que... Ah, no, no barregem futbol i política, no, vostè. El que m'està intentant dir és no barregem futbol i idees que a mi no m'agraden. Perquè si les idees que a mi m'agraden les podem defensar i les podem fer un bon anunci, encantats de la vida.
2: I
0: no fotem, que ja fa temps que ens afaitem.
2: I això està passant en un moment a més que ja sabeu claríssimament que la dimensió política del futbol, perquè òbviament la relació diplomàtica entre el Marroc i Espanya és molt dolenta, just quan estan lluitant per guanyar la final del Mundial, sí, del 2030, movent les seves fitxes. No? L'altre dia Javier Tebas deia, si Infantino guanya, oblideu-vos que la final es jugarà a Segullà. Per què? Perquè hi ha connexions polítiques. Vull dir, ens consta que fins i tot el govern de Marroc utilitza les bones relacions que té amb Donald Trump perquè Donald Trump apreti Infantino perquè la final es jugui a Marroc, perquè així castiga Pedro Sánchez, que a Donald Trump no li agrada, i li dones un aliat. Clar, o sigui, tot això és política. Llavors, clar, a vegades la gent diu, és que l'esport i la política, però com es pensen que es guanyen els mundials o es decideixen aquestes decisions? Després, molts cops això, vull dir, sigui, potser si el Marroc aconsegueix la seu del món, tenir la final, una de les claus haurà passat al despatx oval de la Sala Blanca, i això és alta política. I també es noten coses molt més petites, no? Estem veient el Ceuta, que està a segona divisió, patint, i llavors molta gent que és solidat amb Ceuta, no? Clar, el fet de que hi ha la geopolítica de Ceuta, aquest enclavament al nord d'Àfrica, que òbviament està rodejat, això fa que també sigui un club, doncs, un símbol del nacionalisme, del patriotisme espanyol, perquè acaba semblant gairebé com una de les darreres posicions d'un vell imperi espanyol, no? I és un camp que és manifestament hostil a les aficions basques o catalanes. La gent del Nàstic de Tarragona fa dues temporades va jugar ja unes semifinals de playoff. Busqueu el vídeo de la rebuda, que se li dona al Nàstic, a l'afició, als càntics, perquè era una P, seguit de tres lletres més, dos eren vocals, i després era Catalunya, i després Nàstic. Va ser una eliminatòria molt tensa.
1: Sí, a Girona i Sabadell patiran, quan hi vagin a Ceuta aquest any.
2: Sí, sí, segurament, bueno, no sé com estarà ara, però ja, i quanta gent viatjarà. Allò era un partit de playoff i la gent del Nàstic va passar malament, però no són estadis on els equips catalans o bascos, recordo un Ceuta Baracaldo, que també va ser bastant calent.
1: Avui he llegit que Florentino Pérez té previst viatjar a Ceuta amb Emilio Butragueño, que és el seu director de Relacions Institucionals, i amb Pirri, que és un... té un càrrec d'honor, té un càrrec d'honor al Madrid, i és nascut a Ceuta, l'exjugador del Real Madrid, no? I volen allà com a dir, com a club, nosaltres estem amb vosaltres, i el que han fet els jugadors, doncs, llibertat d'expressió, no? Està molt bé que defensin la llibertat d'expressió per segons què, com dèieu, saps? Els que defensen la llibertat d'expressió per segons què, amb les estelades no la defensen, per exemple, no? O foten el Barça enmig de tot això. És que el Barça no ha querido llevarla. Bueno, clar, el Barça està en el seu dret, no? Això és la llibertat d'expressió que vostè està defensant, no? A mi em sembla bé el que ha fet el Barça, de dir, mira, això és una... És a dir, potser la Lliga fa una campanya i si tots els clubs s'hi sumen, doncs per democràcia t'hi has de sumar, potser, i t'hi veus obligat. Però això no era campanya de la Lliga, això era una campanya d'un empresari, Vicente Boluda, que ara hem anat descobrint que té negocis a Ceuta, a la platja i al port de Ceuta, on hi ha els immigrants, no? Ah. I que necessita aquell espai i fer-los fora, d'alguna manera.
2: Oi que sigués una campanya només al territori de Catalunya que, pel que fos autoritzada a favor de potenciar la llengua catalana, i ells decidissin que, doncs, que els camps de la Barça, l'Espanyol, el Girona, el Sabadell surten amb una samarreta, els equips rivals dirien, per dispensa, jo no me la poso.
1: Surti vostè,
2: no? Potser vindria el Celta de Vigo, diria, per solidaritat sí, perquè som un club que estan potenciant la llengua gallega, que ho estan fent molt bé, per ser a Vigo, no? Però potser vindria un altre equip i diria, escolta, pues no, és cosa
1: clar,
2: teva, no?
1: Surt tu, clar,
2: doncs,
1: sol.
2: Això és una iniciativa de Vicente Boluda i empresaris valencians. És un punt demagògic tot el que està passant. És a dir, si fos com, no sé, associacions de veïns amnificats a Ceuta... que, insisteix, és com molt complicat, diries, bueno, no sé, potser hi ha gent que tindria més debats morals, però com dèiem abans, seguim el rastre dels diners. I aquí hi ha gent que té interessos econòmics.
0: Per mi, el que seria ideal en aquests casos és si algú té una proposta de sortir amb una samarreta que per la raó que sigui no es considera un missatge polític, perjudicial, etc., és que els individus puguin triar, que això és una altra cosa que també ens costa, no? Que és, per què tot un equip sencer ha de sortir amb una samarreta amb un mateix missatge? Sí, hi haurà vegades que serà un animal la idea i la defensa d'aquesta idea, però hi haurà vegades que no. Doncs deixa que cada individu...
1: Clar.
0: No?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: No, o tot l'equip o ningú. Per què? No? Vull dir, sí. Hòstia, escolti, hi ha aquesta proposta i aquí hi ha una sèrie de jugadors que diuen sí, endavant. No, miri, doncs jo no, jo tampoc. D'acord? Sortint amb la samarreta del Madrid i endavant. No, no, no pot ser. I aleshores el jugador fa aquest número de me la poso però no me la poso, no? És una mica, no sé. Jo crec que realment és un sense sentit, perquè de fet l'únic que contribueix és extremar encara més les posicions,
1: sí, sí, sí, sí,
0: i que el discurs encara pugi més de to, no? I és, estàs a favor dels ciutadans de Ceuta o estàs a favor dels ciutadans del Marroc que van envair, no? Que aquest és el verb que es fa servir, la ciutat autònoma, tal, no? I aquí on estan les idees, els arguments, els matisos, els... han desaparegut, no?
1: Totalment.
0: I tot plegat contribueix a vinga, més brasa, més brasa, més brasa, més brasa, fins que hi haurà un dia que la magnitud de l'incendi serà incontrolable, no? Si és que ja no ho és ara mateix, diguéssim.
1: No? Esperem ara no arribar a aquestes fites o a aquests extrems. Ja veus que a vegades ens posem profuns aquí al mirador.
2: I tant!
1: Clar, és que s'està bé, s'està tranquil i encara ara fa una mica fresqueta, però ens
2: ja,
1: serveix.
2: Ja va bé.
1: Sí, és veritat. No, mira, una última pregunta. Però us heu de mullar una mica, si voleu. Si fóssiu José Félix Díaz, que és el director de l'AS, que serà la persona encarregada a l'estat espanyol de votar per la pilota d'or, si fóssiu els periodistes que heu d'entregar el vot a la pilota d'or, quins tres... us deixo tres, no us faré fer el guanyador. Quins tres jugadors votaríeu per la pilota d'or 2025-2026, que és la de la temporada passada?
2: I cal dir en ordre, també.
1: Si ho tens clar, sí. Si no, mira, us deixo aquest marge de dir, va, és que entre aquests tres no puc triar.
2: Tinc bastant clar,
1: Ah, sí? Val.
2: Sí. Jo li donaria a Pau Cubarsí. És que no... Sempre diem, no, és que han de marcar gols. Sí, ja que els evita, sense Pau Cubarsí, potser Espanya no ha guanyat el Mundial. Per mi, la temporada que fa amb el Barça, amb la selecció espanyola, és que és impecable. T'ha guanyat el Mundial, t'ha guanyat títols... És que el nivell de Cubarsí em sembla excel·lent. Sí, jo li donaria a Cubarsí, i llavors en el podi... Aquí dubto qui deixaria fora, però jo al podi posaria a Rodri i posaria a Harry Kane... I aquí...
1: Hòstia, Lamin no l'has dit.
2: Aquí tinc el dubte. Llavors, si Lamin, Kane... Mbappé potser el deixaré cinquè, tot i que a nivell individual ho fem molt bé. Però
1: Messi sisè, ja, llavors.
2: I Messi sisè. Sí, jo ara mateix estaria en... Cobertí primer, Rodri segon, i tercer, el dubte que tinc és entre Lamin i Kane, que Lamin... És que Lamin ho ha fet bé, però tampoc el Mundial va tenir tant de pes.
1: Ja, però
2: aquest és el dubte que
1: tinc. Però dona-li el mèrit que venia de dos mesos lesionat i juga tots els partits i
2: sí, però no...
1: Tàcticament va ajudar molt a l'equip. És veritat, això no llueix, però Luis de la Fuente va quedar encantat,
2: sí,
1: de com va complir tàcticament,
2: però...
1: de com va ajudar a treure rivals, no?
2: Però va, per mi va lluir més Rodri, això, Cobertí.
1: I Cobertí. Val.
2: Jo estic aquí. El dubte és entre Harry Kane i Lamine de la tercera posició, cinquè posaria llavors Mbappé i sisè a Messi.
1: Va. Joan Maria.
0: Hòstia, que complicat... Per mi és un dels anys més complicats, perquè jo crec que la mínima mal al Mundial que fa el penalitza, tot i que jo crec que ara mateix és un jugador absolutament diferencial. Per mi Mbappé és una màquina de fer gols i ho ha demostrat, però jo crec que tenint en compte que això encara continua sent un esport d'equip, doncs no ha contribuït a que cap dels seus equips, diguem-ho així, hagi guanyat res, no? Ni al seu club ni a la seva selecció, però en canvi individualment, clar, és una màquina, no? Harry Kane té també el fet que ha guanyat amb el seu club i ha arribat molt lluny amb la seva selecció.
1: I és votador, és el màxim golejador de les lligues europees l'any passat amb 36 gols a la Bundesliga. Clar, és la Bundesliga, si vols, però té mèrit.
0: I Rodri, clar, Rodri és el millor jugador del Mundial, no?
1: Sí, i té cap, FA Cup i Carling, o Carabao, com es digui ara. Té dos títols amb el City i l'MVP del Mundial i el títol. Sí, estaria...
2: Costa molt. Costa molt.
1: Jo ja li donaria la Min.
2: Tu la Min.
1: Sí. Jo sí.
0: Jo encara no.
1: Tu encara no, Val. Jo el que sí que faria, i amb això estic amb el Toni, jo trauria Mbappé del podi. No pot ser que un futbolista, per molts gols que faci, perquè els gols potser n'ha fet molts contra el Gratallops. Llavors, no pot ser que un jugador que a nivell col·lectiu no hagi aconseguit que el seu equip guanyi res, s'emporti aquest premi.
0: Ja.
1: A mi no m'agradaria això. No m'agrada. Crec que n'hi ha de millors per Mbappé.
0: Però ara faig l'advocat del diable, si tu, com a mínim jo, si a mi ara em pregunten, digues els tres millors jugadors del món, o els tres jugadors que marquen més la diferència...
1: Sí,
0: al món,
1: val,
0: a mi un dels tres és Mbappé.
1: Val. Però això és un altre... Això no és, la pilota d'or és rendiment individual, que aquí potser guanyaria, rendiment col·lectiu, que aquí perd, i fair play, que aquí és una mica subjectiu. No sé, jo em regeixo amb el que diu la pilota d'or, però sí, estic d'acord amb tu. Mbappé i Lamine, té raó Lamine. Los dos mejores jugadores del mundo, els més diferencials, són ells dos. Encara que ho digui Lamine i sembla una mica pedant. Per mi té raó. I si els fiques en una balança, hòstia, guanyar un Mundial i guanyar-te la Lliga contra el Madrid i guanyar la Supercopa d'Espanya contra el Madrid... No sé, a mi em pesa més.
2: En Pau Cuber ser titular.
1: En Pau Cuber ser titular els dos, sí, és veritat.
2: I negant gols a molts aquests futbolistes.
1: Val, però llavors jo faria Lamine Cuber ser Rodri, el podi blaugrana, tot i que Rodri sigui pel City. No, Kane el posaria, jo el posaria, Kane, també.
2: Kane es sacrifica més, no té aquest punt d'Mbappé. És a dir, per exemple, a Anglaterra, molts cops la feina que va fer, li va tocar fer una feina més bruta, fer una feina per generar els espais que aprofitava Jude Bellingham. Crec que Kane ha fet una temporada espectacular, no? Però bé, el debat està allà, en un any que està tan igualat, i Lamine, per mi, és millor l'any anterior, l'any de les semifinals contra l'Inter, que no passa al posterior, en Champions no te'n surts, tens algunes lesions, i el Mundial és correcte, crec que no és l'any de Lamine, ja vindrà. Llavors, en tot això, em porta a l'altra reflexió, o sigui, és que sempre anem a lo fàcil, que és qui marca gols i qui els evita.
1: Clar,
2: és que si valorem a Lamine dient és que mira l'edat que té, i Pau Cubarsí, que no té la mateixa edat, i encara no va cometre un Mundial, una errada al Mundial, i ha rendit un nivell altíssim, i a més és un fair play, no es pot tenir més fair play que Pau Cubarsí. Totes les mares i iaies de Catalunya el volen a taula que el porti per donar-li un esmorzar a Forquilla, o sigui, ens hem de creure més a Pau Cubarsí en el premi honorari a Diego Torres, el periodista aquest.
1: Sí, que l'està, cada cop que pot, el destrossa a les xarxes. Bé, 26 d'octubre a Londres sortirem de dubtes d'aquesta pilota d'or, però com veieu hi ha debat també, no? I hi ha molts arguments per votar un o per votar-ne l'altre. Tenim un cap de setmana molt intens, banda del Sevilla-Barça, de l'Atlético-Real Madrid, hi ha Supercopa CB a Badalona, sé que t'agrada, no? Que la família, no? Tens família...
2: Sí, la meva família política sota penyera.
1: Sí, a veure què tal els hi va la penya i el Barça. Avui, per cert, entrevistem la Provítola, que aquest estiu ha deixat el Barça per tornar a la penya, on ja havia jugat fa uns anys. Xerrarem una mica amb ell aquest retorn a Badalona. I diumenge a les dues del migdia, Sabadell-Oviedo.
2: Ahí serem.
1: Dissabte a les 9 hi ha un Cádiz-Girona, coincidint amb el Sevilla-Barça, però diumenge a les dues, Sabadell-Oviedo. Hem de convidar el Pau algun dia a la nova Creu Alta.
2: És convidar com vulgui.
1: Perquè la vegi. Pau, ha quedat maquíssima l'estadi, ja ho veuràs. Està molt xulo. I el Sabadell té bona pinta aquest any.
0: Jo hi vaig anar quan pintava amb bastos.
2: Correcte, això és veritat,
1: Ah, sí, mira, sí. Bé.
2: I algun desplaçament el vam portar i tot.
1: No és un pujar carros com altres, no?
2: No sé de qui parles.
1: No, sí, jo tampoc. Ja me l'he fotut jo a mi. No et preocupis. Pou, aviam si el Barça et dona treva i algun dia anem a la nova Creu Alta, que ens ho passarem bé amb el Toni, ja ho veuràs.
0: I tant que sí, encantat de la vida.
1: Una abraçada. Vaig a Sant que m'espera la tertúlia. Gràcies, Toni, per venir. Espero
2: una
1: que t'estic agradant.
2: I tant.
1: Adéu, adéu.
0: Adéu, adéu.
3: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
4: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
5: La veritat és que va sobre rodes.
4: Tan content estàs?
5: Això també.
4: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
6: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
7: Amb Renault Capture Ecogé, el GLP de Renault, els motius per comprar un cotxe han canviat. Fins a un 50% de descompte en combustible, fins a 1.300 quilòmetres d'autonomia. També disponible amb motorització full hybrid i tech i gasolina. Fabricat aquí, en cicles urbans amb el dipòsit ple segons WLTP. Més informació a Renault.es.
8: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
9: Visió personalitzada, tecnologia real. A Cotet, les teves ulleres progressives creades amb intel·ligència artificial, adaptades al teu dia a dia, adaptades a tu. Cotet, una nova manera de sentir.
10: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
11: RAC1 presenta Via Lliure, amb Xavi Bundó en directe des del Centre d'Art Ametller a Barcelona per presentar Dalí Boulevard Cibernètic. El dissabte 19 de setembre, a partir de les 11, una edició especial del Via Lliure per descobrir el Dalí més visionari.
12: Eureka!
13: Al Dalí Boulevard Cibernètic farem un recorregut de 1.200 metres quadrats a través de peces de col·lecció úniques, realitat virtual en format metavers, una sala immersiva espectacular i sales interactives.
11: El dissabte 19 de setembre, a partir de les 11, Via Lliure, amb Xavi Bundó en directe des del Dalí Boulevard Cibernètic al Centre d'Art Ametller a Barcelona.
13: Si voleu saber què heu de fer per venir de públic, escolteu el Via Lliure.
11: Yeah. RAC 1. Tots som un milió.
14: Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
15: el 15 de novembre de 1937.
14: I el número de la sort, el...
15: 7.
14: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: I 18, això és el Tu diràs, la nit esportiva de Catalunya. Ja hem baixat del mirador, som a l'estudi 9 de la planta 3. Ja no és tan nou, perquè fa gairebé un any, aquí som. No ha hagut gairebé un any, des del febrer, no? Febrer?
2: Mig any, no?
1: Mig any, perdona. Ja vaig...
2: Tres quarts d'any, va.
1: Sí, passo tantes nits aquí que sembla que porti un any aquí. Hola, Paco Cabezas.
3: Hola, bona nit.
1: Cap d'Esports del Periódico, què tal? Hola, Naís Martí, companya de La Vanguardia.
4: Bona nit.
1: Bona nit. Hola, Joan Poquí, Mundo Deportivo.
5: Bon vespre, què tal?
1: Què tal? Hola, Àlex Pintanel.
6: Què tal, Parisa, bona nit.
1: Hola, Clara Rodergas.
7: Bona nit.
1: Ja hi som tots, aquí a la taula. Bona colla avui, ens hem ajuntat aquí.
6: Gent.
1: Sí. Mira, us recomano una cosa per aquest dissabte, 19 de setembre. Arriba la festa que ho té tot, eh? Des de les 10 del matí podeu gaudir de test drives exclusius i conduir els últims models de cotxes al Nima Fest. I a més hi ha classes de ioga, vermut amb DJ, paellada popular, màgia i moltes coses més. A les instal·lacions de Nima Automoció. Això és a Vilanova i la Geltrú, a la Ronda Europa, de Vilanova i la Geltrú. A Nima Automoció, aquesta Nima Fest, aquest dissabte, des de les 10 del matí. Inscriviu-vos ja, si voleu anar-hi, a nimaautomoció.com. A veure, un parell de coses abans d'anar amb la teca d'avui, les proves que li han fet a Joan Garcia, que han quedat en un ensurt, tot el que ha dit Eric Garcia en l'homenatge que li han fet a Martorell, i les declaracions d'Mbappé, ja senceres al diari AS. Com va anar l'entrevista amb Rodri, a La Vanguardia? Em va encantar.
4: Ai, molt bé.
1: La Mundo Deportivo també, vull dir que els dos veu fer-lo, però
4: molt bé, molt
1: escolta, vaig llegir les dues i...
4: No sé, a mi em va agradar molt. És, bé, un futbolista normal. I... precisament per això és noticiable, no? Perquè crec que no és fàcil trobar un futbolista que hagi estudiat una carrera universitària, té administració i direcció d'empreses, que no tingui xarxes socials, que tingui una pilota d'or, que sigui el millor jugador del Mundial. I la manera que té Rodri de parlar del Barça i del que ell creu que pot aportar i de les coses que li queden per aprendre. Que li preguntàvem, escolta, Rodri, però tu què et queda per aprendre? I dius, ostres, doncs bé, m'agradaria ser més vertical i m'agradaria marcar més gols i n'ha marcat uns quants d'importants de gols.
1: Bueno, una Champions...
4: Correcte, vull dir, i llavors que s'havia quedat també molt sorprès de la tècnica de Hansi Flick, no? De dir, ostres, jo pensava que arribar a Barcelona seria una mica, vaig a remenar la pilota, possessió i tal, i aquí es corre i aquí, i t'ho diu un tio que ve de la Premier League. Com valorant molt la feina física i el ritme i com d'haver aterrat a Barcelona. Un tio amb molta ascendència. Sí.
1: Gordo no us va agradar dilluns aquí a RAC1? Xulo, també.
4: També.
1: Ens ho vam passar
4: també.
1: Bé amb el nano.
4: Som fans, tío, no? De Gordon.
1: Sí, passa que després ahir no el treu. Jo vaig pensar, tia, posa-la una estona, no, que l'aplaudeixi el Camp Nou.
4: No, i que amb la pluja...
1: L'està guardant per dissabte. Sí. Val.
4: I que amb la pluja ell s'hi sent còmode. És veritat, Joan?
1: A Dejemi també,
4: però vull dir que el dia del Feyenoord tu veies a tots els jugadors del Barça que sortien amb el com es diu, amb...
1: La capelina,
4: i veies a Gordon amb manica curta per allà, com si el tema no anés amb ell.
1: He tornat a Newcastle,
4: sí,
1: no?
4: Sí.
1: Una mica, sí, sí. ¿Volies alguna cosa, Paco?
3: No, sí, que me parece un tipo espectacular, Rodri, y sobre todo yo valoro mucho que no tenga que ser un producto de mercadotecnia, que es lo que parece que ocurre ahora en estos tiempos. Él tiene claro que es un futbolista, que su oficio es ser jugador de fútbol, y más allá de eso, tiene una vida cultivada muy importante y al final yo creo que es la clave de todo y es una delicia tener ese tipo de futbolistas en un vestuario. Y en cuanto a Gordon, me parece un tipo espectacular. Muchas veces se habla de que los futbolistas ingleses cuando vienen a la Liga Española, o incluso lo hemos visto también en el Barça, les cuesta adaptarse, que es un proceso de adaptación, a veces no es complicado. Y ves a Gordon, que es un chico feliz, le hacen gracia las bromas estas de Toni Gros, ¿no? Que, sí. que le dicen. Y...
1: Del Massagrán, que le ven donar las aventuras del Massagrán.
3: Es decir, es un futbolista que está encantado con la ciudad, está encantado con los compañeros, al parecer también ha caído en gracia en el vestuario. y que yo creo que va a tener un papel fundamental en este equipo, más allá de que ya hemos visto también que Karim Adeyemi está espectacular también. Es decir, que va a ser una competencia muy bonita, que yo creo que los dos se van a retroalimentar un poco también.
1: Sí, y había dubtes a la banda esquerra, ¿no? Sí. I de moment, Aspar Gordon funciona i Cancelo Adeyemi de moment funciona. Vull dir que tens aquí quatre jugadors.
2: Un és un esperit lliure, que és Adeyemi,
1: i Cancelo també una mica.
2: I l'altre, no, en comparació amb Gordon. Sí, Gordon sí. És un tio més
5: disciplinat. Bueno,
2: és britànic, és més acadèmic. Jo personalment em quedo amb Adeyemi, que està més zumbat. Aleshores, crec que els dos es complementen.
1: Mm.
2: No, que el partidàs que va fer Adeyemi és dels que creen afició, els que a mi m'agraden.
1: Sí, realment, no? De totes les coses que van passar ahir, molta gent s'ha quedat amb Adeyemi, que al final sí, no va fer gol, però va fer assistència. Sí,
5: per l'última jugada, potser, també, no? Sí. La jornada ja és la cirereta al partit del seu partit.
4: Li regales el gol a Lamine.
1: Que el fas feliç.
6: Va caducar dos penals ahir.
1: Però
3: també, sobretot, per les dudes. Jo recuerdo quan se contrata Karim Adeyemi, venia de un tiempo en el Dortmund que no había sido tan importante, que a pesar de ser un futbolista joven había quien pensaba ya que estaba de camino al cementerio de elefantes,
4: no,
3: que había perdido también el comba en la selección alemana, recordemos que no estuvo en el último mundial, y que fue un fichaje un poco sorprendente, que nadie sabía muy bien cómo podía encajar. Y ver que está en este estado de forma y ver todo lo que pueda aportar, yo creo que es un grandísimo pelotazo del Barça en este mercado, de lo que se ha hablado poco. Y esto al final es mérito tanto de Deco, pero también de Flick.
2: Sobretot de Flick, perquè és un fitxatge d'autor.
1: Sí, claro.
2: És un fitxatge de l'entrenador. L'entrenador diu, vull aquest, però el vaig tenir a la selecció alemanya i el vull aquí. Sé com li puc treure el millor rendiment, el conec, sé què em pot donar i sé com ha de tenir el cap per donar aquest millor rendiment.
4: I era molt dur,
2: ho va dir l'altre dia, a la roda de premsa. Va dir literalment, si ell està enfocat, ens pot donar molt, sé que ens pot donar. Per tant, és un fitxatge d'autor. I de Rodri, el que vull destacar és el seny que posa en un vestidor que havia perdut un germà gran, que era Lewandowski, era el veterà de la plantilla, el que li donava una maduresa en una plantilla molt jove.
1: I som-li Íñigo Martínez al final del primer any.
2: Ja sí. Se te'n va Íñigo Martínez. Sí. Se te'n va Lewandowski i se't queda doncs, les colònies sense el monitor. Rodrigo, clarament et dona aquest punt. I és el discurs que va fer a l'entrevista al Mundo Deportivo dient crec que podem competir per a Champions, però no crec que estiguem entre els favorits. Per mi és molt important. Mm. Perquè jo tinc la impressió, tinc la sensació, i m'agrada que algú ho faci. Ja sabeu que jo soc un tribunero. Tinc la impressió que al mes de setembre ja hem guanyat la Champions i celebro que hi hagi algú que recordi a la gent que no l'hem guanyat.
4: Però ho fa amb un punt de dir, ostres, sí, jo sí. Crec que aquest equip té el potencial per poder guanyar la Champions, no som els favorits, i feia servir una mica...
2: No som
4: correcte,
2: som
4: una correcte. Mica com feia... A nosaltres ens parlava de la selecció espanyola, no? De dir una mica fent el paral·lelisme, de dir, ei, no hem guanyat res, fa molts anys que no es guanya la Champions, tenim el potencial, sí, i hem vingut aquí a procurar que aquest equip... acabi de fer el pas necessari per poder guanyar la Champions, però des del treball i des de la feina i amb una humilitat absoluta, que estic amb el Joan, crec que cal bastant, perquè tothom ja dona per fet que... I que ser optimistes no vol dir que no s'hagi de treballar, no? Que és una mica la visió que posa Rodri.
1: Però és que ara faré del contrari de tribunero. De l'aficionat jove que només ha vist guanyar el Barça en els últims anys. Que és que es fa difícil no creure que aquest equip ho pot guanyar tot.
4: Sí, és que...
1: Veient el que hem vist, no?
4: És que poder pots, però has de treballar, i és la idea aquesta de dir, ei, d'acord, portem 7 partits amb golejades i guanyem fàcil i meravellós, però no hem de baixar. Perquè si tu baixes al nivell, si no treballes defensivament, si no millores les teves carències, això cada cop es va posar més difícil. I la temporada és llarga, són molts partits, hi haurà lesions, Europa no és només el Feyenoord, és el City, és el PSG, són amb tot el meu respecte cap al Feyenoord, però és un nivell més, i tu has d'estar preparat per afrontar-ho.
5: El detall de l'entrevista a Mundo Deportivo, que diu Rodri que la Champions no la guanya el millor.
2: La què, perdona, la?
5: La vostra entrevista.
1: La Champions,
5: diu,
1: la Champions no la guanya.
5: No la guanya el millor.
2: Correcte, i hi ha
5: cert,
2: detalls.
5: Per això, Rodri és conscient
2: del que, hi ha.
5: Que per molt possible d'anar, jo crec que estem més o menys tots d'acord en que el Barça, com a mínim, és dels que està jugant millor a Europa.
2: Sí.
5: Però una cosa és estar jugant bé i una altra cosa és després, quan arribi els moments importants, saber controlar aquests detalls del dia que m'expulsen a un, el dia que en comptes de mantenir el resultat vaig atacar i ni marco i a més m'encaixo, és a dir,
2: que
5: saber
2: diu,
5: controlar aquests
2: diu,
5: escenaris de partit.
2: Això ho explica, per això, Rodri, per això, ho explica. Sí, sí. Diu, a vegades potser haurien de renunciar una mica a sempre estar jugant al camp, a l'àrea contrària i ser una mica conscients del que hi ha.
5: Això és compta, molt important, saber controlar aquests escenaris.
2: Els detalls que tu no controles. Perquè tu pots controlar una sèrie de detalls, com tots aquests, i hi ha d'altres que no els pots controlar, que és que l'àrbitre directament t'atraqui, com et va atracar la temporada per Rajoy. Perquè vull recordar que el Barcelona no va passar a semifinals de la Champions perquè no es va pitar un penal que la UEFA ha admès més tard, les mans de Pubill al Camp Nou, i fa dues temporades hi ha una jugada molt dubtosa, que és la que genera
1: la Martín,
2: pròrroga
1: no?
2: a Milà, és aquella
1: la falta de Gerard Martín, sí.
2: Més que, o sigui, que per mi una falta més que clara, vull dir, podria acceptar que és un gris, però és un gris molt fosc, Per tant, tu, aquests detalls, aquests són els que no pots controlar. Aquí poca cosa es pot fer, però els que pots controlar, Rodri diu que bé, s'ha de madurar.
1: Oh, no.
2: I sobretot frenar, és que jo tinc mania amb això, ja ho sabeu, i potser sóc un cenizo, Però per baixar una mica l'eufòria, que estem al mes... Que no ha hagut ni la primera aturada, aquesta diabòlica de 3 mesos de la UEFA.
1: Tres setmanes, s'ha confós.
2: Una vergonya, és unes vacances, com les que fa l'Anaïs. Una setmana de vacances.
4: Tres setmanes, que no 3 mesos.
2: Veus? Tres setmanes.
4: I on estaves tu tot l'estiu? Jo era aquí, eh?
2: Jo també.
4: No.
2: Tots els programes aquí.
1: Els Joan se les guarda per Nadal, no? Unes
2: vacances,
1: tampoc.
4: Se'n va a Nova York a celebrar el 60, coses.
2: No faig més, sí, no faig sí, mai. Sí, sí.
1: Bé, a tot això, venim aquest vespre, hem coincidit amb el Joan Poquí, de veure l'estrena en privat, estar, no?, amb la família, els amics i alguns excompanys, del documental del Carles Reixac, que es diu Correres de Cobardes, que ha fet Mundo Deportivo i que es pot veure a partir de dilluns a Movistar Plus. T'ha agradat?
2: Sí.
1: Hi havia molta gent,
2: Sí, hi havia representació del Barcelona, hi havia el Rafa Juste, hi havia molts exjugadors de Charlie.
1: Hi havia Gaspar.
2: Hi havia Joan Gaspar com a expresident, hi havia Anton Parera, que va ser gerent de l'època Núñez, per tant va coincidir els darrers anys de Charlie com a jugador, hi havia Joan Gaspar, vicepresident esportista, hi havia Joan Castells, que era el vicepresident econòmic quan Charlie va ser entrenador i quan es va fitxar Leo Messi. I molts...
1: Vaquero, Salinas, Eusebio, Guillermo Amor...
2: Exacte.
1: Sí.
2: I estava Tente Sánchez, que va ser...
1: Jordi Roura.
2: Que va jugar a la final de la Recopa de Basilea. Hi havia Pere Valentí Mora, porter suplent, i porter del 05. Sí, Valentí Mora, el porter titular del 05, perquè Sadurní es va trobar malament aquell dia, i Pere va debutar. Va debutar el primer equip del Barcelona, Pere Valentí Mora, el dia del 05,
1: el Bernabéu,
2: 7 de febrer del 74, descomunal.
1: Ja ha vingut Serrat, que li ha fet molta il·lusió al Charlie. És
2: la presència que més il·lusió li ha fet al Charlie.
1: Sí, no,
2: perquè cada Nadal es troben amb Charlie, Minguella i Serrat, es fan una trobada i fan un dinar durant les festes de Nadal. I Reixac, el documental està molt bé. Hi ha molt que explicar. Charlie és una figura polièdrica al Barcelona, que ha fet de tot i que ha marcat moltes èpoques, i per tant donaria per 2 o 3 documentals o per un documental de diferents capítols, però les condicions de durada del documental són les que són, i és un documental que ha tocat molts temes. Clar, què passa? Que ha sigut molt ràpid.
1: Has de resumir una carrera minuts, clar, és molt difícil.
2: Com a jugador, com a entrenador, com a assessor com a patum del barcelonisme. Perquè Xavi Reixac, bàsicament, ho resumim en dues coses. Va ser un representant de la pedrera del Barça, quan no es deia la Masia, quan es deia la pedrera, perquè la Masia la va fundar Josep Lluís Núñez.
1: Sí.
2: Abans es deia simplement la cantera, la pedrera. I Xavi Reixac, en una època en la que la pedrera es promocionava molt poc al primer equip, Xavi Reixac va ser durant 17 temporades el mite, el símbol el símbol dels jugadors catalans al primer equip del Barcelona. I la segona cosa, per tant, és una patum de la història del Barça. I la segona cosa que el documental reflecteix molt bé és que, i el propi Charri ho explica, més enllà que van, jo sí crec que van acabar malament, Charri Reixac i Johan Cruyff, Charri aquí es passa de puntetes, ho diu des del seu punt de vista, jo crec que sí que va haver un distanciament evident, però Charri va ser fonamental en la integració de Cruyff primer com a jugador. La integració de Cruyff com a jugador té diversos protagonistes. Un és Armand Carabén, claríssim, i en el camp de futbol claríssimament és Charri Reixac, que li fa de guia en el vestidor, ja com a jugador, i després, quan Johan ve com a entrenador, el que coneix és el Charri, que en aquell moment és segon de Luis Aragonés, també li fa de guia, i és la persona que l'introdueix i que l'ajuda moltíssim. És el seu principal suport, Charri Reixac, a part de molts dels jugadors que promou Johan Cruyff al primer equip, els promou perquè Charri els coneix, de quan havia estat entrenador del juvenil del Barcelona. Per tant, és una figura, per mi, cabdal dels darrers 50 anys del Barcelona per aquestes dues qüestions. Primera, perquè va ser un referent de la cantera barcelonista al primer equip, i dos, com a integrador de Johan Cruyff al vestidor, tant com a jugador com després com a entrenador.
1: Està molt bé el documental, dilluns es pot veure a Movistar, si teniu una estona, sou del Barça, us agrada rememorar aquestes èpoques del Dream Team i evidentment del Cruyff jugador.
2: I després va ser entrenador en una època molt complicada.
1: Sí, sí. La xilena de Rivaldo, ell és l'entrenador que salva el Barça i va a Europa. Sí.
2: I tercera pota, que me la deixava, increïblement, ell és el que dona el vistiplau al fitxatge de Messi.
1: Sí. La història també és molt xula, eh?
2: La importància de Charri Reixac al Futbol Club Barcelona. Per mi té tres potes fonamentals, la seva importància.
1: El documental s'explica, que ja ho sabeu, però que és ell qui, en aquell bar del Pompeia, demana, porta un paper,
2: que
1: signaré aquí amb el pare de Messi, i diu, no tenim papers, diu, porta un tovalló, i llavors allà el tovalló diu, me'n recordo perfectament el que vam escriure. Sí, el tio relata, paraula per paraula, el que diu el tovalló, el famós tovalló de Messi.
2: En la directiva del moment hi havia dubtes. Hi havia dubtes perquè era una inversió econòmica molt forta per un nano que tenia, estem parlant de l'any 2000...
1: 13 anys.
2: En edat infantil. Estem parlant de fer una inversió en un jugador, i el Barcelona estava en aquell moment en una situació econòmica complicada.
1: No va anar malament després,
2: Hi havia dubtes, i el tenien, ho explica el Charri, estaven en un hotel allà a la plaça Espanya, esperant, i quan el Jorge Messi, el Celsia, diu que
1: nos vamos a Buenos Aires.
2: El Charli, el Club Pompeia, en presència de Minguella i del Horacio, del primer Horacio Gaggioli, el primer representant de Messi, fan la firma a la tovallola perquè ell, com a director esportiu del Barcelona, avalava el fitxatge d'aquell jugador.
1: Els dona la paraula amb aquell document fet a mà de que els signarien. Bé, hem pogut parlar una estona amb el Charli, tres documents molt ràpids. Li hem preguntat que què suposa per ell que li facin aquest homenatge en vida, no? Aquest documental que repassa la seva carrera. Ha dit això el Reixac.
7: Per mi una mica saber el que és una mica la trajectòria de la meva vida futbolística, encara que, com he dit abans, l'he fet, però vull dir que no l'he vist, i això ho he fet a trossos, i exactament ho tinc a veure encaixat amb un tot sencer, no? I avui per mi és una incògnita, aviam què serà.
1: Doncs això, ell recordava trossos de la seva carrera esportiva i avui li han enganxat i ho ha gaudit perquè li han fet una magnífica ovació al final de la projecció d'aquest documental. Els cinemes Mobi, Bosque, no? Es diuen que són els que hi ha allà darrere a Gràcia, no? A la zona de Fontana.
2: Jo era petit, es deia Cine Bosque.
1: Sí, i ara es diu Mobi.
2: Hi havia un només, hi havia una sala. Jo anava a veure Siete Novias per Siete Hermanos i Los Siete Magníficos, en doble sessió. En aquells cinc. Sí.
4: Copa de sets.
2: Les feien juntes.
1: Atenció, al Carles Reixac li hem preguntat, ja que es diu Correres de Cobardes, que és una frase seva, si podria jugar en el Barça actual.
7: Saps què passa? Que la gent, això del Correres de Cobardes, és perquè un dia no sé quin un periodista em va dir, escolta, és que d'avui diguéssim, no has corregut gens, o no sé què, quantos. I jo, una mica picat, però en plan educat, li vaig dir, pues escolta, mira si tinc que ser bo jo, que puc jugar sense córrer. I jo vaig dir, Correres de Cobardes, i ara que m'ha quedat, saps? Sí. No, però vull dir, si no fos així pel córrer, encara jugaria ara, eh? Vull dir, hi ha uns mínims.
1: Sí, que sí, que ell creu que podria jugar perquè correria i tindria uns mínims. I l'última, ja d'actualitat. Qui són els favorits a la Champions, ara que en parlàvem, segons Carles Reixac?
7: Jo, en aquests moments, poder els dos equips que veig millor, de més nivell és el Barça i el Paris Saint-Germain. Vull dir, saps què és, eh? I el Barça poder físicament té gent molt jove, gent amb moltes facultats, tècnicament bons, vull dir, juguen un futbol molt modern, molt ofensiu, cara barraca, que dic jo, no. Han trencat una mica amb aquest futbol de tanta possessió, saps què és, eh? I al final, la gent el que vol és això, pim-pam, dos passes, tres passes, pum, i acabar amb un xut, acabar amb un centro, i això és aquest Barça actual.
1: Doncs això, paraula de Charlie.
2: Veus com cal, Rodri? Veus? Si fins i tot un tio com Charlie ja veu la final de Madrid, cal una mica...
1: Una mica d'algú que freni, eh? Una mica el cotxe. Va, perfecte. 11:38, vinga, dos minuts i ara sí, entrem de ple en l'actualitat esportiva d'avui. RAC 1.

0: articles d'ocasió, quilòmetre zero i seminous amb garantia. Autocol·lecció.com. Tens més de 40 marques de cotxes i motos a 10 minuts de Barcelona per comprar-te un model nou d'ocasió. Vine a Sant Boi. Vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè amb models nous i d'ocasió a... Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. T'esperem per la Setmana de la Mercè. Vine!
1: Quan ha estat l'última vegada que t'ho has passat bé al volant? Difícil, eh? Nou Suzuki Swift amb un disseny completament nou. Tecnologia híbrida, etiqueta Eco, connectivitat smartphone amb Suzuki Connect i 10 anys de garantia. Redescobreix la sensació de passar-ho bé al volant. Consulta'm les condicions a suzuki.es.
2: Roma Coruma, a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
3: Únic, s'escriu amb H o sense H?
4: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
0: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
5: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar anar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut a l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
6: El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. T'esperem a Movento Sarsa Volkswagen. A Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
7: Ocasión Plus. Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Ocasión Plus. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Ben, ben, ben. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
8: RAC 1.
9: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.

0: l'equip de Matarazzo, però no l'ha aconseguit. És el més destacat de la jornada. Demà ja torna a començar la Lliga amb l'Espanyol Elx i torna en totes les competicions habituals.
1: Sí, sí, demà Espanyol Elx a les 9 en directe aquí a RAC1, dissabte el Sevilla-Barça i el Cádiz-Girona a les 9 de la nit dels dos partits, i diumenge tindrem el Sabadell-Oviedo a les 2 del migdia a la Nova Creu Alta i l'Atlético-Real Madrid a un quart de cinc de la tarda. Tot en directe a RAC1. I avui estàvem molt pendents de Joan Garcia, del porter, i Clara, hi ha bones notícies.
2: Sí, recordem que va ser substituït al descans del partit contra el Racing, fent saltar les alarmes, però aquest matí s'ha sotmès a proves mèdiques que han descartat qualsevol lesió. Joan Garcia té unes molèsties lleus al genoll dret, que no és el que li van operar ara fa un any, i la seva evolució marcarà la disponibilitat. No té cap afectació al menís, com s'havia especulat en un inici, i no està descartat per la visita al Pizjuán d'aquest dissabte, tot i que per precaució, i tenint en compte que ara ve l'aturada, podria acabar descansant per acabar de fer net d'aquests petits problemes. Ara bé, pel que sabem, a RAC1 i vol jugar dissabte, perquè vol anar a Espanya en aquesta aturada, perquè creu que un cop ha acabat el Mundial, que teníem molt clar quins eren els porters i quin era el porter titular, en aquest cas Unai Simón, és el moment de guanyar-se el lloc. Recordem que demà, a 12:15, Luis de la Fuente donarà a conèixer aquesta llista de convocats pels partits d'aquesta aturada i després parlarà en roda de premsa. El club, això sí, el Barça opta per més prudència i que no forci per evitar problemes majors. Demà matí també últim entrenament de l'equip blaugrana a les 11 i després hora de premsa de Hansi Flick, també interessant a veure què diu el tècnic.
1: Sí. A veure, això que explicava Clara, que són detalls que hem pogut saber aquesta tarda a RAC1. Sí, jo sé que se'l pot criticar, però també intentem fer l'exercici de posar-nos en el seu lloc, no? És un porter que ha anat a un Mundial, que no has disputat cap minut i que té la il·lusió de ser el porter titular d'Espanya, també. Llavors, ha de forçar per aquestes petites molèsties? Jo crec que no. Jo crec que no hauria de forçar. Però vull entendre i vull ser un pèl empàtic amb el porter, de dir, entenc que ara ve una aturada de 3 setmanes, que és molt important perquè hi haurà molts dies d'entrenaments, perquè hi ha 4 partits, perquè potser té l'oportunitat de jugar-ne algun i de demostrar-li a Luis de la Fuente que pot ser el porter titular d'Espanya en les pròximes competicions internacionals.
3: Sí, Aleix, però si ell...
1: Jo no forçaria, però vull entendre també la seva posició, de dir...
3: Si ell, per molèsties, demana el canvi... Estem d'acord en que no hi ha una lesió important, per tant, són molèsties. Si ell és el primer que demana parar en el descans d'un partit de Lliga, és que ell és conscient. Per tant, jo penso que ell prefereix parar aquestes 3 setmanes, perquè si no hauria demanat. No sé si m'estic explicant.
4: Estàs explicant.
1: Sí, però i si s'espanta ahir i en canvi avui, quan li diuen que no té res greu, pensa, escolta, doncs aviam si en 2 o 3 dies no tinc cap mena de dolor ni de molèstia, i escolta, vull jugar i vull intentar anar a Espanya, estigueu en contacte als serveis mèdics del Barça amb els de la Federació Espanyola, que ara hi ha bona sintonia, i escolta, doncs en comptes d'estar aquí a Barcelona entrenant-me aquí, doncs estic a Espanya entrenant-me allà i a veure si em puc guanyar el lloc, no?
5: Jo crec que si quiere...
1: Jo no ho faria, però vull intentar entendre el jugador i la seva carrera esportiva.
4: Jo ho entenc,
5: No. Però és que a lo mejor, o sea, si no hay lesión, ¿cuál es el problema? Es que yo creo que si no hay lesión debería jugar en Sevilla.
3: Que té un edema.
5: Bueno, pero un edema, según lo que pueda pensar el médico, se puede jugar también. Es la gran duda que tengo, pero evidentemente si no está para jugar... No, evidentemente que no. O sea, yo lo pongo en el contexto del partido del Sevilla, que yo creo que sí que sería importante que Joan García estuviera en el partido de Sevilla.
1: Ah, és que aquí ve l'altre... Ara ve l'altre debat.
4: Per què? Que no estàs tranquil.
1: Ara ve l'altre debat.
5: No lo ponía en el contexto de selección española, sino que lo ponía en el contexto de Pizjuán. Y yo entiendo que si él quiere jugar el partido de Sevilla... pues no queda otra que se vaya con la selección española. Dicho esto, mi opinión es que debería hacer limpio y aprovechar que hay un parón tan largo y ya volverá. 3 semanas, bueno, y tan tranquilos. Porque ¿qué pasaría si luego se va con la selección española, vuelve a hacerse daño en esa rodilla? Ardería Troya otra vez.
6: Aquí yo creo que se ha de valorar, y eso farán los menjas, quién es
1: el risc, ¿no?
6: Primer, si hi ha risc, i quin tipus de risc hi ha. Si Joan juga dissabte o no. Escolta, no, mira, Joan, és que si jugues dissabte pot passar això, o pot passar l'altre. I a partir d'aquí entenc que és quan s'ha de valorar. Escolta, val la pena, no val la pena, i prendre una decisió.
4: Has
6: però
4: de
6: per mi és important valorar el risc que suposaria jugar dissabte.
4: I per tant, el grau de les molèsties. És a dir, amb una aturada de 3 setmanes pot ser que tu estiguis durant una setmana allò que no t'acabes de trobar bé, però que després et quedin, què, 15 dies per davant on puguis, doncs, demostrar certes coses. També estem parlant de la Nations League, eh? I estem parlant de que Joan Garcia aquí té un paper molt important a Barcelona.

0: Barcelona, però jo crec que en aquest cas s'ha de confiar també en el criteri del porter, no? Jo no crec que Joan García. Joan García no té pinta de posar en risc la seva carrera i la temporada al Barça per tres setmanes amb la selecció, per molta il·lusió que et faci. Vull dir, al final, tu tens un contracte amb un club, és el que t'està pagant, tens una Lliga, una Copa, una Champions, una gent que està molt engrescada amb tu i on tu ets un pilar fonamental. Llavors, si ell creu que no hi ha risc, més enllà del que li diguin els metges, que també està el coneixement que tu tens del teu propi cos, doncs és una mica mesurar. Que és estrany que no juguis a Sevilla i després vagis amb la selecció?
1: Sí.
0: Sí, però entraria també dins dels plans d'aquests 10 dies d'allò de dir a veure si acabo de fer net o no. Quin és el problema que tenim? Doncs que no estem tranquils si no està Joan García sota pals, que aquest és el gran temazo que hi ha després del partit d'ahir.
1: Tu no estàs tranquil·la.
0: Ai, jo fa molt de temps que no estic tranquil·la. Jo no sóc sospitosa. Jo he dit aquí que l'Ivakovic a mi em semblava un dels fitxatges més importants d'aquest estiu. Per què? Doncs mira, ja ho vas veure ahir. Però el que jo penso no és el que pensa Flick.
1: A mi em va sorprendre Flick ahir.
0: Clarament Flick... Escolta'm una cosa, Flick, als entrenaments entrena amb Joan García i amb Chesney. I l'Ivakovic és el tercer porter als entrenaments. Llavors, normal que ahir, doncs, apostés, i també entenc que l'entrenador no vulgui matar el seu segon porter per una errada. Que quina errada, amics, sí, quina errada, però...
1: Hi ha gent que discuteix que és falta del jugador,
0: sí,
1: del Barça de Santander.
0: Ell
1: s'adona claríssim.
0: Que un mal dia el tenim tots, però sabeu què em passa, amic? És que jo tinc la sensació que Chesney no
1: té el cap aquí.
0: És el primer que no vol estar allà. No sé com dir-ho. Vull dir que jo tinc la sensació que a ell no li fas un favor posant-lo allà sota pals.
1: Que ja és feliç entrenant, clar, i formant,
2: sí,
1: a Joan García.
2: Sí, formant pals, com de tal, però crec que... Chesney, decir, mira, jo soy una persona fundamental en el vestuari, però se lo diu l'entrenador. Yo soy una persona fundamental en el vestuario.
0: Crec que li
2: porque es una figura que le hace mucho bien a muchos jugadores en ese vestuario.
0: Correcte.
2: Y no solo al Lewandowski de hace un año o hace dos, sino que hay muchos futbolistas que confían mucho en Tech y le cuentan sus problemas y le hace un poco, bueno, también tiene ese punto de psicólogo en el equipo.
0: Y ya está,
2: pero
0: muy
2: si
0: bien.
2: Pero si él mismo considera que no está al nivel, pues debería decirle al entrenador, oiga, hemos fichado un tercer portero, pues póngalo. Pero es que yo creo que todavía Chesney, él considera que sí que está al nivel de jugar. Yo creo que sí. Al final, ¿tú crees que no?
3: Yo
2: creo que los futbolistas al final ese punto de ego lo van a tener toda la vida. Chesney es un futbolista
4: que
2: tiene una carrera larguísima, que ha jugado en grandísimos equipos y además con un grandísimo rendimiento. Dar un paso al lado nunca ha sido fácil para nadie.
5: Però no oblidem que estava retirat aquest home.
2: Sí, sí,
5: però que em sona que quan torna Joan García... Ell mateix diu com...
4: El dia abans del...
5: Sí.
4: O la setmana abans del Barça-Madrid, del Madrid-Barça.
5: Exacte, que fan aquella ronda de mitjans i parla amb un mitjà del seu país. Diu això, que bé que torni Joan, perquè al cap i a la fi, ell sap que té el paper de segon porter, que potser és més un marró per ell haver d'assumir aquest càrrec, tenint en compte, doncs, això, que havia d'estar retirat i que vulguis no es nota, i la sensació és que està més desconnectat, i ahir... La rada que fa és greu.
3: Va, jo soc de Chesney.
5: Sí, no? Vull dir,
3: sí, jo soc de Chesney.
1: I el Camp Nou també ahir s'ho va prendre conya.
3: Jo estic molt tranquil.
0: Ja, però per què s'ho va prendre conya?
5: Perquè guanyàvem de pa d'una golejada.
0: Però clar.
1: I tu per què ets de Chesney?
3: Perquè m'ha agradat sempre. Sempre m'ha agradat. Des del primer moment que va venir, a mi m'ha semblat un tio que és un professional d'això. I no em genera una inseguretat... una inseguretat... Sí, és veritat que fa pallassades, com la de l'altre dia... Sí, fa... Pues té... Bueno, considero que ja ha fet la gran cagada. Ja l'ha fet.
4: A mi el que em sorprèn és que fitxis a l'Ivakovic, no? que interpretem tots que el fitxes perquè sí el rei del Joan García, i en canvi segueixis apostant per Chesney, no? Jo no sé per què es va fitxar l'Ivakovic.
1: No, perquè això
4: no, és... Entenc ja pensant en la propera temporada.
1: És un tema econòmic, però el Barça...
4: Però estàs una temporada ara sense fer-lo jugar.
1: És que la idea era cedir-lo, però al final l'han encabit aquí i ell sap que és el tercer porter, però veient el que vam veure ahir, jo el faria segon. Ara, no sé, aquí deu haver uns codis de vestuari que se'ns escapen i per això flica...
0: Però jo insisteixo que és que a mi em sembla que el primer que pateix sota pals és Tech, que tens la sensació que està com fora del seu hàbitat, que el seu hàbitat és un altre. Si a mi també, ostres, l'estatge el vam veure i ens va atendre i va ser meravellós parlar amb ell. I crec, sincerament, que és un pilar important dins d'aquell vestidor, però sota pals és que tens la sensació que amb ell mateix li sobra.
1: Avui n'ha parlat Eric García.
3: No, ell prefereix que sigui Joan García, però jo crec que no li sobra. Jo crec que quan surt vaig a fer la meva feina. I en el 90% dels minuts, 95%, la fa bé.
1: Avui ha parlat Eric García de Chesney, d'aquest debat a la porteria. Hi ha hagut com una gran celebració a Martorell perquè ha inaugurat dos Cruyff Court amb la fundació de Johan Cruyff i després li han fet un homenatge, no?, amb una medalla al mèrit esportiu per haver guanyat el Mundial amb Espanya en el balcó de l'Ajuntament de Martorell, no, Àlex?
4: Sí, doble homenatge d'Eric García a la seva...
1: Molta gent, per cert, allà?
4: Sí, a la plaça de la Vila, sí, força gent, molta canalla amb samarretes del Barça i...
1: I què tal el presentador de l'acte?
5: Sí, canalla també,
1: normal,
5: no?
1: Normal,
4: normal.
1: Pau Bonastre, d'aquí de RAC1, ha presentat.
4: Ell és
1: de Martorell i ha presentat l'acte.
4: Molt còmode, l'he vist molt còmode.
1: Sí? Doncs
4: sí.
1: Pues mira que sembla tímid aquí, eh?
5: Doncs sí, l'he vist còmode. No,
1: deixa'l anar.
5: Deixa'l anar.
1: A cara oculta.
4: Ha aturat fins i tot un penal, ahir a la Cruyff Court, sí.
5: Corren imatges.
4: A l'Escorpí.
1: Fent l'escorpí, Pau Bonastre,
4: sí.
1: Perdó, Eric, què ha dit?
4: Doncs ha aprofitat per analitzar el moment de l'equip i, evidentment, doncs, li hem preguntat per Chesney, tenint en compte que Joan García es dubta dissabte a Sevilla i per la rada que va fer ahir i el defensa del Barça l'ha elogiat al porter polonès.
6: Crec que és una persona amb molta experiència dintre el futbol, que ens ajuda molt des que va arribar. Crec que, òbviament, ser el porter suplent del Joan no és fàcil, perquè, òbviament, tots sabem que el Joan, per mi, és el millor porter del món. Per tant, mai és fàcil, però, bueno, crec que tots tenim confiança en ell. Crec que la temporada que va jugar ho va fer a molt bon nivell. Vam arribar a les semifinals de Champions i estem amb la tranquil·litat de que si toca jugar, doncs es pot fer.
4: Doncs confiança del vestidor en Chesney. Temporada passada, Chesney juga 12 partits, en cap deixa la porteria 0 i encaixa 21 gols, i des que és jugador del Barça ha disputat 43 partits i ha encaixat 58 gols. Són les dades de Chesney. Veurem si dissabte és... finalment el porter titular del Barça, en cas que no es recuperi el porter de Sallent.
1: Molt pendents de l'11 de dissabte al Pizjuán i també de la roda de premsa demà de Hansi Flick, perquè evidentment li faran preguntes sobre aquesta qüestió. 5 minuts i la mitjanit. Vinga, ens queda una pausa molt ràpida abans de la mitjanit i seguim amb la tertúlia escoltant Eric García i parlant de la pilota d'or, de la samarreta en suport a Ceuta, perquè Mbappé avui també ha fet més declaracions al diari AS.
7: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
8: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
9: Mm-hmm.
8: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
9: I des de 16.400 euros.
8: Què?
10: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
11: Citroën.
10: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
12: Dalí Boulevard Cibernètic ja ha obert les seves portes. El passeig immersiu surrealista s'ha instal·lat al cor de Barcelona amb un recorregut de 1.200 metres quadrats amb peces úniques de col·lecció, realitat virtual en format metavers, una espectacular sala immersiva i sales interactives. Dalí Boulevard Cibernètic al Passeig de Gràcia. Venda d'entrades a daliboulevard.com.
13: 205 cavalls i només 4,3 litres?
14: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
15: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
16: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
17: Lonely in this crowd I sit alone.
7: Tu ho diràs. Amb Aleix Pariser.
1: A veure, us vull proposar un pla pel 18 d'octubre. Sé que queda un mes, però hem muntat ja una nova edició de la cursa de RAC1. Es pot fer caminant, són 5 quilòmetres, no falta que correu. Però és xulo. És un
18: dia...
1: I
18: en bicicleta.
1: Mira, t'ho preguntaré, si es pot fer en bicicleta. Elèctrica no, que ja sé que a tu t'agrada pedalar com Déu mana.
18: Pensava que m'anaves a dir que m'agrada l'elèctrica.
1: No. Però, tu t'agrada pedalar com Déu mana.
18: Això és una infàmia.
1: Ja ho sé.
18: Difamació.
1: 18 d'octubre, diumenge. Mira, han sortit els horaris d'aquell cap de setmana. El Barça jugarà el dissabte 17 al camp del Betis. Per tant, la majoria de periodistes que seguiu al Barça, el diumenge 18, podeu venir a Platja d'Aro. Fem aquest any la cursa de RAC1. 5 quilòmetres a la Costa Brava. Veniu a córrer aquesta cursa pels llocs més emblemàtics de la ciutat, de Platja d'Aro, i passeu un dia d'Esport i Ràdio amb les cares més conegudes de RAC1. Allà hi serem, tots. Trobareu tota la informació i també inscripcions obertes a la pàgina web lacursadarracu.cat. Tot junt, lacursadarracu.cat. Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç, el Torró Torró, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. 18 d'octubre, allà us esperem. Eric Garcia, què més ha dit avui en aquest homenatge a Martorell?
4: Doncs mira, ha parlat dels objectius per aquesta temporada. Diu que la Champions, que la Lliga de Campions, seria un somni guanyar-la.
6: Crec que és el gran objectiu de tothom. Portem els dos últims anys que crec que hem fet les coses bé. Per coses ens hem quedat fora i crec que aquest any amb l'equip que tenim tenim una gran plantilla i si seguim aquest nivell ja està clar que podem estar allà dalt.
19: Es un sueño, yo creo que es el sueño de nosotros como jugadores, el staff, el aficionado, creo que es el sueño de todos.
4: Això ho ha dit mentre presentava aquestes dos pistes, aquestes dos Cruyff Court, però abans, al balcó de l'Ajuntament, ha vist a molts nanos a la canalla amb la samarreta del Barça i també ha fet aquesta reflexió.
19: I com que veig moltes samarretes també del Barça, doncs ojalà la temporada que ve ens podem tornar aquí i podem celebrar molts títols i ojalà podem estar celebrant la Champions. Moltes gràcies a tothom.
4: Una nova referència a la Lliga de Campions. És evident que és el gran objectiu aquesta temporada. Sense anar més lluny, recordeu que Hansi Flick, en el final de la temporada passada, ja mencionava i ja feia referència a intentar guanyar la Champions aquest proper curs. Eric també ha aprofitat i s'ha afegit a la campanya blaugrana perquè sigui Lamine Yamal el guanyador de la Pilota d'Or. L'ha elogiat i ha dit que se la mereix. A més, l'ha comparat amb Leo Messi.
20: Siempre está claro. A ver, campaña dentro del club, yo creo que se lo merece. O sea, obviamente creo que todos lo decimos porque lo sentimos, porque lo demuestra cada partido. Como has dicho, con la edad que tiene, las cosas que hace, yo obviamente vi a Messi y ahora lo veo a él. Así que para mí, obviamente, que se merece el Balón de Oro. Bueno, con ponerse un partido yo creo que ya se ve claramente. Creo que lo diferencial que puede hacer en el campo de fútbol es algo increíble.
1: Abans amb el Pou i el Toni Padilla, que avui era convidat especial al Mirador del Tudiràs, els he demanat que fessin el seu podi de la Pilota d'Or. Tindríeu clar, si heu de votar vosaltres, tindríeu clar quins tres jugadors posaríeu al podi? Ja no us dic que em digueu el guanyador, però, bueno, si teniu clar el guanyador, digueu-lo. Però, sí, està tan obert aquest any, la Pilota d'Or?
2: Sí, jo crec que està molt obert. És molt difícil.
1: És que jo li donaria la mitja mal. Vamos, a mi m'ha semblat un jugador desequilibrant, el Mundial potser no va ser tan espectacular com ara, però escolta'm, titular en tots els partits, un tio que treia els rivals, que permetia que els seus companys després fessin gols, no sé, ja sé que no va brillar, però va fer un bon Mundial, la Minyamal. És que si no hagués fet un bon Mundial, Espanya no l'hagués guanyat. I amb el Barça fer la seva millor temporada, 24 gols i 17 assistències.
0: És que
1: no
0: depèn també molt del concepte que tu tinguis de la Pilota d'Or. És a dir, quin concepte tenim de la Pilota d'Or? Se l'ha d'emportar qui guanya més títols? Serà d'emportar la persona que et fa aixecar de la cadira i...
1: Bueno, una mica de tot.
0: I pel que tu compres les entrades.
1: Ha de ser un mix de tot.
0: I qui et surt amb el mix de tot.
2: Bueno, hay unos... Están los criterios.
1: Lamine, ¿no? Que té un Mundial, una Lliga i una Supercopa.
2: Y hay tres, juego hi ha, limpio, ¿no?
3: Hi ha tres criteris. Això és com el parxís.
0: El fair play.
3: El parxís tens unes instruccions, unes regles, un reglament, que és que si no... Tu tens les quatre fitxes a casa per començar a moure't pel taulell i fins que no treus un 5...
1: No pots sortir.
3: La fitxa no pot sortir.
1: Bueno, ja a vegades...
3: No, ha de sortir un 5.
1: Hi ha vegades que dius, juguem sense això del 5.
3: I bueno, però...
1: Tu treus un 4... Per anar ràpid, treus un 4 i arrenques.
0: No ens canvies aquí.
3: És un trampó. Acabes de fer palès de tot Catalunya que ets un trampó.
1: Que hi ha vegades que es diu, la primera fitxa sense el 5. Les altres sí que se treuen 5.
5: Pobre Pau,
1: però per començar a jugar ràpid...
5: Ah, la Pau, quan juguin tu.
3: Però el parxís se surt amb el 5. Aleshores, la Pilota d'Or té unes instruccions que diu que és una votació, per tant, és una cosa subjectiva, no?, d'una sèrie de persones, entre ells el director del diari AS, que és terrorífic, però...
1: Ara sentirem Mbappé amb el director del diari AS, sí.
3: Aleshores, hi ha tres criteris, com deia el Paco. Un és el rendiment individual.
1: Individual, sí.
3: Aquí pots considerar, doncs, els màxims golejadors i tal. Un segon és el rendiment col·lectiu, és a dir, haver guanyat títols, no? El rendiment col·lectiu que has tingut interès és el fair play.
1: Que això és una mica...
3: Ha, sí, però hi ha un jugador...
0: Oh, el fair play va fer perdre la pilota d'Ora Vinícius, recordem-ho.
3: És que el fair play han posat, estan posant a la, al, com, a la cursa com a, com a candidat a la pilota d'or amb, un, amb una persona que d'aquestes instruccions hi ha dos que no compleix, que són el fair play, perquè va demanar, va exigir que els seus equips, seus companys d'equip, marxessin del camp quan s'havia de aplaudir el campió de la Supercopa d'Espanya, que és el Barcelona, captat per totes les imatges. És una imatge que s'hauria de passar en bucle a tots els mitjans de comunicació decents, que és Mbappé traient del camp a tots els seus companys. I hi ha un altre punt de les instruccions que no compleix, que és els títols col·lectius, ha guanyat zero.
1: Fa dos anys que no
3: compleix. Zero amb el Madrid i zero amb la Federació Francesa. Aleshores, aquest senyor, que és Mbappé, que tothom el posa, està entrant a la cursa de la pilota d'or com si estigués jugant al parxís, tragués un 1 i sortís. I està fent exactament això, davant de l'aplaudiment de molta gent. Això és el que està fent. A partir d'aquí, els altres... Jo també coincideixo amb el Pago, que està molt obert. Però aquesta persona en concret no hauria d'estar.
0: Jo no el col·locaria tampoc entre els
1: candidats. Jo segur que no. Jo segur que no.
0: Jo poden. Col·loco a Lamine, col·loco a Rodri, i el tercer, ja m'ho permetreu, un tal Leo Messi.
2: Yo pero puedo. Aquí que estamos diciendo nuestras prioridades sí, o sí. Lo que va a pasar.
1: Tus prioridades.
0: Yo
1: quiero saber tu opinión, sí.
0: La teva opinió.
1: T'has deixat a Harry Kane, i a Cubarsí, i a Barabskelia, i a Dembélé, però
0: sí,
1: està bé, n'has de triar
0: no,
1: tres.
0: No, val. Puc posar tothom, i per mi el Mundial que ha fet Leo Messi és digne d'aixecar-me d'una cadira i li haurien de... Bé, és que es va col·locar la selecció argentina a les esquenes. Mm, i és l'última vegada que el veurem allà. Llavors, ja sé que
2: en
0: no el guanyarà.
2: En esta vida
0: però...
2: hemos nacido para ser subjetivos completamente y aunque no cumpla los criterios, yo se lo daría a Leo Messi por el Mundial que hizo, que me parece una barbaridad y una cosa nunca antes vista en la historia del fútbol. Después de Messi, por supuesto, Lamine. Y tercero, posiblemente Rodri, porque al final es la figura capital de la selección que gana el Mundial. Lo que creo que va a pasar es que va a ganar Harry Kane.
1: Que també seria merescut.
2: Que sí, o sea...
1: millor golejador d'Europa de l'any passat.
2: Objetivamente, su temporada es excelsa, gana títulos también con el Bayern, y además su Mundial también es bastante bueno. Y no solo eso, sino que el Balón de Oro este año se entrega en Londres. Claro. Es decir, que tienes ahí muchos factores que te hacen... imaginar que los tiros podrien ir por ahí,
3: però... Això és l'objectiu, no? Sí, sí. Jo votaria a Cubarsí, Pedri i Fermín.
1: Mira, Toni Padilla ha dit que li donaria a Cubarsí, també.
0: Vaja, sí, sí. Però Pedri no...
1: No està.
3: Bueno, clar, però és l'objectiu.
1: Dir... Ell ho faria, sí, sí.
0: Jo no, clar, jo, home, jo si a mi em parles així, també et dic Lamin, et dic Pedri i et dic Rafinha, perquè Rafinha també ha fet un any sensacional,
3: bueno,
0: pues no?
3: Jo, la meva subjectivitat és Cubarsí, Pedri i
0: Fermín. Jo pensava que parlàvem
3: Fermín,
0: dels 30 que estan allà per guanyar-lo.
1: Deixa'm explicar només que es fa a Londres perquè aquest 2026 es compleixen 60 anys... 70 anys, diria? Sí. Hi ha una xifra rodona, crec que són 60 o 70 anys, que la primera pilota d'or la va guanyar un anglès. I, per tant, per aquesta efemèride han decidit deixar París i fer-ho a Londres.
2: Stanley Matthews, no?
1: Sí, sí, Stanley Matthews. I diuen, no?, allò típic, que ja que van a Londres, a Anglaterra, doncs potser li donen un anglès, que s'ho podria mereixer, estaria a les travesses. I després, deixa'm explicar el funcionament, perquè a mi m'ha cridat l'atenció. Només voten la pilota d'or masculina 100 periodistes dels 100 primers països del rànquing FIFA, UEFA. Val? Llavors, hi ha una llista de rànquing d'això que per mèrits esportius, doncs hi ha els 100 primers països, doncs han triat a un periodista de cada país. A l'estat espanyol han triat José Félix Díaz del diari AS. I les votacions són, dels 30 nominats, n'han de triar 10. I els hi donen 15, 12... 10 punts, 8 punts, 7 punts, i així. És com una mica Eurovision.
3: Que complicat.
1: Però en trien 10 d'aquests 30.
2: És molt difícil, jo crec que és molt difícil que gane Lamine. Porque al final todos esos periodistas internacionales van a poner mucho el foco en el Mundial. Y posiblemente en el Mundial Lamine no fue el futbolista que más destacó en la selección. Yo creo que eso le puede pesar. Y sobre todo también lo que es también la compatibilidad con los votos, de que le reste votos Rodri. Si alguien va a votar a un futbolista de la selección española, pues posiblemente voten antes al capitán. Ja. O sea, yo creo que eso le puede perjudicar.
4: És molt subjectiu. Et dones compte que al final un vot en funció primer del que li agradi, perquè hi ha un futbolista que li agrada més que un altre, sí. Potser també sí. per que sóc aficionat d'un equip o no sóc d'un altre, i al final, partint des d'aquesta premissa, jo és que sóc tan poc d'aquests premis individuals precisament per això, perquè al final jo, per exemple, si hagués de votar jo Mbappé no el votaria. Per exemple.
1: Què hauria passat si Rodri vestís amb la samarreta al Madrid?
3: Home, ja estaria, ja tindria,
1: què farien?
3: Ja estaria en la campanya.
1: Tindrien un Cristo entre Mbappé i Rodri per la pilota d'or.
3: Bueno,
1: tindrien un Cristo.
3: Per Rodri, no
0: sí, però des del punt de vista
1: en canvi, que el Barça,
0: club,
1: que ha dit?
0: No hi hauria dubtes.
1: No?
0: Des del punt de vista del club del Real Madrid no hi hauria dubtes. Tenim el capità de la selecció espanyola que acaba de guanyar un Mundial.
1: Bueno, ja, però l'altre té el seu, el seu ego.
0: L'altre que se'n vagi a dormir, que porta dos anys sense guanyar res, saps què vull dir-te?
1: No, no, aquí el Barça, ha dit Lamine i Rodri ho va acceptar. Crec que l'entrevista que li vas fer, no?
0: Sí,
1: ho diu.
0: Sí,
1: no,
0: sí, i a la de Mundo Deportivo també ho diu. De dir, escolta, més lícit trobar... Vull dir, jo sí que deixa molt clara la seva opinió. Ell diu, jo crec que la pilota d'or l'hauria de guanyar un espanyol perquè guanyar un Mundial és molt complicat. Clar. Dit això, és lícit que dins d'aquest univers el Barça tria Lamine perquè porta aquí molts més anys que jo, i l'any passat doncs Rodri no estava aquí. I després també està el rerefons aquest de que l'any passat doncs Lamine va estar a les portes de guanyar-lo, i hi ha qui considera que se l'hauria pogut donar una mica més de suport públic, i per això aquest any veus a tothom molt endollat amb Lamine. L'any passat això no va passar.
1: No, perquè hi havia Rafinha, Pedri...
0: Estava com el vot més diluït, no? Sí. I aquest any és com, triem a Lamine l'any passat va quedar això de guanyar-lo per darrere de Dembélé, i triem entre tots el nostre candidat, que és el millor futbolista català.
4: Que deia el premi, o sigui, quina credibilitat té un premi que deixa fora de 30... No t'has dit dintre del top 5 o top 10? A Pedri i a Rafinha. És que clar, dels 30 deixes aquests dos tios fora. Vull dir, quina credibilitat té aquest premi.
3: Com diu Franci Flick, que s'acabi ràpid.
2: I hi ha futbolistes, además, que és surrealismo puro. De acuerdo a Quiñones, por ejemplo, que està jugando en Aràbia Saudí.
1: I Sadio Mané.
2: O Bruno Fernández en el Manchester United. Es decir, o sea, es una lista que tiene ciertos nombres que son muy surrealistas.
1: A la llista hi ha Mbappé, i avui el diari ja s'ha publicat l'entrevista completa que li han fet. Ahir només van tirar el tastet de la seva versió sobre el que va passar amb les samarretes de suport a Ceuta, i avui, Miquel Agut, has estat mirant aquesta entrevista.
3: Sí, el diari és que té que el dirigeix el senyor José Félix Capota, li dona Mbappé, li dona l'entrevista.
0: A qui votarà?
1: Espera't. El que sentiràs ara és mel de Romer, ja ho veuràs.
9: Sí, com diria Jessamí Caramés, sí, sí. Meleta de Romer. Brutal,
1: Brutal,
9: sí, sí. A veure, gairebé mitja hora d'entrevista, cafè per molt cafeters, demanaré un sobresou per la mitja hora que he hagut de sentir aquest vespre, un candidat a la pilota d'or i el periodista espanyol que vota la pilota d'or. Amics per sempre.
21: Puede ser un buen año, yo lo he dicho, pero después no depende de mí. Yo pienso que yo, mi objetivo es siempre ayudar a mi compañero, hacer mi máximo y convencer a la gente que vota, porque al final es gente como tú que votan, ¿no? Sí.
22: Así es.
21: Sí. Entonces, yo, mi trabajo se limite a convencer a la gente que vota.
3: Es un escándalo, ¿no?
9: ¿Tú creus que l'ha convençut?
2: Ja li ha demanat el vot. És tremendo. És tremendo.
3: Això és com l'àrbit abans del partit, que està, se'ls veu al túnel de vestidors abraçant-se amb el just del Madrid. I, com estàs? Fent-li així cara a Antoni. És el mateix.
1: Jo quiero convencer a la gente que vota como tú. I li ha picat l'ullet. És que només li ha faltat això.
9: No. De fet, hi ha hagut un moment en què han jugat entre l'un i l'altre, i Mbappé li ha jugat com a fer-li una pregunta, i li ha agafat les notes al periodista, com fent ell que era el qui preguntava. Bé, molta complicitat.
1: Aquí li donarà 15 punts José Félix Díaz.
4: A la min.
9: Doncs...
3: Oye, ¿sabes qué? Ya votaré yo.
5: Dame
3: el paper, bueno, ya te pongo aquí.
5: Yo te lo relleno.
1: Mbappé quinte, la min uno. Li posa l'últim.
9: No, total, serà lo mismo, vull dir que al final... En fi, clar, també, no sé si la gent que organitza la pilota d'or i tot plegat, perquè el vot és secret, tot això, si ho veuran gairebé o no, perquè...
3: Quina pantomima.
9: Sí, però perquè, vull dir, això realment és no amagar-se absolutament de res abans del premi. Però bé, en tot cas, Mbappé ha posat en valor els premis individuals i després ho ha maquillat una mica pensant més en col·lectiu. Diu que ell només vol fer feliç el madridisme.
21: Yo pienso que más que para mí, yo quiero que el Balón de Oro vuelva en el Real Madrid. Es el mejor club del mundo, que vuelva al Bernabéu, que vuelva a los madridistas, que vuelva a toda esta persona para dar ilusión a esta gente que merece más que todo el mundo la ilusión. Ser jugador del Real Madrid es pelear por todos los premios.
22: y entonces el Balón de Oro es un premio y voy a pelear por intentar traerlo de vuelta a Real Madrid.
1: Hi ha una cançó meravellosa que és Sombra aquí, sombra allà, maquilla-te, saps? Una mica això. No,
3: aquí hauria d'haver posat...
1: Anar maquillant el seu discurs de l'altre dia.
3: Hauria d'haver posat aquells efectes de rixes enllaunades, saps? Quan hi ha... Ah. Ja,
9: en algun moment he estat tentat de posar bombolles d'espà, però al final no ho he fet. Però bé, en tot cas, aquesta és la segona resposta interessant sobre la pilota d'or. Li han demanat si posava nom i cognom als rivals, perquè, per exemple, Lamine va dir que ell creia que ell i Mbappé eren els millors i que havia d'estar entre ells dos, i entre ells dos s'ho havia de quedar Lamine. I avui, quan li han preguntat per noms propis, Mbappé no n'ha posat. I quan la pregunta ha estat sobre Lamine, la resposta ha estat més aviat política.
22: No, yo pienso que es un jugador de gran talento, y tengo la sensación que va a tener una gran carrera. Yo le deseo el mejor y para él, para su familia y su gente.
9: Doncs això és el que ha dit.
3: Com vulguem dir, ja li tocarà més endavant, saps?
0: Però quin visionari, tindrà una gran carrera. Ara mateix no està fotent res, Lamine.
9: No. Us he estalviat els talls de veu en què parlava de les èpiques nits europees al Bernabéu i tot aquest tipus de coses, de res, perquè jo crec que no us interessaria gaire. Per acabar, doncs també floretes al seu nou entrenador, que, pareu l'orella, és només al principi del tall.
1: L'ha batejat.
9: Sí, gairebé l'ha batejat cerveserament, fins i tot.
22: Con el míster, con el Mau, es algo diferente. Una de las personas más inteligentes que yo vi en mi vida. Sabe cómo manejar, sabe cómo... Es un líder. Yo lo sabía antes que llegue que él estaba especial, pero cuando tú lo ves todos los días, tú ves que es una persona muy especial y un entrenador de leyenda que ha marcado su tiempo y que va a seguir marcando su tiempo con nosotros, seguro.
1: Mau,
9: Mau, 5 estrelles,
3: No, de llenya.
9: De llenya sí que ho era.
1: No sigueu dolents, home, tots ens equivoquem a vegades.
3: Però dic de llenya.
9: De llenya ho ha dit.
3: No donava llenya, el Madrid de Mourinho.
1: Sí que donava, sí que donava.
3: Pepe, Arbeló, el Torcé Bortas, Alonso...
9: I la que donarà.
1: Bé...
3: Carballo, aquell, mare meva.
1: Que no sé què en penseu... A vegades fa una mica de vergonyeta aliena, no? Voler guanyar a tota costa un premi així, no? Amb aquest tipus de declaracions o amb els que va fer l'altre dia.
2: Però ja és tot la dinàmica que estamos teniendo las últimas semanas con el Balón de Oro.
1: Perdona un moment, Paco, perdona un moment. És que va haver-hi molt debat sobre si Lamine hauria d'haver dit, no hauria d'haver dit. És que el to és tan diferent, el to. Un és forçat, un és amb maquillatge, que ja ho veus, que no, sí, jo, però no, feliz al madridismo. I Lamine, l'únic que va fer... Valdano li va fer una pregunta i ell va dir jo creo que somos los mejores del mundo, que potser no s'ho ha de dir ell, però és que és la veritat. Lamine i Mbappé són els més desequilibrants del món ara mateix. Potser posaria Harry Kane aquí al podi. I després va dir, i creo que este año me lo merezco más yo, porque he ganado más títulos. No va dir res de l'altre món, Lamine, per mi.
0: Però és que a mi em sembla bé que els jugadors diguin el que pensen. Si ell creu que ha fet un gran any i que... Quin problema tenim amb que la gent surti i digui el que pensi? Que venim de Leo Messi, que no li calia obrir la boca perquè tothom ho sabia, no? Vull dir, és com Messi, no hi havia cap mena de dubte, però és que Lamine Yamal no és Messi. Lamine Yamal és Lamine, i és un futbolista que és extrovertit, és descarat dins i fora del camp, i diu el que pensa. I ja està, i et podrà agradar més o menys, però és el seu estil i és el que ell ha triat ser. I Mbappé, doncs és que no sé ben bé, encara no entès a què s'agafa per dir que ell ha de guanyar
1: gols,
0: la pilota.
1: L'altre dia t'ho va dir.
0: A mi em sembla molt individualista tot
9: millor,
0: això.
9: No? Millor màxim golejador de la història
1: dels Mundials. Dels mundials també, un més que Messi. 22,
9: que de fet això li va comprar Thierry Henry, tinc entès, aquesta setmana. Sí, no sé si per una vena patriòtica o perquè realment ho pensa així, però això s'agafa ell, Mbappé, per justificar la seva candidatura a la
0: pilota d'or. Però és que la teva candidatura, recordàveu abans quins són els, no, els criteris per guanyar la pilota d'or, i hi ha un que és clar de títols, que és el més objectiu de tots els que hi ha, i tu no n'has guanyat cap. Zero.
2: Bueno, y cuando Messi ganaba todos los balones de oro, siempre ganaba títulos.
0: Clar,
2: también,
0: sempre.
2: Dicho esto, a mí es un premio que me da mucha pereza, y no desde ahora, sino desde hace muchísimos años. Siempre lo he visto sin sentido que en un deporte colectivo se tenga que premiar a un único futbolista, porque yo creo que potencia sobre todo el ego. Y puede ser pernicioso porque nos estamos encontrando en con futbolistas que están buscando mucho, mucho, mucho su propio beneficio. Yo incluso diría que ayer hay un momento en que Lamine intenta hacer su propio partido, que está obcecado en meter su gol, en hacer la gran jugada...
1: Però Paco, amb 5-2 no em sembla malament. Vull dir, mentre pensi primer en l'equip i després amb el partit decidit
2: però
1: ho intenti...
2: Jo creo, no es una crítica a Lamine, es que yo creo que los futbolistas también no son ajenos a todo esto y se les está comiendo mucho la cabeza con este premio y es normal obsesionarse, es muy normal. Pues por eso yo creo que no les hace ningún bien y yo creo que ayer, hasta que Lamine no marca ese gol, no se siente liberado, que era un día para estar todos alegres porque fue un partido tremendo, bonito de ver, bello, pero Lamine no estaba contento hasta que no marcó el gol y yo creo que eso tiene mucho que ver con esa presión que se le está poniendo encima con ganar el Balón de Oro. No pasa nada y ya llegará porque es el mejor futbolista del mundo y lo será los próximos años. Pero basar todo el éxito de un futbolista en conseguir esa maldita pelota dorada me parece un sinsentido.
3: Estic d'acord amb tu, amb el Paco. I a més, també ahir era un dia per descansar, per tenir una rotació de minuts. Amb el marcador com estava, no els va tenir. Però escolta, pues l'entrenador sabrà si els necessita, potser no els necessita.
4: Va a descansar però, ja però no? Diumenge contra el Llevant.
1: El canvia, sí.
4: El va canviar sí, diumenge.
3: Quanta estona?
4: No, el va canviar 60 i pico.
0: 60 i poc. Sí.
4: Més de 20 minuts.
1: Però porta molta tralla, és veritat.
2: Però ja va, va canviar els goles.
4: Sí. Jo també crec que...
0: No, i que és l'únic dels mundialistes que no ha rotat. Vull dir, al principi tots Cubarsí, no? Un parell de partits sense jugar, Pedri, etc. I de cop i volta Lamine...
4: I descansa el dia de l'Ens, que també el canvia al minut 60
1: i el de les cares.
4: I l'altre dia que també el canviava més o menys al mateix minut.
1: Però la resta ho ha jugat. Jo estic amb el Poquica.
4: S'ha estalviat 20 i pico minuts aquests dos partits.
1: Ara anirem a Espanya i haurà de jugar. Jo estic amb el Poquica, era un partit per dir, va, 20 minuts menys. No?
3: I després una altra cosa que ha dit el Paco. L'energia. L'energia que es destina a això. Jo, hi ha molta...
1: Mental, vols dir?
3: Sí, clar. És veritat. Escolta, i això quin perjudici té? Bueno, no ho sé si té perjudici o no, però hi ha una, jo em quedo amb una frase de Luis Enrique. Luis Enrique deia... Jo em preocupo, destino energia a aquelles coses que jo puc controlar, que nosaltres podem controlar. Les coses, perquè la resposta era referent als arbitratges, però l'extrapolo i ho aplico aquí també. És una cosa que no podem controlar, perquè són vots del Félix Díaz, del senyor de França, del senyor d'Anglaterra, etc. Per tant, dedicar la quantitat d'energia que es dedica a això, jo penso que no és beneficiós. Potser no té cap perjudici, potser no. Jo intueixo que sí. Potser no en té, però beneficiós tampoc és.
1: Avui, per cert...
3: I els premis, perdona, amb el que heu dit del poc valor que tenen, coincideixo plenament. Va deixar de tenir tot valor, aquest premi, l'any que va guanyar Cannavaro per davant de Ronaldinho.
1: 2006.
3: Brutal.
1: Pel Mundial.
3: I el 2013, que un altre jugador del mateix equip que Mbappé, amb els mateixos títols aquella temporada que Mbappé, munta un pollastre, perquè el president de la FIFA en aquell moment, Sepp Blatter, va elogiar públicament Leo Messi.
1: No, i li va fer una mofa, no? Què li va fer?
3: Va dir que era com un militar, que Messi era un ballarí, sí. Messi era un ballarí, i Cristiano era un militar. I va fer pom, pom, pom, va fer gestos. Això, però, va generar una... Va ofendre tota Espanya, ofesa pel Sepp Blatter. Què van fer? Van aturar les votacions i van allargar el període de votacions perquè entrés la repesca del Mundial, la repesca,
1: novembre,
3: que ja t'està dient
1: novembre,
3: que l'equip que va guanyar no havia entrat al Mundial, ja t'està dient com havia sigut el seu any, almenys en la faceta de seleccions, i tot el que guanya un individu que no hauria de tenir més d'una pilota d'or quan era més jovenet, que és una vergonya que li restés pilotes d'or a Messi en tota l'època que els va restar, i va guanyar aquella pilota d'or sense haver guanyat absolutament res.
1: Sí, em va agradar
3: absolutament res, zero.
1: En aquest sentit, em va agradar molt la reflexió del dilluns del Bernabéu, que deia, diu, és curiós perquè el 2010 els periodistes de Madrid, la majoria de periodistes de Madrid deien, no, Mundial d'Espanya, tiene que ganar-la un espanyol.
3: Sí.
1: Per què? Perquè no volien que la guanyés Messi ni en pintura. I ara, en canvi... no segueixen aquesta lògica.
3: No.
1: És Mundial d'Espanya, bueno, si n'agrada un espanyol bien, però, hombre, Mbappé, ojo lo que ha hecho Mbappé. Llavors, no segueixen aquesta lògica perquè i m'agrada doncs molt.
0: Perquè
1: no la volen que la guanyi la Minya Mal
0: que,
1: o Rodri.
0: No, perquè la majoria són
2: d'on són. Ojo con esto, eh? Ojo con esto porque desde hace tres días... un sector bastante amplio del madridismo le ha puesto la cruz a Mbappé y va a costar que se la quiten, ¿eh? Ojo con esto.
1: ¿Sí? ¿Tú crees que, y aquesta entrevista de l'As no ho maquilla una mica?
2: Yo creo que para algunas personas el sentimiento de territorialidad de España va muy por encima de la dimensión futbolística.
3: Sí, però igual,
2: y eso lo vamos a ver, ¿eh?
3: Però igual pels votants internacionals el, el beneficia.
2: Sí, sí, sí, eso sí, porque yo creo que al final vendría a ser un poco adalid de la libertad de expresión y de que en contra del discurso de su propio club. Yo creo que eso también es significativo. Yo creo que eso a mucha gente también le puede ayudar a la hora de decir su voto. Pero para el madridismo, que es lo que estábamos hablando...
1: Bueno, ultrasura y
2: yo creo que, creo que hay un... Y leyendo además la prensa de Madrid estos días y demás... que se le ha puesto la cruz i va ser difícil,
1: Heu llegit que Florentino Pérez anirà amb, amb Pirri, que va néixer a Ceuta, i amb Botragueño a Ceuta per intentar calmar una mica els ànims?
9: No, sobre Mbappé una cosa, que és que ell, per exemple, davant de les últimes eleccions generals de França, en què hi havia l'amenaça de la victòria de l'extrema dreta, ell, com altres jugadors de l'equip francès, va públicament manifestar-se contra l'extrema dreta. Vull dir que és algú que quan té una ideologia i una opinió formada, ell la defensa i la manté, i en aquest cas ell no estava d'acord amb aquella samarreta, i per tant el que va fer va ser actuar en conseqüència, com ha fet en altres ocasions en la seva carrera, sense amagar-se de les conviccions que té i que l'acompanyen més enllà de ser futbolista. I d'altra banda és evident que la figura de Rodri cucurella perquè no poden, perquè clar, no està tan important.
1: No està a la llista, clar, dels 30.
9: No, clar, evidentment, i serà el millor lateral esquerre del món, després serà el millor extrem esquerre, després serà el millor esquerre de la història del futbol. Però, al final es tracta de, si poguessin casar Rodri amb la pilota d'or i el Madrid, seria perfecte.
3: Clar,
9: perquè sí. Aquí hi hauria el Madrid, Espanya i la pilota d'or. I escolta'm, llavors seria collonut, ja aquí no hi hauria res a dir.
4: Madrileny.
9: Clar, però, no, clar, a més a més això...
1: Castizo.
9: Clar, perquè és que avui hi ha hagut una pregunta de José Félix Díaz a Mbappé, gairebé com demanant perdó per la superioritat d'Espanya contra França al Mundial, d'alguna manera, no? Perquè...
3: Són tremendos.
9: No era allò de parlar-ne com amb la boca plena i una mica... No li passaràs la mà per la cara i li diràs què? Quin banyet era, no? Però vull dir... No, era una mica allò amb peus de plom, doncs perquè, a banda de tenir l'interlocutor que tenia davant, doncs estem parlant de la composició de la selecció espanyola de la qual estem parlant i de la campanya per la pilota d'or d'Mbappé de la qual estem parlant.
1: És boníssim la imatge que s'ha filtrat avui del túnel de vestidors del Martínez Valero en què Mbappé intenta apartar una persona de l'staff que portava les samarretes en suport a Ceuta, com dient, marxa d'aquí, que no ho veiem clar. I Valverde, sembla que és Valverde com a capità, diu, sí, lo hacemos, las llevamos. I llavors se les posen i és quan se les arremanguen. Però vull dir que va haver-hi discussió fins a 30 segons abans de saltar la gespa del Martínez Valero. I al final va passar el que va passar i tot l'enrenou que hi ha hagut. Bé, mira, per anar rematant la tertúlia, avui hem tingut un altre tastet de l'entrevista que s'emet demà, oi, Clara? S'emet demà Universo Valdano.
5: Sí, l'altre dia vam escoltar precisament la resposta aquesta que comentàvem ara sobre la pilota d'or, el que hem dit, que se la mereixia ell per davant de Mbappé. Avui tenim un fragment de Lamine parlant del racisme que pateix en alguns camps de futbol. El més conegut, més comentat de tots, sens dubte, va ser el que va viure el Santiago Bernabéu.
8: Sí, mil veces. Yo creo que la gente indirectamente es racista contigo, pero a lo mejor no se dan cuenta. O sea, hay muchos comentarios, muchas veces, muchas miradas que son racistas y no se dan cuenta. También yo he salido de un sitio donde no es que esté asumido, porque lo que está mal nunca se puede asumir, pero no te molesta. Por ejemplo, el típico vídeo que salió en el Bernabéu, que nos extiende toda milla Rafinha, la gente sorprendía de mi reacción. Entonces, yo creo que esa persona me llame negro, no me va a molestar en nada. Soy negro, no soy de ningún color. Otra cosa es que esté bien o esté mal, porque me lo hice de forma para ofenderme, claro. Entonces está mal,
10: pero lo que no voy a hacer yo es estar jugando un partido, él ha pagado la entrada para verme y yo enfadarme porque se me ha faltado el respeto.
1: A diferència de Vinícius, per exemple, no? Està bé l'actitud de Lamine Yamal i és lamentable l'actitud dels aficionats que van fer això al Bernabéu i en d'altres camps, sens dubte. Demà, s'estrena a les 9, aquest documental, Universo Valdano, amb Lamine Yamal. I, encara en clau Barça, compte que avui hem sabut que hi haurà un altre convocat en aquesta aturada per seleccions.
5: L'un dels homes del partit d'ahir, Adeyemi, que ha tornat a una convocatòria de la selecció alemanya, és la primera que fa Jürgen Klopp, i abans que comentàvem això de... són 4 partits, molts entrenaments, Klopp ha fet... una convocatòria de 44 futbolistes, 22 per 2 partits, que són contra Països Baixos i Grècia, que en aquesta llista hi ha Ter Stegen, el que s'ha dit a l'Ajax, i l'altra meitat jugarà contra Grècia també i contra Sèrbia, que és el cas d'Adeyemi, que no juga amb la selecció alemanya des de l'octubre de l'any passat. Per tant, gairebé un any sense estar convocat i Jürgen Klopp que li dona aquesta oportunitat. Que, per cert, ara que parlàvem també d'ultradreta, etcètera, reflexió de Jürgen Klopp en la seva primera roda de premsa un cop ha anunciat la primera convocatòria, parlant sobre les eleccions que va haver-hi fa uns dies a Alemanya en què l'ultradreta també està pujant.
11: Han passat una sèrie de coses increïbles últimament. Es van celebrar unes eleccions amb uns resultats que a alguns els semblarà bé, però que van deixar molts pensant, Déu meu, què està passant? M'agradaria recuperar la bandera per mi o per nosaltres, si sóc sincer. Vull que quan l'onegis ningú pensi què hi ha de dolent amb tu, sinó que simplement la gent senti que ets feliç i que ets conscient de la sort d'on vas néixer, créixer, et vas mudar, o com sigui que vas arribar a aquest meravellós país. M'encantaria tenir això.
12: Das hätte ich schon ganz gerne.
1: Bravo. Em cau molt bé i me n'alegro que no hagi anat al Madrid, perquè així em continua caient encara més bé.
3: Escolta, però aquests partits són, són de Nations League?
1: Nations. Sí. Són 6 jornades i se'n juguen 4 ara.
3: Quin malson.
1: I 2 a l'aturada de novembre. I llavors ja passarem als quarts de final, que juguen al març, i a la Final Four, que juga al juny. T'acabo de resumir totes les aturades de seleccions d'aquesta temporada. Val? 4 partits ara, 2 al novembre de fase de grups, a l'aturada del març hi ha els quarts de final, que són anada i tornada, i al juny hi ha la Final Four, els que es classifiquin, i si no, els altres jugaran
4: amistosos. Al març aquest, que l'última Nations League, recordeu que crec que és contra Països Baixos, sí, que Espanya juga a la pròrroga,
1: sí,
4: crec que és a Mestalla.
5: Penals, de fet.
4: Meravellós, no?, que al mes de març, allò, la temporada, allò, calenteta, calenteta, jugar-se una pròrroga extra... Doncs,
3: molt bé, molt,
4: això,
3: molt
4: això,
3: adient,
4: això
3: molt
4: pot passar, puc ir al mes de març.
0: Però no li diguis.
3: M'has alegrat la nit.
0: No li diguis. que...
5: Recordes, no?, que Rafinha se'n va a Austràlia a jugar, no?, molts partits tan amistosos
1: amb
5: allà.
1: Amb el Brasil, sí,
5: també...
1: sí, sí.
5: Has
1: dit 44 convocats per Alemanya, I em farà servir 22 per 2 partits i 22 per 2 partits.
5: Meitat.
3: Bueno, està bé.
1: Increïble.
5: Està bé, no? S'estrena, vol provar també a veure què té i triar bé, no? I a més això...
0: I no carregues els teus jugadors.
5: Exacte, és una visió també d'ajudar els clubs.
1: De fet, dijous que ve, a aquesta hora, s'haurà jugat un Xavi contra Klopp, perquè el primer partit de seleccions és un Països Baixos Alemanya a l'Amsterdam Arena.
3: El dia 25.
1: 24, sí, el dia 24. Bé, per acabar, atenció, tenim horaris de la Supercopa d'Espanya del mes de febrer.
5: Que juga
1: Estambul. Increïble, sí, increïble.
5: Sí. Aquest any, semifinal Barça-Atlètic de Madrid, dimarts 2 a les 8 hora peninsular, 10 hora local, a l'estadi del Fenerbahçe. L'endemà dia 3, Real Madrid-Real Societat, mateixa hora, al Tupres Stadium, que és el del Besiktas, i la gran final aquest any serà en dissabte, en un diumenge, dissabte dia 6, mateixa hora també, a l'Ali Samillé, al camp del Galatasaray, que el Barça, recordem, visita el proper 13 d'octubre en partit de Champions.
1: Per tant, 2 de febrer, dimarts 2 de febrer, Barça-Atlético a Turquia. Us ho dic perquè si voleu plantejar-vos anar a la Supercopa i agafar-vos el viatge, com a mínim ja sabem el dia, l'hora en què jugarà el Barça. I l'última, del Barça femení, l'última notícia d'avui, que recupera una jugadora molt important.
5: Clara Serra Jordi, que recordem va lesionar-se el radi dret durant la concentració d'aquest estiu amb la selecció espanyola sub-20 per preparar el Mundial que s'està disputant actualment. El club va explicar que estaria 6 setmanes de baixa, ha aconseguit retallar-ho perquè ha passat un mes des d'aquell comunicat. Pere Romeu ha avançat aquest matí que tenia números d'entrar a la convocatòria del partit de demà contra l'Alavés i així ha estat. Continuen de baixa, van estant Paredes, Aitana i Alexandri. No hi és tampoc a la llista Catacoy per decisió tècnica. La portera es quedarà entrenant a la Ciutat Esportiva. Recordem que dimecres el Barça ja debuta a la Champions per defensar el títol contra el París FC. Per cert, demà es tanca el mercat de fitxatges i Pere Romeu ja va dir públicament que vol una lateral. Arribarà algú?
23: El futbol mai se sap i sempre passen coses, algunes previstes, algunes imprevistes, però sí, fins que no es tanqui de tot el mercat no podrem fer l'oració. Ja sabeu, la meva opinió és una opinió que no expreso aquí de forma unilateral, sinó que l'expreso al club, que l'expreso a la direcció esportiva, i tots anem alineats a intentar que això succeeixi, i si no succeeix, ja heu vist que hi haurà gent totalment preparada per tirar endavant.
1: Estava en una ferreteria, sí, estava... llimant...
5: A la ciutat esportiva estan fent...
1: Llimant ganivets.
5: Estan fent obres a la ciutat esportiva.
1: Hòstia, doncs foteu a la roda premsa a un altre lloc.
5: Sempre ho fan allà al costat del camp d'entrenament, la prèvia dels partits és allà 7 minutets de Pere Romeu, dempeus, tenint els mitjans. Demà es tanca aquest mercat. Si no arriba ningú, que pot passar, també ha demanat que el més lògic és que alguna de les jugadores del filial tingui fitxa del primer equip, perquè si no són molts malabars. L'altre dia ja vam veure moltes convocades, demà també jugadores del filial, i clar, hi ha un límit, per tant també s'ha de vigilar aquestes coses.
1: Setmana que ve, dimecres, debut a la Champions, no?
5: Sí, contra el París, el Johan Cruyff, en directe a RAC+1.
1: París Futbol Club, no PSG, no?
5: Exacte.
1: El París Futbol Club, val. Dimecres que ve a 3 de 7 de la tarda, eh?
5: No, bueno, a les 9.
1: És a les 9 aquest?
5: Sí, sí, val. A les 9.
1: Dimecres que ve a les 9, a Barça-París, primer partit de la Champions, val. Us deixaré marxar, però atenció, és que és increïble el que està passant. L'as demà obre amb Mbappé. La que acabem de sentir. El Marc ha fet una entrevista exclusiva a Harry Kane demà.
2: Vaya,
1: i diu, sí que és... no me gusta hablar de mí, los 73 goles que he marcado hablan por sí solos. La máquina del Bayern y de Inglaterra cotiza al alza en la cerrada pelea por ganar el Balón de Oro. La temporada pasada fue de largo, la mejor de mi vida, ha dit Harry Kane en portada al diari Marca.
4: Això vol dir que el Marca fa campanya per Harry Kane.
2: Això és la guerra.
4: Aquesta no me l'esperava, eh?
1: Increïble.
4: Aquesta no me l'esperava, eh?
0: Aquesta no l'hem vist venir.
1: Bueno, s'hauran emprenyat perquè l'Asa té Mbappé.
3: Us haig de dir que jo estic en la línia Harry Kane. Les campanyes, a més, ho vaig dir. He passat de puntetes perquè, clar, hauria de criticar la Minyamal, també.
0: Però escolta'm, això és una campanya.
3: Però fa una setmana... Però està dient... Què? Torna'm a repetir la frase, per favor.
1: No me gusta hablar de mi, mis 73 goles hablan por sí solos.
3: Ja està.
4: És una campanya indirecta, no? No me gusta hablar de mi, però he metido 73 goles.
3: Però estic amb aquesta línia.
1: Mbappé s'ha agafat els gols i en Kane en va fer més. Per tant, hauria d'estar per sobre, Kane.
3: Però jo no m'agrada parlar de mi. Si a mi, jo crec que la minya mal va estar impecable en la roda de premsa del dia posterior d'Mbappé. Després cau a la trampa del Valdano, que cau a la trampa, que cau a la trampa del madridisme. I també, aleshores, sí, merezco jo. Pues no, les campanyes aquestes, jo crec que les fan els que les necessiten. I si tu al camp demostres que ets el millor, no les necessites.
1: Ens seguirem parlant la setmana que ve. No, gràcies.
5: Anava a dir, quina cara se li deu quedar a Harry Kane quan li diuen, mira, escolta, que et faran una entrevista des d'un mitjà de Madrid, d'Espanya, per presentar la teva candidatura a la Pilota d'Or.
1: Clar, clar. No, ella ha dit, gràcies per l'assistència, espera que faig un altre gol. 74, 74, avui. Paco Cabezas, Anaïs Martí i Joan Poqui, gràcies.
0: Bona nit.
1: Una abraçada. Adéu, Pintanel, Clara.
0: Adéu.
1: Una pausa i entrem a la recta final del Tu Diràs amb Nicola Provítola, avui protagonista a l'última possessió, el jugador argentí que ha deixat el Barça i ha fitxat per la penya a la prèvia de la Supercopa CB.
13: Tu Diràs, amb Aleix Pariser.
14: Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
15: El 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
16: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
24: RAC1 presenta Via Lliure, amb Xavi Bundó en directe des del Centre d'Art Ametller a Barcelona per presentar Dalí Boulevard Cibernètic. El dissabte 19 de setembre, a partir de les 11, una edició especial del Via Lliure per descobrir el Dalí més visionari.
25: Eureka!
26: Al Dalí Boulevard Cibernètic farem un recorregut de 1.200 metres quadrats a través de peces de col·lecció úniques, realitat virtual en format metavers, una sala immersiva espectacular i sales interactives.
24: El dissabte 19 de setembre, a partir de les 11, Via Lliure, amb Xavi Bundó en directe des del Dalí Boulevard Cibernètic al Centre d'Art Ametller a Barcelona.
26: Si voleu saber què heu de fer per venir de públic, escolteu el Via Lliure. Yeah.
6: RAC 1. Tots som un milió.
7: Renault.
17: Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
18: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
6: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
19: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
6: Us hi esperem.
20: Mira, ja ve, recta final.
25: Mora
6: de
25: Déu.
6: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
27: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
28: Un autèntic bochorno.
19: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
6: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
19: Amb la col·laboració de Frit Ravi, Grup de Palol, Coca-Cola i Vicenç Esport.
6: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Tu diràs, amb Aleix Pariser.
1: 12 i 37. De seguida, Nicola Provítola en una última possessió especial avui amb el Dani Aguilar. Abans us recordo que si esteu pensant en canviar de cotxe, pareu atenció, eh? Hyundai Link Motor estrena nou concessionari a Barcelona, al costat de la Fira de Gran Via de l'Hospitalet. Hi trobareu tota la gamma Hyundai, servei oficial de postvenda i ofertes exclusives d'obertura. Passeu ja pel carrer de la Botànica, número 57, i descobriu tot el que us ofereix la nova Hyundai de Barcelona. Hyundai Link Motor. Abans de fer la prèvia de l'Espanyol Elx, demà nova jornada de Lliga amb aquest partit de l'Espanyol a l'RCD Stadium, tens un document relacionat amb la pilota d'or i amb l'entrevista d'Mbappé a l'AS.
9: Correcte. El periodista que l'ha entrevistat, José Félix Díaz, director del diari AS, ha estat un dels protagonistes del programa de la cadena SER El Larguero ara fa uns minuts, i allà ha explicat que tot i la sintonia que ha exhibit amb Mbappé a la conversa, encara no ha decidit qui votarà, perquè diu que té fins al dia 28 de marge per votar a la pilota d'or el seu guanyador.
29: He hecho alguna lista que otra de posibles candidatos, ¿no? Y entonces ves pros y contras de uno y otros. No lo tengo decidido. No lo tengo decidido porque no me he plantado delante del ordenador, no he abierto la plataforma. A lo mejor ya luego me sale solo, ¿no? A lo mejor mi subconsciente dice uno, pero luego... Pero a lo mejor yo también te digo que a veces votas hoy un día, votas a unos y a lo mejor entre unos días votas a otros.
1: Bueno, doncs a veure si es decideix aviat, perquè li queden 10 o 15 dies, eh? Per fer
9: sí, suposo que molta gent haurà pensat, i ell el primer, que arran de l'entrevista ha semblat que algú que pot votar aquesta pilota d'or ha estat molt proper a un dels candidats, i potser aquesta resposta li ha anat bé una mica per marcar distàncies.
1: A tot això, com dèiem, demà comença la setena jornada de Lliga amb un Espanyol Elx. Si guanyen els blanquiblaus, se n'aniran a l'aturada amb 10 punts i en zona europea, eh?
9: Sí, perquè l'Espanyol, de fet, ara és vuitè amb 7 punts, l'Elx és cué amb només dos, l'equip espanyolista que ve de perdre el camp del Rayo, recordem-ho, després d'una mala primera part, ja ho va dir Manolo González, que diu que vol la reacció de l'equip i que espera demà veure-la a la gespa, però que ningú no pensi que l'Elx ho posarà fàcil.
30: Que en campo el Racing se puso 3-0, casi empata, el otro día se pone con el Madrid 0-2, consigue empatar el partido al Madrid. Es un partido difícil, es un partido complicado, es un partido... que el rival, si se encuentra a gusto y nos encuentra, podemos tener problemas, lógicamente, como con cualquier equipo de la Liga. Y lo que digo siempre, nosotros, sin competir al máximo nivel, sin estar perfectos, nos cuesta mucho ganar los partidos. Por lo tanto, mañana toca eso.
9: Demà no hi serà Omar, sancionat per la vermella contra el Rayo, i li han preguntat a Manolo com el substituiran.
30: Tenim, bueno, Sant Andoni Gorosabel, que avui valorarem si demà pot estar per jugar, per suplir a baixar home. També tenim la situació de Banja, d'Unai, que poden jugar allà, que són dos jugadors que han jugat de lateral. Tocar el dibuix també per sortir amb 4 i atacar i defensar amb 4. Bueno, tenim diverses opcions.
9: Doncs tenen aquestes opcions els tècnics blanquiblaus i veurem què és el que decideixen demà per jugar contra l'Elx, que és el cué i també l'equip més golejat 2 punts de 18 i 16 gols encaixats, ni més ni menys. A l'últim partit, recordem-ho, la derrota a última hora per 2-3 contra el Madrid. El partit a les 9, demà, des de mitja hora abans a RAC1, amb l'Edu de Batlle, el Solsona i companyia, i amb arbitratge de González Esteban, el Vizcaí, que debuta primera aquesta temporada, i amb l'andalús Figueroa Vázquez al VAR.
1: I a segona divisió, el primer català que entrarà en acció és el Girona, aquest dissabte a les 9, que visita el Cádiz.
9: Sí, senyor, el Girona a la zona mitjana amb 7 punts, mentre que el Cádiz encara no ha guanyat cap partit i està en zona de descens amb només 3 punts. Duel entre dos excompanys de la lleva del Mini, Quique Álvarez i Albert Sal. Sense Brian ni Justin, els dos estan lesionats, i sense Abel, que està sancionat, i el dubte és saber si Porto, que ja s'entrena amb l'equip, tornarà a la convocatòria.
2: Estic segur que es posarà a nivell, però que ara igual encara no està, no? Ell, com altres jugadors que hem parlat aquí, pues, és els que ens han de donar aquest pas, aquesta motivació, aquesta exigència que donen aquests jugadors, els jugadors més joves, de saber on estan, de saber l'objectiu que tenim, i crec que és el que ens donarà perquè té aquest caràcter guanyador, no?
9: Un Quique Álvarez, aquí ara sentíem que espera que el caràcter guanyador de Porto acosti l'equip a l'objectiu. Per cert, és l'últim partit abans de l'aturada de seleccions i, de moment, el Girona té 5 internacionals, 3 ucraïnesos, el porter Kravitsov i els davanters Banat i Pichur, a més de Junior, el central titular, i Las, el migcampista. Però encara n'hi podria haver més. Sortirem de dubtes en els dies que venen. Recordo que el Sabadell, l'altre català de segona divisió, rebrà l'Oviedo diumenge a les 2.
1: Ja aturada de seleccions durant 3 setmanes i s'atura la Lliga de Primera, però no la de Segona. Per tant, sortirà molt penalitzat el Girona i d'altres equips que tenen internacionals i que els hauran de cedir amb les seves seleccions. Molt bé, Miquel, gràcies.
9: A disposar.
1: Vinga, fem l'última pausa i ens traslladem radiofònicament a l'Olímpic de Badalona amb el Dani Aguilar per xerrar amb Nico Laprovítola, nou fitxatge de la penya.

0: RAC1 Podcast.
1: Sense filtres. Per segona temporada, Marta Cailà parla amb persones conegudes sobre el que significa conviure amb trastorns mentals.
2: Per exemple, amb el periodista Roger de Gràcia parlarem de com afecta a la teva vida patir fòbia social crònica.
3: No sabia què fer i, a més, no parlava del tema. Jo em pensava que era una persona normal que estava fallant.
1: Tots els dijous, un nou capítol a l'app i al web de RAC1, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
4: Un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Limmotor, ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Limmotor, la nova Hyundai de Barcelona.
5: Salomon estrena casa al cor de Barcelona.
6: Descobreix la nova Salomon Store al carrer dels Arcs 10, a tocar del Portal de l'Àngel. Un espai premium on trobaràs tota la col·lecció de running per trail, gravel i asfalt, i també dissenys d'esport style que marquen tendència a la ciutat.
5: Nova Salomon Store Barcelona, carrer dels Arcs número 10.
7: El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. T'esperem a Movento Sarsa Volkswagen, a Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
8: Ocasión Plus. Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Ben, ben, ben. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
1: RAC 1. Tots som 1.
9: L'última possessió.
10: Avui l'última possessió serà pràcticament un monogràfic de la Supercopa ACB que es disputa aquest cap de setmana a Badalona, al pavelló olímpic, entre el Barça, el València, la Penya i el Baskonia, les semis, Joventut de Badalona-Baskonia i Barça-València, a veure si tenim una final catalana, que seria molt bonic aquí a casa nostra. Evidentment, la viurem intensament amb el Dani Aguilar. Hola, Aguilar.
11: Hola, Aleix. De fet, des de l'escenari d'on es disputarà aquesta Supercopa ACB.
10: Aquí estem, a l'Olímpic de Badalona, en una de les sales annexes, per poder entrevistar un jugador que viurà una competició especial, crec jo, perquè ara juga amb la Penya i abans jugava amb el Barça. És el Nico Laprovítola. Hola, Nico.
12: Hola, què tal? Com estan?
10: Molt bé. I tu, com estàs?
12: Molt bé, molt bé.
10: Sí? Molt bé, molt bé. Així m'agrada. Català l'entens, l'entens. Això sí, l'entrevista la podem fer en català.
12: Sí, sí, entiendo, entiendo, pero bueno, no me animo todavía, no tengo mucho vocabulario, pero bueno, entiendo y... i me gusta que me hablen en català.
10: Perfecte, doncs mira, farem l'entrevista nosaltres en català i tu respon com et sentis més còmode. Com està sent aquest retorn a la Penya? Com estan aquestes primeres setmanes aquí a Badalona?
12: Bueno, te hablo un poco de mis sensaciones. Muy contento, ¿no? Y con muy buena vibra y la verdad que con mucho entusiasmo, ¿no? Veo a la Penya desde que me fui. Entonces es un equipo que sigo, que me gusta, que le tengo cariño, como creo que mucha gente le tiene, ¿no? La Peña tiene algo especial en el básquet y la verdad que nada, creo que el equipo que tenemos también entusiasma, ¿no? Entonces bueno, creo que el retorno es un poco más ruidoso de lo que yo esperaba, pero bueno, hay que vivirlo.
10: ¿Por qué?
12: Bueno, creo que se habla bastante, ¿no? Y también tener la Supercopa, ¿no? Que es un torneo muy importante antes del inicio de la pretemporada. El hecho de jugar con Ricky, de bueno, poder compartir cancha con Ante también. Y bueno, creo que hay mucha gente que nos va a estar mirando.
10: ¿Ha cambiado molt el Joventut de Badalona de la primera etapa ara?
12: Sí.
10: Bueno, tú has cambiado, seguro.
12: Sí.
10: Imagínate al club, ¿no?
12: Sí, todos cambiamos, ¿no? En teoría todos evolucionamos. Estamos a punto de extinguirnos con la IA, pero no pasa nada.
10: Anem pel camí,
12: sí. Vamos a estar bien, vamos a estar bien. Camí.
11: No ets de IA, no ets gaire de IA, no t'agrada gaire.
12: No mucho.
10: En això coincidim bastant.
11: Bien, també.
10: Jo ni amb el Clot ni amb cap altre parlo, de moment. Jo parlo amb gent de carn i ossos.
11: Sí, senyor.
10: No, t'hauries imaginat

0: mai tornar a jugar amb Ricky Rubio?
1: No, pero sí es verdad que es una de las razones por las que he vuelto. Entonces, no es algo que me imaginaba. Hace 7 años cuando jugué en La Peña o en estos últimos años, sí me sentí muy, muy contento de compartir cancha con Ricky en el Barça. Esos pocos meses no terminó de la mejor manera para todos, pero... No era algo que yo tenía en mi cabeza. Sí puede ser que yo tenía en mi cabeza volver a La Peña, ¿no? Y
0: ¿por qué? ¿Porque es un club especial para tú?
1: Sí. Entonces, bueno, que esté Ricky, que esté Ante, que haya gente que estuvo conmigo en mi época en Badalona, todavía dentro del equipo, bueno... hizo tot un poc més fàcil.
0: Et va trucar el Ricky, que dius que va ser clau pel teu retorn. Veu parlar abans de que es fes oficial.
1: Hablamos, sí. Tuvimos una reunión antes de que yo un poco decida. Tenía algunas otras opciones en la mesa, pero bueno, nada, creo que el proyecto que La Peña tenía, el poder hablar con Ricky y ver cómo él estaba implicado en todo lo que es el club, ¿no? En la estructura y demás, bueno, eso, como te digo, hizo todo bastante más fácil.
0: Ara parlem de la Supercopa, de les opcions de La Peña, de com veus aquesta temporada, però per tancar una mica el passat, t'hagués agradat seguir al Barça? ¿Va a haber la opción de que continuessis al Barça o no? ¿O tenías claro que volías marchar?
1: No hubo la opción. Entonces no...
0: No,
1: no hubo la opción.
0: ¿Pero tú te hubieses agradado seguir?
1: A mí me hubiese gustado competir un poco más en Euroliga. Me hubiese gustado. Pero bueno, la verdad que costó un poco pasar de página, pero hoy ya estoy... La verdad que muy, muy feliz con la decisión que tomé y en el lugar en el que estoy.
0: No, ¿estás dolgut amb el Barça o no, per com ha anat el tram final?
1: No, como voy a estar en mala sintonía, si es un club que me dio un montón, ¿no? Por el que pasé muchísimas cosas, experiencias y no soy rencoroso para nada.
0: No.
2: De fet, abans de centrar-nos en aquesta nova etapa, hi ha una cosa que m'encurioseix, que és saber com has viscut tu aquests anys, perquè tu arribes a un Barça molt diferent del que marxes. Tu arribes a un Barça ultracompetitiu, amb Final Four, tu tens títols amb el Barça, Lliga, Copa, i després la cosa varia radicalment, i tu vius aquesta transició. Sé que no és la teva responsabilitat explicar-ho, però com que ets una persona que acostumes a parlar clar, què creus que ha passat o què has viscut tu des de dins perquè passis això?
1: Mira, yo lo que te puedo decir es que yo decidí mantenerme en el Barça más allá de mi contrato porque yo quería, más allá de los cambios de dirigentes o de gente que maneja el club, o más allá de la visión que tenía la dirección deportiva sobre el equipo, yo siempre quería y yo decidía quedarme en el Barça, ¿no? Más allá de tener otras ofertas, oportunidades, yo siempre decidí eso. Entonces, lo que pasaba después, había cosas que podíamos controlar y cosas que no. Pero bueno, es verdad que yo llegué a un Barça top.
2: Ambicioso, ¿no?
1: Top. Era un equipo increíble y me fui con un Barça que no nos costaba mucho competir.
0: 3 anys en blanc porta el Barça, que això és una cosa històricament vista molt poques vegades. Com el veus aquest any des de la distància amb tants canvis? O es fa difícil encara veure aquest nou Barça?
1: No me sé los nombres.
0: Ni nosotros.
2: Jo després de la Lliga Catalana ja, però és la meva feina. Bueno, si jo no els conec malament, exacte.
0: Però jo no me'n sé ni la meitat, no, clar.
1: No, però bueno, és verdad que el club, bueno, decidió cambiar la visión y está bien. Espero y deseo que les pueda ir bien y que los culés puedan disfrutar también.
0: ¿T'agradaría una final, Peña-Barça, aquí a l'Olímpic de Badalona?
1: Sí, muchísimo. ¿Sí? Pero bueno, primero tenemos que jugar muy bien el sábado.
2: De fet, abans de la Supercopa, em deies abans, m'hagués agradat seguir competint una mica més a l'Eurolliga. Van haver-hi opcions, Nico? Perquè a mi realment se'm fa estrany que un jugador amb el que vas demostrar i el que has demostrat tota la teva carrera i a la recta final del curs passat, se'm fa estrany que no hi haguessin opcions d'Eurolliga que tu et poguessin atraure. I em va haver-hi d'opcions d'Eurolliga?
1: A veure, fue una decisión familiar, vale, sobre todo. Entonces, había pocas opciones de Euroliga que me puedan a mí ilusionar, ¿no? Y bueno, no estaban en el momento en el que yo tenía que decidir. Y la verdad que la Peña ha hecho un esfuerzo y yo he hecho un esfuerzo para que podamos estar juntos. Pero la decisión fue meramente familiar.
0: Clar, tu, com has dit abans, tu tenies clar que volies tornar algun dia a la penya, no? Perquè és un club especial per tu, per tot el que t'ha donat fa uns anys, però potser en aquest moment de la teva etapa esportiva potser hauries preferit seguir jugant a l'Eurolliga algun any més i després tornar a la penya. S'ha avançat aquest retorn? No? S'ha avançat aquest retorn, no? Una mica, és aquesta la idea amb la que em quedo?
1: Sí, jo crec que sí. Por cómo terminé la temporada, después de una temporada muy complicada, muy dura, yo me sentía con muchas fuerzas, mucha confianza y yo creo que, bueno, mi nivel es de Euroliga, pero bueno, no había opciones que a mí me motiven, ¿no? Entonces, bueno, ahí uno intenta buscar el porqué de les decisions i aquesta fue una decisió sobretot familiar.
0: Perquè amb la penya, perdona, és impossible arribar a jugar a l'Eurolliga? S'hauria de guanyar a l'ACB?
2: No, independentment que es guanyi a l'ACB, l'Eurolliga és una competició privada tancada en què la penya potser hauria d'anar a Eurocup, guanyar l'Eurocup, llavors sí que hi hauria opció d'anar a Eurolliga, però vaja, a dia d'avui, a més, cap a on va l'Eurolliga, acabés de saber cap a on va, NBA, etcètera, etcètera. Però hi ha una cosa que m'ha fet molta gràcia, que dius, hòstia, he arribat i hi ha molt soroll, no? Ja, la gent es fixa. Venint aquí, t'esperaves o volies potser fins i tot tenir menys soroll, estar més, no sé si dir-li tranquil, però llavors això t'ha com trasbalsat una mica, de que hi hagi tanta gent amb els focus sobre vostre o no?
1: Bueno, o sea, los últimos años, bueno, yo intentaba estar un poco más tranquilo, por las lesiones y un poco porque me costaba un poco estar en ritmo y si bien cuando jugaba yo sentía que jugaba bien y que hacía la diferencia, bueno, estaba bastante tranquilo en cuanto a medios, a redes sociales, a un montón de cosas, ¿no? Hablaba más de café que de básquet, literalmente, pero bueno, la verdad es que bueno, llegar acá y bueno, tener mucha atención otra vez, es mi sensación, ¿eh? A lo mejor para otros no tanto, pero bueno.
0: Digo eso.
1: No es que estoy incómodo, ¿eh?
0: Ya. Es un mes de escribirlo.
1: Lo acepto, claro, y estoy acá con ustedes, sí, como sí, estoy sí. Con otro mañana y sí, sí. Que no tengo problema en hacerlo, pero bueno, es un poco mi sensación.
0: Hablava más de café, perquè per la gent que no ho sàpiga, té dues cafeteries a Barcelona que es diuen Sip Coffee Roaster. ¿Por qué SIP? S-I-P.
1: Bueno, queríamos un nombre fácil, replicable. No queríamos como mezclarnos mucho.
0: No son siglas. No son.
1: No.
0: Es SIP.
1: No. SIP, sí. Es como el significado SIP. De sorbo, ¿no? De.
0: SIP. Ah, vale.
1: Claro. Entonces,
0: pensaba que era el SIP que respondes en WhatsApp a veces. No, como la gente joven, no es eso. Vale. ¿Y por qué café? Veig que portes també tatuat una taza de café.
1: Sí, bueno, este es un poco el método de café que a mí más me agrada, ¿no? Lo hacía con mi hija cuando era pequeña.
0: Sí, ¿quin método es?
1: Es un método de filtrado, un V60, ¿no? Bueno.
0: Amb gra.
1: Claro.
0: Tu li tires el gra, no? I és molt indubitable.
2: Perquè la gent ho entengui, no? És com amb un filtre, li tires l'aigua bullint i llavors allò va filtrant cap a baix amb el cafè molt, va filtrant cap a baix.
1: Sí. Bueno, a mi hija le gusta moler el café conmigo por la mañana, poner el filtro, bueno, tirar el café un poco...
0: Dóna't bé això, aquesta afició pel café. Però a l'Argentina ho feies? O...
1: No, en Argentina tomamos más mate.
0: Mate, clar. Sí.
2: És interessant que un argentí però... es dediqui al cafè.
0: Clar, dona't bé d'aquí.
1: Però no, en Buenos Aires hay muchas cafeterías de especialidad y, bueno, hay mucha gente. Bueno, con mis socios somos todos argentinos y la verdad que un poco ellos también me un poco explotaron esta faceta de cafetero, ¿no? No soy un experto ni nada por el estilo.
0: Pero te agrada aquest café. ¿Verdad?
1: Pero bueno, me gusta estar en contacto, me gusta un poco saber, probar diferentes cosas. Hay muchas variedades y métodos y cosas divertidas para hacer.
0: ¿Fas mate y café a la teva vida?
1: Sí, hoy traje mate acá.
0: O sigui, tu et pots prendre un mate o un café a la teva
1: sí,
0: vida.
1: Sí, sí, depèn del...
0: I per les cafeteries t'hi passes o no com a propietari?
1: Sí, paso.
0: ¿Y qué? Pero de incógnito.
1: No.
0: Para vigilar
1: no.
0: Que ho facin bé.
1: No, los empleados saben. Los empleados saben.
0: ¿Quién soy, no? Sí.
1: Pero...
0: ¿Y pagas? ¿Pagas? Si tú vas a la teva cafetería y demanes un café, ¿pagas o no?
1: No, la mía no, pero... cuando voy a otras cafeterías y demás, sí, pago con gusto y me gusta pedir... A veces lo mejor, ¿no? Intentar per provar. Tomar buenos cafés, sí.
0: Llavors, Sip Coffee Roaster al Raval, n'hi ha una?
1: Una al Raval, a Pintor Fortuny
0: i Notariat. I l'altra costat a la ràdio.
1: I l'altra, sí, en Carrera d'Amigó i Travessera de Gràcia.
0: Amigó, Travessera de Gràcia, això està a 3 minuts de l'edifici.
2: I tant.
0: Avui aniré a buscar un cafè.
2: Mira.
1: Sí. Ya o lo pides para llevar y te lo llevas.
0: Sí, me lo llevo. Sí. Me lo llevo a la redacción, pero voy a ir a buscarlo para que me sembla. Para acabar, no, això, opcions de la penya aquesta temporada. A la Supercopa teniu opcions, però al Baskonia em deies, Dani, que està fluix, no, a les semis.
2: Jo, a veure,
0: que és un equip que no és tan potent com altres temporades.
2: Fa de mal dir, però estem d'acord que si en algun moment o contra algun... en algun moment et pots enfrontar un Baskonia que et puguis guanyar és aquest, perquè està en un moment molt difícil el Baskonia ara mateix, ha tingut una pretemporada molt complicada. Vosaltres, evidentment, també no heu tingut les finestres FIBA, problemes físics, sense l'Ante, però jo crec que l'aficionat de Badalona diu, hosti, potser realment tenim per fi l'oportunitat de veure una final a casa davant de... amb el nostre públic.
1: Seria fantàstic poder jugar una final en el Olímpic, ¿no? Y bueno, optar por el título. Yo creo que estamos acá, más allá de ser anfitriones, porque la Peña se lo ganó el año pasado, sí. Y han hecho un final de temporada espectacular. Es verdad que creo que todos los equipos están un poco flojos, un poco con dificultades, ¿no? No solo Baskonia, Barça son muchos jugadores nuevos, Valencia también tienen muchos jugadores nuevos. A nosotros nos falta un referente, ¿no? Pero bueno, también tenemos que tener rodaje. Ahora lo que hay que hacer es intentar ganar de cualquier manera. Creo que tenemos jugadores para ganar, creo que tenemos jugadores en los que tenemos que confiar y bueno, esto es una oportunidad para nosotros y tenemos que intentar ir a buscarla con todo lo que podamos, ¿no? Después, ¿a qué puede aspirar la Peña? Bueno, hay que trabajar mucho, hay que intentar llegar a la Copa, hay que intentar
0: el playoff, ¿no?
1: Ser muy consistentes en la Champions, ¿no? Y bueno, intentar llegar a esos playoffs de Champions y intentar terminar la temporada como terminó el año pasado, ¿no?
0: Que van a ser semis, ¿no?
2: Sí.
0: Semis al playoff ACB.
1: Es muy difícil hoy prever cómo vamos a estar. De acá a dos semanas que inicia la Liga, imagínate pensar a
0: 10 meses.
1: Claro,
0: però a mayo, per nom, tu dius quintet titular, Ricky, Lapro, Tomic, i bueno, posa-li...
2: Sí, Tomic quan torni...
0: Posa-li dos més, jo dic quan
2: estigui... Àlex, Bugui...
0: Per noms dius, colló.
1: A mi l'equip m'encanta i crec que tenim... muchas variantes, creo que el equipo está bastante estabilizado,
0: equilibrado.
1: Bien armado, equilibrado, pero bueno, hay que demostrar, ¿no? Después hay que estar a la altura de las expectativas o de los objetivos que nosotros nos pongamos.
0: ¿Qué tal Miret, el entrenador, Dani Miret, el coneixies?
1: Sí, lo conocía.
2: Sí, pues el quart entrenador en 4 anys, ¿no?, que tens, Nico.
1: Sí, Sí, segur. Pero bueno, con Dani yo lo había conocido ya cuando estuve en la Peña. Él era entrenador del Prat. Entonces él trabajaba con los vinculados y la verdad que ahí ya habíamos hecho una relación de hablar mucho de básquet. Él es bastante friki, bastante... Sí.
2: ¿Saps el supermanager de la CB? Saps el supermanager?
1: Sí,
2: saps
1: sí.
2: Que el Dani...
1: Sé que él fue campeón, però...
2: De supermanager, no sé si de RAC1 o de tot el... O sigui, sí, sí.
1: No, de todo, de todo.
0: De tot, Espanya. De
1: sí,
0: tot
1: sí, sí. De todo, sí. Sí.
0: Vaya enfermo, sí. ¿No?
1: No, pero bueno, él lo vive mucho y él es de la casa, entonces creo que es el indicado para lo que la Peña está armando, ¿no?, estos últimos años.
2: Mira, ara que parla d'entrenadors, he fet bé els números, crec que són 5 en 5 anys. Perquè, clar, has anat canviant cada temporada des de Pessic. Tu vaig tenir Pessic, després en Roger, en Joan, en Xavi i ara el Dani. Vull tornar un moment a un tema que abans potser ha quedat penjant, que és el mal tema del Xavi, de Pasqual. Com vas viure una miqueta des de dins tot això i si fins i tot entens que acabés la cosa com va anar amb el Xavi?
1: Bueno...
2: És difícil, ja ho sé.
1: Creo que es normal para los jugadores. También tengo otro entrenador en la selección argentina.
2: Sí, sí, correcto.
1: O sea, no. Uno tiene que ir adaptándose un poco a cada jugador. Cada uno tiene sus características, pero bueno. También te cuento, hubo un año que tuve 6 entrenadores diferentes.
2: ¿En una temporada?
1: En una temporada.
2: ¿Cuándo eso?
1: En mi primer año en Europa.
0: ¿On jugabas, que no recordo?
1: Estuve en Lituania la primera parte y la segunda parte en el Estu.
2: Vale.
0: ¿Y vas a tener 3?
1: 3 en Lituania y 3 en el Estu.
2: Eso es récord, eso, ¿eh?
1: Entonces fue...
0: ¡Qué mareig!
1: Esto de ahora para mí no es novedad. O sea, sí, cambio de equipo, va a haber un entrenador nuevo.
2: No.
1: La verdad que de todos intento aprender, ¿no? Mismo de Xavi. Xavi también era un maestro y todo lo que... hizo en el Barça, creo que se notaba, ¿no?, su mano. Pero bueno, nada, a veces se necesitan muchas más cosas.
2: 3 anys has firmat amb la Peña.
1: 3 anys, sí.
2: Un contracte extens.
1: Bueno, como te decía, la Peña hizo un esfuerzo, claro. O sea, no fue fácil tomar la decisión, ¿no? Por la gente que había implicada, por compañeros, por el tema familiar. La verdad que dentro de todo sé que estoy en un lugar que quiero estar, ¿no? Y en un lugar en que voy a estar cómodo.
0: Que Messi es retiri de la selecció argentina de futbol, això et preocupa, no et preocupa, tan tristit...
2: Ha guanyat un títol aquesta matinada, Messi.
0: Sí, Messi, sí, campió de la Champions Cup aquesta.
1: Preocupar no. No, porque tenemos seguramente jugadores abajo o atrás de Messi que van a dejarnos bien arriba, eso seguro. Pero bueno, es la generación que yo vi, es el jugador que yo viví desde que soy chico y bueno, es una pena, pero uno que es deportista es bueno, llega el momento de otra etapa de la vida, ¿no? Y la verdad es que nos dio tanto que no... No podemos más que aplaudirlo y agradecerle.
0: Sí, hi haurà un Last Dance, diuen ara.
1: Sí, sí.
0: Ara, que a l'octubre jugarà...
1: Contra qui en Juan, ¿sabes?
0: Contra Benín.
1: Bien, bien, sí.
0: En Buenos Aires. Serà l'última vegada que he vist, no?, la sí. Camiseta del Biceleste. Tu ho veus lluny, no?, això de la retirada?
1: Por ahora no. Esperamos 3 años.
0: O sea, que lo ves lejos.
1: Esperamos 3 años, sí. Entonces...
0: Vale.
1: No.
2: Home, ve de fer rècord amb Argentina de notació,
1: sí.
2: Amb 31 punts van ser, Nico?
1: Sí.
2: Vull
1: sí.
2: dir, ara mateix, a nivell de selecció, ets un referent, també.
1: Sí, bueno, la selecció tenemos también grandes objetivos y bueno, ojalá podamos conseguirlos, ¿no? Me gustaría jugar otro mundial con Argentina, entonces, bueno, tengo cosas en la cabeza que no me dejan pensar en el retiro.
0: Que bé, doncs sí, bon. Per molts anys. Ben tornat a Badalona, molta sort a la Supercopa. La seguirem amb el Dani Aguilar aquí aquest cap de setmana a RAC1 i molta sort en aquesta temporada. A veure si podem tornar a parlar pels èxits que has aconseguit amb la penya.
2: I de cafè, un dia hem de parlar només de cafè.
0: Sí, sí, no, ja m'ha quedat clar que li encanta.
2: Sí, sí.
0: No, un dia el que hem de fer és portar la màquina aquesta i aquí moldre'l i fer un
1: hacemos en vivo.
0: un tast de cafè.
1: Sí. Bueno.
0: Val?
1: Bueno, se puede hacer, se puede organizar todo.
0: Tenim 10 mesos de temporada, ja farem alguna cosa.
1: Sí.
0: La prou, un plaer.
1: Nos vemos, eh?
0: Moltes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies.
3: Winamax, el més important és guanyar.
0: Gran Nico Laprovítola, que tinguin molta sort en aquesta nova etapa a la penya. Demà a les 6 de la tarda, Joventut Baskonia, evidentment amb el Dani Aguilar a l'Olímpic de Badalona. I demà a les 9 de la nit, València-Barça. Qui guanyi s'enfrontarà a la gran final d'aquest diumenge, també a l'Olímpic de Badalona. La final és diumenge a les 7 de la tarda i la fem també al Superesports. Un parell de coses abans d'acabar. Per exemple, aquest divendres arrenca el Gran Premi d'Àustria de MotoGP amb els primers entrenaments lliures a 3:15 del matí i a les 3 de la tarda els segons. Recordo que Marc Márquez és líder del Mundial amb els mateixos punts que Jorge Martín, però és líder perquè ha aconseguit més victòries aquesta temporada. A més, comença aquest divendres la segona jornada de Lliga de Futbol Sala. Juguen els dos equips catalans. El Barça s'estrena al Palau contra el Peñíscola a les 9 de la nit i oferirà el títol de campió de Lliga que va aconseguir l'any passat. I a 8:15 del vespre, el CatGas Santa Coloma visita Lo Parrulo. I estem pendents també de l'estat de salut del patinador de velocitat sobre gel, Nil Llop, que aquest any va debutar en uns Jocs Olímpics a Milà Cortina amb només 23 anys. Nil Llop està hospitalitzat des d'aquest cap de setmana passat per una greu inflamació de la medul·la espinal provocada per una infecció, segons explica aquesta nit la Federació Espanyola d'Esports de Gel. Llop estava als Països Baixos preparant la propera temporada i de moment evoluciona bé el tractament. La previsió és que en els pròxims dies torni cap aquí, cap a casa, per seguir la recuperació en un hospital de Catalunya. Molts ànims al Nil Llop i que es recuperi aviat. I avui s'ha presentat una nova edició del CIO Barcelona, que és el concurs de salts internacionals d'hípica que es fa cada any al Reial Club de Polo de Barcelona. Una de les grans novetats d'aquest any és l'obstacle guanyador d'un salt per a la ciutat. L'acte d'obertura s'ha fet aquest vespre a la Casa Cupra Raval i l'ha seguit el nostre estudiant en pràctiques, el tu diràs, que és el Carlos Roger. Hola, Carlos, bona nit.
4: Bona nit, Aleix. Avui hem estat a Casa Cupra Raval, on s'ha celebrat l'opening party del concurs de salts internacionals d'hípica de Barcelona. El CIO se celebrarà de l'1 al 4 d'octubre al Reial Club de Polo de Barcelona. La capital catalana acollirà la 14a edició d'un concurs que reunirà alguns dels millors genets i amazones del món. Seran 4 dies de competició amb diferents proves de salt i amb un dels grans moments diumenge amb la final de la Longines League of Nations. Hi participaran 8 de les millors nacions del món amb Espanya com a país anfitrió. L'acte d'avui també ha servit, com deies, per presentar un dels elements que formarà part dels recorreguts del concurs, l'obstacle guanyador d'un salt per a la ciutat. Serà una de les tanques que han de superar els cavalls i que tindrà un dibuix especial titulat Tras i Salt, Barcelona en Codi Mariscal, que ha estat obra de l'Abril Chunacero, estudiant d'Eina, que és el Centre Universitari de Disseny Llarg de Barcelona. El disseny s'inspira en l'univers gràfic de Javier Mariscal i reinterpreta alguns dels símbols més emblemàtics de la ciutat. Una edició que, a més, arriba amb una gran dimensió internacional i amb la presència d'alguns dels meus equips i genets del món. Ens explica Santiago Mercè, president del CIO Barcelona.
5: Això és la final de la Lliga Mundial. Venen els millors equips del món, els 8 que s'han classificat durant tot l'any, als concursos anteriors. A més, aquest any ha sigut un any de Mundial, de campionat del món, vaja, i tenim les 3 medalles, l'or, bronze i plata, corrent aquí a Barcelona.
4: Més enllà de la competició, el CIO també té una especial importància per a Catalunya i per a Barcelona. Ho explica l'Abel García, secretari general d'Esports de la Generalitat.
6: Barcelona, doncs, torna a tenir un gran esdeveniment esportiu i això és molt important, no només per Barcelona, sinó pel país, no? Ser al final d'aquest circuit, un circuit doncs, que arrossega amb molts equips d'arreu del món, doncs, acollir aquí doncs, aquesta part final d'aquest campionat doncs, ja és molt important.
4: L'1 d'octubre el Real Club de Polo donarà el tret de sortir al CIO Barcelona.
0: Doncs n'estarem pendents a partir de l'1 d'octubre. Gràcies, Carlos. Bona nit.
3: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reemborsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra ara? Aquesta temporada aposta per Winamax.
7: Winamax. El més important és guanyar.
8: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
9: A RAC 1, tu diràs.
10: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el millor bo de benvinguda del mercat. A Winamax et reembolsem fins a un 150% les teves apostes perdedores amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra ara? Aquesta temporada aposta per Winamax.
7: Winamax. El més important és guanyar.
8: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
11: A Codere sabem que passats els 40 n'has vist prou per saber que se li poden fer 12 a Malta. Guanyar jackpots increïbles, que un recent ascendit pot guanyar la Premier o que aquell esperit lliure que seria sempre acabaria signant la hipoteca. I és que l'experiència ens ha demostrat que no hi ha resultat impossible. Per experiència, Codere. Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
0: Marxarem a descansar. Gràcies a l'Oriol Montfort, la part tècnica, i a la redacció d'Esports de RAC1 un dia més. Demà tornem amb més Tu Diràs, amb més ràdio esportiva, amb el Gerard Ballera aquí al capdavant del programa. Descanseu, bona nit.
12: Tu Diràs.
13: RAC1. Notícies. Pol Prats.
14: Bona nit, ara passant 13 minuts de la una. La investigació de la mort del fundador de Mango fa un tomb de 180 graus amb nous indicis contra Jonathan Andic. Segons ha avançat fa una estona a La Vanguardia, poc abans de la caiguda mortal d'Isaac Andic en un barranc de Montserrat, el seu fill i únic imputat per aquest cas es va interessar per una teràpia de reconciliació que consisteix a fer veure que llences un familiar per un precipici. Aquest estiu, El Periódico ja explicava que Jonathan Andic havia encarregat a la seva terapeuta una teràpia extrema, literalment, i que li havia demanat que busqués rutes que encaixessin amb aquesta descripció a la muntanya. I ara La Vanguardia publica nova informació que explica que Jonathan es va interessar per aquesta tècnica, si se li pot dir així, quan es va assabentar que la faria un altre pacient de la seva terapeuta. De fet, Jonathan es va interessar fins a tal punt que es va oferir assistir al dia que aquest altre home dugués a terme la teràpia, que consistia, com dèiem, a fer veure que llançaves algú per un barranc. Tot això és el que hauria ratificat davant dels Mossos d'Esquadra l'ajudant d'aquesta terapeuta. És una dona anglesa que va aparèixer per primer cop a finals de juny i que ha sacsejat de dalt a baix la investigació del cas. De moment, la policia no té cap prova contra Jonathan Andic, però, sempre segons La Vanguardia, cada cop tenen més indicis que posen en entredit la seva estratègia de defensa. De fet, el diari també explica que aquestes novetats obren la porta al fet que el jutjat de Martorell hagi obert una peça secreta per investigar el paper que van tenir la terapeuta i la seva ajudant en un hipotètic homicidi. I tot i que encara és d'hora, els Mossos ja tenen coll avall que aquest cas arribarà a judici. I després d'una onada de robatoris de cable de coure a la xarxa de Rodalies, els Mossos han detingut un home acusat de cometre 6 robatoris de cable en només 10 dies a la línia ferroviària de Barcelona. Es tracta d'un jove de 21 anys que tenia 14 antecedents i també un ordre de detenció pendent. La policia apunta que aquests robatoris havien tingut una afectació greu a la circulació de trens. Aquest arrest arriba poc després que els Mossos i també agents de seguretat privada hagin reforçat la seguretat al voltant de l'estació de França a Barcelona, que els últims dies ha viscut una pila de robatoris de cable. I el primer debat electoral del curs polític a Catalunya ha acabat amb els partits de dretes i els d'esquerres llançant-se els plats pel cap. S'ha fet aquesta nit a Televisió Espanyola i ha estat una mena de tret de sortida a la precampanya electoral. Al maig de l'any vinent hi ha eleccions municipals i en els propers mesos recordem que Pedro Sánchez també haurà de convocar tard o d'hora les eleccions espanyoles. Un debat molt marcat també pel nou model de finançament. La socialista Elena Díaz i la republicana Esther Capella han fet pinça per reclamar a Junts per Catalunya que s'assumi a l'acord, però el portaveu dels de Carles Puigdemont, Salvador Vergés, hi tancava un altre cop la porta.
15: Digui'm vostè si estan disposats a renunciar, tenir més recursos pel país, poder anar gestionant més impostos.
16: El que proposem nosaltres és aquest model de finançament. Algú té alguna proposta millor que es pugui assumir?
17: Nosaltres volem la gallina. La gallina és nostra. I nosaltres decidirem si donem un ou a Espanya pels serveis prestats o no. Per tant, concert econòmic que és de justícia poder-lo reclamar.
14: Durant el debat també s'ha parlat d'habitatge, de seguretat o d'immigració i també, molt important, d'educació. En aquest sentit, tots els grups, excepte PP i Vox, han dit que assistiran a la gran cimera d'Illa, de Salvador Illa, que va proposar per fer un gran pacte al voltant de l'educació per arribar al 6% d'inversió del PIB en aquesta matèria. I per últim us expliquem que aquest divendres arrenca a Barcelona la Setmana del Llibre en Català. És una de les grans festes del llibre a casa nostra, evidentment després de Sant Jordi. Des de fa anys es fa al Passeig Lluís Companys davant de l'Arc de Triomf i aquest cop comptarà amb més de 300 expositors i més de 300 activitats i, evidentment, totes les novetats que hi ha ara mateix al mercat literari català. El certamen s'allargarà 10 dies fins al 27 de setembre, coincidint amb les festes de la Mercè. I ara els esports. Amb Clara Rodergas.
12: Joan Garcia no està descartat per la visita a Sevilla d'aquest dissabte. El porter del Barça té unes molèsties lleus al genoll dret i vol jugar, però des del club s'opta per la prudència i per evitar problemes majors. S'espera que Joan formi part de la llista de la selecció espanyola que donarà Luis de la Fuente a 11:45. Aquest divendres arrenca la setena jornada de Lliga amb l'Espanyol Elx, però aquesta nit s'ha tancat la sisena amb dos partits. El Betis ha superat el Getafe per la mínima 1-0 i és tercer a 3 punts del Barça. D'altra banda, el Villarreal ha aconseguit la primera victòria del curs després d'imposar-se per 1-3 al Màlaga a la Rosaleda. A l'Europa League, la Real Societat ha debutat amb una derrota per 1-2 contra el Bournemouth anglès. Més coses, el Barça d'handbol ha guanyat d'un gol a la pista del Montpellier en partit de Champions, 27-28. Els de Carlos Ortega són líders en solitari del seu grup amb 4 punts, 2 més que els francesos. I en tennis, Paula Badosa s'ha classificat per als quarts de final del torneig de São Paulo després d'eliminar l'argentina Jasmine Hortensi en 3 sets, 6-4, 2-6 i 2-6.
14: I acabem amb la previsió del temps. Aquesta matinada s'escaparan encara alguns xàfecs que seran més probables a les comarques de Girona i les del nord de Barcelona, però també a la costa central, on podrien ser una mica més intensos, sobretot de cara al matí. Al cap de setmana, però, el sol s'anirà imposant i es recuperarà la temperatura amb un ambient més càlid al centre del dia, però una temperatura ja més normal per l'època de l'any. És tot per ara. Més informació, com sempre, a rac1.cat.
18: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a rac1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
19: a rac1.cat.
18: El portal de RAC1.
20: A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix. Amb els Oscars.
21: Ciutadans de Catalunya.
20: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Oscars. Aquí comença la competència.
22: Gràcies, moltíssimes gràcies, molt amables, bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona, avui a l'estudi de RAC1, amb gent vinguda de...
23: Sant Antoni de Vilamajor.
24: Sí.
23: Terrassa.
24: Sí.
23: Sarrià.
24: Sí.
23: Mollà.
24: Sí.
23: Navàs.
24: Sí.
23: El Clot.
24: Sí.
23: Sabadell.
24: Sí.
23: Eixample.
24: Sí.
23: Feliu de Llobregat.
24: Sí.
23: Sant Cugat.
24: Sí.
23: Pedralbes.
24: Sí.
23: Andreu.
24: Sí.
23: I el Guinardó.
24: Sí.
25: Benvinguts a la competència, un programa d'humor de gas en fet real.
22: Són les 12 i 7 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
26: Bon dia, Òscar Dalmau.
22: Avui amb Bru Esteve, Noelia Caranenzi, Oriol de Balanzó...
26: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
22: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
26: Heu de saber que el Barça continua golejant. La pluja ja va a la baixa i la justícia ha bloquejat la iniciativa del govern espanyol d'instal·lar un campament d'acollida d'immigrants a Ceuta.
22: Bueno, això últim ja sabeu de qui és culpa, no?
26: De qui?
22: Home, d'Mbappé, Vinícius i el Cronaté, aquest.
26: Cronaté, sí.
27: Cronaté.
26: De tots tres, sí.
22: Catela, el suport que estan donant a la destrucció d'Espanya per no pujar-se una samarreta,
28: Qui ho havia de dir, el Real Madrid al costat de l'independentisme,
22: Com és que aquests jugadors del Madrid no sabien que la sobirania d'Espanya depèn a hores d'ara d'una samarreta plena de lletres que no es podien llegir gaire bé?
26: Bueno, aquest tema ja li dic jo que no interessa gaire.
22: Sí que interessa, sí. Tu mires la premsa de Madrid?
26: Però és que jo no miro la premsa de Madrid. O sigui,
22: la premsa sèria,
26: No,
22: La premsa sèria.
26: La premsa...
22: Vull dir, la premsa que parla dels temes importants.
26: Sí.
22: I què surt en portada dels diaris de Madrid?
26: Fa anys que no llegeixo... O sigui, llegeixo...
22: Surt Salvador Illa celebrant la Diada Extremadura?
26: És una pena,
22: no.
26: Però...
22: No. Surt Hansi Flick? Xop de dalt a baix?
26: Home, no. Doncs és una...
22: Surt el Jordi Basté traumat perquè encara no ha pogut comprar entrades pel concert d'Oasis dels germans Gulliver?
26: Gallagher.
22: No. Mm-hmm. Qui surt a tots els diaris?
26: Doncs...
22: Mbappé!
26: Mbappé, bueno, sí.
22: I la samarreta arremangada.
26: Sí, sí.
22: Perquè estarem d'acord en que s'ha
1: ja s'ho faran.
22: S'ha d'apujar els ciutadans de Ceuta, no?
1: S'ha d'apujar.
22: Els ciutadans amb passaport espanyol, vull dir, eh?
2: No, clar, clar. És que no, eh?
22: Sense voluntat de barrejar futbol i política.
2: No, mai, mai.
22: No ho he fet mai, jo, això. Aquí no m'hi trobareu.
2: No, no, no.
22: Si voleu barrejar futbol i política, a mi no em crideu.
2: Ara, sí.
22: Tots som Ceuta, eh?
2: Sí, vostè una mica...
22: Aquí no tenim samarretes, però no. Tenim a la gent del públic,
2: sí,
22: que ho cridarà amb mi, eh?
2: No, un moment. Aquí la gent que fa...
22: Tots som Ceuta!
2: Què han de cridar, concretament?
22: No, eh? Hem de cridar... Todos somos caballos!
2: No, cavalles.
22: Cavalles? Què collons és cavalla?
2: Refereixen...
22: Un peix?
2: Sí, és un peix.
22: Ah, sí?
2: La cavalla, suposo.
22: Sí, però ja, esteu insultant, diu.
28: Ja vam dir ahir que són les egües, no?
22: No, no se diu cavalla.
2: Bueno, ja està. Sobretot, de futbol en parlarem, de gols en parlarem, del Barça. Tenim un Barça de rècord.
22: Coi, quina tabarra, hòstia. Sort que només queda una jornada de Lliga. Quines ganes que torni el futbol de seleccions, tu.
2: Ah, bueno, una jornada de Lliga abans que torni la mandanga aquesta de seleccions.
22: Seran tres setmanes o així de futbol de seleccions, ja podrem descansar una mica.
28: De seleccions de tota menys la catalana, perquè fins i tot els de Gales tenen una selecció. Nosaltres no tenim una selecció. No, sí. Només no tenim una selecció, tenim una selecció de nens segrestats que se'ls enduen amb la selecció...
22: Els jugadors del Barça
28: se'ls enduen en Espanya i guanyen mundials!
22: Sí,
28: tu imagina't, aquests nanos,
2: sí,
28: en un país normal, guanyant mundials per Catalunya. És que ho estic dient i m'estic fent pipi a sobre.
22: Vale, avui també parlarem, a banda del Barça, de l'operatiu dels Mossos d'Esquadra a la Renfe.
2: Home, i ara, ara. Els Mossos han detingut els directius de Renfe per estar ferreterada a Catalunya,
22: no? Res a veure.
2: No?
22: Res a veure,
2: el tema és que continuen els robatoris de cables, de coure, especialment alarmant és el que està passant a l'estació de França de Barcelona.
22: A quina estació, perdona?
2: Sí.
22: A l'estació de França o a l'estació de Barcelona?
2: No, a l'estació de França, que encara que es digui estació de França, és a Barcelona. No és una estació de França en genèric.
22: L'estació de França d'estar a França?
2: No, necessàriament.
22: Quina tonteria és, això? L'estació de Sants, on està?
2: A Sants.
22: Vale.
2: No, Passeig de Gràcia?
22: L'estació de Figueres.
2: Figueres-Vilafant.
22: I aquí ja, potser també... n'hagués hagut d'agafar una altra. Posem l'estació de l'AVE de Tarragona. On està? L'estació de l'AVE de Tarragona?
2: Al camp de Tarragona.
22: No està a Tarragona?
3: El metro de Tarragona.
22: No
28: es pot fer metro de Tarragona perquè van fer un forat per fer un metro de Tarragona i van trobar tres romanos.
22: Romans.
28: Sí, perdona, no, romanesos.
2: Bé, pels que no estigueu situats, l'estació de França, malgrat el nom, no és un nom en genèric d'una estació de França, sinó l'estació de França, que és a Barcelona.
22: No us entenc. Jo quan parleu tan ràpid no us entenc.
28: És que surt el Monopoli, eh? O sigui, si tu tens el Monopoli...
2: Surt a Barcelona i digues que tinc el de Star Wars.
28: No, el de Star Wars. Al final és molt desarrelament el que hi ha, però tu has de tenir el de Barcelona i en cas que surti el de Lleida, doncs el de Lleida. S'ha de donar suport.
2: Monopoli de Lleida?
28: Molaria molt.
22: Carrer Major, eh?
28: Carrer Major.
22: Seria el de més pasta.
2: Sí, els altres, no?
22: Sí. El Carrer Major de Lleida i el Zara del Carrer Major.
2: I el de Calona al costat del Caps Alicis. Va,
22: El Zara d'allà al Carrer Major de Lleida?
2: Sí.
22: Que ho sé, això és que us diré ara, perquè l'Amperín té una neboda, que són família de Lleida, Lleida. Bueno, dona de Lleida, del Ferràs, està allà.
2: Aleshores ja no és Lleida, Lleida.
22: La filla, o la neboda, no sé quina, treballava de dependenta. El Zara del Carrer Major d'allà, de Lleida.
2: I quin és el problema?
22: Que hi havia una concursanta d'Operació Triunfo, que ara no me'n recordo com es diu, que està casada amb el germà del Sergio Ramos, que és de Lleida. Era dependenta del Zara d'allà al Carrer Major de Lleida. Fixa't tu, que treballaven juntes.
2: A mi em va semblar
4: entendre... Se'n podria fer una pel·lícula.
2: Sí, a mi em va semblar que el germà de Sergio Ramos és de Lleida.
22: No, el germà està casat amb aquesta noia que feia de cantanta de l'OT, que no sabeu...
2: I treballava al Zara.
22: Que no sabeu qui d'aquí estic parlant.
2: Jo crec que és una dada...
22: La Lorena, em sembla que es deia.
2: No ho sé, ara ho buscarem si és que...
22: Lorena d'Ot.
4: Lorena Gómez,
2: casada amb René Ramos, que clar, entenc que era el representant de Sergio Ramos, que era en René.
22: No, era el germà.
2: Però
22: el germà li feia de representant també.
2: Jo estava parlant...
22: Jo quan parleu tan ràpid no us entenc.
28: Això passa amb Rafinha, és veritat, ho ha dit l'Òscar Andreu.
22: El què, amb Rafinha?
28: Ell i la seva dona són els seus propis representants.
22: Ah, sí?
28: Si tu vas a negociar i trobes a Rafinha fent la postura de Spiderman, de dir... Te tira una xarxa...
22: Però en lloc de fer les banyes amb la mà del davant, l'està parant, perquè està negociant.
28: Exacte.
22: Ell el que vol són dinerets.
28: Està parant la mà i està...
22: I la seva dona fa de...
28: Spider-Woman.
22: Spider-Woman no existeix.
28: No
22: existeix, Spider-Woman.
28: La Spider-Mana.
22: Sí, germanes, sí.
2: Bueno, jo estava parlant de l'estació de França,
22: sí.
2: On en només 10 dies hi ha hagut 6 robatoris de cables de coure.
22: 6 robatoris en 10 dies? És que hi ha molta inseguretat, eh?
1: Sí.
22: Realment no pots sortir al carrer amb res a sobre, nenes, perquè
1: però,
22: és que...
1: aviam.
22: Ah, va, antes et clavaven un punyal i et robaven si portaves alguna cosa d'or o de plata.
1: No, home, no.
22: Però
1: no.
22: Ara et roben el coure.
2: Que t'han de robar el coure.
22: El coure, que no val res.
2: Com que no val res?
22: Escolta'm, te'l roben també.
1: A veure, no crec que vostè surti al carrer amb 6 metres de cable de coure al coll.
22: Mira, aquí hauríem de ser com al Japó.
1: Què passa al Japó?
22: Al Japó?
1: No, ja comencem amb
22: la... Tu deixes la cartera al mig del carrer. I te'n vas cap a l'hotel.
1: Però per bici.
22: I a l'endemà. A l'endemà. Tornes.
1: És una tradició.
22: I la cartera és allà.
1: Sí, això...
22: Ningú te l'ha robat. Fixa't, tu els japonesets, eh?
1: No, els japonesets no, són japonesos.
22: L'únic
1: no.
22: problema és trobar la cartera. Perquè els rètols dels noms dels carrers estan en japonès.
1: Sí.
22: En molts carrers no hi ha rètols, es veu.
17: A mi em va passar
22: i, clar, ho troba tu després a quin carrer has deixat la cartera. Saps el que t'ho vull dir?
17: A mi em va passar amb el mòbil, que me'l vaig posar en Èuscar.
22: Sí, encara el tens.
17: Encara el tinc, però no sé què estic, no sé les tecles. Ara estic aprenent, o sigui, puc anar a viure...
22: Home, les tecles, diguéssim, que el teclat...
17: Sí.
22: Són les mateixes tecles, més o menys...
17: Però jo sé el teclat pel so...
22: Sí.
17: Ahir va debutar aquest
4: so. Aquesta onomatopeia.
22: Sí, hem de aclarir a la gent que no ens està veient en directe que això ho fas tu amb la boca.
17: No, digues que ho faig. Ho faig amb el telèfon.
22: Val, ho fas amb el telèfon, sí.
17: I sembla que estigui escrivint, no?
22: Sí. Pots escriure una mica més ràpid? Com seria?
3: No tant.
22: No, això ja és un dofí, eh?
17: Ja,
22: se'n va a dofí, eh?
2: Però és un dofí escrivint amb el mòbil.
22: Molt bé.
17: Fua, m'he cansat, eh?
22: Bueno, escolta'm, en quin moment que jo us estaves parlant de les coses importants del Japó...
1: És que de què parlava? Ah, sí,
22: del Japó.
2: Robatoris.
22: Jo us estava parlant del Japó.
2: Vostè diu que hi ha inseguretat.
22: Bueno, jo no he anat mai al Japó, eh?
1: No, molt bé, sí.
22: Jo això ho sé perquè m'ho ha dit la Conchitín, que li va dir la Pilarín, que ho va sentir que ho deia un tertulià a l'informatiu aquest de la tele que presenta l'Iker Jiménez.
1: Però com donem tantes
22: voltes? No sé si el Telenotícies aquest que fa l'Iker Jiménez, que a mi m'agrada molt més que ell, m'agrada la seva dona.
1: Molt bé,
22: que presenta el programa molt millor que ell, però bueno, com sempre, les dones, doncs, bueno, un segon pla. Però bueno, nenes, és que a mi el Japó, el que és el Japó, a mi me dius, Angelines,
1: anem al Japó.
22: Te convido.
1: Sí. Què fa?
22: No em llama.
1: Hòstia, però...
22: No, al Japó no em llama.
1: I porta 5 minuts parlant del Japó i
22: què pensa segur
1: que és i no li agrada el Japó.
22: No m'agrada menjar peix cru. A mi m'agrada més que me'l mengin.
1: No.
22: Em seguiu, nenes?
1: Sí.
22: Ara
1: de porques
22: que sou,
1: Però,
22: sou una mica porques.
1: Angelines.
22: S'ha de ser una mica porca.
1: Sí, ja.
22: Si no disfrutes, és que és així.
1: Ho podem deixar aquí i parlar del coure, dels robatoris de coure.
22: I sabeu qui ha anat aquest estiu al Japó?
1: Mare de Déu.
22: Saps la meva...
1: Què?
22: Mira'm els ulls.
1: El germà de Sergio Ramos.
22: Saps la meva amiga Pilarín?
1: Sí.
22: Doncs ella no.
1: Va.
22: I ha anat la Consolín, que no és tan amiga meva. Doncs, el fill de la Consolín ha anat aquest estiu al Japó i es veu que, Tòquio, molt bé.
1: Molt bé, Tòquio.
22: Però lo maco es veu que és Kyoto.
1: Kyoto.
22: Per cert, us heu fixat que Kyoto és Tòquio al revés?
1: No ho és.
22: Fixa't, quines coses que té la llengua,
1: Són les mateixes.
22: Això heu de jugar més a l'Scrabble.
1: Sí,
22: això ho veureu a la primera.
1: No és exactament al revés, És veritat que si l'avi...
22: I lo macos que són els paisatges del Japó, que m'ha dit uns arbres i unes muntanyes, em va ensenyar unes fotos, el Monte Fuji, que és el que es diu així, perquè allà, hi fan fotos, una marca de càmeres de fotos.
1: Al contrari, les càmeres es deien Fuji pel Mont Fuji.
22: Doncs el Mont Fuji aquest és una mica com el Montseny, però amb gent que menja amb pals i tenen uns ganivets molt esmolats.
1: A vostè el que li crida l'atenció de la cultura japonesa...
22: Els ganivets.
1: Els ganivets.
22: Els ganivets. Nenes, què? Els ganivets japonesos?
1: Molt...
22: Bueno...
1: Què?
22: Bueno, els ganivets japonesos, per l'amor de Déu. Jo en tinc un i el faig servir per tallar les fulles de l'oe verda.
1: Sí,
22: m'agraden molt a mi els cactus, si em dius una planta.
1: No.
22: Jo? Em regales un cactus i em tens contenta.
1: Sí. De tota manera, no és l'oe verda, sinó l'oe vera.
22: Perdona, de quin color és la fulla de l'aloe?
1: Bueno, sí, està bé.
22: Verda, no?
1: Sí.
22: Pues aloe verda.
1: No, bueno...
22: Si el nom ja t'ho diu, el nom de la planta, hi ha plantes que no, eucaliptus. Dius, doncs no ho sé jo. Però aloe verda? Ja t'ho diu la planta com és?
17: Jo estava una mica empiucat, vaig llepar un tronc d'eucaliptus i res.
1: Bueno, no, és que no funciona. Sí, sí, no sí. Estàvem parlant de trens, sisplau,
5: parlant
1: i de robatori.
5: Bueno, doncs ja està, ja ho veieu, ja ho veieu. A RAC1 els locutors es posen nerviosos si una dona parla més de 10 segons, ja està.
1: Però que més de 10 segons, si portes 10 minuts dient coses inconexes. Hem parlat del Sar de Lleida, hem parlat de Sergio Ramos del Japó,
5: del Japó.
1: Desmolets, no, de l'Oe Verde.
5: Doncs dels temes que parla la gent al carrer.
1: La gent al carrer també està parlant d'aquests robatoris, que han robat en 10 dies 6 vegades. Això, bueno, taca-taca-taca, no funciona la seguretat.
5: No van, les alarmes no sonen prou fortes.
1: No sonen o què? Bueno, volia explicar, entre altres coses, que un estudiant de la Pompeu Fabra ha creat una intel·ligència artificial que avisa abans que ningú de les incidències a Rodalies.
2: Sí, avui tot va de trens la cosa. Aquesta estudiant ha fet que...
5: Que m'ha perdonat? Com ho has fet?
2: Avui anar? Tot hòstia, va de trens la cosa. Ah! Hi ha un estudiant...
5: Sí, bàrbar. Si és que quan parleu tan ràpid no us sí. entenc. No. Però fixeu-vos que jo durant tot el programa avui aniré dient, quan parleu tan ràpid no us entenc. Sí, entenc, eh? No sóc tonte, eh? Però m'ho posen aquí i jo ho llegeixo. No,
1: no, no és veritat, no li hem posat res.
5: S'ho posa aquí.
1: Si fa 10 minuts que no llegeixo, senyora, no ho sé.
5: Aquesta... No saps mai que és veritat que és la baixa de la ràdio.
1: La baixa.
2: Aquest estudiant ha fet que una IA recopili a temps real tots els missatges de les xarxes socials dels usuaris de Renfe i fa que la intel·ligència artificial t'avisi dels retards que hi ha doncs, a temps real.
1: Així hem acabat, eh? Que en comptes de reclamar transport públic digne, com a persones del primer món, que arribi a l'hora, que no haguem d'anar com sardines, que hi hagi aire condicionat, ja donem per descomptat que els trens no aniran bé mai. I estem contents perquè una persona ha treballat gratuïtament per avisar-nos que el nostre tren no arribarà. Ha fet una aplicació amb intel·ligència artificial.
22: Això ja t'ho hagués pogut dir jo, també.
1: Bueno, no arribarà, ja t'ho dic jo, no està arribant. R2, no, sí. R3, de la R, el que sigui, no arriba. Això és convertir la precarietat en bona notícia. I això no pot...
5: No, avi, acabi la frase, hòstia.
1: Vols veure en marxa la locomotora?
5: Va, avi, va, però, va, desperti.
1: Aquests dies, a més, ens estem trobant amb diverses notícies relacionades amb els cotxes elèctrics,
5: no,
1: també.
5: No, perdona, no.
1: No, què?
5: No, sí. Perdona, no.
1: Notícia, o sigui, el cotxe... O sigui,
5: no, cotxes elèctrics.
1: Lo del petroli, no. Lo del petroli va pel pedre.
5: Perdona.
1: Jo crec que una afirmació geoestratègica més... No.
5: Estàs venint al meu tema.
1: Què és?
5: La geoestratègia.
1: No, sí.
5: Ho has dit, cotxes elèctrics.
1: Cotxe elèctric, sí.
5: Jo aquí t'he de parar i t'he de corregir.
1: Per què?
5: O cotxes...
1: Sí.
5: O elèctrics.
1: No, home, no.
5: No. Les dues coses no pot ser.
1: Doncs, miri, vaja...
5: Si tu poses rodes a un elefant, no el converteixes en un taxi. Sí?
1: Bueno,
5: estem d'acord?
1: Depèn del país, eh? Sí? No sé, ja...
5: Si tu a un cotxe li poses electricitat...
1: Home,
5: ja no és un cotxe.
1: Com que no té... Però vostè on viu? O sigui, és que no pot ser.
5: Cotxe.
1: Però si a tots els països...
5: Serà un telèfon mòbil o... No. Serà un aixecador de cabells, sí. Però no és un cotxe.
2: El tema és que cada cop hi ha, evidentment, més vehicles elèctrics, sí. I això està suposant certs conflictes en pàrquings privats, on les comunitats dels veïns doncs, no es posen d'acord a l'hora de si es pot o no posar un carregador per...
5: Fots un enxufe, perquè el veí de turno, el Pijoletes, que s'ha comprat el Tesla, foti allà l'enxufe i tregui la llum a tots els veïns. Clar, és que no. Ja n'hi ha prou. Que tu et vulguis fer el paperina, el modern, i et compris un cotxe que va amb piles, doncs mira, tu mateix.
1: Ja, però és que no...
5: Com si per esmorzar menges tofu i por expan.
1: Bueno,
5: que amb el cas és el mateix.
1: Sí, bueno,
5: però jo i la comunitat de veïns hem de pagar-te tu la llum perquè puguis carregar el cotxe.
1: Ja, però és que...
5: Apagàrem-nos
1: la llum, no?
5: El pàrquing és de tots, ja ho diu. Pàrquing comunitari.
1: Sí, però ja arriba un moment que, no sé, els cotxes... Arribarà un punt que ja no aniran ni amb benzina i tot, i fliparem, perquè 10 anys més tard dient, però com podien anar amb benzina els cotxes?
5: No, senyor.
1: Com fumar?
5: Carregadors elèctrics, pàrquings no, eh?
1: Per què no?
5: Defensem els pàrquings.
1: Com que defensem els pàrquings? De què? Però si cada cop...
5: Els pàrquings són espais de llibertat on un home pot gaudir de moments de reflexió abans de pagar el motor i baixar del cotxe.
1: No, el motor, quan abans la paguis, millor en un pàrquing.
5: Al pàrquing pots fer borilles a dintre del cotxe sense ser juzgat.
1: Bueno.
5: Al pàrquing, amics, un home pot tornar del bingo i fer pipí a la paperera.
1: Què dius?
5: Perquè ja veus que no arribes a l'ascensor...
22: I no et veu ningú.
1: Home, però si ja...
22: Aquí tenim un senyor que fa pipi a la paperera del pàrquing.
1: No, ha dit que sí.
22: Ah, fa que sí amb el cap.
0: Home, és el senyor de Terrassa, no? Que, bueno, normal, pues són ara... les seves tradicions i s'han de respectar.
22: Ara fixa't, ens volen treure la llibertat per posar-hi cotxes elèctrics. Vinga, home, deixeu en pau els pàrquings.
1: No, però és que no és això. Ara no estàvem parlant...
22: A més, és il·legal tenir carregadors als pàrquings.
1: No només és, no és, no només és il·legal, sinó que no cal ni...
0: O sigui, no només és legal...
1: No,
0: sí, sí.
1: Exacte, no només és legal posar un carregador, sinó que no cal demanar permís ni notificar.
22: Ah, bueno, amb això estic d'acord.
1: Eh?
22: Lo d'haver de demanar permís em sembla de trilirís. Això està bé.
1: Molt bé, doncs aquí, per aquí l'hem començat ara.
22: Prefereixo demanar perdó que permís. Fixa, apunteu-vos aquesta frase que és meva. M'acaba d'acollir, però és bona.
1: I de Morgan Freeman.
22: Fixa't.
1: Sí. Bueno, avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
22: Tot seguit la repassem.
6: No cal moure el carrer per escoltar la competència.
1: Va, que toca parlar una estona del Barça. Prometem no fer cap joc de paraules amb la pluja i els nou gols que hi va haver ahir al Camp Nou.
22: Va, bueno, però escolta'm una cosa.
1: Que ja ho han fet els companys.
22: No, el Barça va guanyar amb set gols i tot. Contra qui va jugar ahir el Barça? Expliqueu, contra el vigent campió de la Champions, el Paris Saint-Germain? Va fotre set gols al Paris Saint-Germain?
1: No, li va fotre set gols.
22: Que potser li va fotre set gols al líder de la Lliga Anglesa, l'Arsenal?
1: No era l'Arsenal, no s'enfrontava a l'Arsenal.
22: Ah, potser va fotre set gols contra el Brasil de Pelé.
1: No, el Brasil de Pelé ja no hi són.
22: O sigui, gols contra la selecció holandesa de la taronja mecànica.
1: Aquests tampoc.
22: Amb Johan Cruyff i Neskens.
1: Sí, no era...
22: Tot allò. Però ara, a partir d'ara haurem d'aguantar 75 hores de ràdio parlant de la victòria del Barça contra un club acabat de pujar de segona divisió. El Racing de Santander.
1: Calli un moment. Vostès de l'Espanyol, em sap greu...
22: El Racing!
1: Bueno...
22: Amb jugadors famosíssims, que quan obres el sobre de Panini i et toca un jugador del Racing de Santander, veus la cara de tots els nens del món.
1: Però vostè aquí...
22: I la cara és d'alegria.
1: No.
22: Jugadors famosíssims com... Pedro!
1: No, Pedro, perquè no es pot dir Pedro, si...
22: Aaron!
1: Aaron, doncs miri, Presley...
22: Manu Hernando!
1: Manu Hernando, que no presenta un programa.
22: Facu!
1: Aquest és el d'internet, aquell noi de les ulleres.
22: Sí. Prati!
1: Prat.
22: Maguete!
1: Maguet.
22: Maguet. Doncs mira, té nom de barra de pa francesa.
1: No, Maguet.
0: Va marcar un gol.
22: Posi una Maguet.
1: Li recordo que el Racing té els mateixos punts que l'Espanyol i que vostè és de l'Espanyol.
22: Ah, sí?
1: Sí.
22: Hòstia, exacte.
1: Bueno,
22: escolta, no m'insultis.
1: No, jo no l'insulto.
22: No, jo no t'he insultat a tu.
1: No, però jo no li dic
22: res. No siguis imbècil.
1: Un moment, vostè sí que m'ha insultat a mi. En tot cas, entenc que estigui contrariat després de veure el partidàs de Rafinha, de la Minya Mal, de Dayemi i companyia.
22: Perdona, Dayemi. Quants gols va fer ahir a la Dayemi?
1: Cap, però va provocar dos penals.
0: On marca gols, la Dayemi?
1: Va provocar dos penals i va donar una assistència increïble.
22: Sí, sí. Però ja t'he fet una pregunta.
1: Eh?
22: On te fa gols, la Dayemi? On te fa gols?
1: N'ha fet dos aquesta temporada. És un tio que, en principi, ja ho vam comentar l'altre dia, és un... amb aquells cabells, amb bigoti, una persona racialitzada, rient quan corre, doncs és una cosa que ve de gust veure.
22: Bueno, Ronaldinho, ja reia el Ronaldinho, també.
1: Això és veritat.
0: Bueno... És que Ronaldinho, perdoneu una cosa, Ronaldinho és que era com del personatge de Club Super 3.
22: Sí, quin personatge?
0: Ronaldinho, menys quan va acabar el Barça i es va dedicar a sortir encara més per la nit, que aleshores això ja no pot sortir pel Club Super 3.
7: Va estar després d'acabar el Club Super 3.
0: A mi aquest Barça m'emociona.
22: Sí?
0: Jo crec que encaixaria molt bé en aquest equip.
22: Però tu has jugat mai a futbol, Jean-Paul?
0: No, però crec que seria molt bo fent abraçades després dels gols, jo.
22: Sí. O sigui, el teu rol al Barça seria abraçar els companys després dels gols?
0: Sí, sí. Col·lega, molt bé. Gabri. Aleshores jo aniria...
1: Gabri
0: ja no juga
22: no sé
0: a Barça.
22: No sé qui és Gabri.
1: Gabri, el lateral Gabi. Aquell.
0: Dels cabells, de
22: Gabi,
0: se'ls ha pintat de
22: pastisset
0: de la Pantera Rosa. Vale, doncs Gabi.
22: O
0: abans dels gols podria abraçar la gent, si volen, durant el partit. Tot el que sigui contacte físic, a mi ja em va bé.
22: O sigui, és a dir, per tu, un gol... és una opció de refregar-te amb altra gent.
0: M'he excitat una mica, encara que, bueno, jo, a mi, ja sabeu, jo sóc...
22: I que et facin una falta, també t'agrada? T'agradaria que et fessin una falta?
0: Res no m'agradaria més que una bona trepitjada del turmell, sentir la pell d'un altre sobre la meva pell, no? Aleshores...
22: Home, la pell...
0: I després, pos unes skins que el fisioterapeuta te posi fisiocrem i et faci un massatge als peus i que els peus tinguin molt de fred i molta calor. L'efecte fred i calor ho heu provat, els peus?
22: Bueno, escolta, Jean-Paul, no ploris, no, no ploris.
0: No, no, perdona, no ploro, és que m'ha entrat una llàgrima a l'ull. No, és, no és, és, és la pluja.
22: És al revés, eh?
0: Bueno, però és que anava pel carrer i m'ha entrat...
22: Justament al revés de plorar, que t'entrin llàgrimes als ulls, sí.
0: Per cert, una cosa.
22: Digues.
0: Ahir va ploure molt al Camp Nou, això sí? No ho heu dit. Veu veure els directius a la llotja, que anaven tots disfressats de... No sé si pot dir la paraula per la ràdio, però anaven vestits de preservatiu.
22: Com? De... No, perdona, els directius i els convidats duien una capelina negra, perquè allà no hi ha sostres, està per no mullar-se. Pues però una capelina negra no s'assembla gens a un preservatiu.
0: Ah, no? És que no he obert mai la capsa, la tinc allà i no...
22: Tens una capsa a la tauleta de nit i no sí, l'has obert mai?
0: No l'he obert mai, ni la tauleta de nit ni la capsa, però és molt important fer servir preservatius a l'hora de fer l'amor. Jo me'n vaig comprar el paquet, per exemple, quan en Deco va arribar al Barça i encara no l'he estrenat.
22: Home, Deco que... ja fa 3 anys que és director esportiu, Deco.
0: No, no, quan va arribar de jugador, el 2004.
8: El efectivament! Z2!
9: I ja tenim a Charlie Carol.
8: Efectivament, som Charlie Carol i això és passió pel futbol. Passió pel futbol. Passió pel futbol. Passió pel Barça. 7 gols.
9: Sí,
8: 7 gols. 7. Aquest Barça té 7 de gols.
9: 7 de gols, sí.
8: El titular del partit d'ahir és que el Barça inunda de gols al Camp Nou.
9: Aquest és un joc de paraules molt previsible.
8: Doncs digueu als companys del Nacional.cat, que són els que han fet aquest titular.
9: Però, doncs, sí, ja...
8: El Barça inunda de gols al Camp Nou. No et sembla bo?
9: Sí, és prou explicatiu i està bé. I té aquell punt de gràcia, un punt de pebre.
8: Deixa que te'n serveixi un altre titular.
9: Aviam.
8: Pluja de gols al Camp Nou.
9: Sí, aquest... Sí que em sembla una mica més suat. No?
8: Una mica més suat? Doncs sí. Sigues valent.
9: Sí.
8: I digue-ho als companys del Nació Digital, que és un titular del partit que han publicat a Nació Digital.
9: Doncs, bueno, em sap greu, però sí que és veritat que va ser una pluja. Perquè...
8: I avui ja... tots els mitjans són un doll d'originalitat.
9: Sí.
8: Vols el titular del diari L'Esportiu?
9: Si dic que no servirà per res.
8: La tempesta perfecta.
9: Ah,
8: vols un altre titular?
9: Sí.
8: Un Barça torrencial.
9: Tots van en la mateixa direcció.
10: Són de pensar.
9: Sí. Són de pensar.

0: També el periòdico de Catalunya. El Racing s'ofega al Camp Nou.
1: Jo crec que no dona la pena.
0: Crònica global.
1: No.
0: Tempesta elèctrica sobre el Racing. No. I fins i tot el nostre estimat Roger Saperes, el Sape, ha fet el seu titular a RAC1.cat.
1: Aviam.
2: I'm sitting in the rain.
0: A veure si ho endevineu.
1: El titular.
0: El titular de la cançó.
1: Relacionat amb la pluja.
0: El títol de la pluja. Ai, de la, el títol de la pel·lícula.
1: Sí, cantant sota la pluja. No?
0: Doncs el titular d'en Saperes a RAC1.cat. Marcant sota la pluja!
3: Increïble. Perdoneu una cosa. Trobo que els periodistes esportius s'han deixat de, els dos millors titulars possibles.
0: Quins?
3: I si voleu, doncs els puc fer jo.
0: Quins dos titulars?
4: Si voleu, eh? Si voleu.
1: Si voleu. La gent no està demanant tampoc amb molta fusivitat.
3: Calleu un moment, que necessito concentració. Val?
0: Però concentració de què?
3: Podeu ficar una mica de reverberació al micròfon? Podeu abaixar la intensitat de la llum?
0: Però escolta, un moment. Que això ara no pararem el programa perquè tu facis una obra de teatre aquí.
3: O... Bueno, és una obra de teatre amb uns titulars, amb actualitat. Estic creant un gènere nou.
1: Se'n diu stand-up.
3: Eh? No, humor. Sí, jo ho intentaré. Mm-hmm. Val?
0: Sí.
3: Hola. Sentiu bé?
0: Sí.
3: Bueno, moltes gràcies per haver vingut, eh?
0: Però si ja eren aquí, aquesta gent ja era aquí.
3: Està aquí ja
0: invertida. Des de les 12.
3: Eh?
4: Taquilla inversa.
0: Inversa.
3: Ah, inversa. Invertida seria... Bueno. Està aquí ja inversa. Quan sortiu podeu deixar...
0: Pots anar amb els titulars, sisplau, ja del partit del Barça d'ahir?
3: Bueno, el primer titular se m'ha acudit, fa referència al Barça i al gran joc de possessió que va fer el que en diuen el tiki-taka, no?
0: Sí,
3: que
0: sabeu que... Pots anar al titular.
4: L'has com... d'explicar abans
3: una mica,
4: de fer-lo.
3: No vull deixar ningú enrere, i he vist que hi ha gent de Terrassa. Aleshores... Ho han rigut els de Sabadell, només.
0: Sí, bueno, clar, ja...
3: Jo sóc com el Quim Masferrer,
0: sí?
3: Però creant mal rotllo.
0: Mal rotllo.
3: I en comptes de dir sou superbona gent...
0: Sí.
3: Sou tots uns fills de...
0: No, sisplau, Jean-Paul.
1: Això ja passarà, i perdona que em faci promoció al Festival Hilària, on precisament en Quim Masferrer vindrà a fer de mala gent.
0: Mira.
3: Ah, sou mala gent.
1: Sí.
0: El rostiran, allò que la gent...
1: El rostirem, sí.
0: Surt en Quim i la resta d'humoristes l'insulten.
3: No m'heu trucat.
0: Ara, ell després es remata.
1: No t'hem trucat al... És que no hi... És que és una sala molt petita, esperant el 62, només hi caben 950 persones.
3: Jo faria dret, eh? No ocupo ni...
0: Ja. Bueno, dependrà dels titulars que ens facis avui sobre el partit del Barça d'ahir.
3: Bueno, lo del tiqui-taca, no? Aleshores, ja sabeu que va ploure i tal. Pues, el titular, després del 7-2, pues, tiqui-taca splash, no?
0: Tiqui-taca splash.
3: No. Tiqui-taca splash. És com el Tutuki Splash de Porta Valera.
0: Sí, ja ho hem entès, no. Bueno,
3: no cal que aplaudiu. Bueno, una altra.
0: Si no ha aplaudit ningú.
3: Bueno, però el de Terrassa ho estava pensant. Guardeu-vos l'aplaudiment fort per després, perquè estic fent un
0: slow burning. No, per després no, per ara ja, perquè és l'últim titular.
3: Bueno. L'altre titular que se m'ha acudit del partit d'ahir faria referència a l'equip rival del Barça, que ahir feia aigües, i els jugadors tota l'estona anaven pel terra relliscant amb tanta aigua.
0: Sí, ho vam veure. I el titular?
3: El ràfting de Sant Andreu.
5: Ara sí.
0: Ara. Un quart d'hora després...
3: No, ràfting, perquè, bueno, ja sabeu que... Bueno, és un joc de paraules, de ràfting.
0: Sí. No cal que ho expliquis.
3: Ah, val. Ràfting de Sant Andreu, eh?
0: Sí, ja.
1: T'estàs fent gràcia tu mateix, eh?
0: Això no ho has de fer. Si fas un acudit, no te'l riguis.
3: Val.
0: Que és una mica trist.
3: Bueno, doncs gràcies a vosaltres... No, gràcies a tu, Òscar.
1: Si ningú t'ha donat les gràcies.
0: No te l'has donat, les gràcies.
3: Posava el guió.
0: Ah, gràcies, Jean-Paul.
3: No, gràcies a vosaltres per ser com sou. També tinc acudits animals.
0: Què té a veure ara un acudit animal, si estàvem parlant... Que em facis titulars sobre el Barça encara, estem parlant del futbol.
3: Jo faig una pregunta. Sabeu com s'anomena un elefant amb narcolèpsia? Correcte, un paquidorm.
0: No rigueu, això.
3: Paquidorm.
0: Perquè no, és que no... Però, tot el dia estarem així.
3: Però no els hi posis fre. O sigui,
0: però què té a veure amb el Barça de Flick? Que, amb el 7-2 d'ahir?
3: No he pogut colar... O sigui, no he pogut fer que... O sigui, no hi ha una notícia sobre
0: elefants.
3: Sobre elefants, però si hi hagués ja la tindria.
0: Ja.
3: Ara s'hauria de dormir a l'elefant.
0: Ja.
3: Troben un elefant adormit a l'estació de França coincidint amb el robatori de coure. Jo sé qui no ha sigut, el paquidorm. Perquè han trobat...
0: Està molt bé.
3: Aviam si hi ha sort. Mira, i se fa aquesta notícia.
0: Ves ara, mentre anem pel següent tema, ves a informatius i els dius si t'ho deixen dir avui a butlletí.
1: Ves a parlar amb el

0: Maria Morros, que a més és el degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, llavors jo que ell interessarà molt el tema.
1: I què fa el degà?
2: El degà és el que mana.
1: Feia stand-up.
3: Bueno, no, no, Elia, que és degà.
4: Canviem de tema absolutament, radicalment. Deixem la estació de França i deixem el Barça. Hem de parlar del Canadà.
2: Ah, si menja molt bé, ja.
4: L'any passat
2: hi vam anar a Toronto amb les amigues, però la Conchitina havia vist una sèrie de televisió al Netflix, una sèrie d'aquesta de mariconets.
4: Però un moment.
2: Que juguen a hockey i són enemics. Però després es troben pels hotels.
4: Sí.
2: I, bueno, més que hockey, juguen a fer esgrima. Ja m'enteneu, no?
4: Sí, però que existeix aquesta sèrie?
0: Sí, tant. Sí,
2: es diu Heated Rivalry.
0: Sí, Heated Rivalry.
4: Quina el Rivalry?
2: I com passa al Canadà, doncs la Conchitín volia visitar el país.
4: Mare meva, però parlaven de tota manera de menjar.
2: Total, que al Canadà tenen unes postres típiques. Que es diuen Nanaimo Bar.
4: Què?
2: Nanaimo Bar.
4: Nanaimo Bar, és una postre típica...
2: Em seguiu?
0: Ningú té aquest referent.
2: Ningú.
4: I de què va? Què són aquestes postres?
2: És un pastisset fred amb tres capes de galeta, coco, crema de vainilla, banyat en xocolata.
4: Bueno, un monstre final per diabètics, no? Tu això t'ho prens i...
2: Efectivament. Saps quan vas a l'esmorzar de bufet lliure a l'hotel i posen unes pastes quadrades com de xocolata que ningú es menja?
4: Sí.
2: Pues això és. Jo no em vaig provar cap. Soc més de pressa que en Almíbar.
4: Molt bé, doncs...
2: Pressa que en Almíbar, ojo, s'està perdent el pressa. Sí, bueno, tu vas a un restaurant...
4: D'alto copete.
2: Perquè me'n recordo de fa... Pues,
4: i demana carn arrebossada.
2: Vam anar al Bulli, antes de que tanqués,
4: que
2: teníem uns contactes amb un dels 26.000 cuiners que tenia allà al Ferran Adrià.
4: I que després ha plegat i...
2: Ens van aconseguir una taula per nosaltres quatre, les amigues.
4: Quatre amigues.
2: I quan va arribar l'hora de les postres, després d'haver menjat 26... No, eren 46 plats.
4: 46 plats.
2: Que són tot de coses de pica-pica. Allò que et quedes amb gana. Saps allò que no... Porta una bona, una paella. I omples el plat que faci muntanya, no? Això el Bulli no ho feien.
4: Home, no, clar.
2: Va arribar l'hora de les postres. Bueno, ara tenim les postres que portarem. Són 6 delicatessen de dir... I vam dir, mira, saps què? A mi porta en plaça que amb el Míber.
4: Sí?
2: Ui, el que vaig dir. Es van posar. Es van enfadar. Escolta, que aquí no tenim pressa que amb el Míber. Doncs, tota la vida els restaurants havien tingut el pressa que amb el Míber.
4: I Ferran Adrià va decidir plegar.
2: Amb el bo que és el pressa que amb el Míber.
4: És bo, però en un restaurant, com vostè diu, del Tocopete, doncs...
2: Voleu la recepta del pressa que amb el Míber? És facilíssim de... Ara no recordo bé, però per cada préssec...
4: Sí.
2: Era un préssec, és un got d'aigua i 58 quilos de sucre.
4: Doncs ja està.
2: Per fer l'almíbar. Que quedi dolcet.
4: Expliquem una notícia així i després ja la desenvoluparem, no, Elia?
5: El titular és que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, obre la porta al Canadà perquè sigui el primer membre associat de la Unió Europea.
6: Fugiu, és una trampa, canadencs! Com que a Islàndia no ha colat, això no ha colat, això de fer-los europeus.
2: Veritat, els islandesos han dit que no, no?
6: Exacte. Bueno, l'altre dia, els islandesos van votar si tornaven a negociar una possible entrada a la Unió Europea i com ho feien. I sabeu què van dir els islandesos? S'entén l'islandès, eh? Van dir això els islandesos.
2: Sí. Són moltes consonants sense cap vocal, eh?
6: Exacte. I se'n van anar a fer el que fan els islandesos, que és viure en un país del primer món, que no sé si són 300.000 persones o 500, el que sigui. És una ciutat mitjana de Catalunya i tenen un país normal. I els catalans hauríem de fer el mateix amb Europa. Per què hauríem de pertànyer a una Unió Europea que no respecta una de les llengües més parlades, amb més presència a internet i més antigues d'Europa?
7: No, que jo sàpiga, l'espanyol els respecta, perquè refereix...
6: Estic parlant del català.
7: Ah,
6: prou ja.
7: I escolteu, en Donald Trump, què n'ha dit de tot això?
4: De què?
7: De que el Canadà...
4: De que convidin el Canadà...
7: Canadà està per sobre dels Estats Units, eh?
4: Sí,
7: si veus el mapa...
4: Sí, si veus el mapa, ja l'entenc.
7: Sí, ojo, eh?
4: I a més hi ha certa tensió ara amb els aranzels, hi ha certa tensió amb el Canadà, també. Li han canviat el nom a un dels llacs que tenen allà. Vull dir que...
7: Com se diu?
3: Era el Lake Ontario i ara es diu Lake America.
6: Sí, Lake America.
7: No és aquest, Lake.
6: Però a la banda que toca als Estats Units, suposo que li poden posar Amèrica, i a Ontario de Canadà se seguirà dint Ontario o...
2: No és notario? Perdoneu.
4: Que
2: no hi hagi un error de picatge aquí, eh?
4: No hi ha cap error de picatge.
2: Nosaltres parlem de tot plegat, però després de la publicitat. Ara tornem.

0: 105 són el mateix?
1: Ara criden els meus gols. Ara coregen el meu nom. Ara ressona a la grada. Ara sóc imparable. Ara omplo estadis. Ara sóc titular dins i fora del camp. Ara, el meu somni és el de moltes altres. Perquè ara fem història. La Quiniela. Ara, amb futbol femení. 80 anys de la Quiniela i amb la il·lusió del primer dia. I aquesta jornada pot de 4 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
3: I des de 16.400 euros.
2: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
4: Llavors, hem de dir a l'audiència que la UOC pot fer un grau 100% online, estudiar des d'on vulgui i que ara són els últims dies de matrícula.
5: Exacte.
4: Som-hi, doncs, gravem, que m'ho vull mirar després perquè ja estic interessada. Informa-te'n a UOC.edu.
6: Un consell. Aquest dijous, divendres i dissabte, no facis plans, perquè tens una cita amb el teu futur cotxe a la gran fira d'oportunitats de Flexicar. Vine per ell i emporta-te'l per molt menys del que t'imagines. És ara o mai. T'esperem al teu concessionari Flexicar més proper. Consulta el teu a flexicar.es.
7: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
8: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia Pones o visita'ns a la xarxa a la província de Barcelona.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
11: Assaboreix Àsia amb Lidl. Ara diferents varietats de fideus asiàtics des de 0,59 la unitat i 400 grams de delícies de pollastre amb salsa siratxa a 3,99. Gaudeix dels autèntics sabors d'Habitàcia. Lidl, val la pena.
12: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar en ala delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
13: Dormir de mil maneres. Ara al Corte Inglés tens un 40% de descompte en una selecció de matalassos Flex, Picolines, Pols, Relax i moltes marques més. I ho pots finançar fins a 12 mesos, del 17 de setembre al 4 d'octubre al Corte Inglés. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFCSA i subjecte a aprovació. Consulta les condicions al departament o al Corte Inglés Pones.
14: A fora els dies s'escurcen i a Montse Interiors comença la tardor al llit, el nostre refugi preferit. Fins al 12 d'octubre a Montse Interiors un 20% de descompte addicional en llençols, fundes nòrdiques, farcits i vànoves. Estrena roba de llit amb fins a un 60% d'estalvi. El teu llit ben calentó. Vine a la teva botiga Montse Interiors i visita montseinteriors.com.
15: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot.
16: Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música amb el Cirex, humor amb Joan Pera, benestar, gastronomia i molt més.
15: Informa't a club65.es amb el patrocini del RAC.
17: Nosaltres som...

0: tornem a ser aquí 3:15 del migdia. Això és la competència programa líder i continuem parlant del Canadà, perquè la Comissió Europea ha convidat el Canadà a ser el primer membre associat de la Unió Europea.
1: Insisteixo, en Donald Trump, què n'ha dit de tot això? Ja ha insultat algú? Ha tret una motoserra? Ha premut el botó vermell? Ha fotut algun pepino nuclear d'aquests?
0: Ha vist la foto de Donald Trump amb la seva assistent? O és intel·ligència artificial?
1: És intel·ligència artificial, amic.
0: Pues moltes gràcies i que vagi bé. Què ens havia de dir?
1: Aquella que li està menjant la boca a una senyora.
0: Sí, però molt de lluny.
1: És ia, sí, claro.
0: És ia, molt bé. Doncs moltes gràcies. Deies, Noelia, perdona.
2: Donald Trump ja...
1: No se'n podeu enrafiar, eh?
0: No, ara no.
1: No, qualsevol fotografia...
0: Sí. Ara s'ha d'anar a les fonts, s'ha de preguntar molt bé perquè te la poden colar, encara que siguis un gran professional com jo. Digues, Noelia, perdona.
2: Donald Trump ja ha amenaçat en posar aranzels contra Europa si Canadà finalment s'associa amb la Unió Europea.
1: Exacte, així m'agrada, no? Resolució de conflictes al pur estil home-home. Que em toques els collons robant-me algun país, doncs Paganini, nen.
0: No, però robant el Canadà és sobirà, no li han robat.
2: Dins del seu cap tot és seu.
1: Tothom sap que el Canadà és el lepe dels Estats Units.
0: Però què diu ara?
1: Sí, home, sí. Que sí, home, que sí.
0: Bueno, en fi, Von der Leyen, què ha dit?
2: Doncs ha dit el primer ministre canadenc, Mark Carney, que vol treballar amb ell.
1: Compte, vol treballar amb ell o vol treballar-se'l? Però no és el mateix, eh?
0: Sí, no, clar que no és el mateix.
1: Úrsula dona empudegada, eh? Prenent la iniciativa, l'heu vist aquí, eh?
0: Perdoneu una cosa, com heu dit que és jo el primer ministre del Canadà?
2: Mark Carney.
0: Mark Carney? Vol Mark Carney, el dels Beatles?
2: No. Mark, de nom Carney.
1: Mark Carney, avi, Mark Carney.
0: No, si ho entès perfectament, Mark Carney, el baixista dels Beatles, ha fet el salt a la política, s'avorria com a jubilat.
1: Que no.
0: Com a senyora Mildred, eh? No m'ho esperava, però també us diré que deu ser l'única manera que facin cas com a baixista. De dir, bueno, seré president d'un país. I el Canadà, doncs, fa pinta de ser un bon país, de no passar-ho malament gairebé per res, no?
1: Però escolteu, ara el Canadà volen entrar-lo en calça de la Unió Europea.
0: No, però...
1: Però el Canadà no està una mica lluny d'Europa?
0: Sí, o sigui, físicament hi ha tot un oceà.
1: La Unió Europea és com Eurovisió, també.
0: Bueno...
1: Que Eurovisió hauria de ser un campionat de cançó de països europeus.
0: Bueno...
1: I han fotut Austràlia allà.
0: Sí.
1: Que participa des de l'any 2015, que dius, bueno, Austràlia... Bueno, no sé si hi ha el directe des de Barcelona, però jo diria que cau una mica més lluny. Oh!
3: La música d'Eurovisió, nenes. Que passa pell de gallina, eh? És sentir aquesta sintonia? I escolta'm, Eurovisió és la Champions de les dones i dels M sensuals.
0: Un moment. No.
1: A mi m'agrada molt.
0: Bueno, sí, felicitats.
1: Les puntuacions i tot allò.
0: Les puntuacions. Aviam, la Champions de les noies i els homosexuals és la Champions.
1: Sí.
0: O la Champions femenina. I això que... Bueno,
4: què hem de fer?
0: No, perquè estàs estigmatitzant.
1: Tira.
5: Exacte, estàs mimetitzant. Companys, no esteu parlant del més interessant del Canadà.
1: Què és?
5: Bueno, què és? Veus? Tu tampoc ho saps. Per això torna a la secció on us explico coses que no sabeu. Avui, protagonista, coses de Canadà.
6: Saps del Canadà, Justin Bieber és d'allà.
1: Sí.
6: I a Ryan Reynolds, Keanu Reeves i els ossos polars.
1: Molt bé. Pots anar al tema, sisplau?
5: El tema és el Canadà.
1: Sí.
5: Un dels
1: faràs una conferència, ara.
5: Sí. Benvinguts.
1: Titulada el Coses del Canadà.
5: Coses del Canadà.
1: Molt bé.
5: Després de Pa qui dorms, arriba Coses del Canadà.
1: Coses del Canadà. Espero que sigui millor que Pa qui dorm.
5: Ho veurem després.
1: Molt bé. Ara ho jutjarem, sí.
5: Un dels animals més fascinants del Canadà és l'ant. Ant. No confondre amb formiga en anglès. Ant.
1: Ah, clar, s'escriu igual ANT, però es pronuncia ant.
5: Sí, i no confondre amb ANC.
1: Ningú ha confós.
5: L'ant és el cèrvid més gran i pesat del món. Pesat no perquè et mengi l'orella. Tu estàs a la discoteca i te ve un ant de dir, com estàs, pavo, tio, estic fatal. Bueno, jo no t'he preguntat. I ell va com de dir, el meu pare...
1: Sí, ho hem entès. És el pesat del món, vols dir de pes.
5: Correcte, veig que ho has entès.
1: Molt bé.
5: Les banyes de l'ant poden arribar a fer 2 metres. Són gegants. Com les de la parella de l'estudiant que marxa d'Erasmus, que diu, no, al final, doncs, bueno. Més coses del Canadà. La balena beluga. La balena beluga...
1: Només parlaràs d'animals.
5: Veig que estàs atent i això m'agrada.
4: És que et preguntaria altres coses al Canadà.
1: La balena beluga.
5: La balena beluga, que és nom com de conte de nen de 4 anys.
1: Això no és un conte.
5: No?
1: Això no és un conte, és una cançó, no? Balena beluga, balant bambú, no?
5: Exacte.
1: Balena beluga, balant bambú, tot i frutí.
5: No, al final...
0: L'humor suma.
1: Podem acabar ja el programa, sisplau?
5: Bueno, la balena beluga és una balena blanca petita que té cap com si s'hagués fet un nyanyo, com si hagués volgut entrar a l'ascensor sense obrir les portes. Aquest bony se li diu meló i serveix per a ecolocalitzar-se.
1: Home, ha de ser un nyanyo guapo, per dir-se meló.
5: Bueno, i per ficar un GPS a dins, que és el que és. S'ecolocalitza. Saps en tot moment la beluga si és a l'oceà...
1: Ella ho sap.
5: Ho sap si és a l'oceà Àrtic o si és a Montornès del Vallès. Això ho saben. Sembla com si una balena amb els cabells llargs li haguessin tret la perruca. Saps?
1: És que no la tinc al cap, jo, la balena beluga, però...
5: Balan bambú.
1: Bueno, però després acabant, sisplau.
5: Bàsicament, a mi les balenes belugues sempre m'han recordat posa Duran i Lleida. Vale, una altra, per acabar, el castor.
1: Sí, aquest sí que el tinc més...
5: El tens més
1: localitzat.
5: Més localitzat.
1: Tinc, bueno, present.
5: Més present.
1: El castor, què passa amb el castor?
5: És l'animal nacional del Canadà.
1: Ah, sí?
5: Però el més flipant és que... El cul del castor fa olor de vainilla. Ho sabíeu? Sí.
1: Bueno.
5: Tenen unes glàndules allà, a prop de la cua, que els serveix, que els serveix per fer el pelatge impermeable i marcar territori. O sigui que has d'anar molt en compte si tu demanes